0: Martí Pasqual Llebrés és un jove porquer que des de fa mesos ha despuntat com influencer dedicat en el món dels porcs. És esberraco a xarxes, ja sentim els porcs per aquí, i té el grau d'agropecuària i el superior de ramaderia i assistència veterinària.
1: En profunditat.
2: Martí Pasqual, esberraco, com estàs?
3: Va bé.
2: Enduen de feines parts?
3: Enduen bastant, no, sí.
2: Cada dia, totes hores?
3: No, sí, no aturen.
2: No aturen, eh?
0: Ha vengut temàtic en la seva camiseta?
2: Sí, una camiseta que
0: Martí?
2: És... Martí?
3: D'Emparicio Productions.
4: Ah, millor.
3: Black Pot. I ole.
2: Ben guapa.
0: Perquè, esclar, tu tens port negres. És a dir...
3: Tenim port negre i tenim mesclat. Tenim mal menys per separat, tenim feixat... Tenim blanc que va mesclat en tot i tenim duroc.
4: Mm-hmm. Però quant de porcs, clar, ho saps? Quant de porcs, berros, porcelles, tens?
3: Comptant, no. Perquè això ja ho du més el meu jefe, que ell sí que ho du tot apuntat. Jo, mal o menys, te puc dir que hi haurà uns 20 berros, unes 150 trutges i, a lo millor, 100 gorde, entre porcells i tal, uns 1.000 i pico.
2: Ja n'hi ha. Les coneixes a tots?
3: Home, no tothom té nom, però...
4: Però n'hi ha que en tenen. Poses, de noms. Home, sí.
3: No, i els tenc fitxats. Mal o menys no sé quin és el diante i quin és el més tranquil.
2: A veure, quin te cau millor?
3: Per jo, el meu favorit, en Pedrito.
0: Què té en Pedrito? Què fa?
3: En Pedrito és un semental, en aquell li trec el semen.
0: Sí?
3: Sí.
0: Això ten... també ho han mostrat a xarxes.
3: Sí. Jo, vamos, fora cap vergonya.
0: No, no. Fa rues.
4: S'ha de mostrar tot, si vol mostrar com ets la feina...
3: És el principi.
2: Anem per parts, i com se fa? Com se treu l'esperma?
3: El primer és tenir els mascles ensenyats, que de primeres se li s'ha de separar un pic que se les separa amb sa mare, se'ls ha de separar i no poden estar en contacte amb altres animals, més que res perquè tu necessites que s'apuïn un tros de fusta.
0: Exacte.
3: Si està acostumat a veure una femella o un mascle, sa fusta ja ni la mira. Entonces els separes i, mal o menys, quan comencen la data d'adolescent, que comencen la burreria i tal, pues es entra en su potro i està allà. Està allà, a poc, que agafi confiança en tu i, a poc, se va pujant, li vas posant la mà, se lleva, va agafant confiança a poc i és... A més, que t'agafi confiança, perquè ho fan tot sol,
2: De feina, però.
3: Sí, perquè és entrenar-los.
2: Una qüestió de feina i de confiança.
3: Sí, correcte. Es tens de passar amb ells i que t'agafin confiança, perquè si no, no hi ha forma. Ells te tenen por i no hi ha forma de que li agafin la perdiu fora que se llevin, si no tenen confiança.
0: Molts dels que tens en Pedrito, no és vera que és el teu porc predilecte.
2: I què pesa en Pedrito, per cert? Què pesa?
3: Pues en Pedrito, així a ull, jo diria que caig 400 quilos.
0: Que dius?
4: 400, tros de porc,
3: podríem dir. Sí, és un animalot enorme.
2: 400 quilos.
0: Però com els engreixau, que els hi donau?
3: No, és que aquesta és... la cosa és que ets mental, aquest té 5 anys. No és el mateix un porc que l'engreixes durant un any que un que l'has deixat durant 5 anys. Entonces, és un tros de bitxo enorme que damunt els mascles ja són més grans de lo normal i és...
0: Per tant, els que batien són especials, perquè se porten malament, perquè són sementals...
3: Sí, o qualcun que m'acau millor del corral, que m'ho ve saludar quan tens...
4: Ah, que venen a saludar.
3: Sí, hi ha qualcun que sí, que me coneixen per el menjar, entonces venen barrensos. Quan hi ha qualcun que és més cabró i sempre me rompes portal, entonces aquell també té nom. I vaig així un poc, perquè si li he de posar un nom a 1.000 i pico, me tornaria loco.
4: No, això ja... Se fugiria de ses mans,
3: això.
4: Però anant cap enrere, han dit que tens el grau d'agropecuària i el superior de ramaderia i assistència veterinària. On vas estudiar?
3: El grau d'agropecuari, que és un grau mitjà, aquí a Sant Ferriol. Mm-hmm. I el grau superior de ramaderia me'n vaig anar a Lleida.
4: Un poble de Mollerussa. Ja en saben molt, de porcs.
3: Capital porcina.
4: Ja, ho ets capital. Wow. I quant de temps fa que te dediques a això?
3: Feina fa... Ara farà 3 anys. Aquest mes... Un dia d'aquests vaig fer 3 anys.
4: Va ser un estiu.
3: Sí, no...
2: T'hi dediques a Sencelles?
3: No, a Vilafranca.
2: Vilafranca. Ah, és aquesta finca.
3: Sí.
2: És una única finca?
3: És una finca familiar. O sigui, són un parell de finques, o sigui, on tenim porc, en teoria, dues. I després, qualcuna garriga, quan tenen sobre desplegat, pues, l'aprofitam i el meu jefe té un munter de finques explotades de gra perquè feien nosaltres mateixos el pienso.
4: Ah, feien nosaltres mateixos.
3: Sí, un cicle tancat des del pienso fins a anar escorxador, que això ja...
0: Que, per cert, Martí, tu tens 24 anys, com dèiem, estàs supercontent d'estar fora vila i, a més, ho dones a conèixer, que està molt bé. Però com va ser que tu t'interessessis per tot aquest món de ser porquè? Te ve d'avió o va ser una cosa que va ser més casual?
3: Me ve de grio. No, ma mare encara flipa.
0: Sí?
3: Sí. Tenim la finca familiar, que és una casetona que va fer el meu predi el taxista, i des de que tinc 3 anys vaig començar a dir que aniria en el meu ca amb un frutals i un hortet, i la idea era anar creixent, i fa 21 anys que ho dic i ho vaig fent.
0: Tot això ho tens? Fas hort?
3: No, hort encara no, perquè m'acabo de mudar ara per estiu, i per estiu és mal fer coses.
2: Vol fer, però.
3: Sí, ara em fem millor temps, començaré en hortet, ara he ficat unes soques, i vaig ficant coletes a poc, però vaig fent.
2: Però de petit ja estaves en ports?
3: No, la meva família no té res que veure amb un mare funcionari d'aquí de Palma, i res que veure amb animals. O sigui, jo quan m'ho vaig començar a dedicar amb això, se varen quedar locos.
2: I quan decideixes compaginar la dedicació en esports, és a dir, la feina, amb dedicar-te en el món de les xarxes?
4: I quan li dius en el teu cap, perquè clar,
2: a difondre, ja... A divulgar continguts a xarxes...
4: L'amo de l'explotació hauria quedat un poquet...
3: És que en el principi va ser un poc progressiu. Simplement vaig penjar 4 vídeos tontos que tenia per galeria de feia temps.
0: Stories, vols dir, o vares fer com a publicació?
3: No, una conta que tenia TikTok així morta de feia temps per passar-me vídeos amb els meus amics, vaig començar a penjar vídeos que tenia galeria que a mi me feien gràcia o tal, i vaig veure que començaven a agradar. I la penya damunt me demanava coses de teoria i tal, i vaig dir, pues ja aprofitaré, que en veure, seguim tensant molt pot del camp, i si agrada... Pues cap endavant.
2: Ho tenim bo de fer, perquè avui de matí m'has dit, vol que faci un vídeo? I l'ha fet en un moment,
0: Te surt tot sol, te surt genuí.
2: Has pegat grapada.
3: Sí, jo simplement... Mal o menys se m'ocorreix el tema, el títol, i a lo millor sí, per ser històries més currades, m'ha cercat un pot d'informació per internet i tal, però no ho pens massa. Si em pens massa, me bloqueig i ja no ho faig. Entonces, ho faig fora pensar-ho, ho he dit així ràpid, jo ho penso, i des que tinc idea fins que grapo el vídeo, la majoria de pic no ha passat ni una hora i mitja.
4: I ara ho has dit, que hi ha gent que te demana fins i tot dubtes teòrics de com cuidar els porcs.
3: Sí.
4: Què te solen demanar? Quines coses interessen a la gent?
3: Pues últimament aquí per Mallorca m'estan demanant molt per tema de reproducció. Que no... La gent va un poc perduda amb això i tenen problemes amb berros, però vamos... Solen ser lo normal, perquè se cerquen berros jovenets i no el mateix un adolescent que un veterano. Entonces, un adolescent sempre te donarà problemes. O sigui, és inevitable.
0: Tots el berraco, el rei dels berros, aquest nom te va venir tot d'una, el vas haver de pensar molt.
3: No, és que això...
0: O ja t'ho deien, jo no sé.
3: No, això li dic jo en els animals. Perquè me passa que...
2: En els berros.
3: Sí, o les trutges, perquè...
0: És igual.
3: Sí, és un crit que pec molt. Jo sóc el berraco, perquè quan entra un corral, que hi ha un mascle, sobretot, o trutges, ensumen solo de altres mascles, que se m'ha aferrat a mi a la roba. Entonces, m'ha passat molt de pics que una trutja vol que jo la munti, perquè se pensa que jo sóc el mascle, o un mascle se m'ha posat violent, perquè se pensa que jo sóc un rival.
0: Feina de risc, Martí.
3: No. M'han intentat matar un perill de tu.
4: Martí, no. T'has de posar fort, idò, no?
3: No, he de
4: pegar peu.
3: És millor tenir agilitat per botar la barrera.
2: En quina hora comences la teva jornada? En quina hora t'hi poses?
3: De normal a les 7. Ara, amb aquesta color, intento anar a les 6 o un poquet abans.
4: Perquè va un poc abans, també.
2: Què és el primer que fas?
3: El primer, donar de menjar. Perquè si no, no em deixin tranquil.
4: Si no pot viure ja.
0: No. Calcen.
2: Això és arreglar els animals.
3: Eh?
2: És arreglar els animals, els arregles així. Llavors...
3: Sí, de primera es donc menjar, després mir si van en sol, per saber si he d'inseminar qualcuna. Si he d'inseminar qualcuna, el normal és treure el semen fresc per tenir-lo del mateix dia, el prepar, insemin, ja després me'n vaig en sos porcells, li s'omples que es comedero, li feien el que s'hagi de fer... i revisc que ningú necessiti el que sigui, o sigui, si es fan qualcuna ferida li has de posar esprai desinfectant. Mm. Si està, li ha donat un telele o el que sigui, potser li ha de posar amoxicilina i coses d'aquestes. I s'ha d'anar fent. Després, que un dia que sí es programa de vacunació, després un altre dia ven marescal... Cada dia hi ha alguna cosa, cada dia hi ha alguna cosa. No...
2: Es feina, però t'ho passes bé, eh?
3: Sí, no, jo no dur. Jo avorrir-me no m'avorriré en sa vida. Això ho tenc claríssim.
0: En escant sempre hi ha feina, és a dir, sí, mai els acabes.
3: Sempre.
0: Però diries que són com els teus fiets i les teves fietes, els acudes, els
4: acudes. No, mil fills, no. Complicat, eh?
0: Els hi tenc carinyo, sí. Com...
3: No, en se'ls tenc orden al final, com que en els dos mesos et s'amolles a la finca i pràcticament no se tornes a veure, encarinyar-te, no, damunt són pràcticament salvatges. Són jabalis, te veuen i se'n van corrents-los, o sea, però perquè no te coneixen.
0: Clar.
3: Després sí que et ser mentals, com que pas molt de temps amb ells només tots sols, en aquest sí que li sé que fan més carinyo i et se tenen més com a canets. En Pedrito el crit, li dic Pedrito i bé.
0: I bé. Sí, que guau, sí, sí. M'encanta.
3: No, no, i aquestes coses al final sí, però després, en segons quin animal que no passes tant de temps amb ell, no... Aquest vincle no el tens.
2: Qui eres que has agafat en braços en el vídeo que has fet per Tentol?
3: Aquest, un porcell.
4: Era per porcell aquest.
3: Sí. Aquest porcell s'estan amb unes mares... Que
2: aquest no té nom encara, no l'has batiat.
3: No, aquest no.
4: I per posar Tentol, per favor. Sí,
2: Tentol, sí.
0: Ah, no, nosaltres.
4: Sí, Tentol.
3: Pues si voleu, el tenc fitxat en aquest. És un que sempre està per de vora. Aquest no té dos mesos.
2: No té dos mesos.
3: No té dos mesos.
4: Jo crec que Tentol és un bon nom.
0: No, a més, és un nom unisex. Si, sí, tant, si es fomella com el mascle, pot anar
3: bé. No està mal, no està mal.
4: Ja li hem donat una idea, ja va bé.
2: I clar, donen menjar a primera hora des de matí, llavors tornen a menjar a migdia i llavors vespre van de
3: anar a geure. En teoria tocarien, però nosaltres, per organització i tal, no. Donam una menjada i punto. Bueno, al final donam una menjada bona i repartida, entonces no nos donen problemes. Mm. O sea... Això en el final, si hi hagués problemes, se mirarien en números i no trobant problemes amb aquest tema. Entonces, no donant dur menjar.
4: Has dit que com a influencer vas començar publicant vídeos així que tenies per la galeria, però quin va ser el primer que vas fer ja conscientment, dient, va, aquest l'he de publicar? Què explicaves?
3: Un d'unes jaules de parideres. O sigui, les estruges, quan han de parir, se les tanca de dins unes jaules, que amb això hi ha molta crítica, perquè és com que la tens tancada durant un mes i sempre hi ha crítica. La qüestió és el motiu, no? Res se fa perquè... per amodar. O sigui, la jaula serveix perquè la trutja no se tombi damunt els porcells i no s'esclafi, i jo pugui agafar els porcells i vacunar-los o fer-li el que sigui, fora que la trutja m'embestesqui a mi. Entonces és algo necessari. I la gent no ho acaba d'entendre i vaig dir, amb aquest tema sí que m'ho vull ficar.
4: Clar, perquè si no, no els podries ni vacunar els porcellets i potser t'enduries dues mossegades altres.
3: Correcte. M'arranco un braç.
2: Quin és el moment més delicat que has viscut dins una soll? O sigui, és que n'hi ha hagut. Moment de risc, sí, moment delicat.
0: Un porc enfadat.
2: Deve de córrer.
3: Un germà d'en Pedrito, que d'un dia per l'altre se va tornar com a mig loco, me va començar a marcar, i d'un dia per l'altre me va botar i me va enganxar la camiseta que me la va rasgar. I
2: sí,
3: m'arriba a botar damunt de veres o me tira contra la paret i ara no estic aquí. O sigui, en aquell moment eren 300 quilos bons i uns claus de, vamos, uns 5 centímetres bons que se me claven. I me rebenten.
4: És que poden tenir la imatge que els porcs són com a bones lotets,
3: no,
4: però realment són, a part de grossos, són bastant violents.
3: Això és el problema, que són grans. Violents, sí. Tampoc massa.
0: Són un poc més ximples els negres, no, diuen?
3: Són més tranquils.
4: Mm. Més tranquils.
3: Tenen més grasa, li escança tot més. Entonces, els que tenen molt mal caràcter són els durocs. I les femelles durocs sí que en tenen molt de mal caràcter. Els blancs, mal o menys, i els negres són molt tranquil·les. Són molt, molt tranquil·les. Mm. Això és vera.
2: Són les preferides?
4: No hem de tenir de negres.
3: Sí.
0: Martí, què te diu la gent, de banda de demanar-te consells, quin feedback has rebut tu a xarxes? I una altra cosa que te volia demanar, tu te fas gràcia tu mateix quan te veus o quan te graves, te passa?
3: Sí, no, ja... Jo sempre he fet molta gràcia jo tot solet. O sigui,
0: sí,
3: jo no,
0: tu t'ho bastes.
3: Sí. Jo me'n vaig pipa. Jo me'n vaig per la finca i fora a gravar res, jo m'estic descollant entre tot animal.
0: Molt bé.
3: I el feedback bastant bo, o sigui, no he rebut molta crítica, qualcun comentari, per qualcun detall que sempre ha de sortir, però així en general tothom me dona sonora bona i me dona ser gràcies per ensenyar el camp i tal. Uh-huh. O sigui que bastant bé.
4: I per Sencelles què te diuen, la gent del poble?
3: Sencelles hi ha un cachondeo.
2: Compte, clar. Quan arribes a Sencelles, quan surt per mig, què te diuen?
3: Ara tothom, berraco, s'ha oblidat del meu nom.
4: O sigui, ja no te diuen Martí.
3: Però ja 20 anys ja ningú me coneix. Ara tothom els vídeos.
2: Tens companys, amics, competidors, no?, que se dediquin al mateix sector?
3: Sí. El que més per Lleida. Per Lleida i per Saragossa.
2: Aquí no. Sencellers, no.
3: Aquí no. No. El meu grup d'amics de tota la vida no és pagès.
4: I realment joves n'hi ha pot, també, que se dediquin a la ramaderia i a la pagesia.
3: Que se dediquin, sí, però que s'hi volen dedicar n'estic trobant bastant més del que me pensava. Sí, m'estan escrivint bastant de xavalins des de 13 a 16 anys.
4: Mira.
3: I que me demanen consell per com fer-ho i tal, entonces...
4: Quines són les preguntes que te solen fer aquests joves?
3: De normal, com començar? Van un poc perduts i jo li dic que de primera és que estudin.
0: Clar.
3: Que en l'edat que tenen...
4: Això és
3: que
4: important.
3: No se fiquin en el fregat així de primeres, que ja tens, que se'n vagin a estudiar, que toquin un poc totes les branques, que agafin idees bones i després tornin a les finques a aplicar-les. Mm. Però si has de fer el mateix que esteu predir, està molt bé, però el mateix que esteu pedint. No avançaràs.
4: Som en l'any 2026.
0: Sí. Clar, que la societat ha canviat.
3: No queda més remei.
0: Mm. Però està molt bé que a banda de donar visibilitat també inspiris a la gent, perquè a veure que estem a l'escamp a vegades el relleu generacional costa, no? I que siguis com un exemple, un referent en aquest sentit.
3: Un referent tampoc, però si qualcú me demana, jo li dic el manco el que jo vaig fer. Mm. I el que jo... Me per mi que és millor.
0: Que trobes,
3: que
0: se'm
3: vagin estudiar abans de ficar-se en tot el fregat. És molt complicat.
2: Fins quina hora fa feina?
3: De normal, a les dues intenta acabar.
2: Intentes acabar.
3: Intent.
2: Per tant, tot està arreglat. Ara sí. Ets aquí, 5 i 23, sí, atent, tots els animals estan arreglats.
3: No, i que l'amo viu just davant la granja, si hi ha qualsevol cosa i jo he de partir perquè tenc algo a l'hora baixa, li dic i ara hi va i cap problema. Però sí, de normal, a les dues està tot arreglat. Si se va fent tot cada dia s'acaba.
4: I pot tenir vacances, un ramader.
3: Sí. Jo aquest mes vaig tenir una setmana... No em puc agafar dues setmanes, perquè si no ja hi ha conflictes entre els companys, però no els repartim, no hi ha problema. O sigui, ja el meu jefe, en teoria, també ha d'agafar una setmana de que no els deixarà un poc més al nostre aire.
4: Men que passa.
2: Què feia en la producció de porcs, a l'explotació?
3: Nosaltres fem grupos i enviem escorxador que ja està pactat amb una empresa. I nosaltres, un moment que arribem a escorxador, ja no els desentenem, ja està xerrat amb l'empresa i això ja s'encarrega el meu jefe de fer papeleo i de cobrar i tal. Ja, vamos. Jo l'últim que faig és ajudar a pujar en el remolc i se'n va.
0: I dins aquest món d'esports, has fet mai matances? T'agraden ses matances?
2: Això anava a demanar.
0: Ai, t'he llegit els pensaments.
3: Ahir vaig anar a un pic de petit.
4: De petit? Una vegada només.
0: Ah, només un pic?
3: Sí, però és que la meva família no és pagesa. Entonces... I les famílies sense els que no s'han juntat, tampoc. La pagesia, al final, s'està acabant. O ets de la casa o és complicat. Entonces, no,
0: t'agradaria que te convidessin a unes matances?
3: Per viure l'experiència ara de gran, sí, però tampoc és algo que ho vaig cercant, perquè no... Jo m'agrada més lo de criar que no lo de matar. No tinc problema, perquè conec com funciona tot, però no... No el que he anat cercant. M'agrada més el de criar.
4: És que fem feina amb esports, els ídols acabar agafant carinyo.
3: Sí, poquet, sí.
4: I veure com fan matances pot ser, no?
3: Sí, i depèn de com se fain, te fa ràbia.
4: Sí.
3: Sí, és... Se poden fer bé o se poden fer malament. I quan tu vols fer malament, que m'han contat moltes històries, fa ràbia. I de normal m'ho han contat pagesos enfadats. Entonces... No s'ha que vagi cercant jo. Prefereix que se'n vagin escorxador, se faci com se toca, net i fi. I que ni escorxador, si se fa bé, ni s'enteren. Entonces, ho preferesc.
4: És així. Cuidar, de sofrir.
2: Sí. Cuidar i menjar. Supos que també t'agrada el porc.
3: Sí. No, menjar no tinc cap problema.
2: Molt bé. I, vaja, des del moment que te dediques a ser influencer, és a dir... Clar, com compagines això? Explotacions, dia a dia, quan decideixes fer un vídeo, quina freqüència tens de produir vídeos? Perquè, clar, dins una explotació... també les idees s'acaben, sí, no? Perquè els animals també són finits.
3: No te pensis, eh?
4: Jo estic... t'hi diré, això.
3: Sí. Estic traient un vídeo quasi cada dia.
0: Quasi cada dia?
3: Sí. Hi ha qualcun dia que són més xorres, qualcun dia més currats, però és que entre teoria d'escamp, històries així que te pots cercar d'animals, el que te passa tu a la granja i...
2: clar, dus el mòbil damunt, veus una imatge i dius...
3: Sí, sí, sí. Molt de pit no te dona temps a gravar-ho, però es diu que te dona i vas un poc més tranquil i te pot treure un vídeo i em pots treure ja 5 reels. O sigui, sea, els animals no aturen. No aturen.
0: O sea... cada dia una aventura.
4: Sempre donen històries.
3: Sí.
2: Molt bé, i d'ara passaràs un paraulòmetre. Te pareix bé?
3: Ui, vale.
4: Serà fàcil.
3: Anem.
1: El paraulòmetre.
2: Au, idò, ja hi som. Què demanem, Martí? Maria?
0: Començarem per lo fàcil i anirem augmentant la dificultat, eh? Des que t'agradava el porc. Què t'agrada més, menjar del porc o de la porcella? Quina, un embotit, quina una part?
4: Sí, sí.
3: La botifarra.
4: La botifarra. Fuet, sí.
0: I ets més, ets més de carn o de peix?
3: De carn. De carn.
0: Tinc ara per
2: entorar. Però t'agrada el peix.
3: Sí, però prefereix
2: carn. Menges de tot. No et triat.
3: Sí. No, no massa. De petit, sí.
0: Un clàssic. Sí. Somies amb porcs?
2: Això segur.
0: Desconeixes?
3: Algun vespre, sí. Algun vespre, sí.
0: Que te venen
3: amb... Sí, que me persegueixen, sobretot.
2: De dormir i de despert, o somiar amb porcs?
3: No, cari.
0: De despert li passa, no m'ha de somiar. I darrera pregunta, això ha estat en Celestí, eh? Saps imitar el grufar d'un porc?
3: El grufar?
2: Molt bé.
0: Uau! No m'ho esperava.
4: Quasi.
2: Ja no ets tu, això, eh? Sí, ja no ets tu, no.
0: Clar, com els crides allà, si no tenen nom, que fas... perquè els pagesos també, cadascú té la seva manera de cridar el l'os.
3: Jo faig un i avui, i m'entenc ser... I quan van mogudes sí que va molt bé un... Això la s'atreu, perquè és el mateix renou que fan elles. Entonces, si va moguda, te venen.
2: Un u, aquell uix.
4: Sí, jo.
0: Uau, se nota la pràctica, oh?
2: Sí, eh?
0: Uf.
2: T'haurem de donar un micro.
0: Sí.
2: Te'n podràs endur un micro de la ràdio.
0: Sí, ja el senten.
4: Faci renous, eh? Ja està.
2: Martí Pasqual.
0: Moltes gràcies.
2: Arberraco.
3: Moltes.
2: Arberraco en C, eh? Com que sona tan contundent, el Berraco. Sí, Berraco en C, que te poden cercar xarxes, que des de fa un grapat de mesos, i de cada vegada vas pujant seguidors. Que quants en tens?
3: Crec que 6.500 o alguna cosa així.
2: No ho havien dit, eh?
4: Són molts.
0: No, no ho havien dit.
2: 6.500 per un parell de mesos que fa que ets.
3: 4 mesos, a poc a poc. I de munt a Mallorca i xerrant de porcs. Jo crec que està bé.
4: 6.700 ja.
2: 6.700. O sigui, ara avui em pujaran un parell més, segur.
4: Mira, supos que sí.
2: Supos que qualcú mos ha sentit.
3: No, qualcú, esperem que sí.
0: Ja mos contaràs si has batiat en el porcellet o no.
4: Sí, jo vull que...
3: En aquell el tenc fitxat, sé quin és. El bo de agafar.
0: Mos enviaràs un vídeo.
4: Sí, per favor.
2: Tu, si n'hi ha més, poden ser un Miquel, l'altre Maria, l'altre...
0: No, no, no, no te passi ja,
2: no
0: fa mal,
2: però no us agradaria ara...
4: Tenta'l ja va bé, tenta'l ja va bé.
0: Tenta'l mos engloba tots.
2: Martí, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: I bona tornada sense elles i demà a fer feina.
3: Sí, no.
2: Presta-les...
3: A les 7.
2: Molt bé, bona feina, idò.
0: Enhorabona.
2: Gràcies. Enhorabona.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol.
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: I de, ja hi som, fent ses fites nates amb en Tomeu Mesquida.
1: Com anem?
0: Bé, i tu?
1: Molt bé. Sí? Content d'haver vot ja...
2: Que bé que siguis aquí, a prop.
1: Clar que sí, no és el mateix.
2: No.
1: No és el mateix.
0: També va ser la setmana passada.
1: Ja, però jo és que som molt passador de pena.
3: Molt enyoro.
1: Jo ho enyoro.
2: I nosaltres a ell.
1: Jo ho enyoro.
0: I ara ja començàvem Curnau.
1: Curnau, ja això, recta final.
0: Any nou, vida nova.
1: Duix bona cara, per haver estat aquí tot agost.
2: Tot agost.
3: Veuràs eclipsi demà. Perquè demà és divendres.
1: Veuràs eclipsi demà.
2: No,
1: perquè està nigulat per mi, donen nigul.
0: Ah, sí?
1: Bé, no ho sé. Jo vull, ara està molt negre.
0: És per tot a les 6 i 11, perquè és a les 6 i 12.
1: És de lluna, clar.
0: Clar, és de lluna.
2: En Martí segur que el veurà, que s'aixeca tan prep per anar-se.
1: Sí, el trobarà a la furgoneta anant a fer feina.
0: Exacte, tu el coneixies?
1: El via veí, m'havia sortit, sí.
0: Joves que s'hi dediquen.
1: Exacte, i amb energia i bona actitud, optimisme.
0: I més fent vídeos.
1: A tope, el que m'ho fa falta, el que m'ho fa falta.
0: Exacte.
1: Tercera hora, agro, avui, atenta.
0: Tercera hora, agro.
2: Totalment.
0: Sí. I de què xerrarem avui?
1: Mira, té espines i no és bacallà.
0: Ah.
1: Porta corona i no és capellà. Bèstia serà qui no ho endevinarà. Que deu ser això.
0: Ui.
2: Per això no ho has escrit tu, no?
1: No, és una divina.
2: Popular.
0: Divina, no és capellà.
2: Jo és que demà m'has de ser fosca.
1: Gràcies per fingir, també.
0: Que malament, eh? Mira que feia temps.
3: Jo em va molt malament, si s'endevinaves.
1: Vinga, vull xerrar d'un cactus.
2: Sopa.
1: De Figuera de Moros.
0: Va.
1: Que també se diu Figuera de Palo.
2: Gràcies. Bueno, si ho ha dit, ja ho sabia.
0: M'ha encertat en Tomeu perquè ho sabia.
2: Clar, ho ha preparat ell. Gràcies.
1: El que necessita en aquesta vida és gent que m'apoyi així. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Que també se diu Figuera de Palo, Figuera de Pic, que això ho diu una Eivissa Formentera.
0: De Palo, de Pic, sí.
1: No sé si ho heu sentit, Figrasses, Paleres... Bé, segons si és poble, trobarem un nom o un altre, però sí, Figueres de Moro és la terminologia més estesa.
0: Vinga, i comencem situant un poc aquesta planta.
1: Val, sí, el primer, això, Figuera de Moro, lo de Moro és un engany, com moltes de les coses que li han posat Moro que nostre, no sabíem l'origen exacte, i aquí solíem atribuir-li a blat de Moro, Figuera de Moro, Pardal de Moro, quan una cosa se m'ho anava una mica,
2: que bo,
1: i de Moro.
2: M'acabes de canviar la vida amb aquesta informació. No m'havia plantejat mai, no.
0: De canviar la vida.
2: Diria que està per fora vila. Bé, gràcies.
1: Bé, i clar, i els altres són d'indis, que sí que seria com a més, en aquest cas, més certer, perquè és un cactus que talment, no sé si ho ha anat mai a un mexicà, però molt desplat, bé, molt desplat no, l'empleen a les seves elaboracions.
0: Sí.
1: I, bàsicament, això, vendria dels contactes amb Amèrica, en el segle XVI i XVII, se varen començar a escampar per tota la Mediterrània i en el nostre paisatge, també.
3: I se devien trobar com a casa seva, aquí, perquè si una cosa aguanten aquestes plantes, es passa set.
1: Sí, sí, de fet, una pala, que serien les fulles de les Figueres de Moro, quan estan ben hidratades, és a dir, no ara, segurament, però en hivern, poden arribar a tenir fins a un 95% d'aigua, que és una burlada. I sobre les fulles, o aquestes pales, una curiositat és que això que li deim fulla per entendre'ns, que jo suposo que tothom s'ho imagina, i de botànicament no són les fulles, sinó que és part de la tija, és a dir, del que seria el tronc d'un arbre, que s'engreixen i també fan altres feines. Botànicament se diu calodi, calodi. O sigui que això seria el nom que tenen aquestes fulles.
0: Cladodi.
1: Cladodi.
3: Cladodi.
0: Cladodi.
1: Sí, sí.
2: Cladodi.
1: I no són fulles. No són fulles, és el tronc engreixat, diguem. Millor. No té fulles, aquest és un cactus.
2: Has dit 95% d'aigua, que això és pràcticament una cantimplora amb pues.
1: Exactament.
0: Amb pues, sí,
1: exactament.
0: Perquè en duen.
3: Sí.
1: I precisament, no sé si vos recordeu, quan varen xerrar d'aquests arbres que ho passaven tan malament, que tenien una cosa que varen recordar de primària o d'ESO, que eren els estomes, que són aquestes petites boques on fan intercanvi de gasos, i una cosa molt curiosa és que les Figueres de Moro tenen un metabolisme que se diu CAM, que això vol dir que aquests estomes, que són les portes d'entrada que el poden dur a deshidratar una planta, i d'ells, durant les hores més calentes, les tanquen i bàsicament ho obrin en la nit, i això els fa ser un superherois de mantenir l'aigua i poder seguir desenvolupant-se perquè durant el dia, diguem, que estan dormint i durant la nit fan les feines. O sigui que molt ben adaptades en aquest clima que tenim i per això s'han fet tan bé.
0: I de cada vegada més, perquè s'ha de readaptar, no?, en aquest clima.
1: No s'han de encara estem dins un marge fins als 50 graus, viuen bé, o sigui que poden anar fent.
3: Però no arribarien als 50 graus.
1: Esperem que no, però vaja, tampoc m'ho sorprendria.
0: Tomeu, però clar, és una planta un poc menys preada, no?
1: Sí, de fet, clar, jo volia fer una secció, com les que faig habitualment, on comptàvem amb pagesos tècnics i moltes veus, però la veritat és que així com avançava, vos he de dir que no és la primera setmana que intentava dur aquest tema.
2: Ah, el tenies
1: anava,
2: allà.
1: Sí, el tenia un poc anant mirant.
0: I no has trobat ningú?
1: No és que no trobi ningú, sinó que és un cultiu que crec que a nostre estem superacostumats, però alhora aquí sí que no és una qüestió de que m'ho haguem oblidat o que hem passat com si en les figueres de cristià, per dir-ho de qualque manera, que sí que estan més... xerràvem, no?, que la gent els ha deixat de cuidar, però un temps a la millor se cuidaven més de lo que s'ho cuiden ara. Les figues de moro, tinc la sensació que se tenien una mica allà i anaven fent, i quan s'havien d'emplear, s'empleaven, i si no, pues, allà quedaven, i tampoc és que hi hagués una cultura o uns sabers superespecífics, tot i que, òbviament, eren, com en totes les plantes que tenien al seu voltant. I algunes dades, així, molt poquetes que he trobat, clar, en el 87 el Ministeri d'Agricultura va fer uns censos, que són els com així els més antics que he trobat, on sí que consta 1.500 hectàrees de plantació regular, de plantació, que no per ser voreres, o sigui que feien tanques de plantació.
0: No dins una pastera.
1: No, no, darrere un corral o davant una casa, però en el 2022 ja desapareix comptabilitzat. O sigui que no és que hagi tingut tampoc una tradició molt grossa de plantació professional, però sempre ha tingut aquesta... sí, no sé com dir-ho, més quotidià, més proper a les finques de fora vila, de les cases.
2: I demà, la pregunta, Tomeu, és què feien un temps amb tanta figa de moro?
1: Val, i demà, mira, m'han hagut d'anar a l'arxiduc Lluís Salvador.
2: Amic d'aquest programa.
3: Som jo.
2: És en Miquel.
1: Ets tu.
3: Sí, jo li poso. Jo li poso.
2: És que té veu d'arxiduc.
1: Mira, tot que sí, te pego un poc. I després hi ha altra gent, com l'Esperança Carrió, que jo també l'he cit molt, que ella és etnobotànica, i, clar, són dues fonts que estan separades per molts d'anys, però sí que mos deixen testimonis que era una planta, això, el que vos deia, molt més quotidiana de lo que, de lo que podíem pensar. Sí, sí.
0: I doncs començàvem, per exemple, pels corrals.
1: Sí,
0: on,
1: mira.
0: On ni s'oliva on hi ha.
1: Podem fer un repàs de coses que feien. Les figueres de moro envoltaven les cases, això, supos que la gent ho ha vist, camins, corrals, i feien de tanca viva, és a dir, que era difícil de travessar pels animals, òbviament, perquè les espès...
3: Les persones tampoc hi volien passar.
1: Tampoc hi volien passar, feia parets...
0: Estes les fregues i dus pues per tot.
1: Totalment, i som males de llevar, ho xerràvem, que...
0: No les veus?
1: No, i has de tenir unes bones pinces i molta vista per llevar-te-les. I l'arxiduc xerra directament de figuerals de moro, o sigui que sí que hi havia aquesta part més cultivada, però, vaja, avui en dia el que trobam són això, més associades a corrals o a eres o a espais on no se feia un aprofitament, però per no tenir buit posaven això i ja els hi feia aquesta funció.
3: I també feien altres funcions un poc més poderoses.
1: Exacte, Miquel. Una de les coses que molta gent m'ha repetit, perquè sí que he intentat contentar molta de la gent que jo troc com a referent dins el sector i, que ten, i gent major, és que això s'empleava moltes vegades d'excusat, de lloc comú, se plantava en els corrals, aquelles cases que no és tan habitual que ara com ara que les cases tenen totes un excusat. Antigament les cases no tenien excusats
0: sí, i feien ses feines.
1: Se feien en llocs comuns i moltes vegades, clar, un lloc perfecte és de dins les passures d'una figuera de moro mirant tontaixanques i...
2: Bastant arriscat.
1: Però s'empleava i, per la vista, llegint bastantes memòries agronòmiques, és una planta que agraeix molt bé els fens i d'aquí també que s'hi fessin molt de corrals.
0: Tens penturací.
1: Penturací.
2: Bé, a banda d'aquesta utilitat que no m'hagués imaginat en sa vida i m'apareix una molt mala idea, els animals també se menjaven ses figues de moro, no?
1: Sí, i d'ara mira que xerràveu de porc, sobretot el porc ha estat un dels animals que més s'ha aprofitat d'aquests fruits, tot i que ara ho veurem els humans també. I de fet m'ha aparegut molt curiós que en el Museu d'Història de Manacor conserven una màquina capoladora de figues, tant de figues normals com de moro, per dir-ho d'alguna manera, que probablement és de la meitat del segle XX i que ja s'hi ficaven figues de cristià com figues de moro, se capolava amb unes dents metàl·liques i després se podien mesclar amb aigua, segó o altres aliments per donar als porcs. És a dir, no és que sigui un aliment amb el que puguis engreixar un animal, però tot sumava antigament i a lo millor a èpoques on no hi havia figues de cristià ni posaven de moro i ja tenia una mica més d'atractiu pels animals.
0: M'ha agradat això, de cristià i de moro.
2: Sí, tampoc ho sabia.
1: Sí,
2: quina gran saviesa que mos aportes.
3: Li hauríem d'haver demanat en Martí, el Berraco.
1: Li hauríem d'haver demanat.
2: dona figues.
3: Ben, sí, encara actualment s'utilitzen les figues per donar en esports.
1: Sí, jo li he demanat a un productor que vol mantenir seu anonimat, però és un gran productor de porcs, i ell m'ha dit que els emplea com a reclam o com a llepolies per cridar-los als petits.
3: Perquè són dolçets.
1: Clar, sí. I m'ha dit, jo això per engreixar és aigua amb sucre, però clar, com que és aigua amb sucre i és dolçet, els porcs que disfruten i fan cas i ja els acostuma de petitons que li facin cas anant darrere les figues.
0: Mm. I clar, i nosaltres, els humans, també en menjàvem o menjàvem, no sé si no hem menjat, sí, vosaltres.
1: Sí, vos agraden.
3: Ben bones, sí.
2: Però no,
0: ja fa
2: no
0: anys
2: record,
0: que no,
2: gust,
0: ja fa anys ara que no n'he menjat, eh?
1: No és un gust superfort, solen ser suaus, sí. Una, bastant aigoloses, i tenen espinyols, que és una cosa que jo crec que no ha fet. Exacte. O els pots rovegar i veure el que passa. Clar, aquí l'Arxiduc compta com molt de pagesos menjaven una barbaritat, però que també agradaven fins i tot a les classes benestants, i que hi havia un berenar que era figues de moro amb xocolata.
0: Ah,
1: a Palma. Sí, i que se feien confitures, i també diu que els ermitans de Miramar tenien fama de preparar-les en conserva bastant bones, que deuen ser una confitura lo més segur de tot. I n'Esperança Carrió, a la seva tesi, recull que a Pollença se'n feia confitura i que podria ser una de les zones on se comencés a fer gelat, que és una cosa que crec que no és que sigui super estesa, però sí que jo he trobat bastantes
3: jo crec que n'he vist.
1: Gelateries
3: jo
1: que
3: n'he menjat. No n'he menjat, però n'he vist.
0: Jo crec que n'he menjat de gelat,
3: de figa,
0: sí, m'assona.
1: Idò, sí, té anomenada i jo crec que és un dels aprofitaments més actuals o que tindria més futur ara, perquè això d'espinyol és una mica molest, ja li posen un poc més de sucre...
2: I si te la donen pelada, perquè si l'has de pelar... Però, sí,
1: que te pelin una figa de moro és bastant de moro.
0: Hem de fer una pensada, fem un gelat.
1: Podem muntar un negoci de gelat de...
3: Tu amb...
2: Ens
3: ha bomba.
0: Sí. Ens posem aquí de fora.
1: Vindrem una bomba i frenyar.
2: Ja pots anar a concursar amb tu, Iria.
0: Exacte, l'any que ve.
2: Bé, de tot això, però tu meu, fora abusar-ne, perquè jo he sentit que mesclades en segon que no va massa bé, ses mascletes.
1: Exacte, mira, aquí ja entram dins el terreny d'avisos i de creences populars, vius, perquè a Mallorca sí que s'està, no sé si vos ho han dit mai, que heu d'anar molt alerta perquè restrenyen ja de base, això del tema de la manada.
2: M'havien dit que engreixaves.
0: I no són pespinyols.
1: No són pespinyols. I, sobretot, que no s'ha de mesclar mai en rem. No sé si ho havíeu sentit, això.
0: Per
1: idò, sí, perquè fan tap.
0: Fan tap.
1: Això m'agrada molt, aquesta estomínima.
2: Fan tap.
1: I jo això no ho he trobat enlloc que ho confirmin. Això et s'avisa popular, no és que jo sigui cap metge, però vaja, que cadascú se la jugui si vol mesclar. I també amb la magrana tindria el mateix
0: també,
1: efecte.
0: També fa tap.
1: Sí,
0: ah, però mesclar les figues de moro amb magrana.
1: Supos que és que no ho puguin menjar... Clar, la figuera de moro i la magrana coincideixen per temporada poquet, perquè, però vaja, arriben a coincidir. Ara sí que rem i la figa
2: ja,
1: de moro coincideix.
2: Ja, però mesclar un poc estranya, no?
1: I supos que si tens això i quatre males i devies dolça, mesclar... I sortir
3: menjant
1: el
3: que tens. No?
2: Ja.
3: Però a Menorca encara han trobat una altra manera per alimentar-se de figues de moro.
1: Sí, de qualque manera. Mira, a l'Illa de Rei, dins Esport de Mó, hi ha voluntaris que fa un parell d'anys que van començar a fer recuperació d'aquests figuerals i les agafen i les duen a les destileries de Xoriguer. En les fruites elaboren un licor de figa de moro que se diu Bloody Island i que mitjançant infusió de la fruita en destilat surt aquest brevatge màgic que jo no he provat. I sí, o sigui que és una
0: provita... L'has duit?
1: No l'he duit perquè no. Estem...
2: Bé, deixeu de demanar coses que no sé.
0: Estem de servir. Moltes coses, clar.
1: Estem de servir.
2: És que clar...
1: Bo, volia dur figues.
3: Som horari infantil.
1: Me n'he fluixat.
2: És que mordó no un dit i l'agafam el braç en Antomeu.
1: Ja arribarà.
2: Bé, en definitiva, que la figa de moro s'ha empleat per tot el que s'ha pogut i més.
1: Sí, i encara n'hi ha una darrera, menys si no em ve de temps, que vos volia contar. Molt curiosa, que és que xerràvem, o han xerrat tot l'estiu de cultius a la seca, i de les fulles o aquestes pales de les figueres no és que sigui una pràctica que ningú m'entengui que tothom feia això abans, val? Però sí que algunes zones s'empleaven a l'hora de fer les sembres de cultius com domatigueres o arbres, més estès amb hortalissa, s'aprofitava per tear o posar pales enterrades davall la terra i a damunt posar el planter per, si l'estiu anava complicat o era molt més sec de lo normal, aquest, ja ho dèiem, tenia un 95% d'aigua i d'això s'anava prodint davall la terra i aportava aquesta micona extra d'humitat que lo millor feia aguantar aquella matiguera que si no, no hauria aguantat. O sigui que també s'ha aprofitat de manera agrícola per fer adobs i sí, i aportar humitat.
2: Brutal.
1: Sí, sí.
0: I ara tenim una veu, no?, que hem d'escoltar.
1: Sí, en el final, clar, som aquí perquè hi vos he contat moltes coses.
0: Una veu per escoltar, una veu.
1: Sents veus.
0: Bastantes, sí.
1: Val. I clar, jo vos puc contar tot el rotllo, però jo no som ningú, com sempre intento trobar gent que mos pugui portar de primera mà informació i quan anava xerrant amb gent que me deia, no en sabem molt, aquí a Mallorca no és una cosa que s'hagi estudiat, jo no vull dir res, no en sé res, no en sé res, vaig arribar que a Eivissa, per lo vist, hi ha hagut una plaga que ha afectat molt a les figueres de moro fins a tal punt de fer-les desaparèixer gairebé a tota la illa. Sí, sí.
0: I no et segueixi l'illa.
1: No, és que jo me vaig...
0: Fastidiosa.
1: Tots els meus guions apareixen, però...
2: Una cosa, lo de no ser negatiu, Tomeu, no, no, no. On ha quedat?
1: Hi ha llum, hi ha llum. Bé, vaig xerrar amb en Vicent, sí? Amb Palmeret, no sé si vos recordeu com el vaig xerrar a l'espart, perquè, clar, vaig conèixer ell, vaig dir... I vaig acabar descobrint això, que efectivament hi havia una plaga, que és la cochinilla, que els està afectant, i ell mos ha explicat exactament com està la situació. Sí.
4: Justament per la zona de Sant Josep, d'allà on jo som. I no molts anys ha passat ja per tot, i s'ha carregat totes les... Tots els tancons de figueres de pic o de figueres d'indi, que ho dèiem de les dues maneres, que hi havia vora cada casa pagesa. Havia passat de moda. Molta de gent no tenia mals i no estava pràcticament cap fulla. Qui es menjava quatre figues, però se'n perdien moltes. I allò era una espessura que en el moment que va arribar la cochinilla va ser perfecta per carregar-se totes les figueres de pic, perquè com que no hi havia manera d'entrar-hi per dins a fer les netes, es moriren. I ara ja també ha arribat a Formentera fa un any o dos. Allí han aguantat bastant més, però llevat que canviï molt els hi passarà exacte el que ha passat a les d'Eivissa. S'han perdut, però es poden recuperar sempre i quan sigui una cosa que un se n'encuidi, doncs, com un se'n cuida d'una altra planta o d'un altre arbust de fruita que un tenga.
0: Cochinilla.
1: O cotonera.
2: Ha quedat sec.
1: Val, idò, precisament a Eivissa, on la cotonera o la cochinilla ha fet tant de mal, d'acord? Ha nascut un col·lectiu que se diu Cochichumbas, que és un col·lectiu artístic.
3: Bon nom, això ara no m'esperava jo.
1: Perdó, no heu vist aquest meu giro cultural, eh? Idò, aquí jo puc fer de tot, no passeu pena. Un col·lectiu artístic impulsat sobretot per dones que s'han organitzat en el voltant de la supervivència de la figuera de pic, com diuen allà, i vaig xerrar amb una de les seves impulsores, que és Neliana Perinat.
5: Este proyecto nuestro nació por la tristeza que sentimos al ver esta planta que para muchas personas y para nuestro grupo es muy emblemática y de gran personalidad y belleza y muy vinculada a nuestra infancia y a Eivissa. Y estábamos viendo cómo se moría sin encontrar información sobre ello ni qué poder hacer al respecto. Entonces, en ese momento, descubrí que la cochinilla que la estaba matando, al intentar limpiar la planta, pues sacaba como un tinte, un color, un pigmento, como rojo. Y me pareció muy interesante proponer a diferentes artistas y activistas de la isla investigar sobre ello y traer conciencia de qué podríamos hacer con la planta a través de la creatividad.
0: Clar, és curiós que una planta com la figuera de moro, que durant tant de temps gairebé ningú ha mirat, és a dir, que la veiem, però que ningú mira de cara, ara generi tot un moviment per defensar-la, no?
2: Ben que, de curiós. Fet, Celestí, segons mos ha contat Neliana, Cochichumbas, és que és mal de dir.
1: Cochichumbas.
2: No s'ha quedat...
1: Un picuardí, ja està.
0: Sí, ja
1: Cochichumbas.
2: I doncs no s'ha quedat només en una campanya simbòlica. Han fet exposicions a diferents espais d'Eivissa, han participat en fires i en el TEDx Eivissa.
1: Sí, sí.
2: No sé si ho he dit bé. Eivissa. I han organitzat xerrades, taules rodones, tallers creatius, gastronòmics i sobre els usos agrícoles de la figuera de moro. També han convidat especialistes com el mexicà Elqui Guillén per divulgar-ne els possibles valors ecològics, socials i econòmics.
3: Però aquí hi ha una contradicció bastant important que encara no han dit, que és que aquesta planta és considerada invasora.
1: Clar, és una planta que...
3: L'han vist a tota la vida i molt sorprèn, això.
2: Està ple de sorpreses avui, aquesta secció.
1: De fet, figura en el catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i això dona alguns conflictes a l'hora de defensar-la o de reintroduir-la ara que ha sofert bastantes baixes i se vol començar a reproduir. I bé,

0: M'haurien d'afegir una paraula, si
1: clar,
0: vols.
1: Clar, evidentment.
0: No puc anar fora a afegir una
1: quina
0: paraula.
1: Quina seria?
0: Avui he triat una paraula bastant... Ara m'es posa en Go Cactus de fons.
2: Clar, ben triat.
1: Ben afinat.
0: Que estan en tot, estan en tot. Bé, he triat esmolles.
1: Ah, clar, esmolles.
0: És important, no ho han dit. No ho han dit. M'ho han deixat una part...
1: Consecuences, figues de moro.
0: Nau viu, si heu d'agafar... No els agafeu en sa mà.
1: No, jo recordo aquesta imatge quan era jove, amb les esmolles de, fins i tot de girar, de torrar.
0: Sí, de torrar.
3: Sí. Són o d'escaliu.
1: Amb unes com a pales més...
0: Hi ha gent que agafa les canyes i les queixes, les puntes, sí, i posa una preda enmig per poder fer com un tassó. Ho estic explicant bé, s'entén? I amb el tassó de la canya que queda li donen una volta i la treuen. Però si no, el més habitual és el que teníem per casa, que eren aquestes esmolles.
1: A que nostre en tenim d'aquestes llargues, és a dir, que si hem de fer aquest gelat no fa falta comprar-ne.
0: No, i són, poden fer, no ho he dit, però poden fer fins a 5 o 6 metres, o sigui, si són antigues, com ho deia en Palermet, antigament s'esmotxaven, però com que s'han deixat créixer de per llarg, s'ha d'anar alerta. Mm. Bé, esmolles, no me'n vaig en fora. És una variant de molles, que bàsicament seria una espècie de tenalles per agafar coses que no convé tocar amb els dits. Mm-hmm. Que és una paraula que no sabia si podria afegir mai, però és important que s'ha d'anar a agafar.
1: I que feien servir si vam,
0: i que feien per torrar.
3: Sí, la coneixien totes, aquesta paraula,
2: sí,
3: no?
2: Sí, per Sant Antoni sempre se diu.
0: Home, és important tenir una bona
1: de molles. Clar, jo dic armolles.
2: O molles, també he sentit jo.
1: Molles
0: és el que diu el diccionari. Si el que ve moll, diu molles. Es molles és una variant. I a Menorca en tenen específiques que diuen es molles d'agafar figues de moro.
3: Ah, mira.
0: Sí, sí. Mm-hmm. Ben arrelat, això.
1: Que bé, ben arrelat. Perfecte, i de figueres de moro i d'armolles... D'armolles, ho veus? Perquè sí, dic armolles. Es molles, n'han xerrat avui. Quedes en aquest darrer minut?
0: Si me voleu, clar que sí.
1: Vinga.

0: I avui hem de celebrar el 35è aniversari de l'àlbum debut de Pearl Jam.
1: 35, clar.
0: 35, titulat Ten, que es va publicar un 27 d'agost de l'any 1991.

Pearl Jam va néixer després de la ruptura de l'anterior banda que tenien el baixista Jeff Ament i el guitarrista Stone Gossard després que es morís el seu cantant. I mesos després d'aquest fet s'uniren a ells un altre guitarrista, Mike McReady, el bateria Dave Crusen i el vocalista Eddie Vedder per formar aquest grup, Pearl Jam.

0: Debutaren el 1991 amb aquest disc titulat Ten, que la veritat no va tenir molt d'èxit els primers mesos després de la seva publicació, però que va aconseguir un auge després que Nirvana, al setembre del mateix any, publicassin el seu exitós Nevermind i creessin un efecte rebot.
1: L'altra cara del grunge, sí, sí, Nirvana sí. I Pearl Jam.
0: Sí, però van crear un efecte rebot dins els grunge i, clar, grups com Pearl Jam encara varen sortir beneficiats. Mm.

0: brutal. Sí. Bé, de fet, arribar fins a Mallorca, que una periodista que coneixem, la Marta Terrassa, ha fet un llibre i tot. Va fer un llibre i tot sobre la història, un pot de pel jam.
1: S'hi ha fet a prop d'ells, però no...
0: No hi ha arribat, però s'ha fet arribar. Sí. Hi arribarà, segur. Sí. Jo crec que qualque dia li presentarà el llibre amb ells.
1: Sí.
0: Les lletres de Ten són molt tristes i oscures, parlen de depressions, de solitud, d'assassinat, de suïcidis, i tot això barrejat amb la veu profunda i forta de Eddie Vedder i guitarres ben dures, que moltes vegades convertien aquestes cançons en himnes. Un disc, però, en el qual també hi cabien balades, com aquesta.

0: Clar, era l'altra cara del grunge, no? Un so més, en referència al rock, sí. més amplitud que no aquelles guitarres distorsionades i en crits, clar, com
1: Nirvana. Era brut, i aquesta
0: sabou
1: d'en Eddie Vedder sí. no era tan...
0: Era més elegant, més sofisticat.
1: Sí,
0: Eddie Vedder i Pearl Jam, en aquest aniversari de Ten, hem arribat al final de Tentol. Gràcies a tots, Maria, Miquel, Tomeu i Lluís.
1: Fins demà.
2: Fins demà. Fins demà.
0: Tomeu, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
3: IB3 Ràdio és història.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que se desfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les riades.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toca Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí, sí, sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu avui parlant de literatura humana i artificial, d'un disc nou i de les sèries i les pel·lis que convé no perdre's? Benvinguts a la cultura d'IB3.

0: Tot una saludar amb l'escriptor Jorge Carrión, qui demà impartirà el taller d'escriptures humanes i no humanes. És la culminació de la intervenció Sistema Nervioso, un projecte que ha fet aquest mateix estiu al Centre d'Investigació i Producció Artística Coster Art i Natura de Pollença. És un espai integrat en el paisatge i entenem que ho està preparant tot per demà. Justament també demà es presenta el disc de Joe González a Palma en el cicle del Eterno Verano d'Esgremi i d'IB3 Música. We Still Stand sonarà en directe a les Ales Zero junt amb la banda revelació del moment, que són Buff. I per acabar tindrem les novetats en sèries a les plataformes amb Cata Rosell i també les estrenes als cinemes amb Marta Pérez a l'Escapada.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 7 en Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
1: Narrador, sagista, crític, guionista de còmic, fins i tot autor de Membrana, Los Campos Electromagnéticos, Teorías y Prácticas de la Escritura Artificial, Librerías, Las Huellas o Samuel M. Beckett. Jorge Carrión prepara per demà al Centre d'Investigació i Producció Artística Coster Art i Natura de Pollença el taller d'escritures humanes i no humanes, culminació de la intervenció Sistema Nervioso, un projecte realitzat aquest mateix estiu, al mateix espai, una biblioteca expandida integrada al paisatge.

0: I ja podem saludar Jorge Carrión. Jorge, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Molt bé. De quina manera es vincula el taller de demà en la teva intervenció del mes de juliol en sistema nerviós?
1: Doncs mira, quan vaig inaugurar el juliol amb l'Amador Magrané, sistema nerviós, vam decidir que la biblioteca tindria quatre seccions. Una és Mallorca, una altra és Art i Natura, evidentment. Una altra és la secció infantil, que és molt important. I l'altra és, diguem, llibres que ajuden a interpretar el lloc on estem, no? A Coster i els seus artistes. Llavors, la intervenció de demà al taller d'escriptures no humanes amplifica aquesta secció i proposa formes d'escriure amb les plantes, amb els arbres, amb els insectes, amb els no humans de Coster, i també, si vols, utilitzant la intel·ligència artificial.
0: Si vols, això ara en parlarem. Quan dius escriure amb el regne animal, vegetal, mineral, de què estem parlant? Escriure sobre, escriure tenint en compte que existeixen i ocupen aquest mateix espai?
1: Doncs mira, començaré el taller parlant d'un poemari que es diu La bèstia ser, de la poeta argentina Susana Villalba, que és un poemari contemporani perquè fa parlar un mineral, un arbre i un gos sobre temes d'ara, però molt clàssic perquè portem mil·lennis fent parlar els animals i els vegetals i els minerals i per tant, no és un tema nou, no? Llavors, la proposta pot ser des de que escriguis un poema en el qual tu ets una flor o tu ets un núvol, fins anar més enllà, més cap a l'art contemporani, i mostraré projectes, per exemple, d'un artista xinès que el que fa és buscar a les fulles i al terra el rastre de les formigues i fer fotos, retallar aquest rastre i maquetar-ho com si fos un rengló, una fila, una línia de text, i fa llibres suposadament escrits per formigues, no? Llavors, mirarem moltes formes d'expressar-te en termes no humans, des dels més clàssics, poesia en el qual parla un ocell, fins projectes més contemporanis que ja tenen a veure amb l'art i que són més conceptuals.
0: M'estàvem recordant ara de la novel·la Ànima de Mauguat, no? Més conegut, evidentment, per les seus textos teatrals, però on també dona bo, no?
1: Molt bé.
0: A més que és tot una referència, no? Sí, de la literatura, diguem, contemporània, de les millors novel·les que se poden llegir a les darreres dècades, no? Que també podria ser un bon exemple. Clar, m'estàs dibuixant un marc molt interessant i tot d'una se m'acord la pregunta, Jorge, de quin és el perfil dels participants en el taller. Tu saps, tu coneixes aquests perfils? Estan triats amb una manera de condició per participar-hi? Perquè d'aquí poden sortir coses molt diverses, no?
1: Sí, sí, està molt obert. S'han apuntat 25 persones, que era el límit, i tenim perfils més d'escriptura, persones que escriuen i que llegeixen. Tenim perfil d'artistes contemporanis, més cap al camp de la performance o de l'art conceptual. I després tenim gent, com els meus fills, que tenen 10 i 12 anys.
0: Que bé.
1: I que, per tant, també és un taller obert a qualsevol persona de qualsevol edat, creativa, amb interessos. Als nens proposaré que facin un còmic. He portat uns fulls amb vinyetes en blanc i els faré triar personatges no humans, no? Una pedra, una fulla, una branca, i que els facin parlar.
0: Clar, si tingués davant ara mateix un dels participants, de qualsevol edat, li demanaria què esperen d'aquesta activitat, però te tenc a tu. O sigui, que te deman què esperes tu d'aquesta activitat.
1: Bueno, jo espero aprendre. És la primera vegada que dono... He donat molts tallers i cursos d'escriptura creativa, dirigeixo un màster d'escriptura creativa, i també he donat alguns tallers d'escriptura amb intel·ligència artificial, perquè ja porto 5 anys treballant amb la IA, però també porto 10 anys llegint sobre temes d'intel·ligència vegetal i de cultura animal. He fet assaig sobre el tema, però no he donat mai cap taller. Per tant, jo vull aprendre jo mateix a veure què passa, no? que experimentem junts. Però sobretot, jo quan dono classes i fins i tot quan escric, intento obrir la ment. A mi em sembla interessant que tu posis en qüestió les idees preconcebudes, que posis en qüestió el que per tu és l'escriptura, i de sobte veurem que els núvols també escriuen al cel, no? I els arbres escriuen també amb el vent o creant músiques amb el vent, no? Mm. Per tant, darem a expandir el que considerem art, natura, escriptura, literatura, cap a experiències que col·laboren, evidentment, sempre a través de l'ésser humà amb el món no humà.
0: Clar, quan dius que poden utilitzar la intel·ligència artificial o no, apel·les al lliure albiri, ja per aquesta decisió, però, per exemple, si decideixen que sí, el com l'utilitzen també és lliure?
1: Home, totalment lliure. Jo no crec que en els límits, diguem, tècnics, qualsevol eina és benvinguda. I, clar, la IA té un avantatge, i és que naturalment és una traductora, no? O sigui, tu, quan utilitzes el ChatGPT t'està traduint un món de zeros i uns i d'algoritmes a un llenguatge verbal, no? Llavors, s'estan fent experiments amb xarxes neuronals per intentar traduir el llenguatge de les balenes, per exemple, mm-hmm. i el que faré serà dir, bueno, si voleu utilitzar el ChatGPT o Gemini com a possible traductor especulatiu, ficcional, fantàstic d'un bosc, per què no? Mireu la manera, no? I jo els ensenyaré alguns textos meus, alguns experiments meus que he fet últimament, en els quals he utilitzat la IA per generar imatges, vocabularis, gramàtiques de ficció, però que tenen a veure amb mons no humans, no? De fet, parlaré demà de The Arrival, si te'n recordes, la pel·lícula fantàstica.
0: Sí, i tant, fantàstica, sí, senyor.
1: Inspirada en la gran novel·la curta del Ted Chiang, no? Mm-hmm. Història de vida. Els hi portaré el vocabulari dels alienígenes, els explicaré com es va dissenyar aquest vocabulari, que es va fer amb artistes i amb programadors informàtics, i llavors els diré, per què no feu un vocabulari, no? Pot ser un vocabulari d'una serp, pot ser un vocabulari del cel, pot ser un vocabulari del ChatGPT. Pensem alfabets, vocabularis, gramàtiques no convencionals, perquè, de fet, els humans portem tota la vida, no? Tota la nostra existència fent parlar els déus, fent parlar els superherois,
0: totalment.
1: Fent parlar els alienígenes, que també són no humans. Mm-hmm.
0: Clar, dius que portes anys treballant en la intel·ligència artificial i parlant i escrivint sobre el tema, si se pot considerar un tema, jo crec que sí. Però a la vegada, qualque entrevista t'he llegit de dir qualque cosa semblant a que fas un tipus de literatura que no és especialment accessible per la intel·ligència artificial, no? I que això te dona en realitat més llibertat.
1: Sí, jo crec que la IA encara no pot escriure literatura. Mm-hmm. Jo vaig publicar un llibre que es diu Los campos electromagnéticos, que el vaig coescriure amb el GPT-2 i el GPT-3, no? El que va ser abans del ChatGPT, i allà ja vaig veure que poden redactar molt bé, però no poden escriure literatura. No? Per tant, em sembla que els escriptors encara tenim molt de marge i d'avantatge, però al mateix temps és una eina que t'obre molts altres camps. Per exemple, jo estic treballant amb la imatge, no? O sigui, jo crec que puc escriure millor que la IA, però evidentment no puc fer dibuixos o imatges o fotografies falses tan bé com ella, no? Llavors, la col·laboració entre jo i ella, donant-me a ella eines que jo no tinc, em sembla molt, molt estimulant, no? A vegades és molt millor treballar amb un humà, amb un artista, i he fet còmics, he fet projectes amb artistes increïbles. Ara mateix, per exemple, aquí a la illa, aquest matí he anat a veure la Fundació Toni Catany, que m'ha agradat molt, sí. A Llucmajor, sí. I he vist l'exposició del Joan Fontcuberta. El Joan Fontcuberta, a la seva exposició que es pot veure ara, a Via Làctia, aquí, a Mallorca, hi ha imatges que són seves, diguem, o sigui, ell ha mirat per l'objectiu de la càmera, ha fet la fotografia. Hi ha imatges que ha trobat en arxius, hi ha imatges que ha manipulat i després hi ha imatges que ha generat amb IA, no? Llavors ja és una altra eina que ell utilitza i a mi em sembla que l'escriptura també es pot utilitzar.
0: Clar, estàs parlant de conceptes que requeriríem tres programes, tu ho saps. Estic llegint justament, me va arribar ahir, el darrer llibre d'en Fernández Mayo, L'Àngel de la Intel·ligència Artificial, entre altres coses, perquè encara no l'ha acabat, diu que allò que mos diferencia de la intel·ligència artificial és el poder d'especular. No sé si estàs d'acord amb això. O sigui, i també una idea que travessa, diguem, aquest assaig, és que estem en un període molt inicial de la IA, que ara mateix, allò que tu dius, que no poden crear literatura, el manco de literatura de qualitat, és cert, però clar, cap a on anem en aquest sentit, no? No sé si pots projectar aquests codis del futur.
1: Bueno, no, sempre t'equivoques, no?, quan parles del futur. A veure, el que sosté l'Agustín Fernández Mayo, que per cert va ser qui va inaugurar el sistema nerviós, sí, vostè, sí. Fa un mes, el seu llibre, és que ara mateix la IA és un àngel de la guarda, utilitzar aquesta metàfora, i en un futur serà un àngel caigut, no?, quan ja ens hagi superat. El tema és en què ens superarà. Segurament en càlcul ja ho està fent, en matemàtiques. Jo crec que no ens superarà, almenys en les pròximes dècades, en art, no? Perquè l'art és una altra cosa. I el llibre de l'Agustín, L'Àngel de la Intel·ligència Artificial, és impossible que l'escrigui una IA, perquè una IA no pot tenir aquestes idees tan brillants.
0: No, i les connexions que se fa, clar.
1: Efectivament, antropologia, teologia, física, quàntica, no? És aquestes connexions que l'home encara és superior, no? Uh-huh. Jo vaig escriure una novel·la que es diu Membrana, sí, sí, la vaig ubicar a l'any 2100,
0: sí.
1: I a l'any 2100 la IA ja ens ha superat artísticament, ja escriu molt bé, no sé si millor o no, perquè el vaig escriure jo, però el que jo vaig condensar en el segle XXI, perquè a Membrana m'invento el museu del segle XXI, i és com el catàleg d'un museu fals, el del segle XXI, que s'inaugura d'aquí a 75 anys, allà el que intento condensar és el que jo espero que sigui la història no del segle XXI, sinó dels propers segles, no? Jo crec que la IA, al nivell d'excel·lència que ens ha portat la poesia de l'Anne Carson, diguem, no?, o la novel·la de Coetzee, li queda molt per arribar a aquest nivell. El que no li queda molt és per arribar al nivell, si no ha arribat ja, dels guions de les pel·lícules de superherois o dels pitjors bestsellers, no? O sigui, jo crec que la IA, i això em va portar molts problemes al Brasil, que ho vaig dir en públic, i em va portar molt de hate dels seus fans. Jo crec que la IA, realment, sincerament ho dic, sense ironia, ja escriu millor que el Paulo Coelho.
0: Jo també ho crec. Clar, però...
1: Perquè si ens estan escoltant brasileños, tindrem comentaris a Instagram els dos.
0: Però clar, me poses l'exemple de Carson o de Coetzee i clar, jo te diria que el 99,9 dels mortals que escrivim tampoc arribarem mai a tal. Vull dir que...
1: Aquesta és la gràcia.
0: Aquesta és la gràcia. Però clar, el tema, Jorge, no és tant segurament si ens superen o no, sinó tornant un poquet al mite de l'àngel caigut, si ens obedeixen o no. Si arriba un moment que arribam al HAL que va idear en Kubrick o en un altre format, diguem, el replicant de Ridley Scott i ja passen de nosaltres directament per acatar o per establir els seus propis codis i passar, si me permet l'expressió col·loquial, d'allò que nosaltres li diguem.
1: És que, en aquest sentit, el moment clau és ara. Clar. No estem reaccionant. O sigui, és ridícul que avui Meta hagi de pagar 18.000 milions de dòlars per una cosa, un delicte, un crim, un problema que sabem des de fa 10 anys que està passant. Instagram es va crear el 2010. No podem tardar 16 anys en reaccionar, no? El ChatGPT ja porta 3 anys. Seria ara que hem de posar els límits, que hem de regular, que hem de controlar, que hem de prohibir, que hem de jutjar, que hem de negociar, perquè si no passarà això que tu dius. Però ja està passant amb els experiments que fa Anthropic o fa OpenAI i no estem reaccionant. Jo crec que la reacció és molt urgent, hauria de ser extraordinària, perquè no podem tardar 15 anys en arribar a aquest tipus de pactes i de solucions que estem arribant ara.
0: Són les 6:21 minuts, entrevista amb Jorge Carrión, de demà imparteix el taller d'escriptures humanes i no humanes, que culmina d'alguna manera aquest projecte de sistema nerviós que va inaugurar Coste, Art i Natura. Jorge, deixa'm tornar un poquet al bosc, a la biblioteca com a bosc, aquesta metàfora, i demanar-te si els participants del taller també estaran integrats en aquest espai, si podran fer servir, no, si se podran perdre, diguem, aquest bosc real i metafòric.
1: Doncs la idea és començar amb una visita col·lectiva a Sistema Nerviós, que és una torre, la Torre Vigies d'Amador, convertida en una biblioteca, i després hi ha punts de lectura per tot el territori, amb llibres vinculats amb les obres dels artistes de Coster. Per tant, comencem amb una passejada. Després seiem a una taula i els explico una mica de teoria, no?, de terolingüística, de Vicente de Prés, de Donna Haraway, etc. Després els proposo un exercici I aquest exercici sí que els convido a que, a que el facin a qualsevol indret o racó de coster, que es perdin, com tu dius, i després tornem i compartim l'escriptura o les idees, perquè, clar, tampoc dona temps d'escriure res, molt elaborat, també a la taula. No? Per tant, seria bosc, taula, i una fe en el moviment peripatètic, no? De passejar, caminar pel bosc com un lloc d'inspiració. Saps que les muses són la inspiració. Jo crec que Coster és un lloc de muses, un lloc molt inspirador.
0: I tant. Clar, jo sí que penso en sistema nerviós en les biblioteques i també havent llegit una mica bastant, segurament, tenc la tentació de demanar-te pel paper que han jugat en la història de la cultura, no? Aquests espais, des de Goethe a Benjamin, passant per Bolaños, Joyce, Mallarmé, moltíssims, no? I quasi que podríem fer l'exercici de projectar com se van relacionar ells i elles amb aquests espais i com en relacionar amb ara, no? No sé si establir una mena de comparació, perquè també és molt interessant allò que cadascú espera quan entra en una biblioteca o una llibreria, no? Si és que té qualque expectativa, que moltes vegades no se tenen i és meravellós que no se tinguin.
1: Sí. Clar, jo quan l'any 2010 vaig començar a investigar seriosament el tema, vaig veure que hi havia molta bibliografia sobre les biblioteques i la seva relació amb la cultura, amb els escriptors, amb les escriptores. Per exemple, tots sabem que la Virginia Woolf o el Mario Vargas Llosa anaven a escriure a les biblioteques nacionals de Londres i de Madrid, però, en canvi, no hi havia gairebé res sobre les llibreries. I vaig fer una investigació sobre la història de les llibreries, vaig publicar un llibre que es diu Llibreries, que és una història cultural, i allà vaig veure que, efectivament, també era molt important la relació dels escriptors i les escriptores amb les seves llibreries de capçalera, no? Amb les seves llibreries de confiança. I aquest llibre, doncs, la veritat és que m'ha donat moltes alegries, està publicat en 15 idiomes i encara està viu. En els últims anys el que vaig fer és, com tu dius, ampliar la idea de la biblioteca i de la llibreria al bosc, i vaig començar a llegir sobre teoria forestal, sobre plantes, sobre ecosistemes, i vaig veure que hi ha paral·lelismes. Sí. Que un bosc també és un arxiu, també és una xarxa, i d'aquests temes parlarem demà.
0: Que bé. Clar, has citat a Donna Haraway, que també la tindràs en compte demà, i jo me'n recordo allò que deia ja fa temps, de que en un futur serem una mena de cíborgs, que serem híbrids entre màquines i organismes. Te volia demanar si estàs d'acord amb això, tenint en compte també que, clar, que si la intel·ligència artificial de qualque manera s'humanitza en el sentit que és capaç d'escriure igual o millor que nosaltres, per exemple, si nosaltres també ens convertirem en una mena d'això, que deia Anna Haraway, no? De màquines. O el manco híbrids.
1: Jo crec que ja ho som.
0: Ja ho som.
1: I fa milions d'anys, no?, que no ens podem entendre sense el foc, sense la cuina, sense l'escriptura, sense la pintura, i tot això ho fem amb eines, no? Per tant, som tecnohumans i som una mica cíborgs. Tots portem implants dentals, molta gent porta també intervencions al cor o pròtesis, no?, al genoll. Per tant, ja som una mica cíborgs. I des de que l'ordinador personal i sobretot el mòbil es van incorporar al nostre dia a dia, encara més, no? El mòbil, jo estic parlant amb tu amb un mòbil, sí. És una pròtesi mental nostra, tenim una memòria externa, no? Gran part dels nostres records estan en el núvol, per tant, una mica cíborgs ja ho som. La gran pregunta és si l'IA serà robòtica o no serà robòtica, i si l'IA finalment estarà dintre nostra amb els neuroimplants i altres tecnologies. Això està per veure, jo espero que no.
0: Jo també. Jorge Carreo, moltíssimes gràcies. Per cert, queden places per el taller de demà o ja no?
1: Està ple, però si algú ens escriu, jo fins a 30 estic còmode.
0: Sí, i ja sabeu, taller d'escriptures humanes i no humanes a Coste Art i Natura de Pollença, aquest espai meravellós també ideat per Namador. Tot això passarà demà. Jorge Carrió, un plaer sempre parlar amb tu. Moltes gràcies.
1: Igualment, gràcies a tu.
0: Vinga.

0: I de la literatura, les biblioteques, les llibreries, la intel·ligència artificial, passam a la música. 6:27, continuem aquí a la cultura de IB3.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: full of fresh air. I doncs aquest va ser el primer tema que se va promocionar de llarga durada que va publicar en Joele González l'any passat, We Still Stand, i és un disc que demà se presentarà en directe a la Sala Zero d'Esgremi. I justament ens acompanya en Joe González, que té aquest nom tan artístic i tan internacional, però que és de Cala Sant Vicenç. Com estàs?
1: Bones tardes, com esteu?
2: Com va? Molt bé.
1: Tens, molt bé,
2: tens
1: molt bé.
2: Accent de Joe, també.
1: Sí, tinc accent de Joe.
2: Sí.
1: Bueno, al final són noms artístics.
2: Ben xulo.
1: El fet d'escriure moltes cançons en anglès, hi ha algun company que me diuen Joe de fa estona, l'ambient musical d'aquí de la zona nord, i al final pues, s'ha quedat. De part, ja José González ja n'hi ha un bastant conegut.
0: Sí, sí que el vale. Idò, demà teniu aquesta presentació, a més, dins aquest cicle de El Eterno Verano, en el qual col·labora també Ivetres Música. I conta-mos un poc, tens il·lusió? Ha costat molt fer aquesta presentació en directe?
1: Bueno, com ja he explicat en altres ocasions, al final mai he tingut molta pressa de marcar-me unes dates per aconseguir coses en l'aspecte musical. Vull disfrutar de la música i que no se torni un calvari, que és fàcil a l'ambient musical a vegades. I per altres motius personals de músics i tal, doncs al final han tingut l'oportunitat de presentar-ho a cicle, com heu dit, de l'Eterno Verano, organitzat per Esgremi i Art of the Care of People, que és una empresa d'aquí de Mallorca. I molt agraït, la veritat, perquè està donant suport a les bandes d'aquí que feien producció local i molt content.
0: Això està molt bé. A més, quan vares venir a presentar el disc en vinil, que te varen tenir també en el programa, ja vares venir amb en Rado, que ara serà el seu trio, no? que t'acompanyarà en directe. Com seràs directe?
1: Sí, el Rano Sarvà, com vàrem explicar ja quan vàrem estar ja en el vostre plató de IB3, de l'Aviador, sí. Ja ha estat, és un músic argentí, ja fa uns anys que viu aquí, i m'ha fet ell, ha estat el productor del disc, també ha participat gravant alguns instruments, i bueno, després varen col·laborar altres músics d'Argentina, també, i altres músics de col·legues meus, músics d'aquí també de Mallorca, i la presentació pues, l'he volgut fer amb el seu trio, també amb un teclista convidat, i bueno, al final hi ha músics com el bateria i el baixista, que no seran els que varen gravar, diguéssim, el disc originalment, perquè pues, diuen altre. Són músics internacionals i és impossible que venguin a fer aquest concert, però gràcies que el Rano pues, ja disposa d'un trio i ho farem amb ells. I ara mateix estem assajant aquí a una finca a la zona nord, passant calor,
0: que
1: i preparant tot per demà estar a punts, que arrencarem a les 9, s'obriran portes demà a la Sala Zero.
2: Sí.
1: 9 i mitja arrencarà la banda local de la Pobla, que es diu Baf.
2: Baf, que són molt bons també, sí senyor.
1: Està pegant molt fort, amb un punk rock així bastant afilat.
2: Sí.
1: I més o menys 10 i mitja arrencarem nosaltres.
0: I com ha estat aquesta connexió amb Baf per coincidir en el mateix cartell?
1: Bueno, això ha estat una de la programació de mateixa de Grammy. Jo personalment no els conec encara, però ha estat això, suposo que ha estat un tema d'ordenació, d'estil i bueno, dates també, no?, de les bandes, disponibilitat, i és una programació ja que ens varen proposar del mateix Grammy.
0: Idò, bé, és una molt bona forma de posar-se en contacte amb altres bandes, d'altres entorns i també d'altres influències musicals, cosa que sempre mos agrada i mos fa molta il·lusió que passi. Com ha anat? Ja mos has dit abans, jo que tampoc vos ho preneu molta pressa, que és simplement anar fent i compaginar-ho amb la vostra vida normal i rutinària. Però heu aconseguit enviar el disco fora, és a dir, la qualitat del so faria possible que fóssiu de qualsevol altre lloc, no? Fins i tot també d'Estats Units. Heu tingut contactes allà?
1: Bueno, han passat cosetes, evidentment. Quan se mou més la música, crec, i no, bueno, és així, és quan toques molt en directe, no? Desgraciadament, jo no estic ara en disposició de tenir una banda. Això ha estat un disc d'estudi. I sí que, bueno, a nivell de xarxes sí que ha hagut contacte pues, amb pàgines, influències d'Argentina que m'han contactat, suposo que per connexions a través de xarxes, i ha hagut moviment. Passa que també molt fàcil no és, el tema de les xarxes avui en dia, si no crees molt de contingut i després, sobretot tocar en directe, jo crec, no? Però bueno, demà tenim aquesta presentació. T'hem pensat també fer... Estan ja preparant altres videoclips que sortiran i anirem afegint contingut. Al final s'ha de tenir contingut i després és quan venen les connexions. De fet, el concert de demà ha estat de moure'm-me, d'anar a les jornades que se fan, de jornades professionals que se fan per quan ha hagut el Mallorca Live Festival,
3: sí,
1: després el concert, que m'he anat moguent des darrer any i duguem vinilos, hi ha gent que són d'aquí de les illes o de fora. I, de fet, bueno, s'han duit vinilos a altres països. Hi ha vinilos ja per Mèxic i Sud-amèrica i Europa, sí, sé que n'hi ha ja. Han fet voltes.
0: Molt bé.
3: Aquestes connexions tan necessàries. 6:35, entrevistant Joe González, que toca demà en el Gremi a partir de les 9:30 també amb BAF.

0: Jo, com definiries el teu estil? Com te definiries com a músic?
1: Pues jo crec que és una, al final és la música que he escoltat i que m'ha agradat, evidentment, és la que m'ha fet reacció, no, interna, i quan des del primer moment que vaig posar a escriure cançons i a intentar fer cançons pròpies, pues crec que és el que s'ha vist manifestat. Fusionat, mesclat, i evidentment mai he intentat copiar a ningú, però te venen aquestes arrels. Al final som una cadena, no?, els músics, i a vegades aportam alguna cosa de nova, però ets una cadena. I és un folk rock molt 60, 70, influenciat per tot que és de lo millor de qualque cançó té un aire swing, més rock and roll, més reggae. Tampoc si faig un reggae, jo no som de Jamaica, no m'agrada intentar fer un estil que jo no som autèntic d'aquest estil. M'agrada donar-li el meu toque personal. I bueno, això és una fusió de folk rock i el que me vengui pel cap.
2: Està molt bé. I com seràs directe? Com ets tu en el directe? T'agrada xerrar amb la gent? Ets més tímid? O
1: Hombre, sempre, jo de petit he estat tímid, molts, eh? D'aquests que obrien la boca a la classe i se posava a veure mai. Però la veritat que amb els anys ja això com que se queda enrere i ja altres experiències que he tingut fa anys de tenir bandes i tocar bastant escenaris. L'escenari, quan disfrutes, agrada molt, eh? És veritat que te crea aquest petit o molt pànic escènic, sobretot abans de pujar, però que el que fas activa-te sensorialment i emocionalment. I després, una de les coses que m'agrada molt de l'escenari és la situació que és molt cruda en el públic davant, no? Aquesta sinergia que se crea amb el públic. I intentar fer sentir, sobretot jo m'agrada molt fer sentir les cançons, les lletres, a través de les lletres, i que la lletra estigui ben arropada per una bona música. I això, quan s'aconsegueix, crec que se crea un punt d'inflexió personal, que és quan la gent també ho sent. Però tot surt bé.
0: Arribes, jo, al punt d'haver-te creat com un personatge per superar aquesta timidesa inicial, aquest impacte escènic, diguem, o de tot un oiatge pots ser tu mateix i gaudir de l'actuació?
1: Això és una gran pregunta. Jo suposo que subconscientment pot ser que ens creiem un personatge, no? de les pel·lícules que han fet, de quan vas a un concert tu i t'agrada molt i veus aquelles escenes de gent pujar a un escenari que t'han fet disfrutar i la gent s'ho ha passat superbé, no? I t'idolatren inclús la gent. Suposo que al final se te crea com una amalgama interna de totes aquestes vivències, però jo intento personalment ser molt autèntic. És a dir, el que sent i el que faig crec que no és una màscara ni un personatge. Crec que és autèntic, ho intento fer així. Saps? Però, bueno, el subconscient mai saps el que està fent per tu.
2: Idò, molt bé, perquè hem estat a Pollença amb en Jorge Carrión en els principis del programa i ara també amb aquest assaig de la banda d'en Joe L. González, demà actuant en el Gremi a la Sala Zero. Les entrades són a preus molt populars, 5 euros, me pens. Vull dir que
1: ara ja s'han acabat, els trams de 5 euros ja estan esgotades, però n'hi haurà ja a la porta. Ara estan a 10 més gastes de gestió, 10 euros.
0: Hi haurà també molt barates.
1: Popular.
2: Hi haurà vinil també per qui el vulgui comprar?
1: Tindrem vinils, que molt és una edició limitada de 200 exemplars. Ha estat una producció amb Produccions Blau, editat amb ells. I, bueno, una cosa que volia comentar, ara que xerràvem de les entrades, que per la gent que estigui escoltant, m'agradaria personalment oferir dues entrades, dos i dos. Les dues persones primeres que cridin a IB3, al vostre programa,
0: molt
1: quan
0: bé.
1: Vosaltres vulgueu, si crida qualcú i vol les entrades, jo ofereix dues i dues. A dues persones se duran dues entrades dobles.
0: Idò, ja sabeu, 972-139-00, en Joe González, que ofereix aquestes dues entrades dobles a les primeres telefonades que es produeixen. Joe, que vagi molt bé l'actuació de demà.
1: Moltíssimes gràcies i sempre gràcies per la vostra atenció a la música d'aquí de les Illes.
0: Clar que sí, Joe González. I Mònica, a part d'en Joe, ho dèiem, BAF, que és un d'aquests grups que estan pegant molt fort darrerament a les Illes, també actuen. Podem acomiadar-nos amb ell, acomiadar-nos aquest bloc, perquè recorden que ara arriben les sèries i les pel·lis.
2: Sí, perquè tenen cançons molt curtetes i aquesta és una d'elles. Sí.

0: vostres ràdios. Participació.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Betres Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
5: Ja està preparada na Cata Rosell, que és la nostra princesa particular. Com estàs, Cata?
6: Molt bé.
5: Per parlar de dues sèries avui, també na Marta Pérez, que després anirem amb ella d'escapada cinèfila. Com estàs, Marta?
6: Molt bé, molt bé, molt bé.
5: Cata, què dius avui?
6: Pues mira, avui duc una sèrie molt curteta, un thriller que ve de Suècia, que és número 1 ara a Netflix, i se diu Sacrificio de Sangre. La història comença amb una telefonada d'emergència. Una dona assegura que algú ha entrat a casa seva, que l'està atacant. Dos policies van fins allà i l'endemà apareixen assassinats els policies. Aquesta història se repeteix i descobrim que algú està caçant policies. S'ha encarregat d'investigar l'assassinat, se veu obligat a recórrer una persona en sa que té una relació bastant tòxica, son pare, un expolicia, i ens bescaté bastant comptes pendents. Si voleu, sentim el tràiler.
5: Vinga.
7: 112, ¿cuál es la emergencia?
8: Tiene que ayudarme. ¡Me va a matar!
9: Dos víctimas. Con graves heridas.
10: Un asesino de policías anda suelto.
11: Ese loco nos ha atacado a todos.
12: Hola, papá.
13: Necesitas mi ayuda.
14: Tenéis que entender muy bien lo que hay en juego.
15: ¿Estás bien? Podría repetirlo.
16: Esta és la primera vez que vemos a nuestros...
5: Sacrifici de sangre.
6: Que... Aquest és un thriller que funciona molt bé. Visualment no intenten lluernar, sé que és continguda, però és estiu a Estocolm, que on pràcticament no hi ha fosc. I li dona una estètica interessant. El ritme també, no té ganes de perdre pistes, canvien sospites, pràcticament cada capítol te deixa alguna pregunta prou interessant, que dius, ai, vaig a veure 10 minuts més de següent, i ja te quedes mirant-la. No inventes thriller policial, ni molt manco, és un assassí en sèries, policies en secrets, investigacions paral·leles, molt de trauma familiar, com li agraden molt en els nòrdics, però funciona. També xerra del desgast psicològic, de la feina policial, com comença a assenyalar cap a dins del mateix sistema. És a dir, una sèrie que no revoluciona el gènere, però té ritme, es mostra bons actors. De fet, tenim en Peter Anderson, que l'hem vist a Millennium. I, bueno, i un misteri molt ben construït, el podem veure a Netflix, 50 minuts, 5 capítols.
5: Una temporada, de moment, no?
6: Sí, una minissèrie, de moment, sí.
5: Molt bé, i la segona, de què va?
6: La quarta temporada de Ted Lasso.
5: L'has vist, Marta?
6: Sí, sí. Le vaig acabar, sí. I si algú no l'ha vist, és un entrenador de futbol americà de Kansas que, sense tenir pràcticament ni idea de futbol europeu, acaba contractat per dirigir un equip de la Lliga Anglesa.
17: M'encanta que diguis pràcticament ni idea, no té ni idea.
5: Però, és entrenador de futbol americà.
6: Sí.
5: I què té a veure amb el futbol?
6: Res. I de mira, no, res, però és una comèdia, ¿vale? Però la curiositat és que els creadors, que són en Jason Sudeikis i Brendan Hart, varen imaginar aquesta idea d'un entrenador nord-americà enfrontat-se al futbol europeu europeu, i això ho varen fer un sketch el 2013 per les peces promocionals de l'NBC Sports. Va funcionar tan bé aquest sketch que anys després ho varen convertir en una sèrie i ja anant per la temporada quarta. En aquesta temporada, després d'aquell, a la temporada 3 se'n va cap a deixar Anglaterra per estar a Kansas, estar amb el seu fill, tot això, torna perquè li proposen entrenar el nou equip femení del club, que ja no és una Premier League, és una segona divisió. Mm-hmm. I és un encert, si voleu, poden sentir el tràiler.
12: Venga. ¿Qué cojones haces tú aquí?
13: Me alegra verte, igualmente.

0: fútbol da la vida.
1: No seas menso. La vida es mucho más que ser futbolista.
2: No tan icónico, pero cierto.
3: Efectivament, la vida és ser qualque cosa més...
4: Que futbol, sí, però aquesta sèrie no va només de futbol, va de fracàs, de segones oportunitats i una cosa un poc revolucionària per la televisió, de tant de personatge, així, que és l'amabilitat, perquè en Ted Lasso és l'ànima de la sèrie i és un senyor eternament optimista, capaç d'enfrontar-se a qualsevol crisi amb una frase motivacional d'un paquet de galletes.
5: Un poc massa, no?
4: Un poc massa, però és la seva... Però és un personatge en capes, no és només un Mr. Wonderful, no? A vegades és vera que fa la sensació que està veient els conflictes de la sèrie que ja havia resolt, a vegades és vera que és una estirada de xicle, que hi ha subtrames que se podrien resoldre abans, però han de dir que funciona. Són els mateixos personatges, aquest mateix equip, que són personatges carismàtics. Es verà algun ja un poc caricaturitzat perquè funcioni el xiste, perquè funcioni s'acudir i perd un poc de credibilitat, però nosaltres, jo l'estic mirant i estic gaudint molt. Està pel TV, de moment van pel capítol 4, però n'hi ha 12, 30, 40 minuts a pel TV. Sí, és que ara Marta, fora micro en xerrar, que pensaven que havia acabat, perquè van acabar molt bé la tercera temporada. Ara aquí, a la quarta, han passat uns anys que ell està a Amèrica i li diuen, ei, vine...
5: Jo m'hagués jugat la meva vida, perquè vaig veure si són finale i que estava ben acabada. De fet, vaig pensar, l'han acabat, atents, ja està, no vull més Ted Lasso. Ara m'has posat en un compromís.
4: No, ara has de mirar, a veure què t'apareix.
3: Com que t'estim moltíssim, i no només com a col·laborador de Marta Pérez, t'aniré recordant que no te juguis la vida a la primera de canvi
5: per aquestes coses,
3: no? Sí, per aquestes coses, sobretot. Pot ser que la sèrie vagi mimant una mica en quant a qualitat? Ho dic per aquestes notes de...
4: Sí, és vera que la primera temporada és la millor, perquè ens sorprenen amb molts personatges i després estiren molt. De fet, la relació del que és ara entrenador amb la de màrqueting encara fa voltes i voltes.
5: I això, aquell personatge sí que és una caricatura, aquell jugador que sempre està enfadat, però que és bo.
4: Però en Ted Lasso,
5: jo a vegades penso que està
4: de
5: coma de broma.
4: En canvi, penso que en Ted Lasso i en Brendan Hart, que ells són actors, però són directors i són guionistes, i aquests dos personatges funcionen superbé, superbé.
5: M'ho pensaré.
3: Jo estic mirant una coreana, com no, clar, jo segur que vaig anar fins i tot a veure aquella, com se deia, el Juego de Calamar.
5: Que va agradar.
3: Encara no m'ha... No te vaig dir això en cap moment. Es diu Así aprenderás, el món de l'educació, de l'ensenyament.
4: I la recomanes?
3: Sí.
4: Ah, mira, 4 capítols.
5: En Rafa està recomanant una sèrie a Nakata.
4: Sí, sí.
5: Això és un moment històric.
4: Hombre, hi ha tantes sèries, ja no dona.
3: El Ministeri d'Educació crea un cos d'èlit per solucionar problemes a los señor Lobo. O sea, soy el señor Lobo y soluciona problemas. Mètodes super expeditius, que jo m'agrada molt, són molt gracioses. També té una part dura la sèrie, com se soluciona el bullying a un institut, l'abús en els professors, és a dir, tota una sèrie de problemàtiques que se poden i s'adonen als instituts de tot el món, no? I la veritat és que de moment molt bé, m'està agradant molt. I crec que els coreans tenen...
4: Jo l'he apuntada.
3: Jo me diré, no s'acaba de fiar.
4: No, clar, que no m'acaba de fiar de tu.
5: Clar, quina puntuació li donen a Film Affinity? Tu t'has de mesurar per sa mateixa... Mira-t'ho.
3: Que he de dir que és una pàgina de Film Affinity que jo no me mereix cap tipus de...
5: Ja s'està excusant.
3: Però li posa un set comú. Li posa un set comú.
5: Ah, bé, està bé.
3: Ara ja sí, me creix, no? Però vaja, dos col·laborats. Mira, sabeu que millor en el canvi d'horari no vos quan. Que recordem, per cert, que a partir de la setmana que ve, a partir de dilluns, per tant, a Cata i a Marta, a partir de dijous, a les 10, de 10 a 11, nou horari de la vida. Anem al cinema?
4: Anem
5: al cinema.
6: L'escapada amb Marta Pérez.

0: ahir se va canviar la cartellera i se va estrenar El ser querido, que jo crec que hem xerrat, però en Acata ja l'ha vista.
1: Jo és que vaig anar ahir i vull xerrar, jo vaig anar ahir.
0: Xerrarem.
1: Sí, per favor.
0: Però també s'estrena Una noche al año de Will Gluck, que és un especialista en comèdies romàntiques. De fet, jo, per mor d'aquesta estrena, vaig veure Cualquiera menos tú, que és una comèdia romàntica. No mirarem la puntuació de res avui de la meva secció. I avui s'estrena, ahir se va estrenar Una noche al año, que parteix d'una premissa al manco interessant. A un Nova York un poc distòpic, els que són fredins, que no estan casats, només tenen 12 hores a l'any, un vespre a l'any, per mantenir relacions sexuals. Imagineu aquell vespre, tota la ciutat...
2: Quina premissa més absurda.
1: Bé, i aquella de que un vespre pots matar qui vulguis, o sigui...
0: Supos que si ets fredí, és un poc més complicada aquesta premissa, però... clar, quin és l'atractiu d'aquesta pel·lícula? Entre altres, m'encanta dir això, Somo, de Nadua Lipa, perquè a vegades també El hombre de... Callum Turner...
2: Que jo no sé ni que no, amb l'home de Dua Lipa.
0: Nadua Lipa és bastant més famosa, però sí. el seu home sí que és en Callum Turner i en Mònica Barbaro. Estan irresistibles, tenen una química fantàstica. És vera que aquest punt de partida podia donar per una pel·lícula molt més alocada, una cosa molt loca, tal, però se queda a una pel·lícula un poc conservadora de dir, ai, és que a vegades el sexe no mos deixa trobar aquella per... sentim el tràiler.
3: Tengo hambre.
4: ¿Eh?
3: Tengo hambre.
4: ¿Eh?
3: Me muero de hambre.
4: Está cerrado.
3: Conozco al dueño.
5: Esta es la mejor pizza que he comido. Creo que es mejor que el sexo. Ya ni me acuerdo.
4: ¿Qué es lo que más te gusta?
5: El extra de queso.
4: Vale, del sexo.
5: ¿Los preliminares?
4: Esa es la típica respuesta de una mujer.
5: ¿Y a ti qué? ¿Las tetas? ¿La amazona? ¿El taladro percutor?
4: ¡Guau! A mí me gusta lo de después.
5: ¡Ah, venga ya!
4: ¡Venga ya! Dos personas ahí tumbadas.
2: I d'així sona Una noche al año.
0: Amem, no serà la pel·lícula que canviï les vostres vides, però sí que és una...
1: Però comèdia romàntica i Nova York, a mi ja m'atira.
0: Per això, jo sabia que tu ja t'atendria. Sí. De fet, aquesta setmana... Jo crec que ja vull que s'acabi l'estiu, perquè també he vist... bueno, és el director de Rumores y mentiras, que he de dir que és una pel·li que a mi m'agrada, amb Emma Stone, que sí. A ti també t'agrada bastant. Ara en Rafa farà aquesta pregunta de què heu vist aquesta setmana. Jo he vist Gente que conocemos en verano, que és una altra comèdia romàntica que intenta semblar molt a Cuando Harry encontró a Sally, però no ho és. Però avui m'he posat molt Cata Rosell aquesta setmana, així que comèdies romàntiques per tothom. Sí,
2: jo he començat a veure, però no la puc acabar, La hermanastra fea.
0: Ah, està molt bé.
2: Sí.
0: De molt moment, divertida, sí.
2: No, bueno, divertida. Acabada, però molt bé.
1: Jo he vist El ser querido i vos es recomano a tots els oients, nou, perquè si embardem sempre està fantàstic. O sigui, en aquesta pel·lícula se surt de pertot, ella també, una relació tòxica pare-fia que m'ha encantat. O sigui, té una escena tan llarga.
2: Sí, la van comentar.
1: La del rodatge. La
2: Marta i jo m'es va
1: fantàstica,
2: encantar.
1: Fantàstica, fantàstica, fantàstica. Està
2: molt bé que coincideixis en Marta i en jo, perquè vas pel bon camí, vas aprenent.
0: Algo està aprenent, aquesta
1: lloveneta. Rodrigo Sorogoyen, és difícil no coincidir.
2: Te falten tres programes perquè t'agradi Sorrentino, com se mereix en Sorrentino.
0: On Berman, no?, que va dir que també era superavorrit. Va, no passa res.
2: No, perdona,
1: ara estàs en Sorrentino.
0: Totalment en Sorrentino.
2: Vares dir això d'en Berman?
1: No, de broma que no.
0: Ara gairebé s'ofega. No, era en Sorrentino, que per jo és molt més greu, així que...
2: A més, El ser querido té... Clar, és que en Sorogoyen té coses molt diverses, ja ho hem comentat moltes vegades, però té aquesta cosa de manejar les relacions humanes d'una manera, bueno, un poquet com els Anys Nuevos, també, no? D'aquestes muntanyes russes que s'estableixen en una relació emocional.
1: Però sobretot conjuga en cego d'una persona, o sigui, no sé, jo trobo que aquest personatge té tantes capes, està tan que... Que no vaig en Bardem, saps el que te vull dir? Que estic mirant...
2: No vols en Bardem?
0: Jo un poc.
1: Jo en aquest personatge el veig, o sigui, veig aquell tio, aquell director superegocèntric, superpaternalista, totes...
0: I a mi una de les coses que més m'han agradat d'aquesta pel·lícula és com na Victoria Luengo, que ja sabeu que no és la meva actriu preferida, però està molt bé, és aquesta fragilitat de voler ser estimada per un...

0: Un home que en realitat no l'ha estimat com ella voldria, i aquesta fragilitat en cada escena, perquè cada pic que ella està de vora ella, ella està incòmoda i tens aquesta sensació de que se romprà en qualsevol moment. Jo crec que actualment estan impecables, i a més tots, sí, sí. Tothom, perquè secundaris també.
1: I l'escena a la qual te refereixes, que és rodatge dins rodatge i de més, és meravellosa. Aquesta tensió que...
0: I després aquella violència verbal amb aquell nin que està plorant i fuera, que lo quiten ya, todo. És una pel·li que... Sí, jo, si no anau de comèdies romàntiques i no heu vist El ser querido, jo tiraria cap al ser querido.
1: La pel·li de l'any, segurament, no? Si parlant del cinema espanyol, juntament...
0: Clar,
1: amb
0: la
2: Bola Negra. Espera, que
1: quan
2: arriben los Javis en l'Orca.
0: 25 de setembre.
1: Jo me fa un poquet de por.
2: A mi no.
1: De Lorca. Jo aquestes declaracions de sobre que han fet ells sobre en Lorca...
2: Cap bueno, por me'n fa.
1: Bueno, és que jo som molt lorquià.
0: Ja, haurem d'esperar, haurem d'esperar.
1: No, sí, bueno, i les Javis tenen coses decentes.
0: Clar, és...
2: Uau!
1: Aquesta bastant bé. Clar, jo la pregunta ara no seria què heu vist aquesta setmana. La pregunta que jo faria, no a la Marta ni a la Cata, seria a en Xavi... el balanç d'aquest 10 anys de matrimoni.
0: Per qualque cosa has entrat, Xavi.
1: Si entrassis a Film Affinity i te diguessin vinga, la pel·lícula de 10 anys de matrimoni, què posaries? Ai. Hola, Xavi.
3: Bona.
1: Enhorabona per aquest 10 anys. Ha vingut aquí. Atraco amb la mano armada.
0: Si vols quedar bé...
1: No, te
2: posaré
1: en aquest compromís.
2: Xavi, posa't de comèdia romàntica.
1: Per cert, un dia vens a xerrar de cinema perquè tu tens... tu sí que tens bon gust. I també ens agradaria saber la teva opinió. Moltes gràcies. Cata Rosell.
2: Gràcies a tu.
1: La setmana que ve, recordeu.
0: A les 10.
1: A les 10 comença el programa, vosaltres començareu aquí sobre les 10 i mitja.
2: I ara gran èxit de teatre barra a la Misericòrdia.
1: Sí, però ja no hi ha entrades. Molta merda, de tota manera.
2: Gràcies, me'n vaig córrer.
1: Vinga, arriben les notícies, la vida torna demà a les 6, vagi bé. Tu dic,

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Si vos demanam la darrera pel·lícula que heu vist, segur que me contestau aviat. Però i si vos demanam que trieu una pel·lícula que pugui explicar un trosset de la vostra vida, quina seria? I d'això també li hem demanat als nostres 5 convidats que ens acompanyen al llarg de la setmana. Cati Llodrà, psicòloga, Donald Miranda, entrenador de salt de trampolí, exolímpic, Nati Sánchez, gran coneixedora d'Egipte, historiadora, Josep Lluís Pol, divulgador, professor jubilat de matemàtiques i l'actriu Pat Aguiló. 5 converses a trossets que són tot un experiment de ràdio. I si tots just connectau amb nosaltres avui i vos fa ganes recuperar el principi de la conversa, que ja vàrem encetar dilluns, anau a la pàgina del programa a tot i vetres.

0: I deserve a little kindness. I deserve my due respect. I deserve to be beloved, just like everybody else. I deserve my...
1: Josep Lluís Pol, com estàs? Benvingut.
2: Hola, bon dia, beníssim. Gràcies.
1: Gràcies a tu per formar part d'aquest experiment radiofònic d'entre avui i demà, aquest mes d'agost, aquestes cinc converses llargues que fèiem durant la setmana, cada setmana en cinc persones diferents, i que anàvem oferint a trossets en els nostres oients. Després explicarem per què aquesta cançó. Però ja que escoltam música, ja que vàrem començar aquesta conversa parlant de música... Quan preparaves l'entrevista i, a més, que vas escollir Strauss, pensava, hi ha relació, no?, entre les matemàtiques i la música. Hi és, no?, aquesta relació.
2: Sí, home, i tant. A més, jo crec que si cercàssim algun tema prou llunyà, aparentment, de les matemàtiques, que tingués bibliografia i coneixement fet entre les matemàtiques i alguna altra cosa, la música estaria en el rànquing ben amunt, estaria en el pòdium.
1: I per què? Quina és aquesta relació? És un tema d'estructures, de, no sé, de repeticions? Que...
2: Bé, parlàvem de frases fetes. L'altre dia va sortir la de la quadratura del cercle, quan qui cerca l'impossible. I aquí també hi ha quan algú descobreix o se li posa aquella carona d'entendre les coses. Antigament, ara no tant, però jo crec que la reivindicaria, que la tornem a emplear, no? De dir, ui, aquesta està escoltant la música de les esferes. Perquè això ja ho deia Pitàgores. Va descobrir la relació entre la longitud de cordes que produïen acords o sons agradables i les que no, i va trobar que la relació de longituds era senzilla, és a dir, no era un... Si una feia un metro o un colzo en aquell temps, no existia el metro, l'altre havia de tenir 1,47, 2... No, si una tenia un i l'altre tenia dos, és que sonava la mateixa música. La mateixa nota, perdoneu.
1: Sí, sí, sí.
2: Si un tenia un i l'altre tenia tres, també sonava bé, i si tenia dos i tres, sonava beníssim. En canvi, si tenia un i l'altre de set, això ja... I va començar a estudiar aquesta relació, no? I va arribar a dir, aquí també ja va fer una ampliació un poc agosarada, però bé, que els planetes, quan giraven, els astres, quan giraven, també produïen una música còsmica que només era possible escoltar-la en l'intel·lecte, no?
1: Bé, i de mos queda per estirar i per aprendre. S'excusa de seguir xerrant amb tu és una obra de teatre o una pel·lícula. Jo t'he posat la banda sonora de Cyrano.
2: Sí.
1: I crec que, a més, tu has duit el llibre de Cyrano. O sigui, en el final connectam tot, a teatre, llibres, música i pel·lícules.
2: Sí, efectivament, perquè jo crec que les grans obres tenen això, tenen aquesta virtut, no? Per això són grans obres que sempre són actuals, sempre són modernes, i Cyrano, en el fons, si no ho pensa bé, mos parla d'una persona amb un complexe important, que en tenim tots, de complexes, i la seva manera molt particular de superar-lo, no? Bàsicament, podríem resumir així. No sé si qualcú no sap que la trama de Cyrano,
1: sí,
2: però no crec que facem espòiler a ningú.
1: No crec, jo tampoc, i si no...
2: Tampoc en dic gaire cosa, amb el que han dit.
1: Si no, ja estàveu llegint el llibre o veient la pel·lícula, però tu el que vas veure és una obra de teatre.
2: Sí, jo quan vaig quedar... Crec... Era molt jovenet, crec que era universitari, això ho va fer l'auditori l'any 86, per tant, sí, encara estudiava aquí, i bé, va ser, jo crec que l'havia sentit parlar, o per ventura a escola ja m'ho havien parlat, segurament, però no l'havia vista mai ni l'havia llegida. I llavors vaig tenir la sort de topar en Josep Maria Flotats a l'auditorium. En el primer escenari minimalista que havia vist mai, de dir, això és un escenari, que era aquella rampa de fusta amb trampetes que anaven sortint,
1: sí,
2: i entrant personatges, i vaig quedar absolutament enamoradíssim del teatre d'en Cyrano, d'en Flotats, de tot aquell món, no? I llavors, a partir de llavors, comprar el llibre, llegir-lo, intentar veure altres. Crec que aquesta representació està penjada a YouTube. És a dir, que qualque vegada l'he recuperada i no crec que l'hagin llevada.
3: Si no, m'haureu de dir per què em mireu el nas.
4: No, jo no!
3: Què té d'estrany?
4: No, s'equivoca el senyor.
3: Potser és llarg i ganxut com el bec d'un voltor.
4: No, jo!
3: I brilla al capdamunt una barruga amb pompa.
4: No!
3: O bé penja d'ençaire, senyor, com una trompa.
4: No, però...
3: Si alguna mosca lentament s'hi passeja, ho trobeu sorprenent?
4: No!
3: O bé teniu enveja?
4: No hi he posat els ulls, me n'he sabut estar.
3: És que potser trobeu que no es pot ni mirar?
4: No,
3: us desagrada?
4: No, senyor!
3: Potser men un color esgrogueí?
4: No, senyor!
3: Té forma obscena?
4: No, gens!
3: Doncs per què preneu un posat denigrant? És que potser el senyor me'l troba massa gran.
1: Cyrano de Bergerac en aquesta versió de Bru de Sala. I també podries triar una pel·lícula que podria dur... pot ser música de Jordi Savall. Mm. No sé si exactament la música de Jordi Savall, però crec que sí que té relació amb la pel·lícula que has escollit.
2: Sí, i tant. La pel·lícula és Tots els matins del món, de 1991, que és un llibre de Pascal Guignard i que va fer el director Alain Corneau. És una pel·liculassa. És una pel·liculassa allà on és... La lentitud, per això, està feta una qualitat. No? És a dir, si un està nerviós i tot això... Bueno, anava a dir que no la vaig veure, però potser sí que li anirà bé, perquè hi ha uns travelings i un plànols lentíssims, serens, magnífics. I ara pensava, no sé si m'equivoc, però potser la pel·lícula surt en Gerard Depardieu, de Cyrano. Jo crec que en Gerard Depardieu fa qualque Cyrano.
1: Sí, clar.
2: I en Gerard Depardieu surt a Tots el matí del món.
1: Clar,
2: o sigui
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Tenim un altre nex aquí.
1: Sí, en Depardieu, de fet, és Cyrano de la
2: pel·lícula
1: dels anys 90, deu ser, no? Sí,
2: I d'aquí apareix... Bueno, la pel·lícula està dedicada a Monsieur de Saint Colomb, que és un músic del qual no sabem moltes coses del barroc francès, però magnífic. I el seu deixeble, Marguerite Mare, és interpretat per Cyrano, no? Una pel·lículassa.
1: Amb en Josep Lluís Pol se mos fa curta de conversa. I ara pensava que quan vàrem xerrar de llibres ahir no vàrem parlar dels teus, que també en tens, i en tens de molts... I, a veure, que escriure un llibre no és fàcil. I, per exemple, no sé si és darrer, 60 de 60 és darrer?
2: Sí, sí, sí.
1: Llibres, matemàtiques, música, astronomia, química, geografia, jocs, històries, art... No t'estàs de res, eh? Ho vols tot, Josep Lluís.
2: Som un tastolletes i un coroller. M'agrada molt dir això, no? I és que totes... Hi ha una frase magnífica d'en... des que era director de Cormo Caixa, després ja me sortirà, que diu que el coneixement s'adquireix, se pot adquirir a través de tres vies. La ciència, i aquí no, però és que no han descobert res. L'art, i això és fantàstic, i la revelació, que aquí, ja se posa a tremolar, no? Però és clar que la via del coneixement, això és una manera de dir-ho, però són múltiples i tots els sabers en els fons mos duen allà mateix.
1: I aquests 60 de 60, el número i després escrit, que jugues amb el número 60?
2: Sí, això va ser una corolla... Això va començar en els 35 anys d'aniversari de la llibreria Embat, que en Miquel Serra me va proposar un joc molt guapo, que va ser... Bueno, podries fer parlar dels 35. I jo se m'ho acordo en aquell moment dir 35 coses sobre el número 35. No només els àmbits de les matemàtiques, sinó seguint aquests... Establir ponts, no?,
1: sí,
2: que diu un
1: sí.
2: amic meu, entre les matemàtiques i totes les disciplines. I en els 60 jo estava en els 58, 59, 60 és un número important, especialment en temps, perquè si pensam en el rellotge veurem que hi ha 60, i això molt bé de sumeris. I vaig pensar, seria capaç de trobar 60 articles, 60 temes per parlar de 60? I ja ho crec, ja ho crec.
1: Te'n varen sobrar.
2: Sí, em vaig haver de llevar qualcun i tot. Qualcun diria, fas trampes, perquè, per exemple, tots els capítols que acaben en, no sé si són en 8 o en 9, en 8 o en 7, parlen dels anys 60. Llavors, bueno, pots parlar dels cotxes dels anys 60, i dir, ja tens 10 temes, diguem, de manera fàcil. Però després tens 10 de matemàtiques, 10 de ciència, 10 de llibre, 10 de música, evidentment, etcètera.
1: No te canses perquè ets una persona curiosa, no?
2: Sí.
1: Te segueixes sorprenent pel que vos en esteu voltant?
2: I tant, i tant. Però és que jo crec que qualsevol persona que obri una miqueta els ulls i ho vegi, és tot et sorprenent. Lo d'aquests dies de l'eclipsi, que encara en parlem, et sorprenent que la distància que estan aquests tres astres fan una línia perfecta a damunt que nostra, a més, perquè l'amplada de l'eclipsi eren 200 i busques de quilòmetres i mitja circunferència de la Terra en té 20.000 de quilòmetres. Dius, ja has tenir sort, eh? Ja has tenir sort. Clar, i la meravella... Sí, mos han de meravellar, perquè no hi ha per menys.
1: Sí, no mos deixen de sorprendre i encuriosir per sa vida. I demà toca posar un plat a taula.
2: Uep.
1: Vés pensant,
2: ja va bé.
1: Vinga.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ai, sota el cel de París, eh? Sí. Que romàntic, eh?
1: M'encanta aquesta cançó.
0: I Edith Piaf.
1: Sí, també.
0: Que potent.
1: També, ella. Tota
0: aquesta
1: ella.
0: Dona. Tota ella, com Napata Aguiló, que també és tota ella. És una dona creativa, divertida, simpàtica, amb moltes contradiccions, segurament, també. Sí. I una dona que sap que la sincronicitat, si la serendípia, la poden dur a llocs meravellosos. I això és perquè tens els ulls molt oberts.
1: Sí. Sí, sí.
0: A més, dus unes bones ulleres per veure-hi bé, per no perdre-te detall, Pat Aguiló. Pel·lícula, teatre. Clar, una dona que ha fet teatre, una dona que ha fet cinema, que fa teatre, cinema, que no sé si t'ho posa molt complicat.
1: Molt complicat. Molt complicat i no.
0: Ja.
1: Molt complicat i no. Jo som ferma creient de les coses que surten pum.
0: Val. I que te va sortir pum quan te vaig dir una pel·lícula?
1: Que bello és vivir. Que bello és vivir, per favor.
2: Mari! Mari! Oh, ¿qué tal, señor inspector de Hacienda? ¿Cómo está?
3: Señor Bailey, hay un déficit.
2: Sí, lo sé, de $8,000.
3: Tengo aquí un papel.
2: Apuesto que es la orden de mi arresto. ¿No es maravilloso? ¡Felices Pascuas! ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde está Mari? ¡Mari! ¡Ay, deliciosa casa llena de corrientes de aire! ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari! ¿Dónde está mi mujer?
0: Pell de gallina se t'ha posat, no?
1: Sempre, sempre.
0: Que bello és vivir.
1: Va ser un dels motius per als quals jo la vaig escollir.
0: Sí.
1: Un pensaria, pues senta't, triu una cosa així com més elevada, ara aquests dies que se xerra molt de l'Odissea, i una cosa així, una gran producció de... Però jo crec que quan una pel·li... Això és com en Miguel Gila. Quan una pel·li... Tu te la saps de... Jo me la sé de memòria, en castellà i en anglès. La veig cada any, la veig sempre. I aconsegueix que ploris en el mateix moment, això és tècnica en estat pur.
0: Sí.
1: O sigui, en Franca, però, és tècnica en estat pur. És igual que ja et dic, en Gila. Tothom se sap els seus monòlegs, però segueix rient en el mateix lloc, no? I jo crec que això tècnicament és perfecte.
0: I aquí tenim aquest Que bello és vivir, de Frank Capra, meravellosa. Ja li han passat 12 anys per damunt. No sé si per damunt, perquè segurament no, però que té molt d'anys, els ja té. Però que segueix posant la pell de gallina, la segueix posant.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I aquí una de les casualitats d'aquestes setmanes d'entrevista, i és que la setmana passada sentíem en Jaume Gomila, metge d'urgències, i també director de FIAT, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil, que se celebra a Vilafranca. Pel·lícula d'en Jaume, Que bello és vivir. Llibre d'en Jaume, La meva família i altres animals.
1: Veus?
0: Quina
1: no soc tan rara.
0: No, però m'encanta aquest moment de casualitat amb persones que sou totalment diferents i han recorregut totalment diferents, però que coincidiu en coses com aquestes.
1: Sí.
0: És fantàstic.
1: És que a més, jo crec que bello és vivir és un conte molt senzill, però que explica una cosa que és molt inherent a l'ésser humà, que és aquesta cosa de... que l'impacte que sense adonar-nos tenim amb altra gent.
0: Jo quan preparava l'entrevista, Pat, mirava també les vegades que tu has actuat a llocs molt diferents.
1: Sí.
0: A sèries com Amares para siempre, a pel·lis com El cuarto pasajero, d'Àlex de la Iglesia. També vas sortir a la sèrie aquesta de televisió espanyola, com se diu? Que han fet tant
1: Cuéntame.
0: A Cuéntame, efectivament, tenies allà un paper.
1: Vàrem obrir aquesta casa en Vallterra.
0: També, efectivament, Vallterra. Però a mi hi ha un personatge que m'ha encantat, que m'ha flipat, que ets tu fent de carnissera a 30 monedes.
1: Sí.
0: Conta'm, com arribes aquí? Perquè abans has dit a filla i neta de carnisser.
1: Sí, sí, sí. De fet, una altra serendípia d'aquestes de la vida. Molt curiosament, d'entrada... se feia molt de cans en aquesta casa i a mi no m'havien agafat. I jo recordo una representant meva que em va dir «Lo que sucede conviene». I aquesta frase a mi m'ha acompanyat sempre des d'aleshores, perquè si jo hagués estat fent a Modecans, no hagués estat possible que fes 30 monedes. Uh-huh. I 30 monedes me van telefonar, me van dir, és un paper molt petit i tal i qual, i jo vaig dir, però què és? I me van dir, és la carnicera del pueblo. I jo i na Carmen Utrilla, que duies càsting, me va dir, envíame una foto tuya que hace tiempo que no te veo i tal. I jo vaig dir, val. I clar, quan jo vaig sentir carnicera, me'n vaig anar al mercat de l'Olivar, a la carnisseria, que ara és del meu cosí, vaig dir, deixa'm un cobrepolvo i un tal. I vaig enviar una foto que estava en so guinevet amb alt, teant un pollastre i tal, i des cap de dos dies o tres me va cridar na Carmen i me va dir, que sàpigues que anàlis de la iglesia, vamos, ha posat el dit a la teva foto i ha dit aquesta.
0: És que és fantàstica. Jo faria que faria protagonista de qualsevol història, la carnicera del poble.
1: És meravellosa, la Remedios.
0: Remedios, efectivament, que estàs magnífica. I de teatre, crec que també en tens un parell. Tenim pocs minutets, perquè és que se mos passa volant, això no fa. Però també tens dues obres de teatre que tu has protagonitzat, que crec que són bastant especials.
1: Sí, a mi me va agradar moltíssim s'Esquelis, perquè va ser una oportunitat de... Jo vaig fer de sa que em portava sa vaga o sa reivindicació, sí, que era na Sara del Mar, sa persona real.
0: Que efectivament, sa persona real, que sa portaveu de s'Esquelis.
1: És una obra d'en Rafa Gallego, que també és d'aquesta casa, i varen tenir l'oportunitat de conèixer-les. Vamos... Força de la natura és poc.
0: Total.
1: La Sara del Mar és una bestialitat de dona, meravellosa, i me va agradar moltíssim fer s'Esquelis per això, per el que tenia de reivindicativa. I me va encantar fer Desverats, que era aquesta sàtira o comèdia del que era la societat mallorquina, desfent-se una micona dels anys 40 i tal, i vaig estar amb grans companys que m'agraden moltíssim, en Pedro Mas, en Miquel Àngel Torrents, Naina Frauna, Yuki... Mm-hmm. Bé, estàvem tots... Vaig disfrutar moltíssim de fer-ho, vaig riure molt i va ser un autèntic plaer. Però fer feina a cases, que no se pot sempre.
0: Idò, també és una professió molt exigent, que ho és, molt difícil, però na Pat Aguiló fa camí. I ara només mos queda posar un plat a taula. No sé, a mi em passa volant, i crec que el plat també mos passarà volant, perquè he descobert una cosa que no sabia de tu, xerrant de cuina. Així que demà compartim un plat, val?
1: Demà ho compartim un o dos, el que faci falta.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
6: Oh, sorpresa!
0: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
7: Ja som aquí, ja hem arribat!
8: Com això? Com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: Nakati Lladrà ja ens ha dit en algun moment al llarg d'aquesta conversa que ses cançons i ses músiques poden dir moltes coses, mos poden connectar amb ses persones, poden despertar emocions. Cati Lladrà, com estàs?
1: Hola, Araceli. Ara en sa pell de gallina.
0: Per què?
1: Perquè has escoltat en Eddie Vedder amb aquesta veu que té profunda, recorda-me'n de sa pel·lícula de sa que xerrarem, i això, i se posa sa pell de gallina.
0: Que fort, eh?
1: Passes,
0: quan mos passen aquestes coses, quan hi ha aquesta connexió que no saps molt bé per què, però allà hi és. Quina és la pel·li que ha triat Nakati Lladrà?
1: Aquesta ha estat, de totes les propostes que m'has fet, la que m'ha costat manco. La pel·lícula és Into the Wild. En castellà surt coneguda com Hacia Rutas Salvajes.
0: Sí.
1: És dirigida per Sean Penn, el 2007. I jo la vaig veure quan vivia a Barcelona, però encara avui la duc ben de dins.
0: Que conta, perquè després mos contes perquè la dus ben de dins. Que conta?
1: Conta la història d'un tal Christopher McCandness,
0: sí,
1: que és un jove que quan se va graduar, va acabar a la universitat, deixar anar tot el que tenia, ho donar tot un ONG, xapar els seus carnets d'identitat i sí, ho deixar tot enrere per anar-se'n cap a Alaska.
0: Mm.
1: Ell deia que cercava el nord, que cercava natura, que volia sentir llibertat, trobar sentit de viure, no? És cert, però, que aquesta pel·lícula està basada en un llibre.
0: Sí.
1: Mai dic el nom bé, però el llibre és de John Krakauer. I, a la vegada, el llibre, en realitat, està construït a partir dels testimonis i els escrits de McCandness, perquè aquest taldot era un home real en els anys 90.
0: Mm.
1: I que quan vaig llegir el llibre encara m'ha colpit més, no?
0: Vares veure primer la pel·lícula i després vares anar en el llibre.
1: Sí.
0: I encara vares entendre millors personatges, la motivació. Què és el que te toca, escoret, Cati?
1: Per jo, més que una invitació a fugir, no? I tampoc romantitzant aquesta idea de partir, per jo és una història que me fa pensar en aquesta recerca de trobar sentit en altres mateixos, en el nostre entorn, en el que vivim. També me xerra molt dels límits, els que mos posen, no?, dins aquesta societat, per exemple, de on estem, els que mos posen nosaltres mateixes, o inclús els que hem de m'estar posant els altres a vegades i que mos pot costar més o manco. Me connecta també en sa connexió amb les altres, i amb una cosa que, de fet, és una necessitat super, super humana, que és el vincle. El vincle amb els demés. I aquest fer camí, però fer camí de qualque manera compartit. No vos faré spoiler de la pel·lícula, vos ho promet, però sí que si la vols mirar amb aquests ulls, t'acompanya i te fa arribar, no només en els paisatges, que també són espectaculars, sinó que te fa arribar una mica en aquest missatge de què voldríem en el nostre darrer l'e.
0: Va, que no està malament la pregunta, perquè jo vos demano un llibre, una recepta i una pel·lícula, és bastant més fàcil que fer-nos aquestes preguntes transcendentals que no mos acabam d'arribar a fer, no?
1: A vegades per manca o de temps, o d'oportunitats, o d'espais, o de por.
0: Mm.
1: Perquè si deien que les emocions mos duen missatges, sentim por quan algo és important, i aquesta por a vegades a bussetjar una mica en nosaltres mateixes mos pot acompanyar i mos acompanya. En aquest cas, aquesta pel·lícula de la que xerram és algú que decideix rompre totalment amb aquesta por i anar, com ell diu, només cap en el nord, a trobar el que m'hagi de trobar.
0: I que mos fa rompre'ns la por que suposen les emocions? Allò de no plor perquè plorar no vull mostrar feblesa, no vull encetar una conversa perquè sé cap a on anirà. Com us enfrontam a tot això?
1: La base, si l'haguessin de posar qualque cosa, jo la posaria a l'autoconeixement. N'hem parlat tu i jo i conèixer-te a tu mateixa per començar. No vol dir ser indulgent, no vol dir que tot val, no vol dir que jo vaig damunt res ni ningú altre, però sí que vol dir saber de qualque manera conèixer el mapa. De com ets, de com funciones, de què necessites, però per tot això t'ho has d'haver demanat.
0: Ja. Són totes aquestes preguntes que costa fer-se. A Cati Lladrà se la va fer un dia, no?, ses preguntes, perquè tu deies, jo era a Barcelona i veia aquesta pel·lícula en aquell moment. T'imaginaves on series avui?
1: Clar, pot pensar, de cap manera, que va. A més, és que recordes el dia que vaig veure aquesta pel·lícula, perquè te facis una idea, era un diumenge a hora baixa, que estàvem com a dia després d'una gran festa, en el pis que compartia amb 5 al·lotes, amigues a dia d'avui moltíssim, i estàvem al sofà tres de nosaltres, vinga, que miram, i alguna va dir, m'han dit que aquesta és bona. Devia ser d'haver el 2009 o una cosa així. I record que totes quedaren dormides en el meu voltant, no? I jo estava amb uns ulls, però veus que no hi podien estar més, enganxada en aquella pantalla, veient, a part de les postals d'Alaska espectaculars, veient aquella història que de sobte m'obria a mi tant d'interrogants amb mi mateixa, i a part, el que dic, escoltant la banda sonora de Eddie Vedder, que és el cantant de Pearl Jam, que és que encara avui dia, tu a més de sentir-la, me poses a pell de gallina. Per tant, en aquell moment, bueno, preguntes me'n varen sortir moltes. També com que resposta, era bé.
0: Perquè en aquell moment estaves estudiant.
1: En aquell moment estudiava psicologia, ja.
0: Sí, sí.
1: De fet, havia començat a la UIP aquí a Mallorca, després vaig voler traslladar-me a Barcelona i ja conèixer un poc aquest món, no?, cap al nord o cap aquí on fos. I me vaig trobar que per circumstàncies d'organització de secretaries i coses d'aquestes, jo no era apta per seguir un itinerari concret a dins la carrera, perquè el que havia fet era un trasllat d'expedient, una mobilitat permanent.
0: Sí, sí, sí.
1: I, per tant, tot i que la secretària m'ha dit que quina llàstima, jo, clar, quan vaig saber el que acabava de fer, és cert que me van tremolar força les cames, perquè vaig dir, bona nit, he estat dos cursos esforçant-me per tenir bones notes i haguent-ho aconseguit, i ara tot això no val res. Però el que potser no m'havia dat compte encara és que a mi me va valer per agafar aquella carrera, que a més és amplíssima, com la carrera de psicologia, i fer-la de mena al meu gust. Vaig començar a agafar totes les assignatures que me cridassin l'atenció, els professors dels que m'havien parlat millor, les mobilitats a altres universitats perquè tinguessin projectes que a mi m'interessassin. I tot això va passar, més o manco, a l'època que sortia la pel·lícula.
0: Clar, i a més, na Cati Lladrà, veu aquesta pel·lícula, Gonda, i amb aquests paisatges meravellosos, ni s'imaginava que 15 anys després estaries fent psicologia caminant, que hauries passat també dins un departament de recursos humans i que un dia diguessis això, he d'anar per un altre camí, vaig per un altre camí, malgrat l'agenda i a Cati on vas, i me fas pensar, ara també xerrant d'aquesta pel·lícula, el que ja mos vares contar dies abans, quan el teu germà arqueòleg te va dir això seria una bona teràpia, no? En el fons, hi ha coses que no saps per què queden allà a dins i un moment donat tot té sentit, no?
1: I tant, i tant.
0: Això mos passa en el dia a dia, tots.
1: Sí, escolta'm, o si tenim els ulls oberts per veure-ho. Bueno, passen tantes de coses que realment quan funcionem en pilot automàtic jo no sé dir quant el món no perdem. Segurament jo també, clar que sí. Però sí que és cert que mir d'anar un poc amb els ulls oberts i de qualque manera assaborint tota aquesta part de fer camí. Això sí que m'ho adorem.
0: Sí, saps que durant tota la temporada m'ha anat fent, bueno, ja fa temps que ho feim, m'ha anat fent una pregunta en els nostres convidats, en el darrer convidat que ens ajuda a baixar la barrera del programa, que és si tens algun costum abans d'anar a dormir. Cada vegada més gent diu allò de pensar en el dia, agrair el dia, pensar en el dia següent. Això potser fa un any no m'ho deia ningú.
1: En sèrio?
0: De veres?
1: Deu ser trending topic.
0: És un bon exercici, però, aquest d'aturar, pensar, agrair.
1: Ho és. Ho és. I, a més, és un exercici senzill. Senzill en el sentit que el pots fer, hagi passat el que hagi passat en el dia. Aturar tampoc vol dir estar una hora meditant en una posició que mos costi pena, però sí que realment aquest aturar, anar un moment cap endins, no te li deien reflect o reflexionar, no vol dir que te n'hagis d'anar a lo més profund de l'ànima, però sí que te va connectant i és també com un múscul, que si l'entrenes tindrà més força amb els temps. Jo vaig començant, per exemple, a practicar aquest agraïment i d'aquí a lo millor un parell de setmana, no em porta anant fora, però segurament seré més capaç d'anar detectant aquestes petites coses que siguin susceptibles de que jo agraeixi quan acabis dia. O sigui que és una superbona pràctica i molt recomanable.
0: Idò, Cati Lladrà, demà posarem un plat a taula.
1: Ai, quines ganes, sí.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: a IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
0: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
2: Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
2: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
2: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
2: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
2: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Donald Miranda, exesportista d'elit de salt i entrenador de salt, ens trasllada avui a Roma en un estiu no molt llunyà.
5: Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Io non volevo solo partecipare alle feste.

Una pel·lícula és un bon recurs per xerrar de la vida. Gràcies, Josep Lluís Pol, Nati Sánchez, Pat Aguiló, Cati Llodrà, Donald Miranda. Per demà, vos demanarem que poseu un plat a taula.

0: Hola, bona sera.
1: Hola, què tal?
2: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: som aquí, ja hem arribat. Com estàs, Xavi Oliver?
1: Estic molt bé, estic molt bé, molt content.
0: Que bé, i això, que estàs tan content?
1: Home, content perquè ja arriba setembre.
0: Ai!
1: I això vol dir un parell de coses. Una, que no farà tanta calor.
0: Uf, quines ganes.
1: Dues, que els turistes comencen a partir a poc a poquet.
0: Poc a poc.
1: Poc a poquet.
0: Però sí, meravellós.
1: I sobretot el tema de la calor, evidentment, però també perquè hi ha una notícia que després ja van donar, Inés, i és...
0: A partir de dilluns 31, ja ho sabeu, ja ho sabeu, xiu-xiu canvia d'horari. Passam a les hores baixes de fosquet, com dèiem, a Menorca, i estarem amb vosaltres de 5 a 7 de l'hora baixa. I a la nostra hora, entre avui i demà, en Araceli Bosch. Vos acompanyarem a berenar de pan xocolati.
1: Per exemple.
0: Per exemple.
1: Xiu-xiu, el teu pan xocolati.
0: A fer la bereneta, com diuen també a Menorca.
1: Xiu-xiu, la teva bereneta.
0: Oh, m'agrada.
1: Sí.
0: Ho podem gravar, això, per eslògan?
1: Va, com és?
0: Vinga, digue-ho.
1: Xiu-xiu i jo dic la teva bereneta.
0: No sé si és exactament la teva bereneta, no sé
1: com
0: si
1: seria?
0: Diu. La millor bereneta.
1: M'agrada.
0: Xiu-xiu.
1: La millor bereneta.
0: Uf.
1: O seria més a dalt. La millor bereneta.
0: No ho sé. No ho sé, aquest estiu s'està fent molt llarg, per favor, que
1: sí,
0: acabis més d'agost.
1: És que no acaba mai.
0: Però
1: és
0: ja.
1: Quin dia?
0: I aquesta setmana va començar fa 4 anys.
1: És
0: no sé què ha passat.
1: Nines, dilluns va dir, aquesta setmana se m'està fent molt llarga. I era dilluns.
0: Clar, imagina't.
1: Avui és dijous.
0: Imagina't. Per sort, avui tenim n'Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: Bé, ja sabeu que en aquest programa cada setmana tenim una secció en la qual agafam l'avió des de l'estudi d'Ivetres Ràdio per anar a visitar qualque amic, amiga del programa. Però avui farem el contrari.
1: Perquè mos han vingut a veure nosaltres.
0: Exacte. I ni més ni manco que des del Japó. I qui mos ha vengut a veure és la Marina Francés, una illenca de Palma, en aquest cas, que ha vengut del Japó. Xiu, xiu. Marina, benvinguda. Com estàs?
2: Moltes gràcies, molt bé, bon vespre.
0: Quan fa que has tornat?
2: Fa 4 mesets només, o sigui que recient aterrissada, quasi, quasi.
0: Contest. Quant de temps has estat al Japó?
2: He estat 1 any i 1 mes.
0: Uh-huh. I ara fa 4 mesos que has tornat.
2: I ara fa 4 mesos.
0: Ja t'has situada?
2: Més o manco. Després d'un any i un mes estant allà, la veritat que m'he hagut de tornar a readaptar una altra vegada la vida aquí.
1: T'ha bastat per aprendre japonès? El sabies d'abans? O...
2: No en sabia gens ni mica. I m'ha bastat per saber un poquet les frases del dia a dia, per anar a demanar el menjar, el que sigui, xerrar un poquet, però res més. És bastant complicat.
0: Després ens faràs unes classes de japonès, Marina. Però primer de tot, ja que te tenim aquí, volem aclarir una pregunta.
1: I és la pregunta que tothom se fa els darrers mesos, sobretot. Els darrers anys, diria jo. El darrer any i mig, per aventuradors.
0: Marina, per què està tan de moda viatjar al Japó? Crec que tothom necessita aquesta resposta, Marina.
2: És curiós, perquè és que... No ho sé. O sigui, és una cosa que jo he vist darrerament. Des de fa un any, de fet, que he vist que ha hagut un boom molt brutal, inclús de gent que no li agrada la cultura japonesa, però que ha anat, jo no sé si és el postureo ja, que està com una roda, no? I jo crec que hi ha com la verdadera gent que li fa ganes des de sempre anar a Japó, i bueno, que hi ha gent que se va sumant, no?, per la moda, aquesta tendència del postureo, diria jo, mem, que en el final, vull dir que segurament ho disfruten moltíssim, però crec que és lo típic, és una roda que se va ferrant gent, no? Mm-hmm.
1: És que fa com un any i mig, una cosa així, se va devaluar molta gent, i aleshores va haver molta gent que va partir perquè li era més barat. I clar, a partir d'aquí jo crec que va com a esdevenir com una... no ho sé. Fa por de moda, bàsicament, per això.
2: I pot ser interessant el que dius, perquè en el final... el euro en el canvi allà ho tenim superbé. Per nosaltres allà és molt, molt barat. Uh-huh. I menjar allà no necessites molt de dobbers per menjar molt bé. I a lo millor pots menjar per 4-5 euros i plats grossos.
0: Què és el que realment creus que atreuen els turistes que va a Japó? Des d'aquí. Perquè a mi m'han dit que hi ha una cosa del Japó que és el que realment atreuen els turistes. Que són els banys públics.
2: Ah!
0: Què passa amb els banys públics, Marina, al Japó, que diuen que són tan extraordinaris?
2: Bé, la cosa és... Se diuen els onsen, se diuen els banys públics, estan a sento i sonsen. Onsen són aigües que són naturals i els sentos diríem que són aigües que estan calentades artificialment. I jo crec que la cosa... Vas despoat, o sigui, vas completament despoat.
0: Però els banys per fer les teves necessitats al mig del carrer, vull dir...
1: És que és tan remota aquesta pregunta que...
0: Els banys, els UBCs.
2: Ah, els UBCs aquests que són transparents, que quan tu tanques la porta...
0: Exacte, que diuen que són molt nets i que tenen musiqueta.
2: Sí. Bé, en realitat tots els banys són nets al Japó. Vull dir, te'n pots anar a un restaurant... lo més cutre possible, lo millor, lo mínim, però després tenen uns banys però supernets, impoluts.
0: Al mig del carrer mateix.
2: Sí.
0: I fins i tot tenen musiqueta.
2: Musiqueta.
0: De dins, pot ser?
2: Qualcun sí, qualcun no.
0: Això m'ho han contat, eh? Jo vull saber una marina.
1: Sí,
0: no,
1: m'ho han dit.
2: Mig, no? Mig vera, qualcun sí, qualcun no.
0: La música clàssica, per quan fas les teves necessitats,
1: clar,
0: no hagis de sentir
1: agradable.
0: El que fas arbeinant.
1: També està ben pensat.
2: Bé, això, si tens un botó, aposta perquè no escoltin les teves necessitats. És a dir, tu tens un botonet de vora del vàter que tu l'apretes i fa com el renou de saigo de riu amb ocellets, i així no escolten res.
0: Exacte.
2: El que passa allà.
0: I també la cadena del vàter és peculiar, no és com la nostra.
2: Sí, O sigui, vam, la cadena no, sol canviar diferents tipus de vàter, no? O sigui, és diferent. El que és més curiós, jo et diria, que són els xorritos.
0: Ah, sí,
2: els xorritos, no?
0: Què són els xorritos?
2: Els xorritos, això és per fer-te
0: net.
2: Per fer-te net, sí, sí. Hi ha xorrito per dona, que és les dues parts, diguem, i xorrito de...
0: Increïble.
1: Està molt bé. Això m'agrada dels ocells.
0: Hem d'anar, Xavi.
1: Dels ocells. Perquè, clar, i Vetre Ràdio aquí aniria bé.
0: És que passa una cosa, i Vetre Ràdio, que els banys... estan un de vora l'altre i sempre sents el veïnat. Vull dir, si tu coincideixes a Ivetra Ràdio amb una persona anant-te s'excusat, ho sents tot.
1: I això a mi li fa molta gràcia.
0: No és gràcia, precisament, el que me provoca, però bé. Jo crec que poden canviar de tema.
1: Sí, sí.
0: Coses més elegants,
1: perquè
0: per favor.
1: Perquè m'imagino quan va tornar al Japó i va pensar que seria una bona idea venir així o així, per ventura no estava pensant en aquestes coses.
0: Crec que no. Crec que no, per favor. Devem un servei públic, anem a fer-lo, perquè Marina, vens acompanyada.
2: Sí.
0: D'anar Marin. Marin, welcome. How are you?
3: I'm good. Thank you.
0: No, Marin, qui és Marina?
2: Pues mira, na Marin és la primera amiga que vaig conèixer al Japó, la meva primera amiga japonesa, i la vaig conèixer fent un curs de takoyaki, que són les bolletes de pop. Jo tenia ganes d'aprendre a cuinar, a menjar japonès. I vaig dir, vinga, vaig aprendre a cuinar lo de takoyakis. I ella m'estava donant les classes. I res, a partir d'aquí vàrem estar xerrant, ens vàrem dur molt bé, vàrem compartir redes socials i tot. I bé, ella ha estat una de les persones que m'ha acollit a casa seva quan va passar tot lo de la guerra a Dubai, que jo no podia tornar, per això ha estat un any i un mes. Havia d'estar un any. Però,
0: has estat un mes vivint a casa seva.
2: Sí, perquè jo ja m'havia mudat de casa meva, ja no tenia casa
0: ja
2: ni res.
0: Torna.
2: Feia casa... Feia quan es torna, i ella, de fet, estava de viatge i va donar les seves claus, m'ha dit que queda't a casa, i res, va ser la veritat. Estic superagraïda per això, i li vaig dir, vine quan vulguis, i bé, i aquí està, vull dir, és que han passat 4 mesos i m'ho han tornat a veure, no havia pensat mai que passaria tan poc temps.
0: Marin, where are you from exactly, from Japan?
3: So I'm originally from, like, Shizuoka prefecture, that is that has Mount Fuji, which is so famous, right? And so now I live in Tokyo.
0: Okay. Ha dit que, a veure si ho he de traduir, que és de la ciutat on hi ha el Mount
3: Fuji,
0: que és molt famós, que tothom el coneixerà, però que ara viu a Tòquio. Què són exactament aquestes bolletes de pop, Marina, que te va ensenyar a Marin?
2: Les bolletes de pop és una espècie, per fer-lo així fàcil, és com si fos una espècie de massa de crep que duen de dins un trosset de pop. I això se fa amb un motllo calents, que són redonats, i tu li vas donant la forma, i tu menges amb una salseta per damunt, i ja està. Són molt simples, però estan molt bons.
1: Ben bo. And Marin, is your first time in Mallorca?
3: Yes, my first time.
1: And did you know the Balearic Island? Did you know the Mallorca?
3: I didn't know it before I come here.
1: Li hem demanat també si és la seva primera vegada a Mallorca, diu que sí, i que coneixia abans les Illes Balears, coneixia abans de venir. Però imagina també, Marina, que de qualque manera tu els ja has explicat en el japonès on l'amistat que és d'aquí, no sé si com te responen quan els dius que és de Mallorca. De segon sentim molta curiositat,
0: per
1: saber.
0: I de fet, també li vas explicar que som illes, no? I que ella te va dir, vull anar a Menorca, però tu li vas dir, bé, no és tan fàcil, i pot demanar si vols, però...
2: Exacte.
0: Com va ser?
2: Això va ser perquè, clar, a mi me demanaven d'on ets, i jo deia, pues, d'Espanya, no? I clar, quan me demanaven exactament d'on, jo li deia, bé, sóc d'una illa d'Espanya, sóc de Mallorca, i... Curiosament, bé, no ho coneixien, però és com si moltes vegades li dius a la gent si ets d'Okinawa, per exemple, no tothom coneix que... Bé, a Japó també tenen moltes illes, no? Una d'elles, la més famosa, diria jo, que és Okinawa. Per tant, li vaig dir, mira, és com si fos Okinawa d'Espanya, vale? T'ho posaré així, dic. I li vaig estar explicant, els hi traies mapa sempre, els hi deia, mira, és aquí, igual que a Itàlia, pues, tenen Sardenya, tenen les seves illes també.
1: No, és que està sent un
0: problema. No, li estic dient en Xavi que li demani en anglès.
1: Que vol que
0: li demani? És que jo no me fa... Estic empagaïda de xerrar.
1: Jo també, però bé, ho hem de fer per en Robin i en Marina.
0: Però vull que xerris tu. Que quines són les diferències principals que veu entre la cultura japonesa i la nostra?
1: Between our culture from Balearic Island or Mallorca and Japanese culture, which difference do you find? And you can... explain.
3: Okay, so one thing is, like, totally different from, like, Japan is, like, traffic things. Because in Tokyo especially, we usually use like trains and then like buses a lot every day. And every like 5 minutes or 2 minutes, we have like trains. But you know, here is like 1 hour, right? Something like that. It's the same thing as like in Japan, like a countryside, but it's totally different from Japan, I think. So also like the people are a little bit different, I think. Because like when I see a lot of like Spanish here, they usually like the dancing a lot of like, you know, listen to music. We also like it, but you know, like it's totally different. Like Japanese, if we listen to some music, we don't do dancing a lot. Mm-hmm. So I think that's a like interesting culture for me.
0: Molt
3: yeah,
0: bé.
3: These things, I think.
0: Bé, la resposta sí que la puc traduir jo, si vols, Xavi. Ha dit, bàsicament, que li crida molta atenció que no utilitzem tant el transport públic com allà, que ja tenen transport públic cada 5 minuts, suposo que també es fa referència a la ciutat, i que aquí utilitzem massa el cotxe. No és una resposta manipulada, la que acabem de donar, davant de veure si ho ha dit. I també ha dit que quan escoltem música ballam, Marina.
3: Sí.
0: Això... Tu també vas captar.
2: Sí,
0: ara t'ho fem la mateixa pregunta tu.
2: Jo és vera que a mi m'encanta ballar. I a mi me poses... És igual el que me poses. Me poses l'alarma del mòbil i també te la ball. Vull dir, a mi m'encanta ballar. Vull dir, jo som molt bailonga. Així que segurament no sé si ho diu per jo o per els meus amics. També l'he estat presentant als meus amics i bueno, haurà vist com...
0: I quines són les diferències que has vist tu, Marina?
2: Amb la gent japonesa. Bé, idò, mira, a l'hora d'anar a un concert o a una discoteca, per exemple, és vera que la gent se queda com molt pendent d'escoltar, mirar l'escenari, se queden com més quiets i se nota molt quan veus a gent hispana o latina, fins i tot, que se posen allà a ballar, a donar-ho tot, no? També és aquesta cosa. Però sobretot diria jo que una de les diferències també té a veure amb el transport públic i és amb el fet de fer les coes. A Japó és una passada. Tu vas en el metro i te col·loques, esperes tren i ja s'ha fet una cua immensa darrere teu. No és aquesta cosa de...
0: Un després l'altre.
2: Sí, exacte. I això m'ha costat molt tornar-me a acostumar aquí, perquè era com, per què no estan fent una cua? Per què és tan difícil?
1: Home, si hi ha colzades, hi ha colzades. Però sí. Sol arribar d'hora, el tren o...
2: Allà, sí. Sempre.
1: Sempre.
2: Sí.
1: I si gent és puntual,
2: sí. Més puntual. Sí. Jo me vaig sentir molt a gust allà, vull dir, sempre me demanaven a men si havia tingut qualque xoc, i la veritat que no, perquè jo sóc una persona també molt puntual, m'agraden com les coses molt ben fetes, i allà, vull dir, quedàvem els meus amics japonesos i estaven igual que jo, 10 minuts o 15 minuts abans, i estàvem allà a l'hora.
0: Clar, Marina, tu com acabes al Japó? Vull dir, clar, estem parlant aquí de que la Marina va passar un any a Japó sí. I ara ha duit na Marin aquí de visita, sí. Però què hi fes tu ja?
2: Idò, bé, principalment, jo el que vaig fer abans d'anar al Japó va ser fer moltíssima feina per conèixer tot el país. A mi em feia moltes ganes viatjar per tot el país. Vaig estar pel nord, pel sud, per ser soest. Vull dir, vaig
0: tota
2: conèixer
0: sola.
2: Molta... Sí, tota sola. Pel que m'hi trobava amics, vaig fer viatges amb amics, i ja cap al final sí que me feia ganes provar de fer un poquet de feineta. I vaig aconseguir fer feina com a de lo meu, que és professora de teatre, per gent japonesa que estigui estudiant espanyol.
0: Wow.
2: Així que vaig fer un taller de teatre amb ells, els hi vaig fer una funció de teatre, i bé, la veritat és que van respondre superbé. O sigui... Era una altra història, també, donar classes de teatre allà. Mm. Vull dir, la gent estava... gent molt, molt metòdica, no? Que li dius, mira, això i això, i tot d'una ja t'ho saben fer. Ja en el dia següent ja te venen amb una proposta. I dius, ostres, jolín, que fàcil, si és que no he de fer res, quasi. És que és una passada.
0: Que curiós. I també molta gent que vol aprendre castellà, perquè ja la cultura espanyola crida molt l'atenció, segons tenc entès. De fet, na Marin, que no Marin, com tu, bàsicament, que el seu germà, que nom...
3: José. Que ja diuen com a José.
4: My your brothers?
0: Yeah.
4: Yeah, my brother is like a Kosei.
0: Okay.
2: És molt similar.
0: Molt bé, molt bé. Vinga, idò, idiomes.
2: Sí.
0: A veure, mem. Marina, com vas tu de japonès?
2: Bueno, me sé defensar un poquet.
0: Sí?
2: Me sé presentar i tot això, demanar què és el que vull, i bé.
0: Però presentat?
2: Sí.
0: Vinga.
2: Konnichiwa, watashiwa Marina des, Spain jin des. Mallorca sunde imasu. Watashiwa sandwichi sai yoroshiku onegai shimasu.
0: Molt bé. Bé, no ho sabem. Sí,
1: ara m'ho ha insultat.
0: No, Marina ho hauria de dir. Ho ha fet bé?
2: It's good?
4: Yes, this is so muy bien.
2: Arigato gozaimasu. Arigato vol dir gràcies?
4: Sí. Yeah.
1: And Marin, did you learn some Catalan words?
4: I just learned Spanish, so, like, yeah, I didn't know, like, I don't know much about, like, Catalan a lot.
1: Which words in Spanish?
4: Spanish, like, there are a lot, but, like, for example, like, muy bien, or muy bueno, like, soy de Japón, or, like, me llamo Marin, something like that.
0: Molt bé. Can you say in Japanese, shiu shiu has the best... hosters in the world?
4: Hostel?
0: Hosters.
4: Hosters. Oh, okay.
0: Li he demanat que demani que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
1: Fantàstic. Okay.
4: So you mean like a reporters, right? Like talkers,
0: yeah,
4: right?
0: Exactly. Okay.
4: Japanese, right? Xiu Xiu は世界一最高なレポーター喋る人たちがいます。
0: バイ。
1: Thank you. Arigato.
0: Thank you. Arigato. Un altre.
1: això li ha agradat molt, tenint. A veure, què li podem dir? A veure, està bé, no?, que li demanen coses.
0: Sí, clar. Sí, no. Han d'aprofitar. Bé, ara, xiu xiu cada dia de 5 a 7. Xiu xiu every day from 5 p.m. to 7 p.m.
4: Mm-hmm. Okay.
0: Like before.
4: In Japanese?
0: Yes.
4: Okay. Xiu xiu, so 5 p.m. to 7 p.m., like 5時から7時に毎日やって。Like every day, you say it?
0: Every day.
1: From Monday to Friday.
4: Monday to Friday. Okay. I'm sorry. Oh, okay.
0: No, I'm sorry.
4: It's okay. Shiu shiu は5時から7時、月曜日から金曜日までやってます。ぜひ聞いてください。
0: Bye! I ara fem una aturada i tot una tornam. Do you want to go to publicitat, com se diu?
1: Could you say... And now... Advertisements, com seria publicitat?
0: And now we are back in a minute.
1: Ah, yes.
4: Okay. So how many minutes? Like 5 minutes?
1: No.
0: One and a half.
4: Okay. 今すぐ戻ってきます。
0: Bravo!
5: IB3 Radio és coneixement.
6: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada,
7: si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot?
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
9: Amb espais d'educació i criança.
10: Per pares i mares.
11: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
12: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
13: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
12: Som una ràdio?
13: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
14: Aquest programa de ràdio legendari.
15: És un facto.
16: Hola a tots, som en Pere Joan i jo i en el meu Lloros, més a jo que en el Lloros, hi ha una cançó que sí que és vera que cada estiu que l'escolt pues, sempre me recorda a lo que és la calor, playa, xiringuito i disfrutar un poquet de lo que és aquests 3 mesos tan guais. I és la cançó d'Entre la playa, ella i jo, que és d'en Vic Llamo, que és una cançó que es va fer en el 2007, o sigui, ja me diràs tot. Des que surc i des que me mou per mig, pues, que aquesta cançó sempre l'he escoltada i és una que diu amanecí en la playa después de un par de botellas y ha mirado la mujer más bella. Aquesta, pues, sempre que l'escolt és una cançó que dic, uah, no l'oblidaré mai. Una ferrada molt forta i un beso a tots. Que tengo...

0: Així m'agrada, que vos animeu a cantar en aquestes cançons de l'estiu que vos demanam i que ja sabeu com us podeu enviar un àudio. Vinga, continuem en directe, xiu-xiu, en la companyia de la illenca mallorquina més japonesa que coneixem, na Marina Francés, i la japonesa més illenca, na Marin. Molt bé, Marina.
1: I... sí, hem preparat...
0: preparada per jugar?
2: Sí, sempre.
1: Hem preparat un que t'estimes més, d'acord? Personalitzat, és molt senzill. Vos donaran dues opcions relacionades, una amb el Japó i l'altra amb Mallorca, i heu de triar quina es vos agrada més. Okay. D'acord? Mm-hmm. Molt bé. I d'acord, i si vols integrar de qualque manera a Marine...
2: Ok.
1: Endavant.
3: Take a little bit like a joke. It's like, which one you prefer? Okay. Like from Mallorca and from Japan.
1: Okay. Ok, molt bé. Per tant, primer, herbes dolces o sake?
2: Wow. Herbes dolces.
1: Clar, ella imagina que encara no els ha tastat.
2: No els ha tastat encara.
0: You have to taste herbes dolces.
3: What is that?
2: Like a liquor. Yeah. És que ella no beu alcohol, per això no li fa provar.
1: En sake?
3: Sake.
2: Do you like it?
3: No. Yeah, to be honest, like, I hate drinking alcohol.
1: Okay.
0: No, no beu alcohol. No. Very good.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Un hivern al Japó o un hivern a Mallorca?
2: Wow. Japó.
1: Uh-huh. Un estiu al Japó o un estiu a Mallorca? Summer in Japan o summer in Mallorca?
3: I think it's better here.
1: Sí?
2: Jo hot. També, Mallorca.
1: Molt bé. Samurais o foners?
0: Okay. A veure, quan expliques que són foners
2: like,
0: en aquesta
2: people
0: lata.
2: People in the past like, put it like, with a rock.
3: Okay. Like, so which one is a cover?
0: Marina fa gestos de fonera.
2: Yes.
1: They are like our samurais.
3: Mm-hmm.
1: Okay?
3: Okay.
1: We didn't have spoons, we had
0: our
1: rocks.
0: Warriors.
1: Oh, cool. Warriors. Yeah.
2: Warriors.
3: Oh, cool.
2: Which one you prefer?
3: Okay. What do you think?
2: I think samurai is more cool.
3: Oh, cool.
2: It's so cool.
0: Okay. Triet samurais, Marina.
2: Samurais. Ai, perdona, perdona.
3: No.
2: Saps que som en basca? Hi ha un moment que ja no sé si xerra millor que inglès.
0: Triet samurais, idò.
2: Samurais.
1: A mi més anomenada.
2: Són molt xulo.
1: Internacional.
0: Ja m'agraden més els foners.
1: Jo també, però... Gastronomia nipona o mallorquina?
2: Mallorquina.
0: Tanta sort, Marina.
2: Like Japanese dishes or Mallorquin dishes?
3: For sure, Japanese dishes.
1: Clar.
3: For me, I'm sorry.
1: Caràcter, mallorquí o japonès?
2: Japonès.
1: Uh-huh. Molt bé. Minimalisme o acumular trastos?
2: A mi m'agrada molt, és minimalista, però resulta que sóc acumuladora de trastos, així que...
1: Molt bé. Escurar o cuinar?
2: Cuinar, absolutament.
0: Això que té que veure en Japó.
1: Aquestes guionistes s'ha equivocat. Flor de cirerer o de madler?
2: Ok, sakura flowers o the almond, like a flower.
0: Almond blossom.
2: Do you remember the almond blossom? It's white.
3: Okay. I think I get it, but I'm not sure what it is. But okay. I think sakura is so beautiful. I guess,
0: yeah, they are similar.
2: Jo, la flor de Malé.
1: Sí, eh? Sí. Sushi o arròs brut?
2: Sushi de Japó, dius?
1: Sí.
2: Arròs brut.
1: Arròs brut. Molt
0: com
1: bé.
0: Com és et...
1: Sí, exacte. No queda un encara.
0: Com és el sushi de... És a dir, el sushi que nosaltres menjam aquí, coneixem aquí de restaurants japonesos, és el real, Marina?
2: No. O sigui, bé, és que a vegades sí que menjam el real, diguem que són els nigiris, que diuen que és arròs prensat amb el salmó o la tonyina damunt, que és que solen menjar ells, és com a més simple. Això que feien altres, les barbaritats aquestes de posar-li Filadèlfia, de posar...
0: Bistec rebossat,
2: vull dir...
1: I poden ceba caramelitzada.
2: Clar, això és com posar-li ketchup en els espaguetis, per mi, igual en els italians, no? Diuen. Però bé, entenc que en el final feim una fusió de les coses que a nosaltres també mos agrada, i en el final jo quan torno aquí i menjo qualcun sushi en Filadèlfia i ceba de queixa cruixent, també m'agrada, no? Vull dir, m'agrada, però és vera que allà és totalment diferent. Se menja més el que és el peix. Aquí em fa molt que no és de peix cru, no? I allà sí que mengem molt de peix cru.
0: Molt bon peix cru, allà.
2: Sí, està molt bo, és molt fresquet.
1: Allà teniu una cosa que són els kotsatsu.
2: Kosatsu.
1: Sí. Que són com a taules amb una flassadeta i una calefacció incorporada, que seria l'equivalent a la taula camilla nostra.
0: Referència Doraemon, aquí,
1: Ah, sí? Home. Bé, sí. És a dir, què t'agrada més, continuant amb el joc? Taula kotsatsu o la taula camilla?
2: Jo crec que kotsatsu perquè és menys perillosa. Crec que hi ha hagut molt d'accidents aquí en la taula camilla... a Espanya, així que preferisc que ho saps. A més que té una calentor que no te crema, saps? Que a vegades te crema un poquet d'aquí i ja és com a...
1: Clar.
2: És diferent, és com a més...
1: Està més ben fet tot.
2: Sí.
0: Clar, nosaltres tenim les nostres referències japoneses com, per exemple, en Doraemon, ara ho dèiem.
2: Que, en Doraemon.
0: Do you know this song, Marine?
2: Mm-hmm.
0: What it is?
3: For sure. Yeah, this is so famous, so popular. Everyone knows it.
0: What is the name?
3: Oh, this is like, I'm not sure the title, but I think Doraemon no it, it does something like that.
0: Sí, diu que per suposat el coneix en Doraemon. Clar que sí.
1: Ja, yeah, nosaltres també.
0: És famós, arreu del món.
1: Sí, arreu del món.
2: Els hi pareixia molt curiós en els japonesos que coneguéssim Doraemon i Shinosuke, en Shin-chan.
0: Shinosuke ja... Nohara.
2: Sí, que ja li diuen crayon Shin-chan.
1: Garayon.
2: Crayon.
1: Crayon.
2: Crayon Shin-chan.
3: Crayon Shin-chan.
0: I jo crec que ja ho tenim tot.
1: Sí, amem.
0: Ja hi som tots. Sí. En Doraemon, en Shin-chan. Així que podem acomiadar-nos aquí. Marina Francés, moltes gràcies per haver vengut així xiuxiuetjant nosaltres en japonès.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Tornem a voler. Marin, thank you very much for coming.
3: Thank you so much, too. Muchas gracias.
0: Moltes gràcies a tu. Molt bé, ho ha dit molt bé. Adéu.

0: La situació no tot serà culpa de Taylor Swift.
1: Atención, atención. El vuelo 502 con destino a Palma de Mallorca. Puerta número 3.
2: Parau atenció a la dada. Un de cada 15 vols ha operat a Son Sant Joan al juliol ha estat un jet privat. Són dades de la consultora especialitzada Wings.
0: L'aeroport de Palma va comptabilitzar prop de 2.100 arribades i sortides d'aquest tipus d'aeronaus, una mitjana de 67 moviments al dia. Aquesta activitat representa el 6,5% de les més de 32.000 operacions registrades per AENA durant aquelles 4 setmanes.
2: Aquest volum d'activitat situa a Palma com l'11 aeroport europeu amb més trànsit d'aviació de negocis a una classificació encapçalada per París i Niça.
0: Hola, bona sera.
3: Hola, què tal?
4: IB3 Ràdio és Dial.
2: Josep, com
5: Hola.
2: Estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
2: Fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
5: No ho sé jo.
0: Sí, psicològic.
5: Quan hi ha vacances?
2: Quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
5: Ah, que bé.
2: Servei públic.
5: Servei públic total.
6: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Calor?
8: Moscars?
7: Gelats que se desfan massa ràpid?
9: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
8: Com les ganes de passar-ho bé.
7: I les converses que enganxen.
8: Les rialles.
7: La bona companyia.
9: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Ja sabeu que en aquest programa mos hem proposat continuar aquí a Xiu Xiu. Aquest estiu feu un rànquing del millor himne o cançó icònica de les Balears. Ja sabeu que cada dijous rebem aquí un músic de qualque municipi de les Illes perquè mos ajudi a triar això, una cançó o himne del seu propi poble. Però qui du la batuta de tot aquest trull és en Joan Francesc Barceló. Joan Francesc, benvingut.
1: Com estàs?
0: Una setmana més.
2: Xiu, xiu, xerrala!
3: Hem fet harmonia i tot, en algun punt, d'aquí.
0: Crec que ja aquest any l'agafarem.
1: Clar, la secció aquesta musical mos està donant dots. La cosa és que sí, seguim amb aquesta trajectòria arreu de les illes i tornam a Menorca, avui, que vos fareu, companys.
0: Menorca, m'enamoren ses casetes blanques.
1: Això ho canten... Això
0: ho canten a Joana Pons, la qual cosa no l'he volguda imitar, per descomptat.
1: No, ben alerta, ben alerta.
0: Faltaria més.
1: Crec que avui l'escoltarem també. Perquè aquí avui mos du repertori musical des del Mercadal és en Miquel Mariano.
0: Miquel, molt bon vespre, com estàs?
4: Bon vespre, molt bé, a vosaltres.
0: Molt bé. Ets molt estimat a les Illes, ho sabies? Perquè han dit que t'entrevistàvem avui, bé, que mos acompanyaries aquí a Xiu Xiu. I la gent mos ha dit, ostres, en Miquel, quin gran músic, quina gran persona. S'ha sentit, per la redacció.
1: Ah, mira.
0: Els de veres?
4: Ni jo ho sabia, no?
1: De fet, avui actuava.
0: Ostres.
1: No és vera, Miquel?
0: Com ha anat?
4: Sí, bueno, avui hi ha un petit acte aquí a Ciutadella on ha participat diverses artistes locals i jo he participat en tres cançons, sí.
1: Ha anat bé, això, però.
4: Ha anat bé. Tot això sempre va bé, i tant.
0: Que bé. Bé, Miquel, en representació del Mercadal.
1: Sí, exacte.
4: Sí,
1: però...
4: jo som des Mercadal, però no hi visc a Mercadal,
1: Però bé, vens en representació del Mercadal, eh?
4: Sí, jo sempre dic que me consider menorquí.
1: Ja sol passar, ho han xerrat en això, que Menorca, de fet, quan hem demanat que mos traslladin cançons icòniques representatives de localitats concretes, sempre acaben abocant més a Silla en general. Supos que és una cosa de menorquins, sí. No? Vull dir que no ho vols separar. No hi ha fronteres entre pobles i ciutats de Menorca.
0: I a Eivissa, amb endèmics, també mos varen dir el mateix, Miquel.
4: Hi ha rivalitat, entre pobles, no mos enganem, Yes. Qui digui que no hi ha rivalitat diu mentida. Però bé, és cert que culturalment hi ha molt poques diferències entre una banda i l'altra, saps?
1: N'hi ha més, a lo millor... Potser n'hi ha més en altres illes.
4: A Mallorca, perquè Mallorca és més gran i sí que és cert que de llevant a ponent hi ha diferència. A part que ciutat és més ciutat, no? És una ciutat i els pobles, fora vila, la part forana és més poble, no? I sí que hi ha una diferència entre una cosa i l'altra. Però entre Moi i Ciutadella ja me diràs tu quina diferència hi ha. Són dos pobles...
1: A veure.
0: No sé si tothom estarà d'acord amb aquesta afirmació, Miquel, però nosaltres avui te tenim a tu de representant.
1: I des Mercadal, repetim, perquè de fet ha escollit una cançó, si ja mos posam en matèria, d'un grup que és des Mercadal, no és així?
4: Sí, és un grup que ja no està en actiu, però sí que va ser un grup dels anys 90, que hi va haver una fornada important a Menorca de grups de pop-rock.
1: Fil Ferro.
4: I Fil de Ferro era un de tants. Hi va haver una època molt guapa a Menorca, de creació de grups de rock, hi havia Passaje Secreto, Hora Punta, era quan Ja t'ho diré estava en dalt de tot, hi havia molt de moviment. I a Mercadal hi havia Fil de Ferro. I bueno, bé, que veu d'explicar tu?
1: No, si voleu ho escoltar, perquè Fil de Ferro, des Mercadal, precisament tenia una cançó que es deia País Menorquí i xerrava pentura d'això que comentàvem fa una estona, que no hi ha fronteres entre pobles i ciutats de Menorca, que és un país ja de per si.
4: Sí, per suposar, pensau que Menorca va ser 100 anys britànica. I si els anglesos no s'haguessin rendit, perquè es van rendir, i a més els van rendir amb honors, perquè es van rendir perquè van quedar sense queviures, no perquè haguessin perdut la invasió, Menorca hauria estat britànica i la història hauria estat molt diferent. Probablement a dia d'avui seríem un país independent.
1: Ai. Idò, escoltam a veure com sonaria aquest país independent. Sí?
0: Vinga, País Menorquí de Fil Ferro.

0: Bueno, beníssim. País menorquí de fil ferro.
1: M'ho has agradat, no?
0: M'ho has agradat. M'ho has agradat. Fil de ferro. Però,
2: us diré una, sí, digues, una curiositat. Jo eres bateria d'aquest grup.
1: Ah! Ho tenies ben guardat, en això, eh?
2: Sí, sí, sí. Era un bateria flac, però bé, pigava cops per allà.
1: De fet, tens molta relació amb molt de músics. I me penso que no només de Menorca, sinó pintura, fins i tot, de més enllà de la mà. No és així?
2: Sí, sí, sí. Va, té amistats, entén per tot, sí. Però no sé a qui que... te refereixes, però...
1: Ah, no ho sé. Me vares dir l'altre dia que estaves molt ocupat, preparant
2: bé,
1: sopars...
2: Sí, sí, però bé, això són temes ja particulars. I, sí, sí, sí. No, bones relacions, moltes. I si he de mencionar algú amb qui té molt bona relació, per exemple, que sí que li ha tingut relació musical i de creació, és amb en Joan Bibiloni, és músic manacorí, amb el que mantenc moltíssima bona amistat i bueno, m'ho telefonant molt sovint.
0: Que bé, una amistat interilles, això m'encanta.
2: Entre moltes altres, eh? Té moltes altres amistats, però bueno.
0: Que bé. Escolta, jo abans he fet un intent de cantar una cançó d'Ana Joana Pons, però jo crec que és absolutament inimitable, la gran dama. Així que, Miquel, tu n'has triada una, de seva, que és Ca meva.
2: Sí, és Ca meva. Sí, és una cançó d'un músic maonès que ja mos va deixar, que era de nom Ruperto. Uh-huh. És un senyor que sonava el piano i anava per hotels i feia música així de ball, i de tant en tant feia qualque cançó seva. I aquesta cançó jo crec que la va clavar. I na Joana Pons la va versionar i, ostres, li va quedar una versió guapíssima que crec que els menorquins ens hi sentim molt identificats, perquè descriu el que és una casa menorquina emblanquinada, teules vermelles, amb el pati davant i tal.
0: Sona així.
1: Així que mos convida a casa seva.

0: Preciosa sempre. La interpretació d'una Joana Pons, la veritat.
1: Mira, cap Eva, no? Com és cap Eva? Que, de fet, dius això, que tens molta relació amb músics i pintura.
2: Sí.
1: Molts
2: sí.
1: han passat per cap Eva. O no? Perquè sí. també, això sí que potser ho poden dir, que tenies, que la família teníeu un restaurant. Teníeu
2: sí,
1: habilitats
2: teníem,
1: culinàries.
2: Teníem, sí, i diguem que jo ho he heredat una mica. Això m'agrada molt cuinar. És una activitat que me relaxa molt, cuinar. I aprofita que tinc aquesta habilitat o aquest do per, amb músics, organitzar trobades gastronòmiques, no? I tinc la sort de tenir una casa un poc com la que descriu una Joana Pons, una casa així de camp, amb un pati, amb blanquinada... I bueno, queda bé fer un dinar, un sopar amb amics músics a un entorn així tan menorquí.
1: Clar, evidentment, és una manera de fer grup, no? De fer pinya, de
2: sí,
1: fer
2: sí.
1: pintura, aquest país menorquí que comentàvem abans, i a més,
2: sí.
1: dins aquestes cases que generen paisatges ben fàcils d'identificar. Però, si vols,
2: sí, sí, sí.
1: seguim un poc fent aquest repàs a les cançons que
2: Vinga.
1: Mos has volgut dur avui, i
2: sí.
1: n'hi ha una que me penso que ja va sonar en una altra ocasió, perquè
0: sí.
1: per molts és considerat un himne que
2: mm-hmm.
1: s'escolta es vent, i de fet
2: sí.
1: s'escolta suficient, ja ho han dit en altres ocasions a Menorca,
2: sí.
1: es vent, no és vera?
2: Sí. sí, sí, sí. És una cançó que, saps quan fas una cançó i la cançó pren vida? És una cançó que ha pres vida, que deu tenir 50 anys aquesta cançó, i realment jo crec que me diguin un menorquí que no la conegui. Deu ser, no ho sé, deu ser o un infant molt petit o, no ho sé, però tots els menorquins l'hem sentit almenys i l'hem cantada, i jo crec que sí, que si haguéssim de dir quina és l'himne de Menorca seria aquesta, saps?

0: Clar, aquest himne, Miquel, realment qui el va composar?
1: Això és una cançó que va escriure, no sé si us ho han contat mai, no sé si ara estic repetint una història que ja us hagin contat, però aquesta cançó la va escriure Tof Olmús. Inicialment, això és una carta.
0: D'acord, no la coneixia, aquesta història, no?
1: Sí, Tof Olmús, l'autor de la lletra, ell vivia a Menorca, la seva promesa, la seva estimada, vivia a Barcelona, i ell li va escriure una carta, que era una carta escrita així. El que passa és que li va donar un toc així un poc poètic, i el cos d'enmig de la carta deia: mira el cel i escoltes ben que de Menorca t'arriba, te dirà que tu ets la vida i del meu cor s'aliment. No?
0: Quina emoció. Realment té tot allò que ha de tenir un himne, Miquel.
1: Sí, sí, sí, però és una carta d'amor, és una carta d'amor, realment.
0: Sí, sí.
1: I després en Ortega Monasterio, que és un compositor... era un militar, ell, que va venir destinat a Menorca, molt vinculat en el món de Sabanera. En Tof Olmús li va mostrar aquesta carta un dia i va dir: li posaré música, i li va posar música i va sortir a Escoltes Vent.
2: A veure, i de simne de Menorca no l'ha composat...
0: Suboficial.
2: No l'ha composat un menorquí?
0: Sí, composat, sí. Ve sa música.
1: Bé, sa lletra és de Tof Olmús, que sí que és menorquia.
2: Sí, però musicalment...
1: Era un músic català. Ell era de l'Empordà. Era de l'Empordà.
2: Però?
1: Però va viure molts anys a Menorca i sa gran creació musical la va fer vivint a Menorca. I treballant amb en Tof Olmús, sobretot, com a lletrista.
2: Que deu tenir Menorca, idò, no? Que deu tenir Menorca.
1: Bé, Menorca té una tradició de venera molt forta i una vinculació amb Cuba, que és, diguem, el viatge musical de sa venera és entre el Mediterrani i Cuba. I Menorca era un dels punts que tenia aquest viatge. Mallorca també.
0: Sí.
1: I Catalunya, sobretot, no? Hi havia molts catalans que van anar a Cuba, a l'època colonial, i Menorca hi havia bastants empresaris, sobretot empresaris que malauradament traficaven amb persones humanes, que traficaven... Bueno, negreros, que deien, no?
2: Totalment. Però bé, la part un poquet més festiva seria la musical, no? Tot i que no hem d'oblidar la resta.
0: Clar, la història mos du aquestes coses.
2: Exacte.
0: Miquel, nosaltres volem també triar qualque cançó teva.
2: I anant això.
0: Per si hem de fer un rànquing de cançons icòniques, en aquest cas del Mercadal, que ja han dit que poden generalitzar una mica avui, en Menorca sencera. Una cançó teva, va.
2: També són un poquet alegres, també podrien ser un poquet cubanes, fins i tot, no?
1: Sí.
2: Un poquet caribenyes, són.
1: Això m'agrada molt, els ritmes llatins, m'encanten. I, a més, ja t'he dit, Menorca, tinc molta relació comercial amb Amèrica, sobretot a l'època britànica, i tenim molta influència de tot el que mos arribava d'Amèrica.
2: I de si voleu...
1: I la música era una part.
2: Escoltam un poc aquesta relació que té Miquel Mariano amb aquesta illa que troba que és una miqueta caribenya, també.
0: Aquesta és Gelosia.

0: Que bona, que bona. És preciosa, també. Miquel, però entén d'altres, eh? Que mos podrien servir?
1: Sí. Abans, jo, si una cançó meva l'hagués de posar a un llistat com per ser declarada himne, evidentment triaria Gelosia, no? Que és una,
0: que és aquesta que
1: és una cançó que també... Sa lletra també la va escriure en To Fulmós, el mateix que va escriure Escoltes Vent, i és, és com una narració de totes aquelles coses que els menorquins m'ho sentim molt gelosos, que són intocables per nosaltres i que
2: no voleu perdre, no?
1: Aquests, i que no volem perdre mai, no? D'entrada, no volem que mos destrossin el territori i que deixin Menorca així com està, perquè ja està prou bé. Està prou bé.
2: Miquel, però és que, clar, Menorca és molt visitada per anglesos, com deies, històricament, no? Sí. I encara, avui en dia, hi ha molt de turista interessat en anar a Menorca, i, de fet, això te desperta un sentiment també una mica còmic amb un altre tema,

0: si problemes...
1: Ai, aquests conceptes que mos agraden. Escolta, Miquel, la nostra intenció aquí, a Xiu Xiu, ara cada setmana, gràcies a en Joan Francesc, hem fet de cada poble quina seria el millor, un himne, no? Encara que no sigui oficial. Mm. Crec que en el teu cas seria Escoltes Vent o una teva gelosia, com bé tu has dit, sí, però sí. El nostre propòsit, qualque dia, si
2: va
1: Déu
2: més
1: vol...
2: Enllà, va més enllà.
1: Va més enllà. I és aconseguir fer un himne de les Balears.
2: Ai, ai, ai.
1: Clar, en tot allò que sabem, no?, socialment, antropològicament, que són les Balears. Creus que seria possible crear un himne conjunt?
3: Ho veig difícil, perquè cada illa té la seva... té la seva identitat, eh? És complicat, però sí que podrien trobar punts en comú. Podrien trobar coses.
1: Clar que
3: sí. Jo crec
1: que
3: sí.
1: Jo crec que és necessari, Miquel.
3: Sí, sí, sí.
2: Per exemple, mem?
3: Per exemple, jo ara mateix socialment estic paupant un sentiment de... No dir que no anés turisme, perquè no deien que no anés turisme, però sí seny, un poc de posar seny en el creixement turístic. Mm-hmm. Crec que això és una cosa que mos uneix i crec que seria una cosa que faria himne.
1: I, de fet, un himne mos uniria per qualsevol reivindicació, lluita, unitat, sí. No, al final? Un himne fa això.
3: I vull deixar clar que no és qüestió ni d'ideologies, ni de dretes, ni d'esquerra, ni res d'això.
2: No.
3: És un sentiment d'estimar sa terra, que crec que això ho tenim tots, a ses Balears,
1: per descomptat.
3: I de voler cuidar-la.
2: I qui no ho té ho ha de tenir.
1: Eh? Jo crec que ho té tothom.
3: Jo diria més, qui no ho té està malalt. S'ho hauria de fer mirar.
2: Mira, m'agrada això. Qui no estima la terra, qui no estima sa terra està malalt.
3: Sí. Mm-hmm. Crec que és una cosa que mos uniria en general a un 98 o 99%.
1: Jo crec que també. I de Miquel Mariano, nosaltres aquí mos ho hem proposat i a lo millor ho aconseguirem.
2: Jo crec que sí.
1: T'avisarem si és així.
2: I, de fet, Miquel, aquest amor, aquesta estima cap a Silla, també la representes a un altre tema que se diu Socarrell.
3: Mm-hmm. Socarrell.
2: Sí.
3: El socarrell és un arbust que neix damunt ses penyes, damunt ses roques en espenyes segats, i és increïble perquè arrela fort damunt ses pedres. O sigui que, bueno, un poc quan vam pensar aquesta cançó va ser dir, ostres, me sent tan menorquí que arrelaria allà on fos, fins i tot damunt d'una pedra, no? I va sortir aquesta idea del socarrell.
2: I sona així, socarrell.
4: Perquè estic enamorat d'una flor de cap.
1: Miquel Mariano, ha estat un gust xerrar amb tu, fes-te xerradeta. Moltes gràcies.
3: Jo només us volia dir una cosa. El 2027 farà 20 anys que vam publicar Very Good, que va ser el primer videoclip viral en català, que TV3 s'hi va fixar molt, perquè va ser el primer vídeo així. YouTube era una xarxa molt jove, en aquell moment tenia 4 mesos, 5 mesos, i Very Good va ser el primer videoclip en català que es va convertir en viral.
1: Idò, mira quina... Quan encara no hi havia ni WhatsApp, ni res.
3: Segurament ho celebrarem, i compta amb vosaltres.
1: Per descomptat, tornarem a parlar, Miquel, gràcies.
3: Vale? Gràcies a vosaltres. Vinga, adéu.
1: Fins ara. Adéu.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Tornarem a tenir avui una jornada de calitja i pluja de fang, i a Menorca poden tornar a aparèixer rissagues durant el matí, tot quan en aquests moments s'està produint l'eclipsi parcial de lluna. El pic màxim arribarà a les 6:30, d'aquí mitja hora, quan el 93% del satèl·lit natural se veurà de color vermell perquè haurà entrat en el con d'ombra de la Terra. Escalada de tensió a Ceuta entre residents i migrants. Els veïnats s'han tornat a manifestar i ho han fet per tercera jornada consecutiva. Els residents de la ciutat autònoma s'han concentrat en banderes d'Espanya a la platja del Trampolín, on fa gairebé un mes que s'hi han instal·lat les persones que varen arribar a Ceuta des del Marroc. Aquest dijous, però, l'hostilitat ha anat a més. Han impedit l'entrada d'un camió de la Creu Roja que duia menjar pels migrants que estan acampats en aquest assentament improvisat, i després han cremat dos parasols d'una platja adjacent.
2: Y de aquí no nos vamos a mover. Lo mismo que no han movido a ellos ni de la playa ni de los campos, ni no lo han mandado a su país, porque hemos tenido una invasión, tampoco no nos vamos a ir.
3: Serían más problemas.
2: Que se hubiesen quedado en su país.
4: Ya la gente está cansada. No podemos ir a la playa, no podemos ir a ningún sitio, nuestros hijos no pueden salir. Cuando salen estamos con miedo.
1: Tot quan avui la crisi migratòria torna a marcar l'agenda política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presidirà el comitè especialitzat sobre Ceuta, acompanyat d'11 ministres. Això serà a les 9:30 al Palau de la Moncloa. Un poc abans, a les 9, comença la tercera jornada de compareixences al Congrés, i avui és el torn dels màxims responsables de l'interior, Fernando Grande, Marlaska, el d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, i de la de Migracions, Elma Saif. Això, com dèiem, avui. Ahir, però, la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència va aprovar per unanimitat destinar 25 milions d'euros per a l'atenció als infants i adolescents d'aquesta ciutat autònoma. La consellera de Benestar Social, que hi va participar de manera telemàtica, ha reiterat que el govern de l'Estat hauria d'agilitzar els tràmits d'identificació.
5: Sí que se ha puesto de manifiesto, y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente, y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas para, evidentemente, pues escuchar a Ceuta y para poder aumentar pues en el futuro esta financiación.
1: Una dona ha mort en un accident a la carretera general a Menorca, al quilòmetre 7, a l'altura de les obres de Rafal Rubí. Es tracta d'una ocupant d'un vehicle en el qual viatjava una família colombiana resident a Mercadal i que ha quedat tombat a la vorera. Els ferits són dues dones de 34 i 47 anys i un home de 45 i un nadó de 21 mesos. Tots ells es troben estables a urgències del Mateu Orfila. I a Mallorca, un venedor ambulant ha quedat detingut després que altres 40 persones ho hagin intentat aturar aquest dijous a la baixa platja de Palma. Els seus companys han envoltat les patrulles de la policia local, que han hagut de demanar ajuda als agents de la Policia Nacional. Per altra banda, multa d'entre 1.000 i 6.000 euros per a un taxi de Palma que treballava a Eivissa i ho feia sense l'autorització necessària. Amb aquest apunt arribam a les 6:04, tornam amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí avui amb Anselm López.
0: Més informació a ib3noticies.com.

de Xiu Xiu, aquí som, i ja sabeu que els dijous toca entrevista Xiu Xiu. I atenció, perquè el nom d'aquesta setmana és el de Maria Pons.

0: Text me the message, be blue than green. This the king, bad bitch, but the shoes McQueen. You be trying too hard not to watch my stories. I was shaking this ass, better not report me. I'm close by, even though it's hard to reach me. My arm
1: Maria Pons, com estàs, companya?
2: Molt bé, com esteu vosaltres?
1: Molt bé, molt bé. Fa una estona te sentia atenta, una estona grossa, fa un parell d'hores. Però ara ets aquí, entrevista xiu-xiu, entrevista personal.
2: Jo mai me canso de xerrar, O sigui, és una cosa que tenc, per tant, el que vulgueu.
1: I te passa des de petita?
2: No. He estat una persona super tímida de petita.
1: Ah, sí? No ho diria?
2: Ma mare sempre me diu que t'ha passat, perquè era com a, no puc demanar una aigua a un escambrer, no puc anar en el bany tota sola, no, o sigui, hi havia gent i jo deixava d'existir, però, no sé, hi va haver un gir de aconteixements i aquí estic.
1: I que creus que te va fer aquest gir? No girar la truita?
2: La pubertat.
3: Abans, quina edat va ser? No recordes?
2: Jo crec que supos que hagués quan vaig començar a sortir per aventura en els 14 o això i ja...
1: Clar, no l'adolescència te cap gira. Perquè tu ets inquera.
2: Sí.
1: Sorties per Inca?
2: Efectivament, per Inca i per tots els redals, perquè per redal d'Inca hi ha molt de pobles que sempre ha hagut verbenes i coses, allò de carnaval, en hivern, i molt de hate he rebut per ser d'Inca. Estic un poc... agotada, però ja,
1: per
2: ja no me fa mal. Ja
3: hey, per ser d'Inca, jo no ho havia sentit mai.
2: Com que no?
3: Perquè jo som de Palma, per Ventura és una altra història.
2: Clar, és que tu en tens més de hate.
3: Perquè jo m'és igual.
2: Sí, no, ja
1: perquè diuen que hi lleig.
2: Bé, per començar, que diuen que és el municipi
1: no
2: més lleig de Mallorca.
1: No és vera. Des d'aquí des d'Ivetra Ràdio...
2: És una falàstica.
3: Perquè el més lleig és...
1: No hi ha cap poble de les Illes Balears que sigui lleig.
3: Exactament.
2: Ni les seves persones tampoc. Però perquè el lleig, perquè xerram en sobre ram estret, perquè som un bufes...
1: Ja no ho havia sentit, això.
2: No.
3: A les bufes jo sé que ho havia sentit.
1: Jo a les barram estret no ho cal entendre.
2: Que en teoria xerram el xiste de cada Manacor
1: sí.
2: I de sos,
1: sí.
2: Que no el pots comptar. però bé, ja està, jo no
1: xerram. Veida, per on sorties?
2: Idò, mira, sortia per la lluna, que encara està en marxa, però ara ja... No hi vaig tant.
1: Ara ja no hi vas,
2: clar. Jo que sé, per exemple, el coplé de Viní Salem, el bar l'Artura de Lloseta, sí, el Cudi, el Banana...
1: Uau, sí que hi ha cosa per reiguer.
2: Home, a mi m'agrada la festa, també, tot sigui dit, també si un tresca troba. Però sí, tenim molta cosa. Tampoc mos fa peres anar pel món, saps?
3: Maria Pons va néixer a Inca l'any 1996, és periodista i companya de la casa d'Ivetres. La sentim cada dia al programa Tento i també la veiem des de fa estona a la pantalla petita a programes com Fred i Calent, Un bon pla o Web Quina Fira.
1: Maria, te podem considerar un poc ser Rosalia Balear? No perquè cantis bé, que no sé si cantes bé.
2: Pensava que cap malament.
3: Bé, si vol cantar, que estigui el programa.
1: No crec que també cana Rosalia, de totes formes.
2: És molt difícil.
1: Tu cantes bé?
2: Jo què t'he de dir?
3: Que sí, això vol dir que sí.
1: A veure,
2: jo
1: canta.
2: Jo considero que... És...
1: Canta despetxa?
2: No, perquè l'altre hi vaig cantar Tento, i se van riure de jo, i van baixar tots els volums, i vinga, cantem-nos a capella. I vaig dir, basta.
3: Aquest és un espai segur.
1: Això vol dir que cantes bé?
2: Jo vaig anar a un cor quan estava vivint a Barcelona, m'ho van dir que era mezzo-soprano, que això no té molt de mèrit, que és que estàs enmig, és a dir, no estàs ni molt alta ni molt baixa, i m'agrada cantar, però d'aquí a que en sàpiga, jo què sé.
1: Ostres, i a un cor? Quin tipus?
2: Coral.
1: Sí, quin tipus de coral era? Juvenil?
2: Sí, de joves de barri, saps, això que fas per conèixer gent. Sí. I fèiem versions guais de Setangana, de grups anglesos també, de Backstreet Boys, coses així.
3: És a dir, tu arribes a Barcelona i dius vull conèixer gent, m'apuntes a coral de la barriada.
2: Per exemple.
3: Quina barriada era?
2: Entre altres coses. jo estava per l'estació de Sants.
3: I vas conèixer gent interessant i fèieu coses...
2: Sí. De fet, vàrem anar un cap de setmana a Cadaqués, perquè hi havia una lota de la coral que tenia una casa allà. Evidentment, també van sortir de festa a Cadaqués. I va ser superguapo.
1: Una cosa, ara mateix me vull mudar a Barcelona i apuntar-me a una coral de barri.
2: A més, te lleves un poc de vergonya.
1: Backstreet Boys. És el meu somni. Maria, ara m'has fet una enveja.
2: FOMO.
1: No, no.
3: És una cosa que no faria mai, bé, jo no faria mai, però que me fa enveja.
4: Jo crec que tu cantaries bé amb aquesta veu així.
3: Sí,
4: potent,
3: bé, o no, però el fet d'anar allà i dir, hola, sí, vull participar en aquesta coral.
1: Bé, ara aquí hi ha una coral que s'ha fet molt famosa entre els joves, que és la Corrala, que un dia ets de dur. Ets de conèixer, Maria?
2: Els de conec, perquè varen anar a Samovo i varen cantar amb Antònia Font, que va fer plorar tothom. Sí. Molt evident i molt... normal.
1: Ets han de dur a la Corrala, ho han d'apuntar. Maria, com se versiona en Backstreet Boys a ser tan gran coral?
2: Idò,
1: fem-nos un trosset?
2: No, a veure, me'n vaig jo.
1: No,
2: és difícil perquè, clar, o sigui, tu estàs cantant en un to en el qual hi ha gent cantant un to per damunt i un to per davall, i a més no estan probablement fent la mateixa melodia. O sigui, que tu t'has de concentrar molt en el que tu cantes i, a més, has d'oblidar la cançó que coneixies, perquè hi ha arranjaments que, a més, canvien. O sigui, jo, de tan gana, Los Tontos, que me la sabia de pe a pa, va ser com a... No l'he de cantar com la sé. O sigui, t'has de concentrar en moltes coses.
1: En sé tan gana que et sets de na Rosalia, que jo torno a na Rosalia.
2: Sí.
1: Perquè sé que t'agrada.
2: És a dir, hem de separar l'autor de sobre, no? Aquest gran debat. Jo crec que hi ha coses que ha fet en C. Tangana, que, com per exemple el documental de Gerai Cortés, que és una meravella. És un tio llest, ja està.
3: Sí.
2: Què va passar entre ells dos? Tampoc ho tenim molt clar, eh? Però bé, en Raúl Alejandro sí que és vera que no m'acau bé.
1: Home, li va rompre el cor. Li va demanar per casar
2: sí.
1: A na Rosalia
3: sí?
1: I després la va deixar.
3: Això no ho sabia.
1: Oh, no, Maria, no vas així.
2: Correcte.
3: El cancel·làvem aquí, així, així.
1: Home, clar que sí.
2: És que, bé, després també han sortit notícies sobre ell, que en general és un perfilet que no...
1: No mos agrada.
2: No som l'Alejandro. Però bé.
1: Però tu continues sent tan fan de na Rosalia com fa un parell d'anys?
2: Més.
1: Més, cada vegada més.
2: Clar, és que va sortir Motomami i vaig dir que guai, però després va sortir Lutz i vaig dir que és això, no m'he tornat monja, però...
1: Quina era t'agrada més? Ara s'utilitza aquesta nomenclatura, era.
2: Que tot això ve d'anar a Taylor Swift, que l'ador també, però...
1: Se de Motomami o se de Lutz?
2: És que són molt
1: quina
2: diferents.
1: Quina Rosalia te quedes?
2: Són molt
3: diferents.
2: Són molt diferents,
3: és vera. Un és com a més rebel i l'altre és com a més, com has dit tu, en paraules teves, monja.
2: Sí, és que és tot com a oposat, però clar, després te'n vas a...
1: Conservadora, diríem.
3: Sí, no, guai, deia, és a dir, monja. Sí,
2: és que, mam, és la portada
3: du... Es va vestida de monja.
2: Sí, sí. No sé com se diu ara això, després que veus, però...
1: S'hàbit.
2: Exacte. A la gira, Lux Tour fa cançons de Del Mal Querer No Em Fa, de Los Ángeles 1, però de Motomami em fa un parell i és com que és la mateixa persona, com no hi ha... Eres com tan diferenciades i la vaig poder veure a París, que era el segon concert que feia de la gira, i va ser una passada. O sigui, un somni.
1: És que na Maria Pons és tan fan de na Rosalia que se va fer viral, i ho sap tothom, i si no, ara ho descobrireu, per aquest moment.
5: A de Alien. C de Coqueta. La E de Emperatriz, la H de Honduras. 150. M de Motomami y la O de Olivia.
1: A veure, Maria, explica què és aquest moment. Què va passar? Que te sentim dir con la A de altura.
2: Vaig tenir una revelació.
1: Què va passar aquí?
2: Jo, una de les altres coses que vaig fer quan estava a Barcelona va ser apuntar-me a la Rueda de la Suerte. Vaig fer això que t'has de gravar un vídeo, que te presentes en un minut, i clar, vaig fer tota la comèdia que podria fer perquè me triessin. I després vaig dir, vinga, ja que m'han triat i m'han ficat dins un programa temàtic que és d'estiu, que és de festivals de música i tal, vaig dir, vaig a fer un poc el paper.
1: Era el famós programa La Ruleta de la Suerte.
2: Exacte.
1: Aquest cas d'endevinar... lletres, has d'anar dient lletres per endevinar una frase.
2: Exacte, que surt allà la pantalleta
1: sí.
2: I has de tirar la ruleta, que per cert pesa bastant, i vaig dir, en vez de dir la d'Alemanya, diré la d'altura, o sigui, l'abecedari que va fer ella del disc de Motomami, i això va ser. I vaig pensar, no sé si la gent se'n donarà compte, però quan se va mentre el programa, la gent va començar a comentar per Twitter, tal, no sé què, i varen fer el vídeo aquest com a recopilatori, i...
1: Te vares fer viral, viralíssima.
2: Ai, sí, m'he parat com a nerviosa i tot.
1: Sí,
2: perquè després
1: com tothom... ho vares viure tu en això?
2: Fatal. A més que era un dia que tenia molta feina perquè havia d'anar a cobrir els carros de la Beata Vall de Mossa, que era fer feina fins a les 12 del vespre i no m'aturaven d'arribar a WhatsApps de penya. I te vull fer entrevista perquè en mitjà i ja has sortit en aquesta altra. I jo vaig dir, però quina tonteria. És que no és per tant, no?
1: I la gent t'aturava pel carrer i tot, eh? O t'ho ha dit pel carrer?
2: Sí, m'ho ha passat qualque vegada.
1: La ruleta. Sí, ostres.
2: Sí.
1: I finalment Rosalia va veure aquest tros. Has tingut feedback seu?
2: Ai, sí, però jo no tenia Instagram. O sigui, ella ho va compartir a Instagram, però jo no en tenia i no... I just havia de venir a fer el concert de Motomami a Palma, que també hi vaig anar, a Sant Fusteret, i se ja li de saca-la a l'escenari, i ja sí. Però no va passar, perquè a més va venir i estava malalta i va fer el concert més curt.
1: Sí, me'n record, jo hi era també.
2: Veus?
1: T'ho havies preparat?
2: Expressament. A lo de
1: sí.
2: Clar.
1: Sí. Molt bé. Quan te vares començar a interessar per la petita pantalla, per la televisió, Maria?
2: Uf.
1: Te'n recordes el moment en què dius jo m'agrada això de la tele?
2: Idò no, perquè pensava que no m'agradava gens, de fet.
1: És que clar, com que has dit que de petita eres molt tímida.
2: Sí, jo no... O sigui, ser periodista, jo volia ser pintora o veterinari. Després vaig dir, vale, no se me donen més números, no puc ser veterinari, pintora, la gent va dir, te moriràs de fam. Per tant, no sé, vaig treure l'ESO, el batxillerat, ma mare m'ha dit, per favor, fes la selectivitat, i després vaig dir, ja està.
3: I te van dir, periodista, si fiem periodista, te farà rica.
2: No. Evidentment, no, perquè si no el trapi al mat. Però ma mare m'ha dit, man, tu que t'agrada tant xerrar i, no sé, escriure i pel·lícules i tot això, perquè no fas periodisme. I vaig fer un doble grau de periodisme i comunicació audiovisual i a la carrera vaig fer una rotativa de ràdio i vaig dir que guai, això no ho sabia. I jo era dona de ràdio. Però després m'ha sortit una oportunitat per la tele i tothom m'ha dit, vinga, proveu, segur que se te donarà superbé i tal. I ho vaig provar i de miro.
1: Molt bé.
2: Però miro.
1: És que, clar, tu has fet feina amb moltes estrelles de la televisió.
2: De IB3.
1: Home.
2: Sí.
1: Recorda-mos quines. En Miquel Calent.
2: En Miquel Calent.
1: En Fanny Pons, naturalment.
2: En
1: Manolo Barahona.
2: En Manolo Barahona, en Toni Ballador. Bueno, en Pedro Carbonell, també, de Gent de la Mà. En Toni Ballador, en Lander...
1: A
2: Miquel Montoro i sí, no sé qui ha anat sorgint realment. Són persones tots. Això estrella o no estrella, al final...
1: Després, per nosaltres són estrelles.
3: Estrelles.
2: Superestrelles.
3: Has fet feines amb elles, però també has compartit pantalla, ho direm, en Javier Bardem, fa molt poc.
1: Ai,
3: això
1: sí.
3: Diries que ha estat el punt àlgid de la teva carrera?
1: A veure, m'explica això d'en Bardem. Quan vas ser?
2: Això va ser a la gala Cloenda de l'Atlàntida, dia 2 d'agost del 2026, és a dir, d'un guany.
1: Tens la data marcada, eh?
2: Sí, perquè me'n record, perquè sempre a l'Atlàntida fent la retransmissió amb Margarida, Mateu i jo, i sol ser aquella data, el primer cap de setmana d'agost. I res, fer una calor horrorosa, jo m'he posat un vestit per anar tota divina, però m'he posat una suada que vaig dir no necessari, i a més els nervis de, ai, que ben Bardem, i ha dit que no vol donar declaracions, i jo he d'anar amb el micròfon a fer de pesada. Però bé, en el final va ser molt rialler i molt proper. I...
1: Com és en les distàncies curtes, en Bardem?
2: Que si és guapo, m'estàs demanant.
1: No, si va ser simpàtic, bé, guapo, no supos que sí, no? És impactant.
2: Sí.
1: Però allò de prop.
2: Sí, perquè a més és una persona d'aquestes que te miren els ulls. Saps? Perquè a vegades entrevistes a penya i és com, mira, jo soc superior a tu, no m'interessa gens el que m'estàs dient, però ell te mira. I a més, ja t'he dit, li vaig fer una broma, va riure, una broma gràcies a en Xavi Oliver, que m'ha donat una idea.
3: Va ser aquí en directe, també, xiu-xiu.
1: Quina broma li vas?
3: Mos va dir, si ja entrevistarem Bardem, què li podria demanar? I nosaltres de broma li vas dir, venga, mates Mundial, perquè va ser just la setmana després del Mundial, en què tot el dia apareixia a pantalla, filmaven...
2: Sí, que a més hi va anar a Rosalia, perquè aquí tot se connecta.
3: Sí, i li va, és el primer que li va demanar.
2: Sí, va ser una
1: I
2: gran
1: va dir,
2: idea.
1: Muy bien, hemos ganado.
2: Exactament.
1: Això és el que va dir. Clar, també, na Rosi de Palma, també has entrevistat.
2: L'any passat.
1: En Tomeu Penya, per descomptat.
2: En Tomeu Penya, en qualque moment, que no
1: I
2: sé quin.
1: I na Rosi, com va? Na Rossi, què tal? En les distàncies curtes. Va ser simpàtica.
2: Na Rossi m'apareix una tia superintel·ligent ja d'entrada. Però bé, jo li vaig dir hola, el que he dit sempre per la televisió autonòmica, que és com que ja te diuen que sí, si estàs aquí, no? O seria molt lleig.
1: Home, ella és Na Rossi de Palma, clar. Si no fa declaracions a IB3 Televisió.
2: Però clar, li vaig dir, te puc xerrar a mallorquí? I m'ha dit, clar.
1: Clar.
2: I ja està. I
1: ella és de Pere Grau, de Palma.
2: I molt bé, el seu mini ventilador sa cara, perquè també feia molta calor. I això va ser.
1: En qui te n'aniries a fer un sopar romàntic de tota aquesta gent que hem mencionat? Pot dir Miquel Montoro.
2: Ai, és que en Miquel Montoro m'ha dut superbé, però no seria romàntic.
1: Un sopar bo, d'això que vos hagi de fer en Miquel calent, amb el meu col d'entoll.
2: Però perquè romàntic?
1: No sé, sopar. Un sopar bo. Bon sopar.
2: Aquí compartiria un bon sopar.
1: Però sopar, context romàntic, vol dir llum.
3: Però no té per què...
1: No.
3: És a dir, pot ser un sopar de passar gust.
1: És d'estovalles.
3: Sí, estovalles i vi. Bé, si... O gaseosa.
2: Jo mentre hi hagi una bona conversació...
1: Perdona, si és un sopar romàntic, no hi ha gaseosa, Xavi.
3: Tens raó. Oh, sí? Si t'agrada molt, escolta.
2: Que, però, home, quina classe de cites tens tu?
3: No ho sé.
1: Gaseosa.
3: Encara no ho sé.
2: Jo què sé, amb... Home, jo no Rosària podria tenir una cita romantiquíssima. Sí, o sigui, no li vull llevar a l'Olivaia, perquè estan molt enamorades, però... En Javier Bardem, però és que en Penélope també té pinta de caure-me superbé,
1: sí,
2: saps?
1: Sí, amb ells dos.
3: Sí.
1: I jo què sé, en qui te n'aniries de festa?
2: No? No feu una cita de...
3: Sí.
2: En qui me n'aniria de festa? Amb en Montoro, jo crec.
1: Sí,
2: Sí. És que no té filtro.
1: És divertit, en Miquel, és vera. Miquel Montoro. I de fira, en qui te n'aniries a una fira?
2: Amb en Miquel Calent, perquè sap moltes coses.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: Explica curiositats totes tens, en Miquel, no?
2: Sí, és una enciclopèdia, un pou de sabies a fora fons, és brutal.
1: I en qui compartiries pis de tots ells?
2: Ai, amb el més net, que seria...
1: Nafani.
2: Nafani Pons, evident, sí. A més, me donaria consells per cuinar coses saludables.
3: Exactament.
1: Posa-li
3: un poc més de llenties i lleva-li més carn.
2: T'has passat de sal, menys oli.
1: Quina seria la feina dels teus somnis, Maria?
2: La feina dels meus somnis...
1: Sí, és que no l'estàs fent ja.
2: Sí, és que te diria que és un poc...
1: I tots aquests programes.
2: Això, o sigui, el que faig m'encanta. Sí que demanaria que paguessin més, però la feina dels meus somnis, no et sou dels meus somnis, però la feina dels meus somnis, sí.
3: De vegades no va de la mà. Exactament, molt ben reivindicat, Maria Pons. Abans, quan t'he demanat si compartir pantalla amb en Bardem va ser el teu espuntalgi de la teva carrera, m'has dit, quin ha estat?
2: No, perquè m'he quedat pensant. Perquè no vos passa que en el final heu xerrat amb tanta gent durant tant d'anys que a vegades que dius, ja no sé ni què he xerrat.
1: No t'arribes a recordar.
3: Te'n recordes més de les primeres vegades, una mica...
2: Sí, per ventura.
3: No ho tens gaire clar, idò.
2: A veure, vaig fer una entrevista en Àlex Palianuk o algo així, que és escriptor del llibre, o sigui, El Club de la Lucha, del llibre del Club de la Lucha, que després en Fincher va fer l'adaptació cinematogràfica, i a la Flem el vaig entrevistar, i va ser en anglès, i va ser com una persona supercuriosa, perquè bé, ell va fer com aquesta temàtica perquè era una persona que li feia un bullying a l'institut, i se sentia com molt tot sol, i dins la societat era un poc vist així, i la veritat que va ser una conversa molt interessant, i més en anglès, que m'haig de concentrar. I després vaig llegir el seu llibre arrel d'aquesta conversa i m'ha aparegut molt millor el llibre que la peli, tot i que això sigui un poc un clitxé.
1: Però tu ets molt lectora, que sí?
2: M'encanta llegir, sí.
1: Tu t'has llegit sagues senceres d'aquestes molt llargues, per exemple...
2: Qui no?
1: No me'n record ara, però me'n record que vaig coincidir amb tu, jo en sé més que tu, Nadal,
2: sí?
1: I te feien preguntes sobre llibres i les sabies totes.
2: No, vaig dir que m'agrada molt en Murakami, que ha escrit molt de llibres,
1: exacte,
2: que no són continuïtat un de l'altre, però sí, m'agrada molt en Murakami. Ara ja se m'ha passat un poc, però...
1: Sí? Quin és el darrer llibre que has llegit?
2: El darrer llibre que he llegit és el d'en Mary Carr, que se diu El Club dels Mentiders.
1: Molt bé.
2: Que és un poc punky, la veritat.
1: Que és el que més t'agrada de ser periodista?
2: Que cada dia pren coses noves i cada dia me sorprèn i cada dia conec gent i no és monòtom, no? Que no mos avorrim, vaja. Gens. També a vegades passes pena, però bé.
1: I el que més detestes?
2: de ser periodista?
1: Sí.
2: Et sou, ja ho he dit.
1: Bé, no sé si te'n recordes d'un moment, que això també mos ho demanen molt, i és vera que n'han passat tants que després no ho recordam, però ara te'n faré la pregunta, cliché, que si te'n recordes d'un moment que ho hagis passat especialment malament o bé en directe, o fent feina.
2: Malament o bé?
1: Sí.
2: Bé, malament ho pas cada vegada que... Bé, ara ja no, perquè ja xerren ses pedres, però quan estàs començant i tens una entrevista que has d'omplir X minuts i la persona te diu sí, no, no ho sé, aquí ho passes fatal. O quan no tens cobertura i sí, està la connexió allà que perilla...
1: No t'ha pegat un atac de riure mai en directe?
2: Cada dia tento'l.
1: Sí?
2: Cada dia plorant de riers.
1: Si pegam una ullada a les teves xarxes socials, veiem que també ets bastant viatgera.
2: Mm.
1: Ets a veure això? És així?
2: Home, m'agradaria viatjar molt més de lo que viatge, però sí, les vacances donen per lo que donen.
1: Sí, també és vera. I la butxaca també, imagina't.
2: Clar.
1: I quin viatge t'ha marcat?
2: En puc dir dos?
1: Per favor, t'escoltam.
2: Un va ser un safari que vaig fer a Kènia, Tanzània i Zanzíbar, i l'altre va ser al Japó, que és com a lo més enfora que he anat sortint d'Europa, perquè no sé si he sortit més d'Europa, ara que ho penso.
1: Mira, justament avui en el programa en tinc una Marina que va viure en el Japó arran d'un viatge que va fer al Japó, i bé, és vera que el Japó, hem parlat d'això, estira molt. A tu te va passar, que és el que te va agradar tant d'aquest viatge? Te va transformar, diries?
2: Home, és vera que hi ha coses del Japó que no m'agraden, perquè, clar, som bastant masclistes, som bastant com a molt rectes i molt autoexplotats, ells, no? Però sí que m'agrada que és un país super net, super ordenat, vas a tots els banys estan nets, hi ha paper... evidentment...
1: Això és el que més li agrada a la gent quan va a Japó, és impressionant.
2: Els paisatges i el menjar, que m'al·lucina. Uh-huh. Sí, una cultura totalment diferent.
1: Molt bé, Maria, ara acabam l'entrevista, però després te farem un joc, eh? No acaba aquí la cosa.
2: Ai,
1: però sí,
2: sí
1: que és vera que t'han de fer una pregunta obligada, que és que com afrontes la nova temporada radiofònica que començam dilluns, que vos escoltarem atentol cada dia de 3 a 5 i després nosaltres vos agafarem a relleu.
2: Mos podeu xocar setmana a entrar, sí, i nosaltres vos xocarem a sortir.
1: Exacte. Mos veurem a l'estudi cada dia ara.
2: Com l'afrontam?
1: Amb ganes, no?
2: Sí. Veurem a mem què tal. Diuen que sempre està bé renovar, no? I canviar, i veurem a mem ja està, anirem agafant rodatge.
1: Beníssim, idò. Dilluns també tento a partir de les 3, que és quan també torna na Margalida Mateu, amb tot el seu equip, na Maria Pons, que la tenim aquí, en Celestí i en Miquel Junc. Res, Maria, no te'n vagis 5 minuts perquè te farem... T'agraden els abecedaris, i nosaltres te'n farem un.
2: Ai, ai, ai.

0: IB3 Ràdio és humor.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les riades.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu, xiu.

0: continuem a Xiu Xiu amb la nostra companya Ana Maria Pons, que avui mos ha vengut a veure. Gràcies per tornar a la ràdio, perquè ella acaba de ser atentol, però ha vengut per fer-nos aquest favor.
1: Que no vos he demanat, perdoneu, vos agraden a Rosalía?
2: Sí.
0: Clar.
2: Sí. No són tan fan com tu, no. Segurament, però sí, fa molt bé.
0: Jo
2: està
0: tampoc
2: molt bé.
0: Soc tan fan, però mos agrada, clar que sí.
2: Molt bé, preparada per el concurs?
0: Sí.
2: I endavant amb el concurs. Molt bé, això és un pim-pam, d'acord? Mm-hmm. Nosaltres te direm la lletra a l'abecedari, te la diríem sencer, i has de dir una paraula. Molt bé. Amb la A, una cosa que t'encanta. O que t'encanti.
1: Aigo.
2: Per exemple.
0: pot dir el que vulguis en la lletra que te presentam.
1: És a dir, una paraula que comenci per A, no?
2: Sí. Aigo.
1: És que jo veig molta d'aigo.
2: I t'encantes aigo.
1: Sí.
2: Fantàstic. Em sap bé.
0: M'ha pensat a dir l'amor.
2: Jo pensava diria alegria.
1: Ai, però això... També. Però és que has dit una cosa. L'alegria no és una cosa.
2: Una cosa que no és cosa que per tot el món se posa.
1: Se fosca.
2: Exacte.
0: No són nívols.
2: Jo tenia entès que era se fosca. Se fosca. Molt bé. Em sap bé. Una cosa que no suportes. O una cosa... O allò que no suportes.
1: Els barruts.
2: Barruts, molt bé. Em sembla una persona que t'agradaria entrevistar.
1: Se tan gana. Que m'ha dit que no, a l'Atlàntida, que t'hi fa blava.
2: Digue-li el que vol dir.
1: Anton, ja no vull xerrar amb tu.
2: Molt bé. Em sa D, un defecte teu.
1: Em sa D, un defecte meu. Em sa D. És que en té molt de defectes, però ara en sa D.
2: Pot votar, te donen tres passaparaules. Si
1: sí. Passaparaula.
2: Passaparaula. Em sa D, una cosa que te fa vergonya.
1: Estres.
0: La veritat és que és difícil.
2: És molt complicat.
1: És que clar, si pogués dir una paraula random, però si ha de ser anava a dir escoltar... converses alienes, però m'encanta.
2: Molt bé, ja bé, és igual, farà. Ho donem per bona. Amb sa F, una por.
1: Sa fosca me feia molta por de petita.
2: Ja. En sa G, una cosa que te faci riure.
1: Els jingles d'en Tomeu Penya i les seves cançons.
2: Amb sa H, un lloc on voldries viure.
1: On voldria viure...
0: En sa H, ja m'ho diràs tu.
1: En sa H.
0: Quan es digui Helsinki.
1: Ai, fa massa fred. Holanda, tampoc.
0: Hannover.
1: On està això?
0: Alemanya.
1: Passa paraula.
2: Molt bé. Em sé, una persona imprescindible en ta vida.
1: Un nom que comenci per I.
2: Sí.
1: I no puc dir que acaba per I.
2: També.
1: Celestí Oliver.
2: Molt bé. Oh. Em sé, Jota, una feina que mai no faries.
1: Jaure tot lo dia.
2: Molt bé. Em sé, una paraula que te defineixi. Aquesta és impossible, directament ja la votam.
1: Que ca ni que ca.
2: Em sé, una paraula que te defineixi.
1: Però és que no n'hi ha cap en camp, mallorquí.
0: Ja, és veritat, és com...
2: No, és veritat.
0: Qui ha fet aquest abecedari?
2: No ho sé. Guionistes d'aquest programa. Amb sa L...
0: Això no pot ser!
2: És que tenim un estol de guionistes, n'hi ha una desena de guionistes que fan aquestes coses.
1: Per si uau, quins recursos que teniu,
2: eh? Amb sa L, una cosa que te posi nerviosa.
1: L. Quan es can lladre, en lladrà.
2: Lladrà. Amb sa M, Motomami o Maria Pons? Què ets més?
1: Maria Pons.
2: És el teu alter ego, en Motomami?
1: No.
2: No en cap moment t'has sentit una Motomami, de bon de veres?
1: És que no sé anar amb moto, no sé conduir.
2: Ah, Motomami no. És una persona que va amb moto?
1: No, però bueno, implica també, no?
2: Molt bé. En sa N, una notícia que mai no voldries haver de donar?
1: Jo que ho sé. Algo negatiu.
2: Molt bé.
0: Vinga,
2: jo crec que ja està, sa darrera. Va, en sa Z.
1: És que me teniu aquí.
0: Quina?
2: En sa O. Molt bé. En sa O, una obsessió.
1: I per què dius en saó?
0: No,
1: perquè la seta era més difícil,
0: sí.
2: En la seta, una cosa que vols fer abans que acabi l'any.
0: Una obsessió en general, encara que no sigui en saó?
1: Té moltes. Sóc una persona així un poc obsessiva quan m'apeo
0: per
1: algo. Ai, jo que sé, per un disc d'un artista, per un director, directora, per... Sí, per...
0: Una sèrie que recomanaries?
1: Fleabag.
0: L'estic remirant.
1: Ai, que bona.
2: Perquè era...
1: I The Office. Ai, no sé, moltes.
0: Perquè era una sèrie... En quina lletra era?
2: En setè. A veure, que això era bastant complicat. Si haguessis...
0: Una cosa que te fa única. Mos ha posat aquí el guionista.
1: En sa U?
2: Sí.
0: Única.
2: Jo, francament, aquest test que m'ho han fet avui...
0: Per
2: magre,
0: favor, acomiadat, despatxat, aquesta persona despatxada.
1: Despatxat. Era molt difícil, aquest joc.
0: Mira que havia de jugar,
2: has començat molt bé.
0: Sí, millor el de na Rosalía, han de dir. Maria Pons, gràcies. Gràcies.
1: Xavi
2: no és així?
1: T'ha posat de dit, eh?
2: Clar, s'esperit d'una motomami.
0: Maria, mos sentim demà atento a la partida de les 3 i dilluns també a partir de les 3.
1: Gràcies,
0: Maria. Adéu, adéu.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
1: Oh, sorpresa!
0: Un tempel. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
2: Ja som aquí, ja hem arribat!
3: Com d'això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Des de la banqueta.

0: Sona la música que dona pas a Marta Sampas. Marta Sampas, estimada, com estàs?
1: Bon vespre, molt bé.
0: Bon vespre, molt bé,
1: bon vespre. Que macle que vos he duit avui, o no?
0: Tu sempre vamos, entres això, en tamacles.
2: Això en David Guetta, Miquel, el pugem un poc, perquè això...
1: Pujo.
2: Jo m'imagino a Marta ballant això, les tarimes de Magaluf.
1: No, jo no em pujo a
0: la tarima.
1: Vaig fatal,
2: sí,
1: jo. No,
0: vaig
1: fatal,
0: perquè en Guetta està molt per allà.
2: És
1: un fixe d'allà. No, jo ballar no, però mira, és una forma de fer exercici.
0: Epa! Per què sempre xerres d'exercici?
1: Perquè vinc a fer des de la banqueta, que és una secció esportiva, que vols, que... Ni que m'adormi, on et sofà, no.
2: No, tens raó, va.
1: No se contempla, això, no se contempla.
0: De fet, la Marta Sampas continuarà la nova temporada de Xiu Xiu. Cada setmana has passat la passarel·la.
2: Marta Sampas.
1: Renovació, no?
0: Continua l'acadèmia.
1: Mem, avui he de signar el meu contracte de renovació.
2: Han revisat els honoraris?
1: Beníssim.
2: En parlarem després?
1: Va.
2: Veïnes, té notícies.
1: Va bé.
0: Marta Sampas, continua l'acadèmia de Xiu Xiu. Ja sabeu que a partir de dilluns 31 vos acompanyarem a les hores baixes de fosca de 5 a 7.
1: M'encanta.
0: Cada dia. I na Marta Sampas serà aquí cada setmana que mos posaràs Revista
1: i ja me pot seriosa de bon de veres. És vera que és un habitual de la secció que me conteu quin esport feis, en quina freqüència i cert que tingueu una vida saludable en moviment. Per tant, a
0: quina
1: partir
0: pressió.
1: De dilluns, cada dilluns me tindreu. I a més, és dilluns, els que sempre costa una mica, sí. Que és quan s'arranca la setmana. Però
0: què farem? Us controlaràs de bon de veres?
1: De bon de veres. Avui ja introduïm un poc el que serà ja la secció cada dilluns. I la primera novetat, i serà cada dilluns el mateix, molts ho sabeu, ja les temporades han començat, en futbol, en bàsquet, en qualsevol esport, hi ha una classificació, en motos, a tot, hi ha una classificació i una puntuació.
2: Fins aquí arribam.
1: Avui batejam aquesta secció també amb un gimnàs que se diu Gim Xiu, Xiu Xiu Etge Suant. D'acord? Per tant,
2: el concepte és molt
1: podeu xiu-xiuetjar tot el que vulgueu durant la setmana, en el programa i fora del programa, però heu de fer esport.
0: Mira, jo ja estic
1: per tant, pensada. Hi haurà una classificació general, oficial, Inés, Xavi, Jordi, que és de vacances, per tant, bé,
0: dilluns
1: m'he informat i dilluns hi serà, per tant, l'encetarem dilluns. Aquesta setmana ja vos hi podeu posar, des d'avui dijous fins diumenge, perquè
0: dilluns... Ja m'ho demanaràs.
1: No sé si haureu fet alguna cosa d'ençà de dilluns,
0: però...
1: Jo,
0: fins passat Sant Mateu, no faré res.
1: Bé, no, començaràs amb menys un punt, perquè serà, el sistema serà el següent. La classificació general de Xiu Xiu tindrà 3 punts, que els 3 punts són una victòria, tot entrenament potent que hagueu fet. Entrenament, un entrenament funcional,
0: ja
1: un partit de tenis.
0: De competitiu que se li està posant en el xat.
1: Està apuntant ja com anirà
2: la
1: puntuació.
2: El gimnàs va bé, basta.
1: Perfecte, seran 3 punts. Va? Un entrenament de bon de veres, sigui de...
0: Un cardio,
1: una corre, un... 3 punts. Ara, una cosa té normal, com he anat a passejar, he fet una excursioneta, una excursió bona...
0: La ruta del colesterol.
1: He fet 4, he aixecat un poc, sí. 2 mancuernes a casa meva, asseguda en el sofà. Bé, tenc nebots i me van a fer córrer per la plaça l'altre dia jugant. Un puntet.
2: Molt bé.
1: Vos heu mogut, d'acord? Heu de ser molt sincers,
0: això ho puc fer.
1: I si no heu fet res en tota la setmana, pues ja vendré dilluns, me contareu què he fet la setmana que ha passat. S'arrestarà un punt a la classificació.
0: I això vos ho demanarà
1: setmanalment. Cada dilluns. Serà una cosa ràpida, pim-pam. I doncs jo propos que la persona podem fer com a la temporada sempre hi ha anada i tornada, o se separen les temporades en dues parts, no? Podem posar, establir un termini de dir aquí acaba la primera part de la temporada, la persona que estigui coera a la classificació d'un bon berenar, en els que mos han guanyat, i ho mostram, això,
2: si
0: són cinc.
1: No, igual, un dono, el que vulgueu, sí, no, el que sigui.
0: Un poquet de dolç.
2: Un poquet, exactament.
1: D'això que se mereix menjar algú que se mou, sí. I que no té... Que se pot permetre, vamos. Ho farem així, i així, pues, motivarà un poquet.
0: La correguda en roba interior compta.
1: I tant, un puntet, crec.
0: És una
2: quant
0: cursa?
2: De quilòmetres
1: un punt,
2: són?
1: Un punt.
0: 3
2: així mateix,
1: No ho sé tant.
0: Que va, si és aquí passa carrer.
1: No? És en setembre.
0: No corre'm.
1: És en setembre,
0: corre'm,
1: no?
0: Corre'm perquè hi ha molta gent.
1: És en setembre, no?
0: Sí, és dia...
1: Mira, quan facis la cursa en roba interior, un punt, tal volta un i mig, per fer-ho en roba interior.
0: Ja veurem, quant de punts
1: es poden valorar distint... Però bé, les normes...
0: L'exercici en horitzontal compta.
1: Jo no volia entrar en aquest tema, però jo el trobo un complet. Vull dir, jo trobo que és un exercici
0: quan
1: potent.
0: Quant de punts són, això?
1: Ostres!
0: Bé, això, dilluns...
1: Però clar, jo clar, no volia fer aquí un broncano.
2: Però vols dir que mos
1: demanarà
2: això?
1: I cada setmana,
2: això?
1: Sobre el que ho fes la setmana passada, m'ho pareix molt íntim.
0: Amb el nou horari, que xiu-xiu, estrenam dilluns de 5 a 7, mos escoltaran molt d'infants, molt tornant d'escola. Clar, ara no mos escolten tant, perquè és tard, ja és hora d'anar a dormir.
1: Sí, no faci
0: falta. La millor no importa.
2: Ja m'estim més que no.
0: Quan sigui especial.
1: Quan sigui que n'ha fet 5 dies seguits i ho vulguis comptar.
2: Clar, ho has de voler
1: comptar. Ja veurem. Això per una banda.
2: Molt bé. Menys que horitzontalitats li poden donar 5 punts.
0: Ala!
1: Si entrem aquí hem de fer un programa de vespre,
2: Xavi.
0: En Xavi guanyarà.
2: No, que dius, jo perdré. Jo no trobo.
1: Millor li guany jo.
2: Epa!
0: Tu participes?
1: Jo participo. Home, jo he estat molt...
2: Tu vens aquí perquè m'ho vol guanyar.
1: Jo vull fer la classificació, jo hi seré. No, si vols motivar. No te penses que faig tant. Jo ara fa 3 mesos que no faig res.
2: D'horitzontalitat?
1: No, horitzontalitat ha estat l'únic aquest estiu, però de l'altre res, eh? Però bé, res, ja anirem veient, d'acord? Hi haurà, a més, una sintonia d'aquestes que motiva sempre, perquè digueu, ara vine Marta,
2: que
1: dilluns...
2: Espera, te puc demanar un favor, Marta, podries fer com una intro en 30 segons de... Avui comença, una cosa així.
1: Avui dilluns, primer dia de la classificació oficial, xiu-xiu, gim-xiu, xiu-xiuetja suant, avui comença, primera jornada, Inés Mateu, quant d'esport has fet la setmana passada?
0: Cap!
1: Serà, idò, comences bé.
0: 0 punts!
1: Puntuació negativa. Una cosa així podem fer, d'acord? Cada dilluns,
0: d'acord.
1: Després...
0: M'ho prepararé bé, perquè ara he hagut de pensar ràpid, però és veritat que no he fet gaire cosa. Bé, sí, he traginat molt de mobles.
1: I d'això, un puntet segur, sí. Ja és moviment. Va, després, cercarem cada setmana 100 VIP de la setmana. Millor jugador del partit, en aquest cas no falta partit. Cercam un esportista que hagi fet una gesta espectacular, un moment que quedarà per si història l'esport, tot això, qualsevol disciplina hi entra. Alguna cosa positiva, bona, un moment emotiu, esportiu, especial o diferent. Cercarem aquella situació esportiva o un esportista que ens hagi fet recordar perquè l'esport va més enllà. Mm-hmm. Això de fer esport és una cosa que té molts valors a darrere i que és vida. Per tant, cercarem això.
0: Aquí és on entren els xiu-xius.
1: També, evidentment. Mira, jo n'he triat una. D'aquesta setmana s'ha anat xerrant molt i a mi m'ha agradat molt, especialment perquè és el meu esport favorit, també és d'en Xavi. Una de les imatges d'aquesta setmana i el 100 VIP d'aquesta setmana és la dupla que han fet, una imatge icònica, la dupla que han fet als Estats Units, al US Open, Carlos Alcaraz i Serena Williams, jugant els dobles. Varen perdre a quarts de final, però varen deixar una imatge icònica molt xula. La Serena té 44 anys, va anunciar la seva retirada ja fa 4 anys, precisament al US Open. En Carlos Alcaraz en té 23, i varen revolucionar que va ser dimarts jugant aquest partit, que va ser una passada veure'l-los, el nivell que encara té Serena. Jo tenia pòsters a la meva habitació de les germanes Williams, perquè era fan quan jugava a tennis, són admirables. I va ser molt xula aquesta imatge. I una curiositat, i és que quan Alcaraz va néixer, el maig de 2003, na Serena ja era número 1 del tennis, o sigui, la diferència...
0: Ja, és que li dobla
1: ja tenia 5 grans slams quan va néixer, va aconseguir-ne un total de 23, na Serena Williams, per 7 que ja donà Alcaraz, si no m'equivoc, i res, va ser una imatge molt...
0: Alcaraz és del 2003?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Bueno, i també era important, perquè era retorn a Alcaraz, que ha tingut una lesió bastant important al seu canell, i tornarà, ara diumenge, ja el quadre individual del US Open és el seu retorn. Per tant, una imatge icònica, una imatge molt, molt xula que ens ha deixat la setmana esportiva.
0: I poden fer MVP,
2: MVP, MVP.
1: M'agrada. A mi tot això que sigui... M'encanta.
0: Només ara... ho feim amb tu, això, Marta.
1: Però enganxa.
2: No sé que li pega a Nides quan vens, però sí, comença a fer aquestes coses.
1: Va, i triarem també la sanció de la setmana. Una sanció quan ja prohibeixen jugar i aquí tens algú perquè ha fet alguna cosa que no agrada. No cercarem coses molt lletges perquè tampoc mos agrada, però sí destacades i que no volem precisament que l'esport se vinculi o se relacioni a coses negatives que sovint, malauradament, passen. N'he triades dues aquesta setmana i aquí podríem fer... D'acord? He triat dos noms propis. Un és Néstor González. Me sap com a greu, però és que no estic d'acord amb el que ha fet.
0: T'ha grinyolat, González, no?
1: És una jugadora de futbol de Granada. Va guanyar el Mundial el 2023, el Mundial de Futbol, amb aquest acoll que hi havia i na Mariona Caldentell. Va jugar en el Real Madrid. Ara feia molts anys que jugava al Gotham, que és un equip dels Estats Units. I ha deixat els Estats Units, va dir que per motius personals deixava l'equip, on estava mort feliç, i era un bon equip, on hi havia una mallorquina també, per cert, na Maitana López. I aquesta setmana s'ha sabut que ha fitxat per la El Qadsiyah, un club de l'Aràbia Saudita. Exacte, perquè saben que és un país que les dones no tenen pràcticament drets, no tenen llibertat, no poden viure en tranquil·litat.
0: No hi ha igualtat.
1: No hi ha igualtat, que ni una. I, a més, parlant de que Esther González està casada amb una dona, en gener varen ser mamàs d'un nen, i era una habitual a xarxes a compartir també la seva vida personal. Tenia imatges precioses de sa boda amb sa seva dona, del naixement del seu fill Liam. Ho ha borrat tot. Clar, aquí n'és la polèmica. I aquí és on jo també vos deman que vos pareix, perquè jo no sé quin preu té, no? La teva llibertat, la teva lluita, no és la paraula perquè no m'agrada, però la teva reivindicació de poder ser lliure, no? Estimant a qui vulguis. Una persona que precisament, no?, ho ha duit com ha de ser, en total normalitat, ara rectifica per mort de jugar a un equip de futbol, a un país on, a més, és que allà les relacions entre persones del mateix sexe, sigui entre dones o homes, estan subjectes a penes que poden incloure la pena de mort. És a dir, és que no podrà ser, evidentment, lliure ja, no podrà passejar amb la seva dona el seu fill, i a banda d'això, borra uns records que havia estat compartint durant molt de temps, en aquest cas a Instagram, que vos pareix, perquè a mi em pareix que és per sancionar-la i no mos agrada això.
0: A mi m'assembla que sí, que s'acotàs cap, no?, claudicar clar, no?, davant un sistema repressor.
1: Claro.
0: I que, de qualque manera, no?, s'ha venut a ella mateixa i en els seus valors. Ara, clar, jo ho dic des de la distància. Clar. Tampoc sé les condicions personals en les que ha acceptat.
1: Clar, les condicions personals pot ser que estiguin a un límit, però
2: clar,
0: ho paga, això? Ha borrat les fotos,
2: clar,
0: això diu molt.
2: Clar, circumstàncies personals, jo que vaig aquí, però... Si...
1: Man, deu cobrar això molt de dobbers, perquè aquesta lliga s'està esportant...
0: Que sembla que s'ha venut.
1: Cristianos Ronaldos, dic Cristiano Ronaldos en plural, jugadors que acaben o que... Ja no ni tan sols acabar. Ara cada vegada hi ha gent en actiu encara en anys bons de futbol que se'n van a lligues d'allà, que estan agafant molta força i que tenen una tirada econòmica important que els hi atreu.
2: Haurà de ser molt de dobbers perquè es preu a pagar estat alt, com ostres, per exemple, si tallant tot això, i tu el que has dit tu, amb tots els fans que els seguien de fer, tenen de tu, personalment, que imagina que la seguies, que seguies la seva vida personal a xarxa, ara no ho podràs fer. No ho sé, un peu molt alt. S'ha venut d'un nen, no ho sé, sí. És delicat. Però sobretot això és un sistema que, evidentment, no
0: hauria d'acceptar. És que acceptes i claudiques davant d'un sistema que va en contra de...
1: No sabem què hi ha darrere, però jo crec que no ho justifica. Hi hagi el que hi hagi darrere. Esther González és una jugadorassa. De fet, va ser pitxitxi en aquell Mundial, vull dir, és davantera i marca moltíssim gols. És bona, encara té carrera per davant i dic jo que podria haver, segurament, altres equips

0: comentat, i la majoria de coses que se llegien eren crítiques a que hagi fet aquesta passa en Esther, però bé, que una lliure, evidentment, en aquest país no serà tan lliure. Per tant, jo, sancionada, sanció de la setmana per Néstor González i sanció de la setmana, a més crec que serà sancionat de bon de veres, l'àrbitre del darrer partit del Mallorca. El Mallorca va jugar dilluns contra el Granada, va perdre 2-0.
1: No,
0: varen
1: dir que va ser un robo.
0: Bé, va ser un robo. El Mallorca ja perdia 1-0, però el segon gol no hauria d'haver estat gol. Després no sabem què hagués passat. No, lo millor no hagués canviat d'això el partit, però no ho sabrem precisament per això, perquè la decisió de l'àrbitre d'assenyalar un gol que no havia estat gol era una treta de cantonada, i quan el jugador del Granada ja havia posat la pilota en joc, va xiular. Se va sentir un xiulet. Clar, el jugador se va aturar. I va dir que no havia xiulat, que no havia xiulat. Però s'havia sentit, se veia clarament. O sigui, una vergonya.
1: Que ja ho diuen, però, que m'ho roben.
0: Sí, admetre la teva errada. És que simplement era admetre la errada. En Saúl Asreik, sancionat aquesta setmana, perquè va xiular, va donar vàlid un gol que no hauria d'haver pujat al marcador. Xerrant d'àrbitres, què en sabeu dels àrbitres? Perquè tornen a test i n'hi haurà cada dilluns.
1: Res, ja no sé.
0: No vos agrada gens, eh? O sigui, haureu de complir fent esport. Haureu de superar els meus tests. No sé si estàu encara atents a tirar enrere el contracte de renovació.
1: No, ja m'agrada que mos posis de prova, Marta.
2: Bones espaviles.
0: Vinga, va, coses d'àrbitres. Aquest test avui va d'això. Són quatre preguntetes amb opcions. De quin color pot vestir un àrbitre? Ines i Xavi. A, només de negre. B, qualsevol color, menys els dels equips. O C, només groc. Quina és la correcta?
1: A, només negre.
0: Uf. Xavi?
2: Ui, és que jo per mi... A, bé, àrbitre, clar, linier o àrbitre?
0: Àrbitre de principal.
1: De futbol.
0: Sí, bé, en aquest cas... No, de tot. De tot.
1: Negre, és negre.
2: Color que no siguis de futbol, futbolistes.
0: Exacte, correcte. Qualsevol color, menys els dels equips. Per tant, entenc que poden anar de rosa. És que, de fet, ja si penses... tens imatge d'àrbitres vestits de verd o de groc. Mentre no sigui el color dels dos equips, que no se confon.
1: Però han d'anar tots iguals.
0: Després, sí, el quartet arbitral han d'anar igual. Nina, res, ja és la primera.
2: Va,
0: segona pregunta sobre àrbitres.
1: Xavi, volia destacar que m'havia equivocat. És molt graciós, ell.
2: Tu fas el mateix, sempre que me guanyes.
0: No pareu a la meva secció, eh? Va. Acaba la disputa aquí. És que xiulet ha estat molt fluix, n'haurà de posar un miquet més fort. Si un àrbitre xiula al final del partit per error, s'equivoca com l'altre dia en Saúl aquest, si un àrbitre xiula per error al final del partit abans de temps, després pot reprendre el joc? A, sí. B, depèn de si els jugadors continuen jugant, però jo què sé, xiulen els 70. Com a dir, s'ha acabat el partit i ells segueixen. O no, una vegada finalitzat el partit no es pot reprendre.
2: Jo diria que sí, s'ha.
1: Jo crec que sí, té potestat per fer-ho.
0: I dono, una vegada finalitzat el partit no el pot reprendre.
1: Ostres, vaja.
2: És raro, no? I si s'equivoca ell, sí, no?
0: Jo entenc que
1: si ell decideix
0: que...
1: ha de mirar el rellotge.
0: S'ha equivocat i no ha arribat a tenir, però ja no se pot reprendre. Ja
2: està.
0: Si ha dit el final, és el final i punto. Okay. Que entenen de força els àrbitres.
2: Sí, sí.
0: Quants àrbitres hi ha en un partit de primera divisió formant part del VAR? Formant part, col·laborant, i ho poden veure. Això és una pista que vol tancar. A, 4, B, 6, normalment 7.
2: Normalment 7.
0: Molt bé, perquè entren aquí els quatre àrbitres de camp. I n'hi ha sí. Meu uno.
2: I a mi n'hi ha sí després que t'ho diguessin molt bé.
0: Mira, perquè aquí entren els quatre àrbitres de camp, que són l'àrbitre principal, els dos assistents i el quart àrbitre. A més dels que estan a una sala assegudets, que són a l'àrbitre de bar, a bar i assistent de bar. Són en total 7 i mira com s'equivoquen de molt, 107. De vegades dius... De veres...
1: Sí. És que eren set que la comptaven i encara pixava tort.
0: I doncs mira, se podria aplicar aquesta. I la darrera del test d'avui, pot un àrbitre expulsar un jugador abans de començar el partit?
1: Pot un àrbitre expulsar... Sí, sí. Si se genera un conflicte en el passadís abans de començar...
0: Abans de que se jugui.
1: Per exemple, si s'insulten o això que no està ben fet... Expulsat, ja no jugues.
2: Bé. Es podria ser perfectament, jo diré que no, però per dur-li la contrària.
0: I ja, li dius la contrària perquè vol, perquè evidentment sí. Un àrbitre pot expulsar un jugador abans de començar el partit des del moment que té l'alineació, que sap els que jugaran, ja pot mostrar targeta vermella. Mm-hmm. Molt bé, superat aquest test o no, més o manco.
1: L'han superat.
0: Aprovat. Acabarem sempre amb una frase motivadora que mos agrada, això, les frases periodistes esportius, també, tirar un poquet de...
1: Però que farà, rotllo coach?
0: En tiré una? No, perquè jo...
1: Però és que te posa

0: Una música èpica.
1: N'hem de triar ja. D'acord. Dilluns...
0: Hem de perfeccionar la llista musical.
1: Exacte, millorat del tot.
0: Sí, aquí va música èpica, d'acord?
1: Per exemple, frase de la setmana que he triat avui. Cap de nosaltres és tan bo com tots nosaltres junts.
0: Oh, bravo!
1: La deia, però el graciós és això, d'acord? Qui la deia? En Ray Kroc, que és un empresari estatunidense, que se va associar, això evidentment, Wikipedia, amb els germans Richard i Maurice MC.
0: Els del McDonald's.
1: Per tant, que si vos voleu menjar una hamburgueseta d'allà, o sigui, company.
0: No se van endur bé, aquests.
1: Ai, mare, mare que va malament.
0: Maravitza pel·lícula.
1: Ai, pues, i d'això de la frase no va anar bé?
2: No.
0: No. Els hi va robar la idea, en els dos germans.
1: Ah, per això. I doncs, mira, en Ray Kroc va dir...
0: Sí, va anar a viure.
2: Era un manipulador.
1: Era individualista total, no?
0: I no van veure cap dos bé de l'empresa.
1: Bé, ja volia que van bé perquè he llegit lo de McDonald's i mira, en el final, feu el que vulgueu, però dilluns, vendré aquí a passar revista i a contar-vos més cosetes.
0: Ai, quina pressió setmanal, Marta Sampas.
1: Pressió bona, pressió bona.
0: Escolta, demà, de matí, a les 6 de la matinada, d'aquí unes hores, sí. Hi ha un eclipsi?
1: Sí.
0: El veuràs?
1: Avui de matí...
0: Un eclipsi parcial, sí, no total, lluna, com el de l'altre dia.
1: M'atreu més, perquè a mi la lluna m'agrada molt, però... Ostres, t'has d'aixecar... Crec que a les 4 i mitja
0: no,
1: ja...
0: No, tens torn demà de matí.
1: Demà tenc lliure. Per tant, no m'aixecaré a les 4 i mitja a veure la lluna. Sí, m'agafa fent una volta corrent.
0: Segur.
1: Fent esport. No, però bé, des que siguin nocturns és interessant.
0: Els qui s'aixequin prest per anar, per exemple, a Sant Agustí, a fer la nit...
1: No, gent que va córrer de prest, també ho fan.
0: Que ressusciten la Quica, de ben prest, a lo millor l'eclipsi parcial ajudarà a ressuscitar la Quica de la penya del Coso. Bé, Xavi...
2: Digues.
0: Bé, Marta, gràcies.
1: Bé, fins dilluns.
0: Fins dilluns. Fins dilluns. Adéu. Això que li volia dir en Xavi, com ha acabat el programa.
2: Ai, doncs ja està.
0: Sí?
2: Feines fetes.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 461.
2: Bona nit a tothom i bon dia.
0: Exacte.
2: Va passar transmissió, no?
0: Clar, sí, molt bé. Gràcies per ser-hi. Adéu.
3: Adéu. El que està de moda són sus amigas que tienen niños, niños pequeños y eso.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. Creix la tensió a Ceuta amb nous episodis de violència. Quan ja fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants del Marroc, grups de ceutins van intentar bloquejar l'entrada dels membres de la Creu Roja que duien menjar i aigua a l'assentament improvisat. Més tard, també van incendiar elements d'aquest campament.
2: Qué bonita, qué bonita.
0: Aquests eren els crits que feien quan incendiaven part d'aquests elements improvisats d'aquest campament, això quan la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència ha aprovat destinar 25 milions d'euros per a l'atenció als infants i adolescents a Ceuta. Totes les comunitats, incloses les Balears, hi van votar a favor, excepte Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, que no hi han participat. Les illes continuen defensant que la reagrupació al país d'origen ha de ser la principal prioritat per a aquests menors. És divendres, dia 29 d'agost. Una dona ha mort i 5 persones han resultat ferides en un accident de trànsit ahir a hora baixa a Menorca.
3: El sinistre va tenir lloc a la carretera general entre Mó i Alaior a l'alçada de Rafal Rubí en un tram que es troba en obres.
0: I la investigació de la Policia Nacional identifica 7 manifestants com a responsables dels desordres públics a la manifestació contra la massificació del 26 de juliol a Palma.
3: L'informe conclou que els agents van ser objecte de llançaments de pedra, llaunes i pals. La plataforma Menys Turisme, Més Vida parla d'un procés poc transparent i assegura que s'intenta que la investigació per les càrregues policials quedi impune pels agents.
0: Mentre al port d'Eivissa més d'un centenar de persones van participar al sopar a la fresca convocat amb el títol de Fartes.
3: Reivindiquen l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada i convivència dels residents davant la saturació.
0: I a Sant Antoni de Portmany, el Batle defensa que el consistori desconeixia que s'emprarien 170 tones d'aigua a la festa egípcia de la Pedrera de Can Coix.
3: En el pla municipal, el grup socialista ha denunciat que ho haurien d'haver sabut amb la informació que constava a la memòria tècnica.
0: I atenció, en aquesta dada que han conegut les darreres hores, el preu de l'habitatge a les Balears baixa, ho va fer el juny un 2%, segons dades del Col·legi de Notaris.
3: Així tot, duplica la mitjana estatal i se situa als 4.056 euros al metre quadrat.
0: Per tant, baixa, això és una novetat, però continua elevadíssim. D'altra banda, la crònica internacional, el Nepal eleva a 469 els morts per la immensa riuada al nord del país que ha arrasat comunitats senceres. Tot això mentre continuen les difícils tasques per la recerca de més de 1.400 desapareguts.
3: Segons científics dels Estats Units i després d'estudiar les imatges per satèl·lit, la devastadora inundació hauria estat causada pel col·lapse d'una glacera i no per un terratrèmol, com s'havia informat en un primer moment.
0: I avui serem en directe a Felanitx. Escoltau aquesta música.

0: les 9 des de...
1: Perquè és Sant Agustí i la festa avui comença ben prest amb el Coso. Aquesta cançó que sentiu és la versió que han fet enguany del tema que ha estat un dels temes de l'estiu, la superestrella d'Aitana. I ara a la crònica esportiva, Enric Mas puja al podi a la Vuelta i acaba a segona a la General. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
2: Molt bon dia. D'una superestrella a una altra, Enric Mas destaca la sisena etapa de la Vuelta a Espanya, acaba segon darrere Tadej Pogačar i es col·loca com a gran alternativa al domini de l'eslovà a la classificació general. El Real Mallorca prepara el partit de diumenge contra el Ceuta amb diversos jugadors amb trecotons, mentre Alberto Moreno completa el seu primer entrenament i podria debutar a Son Moix. Mateu Jaume s'entrena amb el grup mentre espera resoldre el seu futur al Real Mallorca. I en motociclisme, Isan Guevara farà el vot a MotoGP la temporada que ve amb el Pramac Yamaha i es convertirà en el quart pilot balear de la història que disputa un mundial a la categoria reina del motociclisme.
1: I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
3: Bon dia, avui ens atan de nou una jornada en risc de rissaga. Aquesta de nou podrà afectar tot l'arxipèlag, tot i que serà a punts de Menorca on pugui ser més destacable. D'altra banda, en el cel, tornarem a tenir-lo ben carregat tant de nígols com també de pols en suspensió i, de fet, no descartant poder tenir qualque brusca acompanyada de fang. Pel seu costat, el vent bufarà moderat de mestral a primeres hores del dia, per tant, a la costa més exposada predominarà la forta maror, tot i que a partir del cap vespre ja tindrem un panorama bastant més tranquil. I amb vista demà, esperant ja tenir un cel molt més net i també amb unes condicions marítimes i quant al vent molt més tranquil·les, però encara continuarà el risc de rissaga. Ara mateix tenim a Mallorca 24 graus a establiments, 26 a Campos i 27 a Sa Pobla. A Menorca, 27 graus a Serenal d'en Castell i 28 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 26 graus al Cap de Barberia i 28 a Eivissa.
1: Són les 7 i 6 minuts. Amb Romina Oest, el control tècnic, i amb Cristina Bausà, Toni Sastre, Toni Escanelles i Lluís Hernández. Començam.
4: Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: Escala la tensió a Ceuta entre els residents i els migrants. Els veïnats s'han manifestat per tercera jornada consecutiva. S'han concentrat amb banderes d'Espanya a la platja del Trampolín, on fa gairebé un mes que s'han instal·lat persones que van arribar a Ceuta des del Marroc. Aquest dijous, però, l'hostilitat i la violència han anat a més. Han arribat a bloquejar durant dues hores l'entrada d'un camió de la Creu Roja que duia menjar i aigua pels migrants i després han cremat dos parasols d'una platja adjacent.
5: Que bonita, que bonita!
1: Així celebraven aquell moment. Aquests eren els crits que pegaven mentre les flames consumien aquest mobiliari.
6: Protesten contra la gestió del govern central davant la crisi migratòria i reclamen recuperar la normalitat.
7: Y de aquí no nos vamos a mover. Lo mismo que no han movido a ellos ni de la playa ni de los campos, ni no lo han mandado a su país porque hemos tenido una invasión, tampoco no nos vamos a ir.
8: Serían más problemas.
7: Que se hubiesen quedado en su país.
9: Ya la gente está cansada. No podemos ir a la playa, no podemos ir a ningún sitio, nuestros hijos no pueden salir. Cuando salen estamos con miedo.
6: Els manifestants varen intentar agredir els migrants que hi havia a la platja i els varen llançar les mantes, matalassos i altres pertinences a la mà. En paral·lel, i després dels disturbis, les persones que esperen una sortida a la seva situació han tirat pedres a un vehicle amb quatre militars. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil n'han detingut a 12. Davant aquests episodis, el govern de Ceuta ha fet una crida a la calma. En un missatge a les seves xarxes socials, ha recordat que units són més forts. També ho han condemnat el ministre al capdavant del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, i la senadora popular Cristina Díaz. Són declaracions durant la Comissió Mixta de Seguretat Nacional sobre la gestió Ceuta celebrada i el Congrés.
10: Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo.
11: Sobre la violencia, yo la he condenado, lo he hecho desde el principio, desde el minuto uno. Pero ustedes saben lo que no han condenado, no he oído ni una sola palabra de condena hacia los militares que hoy han sido agredidos en Ceuta. también merecen su condena, su reconocimiento y su protección.
6: Abans d'això, també ha parlat i ho ha fet des de Ceuta l'expresident del govern espanyol, el popular José María Aznar, assegura que s'ha violat la integritat territorial.
0: La primera obligació que debe asumirse es la de recuperar el orden, la seguridad y la normalidad, tan notoriamente conculcados desde ya hace más de un mes. Apoyo completamente las medidas propuestas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional.
6: Tot plegat quan el darrer informe de la Fiscalia de Ceuta assenyala que s'han incrementat els delictes contra el patrimoni a la ciutat i s'han registrat 16 agressions sexuals, la majoria a menors. La fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato.
8: En el último informe que hemos recibido se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. Ojo, 16 de ellas en mujeres, la mayoría menores de edad, lo que determina claramente que estamos hablando de una especial vulnerabilidad de los migrantes menores que pertenecen al sexo femenino, que son mujeres.
6: Està previst que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial aprovi avui una mesura de suport transversal destinada a reforçar 6 places al Tribunal d'Instància de la Ciutat Autònoma.
1: La crisi migratòria tornarà a marcar avui l'agenda política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presidirà el Comitè Especialitzat sobre Ceuta, acompanyat d'11 ministres. Això serà a les 9:30 al Palau de la Moncloa. Un poc abans, a les 9, comença la tercera jornada de compareixença al Congrés i la inicia el màxim responsable d'Interior, Fernando Grande Marlaska. També retran comptes a la cambra baixa el titular d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, i la de Migracions, Elma Saiz.
6: Dona continuïtat així a la jornada de compareixences d'ahir, que n'hi va haver 3. El primer va ser el ministre de Justícia, Félix Bolaños, qui insisteix que l'Estat no tenia informació que fes preveure l'entrada de 70.000 immigrants a Ceuta, creuant la frontera marítima, i nega que hi hagi la mà oculta del Marroc al darrere.
12: No existe ninguna evidencia. Esto de lanzar insidias, sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad, esto yo creo que no es un buen camino.
6: Aquesta reflexió no ha convençut els grups parlamentaris, és la popular Cuca Gamarra.
13: Ni reforzó la frontera, ni aumentó las plantillas, ni proporcionó más y mejores recursos a quienes defienden nuestras fronteras. Lo que hicieron ustedes fue cruzarse de brazos y mirar hacia otro lado.
6: Bolaños va comparèixer en el marc de la Comissió Mixta de Seguretat Nacional, igual que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, qui va donar comptes de la seva nova responsabilitat com a comandament únic per gestionar la crisi a Ceuta. També va comparèixer al Congrés la titular de Sanitat, Mònica García. En aquest cas, ha negat col·lapse en l'atenció sanitària a Ceuta i ha reiterat que l'única manera de mantenir la situació controlada és tenir els migrants ben allotjats en unes condicions òptimes d'higiene, hidratats i ben alimentats.
1: I ahir també es va produir la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència, que va aprovar per unanimitat destinar 25 milions d'euros per a l'atenció als infants i adolescents a Ceuta. Totes les comunitats, incloses les Balears, han votat a favor, excepte Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, on Vox té les competències en infància i que no hi van participar. Les Balears, que consideren la partida insuficient, segueixen defensant la reagrupació com a prioritat per a aquests menors.
6: La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, ha reiterat que el govern central hauria d'agilitzar els tràmits d'identificació dels menors que encara romanen, diu, desatesos a Ceuta i ha carregat contra la gestió de l'Estat, tant de les fronteres com de la política migratòria.
14: Pues sí que al final siempre hace lo mismo, ¿no? Elude sus responsabilidades, las responsabilidades de l'Estado y siempre intenta trasladar esta responsabilidad y esta solidaridad a las comunidades autónomas.
6: Per part seva, el ministre al capdavant del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, ha admès que a les Balears no s'hi poden destinar més infants no acompanyats.
15: Hay comunidades que han hecho un esfuerzo histórico mayor y, por tanto, eso se computa. No tiene lógica, por ejemplo, que cuando hay una situación de contingencia, como hemos hecho, se recargue a las Islas Baleares, que no están en contingencia, pero está a punto.
6: La Comunitat de Madrid s'oposa a debatre el repartiment i exigeix els retorns dels menors de Ceuta amb els seus familiars.
1: I la ministra de Drets Socials, Cira Rego, ha fet una crida a la solidaritat i manté que la solució és el trasllat d'aquests menors a la península. Actualment, el sistema d'acollida de Ceuta atén 1.500 menors, entre els quals hi ha prop de 700 nines.
16: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Y al tiempo responder al desafío que tiene ahora mismo la ciudad de Ceuta. Por tanto...
1: Són les 7 i 14 minuts, una persona ha mort i 5 han resultat ferides en un accident de trànsit a Menorca. El sinistre ha tingut lloc a la carretera general entre Maó i Alaior, a l'alçada de Rafal Rubí. La víctima és una dona resident a Es Mercadal, d'origen colombià, i que anava en un dels vehicles que ha volcat.
6: Els bombers han hagut de treure la resta d'ocupants del cotxe, dues dones més, un home i un nadó de 21 mesos, que es troben estables a urgències. Hi havia un altre vehicle implicat, amb una parella que ha estat evacuada a la clínica Joaneda. A més, dels bombers han fet falta 6 ambulàncies i efectius de la Guàrdia Civil de Trànsit i la policia local. Per culpa d'aquest accident, que ja ha estat en un tram de la General que està en obres, s'ha hagut de tallar la via durant diverses hores i desviar el trànsit cap al camí d'en Keina.
1: I s'ha posat una multa d'entre 1.000 i 6.000 euros per un taxi de Palma que treballava a Eivissa sense l'autorització necessària. La policia local, amb el Servei d'Inspecció de Transports, ha estat qui ha detectat aquest cas.
6: L'Ajuntament i el Consell d'Eivissa avisen que reforçaran aquests controls durant la temporada turística per combatre l'intrusisme i també protegir els professionals que treballen de manera legal. El 2025 ja va detectar un altre taxi, en aquest cas de Barcelona, que operava de manera il·legal a l'illa d'Eivissa.
1: I també parlam de la tensió que s'ha viscut entre una quarantena de venedors ambulants i la policia local a la platja de Palma. Va ser ahir hora baixa quan els agents municipals intentaren detenir a un venedor. Els seus companys, però, s'hi oposaren, encarant-se els agents per protegir-lo. Finalment, els policies van cridar reforços del cos nacional que procediren a la detenció.
6: L'arrest es va produir per motius relacionats amb la venda ambulant, però quan la policia local va voler dur-lo a terme, els companys del primer s'hi varen enfrontar provocant aldarulls al carrer. Fins a 8 unitats de la Policia Nacional feren falta per fer-se càrrec de la situació, mentre els agents municipals intentaven mantenir l'ordre. Per sort, tot va acabar sense incidents ni ferits.
1: I la Policia Nacional ha detingut 450 persones a Palma durant l'operació Estiu, 200 de les quals han estat detencions in situ al districte de la platja de Palma. Els delictes que més es repeteixen són els furts i els robatoris, encara que minven per mort de mesures preventives. Neus Pericàs.
17: El cap de grup operatiu de resposta de la Prefectura Superior de la Policia, Javier Martín de la Torre, ha destacat que el fet de començar l'operació el mes de maig i no el juliol ha permès fer labors de prevenció de delictes. Els delictes de furts i robatoris amb violència, tot i ser els més habituals, han minvat respecte a l'any passat.
18: Y de la operación verano, pues muy satisfactoria. Está siendo prácticamente un verano, diría casi histórico, con una bajada, sobre todo en hurtos y en robos con violencia. La verdad que la tendencia es acusada.
17: Aquests fets delictius han caigut un 10%, segons ha comentat de la Torre. En canvi, el delicte que està sent el repte d'enguany és el de robatoris dins vehicles. Aquest fet s'atribueix a les balises B16, un nou objecte d'interès.
1: La investigació de la Policia Nacional ha identificat a 7 manifestants com a responsables dels desordres públics a la manifestació contra la massificació del 26 de juliol a Palma. L'informe conclou que els agents van ser objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals. La recerca se sustenta en material audiovisual recopilat durant els aldarulls, entre el qual hi figuren imatges obtengudes mitjançant drons, vídeos dels enfrontaments i gravacions realitzades localitzades amb telèfons mòbils.
19: La Policia Nacional ha remès l'informe a l'autoritat judicial competent, qui continuarà amb la investigació i decidirà si cita a declarar els 7 investigats. Pel que fa a la investigació sobre l'actuació dels agents, que va deixar diversos ferits i que ha de determinar si l'actuació dels policies va ser injustificada, ha passat en mans de la Prefectura Superior de la Policia de la Comunitat Valenciana, regió d'on provenien les unitats desplegades durant la protesta. 8 persones varen resultar ferides lleus, algunes de les quals varen haver de ser hospitalitzades. Entre els ferits hi havia un reporter gràfic que fotografiava la manifestació.
1: La plataforma Menys Turisme, Més Vida parla d'un procés poc transparent. Critica el fet que es derivi a la Prefectura de València. Diu que això retardarà el procés perquè quedin impunes.
19: El portaveu Dani Comas denuncia que, malgrat que hi pogués haver alguna actuació violenta entre els manifestants, la força i violència de les càrregues policials van ser injustificades.
20: Els llançaments se varen produir, però també volem remarcar que el que se va produir també varen ser cops de porra, que varen ferir fins a 25 persones, se varen obrir caps, se va agredir a un fotoperiodista que estava fent la seva feina. Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
19: Els organitzadors de la manifestació continuen amb els tràmits per poder presentar una demanda col·lectiva contra l'actuació policial.
1: Més d'un centenar de persones van assistir ahir al sopar popular a la fresca convocat al principi del port d'Eivissa amb el títol Fartes, una convocatòria en protesta de la saturació que pateix l'illa a causa de la massificació turística.
19: Un sopar que reivindica l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada i convivència dels residents. Des de les 7:30 de l'hora baixa van anar arribant gent que va plantar estocs, tovalles en terra, taules i cadires, i molt de menjar, com sobrassada, truita de patates o figues, entre d'altres aperitius i begudes. Una convocatòria veïnal que reclama els espais públics de l'illa d'Eivissa pels eivissencs. Són alguns dels participants.
21: Molt fartes de trobar sempre turistes, de la massificació, de no poder passejar per vila i per molts altres llocs de silla, doncs tranquil·lament, gaudir dels espais.
22: Reclamar espais que abans eren nostres, i jo me'n recordo quan tu podies anar a la platja tranquil. Reivindicar que nosaltres som d'aquesta illa i que podem anar tranquils a la platja, que és que nostra, que no mos ho treguin.
1: I més qüestions que destacam relacionades amb el turisme. A Sant Antoni, la festa egípcia del passat 13 d'agost, en la qual van emprar unes 170 tones d'aigua a la pedrera de Can Coix, ha desfermat l'atenció al ple municipal. Dani Manau.
23: El grup socialista denuncia que la memòria tècnica està plena de referències a la paraula water, aigua en anglès, i ha afegit que encara hi ha restes de ciment i formigó en una activitat qualificada d'innòcua. Raúl Díaz es regidor del PSOE.
24: La propia memoria contemplaba desbroce, nivelación del terreno, retirada de piedras, zanjas y maquinaria pesada. Por cierto, no sé si usted ha estado allí después del evento. Yo sí que he estado y le aseguro 500% que ahí no se usó, aparte, bueno, que ahí se usó, aparte de mucha water, cemento y hormigón.
23: El batlle de Sant Antoni, però, continua defensant que el consistori no tenia coneixement previ de l'ús de l'aigua real per a la llacuna projectada. És Marco Serra.
25: La memòria descriptiva no detalla que se fuera a crear un lago con agua real, ni especifica sus dimensiones, ni indicaba la cantidad de agua que se pretendía utilizar. Por tanto, que en un plano escenográfico aparezca la palabra water no equivale a informar claramente al ayuntamiento que se van a utilizar ciertas cantidades de agua para crear una instalación de estas características.
23: Una altra festa privada, la del dia de l'eclipsi a la platja de Serenal, i la manca d'agents de policia local en el dispositiu d'aquella jornada han centrat també la sessió plenària. Els socialistes han demanat la dimissió de la primera tinent d'alcalde, que s'ha defensat del que considera que podrien ser injúries i calúmnies.
1: Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
26: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
27: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:23. El preu de l'habitatge duplica la mitjana estatal, tot i que baixa el mes de juny i se situa als 4.056 euros al metre quadrat. També baixa la compravenda d'habitatges.
19: Aquestes són dades oficials del Col·legi de Notaris que apunten que, concretament, els pisos s'han abaratit un 2% a les Illes. En total, el sisè mes de l'any s'ha tancat en poc més de 1.160 operacions, més d'un 11% manco que el mateix mes del 2025.
1: Per tant, és un símptoma de refredament del mercat, una cosa que és nova aquí a les Balears, on durant molts de mesos pujava i pujava el preu. Ara, tot i aquesta petita caiguda mínima, hem de dir, del preu de l'habitatge, continuen sent molt elevats i molta gent no pot accedir a una casa. En aquest sentit, la plataforma d'afectades per les hipoteques fan una crida a les institucions i als propietaris de pisos per aconseguir un immoble digne per una dona de 65 anys que viu al carrer. És Pilar López, que està malalta i és víctima de violència de gènere. Carme Moreno.
0: López denuncia que fa dos mesos que viu en un cotxe al carrer després de ser desnonada. A causa de la malaltia que pateix, necessita cures diàries, du bolquer i es dutxa a la platja. López lamenta que la situació d'exclusió residencial que pateix li impedeix poder cuinar la dieta que necessita i fer-se les cures com toca.
2: La Caixa vendió el piso en fondo buitre. El fondo buitre estuvo asediándome y amenazándome y con propuestas de que cogiera 60.000 euros. Después pasó a que cogiera 3.000 euros y abandonara la vivienda. Vivo desde hace dos meses en la calle con un coche viejo, que es el único techo que tengo para protegerme.
0: La portaveu de la PA, Àngela Pons, explica que l'entitat cerca una alternativa habitacional per la dona que es troba en una situació de vulnerabilitat màxima. És per això que fa una crida a les institucions i particulars per aconseguir un habitatge digne per la dona.
3: Tenim una obligació digna de proveir-li d'una vivenda, a part de que la llei de vivenda balear obliga en el govern balear a que aquesta senyora tingui una alternativa habitacional i, sobretot, una vivenda en la que pugui netejar-se, arreglar-se aquest problema de sistema.
0: Una de les opcions que planteja la PA és que la dona obtingui una plaça en un hospital sociosanitari on podria ser atesa de la seva malaltia.
1: A Formentera, el ple del Consell demana al govern més finançament per a la residència i al centre de dia. Regina Mayans.
5: 1,5 milions d'euros és el que suposen els salaris dels treballadors de la residència i del centre de dia de Formentera, una despesa davant la qual l'illa demanarà més finançament al govern. Sentim el portaveu de Sa Unió, Hugo Martínez.
7: Para mantener el número de personal que tiene que haber, efectivamente se necesitan recursos económicos.
5: D'altra banda, la plaça de l'inspector de turisme actualment es troba vacant.
7: Nos encontramos dificultades de conseguir personal en este área.
5: I per això els socialistes demanen agilitzar el procediment per cobrir-la, ho explica el conseller Esteve Portes.
9: La manca d'aquest inspector o d'aquests inspectors que hi havia hagut fins ara genera una repercussió negativa sobre l'illa de Formentera i sobre la qualitat del turisme.
5: Una mesura que ha tingut el suport de tots els grups i del conseller no escrit Llorenç Còrdova.
10: El que toca és posar-se les piles, que és ara en agost-setembre, no en desembre.
5: I a la qual fins i tot gent per Formentera hi afegeix propostes temporals. Ho explica el conseller Rafa González.
11: Es pot mirar a internet, es poden mirar anuncis, es pot anar a acompanyar tècnics amb policia local o amb Guàrdia Civil.
5: I fan una altra proposta relativa en aquest cas als aterratges d'helicòpters privats a l'illa.
11: Hi havia el mes de març una empresa buscant espais a la Mola, oferint sous en els propietaris dels terrenys perquè es poguessin produir aquests aterratges. Som coneixedors de com a mínim dos aterratges en el mes de juliol. El ple del Consell es pronuncia rebutjant aquests aterratges i enlairaments a Formentera.
5: Una mesura que també ha tingut el vistiplau de la resta de grups.
1: I ara, quan són les 7:27, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, on avui cada diari du assumptes diferents en portada, Toni.
28: És així. Última hora obre amb la denúncia del col·lectiu Menys Turisme, Més Vida que no s'investigui els policies per les càrregues que varen dur a terme durant la manifestació contra la saturació el passat mes de juliol. La imatge de portades pel ciclista Enric Mas, amb una gran actuació ahir a la Vuelta, que va coronar el cim del Bartolo i col·locant-se d'aquesta manera segon en la classificació general per darrere l'eslovè Pogacar, ara mateix el company d'esport segur que ens donen més detalls de tot això. Diari de Mallorca, per la seva banda, destaca la revisió per part del Consell de la tarifa de l'empresa de tractament de residus urbans de Tirme, que ha encarregat una auditoria externa. La fotografia de portada, en aquest cas, és per l'inici de la temporada de la llampuga. Ja són els mercats, amb un preu, segons els venedors, des del 12 euros, a partir del 12 euros per quilo, per tant, per davall d'anteriors campanyes. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario recull que els venedors ambulants de la platja de Palma s'enfronten a la policia per impedir la detenció d'un d'ells. N'han parlat. L'Ara Balears, per la seva banda, titula que el nou director de Costes avala en 11 minuts l'informe de 80 pàgines que canvia el criteri de les gandules de Formentera. A Eivissa, el periòdico obre amb les primeres 10 multes a conductors particulars que han entrat a Eivissa sense autorització. El Diario destaca les declaracions del batlle de Sant Antoni, insiste que no sap res d'aquesta festa egípcia de luxe en la qual es va fer una llacuna artificial amb aigua real, i el Menorca, per la seva part, es fa ressò d'un accident de carretera, n'han parlat també, coneix Ciutadella Mó, i en el qual una dona va perdre la vida.
1: I avui els titulars principals de la premsa estatal destaquen la tensió entre els veïnats i els migrants a Ceuta a causa de la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
28: El País obre amb aquesta imatge de portada amb les flames que provocaren grup de manifestants contra els migrants en un del campament de Ceuta, i apunta que el govern central ha demanat al PP que ajudi a aturar aquests incidents. El Mundo destaca el mateix enfrontament i els residents d'allà que cremaren barraques i bloquejaren el repartiment d'aliments per part de la Creu Roja. ABC, en canvi, titula que la policia identifica radicals infiltrats en l'invasió de Ceuta, i La Vanguardia, per la seva banda, que tanca aquest repàs de la premsa, diu que la tensió a Ceuta es dispara, recull amb l'incendi en el campament de migrants també a una de les platges de Ceuta.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 7:30, és moment de repassar quins són els titulars més destacats d'aquest matí de divendres. Creix la tensió a Ceuta amb nous episodis de violència.
8: Quan ja fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants del Marroc, grups de ceutins van intentar bloquejar l'entrada dels membres de la Creu Roja, que duien menjar i aigua a l'assentament improvisat. Més tard, també van incendiar elements d'aquest campament.
12: Lo mismo que no han movido a ellos ni de la playa ni de los campos, ni no lo han mandado a su país, porque hemos tenido una invasión, tampoco no nos vamos a ir.
13: Ya la gente está cansada. No podemos ir a la playa, no podemos ir a ningún sitio, nuestros hijos no pueden salir. Cuando salen estamos con miedo.
1: Tot quan la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència ha aprovat destinar 25 milions d'euros per a l'atenció als infants i adolescents de Ceuta.
8: Totes les comunitats, incloses les Balears, hi han votat a favor, excepte Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, que no hi han participat. Les illes segueixen defensant que la reagrupació al país d'origen ha de ser la prioritat per a aquests menors.
1: Una dona ha mort i 5 persones han resultat ferides en un accident de trànsit ahir a Hora Baixa, a Menorca.
8: El sinistre va tenir lloc a la carretera general entre Mó i Alaió, a l'alçada de Rafal Rubí, en un tram que es troben obres.
1: Avui també parlam de la investigació de la Policia Nacional, que identifica a 7 manifestants com a responsables dels desordres públics a la manifestació contra la massificació del 26 de juliol de Palma.
8: L'informe conclou que els agents van ser objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals. La plataforma Menys Turisme, Més Vida parla d'un procés poc transparent i assegura que s'intenta que la investigació per les càrregues policials quedi impune pels agents.
1: I a Sant Antoni de Portmany, el batlle defensa que el consistori desconeixia que s'emprarien 170 tones d'aigua a la festa egípcia de la Pedrera de Can Coix.
8: En el ple municipal, el grup socialista ha denunciat que ho haurien d'haver sabut amb la informació que constava a la memòria tècnica. Són el regidor socialista Raúl Díaz i el batlle Marcos Serra.
24: La propia memoria contemplaba desbroce, nivelación del terreno, retirada de piedras, zanjas y maquinaria pesada.
25: Que en un plano escenográfico aparezca la palabra water no equivale a informar claramente al ayuntamiento que se van a utilizar ciertas cantidades de agua.
1: I al port d'Eivissa, més d'un centenar de persones van participar al sopar a la fresca convocat amb el títol de Fartes.
8: Reivindiquen l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada i convivència dels residents davant la saturació.
21: Molt fartes de trobar sempre doncs, turistes, de la massificació, de no poder passejar per vila.
22: Reivindica que nosaltres som d'aquesta illa i que podem anar tranquils a la platja.
1: I també destacam una dada avui. El preu de l'habitatge a les illes baixa. Ho va fer al juny un 2% segons dades del Col·legi de Notaris.
8: Així tot, duplica la mitjana estatal i se situa als 4.056 euros al metre quadrat.
1: Molt pendents un dia més de la crònica internacional perquè el Nepal eleva a gairebé 470 els morts per la immensa riuada al nord del país que ha arrasat comunitats senceres. Tot això mentre continuen les difícils tasques de recerca de més de 1.400 desapareguts.
8: Segons científics dels Estats Units i després d'estudiar les imatges per satèl·lit, la devastadora inundació hauria estat causada pel col·lapse d'una glacera i no per un terratrèmol com s'havia informat en un primer moment.
1: I avui serem en directe a Felanitx perquè és Sant Agustí i de ben prest ja comencen la festa. A les 8:15 la penya del Coso fa ressuscitar la Quica. Nosaltres, com dèiem, hi serem tot d'un en directe perquè allà hi ha gent ja que des de primera hora està amb aquest ambient festiu. Abans, però, és moment de conèixer quin temps farà. Per això saludam a Pedro Roger. Bon dia. Quina és la previsió per avui?
14: Bon dia, doncs avui continua el risc de rissaga que ens acompanya des de fa dos dies, esperant que aquest continuï fins demà a la matinada. D'altra banda, quant al cel, tindrem de nou un cel ben carregat tant de núvols com també de pols en suspensió i, de fet, no descartam en qualque moment poder tenir qualque brusca acompanyada també de fang. D'altra banda, pel que fa al vent, aquest al llarg del matí bufarà moderat de mestral i això farà que la costa més exposada tinguem una mà més complicada. Això sí, a partir del capvespre el vent afluixarà i tindrem unes condicions marítimes bastant més tranquil·les. I tot això estarà acompanyat per una baixada de la temperatura màxima, principalment al nord de les illes, esperant que avui els valors més elevats girin aproximadament entre els 30 i els 33 graus. I en vista demà ja esperant tenir una jornada molt més assolellada, un cel molt més net i la mà com una bassa d'oli. Ara mateix tenim a Menorca 26 graus a Mitjan Gran i 28 a Mó. A les Pitiuses, 27 graus a Santa Eulària i 28 a la Savina. I a Mallorca, 25 graus a Montuïri, 26 a Capdepera i 28 a Banyalbufar.
6: Informatiu Matí. Esports.
1: En els esports, parlant de ciclisme, perquè Enric Mas ha acabat segon a la sisena etapa de la Vuelta a Espanya. Joan Gabriel Boussà, bon dia.
15: Molt bon dia. I es situa per darrere de Tadej Pogačar. El ciclista artenenc va protagonitzar un gran duel amb l'eslova guanyador de l'etapa d'ahir i líder de la classificació general. Mas va arribar als darrers quilòmetres amb opcions de lluitar per la victòria, però finalment Pogačar va ser més ràpid a l'esprint final. Escoltam l'artenenc.
16: Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros pues tenemos que ir día a día. Ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor. Sí, como decía, llevo casi dos años sin hacer una general de una grande. Estamos en la sexta etapa y tenemos que ir poco a poco.
15: Amb aquesta gesta, Enric Mas és ara segon a la general, a 3 minuts i 34 segons del líder Pogačar, consolidant-se així com la gran alternativa al domini de l'eslova a la Vuelta a Espanya. En futbol, el Real Mallorca tornarà a entrenar aquest matí per continuar preparant el partit de diumenge a Son Moix contra el Ceuta a la sessió d'ahir a Son Bibiloni. Luis García no va poder comptar amb Arnau Puigmal, que va acabar amb molèsties al partit contra el Granada, ni tampoc amb Sergi Darder, que serà baixa aquest diumenge. Abdon Prats amb Dani Luna i Calumba Júnior també es varen perdre l'entrenament. D'altra banda, Mateu Jaume va entrenar amb el grup, el defensa de Pedra, però continua pendent de resoldre el seu futur, ja que vol sortir del club per tenir més minuts. I també va ser protagonista Alberto Moreno, que va completar el seu primer entrenament com a jugador del Real Mallorca. El defensa sevillà ja està inscrit oficialment a la Liga Hypermotion i podria debutar diumenge contra el Ceuta. I a la primera divisió ahir es va tancar la primera jornada amb dues victòries visitants. El Celta va perdre per 1-2 contra Osasuna, mentre que el Barça es va imposar per 2-0 a l'Atlètic Club amb gols de Rafinha i Fermín López. I a la Champions, els 5 representants espanyols ja coneixen els seus 8 rivals per a la fase de Lliga. Els partits més destacats són aquests. El Real Madrid s'enfrontarà a equips com l'Inter i l'Arsenal. El Barça jugarà contra el Manchester City i el Paris Saint-Germain. I l'Atlètic de Madrid tindrà com a rivals el Bayern de Múnich, el Manchester United i el Liverpool, entre d'altres. El Villarreal es veurà les cares amb el Paris Saint-Germain, el Manchester United, el Liverpool i el Borussia Dortmund, i el Betis s'enfrontarà, entre d'altres, el partit contra l'Arsenal, el Bayern de Múnich i el Borussia Dortmund. I a la Conference League, el Getafe jugarà la següent fase després de superar el Partizan. El conjunt madrileny va perdre ahir per 2-1 a Belgrat, però va fer valar el 3-1 de l'anada i es va imposar per 4-3 en el global de l'eliminatòria. En bàsquet, l'Azul Marino ja ha encetat la pretemporada d'un nou curs en què debutarà la màxima categoria del bàsquet nacional femení i ho farà amb una plantilla amb molt de potencial i un projecte molt ambiciós. Tot i això, l'entrenador Albert Antuña encara no té a la seva disposició jugadores com Alba Torrens o Halima Dembélé, que estan concentrades per a disputar el Mundial. El tècnic té moltes ganes de començar a fer feina amb tot el seu equip.
2: Creo que la ilusión era un poco lo que se va a llevar por bandera. Pero bueno, con muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de empezar. Ahora ya con ganas de tenerla toda aquí, empezar a que ese roster, ¿no?, potente se consiga hacer un equipo.
15: I a la primera FEP, el Palmer Bàsquet ha presentat la seva campanya d'abonaments. Els preus oscil·len entre els 120 euros de les renovacions i els 140 euros pels nous socis. El president del club, Vicenç Palmer, vol que l'afició tingui il·lusió de veure el seu equip.
4: Que la gente tenga presente que cuando ven un partido del Palmer va a pasárselo bien, y creo que eso es el objetivo que nos tenemos que marcar, y que vengan familias, que vengan clubes, que vengan empresas, y que poco a poco pues empecemos, como siempre digo, a impregnar con lluvia fina, que el aficionado venga a ver el baloncesto en Son Moix, porque este año creo que se va a vivir un ambiente extraordinario.
15: I el Basca Menorca ha fitxat el base serbi Aleksandar Cekovic, un jugador de primer nivell que ja va coincidir amb l'entrenador Javi Zamora a l'Estudiantes. I el Mundial de Piragüisme que disputa a Polònia, Marcus Cooper ha aconseguit passar a les finals del K4 500 metres i Alex Grainieri ha aconseguit la classificació per a les semifinals del K1 500 metres després de finalitzar segon a la quarta sèrie. La victòria ha estat per l'austríac Timon Maurer, que s'ha imposat per una sola centèsima al palmesà. D'altra banda, Adrián Castaño no ha tingut sort i ha perdut una plaça per a la final al darrers metres. D'aquesta manera, Marcus Cooper i Àngels Moreno lluitaran avui a partir de les 3:10 de l'hora baixa per guanyar les primeres medalles balears en aquest Mundial. I a MotoGP, Ethan Guevara farà el vot a la categoria reina la temporada que ve. El pilot de Cinturteria continuarà amb l'equip Amac Yamaha i es convertirà en el quart pilot balear de la història que disputa el Mundial de MotoGP. Guevara fa aquest vot després d'una gran temporada Moto2, actualment a segon al campionat a 42 punts i mig del líder Manu González, i afronta així el tram final de la temporada amb l'objectiu de lluitar pel títol abans de fer el vot a MotoGP. Fins aquí els esports.
1: Informació esportiva que ve carregada de novetats a la mà de Joan Gabriel Bausà. Ara faim una petita pausa, són les 7:41 minuts i tot d'una vos oferim la darrera hora del tràgic succés, la tràgica riuada al Nepal.
17: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fom la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
18: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalm i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
19: El dilluns 31 d'agost...
0: Els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
3: Oh, sorpresa!
0: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
7: Ja som aquí, ja hem arribat!
9: Com d'això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
19: Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
1: Falten 17 minuts per les 8 del matí. Ara repassam quina és la darrera hora al món. Nepal eleva a 469 els morts per la immensa riuada al nord del país que ha arrasat comunitats senceres. Tot això mentre continuen les difícils tasques de recerca de més de 1.400 desapareguts.
20: Les autoritats del país tenen desplegat sobre el terreny més de 13.000 agents i 15 helicòpters que duen a terme tasques de rescat. De fet, segons científic dels Estats Units i després d'estudiar les imatges per satèl·lit, aquesta devastadora inundació hauria estat causada pel col·lapse d'una glacera i no per un terratrèmol, com s'havia informat en un primer moment. Mentrestant, l'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata i que el 10% del subministrament elèctric de la zona ha quedat interromput.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ja s'ha adjudicat l'estret d'Hormuz com a nou territori americà. Precisament en aquest enclavament estratègic, l'exèrcit nord-americà ha bloquejat el pas a 75 bucs.
28: Trump ha afirmat també un ordre, ha signat també un ordre per canviar el nom del llac Ontario per llac Amèrica, enmig de la crisi comercial amb el Canadà, per la intenció de Washington d'aplicar aranzels al veïn del nord. El president del Canadà, Mark Carney, ha recordat al mandatari que la denominació del llac és anterior a la independència dels Estats Units.
1: Hi ha mort a la presó l'exgeneral serbo-bosnià Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Bòsnia, condemnat a cadena perpètua per genocidi, crims de guerra i de lesa humanitat.
20: El seu nom quedarà especialment lligat a Srebrenica, on el juliol de 1995 les forces serbo-bosnianes, sota el seu comandament, van prendre l'enclavament protegit per Nacions Unides i després van ser assassinats gairebé 8.400 homes i infants musulmans bosnians en la matança més gran ocorreguda a Europa d'ençà de la Segona Guerra Mundial.
1: Crema sense control l'incendi forestal de la Devesa del Saler, un pulmó verd situat entre les platges del sud de València i el Parc Natural de l'Albufera, que ha cremat ja més de 30 hectàrees.
28: Mitjans aeris i terrestres, inclosa l'unitat militar d'emergències, la UME, lluiten per controlar l'incendi forestal que ha obligat a evacuar 120 persones i que, per el moment, es desconeixen les causes de les flames. La batllessa de València, Maria José Català, ha anunciat que ja estudien un pla de reforestació.
23: Y nos ponemos ya a trabajar, por supuesto, en un plan importante de reforestación del parque natural. Ya estamos, los técnicos ya están trabajando cómo podríamos recuperar el pulmón verde de la ciudad de Valencia lo antes posible.
1: I l'Institut Geogràfic Nacional ha registrat aquesta matinada un terratrèmol de magnitud 3,1 amb epicentre al municipi de Cheguín, a la regió de Múrcia. I també vos explicam que hi ha un escàndol monumental perquè han robat el tresor de Villena, València, que és un dels més valuosos de l'edat de bronze a Europa. Es tracta d'un conjunt d'orfebreria compost principalment per peces d'or taxat en uns 5 milions d'euros i d'un valor patrimonial incalculable. Ara ha desaparegut.
20: La investigació apunta a tres encaputxats com a autors del robatori, i és que en qüestió de minuts els lladres han robat gran part de les peces. Aquest és el tercer robatori d'or en museus espanyols que es produeix aquest any en circumstàncies similars. El batlle de Villena, Fulgencio Cerdán, s'ha mostrat visiblement afectat.
26: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto... nos destroza, es parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos.
1: Molta emoció per part del batlle de Villena, Fulgencio Cerdán. I a Zamora investiguen un capellà per presumptes abusos sexuals a menors i l'aparten del sacerdoci.
28: El bisbat ha apartat temporalment el capellà del seu càrrec i de qualsevol treball que impliqui contacte amb menors, i ha oferit també la seva col·laboració a les autoritats.
19: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
1: Són les 7 i 47 minuts. El sindicat d'infermeria SATSE prepara mobilitzacions per als pròxims mesos a totes les illes. Entre les seves reivindicacions, reclamen millorar salaris i la conciliació. El sindicat lamenta que aquesta legislatura hi ha hagut zero negociació, diuen, amb el col·lectiu per part de la Conselleria de Salut.
3: El secretari general del sindicat SATSE a les Illes, Jorge Tera, diu que encara s'han de definir les mobilitzacions, però assenyala que les infermeres no estan disposades a fer una vaga indefinida com si han fet els metges, però no descarten, diu, aturades parcials o manifestacions per coçar el malestar del col·lectiu que diu et sent abandonat.
5: Entonces, una legislatura de abandono absoluto, total, completo de las enfermeras, de las condiciones de trabajo y de las condiciones retributivas de las enfermeras, y donde todo el dinero, todo el crecimiento salarial ha ido a parar a la categoría de médicos, por una parte, y por otra parte, a homologar retribuciones de abajo hacia arriba.
3: Tera no entén per què Salut no accepta millorar el ton de feina a les infermeres de Mallorca, com s'ha fet amb les treballadores dels hospitals de Menorca. I a Eivissa lamenta també que les infermeres dels hospitals estan mal pagades i critica que no se'ls ha aplicat una millora que es va acordar l'anterior legislatura.
5: Firmamos un acuerdo en el que hablábamos de que el valor de la hora de noche, de festivo y de turnicidad de las enfermeras se tenía que homologar, por ejemplo, al que perciben las del 061, que es más alto que el que perciben en el hospital. Y tenía una fecha de efecto de primer trimestre de 2024. La administración de ahora se ha negado rotundamente a implementar ese acuerdo, diciendo que si aquello fue una medida electoralista, pero han implementado todas las medidas que llevaba ese acuerdo que afectan a los médicos.
3: Segons Tera, la manca d'infermeres aquest estiu ha afectat sobretot els serveis d'urgències dels hospitals.
1: I el sindicat d'infermeria acusa la Conselleria de Salut de minimitzar els problemes del servei d'urgències de l'Hospital Can Mises d'Eivissa. Denuncien que els pacients han d'esperar fins a 12 hores per ser atesos.
20: Les infermeres diuen que no poden assumir aquesta pressió assistencial i demanen més personal i també que reforci el servei de pediatria.
1: La consellera de Salut, Manuela García, assegura que es treballa en col·laboració amb els professionals per millorar el servei.
7: Son tiempos de espera que están más o menos en la misma línea. ¿Eso quiere decir que no haya que trabajar? Sí, sí que hay que trabajar y por eso estamos intentando pues homogeneizar y sobre todo facilitar que haya determinados procesos, como dices, pediatría o como haya algún otro tipo de especialidad, que sean más frecuentes y que puedan bajar rápidamente al servicio de urgencia porque ya estén allí a la hora de valorarlo.
1: I a Menorca, a final d'any, està previst que totes les residències de gent gran de l'illa tinguin implantat l'historial electrònic compartit. Fanny Mateu.
9: L'objectiu anunciat per la Conselleria de Salut és el d'una nova eina que ha de millorar la qualitat de vida dels usuaris de les residències. En concret, s'unifica a un mateix espai virtual tota la informació sanitària i social de les persones dependents. Una informació accessible tant per al personal de salut com a tots els centres de Menorca. Manuela García és la consellera de Salut.
7: Cuando tú recibes un paciente a nivel del hospital, tienes la información no solo de lo que ha pasado la última vez que visitó el hospital, sino qué ha pasado durante su estancia en el sociosanitario, qué ha pasado en su estancia, cómo entró, si ha adelgazado, si no ha adelgazado. Está en dos residencias, en el Mercadal y en Santa Rita, y quedan el resto de residencias, que creo que son seis, si mal no recuerdo, para implementar. Que s'implementaran antes de final de any.
9: La implantació, com ha dit, és gradual. Actualment ja hi ha 21 residències a totes les illes amb 1.400 persones que comparteixen aquesta informació. A Menorca actualment hi ha dues residències, Santa Rita, amb 78 usuaris, i la de Mercadal, que en té 20.
10: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Falten 9...

0: Bon dia, i d'aquí a Felanitx. Avui és un dels dies més importants del municipi i com ja escoltau, hi ha molt bon ambient, moltes persones ja preparades per a un dia assenyat aquí al municipi del Migjorn. La penya del Cosso ja mobilitza de ben prest a tots els felanitxers per fer un bon berenar de germanor amb la imatge ara mateix d'això, de més d'un centenar de persones que mengen i beuen perquè s'espera una jornada ben intensa. D'aquí una hora, més o manco, hi haurà un dels moments més esperats amb la resurrecció de la Quica, la peculiar gallina al voltant del qual s'ha construït bona part de la litúrgia del Cosso. Tot això amb balls, cançons o xeremies i fabiols que ara mateix estem escoltant en directe. Els felanitxers asseguren que avui és un dels dies més especials de l'any.
1: Canto l'any perquè arribi aquest dia, perquè estic tot el dia de festa i són els dos patrons. Una Santa Maria que se fa el juliol i Sant Agustí que se fa avui.
2: A nosaltres ens agrada molt el pregó i quan ressusciten a la Quica, molt bona festa, molt bon dia. Millor moment, segur, 100%.
3: Començant molt pres, però com és tot el dia, ho passant tot molt bé, molt bé.
0: Ja a les 9:30 del matí es farà el pregó a la plaça de l'Arrabal amb l'incògnita, com cada any, de qui farà el discurs. Cal assenyalar que ara mateix hi ha el cel tapat, encara que, segons l'EMET, no es preveu precipitació durant tot el matí, però sí unes elevades temperatures amb una sensació tèrmica de fins als 37 graus.
4: I de molt important, hidratar-se amb aigua, si és possible, davant d'aquesta calor tan important. Hem de dir que cada any es fa una cançó específicament, una versió per aquest dia de Sant Agustí. Aquesta és la d'enguany. Xeremies i un grapat de coceres, tassó ple de pomada i estetges. Sona així de bé, hem de dir que és la versió d'una de les cançons de l'estiu, el superestrella d'Aitana, que hi ha participat Maria Hein, com ja va fer l'any passat. Hem de dir que pel dia de Sant Agustí l'Ajuntament de Felanitx ha coordinat un dispositiu especial de seguretat format per 30 policies locals, 25 agents de la Guàrdia Civil i per primera vegada 10 persones de seguretat privada.
5: I pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament recorda a la ciutadania i al visitant la importància de fer ús dels aparcaments que s'han habilitat, situats en el Torrentó, l'aparcament situat a l'entrada de Felanitx des de Campos o tota la zona del polígon de Sant Colom. La batllessa Catalina Soler fa una crida a viure les festes però amb seny i respecte.
6: Demanant responsabilitat, ens agradaria no haver de complementar tanta seguretat, però ho intentam i ser així tot, demanant que la gent vengui i ho desqui de la festa i la comparteixi amb nosaltres. Per tant, si tots se feim festa i tot per on hi ho dius, segurament no serà necessari que la seguretat hagi d'actuar.
5: El transport públic, per cert, es reforçarà amb més busos que sortiran de Felanitx de manera esglaonada per facilitar el retorn segur dels assistents.
7: Escoltau l'informatiu matí. I Vetres Ràdio. Les fulles són verdes, la llimona és groga i el cotó de
4: sucre és color de rosa. El sol és taronja. Falten 5 minuts per les 8 del matí. Segur que els haureu reconegut. Hi ha déus que comencen molt abans del darrer dia. I Cucorba va anunciar la seva retirada al gener, després de 50 anys damunt els escenaris. Però encara li queda una darrera temporada per davant. De fet, divendres seran a la plaça de la Vila de Santa Margalida, festa i homenatge. Després els esperen a Banyalbufar, a Palma, a Galilea i a Bunyola. És mig segle de llegat musical, però sobretot d'arqueologia cultural i de recuperació i creació de la memòria col·lectiva. Una mosca volava per la llum
5: i la llum es va apagar, es va apagar. Començam idò pel principi, però en aquestes actuacions hi ha molt de comiat, és cert, però també encara més d'homenatge. Dèiem aquest dissabte, per exemple, a Santa Margalida.
8: Santa Margalida, però concert ben guapo, mos faran un petit homenatge també a l'Ajuntament, un mes de molt com l'han fet enguany i que agraïm de tot cor.
5: Les paraules de Francesc Aguiló, un dels Cucorba, habitualment la figura que més sol cantar, els altres també fan més feina amb els nins, a baix, fan segones veus. En tot cas, hi haurà moments especialment significatius. El 19 de setembre, per exemple, a Inca Cucorba participarà en un homenatge, amb l'OCB també amb artistes convidats. També passarà per festivals i escenaris com Sa Roqueta, La Fieta, Vilafranca, el Pati de Sa Graduada de Muro, d'allà on és, per exemple, Francesc Aguiló. Abans d'afrontar les darreres actuacions, a Palma, per gener. I la pregunta obligada, per què ho deixen?
8: Qualque moment havien de tear i van pensar que fer-ho coincidint els 50 anys.

0: aniversari de la Redona, per dir-ho de qualque manera, i que tota la feina que havien de fer ja l'han feta, estan molt satisfets de tot el que han fet.
1: I és que és impossible parlar de Cucorba sense parlar de la nostra llengua, i viscuda, però amb naturalitat, amb humor, amb estima, en el temps en què no era sempre fàcil trobar referents infantils en català. Recordem que Cucorba va néixer el 1977, i d'ells ells varen demostrar que la nostra llengua també podia ser per fer festa, per fer joc, per fer música i també per imaginar.
0: No teníem referents musicals que mos servissin aquí a Mallorca. I, de fet, al principi, moltes de les cançons no les coneixíem ni nosaltres. En aquell moment no les coneixia ningú. Cançons tan conegudes com en Joan Petit, com el Boogie Boogie, com Bones Tardes Tengui.
2: Però el nas petit el va comprar un timbal i volia anar.
1: Oh, com aquest Pere del Nas Petit, mític. Amunt i avall, ara per dir adéu, però costa imaginar que una trajectòria de 50 anys pugui acabar senzillament quan s'apaguin els llums d'un escenari. Cucorba quedarà en la memòria de tots aquells que hi varen créixer en les cançons que encara sabem de memòria. Pot ser que aquest sigui el seu veritable llegat. Va aconseguir que 5 dècades després d'haver començat, amb tot per fer, encara puguem mirar enrere, somriure i reconèixer-nos en cada cançó.

0: I ara, parlant d'altres qüestions de la cultura, anant fins a Valldemossa. Perquè ahir es va convertir en un gran escenari l'aire lliure, ple d'art, artesania i música en directe. Va ser la darrera edició de l'Art de Mossa, una trobada multidisciplinar amb exposicions, concerts i molt més.
1: Les paradetes estaven repartides a diferents espais del poble i les disciplines eren d'allò més divers.
2: Vam del món del graffiti i la pintura i són molt expressius. El que intent sempre és una obsessió de les persones i de més transmetre sentiments. Vam dir això com a retrats emocionals.
3: Nosaltres fem escultura amb material reciclat i li donem una segona vida a tot el que ens trobem dins d'Espunt Verd.
1: La música també va ser protagonista en les actuacions de Marino Marini, T-Makers o aquests que sentim de fons, Guille Will and the Waves.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 28 d'agost, dia que torna a estar marcat per la crisi migratòria de Ceuta, on creix la tensió amb nous episodis de violència. Quan ja fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants del Marroc, grups de ceutins van intentar bloquejar l'entrada de membres de la Creu Roja que duien menjar i aigua a l'assentament improvisat. Més tard, també van increpar i van incendiar elements d'aquest campament. Avui compareix al Congrés dels Diputats el ministre de l'Interior, ha de retre comptes de la gestió d'aquesta crisi, això quan la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència ha aprovat destinar 25 milions d'euros per a l'atenció dels infants i adolescents a Ceuta. Totes les comunitats, incloses les Balears, han votat a favor, excepte Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, que no hi han participat. Les illes continuen defensant que la reagrupació al país d'origen ha de ser la prioritat per a aquests menors. Tot d'una, n'ampliem els detalls en un informatiu en què també hi ha altres qüestions destacades. Una dona ha mort i 5 persones han resultat ferides en un accident de trànsit a Hora Baixa, a Menorca.
2: El sinistre va tenir lloc a la carretera general entre Mó i Alaior, a l'alçada de Rafal Rubí, en un tram que es troba en obres.
1: La investigació de la Policia Nacional identifica a 7 manifestants com a responsables dels desordres públics a la manifestació contra la massificació del juliol a Palma.
2: L'informe conclou que els agents varen ser objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals. La plataforma Menys Turisme, Més Vida parla d'un procés poc transparent i assegura que s'intenta que la investigació per les càrregues policials quedi impune pels agents.
1: Al port d'Eivissa, més d'un centenar de persones han participat al sopar a la fresca convocat amb el títol de Fartes.
2: Reivindiquen així l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada i convivència dels residents davant la saturació.
1: Això mentre Sant Antoni de Portmany el Batle defensa que el consistori desconeixia que s'emprarien 170 tones d'aigua a la festa egípcia de la Pedrera de Can Coix.
2: En el ple municipal, el grup socialista ha denunciat que haurien d'haver sabut amb la informació que constava a la memòria tècnica.
1: I una notícia que interessa a molta gent, el preu de l'habitatge a les Balears que baixa, ho va fer el juny, un 2% segons dades del Col·legi de Notaris.
2: Així i tot, duplica la mitjana estatal i se situa als 4.056 euros al metre quadrat. Les dades...
1: I tot això quan les dades de Red Elèctrica mostren un important increment de la demanda d'electricitat aquest estiu a les Balears.
2: Han passat de 733.000 megawatts hora el juliol de 2025 a 835.000 enguany, un augment que es deu en part a l'ús dels aires condicionats.
1: En parlarem a les 8:30 amb Joan Grande, que és expert en electrificació i energia, i amb el president de l'associació d'instal·ladors Aptecir, Josep Maria Rigo. I de l'exterior, pendents un dia més del Nepal, on continuen les tasques de recerca dels més de 1.400 desapareguts. La xifra de morts s'eleva a prop de 470 per la immensa riuada al nord del país que ha arrasat comunitats senceres.
2: Segons científics dels Estats Units, i després d'estudiar les imatges per satèl·lit, la devastadora inundació hauria estat causada pel col·lapse d'una glacera i no per un terratrèmol, com s'havia informat en un primer moment.
1: En els esports, parlant de ciclisme, Enric Mas puja al podi de la Vuelta i acaba segon a la General. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
3: Molt bon dia, Enric Mas. Destaca la sisena etapa de la Vuelta a Espanya. Acaba segon, darrere de Tadej Pogačar, i es col·loca com a gran alternativa al domini de l'eslova a la classificació general. El Real Mallorca prepara el partit de diumenge contra el Ceuta amb diversos jugadors amb tracotons, mentre Alberto Moreno completa el seu primer entrenament i podria debutar a Sant Moix. Mateu Jaume s'entrena amb el grup mentre espera resoldre el seu futur al Real Mallorca. I en motociclisme, Isan Guevara farà el vot a MotoGP la temporada que ve amb el Pramac Yamaha i es convertirà en el quart pilot balear de la història que disputa un mundial a la categoria reina del motociclisme.
1: I pel que fa al temps, la calitja tornarà a ser avui protagonista. Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, així és. Avui tornarem a tenir un cel ben carregat tant per la pols en suspensió com també pels núvols. De fet, no descartem que de forma puntual puguen tenir qualque brusca i aquesta estaria acompanyada de fang. D'altra banda, avui continua el risc de rissaga i esperant que continuï així fins demà a la matinada. D'altra banda, el vent aquest bufarà moderat i ho farà de mestral. Això farà que al llarg del matí tinguem unes condicions marítimes més complicades a la costa més exposada. Això sí, a partir del cap vespre començarà a afluixar i tindrem unes condicions marítimes bastant més tranquil·les. I tot això estarà acompanyat per una baixada de la temperatura màxima, principalment al nord de les illes, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 30 i els 33 graus. I ja en vista demà, esperant tenir un cel molt més net i també la mà com una bassa d'oli. Ara mateix tenim a les Pitiuses 26 graus a Santa Gertrudis i 27 a Sant Francesc. A Mallorca, 26 graus a Manacor, 27 a la Colònia de Sant Pere i 28 a Palma. I a Menorca, 27 graus a Cala Morell i 28 a Es Castell.
1: Per cert, que aquesta matinada hi havia un eclipsi de lluna. Hem de dir, però, que el manco des de Palma no ha estat molt visible. El moment culminant era de ves les 6 i uns minuts, però en aquell moment el cel estava bastant tapat, per tant, la visibilitat ha estat escassa. Ara són les 8 i 6 minuts. Romina West és al control tècnic i a la redacció, Cristina Bausà, Toni Sastre, Toni Escanelles i Lluís Hernández. Escoltau l'informatiu matí.
0: Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: I avui, un dia més, parlam de Ceuta. Les darreres hores hi ha hagut una escalada de la tensió entre residents i migrants. Els veïnats s'han manifestat, ha estat la tercera jornada consecutiva. S'han concentrat en banderes d'Espanya a la platja del Trampolín, on fa gairebé un mes que s'han instal·lat les persones que van arribar des del Marroc. Aquest dijous, però, l'hostilitat i la violència han anat a més. Han bloquejat durant unes hores l'entrada d'un camió de la Creu Roja que duia menjar i aigua pels migrants i després han cremat dos parasols d'una platja adjacent. Així com sentiu, ho celebraven mentre incendiaven aquest mobiliari.
1: Protesta en contra la gestió del govern central davant la crisi migratòria i reclamen recuperar la normalitat.
2: Y de aquí no nos vamos a mover. Lo mismo que no han movido a ellos ni de la playa ni de los campos, ni no lo han mandado a su país porque hemos tenido una invasión, tampoco no nos vamos a ir.
3: Sería más problemático.
2: Que se hubiesen quedado en su país.
4: Ya la gente está cansada. No podemos ir a la playa, no podemos ir a ningún sitio, nuestros hijos no pueden salir. Cuando salen estamos con miedo.
1: Els manifestants varen intentar agredir els migrants que hi havia a la platja i els varen llançar mantes, matalassos i altres pertinences a la mà. En paral·lel, i després dels disturbis, les persones que esperen una sortida a la seva situació, és a dir, els migrants, han tirat pedres a un vehicle amb quatre militars. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil n'ha detingut a 12. Davant d'aquests episodis, el govern de Ceuta ha fet una crida a la calma i en un missatge a les xarxes socials ha recordat que units són més forts. També han condemnat els fets el ministre al capdavant del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, i la senadora popular, Cristina Díaz. Són declaracions durant la Comissió Mixta de Seguretat Nacional sobre la gestió Ceuta celebrada aquest dijous al Congrés dels Diputats.
5: Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo.
6: Sobre la violencia, yo la he condenado, lo he hecho desde el principio, desde el minuto uno. Pero ustedes saben lo que no han condenado, no he oído ni una sola palabra de condena hacia los militares que hoy han sido agredidos en Ceuta. También merecen su condena, su reconocimiento y su protección.
1: De la jornada d'aquest dijous també destaca la visita a Ceuta de l'expresident del govern espanyol, el popular José María Aznar, qui des de la ciutat autònoma ha assegurat que s'ha violat la integritat territorial espanyola.
7: La primera obligación que debe asumirse es la de recuperar el orden, la seguridad y la normalidad, tan notoriamente conculcados desde ya hace más de un mes. Apoyo completamente las medidas propuestas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional.
0: La crisi migratòria tornarà a marcar avui l'agenda política. El president actual del govern espanyol, Pedro Sánchez, presidirà el comitè especialitzat sobre Ceuta, acompanyat d'11 ministres. Això serà a les 9:30 al Palau de la Moncloa. Un poc abans, a les 9, comença la tercera jornada de compareixences al Congrés i la inicia el màxim responsable d'Interior, Fernando Grande Marlaska. També retran comptes a la cambra baixa el titular d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, i la de Migracions, Elma Saiz.
1: Dóna continuïtat a la jornada de compareixences d'ahir, que n'hi va haver tres. El primer va ser el ministre de Justícia, Félix Bolaños, qui insisteix que l'Estat no tenia informació que fes preveure l'entrada de 70.000 immigrants a Ceuta creuant la frontera marítima i nega que hi hagi la mà oculta del Marroc al darrere.
8: No existe ninguna evidencia. Esto de lanzar insidias, sospechas, sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad, esto yo creo que no es un buen camino.
1: Aquesta reflexió no ha convençut els grups parlamentaris, és la popular Cuca Gamarra.
9: Ni reforzó la frontera, ni aumentó las plantillas, ni proporcionó más y mejores recursos a quienes defienden nuestras fronteras. Lo que hicieron ustedes fue cruzarse de brazos y mirar hacia otro lado.
1: Bolaños va compareixer en el marc de la Comissió Mixta de Seguretat Nacional, igual que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, qui va donar comptes de la seva nova responsabilitat com a comandament únic per gestionar la crisi a Ceuta. També va compareixer al Congrés la titular de Sanitat, Mònica García.
0: Tot això quan la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència ha aprovat aquest dijous i per unanimitat destinar 25 milions d'euros per a l'atenció als menors de Ceuta. Totes les comunitats, incloses les Balears, han votat a favor, excepte Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, on Vox té les competències d'infància i que no ha participat a la reunió. Les Balears, que consideren la partida insuficient, segueixen defensant que la reagrupació ha de ser la prioritat per a aquests nens i adolescents.
1: La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, ha reiterat que el govern central hauria d'agilitzar els tràmits d'identificació dels menors que encara romanen desatesos, diu, a Ceuta, i ha carregat contra la gestió de l'Estat, tant de les fronteres com de la política migratòria.
3: Pues sí que, al final, siempre hace lo mismo, ¿no? Elude sus responsabilidades, las responsabilidades del Estado, y siempre intenta trasladar esta responsabilidad y esta solidaridad a las comunidades autónomas.
1: Per part seva, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha admès que a les Balears no s'hi pot destinar més infants no acompanyats.
5: Hay comunidades que han hecho un esfuerzo histórico mayor y, por tanto, eso se computa. No tiene lógica, por ejemplo, que cuando hay una situación de contingencia, como hemos hecho, se recarga a las Islas Baleares, que no están en contingencia, pero está a punto.
1: La Comunitat de Madrid s'oposa a debatre el repartiment dels menors no acompanyats i exigeix el retorn dels que són a Ceuta que les retornin amb els seus familiars.
0: I la ministra de Drets Socials, Cira Rego, ha fet una crida a la solidaritat i manté que la solució és el trasllat a la península. Actualment, el sistema d'acollida de Ceuta atén 1.500 menors, entre els quals hi ha prop de 700 nines.
10: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Y al tiempo responder al desafío que tiene ahora mismo la ciudad de Ceuta. Por tanto...
0: Són les 8 i 13 minuts, una persona ha mort i 5 han resultat ferides en un accident de trànsit a Menorca. El sinistre va tenir lloc a la carretera general entre Maó i Alaiol, alçada de Rafal Rubí. La víctima és una dona, resident a Mercadal, d'origen colombià, i que anava en un dels vehicles que ha trabucat.
1: Els bombers han hagut de treure la resta d'ocupants del cotxe, que són dues dones, un home i un nadó de 21 mesos, que es troben estables a urgències. Hi havia també un altre vehicle implicat, amb una parella, que ha estat evacuada a la clínica Joaneda. A més dels bombers, han fet falta 6 ambulàncies i efectius de la Guàrdia Civil, de Trànsit i la policia local. A causa d'aquest accident, que ha estat a un tram de la carretera general que està en obres, s'ha hagut de tallar la via durant diverses hores i s'ha desviat el trànsit cap al camí d'en Keina.
0: I la policia local d'Eivissa va localitzar un taxi de Palma que treballava a Eivissa sense l'autorització necessària. Ara s'enfrontarà a una multa d'entre 1.000 i 6.000 euros per aquesta infracció.
1: L'Ajuntament i el Consell Insular avisen que reforçaran els controls durant la temporada turística per combatre l'intrusisme i també protegir els professionals que treballen de manera legal. El 2025 ja es va detectar un altre taxi, en aquest cas era de Barcelona, que operava de manera il·legal a l'illa d'Eivissa.
0: I la Policia Nacional ha detingut a 450 persones a Palma durant l'anomenada Operació Estiu. 200 han estat detencions in situ al districte de la platja de Palma. Els delictes que més es repeteixen són furts i robatoris, encara que minven per mort de les mesures preventives. Neus Pericàs.
11: El cap de grup operatiu de resposta de la Prefectura Superior de la Policia, Javier Martín de la Torre, ha destacat que el fet de començar l'operació el mes de maig i no el juliol ha permès fer labors de prevenció de delictes. Els delictes de furts i robatoris amb violència, tot i ser els més habituals, han minvat respecte a l'any passat.
12: Y de la operación verano, pues muy satisfactoria. Está siendo prácticamente un verano, diría casi histórico, con una bajada, sobre todo en hurtos y en robos con violencia. La verdad que la tendencia es acusada.
11: Aquests fets delictius han caigut un 10%, segons ha comentat de la Torre. En canvi, el delicte que està sent el repte d'enguany és el de robatoris dins vehicles. Aquest fet s'atribueix a les balises B16, un nou objecte d'interès.
0: Per cert, que avui hi haurà un altre balanç a l'activitat d'aquest estiu. La farà el batlle de Palma, Jaime Martínez, que parlarà dels operatius i campanyes de la policia local a la platja de Palma. Tot això després de conèixer que recentment una quarantena de venedors ambulants van envoltar una patrulla, uns agents de la policia local a la platja de Palma, que van viure uns moments de tensió. Va ser ahir hora baixa, quan intentaven detenir a un venedor. Els seus companys s'hi oposaren, s'hi van encarar. Finalment, els policies van cridar reforços del cos nacional que procediren a la detenció.
1: L'arrest es va produir per motius relacionats amb la venda ambulant, però quan la policia local el va voler dur a terme, els companys del primer s'hi varen enfrontar, provocant així el d'orulls al carrer. Fins a 8 unitats de la Policia Nacional varen fer falta per fer-se càrrec de la situació, això mentre els agents municipals intentaven mantenir l'ordre. Per sort, tot va acabar sense incidents ni ferits.
0: Ara són les 8:17. La investigació de la Policia Nacional ha identificat a 7 manifestants com a responsables dels desordres públics a la manifestació contra la massificació el juliol passat a Palma. L'informe conclou que els agents van ser objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals. La recerca se sustenta en material audiovisual recopilat durant els aldarulls, entre els quals hi figuren imatges obtengudes amb drons, vídeos dels enfrontaments i gravacions realitzades amb telèfons mòbils.
13: La Policia Nacional ha remès l'informe a l'autoritat judicial competent, qui continuarà amb la investigació i decidirà si cita a declarar els 7 investigats pel que fa a la investigació sobre l'actuació dels agents, que va deixar diversos ferits i que ha de determinar si l'actuació dels policies va ser injustificada, ha passat en mans de la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana, que és la regió d'on provenien les unitats desplegades durant la protesta. 8 persones varen resultar ferides lleus, algunes de les quals varen haver de ser hospitalitzades. Entre els ferits hi havia un reporter gràfic que fotografiava la manifestació.
0: Aquestes novetats no han agradat gens a la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que parla d'un procés poc transparent. Critica el fet que es derivi a la Prefectura de València. Diu que això retardarà el procés perquè quedin impunes.
13: El seu portaveu, Dani Comas, denuncia que malgrat que hi pogués haver alguna actuació violenta entre els manifestants, la força i violència de les càrregues policials van ser injustificades.
14: Els llançaments se varen produir, però també volem remarcar que el que se va produir també varen ser cops de porra, que varen ferir fins a 25 persones, se varen obrir caps, se va agredir a un fotoperiodista que estava fent la seva feina. Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
13: Els organitzadors de la manifestació continuen amb els tràmits per poder presentar una demanda col·lectiva contra l'actuació policial.
0: Al port d'Eivissa, més d'un centenar de persones van assistir ahir al sopar popular a la fresca, convocat amb el títol de Fartes, una convocatòria en protesta de la saturació.
15: Un sopar que reivindica l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada i convivència pels residents. Des de les 7:30 de l'hora baixa van arribar gent que va plantar estovalles en terra, taules, també cadires i molt de menjar. Sobretot sobrassada, truita amb patates o figues, entre d'altres aperitius i begudes típics de l'illa. Una convocatòria veïnal que reclama els espais públics, com dèiem, de l'illa d'Eivissa pels eivissencs. Escoltem alguns participants.
16: Molt fartes de trobar sempre turistes, de la massificació, de no poder passejar per vila i per molts altres llocs de l'illa tranquil·lament, gaudir dels espais.
17: Reclamar espais que abans eren nostres. Jo me'n recordo quan tu podies anar a la platja tranquil. Reivindicar que naltros som d'aquesta illa i que podem anar tranquils a la platja, que és que nostra, que no mos ho treguin.
0: I a Sant Antoni, polèmica al pla municipal per la festa egípcia del passat 13 d'agost, on es van emprar, recordam, unes 170 tones d'aigua a la pedrera de Can Coix, Dani Manau.
18: El grup socialista denuncia que la memòria tècnica està plena de referències a la paraula water, aigua en anglès, i ha afegit que encara hi ha restes de ciment i formigó en una activitat qualificada d'innòcua. Raúl Díaz és regidor del PSOE.
19: La pròpia memòria contemplava desbroce, nivelació del terreno, retirada de piedras, zanjas i maquinària pesada. Por cierto, no sé si usted ha estado allí después del evento, yo sí que he estado, y le aseguro 500% que ahí no se usó, aparte, bueno, que ahí se usó, aparte de mucha water, cemento y hormigón.
18: El batlle de Sant Antoni, però, continua defensant que el consistori no tenia coneixement previ de l'ús de l'aigua real per a la llacuna projectada. És Marcos Serra.
20: La memoria descriptiva no detalla que se fuera a crear un lago con agua real, ni especifica sus dimensiones, ni indicaba la cantidad de agua que se pretendía utilizar. Por tanto, que en un plano escenográfico aparezca la palabra water no equivale a informar claramente al ayuntamiento que se van a utilizar ciertas cantidades de agua para crear una instalación de estas características.
18: Una altra festa privada, la del dia de l'eclipsi a la platja de Serenal, i la manca d'agents de policia local en el dispositiu d'aquella jornada han centrat també la sessió plenària. Els socialistes han demanat la dimissió de la primera tinent d'alcalde, que s'ha defensat del que considera que podrien ser injúries i calúmnies.
0: Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
21: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
22: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
23: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
22: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
24: Bienvenidos a Segunda División.
23: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
25: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
26: En Tomàs
25: ho pot dir.
23: David Gui, bon dia.
26: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
23: Company Fuster, bon dia.
27: S'ha de fer feina. Sí.
22: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
28: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Són les 8 i 23 minuts. El preu de l'habitatge a les Balears duplica la mitjana estatal, tot i que baixa el mes de juny i se situa als 4.056 euros al metre quadrat. També baixa la compravenda d'habitatges.
13: Són dades oficials del Col·legi de Notaris que apunten que, concretament, els pisos s'han abaratit un 2% a les Illes. En total, els 6 mesos de l'any s'ha tancat en poc més de 1.160 operacions, més d'un 11% manco que el mateix mes del 2025.
0: Tot i aquesta caiguda mínima del preu de l'habitatge, els preus continuen sent desorbitats i molta de gent no pot accedir a una casa. En aquest sentit, la plataforma d'afectades per les hipoteques fa una crida a les institucions i als propietaris de pisos per aconseguir un immoble digne per a una dona de 65 anys que viu al carrer. És Pilar López, que està malalta i és víctima de la violència de gènere.
15: López denuncia que fa 2 mesos que viu en un cotxe al carrer després de ser desnonada. A causa de la malaltia que pateix, necessita cures diàries, es dutxa a la platja. De fet, López lamenta que la situació d'exclusió residencial que pateix li impedeix poder cuinar la dieta que necessita i fer-se les cures com toca.
29: La Caixa vendió el piso en fondo buitre. El fondo buitre estuvo asediándome y amenazándome y con propuestas de que cogiera 60.000 euros. Después pasó a que cogiera 3.000 euros y abandonara la vivienda. Vivo desde hace 2 meses en la calle, con un coche viejo, que es el único techo que tengo para protegerme.
15: Una de les opcions que planteja la PA és que la dona obtingui una plaça a un hospital sociosanitari on podria ser atesa de la seva malaltia.
0: Són les 8 i 25 minuts, ara anem amb els esports.
28: Informatiu matí. Esports.
0: I parlam de ciclisme, perquè Enric Mas ha acabat segon a la 6a etapa de la Vuelta a Espanya. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
30: Molt bon dia, i es situa per darrere Tadej Pogačar, el ciclista artenenc que va protagonitzar un gran duel amb l'eslovà, guanyador de l'etapa d'ahir i líder de la classificació general. Mas va arribar als darrers quilòmetres amb opcions de lluitar per la victòria, però finalment Pogačar va ser més ràpid a l'esprint final. Escoltam l'artenenc.
31: Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros pues tenemos que ir día a día. Ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor. Sí, como decía, llevo casi 2 años sin hacer una general de una grande. Estamos en la sexta etapa i tenemos que ir poco a poco.
30: Amb aquesta gesta, Enric Mas és ara segon a la general a 3 minuts i 34 segons del líder Pogacar, consolidant-se així com la gran alternativa al domini de l'eslova a la Vuelta a Espanya. En futbol, el Real Mallorca tornarà a entrenar aquest matí per continuar preparant el partit de diumenge a Sant Moix contra el Ceuta. La sessió d'ahir a Sant Bibiloni, Lluís García no va poder comptar amb Arnau Puigmal, que va acabar amb molèsties al partit contra el Granada, ni tampoc amb Sergi Darder, que serà baix aquest diumenge. Abdon Prats, Dani Luna i Calumba també es varen perdre l'entrenament. D'altra banda, Mateu Jaume va entrenar amb el grup, el defensa de Petra, però continua pendent de resoldre el seu futur, ja que vol sortir del club per tenir més minuts. I també va ser protagonista Alberto Moreno, que va completar el seu primer entrenament com a jugador del Real Mallorca. El defensa sevillà ja està inscrit oficialment a la Lliga Ibermotion i podria debutar diumenge contra el Ceuta. A la primera divisió hi es va tancar la primera jornada amb 2 victòries visitants. El Celta va perdre per 1-2 contra Osasuna, mentre que el Barça es va imposar per 2-0 a l'Atlètic Club amb gols de Rafinha i Fermín López. I a la Champions League, els 5 representants espanyols ja coneixen els seus 8 rivals per a la fase de Lliga. Els partits més destacats són aquests. El Real Madrid s'enfrontarà a equips com l'Inter i l'Arsenal. El Barça jugarà contra el Manchester City i el Paris Saint-Germain. L'Atlètic de Madrid tindrà com a rivals el Bayern de Múnich, el Manchester United i el Liverpool. El Villarreal es veurà les cares amb el Paris Saint-Germain, el Manchester United, el Liverpool i el Borussia Dortmund. I el Betis afrontarà, entre d'altres, els partits contra l'Arsenal, el Bayern de Múnich i el Borussia Dortmund. En bàsquet, l'Azul Marino ja ha encetat la pretemporada d'un nou curs en què debutarà la màxima categoria del bàsquet nacional femení i ho farà amb una plantilla amb molt de potencial i un projecte molt ambiciós. Tot i així, l'entrenador Alberto Antuña encara no té a la seva disposició a jugadores com Alba Torrents o Alima Dembélé, que estan concentrades per a disputar el Mundial. El tècnic té moltes ganes de començar a fer feina amb tot l'equip.
2: Creo que la ilusión era un poco lo que se va a llevar por bandera. Pero bueno, con muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de empezar. Ahora ya con ganas de tenerla a toda aquí, empezar a que ese roster, ¿no?, potente se consiga hacer un equipo.
30: I a la primera FEP, el Palmer Bàsquet ha presentat la seva campanya d'abonaments. Els preus oscil·len entre els 120 euros de les renovacions i els 140 euros pels nous socis. I el Bàsquet Menorca ha fitxat el base serbi Aleksandar Skrekovic, un jugador de primer nivell que ja va coincidir amb l'entrenador Javi Zamora a l'Estudiante. I més coses, el Mundial de Piragüisme que es disputa a Polònia. Marcus Cooper ha aconseguit passar a les finals del K4 500 metres i Alex Granieri ha aconseguit la classificació per a les semifinals del K1 500 metres. D'aquesta manera, Marcus Cooper i Àngels Moreno lluitaran avui a partir de les 3:10 de l'hora baixa per guanyar les primeres medalles balears en aquest Mundial. I a MotoGP, Izan Guevara farà el vot a la categoria reina la temporada que ve. El pilot de Jotaria continuarà amb l'equip Pramac Yamaha i es convertirà en el quart pilot balear de la història que disputa el Mundial de MotoGP. Guevara fa aquest vot després d'una gran temporada a Moto2. Actualment és segon al campionat a 42 punts i mig del líder Manu González i afronta així el tram final de la temporada amb l'objectiu de lluitar pel títol abans de fer el vot a MotoGP. Fins aquí els esports.
28: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Hem arribat a les 8:30, és moment de repassar quines seran les claus d'aquest divendres. D'aquí a mitja hora, a les 9, comença una nova jornada de compareixences al Congrés dels Diputats. El primer d'avui serà el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha de retre comptes de la gestió que s'està fent d'aquesta crisi migratòria a Ceuta.
1: Seguiran el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la màxima responsable de Migracions, el Massaid. Avui també té lloc el comitè especialitzat sobre Ceuta, que liderarà el president espanyol Pedro Sánchez i participaran 11 ministres.
0: Tot quan creix la tensió a Ceuta, amb nous episodis de violència quan ja fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants del Marroc.
1: Ahir, grups de sautins van intentar bloquejar l'entrada dels membres de la Creu Roja que duien menjar i aigua a l'assentament improvisat. Més tard van incendiar elements d'aquest campament.
0: I tot quan la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència ha aprovat destinar 25 milions d'euros per a l'atenció als infants i adolescents a Ceuta.
1: Totes les comunitats, incloses les Balears, ja han votat a favor, excepte Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, que no hi han participat. Les illes segueixen defensant que la reagrupació al país d'origen ha de ser la prioritat per a aquests menors.
0: Una dona ha mort i 5 persones han resultat ferides en un accident de trànsit a Hora Baixa, a Menorca.
1: El sinistre va tenir lloc a la carretera general entre Mó i Alaió, a l'alçada de Rafal Rubí, en un tram que es troba en obres.
0: I la investigació de la Policia Nacional ha identificat a 7 manifestants com a responsables dels desordres públics a la manifestació contra la massificació el juliol passat a Palma.
1: L'informe conclou que els agents varen ser objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals. La plataforma Menys Turisme, Més Vida parla d'un procés poc transparent i assegura que s'intenta que la investigació per les càrregues policials quedi impune pels agents.
0: Mentre al Port d'Eivissa, més d'un centenar de persones van participar al sopar a la fresca convocat amb el títol de Fartes.
1: Reivindiquen l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada i convivència dels residents davant la saturació.
0: De l'exterior, pendents del Nepal, on continuen les tasques de recerca de més de 1.400 desapareguts, la xifra de morts s'eleva ja a prop de 470 persones per la immensa riuada al nord del país que ha arrasat comunitats senceres.
1: Segons científics dels Estats Units i després d'estudiar les imatges per satèl·lit, la devastadora inundació hauria estat causada pel col·lapse d'una glacera i no per un terratrèmol com s'havia informat en un primer moment.
0: I avui a Sant Agustí, festa grossa a Felanitx, on la festa ha començat ben prest. Aquest és el moment en què la penya del Coso ha fet ressuscitar la Quica i s'ha donat el sus a la celebració.
1: Això ha estat fa només uns minuts. El següent pas que hi ha avui és el pregó, que serà a les 9:15, i la festa s'allargarà durant tota la jornada.
0: I llavors ho explicarem en directe. Tornarem a ser-hi d'aquí uns minuts. Ara són les 8:33. Dedicam ara les entrevistes a parlar d'electricitat. Perquè les dades de Red Elèctrica mostren aquest estiu un important increment de la demanda d'electricitat a les Balears. De 733.000 megawatts hora el juliol del 2025 a 835.000 el 2026, enguany. I a l'agost, aquest agost del 2026, ja hem superat el del 2025, tot i que encara queden uns dies per acabar el mes. Volem conèixer quins poden ser els possibles motius. Analitzem aquestes dades amb Joan Grande, que és expert en electrificació i energia i director general de Ser Energia. Joan Grande, bon dia i moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
3: Bon dia, és clar, bon dia.
0: Allò que vos volien demanar primer de tot era quines causes hi pot haver darrere d'aquest increment del consum, de la demanda d'electricitat a les illes. Podria tenir alguna cosa a veure amb el consum d'aires acondicionats?
3: Bueno, òbviament sí. Ha estat un juliol molt calorós, han pujat molt les temperatures, ha fet molt servir l'aire condicionat molt més que altres anys. Però també no només explica aquesta pujada de temperatures, la gran pujada de demanda elèctrica. S'ha d'associar també amb un procés paulatí d'electrificació de l'economia. Vol dir, fins ara se feien servir altres combustibles, per exemple, ACS, en calentí aigua, ¿vale? Pues, gas i gasoil principalment, i aquests consums també s'estan electrificant. Al final, què passa? Que això provoca que el consum elèctric total pugi, encara que la demanda d'energia total davalli. Per tant, són conceptes diferents, però que poden explicar aquesta gran pujada que s'ha produït el juliol.
0: Clar, puja aquesta demanda, puja aquest consum elèctric, però de on ve aquesta electricitat de més que s'ha de produir? Quines són les principals fonts d'energia que subministren aquests megawatts a hora de més?
3: Pues, a Balears, desgraciadament, és gas. ¿Vale? El principal punt de generació, o sigui, el principal combustible que fem servir a Balears per generar aquesta electricitat és el gas. I després, amb més d'un 80%, vale? Després estan les cogeneracions i crema de residus, i la solar realment només s'ha produït fotovoltaica un 10%, 11% d'aquesta demanda total. Més, el que ens ve de península directament amb el cable submarí, que més o manco ens està subministrant un 25% de la demanda total.
0: Creix aquest consum elèctric. No sé si això té efectes damunt els cables, damunt totes les infraestructures de transport d'energia aquí a les illes. S'haurà de fer una feina de millorar, d'actualitzar aquesta infraestructura, tenint en compte, sobretot, que encara es preveu que augmenti més aquest consum elèctric, per això que dèiem, perquè hi ha més calderes elèctriques, hi ha més cotxes elèctrics, hi ha més aparells que funcionen directament amb electricitat. S'hauran de millorar les xarxes elèctriques a la nostra comunitat autònoma, tenint en compte que hi ha hagut algunes aturades, algunes avaries aquest estiu?
3: Sí, totalment d'acord. Aquí necessitem que les xarxes elèctriques s'actualitzin. És un procés que se fa de forma constant, habitual, de forma anual. Les xarxes no són una cosa que està aturada. Se produeixen consumministres nous, hi ha canvis de les estructures. Sempre s'estan fent canvis. El que passa és que ara mateix necessitem un vot qualitatiu més gran per apoyar tota aquesta electrificació, i de fet a nivell nacional s'està fent una aposta forta perquè les xarxes elèctriques millorin de forma substancial en els propers 5 anys.
0: Per últim, vos volíem demanar consells ja més dirigits tant a particulars com a empreses, com ho poden fer tenint en compte que puja aquest consum, per exemple, per l'ús d'aparells d'aire condicionat, com ho poden fer per intentar millorar l'eficiència energètica i reduir la despesa elèctrica?
3: Bueno, a nivell d'aparells, sempre la recomanació principal és que sempre hem de comprar els aparells que siguin més eficients energèticament. Per això tenim aquest etiquetat d'eficiència que tots coneixem, SA, B, coses d'aquestes. Vale? Això és un factor molt important i realment pot ser un factor determinant en el consum final d'energia elèctrica. I després tenim una eina fantàstica que en els darrers anys s'està fent servir molt, i és autoconsum. Tenim la capacitat de produir energia de forma pràcticament gratuïta de sol. Per tant, una instal·lació d'autoconsum el que fa és millorar la nostra resiliència energètica, ja que estem produint directament i no estem tirant de la xarxa i, per tant, fent que el consum de gas i d'altres combustibles fòssils de baix. Per tant, la combinació d'aquestes coses a nivell més domèstic, òbviament, ens pot donar un extra per poder ser més eficients i, òbviament, reduir la nostra despesa elèctrica.
0: I ja són canvis que segurament anirem veient a poc, Joan Grande, expert en electrificació i energia, director general de Ser Energia. Moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Ara són les 8:39. I parlàvem d'aquest augment del consum elèctric vinculat en part a aparells d'aires acondicionats, que evidentment de cada vegada estan més estesos, i volem parlar amb un expert també amb energia, amb moltes altres coses, però en concret també amb aquest tipus d'aparells. Josep Maria Rigo és president d'Aptecir, que és l'Associació de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, que forma part de la PIMEM. Josep Maria Rigo, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: I moltes gràcies per venir avui als estudis d'IV3 Ràdio. Vos volien demanar com heu viscut aquest estiu, perquè tenim la percepció, ja començam a tenir dades també, que indiquen que hi ha hagut un gran augment d'aquesta instal·lació d'aires acondicionats. Ho heu viscut així? Ho heu vist així? Ho podeu confirmar com a empreses especialitzades en aquest tipus de feines?
4: Ho hem viscut així, tenim aquesta percepció. El que passa és que encara després, per tenir dades objectives de com ha evolucionat el mercat i les vendes, però la previsió és que hi ha hagut una demanda d'instal·lacions d'aquests equips, com ja vàrem anunciar fa un mes, que això és una reacció davant d'aquesta situació que estem vivint d'encadenament d'onades de calor.
0: Clar, vareu explicar fa un mes, vareu fer una conferència de premsa que va impressionar una mica per aquesta percepció d'aquest augment, però també alertàveu dels riscos, tant per la seguretat com l'eficiència, que podia suposar la instal·lació d'aparells que tal vegada no feis valtres, és a dir, instal·lacions precàries o bé aparells que sembla que ens poden donar una frescor però que no són eficients realment. Per què és important fer una instal·lació com toca d'un aparell de refrigeració?
4: Bé, un aparell de refrigeració és una instal·lació de climatització, i una instal·lació de climatització forma part de l'edifici. I com aquesta concepció, doncs, mos ha de fer preveure tota una sèrie d'elements que s'instal·lació adequada ha de complir. O sigui, ha de complir una normativa vigent, ha d'aplicar uns protocols de seguretat de qualitat i de prevenció de riscos laborals quan s'instal·la, i ha d'assegurar, evidentment, la funcionalitat dels equips i el respecte pel medi ambient. Per això nosaltres sempre recomanem una instal·lació feta per un instal·lador autoritzat, professional, format i en aparells d'alta eficiència, com s'apuntava anteriorment a aquesta entrevista.
0: Clar, s'ha optat, molta gent ha optat per comprar aires portàtils, d'aquests que et poses un raconet, alguns tenen una sortida cap a l'exterior amb un tub.
4: Sí.
0: Què en penseu d'aquests aires? Quines particularitats tenen? I sobretot, si parlant d'eficiència, quins problemes poden comportar?
4: Bé, el que pensam és que això demostra que l'aire condicionat o la manca d'aire condicionat demostra una palesa que tenen els edificis, que els edificis actuals que tenim, que puguin tenir 20 o 30 anys, estan dissenyats per un altre clima. O sigui, actualment aquestes onades de calor successives fa que el rebull dels edificis tinguem una demanda molt més gran d'aquests equips. I això fa que molta gent, quan se veu en sa calor damunt, opta per aquestes opcions més d'emergència i més a correcuita, no? Aquests equips portàtils ho demostren. I a vegades, pues, instal·lacions fetes aviat i de pressa sense cobrir ses garanties, no? Aquesta setmana teníem la trista notícia d'un incident a Can Picafort, d'un incendi espectacular que, segons algun medi, s'apuntava que un defecte en s'instal·lació de l'aire condicionat. Bé, encara s'ha de confirmar, però la realitat és que moltes vegades se connecta l'aire condicionat allà on es pot, sense tenir en compte l'instal·lació, i llavors hi ha problemes addicionals. I després s'ha de tenir en compte que molts edificis, o sigui, l'INE, el 2021, treu unes dades que a nivell nacional, que la meitat dels edificis principals, habitatges principals d'Espanya, no tenen cap sistema de refrigeració. O sigui que encara hi ha molts edificis que no tenen aire condicionat i sobte per aquests sistemes d'emergència, cosa que nosaltres demanem que se pugui evitar.
0: Clar, segurament a molta de gent hi haurà tal vegada dues coses que facin que optin per aquest tipus de solucions. Primer, tal vegada una part econòmica, que sí, després la podem comentar, quin preu pot valdre i això, però també un tema d'urgència, no? Que ja ha arribat juliol,
4: sí,
0: han vedat un any més, no han posat aire. Quin és el millor moment per plantejar-nos posar aquest tipus d'un aire condicionat o un sistema de climatització, sobretot tenint en compte que m'imagino que les empreses durant l'estiu deuen anar a ple rendiment, deuen tenir molta de feina. Quin és el moment que ens hauríem de plantejar, ja de cara a l'estiu que ve, si hem de posar un aire condicionat?
4: Sí, jo de cara a l'estiu que ve tinc una sensació que no tinc la seguretat que sigui un estiu millor que aquest, a nivell de temperatura. I clar, davant d'això, crec que la previsió juga a favor nostre. O sigui, hem de tenir en compte que les empreses tenen les seves càrregues de feina, les empreses, els treballadors, també volen fer vacances el mes d'agost, i fa mal fer feina el mes d'agost, i llavors la previsió jo crec que és important, sobretot perquè quan s'opta per ser millors empreses, nosaltres com a socis d'Actecir tenim molt bones empreses instal·ladores, però en defensa del consumidor, pues, se pot optar amb un, es pot tenir temps per demanar les millors propostes, perquè els tècnics penguin a veure l'edifici abans d'instal·lar-se, així se faci un bon disseny, s'encomani un material bo, que no sigui el material que queda en el magatzem que, quan ja tothom ha passat, i així se pot preveure en temps una bona instal·lació, en tots els permisos que requeresquin, de comunicació prèvies a l'Ajuntament, etc etc.
0: Mos hi hem de posar en temps, com en moltes altres coses.
4: Exacte.
0: I que pot valdre una instal·lació en funció del tipus tant d'aparell com el tipus d'habitatge?
4: Bé, depèn molt, perquè moltes vegades els aires condicionats, aquests portàtils i aquestes instal·lacions tipus split, 1x1, tenint la referència del preu de venda a nivell de tenda, que poden ser 600 o 700 euros, però després hi ha tot el preu d'instal·lació darrere. I aquest preu dependrà, evidentment, de d'on està situat, de les característiques de l'edifici, del volum, de les persones que aquí viuen, de la distribució d'aire, que això també és molt, molt important. Eh? Però bé, jo aquest cost jo el contextualitzaria dins un tema de salut, perquè l'aire condicionat, ara, tenir un control de la temperatura ja ha passat de ser un tema de confort a ser un tema de salut pública. No? Ho hem vist en aquestes dades de juliol de persones que han mort per culpa de les onades de calor estàs devenguent ja un tema de salut, i jo crec que el cost s'ha d'integrar, per una banda, com una millora de l'edifici, i per altra, de la seva certificació energètica, del seu nivell de qualificació energètica, i també per un tema de salut, d'habitabilitat.
0: Costa molt trobar treballadors qualificats en aquest sector, ho dic perquè deu que durant l'estiu, evidentment, s'han de donar vacances, els treballadors demanen vacances, costa trobar substituts, incorporar nous treballadors si hi ha un augment de càrrega de feina, és molt complicat?
4: Sí, la veritat és que hi ha molta demanda i les empreses d'aquí necessiten constantment... gent treballadora nova, i per això jo animen en el joc, fan falta nous instal·ladors i també noves instal·ladores. Animen a la gent jove que vulgui triar un cicle formatiu de grau mitjà en la rama d'instal·lacions i manteniment, que s'apunti en aquests cicles i tenen una formació de qualitat i amb una garantia de feina assegurada.
0: Josep Maria Rigo, president d'Aptecir, l'Associació de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració. Moltes gràcies per venir avui als estudis d'Ivetres Ràdio.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Són les 8:48 minuts.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mode estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
22: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'Ivetres Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
8: Oh, sorpresa!
22: Un tingol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
9: Ja som aquí, ja hem arribat!
10: Com d'això, com esteu?
22: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IP3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
28: Escoltau l'informatiu matí. IP3 Ràdio.
0: Falten 11 minuts per les 9 del matí. Parlem ara d'altres assumptes destacats de l'actualitat internacional, perquè el Nepal eleva a 469 els morts per la immensa riuada al nord del país, que ha arrasat comunitats senceres. Tot això mentre continuen les difícils tasques de recerca de més de 1.400 desapareguts.
15: Les autoritats del país tenen desplegat sobre el terreny més de 13.000 agents, 15 helicòpters han dut a terme tasques de rescat, segons científic dels Estats Units, i després d'estudiar les imatges per satèl·lit, la devastadora inundació hauria estat causada pel col·lapse d'una glacera i no per un terratrèmol, que és el que s'havia informat en un primer moment. Mentrestant, l'ONU calcula que unes 10.000 5.000 famílies necessiten ajuda immediata i que el 10% del subministrament elèctric de la zona hauria quedat interromput.
0: Hi ha mort a la presó l'exgeneral serbo-bosnià Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Bòsnia, condemnat a cadena perpètua per genocidi, crims de guerra i de lesa humanitat.
15: En tot cas, el seu nom quedarà sempre especialment lligat a Srebrenica. En el juliol de 1995, les forces serbo-bosnianes, sota el seu comandament, varen prendre l'enclavament protegit per Nacions Unides i després varen ser assassinats gairebé 8.400 homes i infants musulmans bosnians, en la matança més gran ocorreguda a Europa d'ençà de la Segona Guerra Mundial.
0: I sense control crema l'incendi forestal de la Devesa del Saler, un pulmó verd situat entre les platges del sud de València i el Parc Natural de l'Albufera, que ha cremat ja més de 30 hectàrees.
15: Mitjans aeris i terrestres, inclosa l'unitat militar d'emergències, la UME, lluiten per controlar aquest incendi forestal que ha obligat a evacuar 120 persones. De moment es desconeixen les causes. La batllessa de València, Maria José Català, ha anunciat que ja estudien un pla de reforestació.
8: Y nos ponemos ya a trabajar, por supuesto, en un plan importante de reforestación del parque natural. Ya estamos, los técnicos ya están trabajando cómo podríamos recuperar el pulmón verde de la ciudad de Valencia lo antes posible.
0: I dos assumptes que ens han cridat l'atenció aquestes darreres hores. Un és un nou terratrèmol que s'ha detectat aquesta matinada. L'Institut Geogràfic Nacional n'ha registrat un de magnitud 3,1 amb

0: absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Viena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos.
1: I a Zamora investiguen un capellà per presumptes abusos sexuals a menors i l'han apartat del sacerdoci.
2: El bisbat ha apartat temporalment aquest capellà del seu càrrec i també de qualsevol treball que impliqui contacte amb menors i ha oferit la seva col·laboració a les autoritats.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I ara, quan falten 7 minuts per les 9 del matí, avui sonen els pianos, tot i que la cartellera va renovar-se dimecres amb grans títols com El ser querido, La constelación del perro o la darrera de Tadeo Jones. Avui la cartellera només es renova amb un títol i no és ben bé una estrena. És, més aviat, Sandra Martínez, la recuperació d'un clàssic de fa 25 anys. És un reportatge de Sandra Martínez i Bernat Nadal.
4: Un clàssic que primer triomfa als llibres i després al cinema i que de ben segur reconeixereu tot d'una.
5: Ya está todo preparado. Seguidme.
4: Els fans, tots aquells infants que ara són dones i homes i que han crescut amb les seves aventures, hauran reconegut de què parlam, però, per si de cas, deixem que els nostres protagonistes es presentin.
6: Cien centelles! Eres Harry Potter! Soy Hermione Granger. Un placer. Los dos deberíais poneros ya las túnicas. Estamos a punto de llegar.
4: Sí. Parlem de Harry Potter i la pedra filosofal, el primer curs a Hogwarts tal i com el vam descobrir al cinema l'any 2001. Fa 25 anys, amb aquesta estrena cinematogràfica, va arribar el moment de veure per primera vegada a la gran pantalla l'andana 9¾, l'express de Hogwarts, el castell... Era també la primera vegada que se li posava rostre a Harry Potter. Era Daniel Radcliffe, que tot i que ara ens sembli impossible, no va ser la primera opció. Hayley Joel Oswalt, el nin que pobret veia morts tot el dia al sisè sentit, el primer gran èxit de Night Salaman i amb un Bruce Willis memorable, havia estat la primera tria, però la cosa no va anar bé perquè l'autora, J.K. Rowling, recordeu, multimilionària gràcies al nin mag, però que va haver d'amagar que era una dona perquè les editorials li fessin cas, va exigir que tot el repartiment fos d'actors britànics i a poder ser que Harry Potter fos desconegut per al gran públic.
7: Este chico será famoso. No habrá ningún niño en nuestro mundo que no conozca su nombre.
8: Exacto.
4: Només hi havia un petit problema. El Harry dels llibres tenia els ulls verds, com sa mare, i els de Daniel Radcliffe són blaus. Es va intentar arreglar amb unes lents de contacte, però la cosa no anava bé i s'hagué de cercar una altra solució. Tampoc Emma Watson acabava de quadrar amb el personatge. Havia de tenir les dents sortides, Hermione, i no era el cas. Es va intentar amb una pròtesi, però llavors no se l'entenia quan xerrava. El remei era pitjor que la malaltia. Hermione seria igual de saberuda, amb aquell puntet repel·lent i tot, però amb les dents com tocava.
6: Lo estás diciendo mal. Es leviosa, no leviosa.
7: Intenta hacerlo tú si eres tan lista.
4: Chris Columbus dirigiria la plasmació de l'univers Hogwarts, tot i que ell tampoc havia estat la primera opció. I com hauria estat la pel·lícula si l'hagués dirigit Steven Spielberg? Mai ho sabrem. El director va arribar a fer feina amb el guió, però no es va veure un cor de tirar endavant el projecte, cosa que els seus fills, fans de Potter, no li perdonarien mai. Spielberg no dirigiria, però sí deixaria la seva empremta proposant als actors que donarien vida als personatges que eren el bessó de tot, els seus àngels de la guarda.
9: So I proposed Maggie Smith. I knew Richard Harris, he was a friend of mine a long time ago. I put him in the movie and Robbie Coltrane.
4: Maggie Smith per la professora Minerva McGonagall.
10: Albus, ¿cree que se encontrará salvo dejándolo con esta gente? Los he observado todo el día. Son los peores muggles que se pueda imaginar.
4: Richard Harris com a Albus Dumbledore, un paper que, per cert, rebutjà tres vegades fins que va rebre una advertència que no va poder obviar. La seva neta l'amenaçà amb retirar-li la paraula si no posava rostre al cap dels mags.
11: ¿Tú sabes por qué el profesor

0: Quirrell no se atrevió a tocarte. Fue por tu madre. Ella se sacrificó por ti. Y ese tipo de actos deja una marca. No, no. Esa marca no es visible. Se encuentra debajo de la piel.
1: ¿Y qué es?
0: Amor, Harry. Amor.
2: La tercera proposta de Spielberg seria un altre imprescindible, Robbie Coltrane com a Rubius Hagrid.
3: Este chico está inscrito allí desde que nació. Va a estudiar en la más exquisita escuela de magia del mundo y estará con el más exquisito director que Hogwarts ha visto jamás, Albus Dumbledore.
2: Abans de marxar, una darrera curiositat. Moltes de les escenes s'hagueren de rodar dues vegades perquè als Estats Units el llibre s'havia traduït com Harry Potter i la piedra de l'hechicero. Van trobar que si posaven filosofal es podria pensar que el llibre xerrava de filosofia i allò era poc comercial. En fi.
4: ¡Silencio! ¡No dejéis! Que os domine el pánico.
2: Harry Potter torna als cinemes. La màgia no ha arribat a les versions en català, per cert, i tot i que fa 5 anys es va poder veure amb l'excusa del seu 20è aniversari, els 25 anys de Potter es presenten amb tota la nostàlgia del món i, sorpresa, amb material inèdit. No ens hem d'enganyar, també és un aperitiu pels fans que esperen la sèrie d'HBO, que adapta tota la seva història i que s'estrenarà el dia de Nadal.
5: I avui acabam amb una nota musical relacionada amb el dia de Sant Agustí, a Felanitx. Perquè aquesta és la versió de superestrella que han fet els de la penya del Coso. Avui, com sabeu, és un dia que han començat la festa des de ben prest. D'aquí a uns minutets al butlletí informatiu tornarem a ser en directe a Felanitx per veure com transcorre aquesta festa després que hagin ressuscitat ja la Quica.

0: Ja hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. Tenim una notícia de darrera hora, i és que acabem de saber que aquesta matinada ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys.
1: La Casa Reial de Noruega ho ha confirmat fa uns minuts. En un comunicat ha explicat que ha mort a les 6 i mitja d'avui matí. Recordem que el monarca va ingressar a l'Hospital Universitari d'Oslo el passat 17 d'agost per una retenció de líquids i infecció bacteriana a la sang, que estava en tractament per anèmia. Harald V ocupava el tron des del 1991.
0: I en aquesta hora comença una nova jornada de compareixences al Congrés dels Diputats per retre compte de la gestió feta de la crisi migratòria de Ceuta. El primer en intervenir és el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
1: El seguiran el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la màxima responsable de Migracions, Elma Said. Avui també té lloc el Comitè Especialitzat sobre Ceuta, que liderarà el president espanyol Pedro Sánchez, tot quan creix la tensió a la ciutat autònoma amb nous episodis de violència. Ahir varen intentar bloquejar l'entrada dels membres de la Creu Roja que duien menjar i aigua a l'assentament improvisat i més tard varen incendiar elements d'aquest campament.
0: I ara anem en directe fins a Felanitx perquè avui és festa grossa. Fa uns minuts la penya del Cossó ha fet ressuscitar la Quica i connectant, com dèiem, en directe, Lluís Hernández. Bon dia, quin és l'ambient a hores d'ara?
2: Bon dia, i d'aquí a Felanitx farà manco de mitja hora que precisament, com comentàveu, s'ha produït la resurrecció de la Quica a tot de tambor, coets i xeremies, un dels símbols de la celebració del Cossó. Ara mateix el felanitxers farà una pausa de mitja hora aquí a la plaça de les Palmeres per berenar i refrigerar-se, encara amb el cel tapat i un 27 graus, que encara és una temperatura agraïda. D'aquí un minut tothom marxa cap a la plaça de l'Arrabal per viure al voltant de les 9 i mitja el pregó amb la incògnita, com és habitual, de qui farà el discurs. Un discurs que sempre sol ser reivindicatiu i d'incorrecció política. Els felanitxers ens han explicat com han viscut, diuen, una resurrecció de la Quica ben matinera enguany amb gent d'altres indres de fora de Mallorca que celebren també amb gran intensitat aquesta festivitat.
3: Bueno, doncs aquí que enguany ha fet molt de dia, està molt matinero. Sabeu que enguany li han donat qualque tipus de droga rara, perquè ha fet una diada, ha corregut molt. No m'ho havia passat mai, això.
4: Ja m'encanta, és com un dia que tothom s'ajunta. És l'únic dia com que fa la nit de veres surt i fa poble, de veres.
2: I dins els actes oficials de l'Ajuntament de Felanitx, a les 11 del matí hi haurà l'Eucaristia solemne amb el tradicional ball de cavallets i gegants dins i fora del convent de Sant Agustí. En acabar l'ofici solemne, les autoritats passaran per davall del pali, segurament banyats d'aigua i beguda, en un dels moments més àlgids de la festa del Cossó.
0: I acabem de conèixer la dada avançada de l'IPC, l'índex de preus del consum del mes d'agost.
1: Aquesta vegada ha repuntat fins al 4,3 en la seva variació interanual. Pel que fa a la mensual, és 0,7. Això quan el juliol va repuntar un 3,6% a causa de la pujada de carburants i electricitat.
0: Per tant, una pujada de més del 4% interanual, una pujada molt notable. Ja es comença a notar aquesta situació internacional convulsa, aquesta guerra a l'Orient Mitjà, que fa escalar els preus respecte d'un any més d'un 4% a Espanya. Per cert, que avui torna a haver-hi avisos actius, avisos taronges per rissagues a Menorca. Pel que fa a la resta del temps, s'espera un dia molt marcat per la presència d'aquesta calitja i un ambient mal de dur. Ara són les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon divendres.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. És divendres 28 d'agost. Calor, 28 graus de temperatura i temps encara inestable. Continua l'avís per rissagues a Menorca després d'alguns dies seguits amb la mateixa alerta. Tenim un dia al davant amb possibles precipitacions febles a tot l'arxipèlag acompanyades de pluges de fang. Segons els models, a partir de dissabte, la pols en suspensió anirà retirant-se progressivament, així que a poc tindrem una atmosfera més neta. I per compensar aquesta meteorologia adversa, els més matiners segur que han pogut contemplar, tot i que no ha estat fàcil, l'eclipsi de lluna d'aquesta matinada. Després de l'eclipsi total de sol, que recordeu va convertir Espanya en un dels principals observatoris astronòmics del món, el passat dia 12 d'agost, la Lluna ha recollit el testimoni amb un eclipsi parcial visible des de tot el país, tot i que els núvols no han acompanyat. Un fenomen que ha permès contemplar com l'ombra de la Terra ha enfosquit gairebé per complet el disc lunar en un dels espectacles celestes més destacats de l'any. Després ens visita el nostre home del temps, Albert Dardell, parlarem d'aquesta qüestió i d'altres referides a la previsió meteorològica. Avui l'actualitat ens du de nou a Ceuta, igual que en els darrers dies, però amb un augment, podríem dir, Joana, bon dia, notable de la tensió aquests dies, aquestes darreres hores.
1: Sí, Marta, així és, bon dia. Augmenta, podríem dir així, la crispació entre residents i també migrants. Mentre la Creu Roja repartia aliments, ahir un grup petit de veïnats va assaltar una platja contigua a la del trampolí per a calar foc a dues de les barraques construïdes per dels migrants. Desenes de motxilles, tabelloles i altres estris s'han cremat en aquesta foguera improvisada o fogueres improvisades fins que els antidisturbis han separat els dos bàndols. Hores abans, un centenar de persones havien bloquejat els carrers que accedeixen a la platja del trampolí on s'amunteguen les barraques recentment construïdes com de, per aquests migrants. L'objectiu era impedir el pas del camió i les tres furgonetes de Creu Roja que transporten els aliments que reben els nouvinguts. En paral·lel i després d'aquests disturbis, les persones que esperen una sortida de la seva situació han tirat pedres a un vehicle amb quatre militars. Hi ha hagut 12 detencions. Davant d'aquests episodis, Marta, el govern de Ceuta ha fet una crida a la calma.
0: Tot un ho abordam a la nostra tertúlia, avui amb la companyia de Xavi Bonet, Manuel Aguilera i Anna Mascaró, en un dia en què parlant de transport il·legal de migrants.
1: Sí, l'organització criminal que introduïa persones migrants de manera irregular a Eivissa, a Almeria i també a Múrcia cobrava entre 6.000 i 7.000 euros per passatger. A l'informe policial es detalla que els viatges es feien en unes embarcacions sense cap mesura de seguretat i sempre sortint de vespre. Calculen que només de transport irregular de persones, la banda va arribar a cobrar més de 2 milions d'euros.
0: La investigació apunta que un cop a Espanya les embarcacions emprenien el viatge de tornada cap al nord d'Àfrica carregades de droga i altres materials. Fa dues setmanes es varen detenir 78 persones d'aquesta organització, 6 de les quals a Eivissa, una organització criminal que funcionava com una empresa que cercava maximitzar beneficis en una ruta que carregaven persones migrants i de tornada drogues, principalment de síntesi, cap a l'Àfrica. S'haurien introduït al manco 400 persones de manera irregular. Sense deixar la crònica de successos, a Menorca hi ha hagut un accident mortal a la carretera entre Mó i Aló.
1: Sí, una dona ha mort i quatre membres de la seva família han resultat ferits en un sinistre en què s'hi van veure implicats dos vehicles. El cotxe on viatjaven ha acabat volcat al voral de la carretera i els ocupants han quedat atrapats a l'interior. Els equips d'emergències han hagut d'intervenir per rescatar-los. Les causes de l'accident encara s'investiguen. El sinistre ha provocat, a més, retencions importants o va provocar retencions importants a la carretera general. La víctima mortal d'aquest accident és una dona resident d'Es Mercadal.
0: També hi viatjaven quatre persones més de nacionalitat colombiana que els bombers van haver d'alliberar i que han estat traslladades a l'Hospital Mateu Orfila. Dos homes, una dona i un nadó de 21 mesos. Tots es troben estables. Després abordarem la crònica de successos tot el que ha passat aquestes darreres 24 hores. Però avui divendres han de parlar d'altres qüestions més bones de dur.

0: Allà avui parlarem de sexe a una etapa en concret, a l'etapa de la maduresa, la tercera edat. De fet, conversarem d'aquest tema amb Julia Gallo, activista pels drets dels majors, perquè mos ajudi a entendre més sobre la sexualitat quan mos fem grans.
1: Un tema molt interessant, sens dubte, que abordarem amb ella, però, per cert, avui és divendres, és 28 d'agost, també parlarem de festes, de rebel·les, d'esdeveniments importants. Ens traslladarem fins al Coso, a Felanitx.

0: Tot una sabrana als nostres oients i als nostres espectadors per què sona Aitana i per què sona aquest superestrella, perquè avui ja es respira aquest ambient de festa fadenil, la gent ja està preparada, hi ha moltes ganes de començar, i hem triat aquesta cançó de Aitana perquè enguany s'ha convertit en himne del Coso, amb aquesta versió tan especial, en aquest cas de Super Kika, serà la que sentirem avui a Fadenits. La nostra companya, Maria Antònia Esquines, és de camí a Fadenits per contar-nos tot d'una, tots els detalls d'aquesta festa, d'aquest esdeveniment, que és un dels més destacats de l'estiu.
1: Frase del dia, la reflexió, el moment per pensar, per intentar aturar una micona. Idò, per on passa avui?
0: Idò, mira, és la següent. No hi ha geni sense un gram de bogeria. Ho deia Aristòtil.

0: I estic totalment d'acord. Sí, sobretot algunes persones que conec sempre han de tenir aquesta petita dosi de
1: descontrol. Que no vol dir que sigui dolenta.
0: No. De fet, jo crec que tots tenim, no? Un costat un poc o distint, o boig, o fosc. Qui sap? De què parla tothom? Aquí sí que podríem dir d'un costat fosc de les persones, eh?
1: I també, avui he triat dues notícies. Marta, m'ha costat triar, així que comencem per la primera, a Filadèlfia, on la policia ha detingut un home que durant dies s'ha dedicat a atemorir en els veïnats amb una màscara de Chucky, aquí el veus en pantalla, el famós assassí del cinema. Es tracta d'un home de 22 anys que presumptament hauria perseguit i assetjat entre 15 i 16 persones. En un dels casos, una dona que sortia a córrer de matinada va ser perseguida mentre aquest home li demanava si estava preparada per morir. Talment una pel·lícula. El sospitós va fugir de Filadèlfia i va ser localitzat, o ha estat localitzat, finalment a Las Vegas, on ha estat detingut i ara haurà de ser extradit a Filadèlfia, on suposadament se li haurà de fer un judici. I de Chucky passam a una història també cinematogràfica, però molt diferent. A la Xina, una dona amb una gran fortuna va finançar una sèrie de 50 episodis amb una condició molt particular. Ella en seria la protagonista i tindria control absolut del guió. El resultat, i doncs, que ha fet més de 60 escenes de besades amb l'actor principal, perquè ella era una gran fan. Aquest actor era un jove de 23 anys que assegura que en una de les primeres escenes ella el va besar com amb molta de força. L'equip de rodatge ja havia advertit que tantes escenes romàntiques podien perjudicar la sèrie i finalment la plataforma, que l'havia d'emetre, la va rebutjar per l'excés de contingut íntim. Dues històries que semblen, Marta, d'un guió de cinema, no? En Chucky perseguint gent pels carrers i una milionària que converteix una sèrie en una marató de besos, de besades. Però mentre la primera mos deixa una anècdota força surrealista, la segona també pot ser obre un debat sobre els límits, no? De tenir dos bes i del consentiment i surt, per exemple, de poder despoder dins els rodatges. Què te semblen aquestes històries, Marta Garau?
0: Mira, aquesta segona, la de la milionària que finança una sèrie només per donar-li una passada, no, un bon grapat a l'actor, una obsessió. O sigui, això obsessió. És malaltís, i probablement jo crec que perquè és milionària i té tot un adobrado, no?, per poder fer això, però crec que és un gest molt malaltís i que no hauria de passar desapercebut. No sé com ho viurien, no?, els personatges de la sèrie, els actors, els productors.
1: I escolta'm una cosa, a tu que t'agrada molt mirar pel·lícules de por, supos que anar a veure en Chucky a la gran pantalla t'ha d'encantar, però que te venguen per darrere i te diguen estàs preparada per a morir.
0: I de fet, segur que diràs que repel·lent una Marta, no?, però és que no és Chucky, aquesta màscara no és exactament la de Chucky, se pot semblar, però tots els que han conegut, no?, aquestes pel·lícules saben que hi ha matisos, però sí que és veritat que s'assembla. Ostres, quin ensurt, tu t'imagines? Sortir en el carrer de matinada i trobar-te això? Malament no facis res, malament no t'enxerri, només veure-lo al final d'un carrer. Jo crec que hi ha gent que gaudeix amb això. Qui sap si hi ha una malaltia també mental
1: al
0: darrere,
1: sí.
0: Perquè no és la primera vegada que veiem gent fent coses molt estranyes i després, malauradament, no, hi ha temes molt tristos, com pot ser el de les malalties mentals.
1: Hem triat aquestes dues perquè són com molt cinematogràfiques, perquè justament avui ja saps que s'estrenen les darreres pel·lícules de la
0: cartellera.
1: Ben que avui en dues pel·lícules, en dues recomanacions i una sorpresa, Marta, només dic això. A partir de les 11:40...
0: La sorpresa, no faré spoiler com tu.
1: No,
0: que la sorpresa m'encanta.
1: És molt guai.
0: Només direm que té una dosi de nostàlgia important per als amants d'una sèrie de pel·lícules.
1: Fins aquí poden llegir. Vinga.
0: Avui també tenim 9:15, una darrera hora important. Ho acaba de confirmar la Casa Reial d'Oslo, mor el rei Harald de Noruega, just acabant de saber aquesta notícia fa pocs minuts.
1: Sí, Marta, la Casa Reial de Noruega ho ha confirmat aquest divendres. En un comunicat ha explicat que ha mort el rei a les 6:30 del dematí. Recorden que el monarca va ingressar a l'Hospital Universitari d'Oslo el passat 7 d'agost per una retenció de líquids i una infecció bacteriana a la sang. Estava en tractament per anèmia i en Harald han de dir que és el cinquè que ocupava el tron des de 1991.
0: Idò, després ampliem
1: Harald V volia dir.
0: Exactament.
1: Harald V ocupava el tro des de 1991, volia dir.
0: Idò, si te sembla, després ampliem aquesta notícia i vos contam tot el que està passant aquest divendres amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, Victòria Cerdà i Yolanda Ruiz, a la producció, encetam allò que ens agrada dir tant, el cap de setmana.

0: 9:16, comença la nostra tertúlia en aquestes hores. Com sempre, fidels i puntuals al repàs de l'actualitat d'aquest divendres. Avui en la companyia de Xavi Bonet, just s'acaba d'incorporar d'unes merescudes vacances. Bon dia.
1: Molt merescudes. Vull dir, fa 2 dies que he aterrat, després de 14 dies
0: volant. Com ha anat el reset?
1: Bueno, la veritat que se nota que l'edat té un pes, perquè són 18 hores de vol, més 3 escales, feixuc, però bé.
0: Paga la pena si és de vacances, sens dubte. Anna Mascaró, bon dia.
2: Bon dia, com va?
0: I Manuel Aguilera, bon dia, Manuel.
3: Bon dia, Marta.
0: Que divendres, inevitablement, hem de parlar de Ceuta, ja ho sabeu, duim parlant de tot el que està passant, d'aquesta crisi humanitària, migratòria, els darrers dies, no? El darrer mes, pràcticament. Com sabeu, l'ambient de crispació, de tensió ha augmentat moltíssim aquestes darreres hores. Compartim algunes de les imatges d'ahir que descrivim per als oients. Mentre la Creu Roja repartia aliments, un petit grup de veïnats va saltar una platja, que és una platja que just està a vora de la famosa platja del Trampolí, per calar foc a dues de les barraques construïdes pels migrants. Desenes de teoles, motxilles, altres estris s'han cremat en aquestes fogueres improvisades fins que els antidisturbis van separar els dos bàndols. Hores abans també, un centenar de persones havien bloquejat el carrer que accedeix a aquesta platja, la del Trampolí, on s'amuntoguen aquestes barraques recentment construïdes per migrants. L'objectiu, en aquest cas, era impedir el pas del camió i de les furgonetes de la Creu Roja que transportaven els aliments que rebien els nouvinguts. En paral·lel, i després d'aquests disturbis, les persones que esperen una sortida de la seva situació van tirar pedres a un vehicle amb 4 militars. Llavors vam informar d'aquest fet ahir. Hi ha 12 detencions i davant una situació que no deixa de augmentar la crispació i la tensió, el govern de Ceuta ha fet una crida a la calma. Comença per tu, Xavi. Sembla que és una situació que s'agreuja cada vegada, però ara el que és més evident és la tensió entre ciutadans, persones arribades.
1: Davant d'aquesta situació que tu has descrit molt bé, la pregunta o la primera reflexió seria: nosaltres, si fossin ceutis, què faríem davant aquesta arribada massiva de gent que s'incorpora i s'estableix en aquestes platges? Nosaltres, quina seria la reacció nostra davant l'inici de curs, dels nostres fills, etc etc. Segona, la manca d'autoritat du, lamentablement, en aquesta situació que desborda i que no és fàcil de solucionar. No és fàcil de solucionar. Això respon a una manca d'autoritat que no s'ha exercit des del primer instant. Responsables de tots aquests incidents, el govern d'Espanya, que presideix el senyor Pedro Sánchez, que té la responsabilitat de les fronteres espanyoles. No ha actuat com tocava i aquí tenim les conseqüències difícils de solucionar. Segon responsable i culpable, el govern de Marroc i en especial el rei Mohamed.
0: Anna, hem parlat de la importància del comandament únic, que això ja és una realitat i que ajudarà a gestionar tota aquesta crisi, però ara, com explicava Xavi, no sé si és hora de cercar responsabilitats.
2: Jo crec que, és a dir, és el que han comentat, no? Aquest divendres el ministre d'Interior compareixerà per donar explicacions per les contradiccions que hi va haver en el relat dels fets i sobretot en el fet de si havien tingut un avís de CNI o no, de que s'estava preparant una entrada massiva de persones o de que hi havia moviments a la frontera. Margarita Robles ha dit que sí, i Marlaska l'ha desmentit. Llavors ja, evidentment, aquí hi ha una manca de transparència per part del govern i això s'ha de resoldre i els ciutadans mereixen transparència. Dit això, aquests disturbis s'han de condemnar en tota la contundència. Avui la premsa nacional destacava que, per exemple, el Partit Popular no ha estat tan contundent a l'hora de condemnar aquestes agressions que s'han produït i, malgrat que, evidentment, és comprensible l'ansietat i l'angoixa que puguin tenir veïnats de Ceuta perquè han arribat milers de persones, estan vivint en barracons, estan de qualsevol manera, i això ha alterat la vida de Ceuta, però no se pot de cap manera deixar sense condemnar, o sigui, no se pot passar sense destacar que no és acceptable l'agressivitat i la violència. No pots anar impedint un camió amb ajuda humanitària que entri, que doni menjar, no pots cremar les barraques, és a dir, no pots anar així. És que no pots ser amb una bandera d'Espanya, que com a espanyols no sé en quin lloc mos deixa això.
0: La solució no ha arribat, Manuel. On s'allotjaran aquestes persones? Recordeu que se va parlar de poliesportius que finalment se va descartar, ara se parla de poder traslladar tendes de campanya a la platja, sobretot totes aquestes persones que s'han quedat sense aquesta casa improvisada. La solució no arriba i la situació s'agreuja respecte a la crispació, respecte a la tensió.
3: Sí, jo, bueno, coincido con Xavi, també en parte con Ana, porque primero, la falta de autoridad. Es evidente que aquí ha faltado primero un control.
0: Una pregunta interesante sería sí. Si tenim cossos de seguretat suficients per abordar tot això.
3: Sí, bueno, fuerzas de seguridad hay suficientes. Recordemos que incluso policías nacionales que sirven aquí en Baleares han sido enviados allí. Estamos hoy con noticias también de envío de inversión de Baleares, o sea, de dinero de aquí. Los ministros han ido pasando por allí haciendo muchísimas promesas de ofrecerles un lugar digno, ¿no? para estar. Pero claro, los vecinos de allí están hartos, yo creo que eso, de la falta de autoridad y de las mentiras del gobierno, ¿no? Que al principio decían que todos iban a volver, o sea, que la invasión se había revertido y que todos los que habían entrado ilegalmente habían vuelto, luego se ve que no. Es una situación muy incómoda, pero evidentemente coincido con Ana que, ante todo, la humanidad. Nosotros somos periodistas, evidentemente defendemos los derechos humanos. Esas personas son personas necesitadas, recordemos. Evidentemente habrá alguno que venga a delinquir, pero la mayoría vienen a buscar un futuro. Están malviviendo en barracas, que eso es lamentable, en pleno verano hacer una cabaña en una playa. Pues bueno, las condiciones de higiene son mínimas y la Cruz Roja evidentemente debe poder actuar.
1: Pero yo creo, Manuel, que no hemos de ser ingenuos a estas alturas. O sea, que 70.000, 80.000 personas entren en territorio español no responde a tres WhatsApps, a tres comunicaciones. Es una operación orquestada desde Marruecos por el gobierno de Marruecos. Eso está claro. Y ante eso, que el gobierno de España, a través de sus ministros, diga que Marruecos es un socio fiable y que colabora, bueno, es para reírse y no parar. Y después, lo que decía Ana, las contradicciones, vamos a ver. El CNI seguro que informó al gobierno de España, seguro que informó, porque si no informó, tienen otra posibilidad, es cesar a la cúpula del CNI por incompetentes, por ineptos. ¿Para qué queremos un servicio de inteligencia que es incapaz de enterarse que 70.000 personas, sí. 80.000? ¿Pero de qué estamos hablando? Tenemos el peor gobierno de España, que no sabe garantizar... Bueno, la regularidad de las fronteras. Sí. Después, claro, tienes las personas y hay que atenderlas. Pero lo que yo te decía, o lo que os decía antes, ponte tú en la situación de los ceutís, que ven la gente acampada, la gente, miles de personas. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Y ante eso, el gobierno... Bueno, pues inoperativo, el señor Sánchez, de unas vacaciones que no las ha tenido la mayoría de españoles, y a mí también me da ganas de reír eso que dice el ministro. No, es que Pedro Sánchez ha estado permanentemente por teléfono. Atento, ¿pero sí. ¿Qué me estás diciendo? Hombre, no te rías de nosotros. Son contradicciones una detrás de otra y una situación muy grave, muy grave. Porque ante eso, cuando la gente toma la calle, es muy difícil de repeler y detener. Y todo es consecuencia de esa falta de autoridad que no ha existido. Y ante eso, o sea, la imagen de unos militares apedreados por los inmigrantes, pero ¿eso qué es? ¿En qué país vivimos?
3: Es verdad que esa es una imagen lamentable que evidentemente condenamos, pero también hay que tener en cuenta que dentro de los vecinos, cuando hablamos de los vecinos de Ceuta, hay también elementos de ultraderecha a nivel nacional, que eso se ve además en las redes sociales, que se están integrando incluso gente del mundo de los ultras en España que están viajando allí para...
1: Lamentable.
3: a animar un poco el disturbio y son los primeros que se ponen ahí a destruir las barracas.
1: Lamentable.
3: Incluso también a expulsar a periodistas y bueno, no, eso, no, no respetar el trabajo de los medios de comunicación.
0: Es una situació duríssima la que s'està vivint, no? I a més, anem notant els periodistes, no? A mesura que avança el temps, com s'està agreujant aquesta situació que corre el risc de cronificar-se en el temps fins que arriba una solució. Ara bé, la pregunta és quina seria la solució? Entraríem en un altre debat, sens dubte. 9 i 27, després tornem a parlar de migració i d'aquesta crisi pròxima, permeteu, posem ara el focus a Menorca. Aquest dia s'han parlat molt de la gestió dels cotxes, de la limitació. El Consell Insular de Menorca celebrarà el dilluns que ve, el dia de 31, un pla per fer possible la modificació de la llei de Menorca, reserva de la biosfera, i l'objectiu és poder incorporar la normativa al marc legal que sigui necessari per poder regular l'entrada de vehicles a la illa. És una modificació que respon a la necessitat de poder disposar d'eines per fer front als episodis de congestió que ha viscut l'illa els darrers anys. Vull saludar Adolfo Vilafranca, que és president del Consell Insular de Menorca, que ens confirmen que ja ens escolta. Senyor Vilafranca, bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Hola, bon dia, molt bon dia. Sempre és un gust estar amb vosaltres.
0: A partir de dilluns, com explicàvem, aquest pla podrà confirmar, podrà endinsar-se en els detalls d'aquest nou marc que permetrà determinar la capacitat màxima de vehicles. Com se fixarà aquest sostre? Com se determinarà la quantitat?
4: La quantitat... Bé, de fet, la quantitat no la fixarem dilluns, no? Dilluns el que fèiem és modificar la llei de reserva de biosfera, una llei que ja existeix, però que té determinades carències que fan impossible l'aplicació de la limitació d'entrada de vehicles a Menorca. El que fem és modificar la llei per permetre la limitació de vehicles i, per tant, que sigui una realitat de cara a l'any que ve. I en quant al càlcul del sostre que m'ha demanat, doncs el sostre, tenim un estudi de capacitat de càrrega que s'ha fet amb una empresa de reconegut prestigi que ha fixat un sostre. Evidentment, aquest sostre es va fer en base a un càlcul, unes previsions, i el que ara ja tenim càmeres en el port de Ciutadella i instal·laran càmeres en el port de Mó, i tenim també convenis de col·laboració amb altres administracions per tenir les dades reals de vehicles, i per tant el que farem és actualitzar aquesta xifra que feia l'estudi en dades més realistes i fixarem el sostre. Però no ho farem dilluns que ve, sinó que ho farem un poc més endavant, antes de final d'any.
0: Perquè la gent ho entengui, dilluns el que fa és se modifica, no?, la llei exactament perquè se pugui tirar endavant aquesta proposta. Ha dit vostè que probablement arribarà l'any que ve, després d'aquests estudis que han fet aquest estiu, que és molt interessant, no?, a través de les càmeres, ja li ha permès, no?, analitzar quina era la situació per contemplar un escenari semblant. Esperen que arribi abans de l'estiu que ve, veritat?
4: Així és, la limitació es cupos fixarà, si tot va bé, a final d'any, perquè les empreses i tothom ja sàpiga quin és el límit de capacitat de càrrega que tindrà Menorca per al 2027 i puguin adaptar la seva activitat en aquest límit i poder fer tots els tràmits que siguin necessaris de cara a la temporada que ve. La temporada que ve serà una realitat, la limitació.
0: Hi ha algunes qüestions interessants que poden compartir amb oients i espectadors. És una mesura que va acompanyada també del foment del transport públic, per una banda, la qual cosa també és interessant dir-ho. I un dels aspectes importants, que és interessant sobretot de cara als residents, és que els vehicles de titularitat de persones físiques empadronades a Menorca quedarien exempts, veritat?
4: Exacte. Bueno, de fet, la llei és més ampla, inclús, no?, perquè tractam a tots els residents de la comunitat autònoma, inclús els residents de Mallorca i de les altres illes, com exempts. Això és el que preveu la normativa. Sí que es ve que, per tant, tindran llibertat per portar el seu vehicle a Menorca. Sí que es ve que, de la manera que està articulada la llei, el que preveu és l'establiment d'un reglament a posterior que pot detallar de manera més precisa aquesta regulació. Per tant, si aquesta exempció que beneficiaria tots els ciutadans de les illes fos exagerada i tinguéssim i provoqués pues, una sèrie de congestions a les carreteres de Menorca, es consell reserves dret d'excepcionar només en els residents de Menorca. Això es faria en un segon moment. Però inicialment, pensant que tots els residents de la comunitat autònoma tenen que tenir els mateixos drets i així ho aplicarà la proposta que durem a plenari el pròxim dilluns.
0: Una darrera qüestió, senyor Vilafranca. Com ho faran? Perquè en alguns llocs del món, diferents països, ho fan de forma digital, altres utilitzen el distintiu gràfic. Com se durà a terme? Com se materialitza?
4: Està previst un sistema d'autoritzacions, és a dir, es tindrà que fer un tràmit previ amb el Consell Insular on s'autoritzarà, es determinarà, intentaran que sigui de manera automatitzada, es determinarà si compleix els requisits o no, o si entra dins el CUP o no, i s'autoritzarà, i després s'emetrà un distintiu que es portarà que es posarà en els vehicles, no? També les càmeres també faran aquesta doble funció, no només la funció de controlar o de comptar els vehicles que entrin, sinó també de controlar que els vehicles que entrin estiguin autoritzats, no? I en cas de que no hi estiguin, pues, seria un procediment sancionador.
0: Adolfo Vilafranca, president del Consell de Menorca, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
0: Recordem, a més, que dilluns que ve, 31 d'agost, hi ha un pla específicament per fer possible aquesta modificació de la llei de Menorca, reserva de la biosfera, i se podrà començar a establir tots aquests canvis. Faig una ronda de titulars ràpida abans de publicitat. I Menorca ho té pràcticament tot enllestit. A mi m'ha cridat l'atenció, per exemple, Anna, que aquí a Mallorca 40% de les empreses de cotxes de lloguer no havien contestat a les respostes del Consell, no?, sobre poder tirar cap endavant tot el tema de la limitació de vehicles aquí a Mallorca.
2: Bé, aquí el tema de la limitació de vehicles, jo crec que justament el tema dels cotxes de lloguer ha estat una de les qüestions que ha generat més debat. Finalment, els vehicles que són vehicles de lloguer però que estiguin matriculats a les Illes Balears no patiran cap restricció. En tot cas, les restriccions serien vehicles de lloguer o privats que entrin a Mallorca des de fora i que estiguin matriculats a fora. Aquesta és una mesura molt reivindicada, per exemple, pels batlles. Nosaltres vam fer un reportatge la setmana passada, fins i tot els mateixos batlles del Partit Popular explicaven que les queixes dels veïnats per la massificació turística estan molt, molt relacionades amb els problemes d'aparcament, els problemes de circulació i de mobilitat, i és una iniciativa que ha generat molt de consens. Eivissa ha estat pioner i ara el Parlament de les Illes Balears ha de tramitar aquest canvi de normativa a Mallorca primer i entenem que després a Menorca. El dubte està en si es tindrà temps d'aprovar-se i de començar a entrar en vigor abans que acabi la legislatura.
0: Arribem a temps, Xavi Bonet?
1: Bueno, jo crec que sí. De totes maneres, la gran incògnita és com se resoldrà tot això. Vull dir, com s'aplicarà i com serà efectiu. Vull dir, jo tinc no dubtes, però estic en l'expectativa. En el cas de Menorca, vull dir, no té res que veure Eivissa ni Mallorca amb Menorca. No. Vull dir, jo que Menorca és... Menorca és com la meva segona casa. He estat molt d'anys allà. Vull dir, hem de tenir en compte que a nivell d'infraestructura hi ha una carretera general, que és la carretera general de tota la vida, que enllaça molt Ciutadella, 45 quilòmetres, una via d'anada i una via de tornada. I, per tant, quan arriba el mes d'agost, entre camions, cotxes de lloguer, allò queda col·lapsat. El que pot fer habitualment en 35 minuts ho fas en 45, 50, una hora. Això és de tota la vida. S'ha intentat ampliar en dues vies a segons quins trams, però no s'ha aconseguit.
0: Manuel, sí. Una darrera aportació abans de publicitat. Pots recollir el testimoni sobre si arribarà temps, sobre les diferències entre cada illa, que també és molt interessant.
3: No, sí. Bueno, Menorca és l'última en aprovar una medida d'aquest tipus.
0: ¿Quién arribarà abans?
3: A mi lo que me sorprende es cómo estamos atomizando la propia comunidad con derechos de residente por islas, incluso por municipios, ¿no? Para el acceso a la vivienda o en este caso para llevar el vehículo, ¿no? Nosotros, bueno, es bastante frecuente que nosotros hagamos un viaje a Menorca con nuestro... Bueno, lo podemos hacer con nuestro vehículo, yo lo he hecho. Y bueno, que se llegue a prohibir eso dentro de una misma comunidad, pues llama la atención.
0: 9:35, a la part de ràdio del nostre programa escoltam Javier Alarcón i el seu bisturí, uns anuncis a la part televisada i tornem tot d'una amb el repàs de l'actualitat d'aquest divendres, d'aquest dia 28 d'agost.
5: El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
6: Buenos días. La noticia del día es autónoma. Como es la ciudad abandonada al pie de los caballos, en esa corte de ministros que comparecían ayer. Esa suerte que pagas de tu bolsillo mientras otros la disfrutan, en esta democracia invertida y cerrada por vacaciones. La tragedia es que el que pone la barra libre y el pagafantas que la financia no sean la misma persona. que no sean precisamente autónomos. Que cuando un presidente no toma decisiones, invita al caballo a hacerlo, a moverse. Que la acción que no entra por la política sale por el movimiento del pueblo. La noticia es ese autónomo que, moviendo el culo, abre el solito las puertas de esa ciudad, que no solo paga, sino que además se cobra. Que es ganarse la vida, que arriesga las fronteras de su patrimonio y que, siendo el que a la postre y finalmente con sus impuestos paga ese entramado psicopático llamado Vacaciones Sánchez, por fin tiene quien le rescate. Ese autónomo tan olvidado como la ciudad que lleva su nombre tiene por fin quien le escriba, quien le auxilie de ese atraco fiscal que diezma su territorio y su vida. El titular es que el gobierno balear pagará los dos primeros meses de la baja de los autónomos, que podrán recuperar hasta 800 pavos de las cuotas de la seguridad social que ellos pagan mientras están enfermos. 600.000 euros de medida para los próximos dos años, que son el único efecto llamada que necesitamos para ayudar a los que nos ayudan defendiendo lo que somos. Y el lunes, siempre en movimiento.

0: grito. 9:38, continuem en temps de tertúlia, avui en la companyia de Xavi Bonat, Anna Mascaró i Manuel Aguilera, repassant l'actualitat. Han dedicat part del programa a l'inici, just al començament, a parlar de Ceuta i de com s'anava greujant aquesta crisi migratòria, sobretot per la tensió entre els ciutadans i entre les persones que han arribat a Ceuta. La Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència va aprovar ahir dijous per unanimitat destinar aquest 25 milions d'euros per l'atenció d'infants i adolescents a Ceuta. Totes les comunitats, incloses les Balears, hi han votat a favor: Manco, Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, recordant que és on Vox té les competències amb infància, que no han participat. Ja vam escoltar la consellera ahir, que deia que la partida és insuficient, que segueix defensant la reagrupació com a una de les prioritats per poder atendre aquests menors. Recordant que la consellera Sandra Fernández va reiterar que el govern central hauria també d'agilitzar els tràmits d'identificació dels menors que encara romanen desatesos a Ceuta, i va carregar contra l'Estat i la seva gestió, tant de les fronteres com de la política migratòria. De quina manera tot condiciona, no?, les diferents comunitats autònomes. La majoria estava d'acord, no?, en aquesta ajuda, tot i que la consideraven insuficient. Però, si vols, podem fer un matís, Manuel, sobre la situació a Balears. Aquí, precisament, també s'ha agreujat la crisi migratòria, i també les illes demanen, sobretot, una major assistència a l'hora d'atendre aquests menors. Recordant que, per exemple, Formentera té algun dels seus centres saturats.
1: Claro, nosotros deberíamos ser una comunidad receptora de dinero para atender a estas personas, porque lo ha dicho reiteradamente la presidenta del Govern, estamos muy pasados sobre la capacidad que tenemos de atención, porque estamos dentro de una ruta migratoria, que es la de Argelia, que recibimos constantemente pateras y dentro de ellas van menores no acompañados, y que tenemos que atenderlas. Y no, bueno, y solo me sorprende, bueno, el titular ese de las comunidades han aprobado por unanimidad. En realidad, bueno, como tú has dicho, hay tres que no han participado, porque infancia la competencia la tiene Vox. Creo que en este tipo de casos deberíamos ir todos a una, todas las comunidades, y recordemos que Baleares somos una comunidad que invierte mucho en el resto del Estado, y que bueno, que somos la comunidad que más aporta, estamos en el primero o segundo posición. Entonces, somos solidarios, ¿eh? Somos solidarios, hay que recordarlo.
2: Sí, totalment d'acord. És una pena que en una qüestió així, en què hi ha tantes persones vulnerables i implicades, hi hagin partits que no estiguin intentant ajudar, o que com a mínim no participin a les trobades. El tema de les Illes Balears és una estira i arronsa que hi ha hagut entre el govern balear i el govern espanyol al llarg de tota la legislatura. La presidenta s'ha traslladat fins i tot a Formentera, i fins i tot amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, per reclamar que se reconegui aquesta ruta migratòria entre Algèria i les Illes Balears, que no estava reconeguda. El govern espanyol sí que és cert que el cap d'escomandament únic va reconèixer que Balears no hauria de rebre menors d'aquest repartiment, perquè ja està molt saturada, i continuàvem amb aquesta estira i arronsa. Continuàvem amb el govern autonòmic demanant més recursos i demanant no rebre menors, que a vegades s'arriba a situacions un poc absurdes, com per exemple que se recorri la rebuda de dos menors provenents de repartiment de les Illes Canàries, que dius, això no és gaire, són dues persones comparat amb tots els menors que rebem aquí des d'Algèria. Però clar, és un missatge polític també, no?, del govern, de que no tenim capacitat. I continuem amb el xoc entre administracions governades per diferents colors polítics.
0: Com hauríem de gestionar nosaltres aquesta crisi migratòria? Perquè és veritat que enguany, igual que l'any passat pràcticament, Xavi, les xifres d'arribades de migrants han estat de rècord. No sé com valoraries la política migratòria actual aquí a les Balears.
3: Són repetir coses que... Mm-hmm. Vull dir, no podem regularitzar, no podem donar per bo aquest canal d'arribada de pasteres d'Argèlia, del Marroc, a Balears. No se pot fer. Vull dir, aquí és un negoci per les màfies, i encara que el govern hagi acceptat crear un canal, un flux, no han fet res. Vull dir, continuen arribant pasteres, continuen arribant menors De qui és la responsabilitat de les fronteres, la política exterior? És del govern d'Espanya. És ell que té la responsabilitat. Aquest doblers, dels quals n'han parlat 25 milions, a mi m'apareixen insuficients. Estem parlant de persones que necessiten educació, manutenció, en fi, créixer a un ambient digne. 25 milions són insuficients. I qui els ha de portar és el govern d'Espanya, no el govern de les Illes Balears ni del Consell Insular, perquè tot és conseqüència d'una mala política exterior i de fronteres que és responsabilitat del govern espanyol. I davant aquí tenim una sèrie de persones que necessiten atenció. Davant d'això, ningú ha fet res, perquè les màfies continuen enriquint-se pagant aquesta doblada. I què fem? No fem res. No fem res.
0: Mira, ara que parles de màfia, és molt important, i jo crec que just mos poden fer ressò, no?, de la notícia que vàrem conèixer ahir sobre aquesta màfia. Bé, ara sabem més informació, perquè ja la notícia va votar fa unes setmanes, però sí que just ahir van saber que l'organització criminal que introduïa persones migrants de manera irregular a Eivissa, també a Almeria, també a Múrcia, cobrava entre 6.000 i 7.000 euros per persona, o sigui, estem parlant d'una doblada. L'informe policial, a més, surt de manera específica com operaven, i era una màfia totalment organitzada, tant del viatge d'anada, el de tornada...
3: S'aprofitaven de la necessitat de gent que cercava una vida digna. És igual que el tràfic que se pogués produir durant el nazisme, de gent que volia
0: fugir.
3: Estava
0: tan organitzat que l'anada duien persones i la tornada droga. O sigui, el negoci era rodó, no? Perquè aprofitaven l'anada, però també la tornada. La xifra, més de 2 milions d'euros podia haver guanyat aquesta màfia. Suposo que també s'ha de distingir una màfia grossa organitzada com aquesta, com les petites embarcacions que venen enganades per un patró. O sigui, aquí també seria important distingir els casos, sens dubte.
1: Sí, bueno, pero son viajes en general que corren un riesgo altísimo y hay ONGs que están cifrándolo en miles de muertos en el Mediterráneo cada año, porque hay muchas pateras que no se localizan. Aquí en Baleares, en las últimas semanas, hemos localizado en verdaderos cementerios flotantes en los que o no había ningún superviviente o había dos o tres de 20 o 30 personas, ¿no? Es un drama.
3: Drama.
1: Un drama.
0: Sí, compartint imatges que descrivim pels oients d'aquest pis on emmagatzemaven tota la gran quantitat de doblers. Són imatges de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, no?, on es veu com era una organització totalment tancada i estructurada on, a banda de transportar les persones, també traficàvem en droga. És important que s'hagi detingut aquesta màfia. El que passa és que aquí parlem d'una, probablement n'hi ha moltes més, no?
2: Una cosa que destaquen els pescadors, els mariners, que se troben moltes vegades aquestes llanxes abandonades per Cabrera, per exemple, o per Formentera, és que les barques són totes iguals. La majoria de barques que arriben aquí són iguals. Llavors això pot indicar que se tracta d'una
0: mateixa persona, una mateixa entitat, exacte.
3: Però, i davant d'això, què feim? Vull dir, què fa el ministre Marlaska, que falta la veritat a cada compareixença, o el ministre de la Eterna Sonrisa, que és el senyor Álvarez, que és el ministre d'Afers Exteriors, que de la seva competència és posar ordre en aquesta entrada massiva i regulada de gent i d'una gent que s'està enriquint, fa negoci en les necessitats humanes. És que això és molt greu. Això, vull dir, crida'ls, us ha d'interpel·lar a tots nosaltres.
2: El problema és que la costa espanyola té molt de punts d'entrada. Bé, és un dels problemes. Llavors, aquestes màfies estan molt enfocades a obtenir beneficis i les persones que fugen de casa seva estan molt enfocades en fugir i en cercar la solució. Llavors, quan s'estableix a lo millor una relació diplomàtica amb un país, troben una altra porta d'entrada. Si no entren per Canàries,
3: sí,
2: entren per Andalusia
3: si no,
2: o per les Illes Balears.
3: Això, en el final, surt d'Argèlia, de les costes d'Argèlia. Això, home, no té res que veure una cosa en l'altra, però com va acabar ETA, vull dir, en la col·laboració del govern francès. Vull dir, si no hi havia la col·laboració del govern francès, era molt difícil acabar amb l'organització terrorista. I fins que no se va aconseguir, no vàrem acabar. Exactament el mateix. Si no hi ha la col·laboració del govern argelí, no s'acabarà mai. perquè continuaran entrant.
0: Duim 3 dies de protestes a Ceuta, la d'ahir, la jornada més dura. Volen que passa avui. De moment, en aquesta compareixença que ha fet el ministre Marlaska, sí que saben que ha començat el discurs fent una crida a la calma, però clar, el tema és si podrà mantenir aquesta calma, veurem com se desenvolupa aquesta jornada. Si me permeteu una pausa més, són les 9:48, tornem tot d'una fent aquest repàs de l'actualitat d'aquest divendres 28 d'agost.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és actualitat.
2: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
3: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ajuntament de Palma.
4: I que també ho...
2: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: És temps de tertúlia, són les 9 i 50 minuts i si just vos incorporeu en aquest moment, això és El Dia, el programa híbrid que va a través de la ràdio, però també mos podeu seguir a través de la televisió. Seguim el repàs als temes de la tertúlia, de l'actualitat i parlam de la manifestació del passat dia 26 de juliol a Palma, una manifestació que va dur molta polèmica, moltíssimes repercussions, i ara hem sabut que la investigació de la Policia Nacional ha identificat a 7 manifestants com a responsables dels desordres públics en aquesta manifestació contra la massificació contra la gestió turística. Un informe que conclou que els agents van ser objecte de llançament de pedres, de llaunes, una recerca que se sustenta en material audiovisual recopilat durant tots aquests aldarulls, entre el qual figuren imatges obtingudes mitjançant drons, també vídeos dels enfrontaments i diferents gravacions realitzades amb telèfon mòbil. La policia ha remès l'informe a l'autoritat judicial competent, que continuarà amb la investigació i decidirà si cita a declarar a totes aquestes persones que han estat investigades. Com podria acabar aquest episodi, sabent que s'estan organitzant noves concentracions també, i havíem parlat de la importància de que no s'ha... que el missatge s'ha com a dissolt, no? Entre tot el que ha passat, sembla que s'ha deixat el missatge a part, no?, del que ha estat aquesta concentració, i si hagués estat interessant tal vegada analitzar el contingut, no?, de la manifestació i no tot el que va passar després.
2: Sí, este tema de los mini disturbios, porque hay que reconocer que fueron comparado, ¿no?, con otras manifestaciones, pues fueron

0: Jo crec que les manifestacions de contra la massificació han estat pacífiques, eminentment, i és important recordar que aquest informe arriba després que 25 persones hagin anunciat que presentarien una denúncia, considerant que la policia havia actuat de manera molt desproporcionada. D'això hi ha imatges, hi ha un vídeo sense, en què s'ensenya els cops que va rebre aquest company fotoperiodista que comentàveu, i altres manifestants. Ara estàveu mostrant aquí a Ivetres un vídeo d'un loc que està amb un mòbil i li cauen tres agents a damunt, i s'ha de recordar que el delegat del govern espanyol, fins i tot, que és el responsable, va dir que l'actuació havia estat absolutament desproporcionada i fora de lloc. Llavors, en teoria, se suposa que la policia està acostumada a gestionar manifestacions. Crec que s'ha de donar compte d'això.
1: Bueno, una cosa és la manifestació, que és molt respectable, de la gent que sortia en el carrer i demani aquest canvi de model, que, per cert, jo, que soy viejo del lugar, duim des de l'any 80,
2: cercant canvi de model.
1: Aquest canvi de model. O sigui, duim 40 anys cercant el model i no ha arribat, no? I jo dubt que arribi. I després està els altercats aquests i les imatges que veiem, però també volia cridar l'atenció que no han vist les que té la Policia Nacional. Les que té la Policia Nacional no s'han vist. Vull dir, i ells en tenen. A mi, ho he dit des del primer moment, m'acosta creure que avui en dia, l'any 2026, la policia carregui perquè sí. Carregui perquè sí. Vull dir, evidentment, si ha carregat de manera arbitrària, vull dir, s'ha de condemnar. Pensem que ahir, no sé si surt avui algun mitjà de comunicació, crec que ho he llegit, els agents de la policia municipal se varen veure rodejats per venedors ambulants per evitar d'atendre a un altre venedor a Serenal. Per tant, hi ha moments en què la Policia Nacional també se veu rodejada i és provocada per una certa
0: de
1: gent.
0: De tenir la capacitat i la professionalitat de gestionar una provocació quan es...
1: Bueno, però s'ha de veure quina és la provocació.
0: Però
1: vull dir,
0: has d'estar allà.
1: Jo torno a insistir que si la policia ha actuat arbitràriament i de forma que innecessària, s'ha de condemnar. Però esperem a veure com acaben les investigacions, perquè aquestes imatges no els han vistes.
2: Hay que tenir en cuenta que fornos... Es que, insisto, minidisturbios que el 95% de los asistentes a la manifestación no vieron. O sea, ni vimos. Porque yo, por ejemplo, me encontré a Ana, que lo puedo decir, me la encontré en la manifestación.
0: Sí, sí.
2: ¿Y tú viste los disturbios?
0: No, ningú.
2: Ni yo tampoco.
3: Es una manifestación que se va a desenvolupar de forma pacífica.
2: Exacto.
3: La mayor
2: y además
3: part
2: ocurrieron
3: del temps.
2: Como mucho però, tiempo después de terminar la manifestación.
3: Però just en aquest coll de botella, no?, es va produir aquest incident que no s'hauria d'haver repetit i que ha, d'alguna manera, desvirtuat el missatge, que és important, perquè jo crec que el tema de la gestió del turisme a tothom interessa, a tothom vol saber quina és la millor manera de gestionar el turisme a la nostra comunitat. Queden 3 minuts, aprofit que tenim en Xavi Bonat avui per dar-vos una darrera hora, perquè just l'hem avançat a l'inici, al sumari. Home, com expert en Casa Reial o al Manco, en tots els estius, en què diferents cases reials del món han vengut aquí a visitar-nos, sí que me podràs dir un poc més o aprofundir un poc més en la darrera hora que avançàvem, com dèiem, a les 9. El rei Harald de Noruega, recordant, de 89 anys ha mort. Ha estat un estiu, a més, molt complicat, perquè hem vist el rei que havia viscut una sèrie de recaigudes, ingressos hospitalaris, i la Casa Reial d'Oslo ho ha confirmat. Ha mort aquest divendres 28 d'agost. Va començar les complicacions de salut aquest dia 17, mitjans de mes, i ara es confirma la seva mort. Xavi, una persona molt vinculada al Mediterrani i a l'illa de Mallorca.
1: En primer lloc, vull deixar clar que jo no som el portaveu de la Casa Reial Noruega, a Palau d'Oslo, però sí que he de confirmar que té una vinculació estreta en Mallorca i de forma especial en la Copa del Rei, perquè el rei Harald de Noruega participava en els temps de Juan Carlos i venia amb el iot, crec que era el iot real, que atracava en el moll de Palma, i mentre participava ell vivia en aquesta embarcació, i era un clàssic de la Copa del Rei, des d'una casa real també molt clàssica, molt consolidada.

0: dada que és la monarquia de Noruega, no? Per tant, hi ha una vinculació estreta del rei que ha mort a Mallorca, de forma especial, no? És que, més enllà de lo que ha passat, hem de recordar que la presència del rei Joan Carles i doña Sofia durant molts anys va ser motiu d'arribada de molta gent, des de la reina Isabel II, presidents americans...
1: Carles III...
0: L'emperador del Japó... Vull dir, mos va situar en el món, eh? Vull dir, després ha passat el que ha passat, tristament, i està com està. Però durant molt de temps varen ser portada durant aquestes estades llargues a nivell internacional, eh?
1: Un monarca que, com dèiem, tenia un vincle especial a Mallorca precisament per tots aquests esdeveniments esportius durant l'estiu, del qual Xavi, tu vas ser també testimoni. Que tingueu un bon cap de setmana. Manuel Aguilera, Xavi Bonet, Anna Mascaró, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser-hi amb nosaltres.
2: Igualment, bon cap de setmana.
1: Fem una pausa per publicitat a la ràdio, tornem tot d'una, escoltem els nostres companys dels serveis informatius i encetem aquesta segona hora de programa.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Festa grossa avui a Felanitx, que celebra Sant Agustí. Anem en directe fins allà on s'acaba, on està produint-se en aquell moment el pregó des del balcó de Serraval. Lluís Hernández, bon dia. Molta gent escoltant, esperant escoltar aquest famós discurs, els felanitxers.
2: Bon dia, Ido. Ara mateix continua el cel tapat a Felanitx i a la plaça de l'Arrabal es troba en aquests moments ben plena de camisetes blanques i ja podeu sentir de fons el tradicional pregó de la penya del Cosa. Un discurs que enguany recau a càrrec de l'escriptora felanitxera Maria Montserrat, que combinant música i gravacions de veu està realitzant un pregó reivindicatiu com també de sàtira i reverència. Escoltam com estan visquent els felanitxers aquest moment tan especial.
3: S'ha convertit en acte central i és allà on se fan més reivindicacions i se fa més bulla. I en el final és un moment molt guapo dels dies.
4: Bueno, aquí se viu moltíssima il·lusió, el pregó. Lo guai és que mai saps quina persona del poble vindrà a fer-te el pregó, per tant, és molt guai perquè te trobes persones conegudes, amics o referents del poble. Intentant que sigui un pregó mixt.
2: I dins els actes oficials de l'Ajuntament de Felanitx, a les 11 de matí, d'aquí una hora, hi haurà l'Eucaristia solent amb el tradicional ball de cavallets i gegants al convent de Sant Agustí. En acabar l'ofici, les autoritats passaran per davall del pali, segurament banyats d'aigua i beguda, en un dels moments més àlgids de la festa del Cosa.
1: Gràcies, Lluís, en directe des de Felanitx. I un altre punt informatiu d'avui en l'àmbit nacional és el Congrés. El ministre de l'Interior fa una crida a la calma i a detenir la violència a Ceuta després que hi vespre centenars d'exaltats atacassin el campament precari on milers de migrants esperen resposta a la seva petició d'asil. Fernando Grande Marlaska compareix ara per informar de la seva gestió de la crisi migratòria que des de fa un mes pateix la ciutat autònoma.
5: Marlaska assegura que els migrants que no compleixin les condicions per quedar-se a territori espanyol seran retornats, però, mentrestant, aquestes persones s'han de tractar amb respecte i dignitat, amb ple compliment dels drets humans més bàsics. Per això ha lamentat els discursos d'odi abocats per la dreta i l'extrema dreta que, diu, s'estan traduint en accions violentes contra ells.
6: Necesitamos todos es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado. La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes y lanzan propuestas para deportar a las personas hospitalizadas. Todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
1: I fa una hora hem conegut la dada avançada de l'índex de preus de consum de l'IPC de l'agost, que ha pujat un 3,6%.
5: Aquest mes va pujar un 3,6% el mes anterior i la dada avançada de l'IPC d'aquest mes d'agost indica que haurà repuntat més d'un 4% interanual i no arriba a un 1% respecte del mes anterior. El juliol va repuntar, com dèiem, un 3,6% a causa de la pujada de carburants i electricitat.
1: Això quan, dades, segon dades de Red Elèctrica, hi ha un important increment de la demanda de l'electricitat a les illes. Han passat dels 733.000 megawatts hora el juliol de 2025 als 835.000 d'enguany.
5: L'expert en electrificació i energia, Joan Grande, ha explicat a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio que es deu a les altes temperatures i també a un procés progressiu de l'electrificació de l'economia.
7: Fins ara se feien servir altres combustibles, per exemple, ACS, en calentir aigua, vale? Pues gas i gasoil principalment, i aquests consums també s'estan electrificant. Al final, què passa? Que això provoca que el consum elèctric total pugi, encara que la demanda d'energia total davalli.
1: 10:04. Més notícies a les 11:00.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Deu i cinc minuts, segona hora de programa. Un termòmetre que continua pujant, 29 graus de temperatura. Temps encara inestable. Continua l'avís per rissagues a Menorca després d'alguns dies seguits amb la mateixa alerta. Tenim ara una jornada per davant, de nou amb possibles precipitacions febles a tot l'arxipèlag acompanyades de pluges de fang. Segons els models, a partir de dissabte, aquesta pols en suspensió que han tingut tots aquests dies podria retirar-se de manera progressiva, així que a poc sembla que tindrem una atmosfera al manco més nata. I per compensar aquesta meteorologia adversa, els més matiners segur que han pogut contemplar l'eclipsi de lluna d'aquesta matinada. Nosaltres no. Joana Maroto, bon dia.
2: No l'he vist i mira que era l'hora perfecta o ideal per poder-la veure, però jo he mirat per tot i no sé si és que estava molt ennigulat o és que estava molt dormida, però no l'he vist pel lloc. Després de l'històric eclipsi total de sol que va convertir Espanya en un dels principals observatoris astronòmics del món el passat 12 d'agost, ho recordeu, la Lluna ha recollit el testimoni amb un eclipsi parcial, profund i visible des de tot el país. El fenomen ha permès contemplar, aquí ha pogut, com l'ombra de la Terra ha enfosquit gairebé per complet el disc lunar en un dels espectacles més destacats de l'any. I ara volem fer, també, si vos sembla, una valoració amb el nostre home del temps sobre aquest fet, Albert Dardé, molt bon dia. No sé si tu l'has pogut veure i contemplar o també t'ha passat com a jo, que no hem vist res pel lloc. Bon dia.
3: Bon dia, Joana, Marta. M'ha passat igual que tu, Joana. Mira que cercata, mira que m'he aixecat prest, però no ha hagut manera, no ha hagut manera.
2: Què ha passat? Quin és el balanç des del punt de vista meteorològic? Hi ha hagut niguls o què és allò que ha fet que... No sé si se posa en suspensió també podria haver fet que no sabés com s'havia de veure.
3: Sí, se posa en suspensió. Duim ja 3 dies o més amb el cel constantment embrumat de pols. Ja no coneixem el que és un cel blau. Ja fa dies que no veiem ni el cel blau ni la llum solar arribant al 100%. És un ambient molt, molt brut, molt calitjós que hi ha i ja mos cansa una mica.
2: Clar, però dèiem, no?, que a partir de demà sembla que aquesta pols en suspensió anirà desapareixent, tornarem a tenir bastant de sol, tot i que sembla, com ens vas dir ahir, que baixaria una miqueta la temperatura. Sigui com sigui, Albert, quan preparam una observació astronòmica com aquesta eclipsi parcial de lluna que hem tingut avui vespre, què és el més important? Tenir el cel completament destapat o també influeixen altres factors com l'humitat, la calitja, que ara en parlàvem, la boira, què més pot fer que no el vegem?
3: És tenir, sobretot, una bona ubicació. Avui tocava mirar cap a l'exponent, cap a l'oest. A més, la lluna estava baixa sobre l'horitzó, és a dir, que no m'ho tapin les muntanyes ni infraestructures. I, a part d'això, els factors atmosfèrics també han influït molt. Sobretot, si hi ha humitat, si hi ha basca, que ja en tenim de per si, a la qual se hi ha sumat la calitja. És a dir, que ho han tingut tot, han tingut tot el còctel per no veure-ho aquesta vegada.
1: Quina llàstima, Albert, perquè hi havia moltíssima expectació d'aquesta lluna de sang, però no ha estat possible. Estic compartint algunes imatges d'arxius, si ens arriben imatges de qualcú que goitant entre nígols ha pogut observar una mica aquest eclipsi, que el manco mos ho faci saber o ho traslladi directament al programa. A més, era una eclipsi que consistia en la sortida del sol i per això que has dit abans, no?, entre nígols i sortida del sol, idò, no ha estat possible. Si te sembla, fem un repàs al temps, deixant de banda l'eclipsi per parlar de previsió meteorològica, la que ens espera de cara a aquesta jornada.
2: Sí, perquè continuem amb un panorama bastant variable, Albert. Avui tindrem cel ennigulat o cobert durant bona part de la jornada i es mantenen les possibilitats de precipitacions en general. Fins quan les pluges de fang? Avui ja és definitiu i s'acaben o encara mos diràs que pot ser no convé fer escotxonet durant un parell de dies?
3: Avui, en principi, és el darrer dia que tenim les pluges de fang perquè els vents han girat cap a mestral i el mestral és una granera natural que fa molt net. i avui cada vespre esperant que s'imposi el mestral i, per tant, que ja puguem veure el cel blau que enyorava aquest color cel i que tota aquesta pols se'n vagi. Per cert, una notícia que ha passat desapercebuda, però crec que és molt important. Ahir, hora baixa, se va produir un esclafit càlid que en els cims de tramuntana va deixar unes ratxes huracanades. Han tingut 120 per hora al Fàbia i, atenció, 158 quilòmetres per hora a dalt del Puig Major. És un fenomen que se va donar ahir, un esclafit càlid.
1: Mare, 158 sí. quilòmetres per hora, eh? I impressionant. Respecte a les temperatures, ja mos avançava abans la Joana que donen una petita treva. Albert, és així? Podem esperar que el manco el cap de setmana sigui més bon de dur? I si és així, fins quan?
3: Tindrem un cap de setmana en temperatures normals, per l'època, les esperables, en els darrers dies d'agost. Però, vaja, no mos podem il·lusionar, perquè la setmana que ve està previst que les temperatures tornin a pujar i, novament, mos situarem una altra vegada en temperatures clarament més altes de lo que tocaria. Per molt que el calendari mos digui que entram a setembre, a nivell meteorològic continuarem en temperatures típiques de canícula, pràcticament.
2: Albert, si te sembla, sortim dels estudis, que ja saps que mos encanta fer un cop d'ull, no?, a com s'han alçat a diferents punts de les Balears, aquestes fines finestres que mos permeten veure què passa a alguns punts de les illes. Si t'assembla, anem fins a Artà i comentam amb tu aquesta imatge. Què mos pots dir? Un cel bastant gris, eh?
1: Bastant negre, quasi, eh?
2: Sí, gris, no, gris, negre.
3: Sí, sí, és a dir, continua el cel carregadíssim. S'han juntat dos factors. A part de la pols de suspensió que tenim, també hi ha humitat. És a dir, són dos factors que s'han combinat i fa que malgrat la pols, a poc mos vagi abandonant, que ja mos abandona, diguéssim, la humitat que hi ha en la mà tan càlida, per altra banda, fa que aquesta bruma no se'n vagi encara del tot i provoca aquestes imatges de molt carregades.
1: Mal temps per al dia d'avui. Lògic que no s'hagi vist del tot aquest eclipsi amb aquests nígols que tenim i que s'allargaran durant aquesta jornada. On no se noten els nígols és de baila a mà, on ja ens acompanyen els peixos. Sí que se nota més entrebolida a vegades, no? No tan neta, depenent de la tempesta, però de moment poc a dir d'aquesta càmera que tant ens agrada i que avui ens regala una imatge més del fons marí de les nostres illes.
3: M'encanta, Marta, ja fa estona que no mirava aquesta càmera, ja que m'encanta quan la posau, tot i que veig que no hi ha molta activitat ara de baix d'aigua, això depèn també de les hores, de veure's peixets de que mos poden passar per davant de càmera.
2: Albert, però més enllà de com està, de si està remoguda o no, hem de pensar que l'aigua aquests dies està una mica més fresqueta, com a mínim no tan calenta com han tingut els darrers dies?
3: Sí, tal vegada ja no estan els 30 graus que teníem, però el 28-29 continuen sent generals. També s'ha de dir que l'aigua de la mà té una fluctuació diària, a una mínima i una màxima cada dia, tot i que no és com la terra, que la terra té unes variacions de temperatura molt importants. La mà és un termostat on la temperatura li costa molt de variar i la seva fluctuació diària és petiteta, però així tot hi ha fluctuació diària.
1: I és divendres, ens encanta goitar aquesta càmera i sentir-nos davall la mà.

0: si mos escolteu per la ràdio i no teniu aquesta imatge, ja sabeu que a través de les càmeres d'Iberret podeu triar, Iberret, i triau la que més vos agrada. A nosaltres és aquesta.
1: Ara t'has sentit un pot sirenita, oi?
0: Sí,
1: amb aquesta
0: sí,
1: música
0: perquè trobo que quan fa mal temps, quan estàs angoixat, agobiat, poses aquesta imatge i totes les penes se te'n van i comences a agoitar, comences a veure menys si hi ha peixos, si no hi ha peixos, si te saluda un bussetjador, si no,
1: la sirenita
0: és molt entretinguda.
1: Marta i no adversaria el cangrejo Sebastián.
0: Exactament.
1: Que te pones Albert.
2: Mentre no venguin Úrsula, ja va bé.
1: No, no, no.
0: Som d'una generació, eh? Sí, en què Disney ha calat a fons, eh? Albert, que tinguis un molt bon cap de setmana.
2: Molt que bon cap de setmana, companyes. M'ho veig la setmana que ve en els estudis.
0: Aquí t'esperam. 10 i 14 minuts després d'aquest cafico que hem fet virtual. Seguim el repàs al temps amb notícies dures, perquè la situació meteorològica va deixar les darreres 48 hores una estampa complicadíssima. Anem a la crònica internacional i tornem al Nepal per conèixer la darrera hora de tot el que ha passat amb aquesta riuada.
1: Sí, continua creixent el balanç de víctimes de la immensa riuada que ha arrasat comunitats senceres al nord del país. Les autoritats eleven ja la xifra a 469 persones mortes, mentre continuen les complicades tasques de recerca de més de 1.400 desapareguts.
0: Segons científics dels Estats Units que han analitzat imatges per satèl·lit, la devastadora inundació hauria estat provocada pel col·lapse d'una glacera i no per un terratrèmol, com s'havia informat d'una manera inicial.
1: Sí, exacte. I mentrestant, les Nacions Unides calculen que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata i que el desastre ha deixat interromput aproximadament el 10% del subministrament elèctric en aquesta zona.
0: Mirant cap a València, perquè continua sense control l'incendi forestal de la Devesa del Saler, un dels principals pulmons verds de la ciutat, situat entre les platges del sud de València i el Parc Natural de l'Albufera.
1: Les flames ja han cremat més de 30 hectàrees i en les tasques d'extinció hi participen mitjans aeris i terrestres, inclosa la unitat militar d'emergències. L'incendi ha obligat a evacuar unes 120 persones i, de moment, encara es desconeixen les causes que han originat les flames.
0: Acabam amb un petit moviment de terra registrat aquesta matinada a la regió de Múrcia.
1: Sí, l'Institut Geogràfic Nacional ha registrat un terratrèmol de magnitud 3,1, que no és que sigui molt elevat, amb epicentre al municipi de Cejín.
0: Com has explicat, és un sisme de poca magnitud que s'ha registrat durant la matinada i que tanca aquest breu repàs de l'actualitat meteorològica. Però no deixant de banda els efectes, no?, de la meteorologia, perquè avui hem de parlar d'una qüestió que preocupa moltíssim, de fet, preocupa cada vegada més, és la situació de l'aigua a les nostres illes. La sequera, la manca de recursos també han fet que, com a mínim, 9 municipis de Mallorca i Menorca ja hagin aplicat restriccions o mesures per limitar-ne el consum.
1: Sí, Marta, i la situació podria ser encara més generalitzada perquè no existeix una comunicació centralitzada i immediata de totes les restriccions que adopten els ajuntaments. Vos explicam. Ajuntaments com, per exemple, a Valldemossa, Esporles, Solla, a Mallorca, i també Maó, es Mercadal, Sant Lluís i es Mitjón Gran, a Menorca, ja han hagut de prendre mesures. I algunes localitats han hagut de recórrer fins i tot a camions cisterna per garantir el subministrament. Però això no vol dir que no hi hagi altres municipis, com per exemple Manacor, Sauva, que també hagin hagut d'aplicar altres restriccions. Si vols, sembla, connectar ara amb el president de la FELIP, amb el batle de l'Ajuntament de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, precisament per parlar una mica de com viuen a tots els municipis aquesta situació. Jaume, què tal? Bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per donar-me el vol.
1: Sempre, no? Aquí ja sabeu que teniu el vostre altaveu, l'altaveu de tots els municipis i tots els veïnats. Clar, volen conèixer una miqueta la situació de l'aigua, que ja obliga diversos municipis a aplicar restriccions. Com se viu aquesta situació des de la FELIP? Hi ha preocupació entre les baldes? Vos heu reunit en algun moment precisament per parlar de tot això?
3: Bé, hi ha molta preocupació. Hem de pensar que un ajuntament, un municipi que té aigua, la gent no se'n dona compte. Si tu obris el grifó i te surt aigua, no passa res. El problema ve en aquests municipis, com aquest com ho heu anomenat, que obris el grifó i no hi ha ningú, i no surt res. Aquí, la gent és quan se'n dona compte del valor que té l'aigua. Per tant, és una preocupació molt gran per baula d'aquest ajuntament. A més, és una situació molt difícil d'arreglar, perquè no podem tirar una tuberia de pulpir demà d'espalda de veïnat i ja està, o fer un pou nou. Per tant, hem de recorrir, per exemple, això que heu dit, de tu camion d'aigua, aquestes coses, en lo que mos surt.
1: Jaume, la situació és que hi ha sequera, tenim sequera, fa molt de temps que no plou, tot i que aquests dies ha fet quatre gotes brutes, que de moment ens han dut una mica de fang, això d'una banda, però després també hi ha molta de gent que se queixa que a molt de municipis per ventura hi ha problemes de canonades rompudes, que perden aigua i que aquesta aigua s'atuda. Això en teniu constància?
3: Sí, sí, és així. El que passa que tots aquests pobles que has anomenat, aquests pobles que s'han hagut d'aplicar restriccions, si anem a cercar, les pèrdues que tenen són mínimes, perquè estan conscienciats i saben que no poden perdre cap gota d'aigua. Per tant, tot una cauna rompuda, tot una cauna que no n'ha de veure, la canvien. A on és que hi ha més, que les tuberies perden més? En aquells pobles que, gràcies a Déu, no tenen aquestes restriccions. O, entre cometes, que s'entengui, molt sobre l'aigua. Aquests sí que tenen més pèrdues. Està clar que hem d'anar invertint perquè no se perdi ni una gota, però clar, hem de fer aquesta distinció. Aquí on hi ha restriccions perquè no hi ha aigua i aquí on sí que tenen aigua.
0: Jaume, té vostè la sensació que hi ha municipis que ara mateix no tenen restriccions i que tal vegada haurien de tenir-ne?
3: No, jo crec que no. Jo crec que no perquè tenim tots els municipis, tenim empreses o siguin de l'Ajuntament, o siguin empreses privades, que mos controlen tant a nivell d'espous, a nivell de depòsits, i tot com està, i a la mínima senyal d'alarma ja comencen a practicar qualque restricció. Inclús poden ser restriccions que la gent no se'n doni compte, que simplement baixar un poquet la pressió de l'aigua al vespre. Ja és una manera d'evitar aquest consum excessiu de segons quins municipis.
0: El que no podem obviar és que això és una realitat. El canvi climàtic, la sequera, ha produït aquesta situació. Si fa vostè la vista enrere, segur que ha vist una evolució de com han anat incrementant-se aquestes restriccions i tampoc podem descartar que de cara a l'estiu que ve hi hagi més.
3: Sí, efectivament. De fet, enguany hi ha una sèrie de municipis a Mallorca, ara xerré de Mallorca, que han començat a dur camionades d'aigua més pres que mai. En el mes d'abril i en el mes de maig, que mai s'havien duit camionades d'aigua, enguany se n'han hagut de dur. L'any que ve passarà el mateix i segurament hi haurà més municipis. O s'haurà de començar abans i alerta que alguna ciberni i tot no hagin de dur camionades d'aigua. Per tant, veiem que de cada any anem a pitjor. Per tant, s'han de posar la solució definitiva a arreglar el gran problema de l'aigua de les nostres illes.
0: La gent s'ho pren bé? Jo m'imagino que tothom ho entén, no? Que són restriccions necessàries, que són vitals per garantir la sostenibilitat, el medi ambient, els recursos de cara a un futur. En general, la percepció de la gent és bona?
3: Depèn. Jo us posaré un exemple que segurament passarà demà. Ara, com heu dit abans, fa dos dies que mos plou Terra Roja, avui Pantura en tornarà a fer, la gent, si demà ja no en fa, farà el seu cotxonet o farà la seva terrassa neta. I tu dius, bueno, jo si faig el meu cotxonet, no passa res. Però si tot un municipi fas cotxonet o fas la terrassa neta a la vegada, si és un municipi d'aquests que li falta aigua, s'acaba l'aigua i s'acaba. No pot tenir. Això me'n va passar l'any passat. Avisam-me des dels municipis, no fasou el cotxonet, no fasou el pati de darrere que té venet i segurament demà mos tornarà a passar a segons quins municipis. I s'acabarà l'aigua. Obriràs i desgraciadament no sortirà ningú, perquè tothom haurà obert el grifó per rentar casseves, cotxe o el que sigui. Per tant, sí, la gent està conscienciada, però hi ha moments, com aquest, que vol dir que pot ser que passi demà, que aquesta consciència desapareix.
1: Bé, d'allò t'ho dic, Jaume, i també t'ho dic a tu, Marta, que jo tinc el cotxe marró i procuraré demà no fer-lo net. Esperaré un poc. Si l'hem de tenir brut un parell de dies més, li tindrem i no passa res. Sobretot,
3: no
1: també,
3: passa res.
1: Sí,
3: no
1: sobretot,
3: passa res.
1: Sobretot per no fer que tothom hi vagi en el mateix moment, no?
3: Efectivament, és això. Hem de pensar que si un poble tu obris un grifó no passa res, però si obris tots els grifons a la vegada, el depòsit no dones abasto. Si ja no en poden, si has de dur camion d'aigua, que no donis abasto. Però el poc que treus del teu pous no dones abasto a carregar tota la gent en els grifons oberts. I la manera d'arreglar tot això, sí.
1: No, disculpa, t'anava a dir que justament tu abans deies que hi ha municipis que no tenen aquest problema. He intuït, per així com ho deies, que Maria de la Salut no teniu ara mateix aquest problema d'aigua. No sé si perquè teniu qualque pou, qualque... alguna manera de tenir aigua en tot moment, però sigui com sigui, quines són les restriccions que en general se solen aplicar? Demana, per exemple, lo de aconsellar que no se facin nets els vehicles, també se demana que no s'omplin piscines o que no se facin terrasses netes. Què més pot fer un ajuntament per demanar en els seus veïnats que estuvin aigua?
3: Bé, de fet, el Pla de Mallorca, que és el pitjor, és la pitjor regió de totes les Balears, té restriccions, i l'únic municipi que no en té és Maria de la Salut, perquè estem saldats per aquest vent, inclús posen la policia a anar a les cases aquí on se detecta un consum excessiu, per carregues jardins o per coses d'aquestes. Aquesta ja és la darrera de totes, és a dir, multes. Però d'aquí n'hi ha moltes més, que són consells de no fer escotxonet, de no omplir piscines, de no... tot això. Tot això que ens poden passar pel cap, que és un ús excessiu, que no sigui per consum humà o pel dia a dia que necessiti una persona, restriccions de munt això.
0: Des d'aquí, aquesta crida a la ciutadania, sobretot a la responsabilitat a fer un ús sostenible de l'aigua, cada petita gota compta, és una situació que s'agreuja de cara al futur. Hem d'intentar, entre tots, no?, fer equip, que és del que es tracta. Jaume Ferriol, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per recordar aquest missatge tan rellevant.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Igualment per vostè. 10 i 24 minuts. Abans d'anar a publicitat, fem un repàs de la crònica de successos d'aquesta jornada. Una notícia que just acaben de tenir constància. Un home de 29 anys va destrossar ahir dijous el seu propi vehicle utilitzant una destral a Ciutadella. Compartim la imatge en que va traslladar la policia local, en què explicava que va rebre una cridada d'un veïnat alertant que una persona estava destrossant un vehicle, per la qual cosa dues patrulles es van desplaçar al lloc amb l'objectiu de controlar la situació. Els agents van descobrir que el jove que copejava el cotxe era el mateix propietari i la seva justificació va ser que el vehicle anava a ser desballestat i que per aquesta raó copejava el cotxe amb una destral. No deixant de banda els successos, i us contam que una joieria d'Eivissa ha patit un robatori, però d'allò més curiós i també d'allò més quantiós. Li han robat joies per valor de més de 15.000 euros, Joana.
1: Sí, ha passat a la joieria Pomar, al barri de la Marina, i el més sorprenent, Marta, és com s'ha fet aquest robatori. Una dona ha entrat a la botiga, ha esperat el moment adequat i ha actuat amb molta tranquil·litat. Segons ha explicat la dependenta, els fets varen passar ahir cap a la una del migdia. La dona era dins la joieria, parlant com si res amb la propietària o amb la dependenta, quan en un moment determinat la dependenta s'ha ajupit, s'ha acotat. I és aquí quan la presumpta lladra ha aprofitat per passar-li la mà per darrere i agafar un panell on hi havia 12 anells eivissencs d'or, a més d'una cadena. I no només va tenir temps d'agafar les joies, sinó que, segons explica aquesta atleta, la dependenta, després del robatori encara es va quedar uns 5 minuts més parlant tranquil·lament amb ella per dissimular.
0: 15.000 euros a plena de llum del dia, com si no hagués passat res, una dona que finalment va abandonar la joieria, i va ser quan la dependenta va començar a sospitar que alguna cosa no quadrava. Va revisar les càmeres de seguretat, que compartim aquí a pantalla, i va comprovar que efectivament havia estat víctima d'un robatori. La dependenta fins i tot va sortir de la botiga per intentar localitzar-la, però clar, ja no la va trobar. Immediatament va avisar la policia.
1: Sí, ara els agents revisen aquestes imatges de les càmeres de seguretat i cerquen aquesta presumpta autora del robatori i el botí, que no és precisament menor. 12 anells eivissencs, com te deia, Marta, d'or i una cadena, i en total per un valor superior en els 15.000 euros.
0: A Menorca també va tenir lloc un accident mortal a la carretera general entre Amó i Alaior.
1: Una dona mort i 5 membres de la seva família han resultat ferits en un sinistre en què s'hi han vist implicat 2 vehicles. El cotxe on viatjaven ha acabat volcat al voral de la carretera i els ocupants han quedat atrapats a l'interior. Els equips d'emergències han hagut d'intervenir per rescatar-los. Les causes d'aquest accident encara s'investiguen, però sí que poden dir que el sinistre ha provocat, a més, retencions importants a la carretera general. La víctima víctima d'aquest accident és una dona que residia en Es Mercadal i per causes que encara s'investiguen el cotxe que ocupava la víctima ha acabat com d'embolcat vora la via. També hi viatjaven quatre persones més, abans havien dit cinc, són quatre persones més de nacionalitat colombiana que els bombers han hagut d'alliberar i que han estat traslladats a l'Hospital Mateo Orfila. Són dos homes, una dona i un nadó de 21 mesos, tots es troben estables.
0: Vos contant també tots els detalls d'una presumpta trama criminal desarticulada per la Policia Nacional que combinava tràfic de persones i narcotràfic a la Mediterrània.
1: Sí, segons l'informe policial al qual ha tingut accés i altres notícies, l'organització hauria introduït a Espanya al manco 400 persones de manera irregular, principalment a través de les costes d'Eivissa, de Múrcia i d'Almeria. I el negoci era milionari. Els investigadors calculen que només amb aquest trasllat de persones haurien obtingut més de 2 milions d'euros. Cobraven entre 6.000 i 7.000 euros per persona, sempre en efectiu. Però la particularitat d'aquesta organització és que les embarcacions no tornaven buides cap al nord d'Àfrica. Després de deixar els migrants, les embarcacions emprenien el viatge de tornada carregades de droga i altres materials.
0: De fet, la investigació apunta que haurien fet una seixantena d'expedicions cap al nord d'Àfrica. En aquestes operacions haurien transportat principalment drogues de síntesi, però també armes, explosius i altres materials vinculats a activitats delictives.
1: I aquí les xifres són encara més elevades. Segons l'informe policial, aquesta activitat els hauria reportat 24 milions d'euros. La investigació es remunta a l'any 2022 i els agents han identificat al manco 16 patrons. Fa dues setmanes es varen retenir o detenir 78 persones vinculades presumptament amb aquesta organització. 6 d'aquestes detencions es varen fer a Eivissa. Els investigadors descriuen una estructura que funcionava pràcticament com una empresa en diferents funcions i amb l'objectiu de maximitzar els beneficis i també amb importants recursos tecnològics, per cert.
0: Una activitat que, segons la Policia Nacional, no es limitava a Espanya. L'organització hauria operat de manera simultània a França, Algèria i Portugal. Acabaven també a Palma, on ahir es varen viure moments de tensió, precisament a la zona de platja de Palma.
1: Sí, perquè un grup de venedors ambulants es varen enfrontar amb agents de la policia local per intentar evitar la detenció d'un d'ells. La situació va requerir el suport de la Policia Nacional i finalment els agents han pogut arrestar els sospitosos i tot ha quedat en un petit incident.
0: Després ampliem la crònica de successos amb més detalls, però ara tot d'una hem de partir a la festa que tenim a la nostra companya Maria Antònia Esquines. Després de publicitat mos explicarà quin és l'ambient que es viu a Falanits. Tu has anat moltes vegades com a periodista o per gaudir de sa festa?
1: Idò,
0: o de les
1: mira,
0: dues maneres?
1: No, sempre he anat com a periodista.
0: Mira.
1: I se gaudeix també molt bé,
0: tot i que
1: has de fer feina. Sí.
0: Idò, després vos contam tot el que està passant a Falanits. Petita pausa per publicitat abans.
4: Al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el plátano de Canarias a 1,99 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada, Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
0: 10 i 32 minuts, és divendres 28 d'agost i al Kosov a la nit ja es respira un ambient de total festa.
11: Mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Idò sí, Marta, la gent ja està preparada, hi ha moltes ganes de festa, de començar, i hem triat aquesta cançó de Aitana perquè enguany s'ha convertit en l'himne del Coso, amb aquesta versió tan especial, evidentment no de superestrella, sinó de superkika, que després segurament podrem escoltar en aquesta versió que han fet enguany a Folanit. I és que parlam d'una de les neofestes més antigues i segurament d'una de les que més ha influït en totes les demés que després han anat nascent a Mallorca. El Coso va néixer l'any 1983 i va obrir el camí a una nova manera d'entendre les festes. Una celebració feta des de baix, des de la gent, des del poble, que tenia ganes de fer festa i fer un bon trull.
1: I ara arriba més un dels moments més desitjats, més esperats de la jornada, el pregó que donarà oficialment el sus a la festa.
0: I per viure aquest moment de primera mà, connectam amb la nostra companya Mae, aquí ho poses guió, però és la Maria Antònia Esquines, nosaltres ja l'hem batiada, Marta, ja li tenim aquest nom posat. Ana Maria Antònia Esquines és allà, ens escolta. Bon dia, com estàs, companya? Com està l'ambient ara mateix allà?
2: Bon dia, companys. I mireu, me trobo en dos altres carrers, més de lluny de la plaça de Serraval, on just acaba de passar, de fer-se el pregó, perquè hi ha tantíssima gent que no se pot ni entrar, i si arriba a estar allà enmig, no m'haguéssiu ni sentida. I és que el pregó acaba d'acabar i vos vull contar un poc com ha estat aquesta jornada. Si hi ha una paraula que defineix el Coso d'enguany, és, sense dubte, obres. Obres ha estat la temàtica d'enguany, un autèntic carrer en construcció, millor dit, la plaça, on s'ha fet entre senyals de trànsit, carrers nous, diuen, aigua, hi ha senyals fins i tot d'en Aitor.
3: La vida pirata, la vida, mejor.
2: Web, ara se m'ha costat una falanitxera a cantar, no sé si ho heu sentit.
0: L'han sentit.
1: Sí, totalment, una espontània, eh?
0: L'espontània que sempre n'hi ha, no?
1: I tant.
2: Sempre, sempre, sempre. I és que espontània la temàtica d'enguany, perquè ja vos dic, han omplert aquesta plaça plena de zones d'obra, fins i tot senyal de trànsit, i a més, una de les sorpreses d'enguany ha estat una màquina de gelats, que sempre hi ha un lloc per fer un homenatge i està dedicada a una gelateria molt estimada i recordada del poble, així com m'han explicat la gent d'aquí, que és la de gelats Neudó. I contar-vos també que ja sé, ja sabem qui ha estat la pregonera d'enguany. L'encarregada ha estat na Maria Montserrat. No sé si la coneixeu, però és una creadora de contingut que fa poc he vist que va visitar Ca Nostra, jo diria jo, i V3, els nostres nous companys de Xiu Xiu, ja que ha escrit fa res un llibre, i ella ha estat l'encarregada de fer aquest pregó molt reivindicatiu, especialment contra la massificació.
0: Maria Antònia, na Maria Montserrat, creadora de contingut, ha estat la pregonera, però veiem en imatges que m'has enviat, na Maria Heng, per cert, que l'altre dia va cantar amb Love of Lesbian, una fantasia, i també hem vist qualcú que emulava en Rafa Nadal, pot ser?
2: No, companyes, en Rafa Nadal va ser l'any passat. Enguany han entrat tots vestits de picapedrers, com diuen ells, i a lo darrer han fet una petita celebració, un petit espectacle, on anaven vestits de pirates, representat per sa banda en sa cançó de Wellerman, que és una cançó que s'ha fet molt viral a les xarxes socials, i han entrat fent una espècie de ball, fins i tot han fet un vaixell de pirates a nivells molt, molt grans, i han entrat per plaça per acabar ja aquest pregó, i na Maria Heinz se trobava a l'escenari i mos ha pogut cantar algunes cançons de les seves, com cada any, que no falla.
1: Per cert, Maria Antònia, el temps, perquè passàvem pena, sobretot per el tema dels niguls, hem tingut un tema, un dia meteorològicament un poc mogut, no sé si està acompanyant durant tot el temps.
2: I doncs, companyes, s'ha de dir que fa calor, però jo crec que és per l'ambient, que hi ha molta de gent i estem molt aquí plegadets, però passa una micona de fresqueta, un pot de vent, i és cel, pica, ja comença, núvols han començat a anar a primera hora d'en Sèrem aquí, picava, no, o sigui, no picava perquè no hi havia núvols, però mitjançant es prou ha anat acabant, però és que ho han fet a posta perquè, per donar aquest somriure a la finalització d'espregó, i el sol finalment ha sortit. Jo crec que tota la jornada de sora baixa i a migdia seguiran sol.
1: I respecte a la gent, que sempre sabem que és un dels esdeveniments que atreu més persones, de moment te pots moure en tranquil·litat, hi ha, no sé si moltíssimes són les persones que s'han atracat al poble, si realment és el dia acompanyat, no? Perquè quan no fa tanta calor, o al manco el dia no és un dia tan solejat, no sé si ha estat el cas, no? Que hi ha moltíssimes persones, com descriuries l'ambient?
2: Jo crec que els temps no atura ningú aquí. La plaça estava replena, ara és vera que s'està buidant una micona perquè tots se dirigeixen cap al convent on aviat faran la famosa missa i sortiran els gegants, els xeremiers i fins i tot els cavallets a ballar, que després més tard connectaré amb vosaltres i vos contaré un poc com ha estat. I volia afegir que en el pregó de cada any jo sempre m'aquieto amb una frase que me crida l'atenció i en aquest cas volia llegir textualment la Carina Maria Montserrat, la pregonera d'enguany, juntament amb el seu millor amic, que diu així, escoltau, llengua viva, cultura activa, perquè ni la nostra terra, ni la nostra llengua, ni la nostra cultura són qüestionables. Aquesta illa és ca nostra i hem d'aprendre a estimar-la. I, evidentment, no podia faltar el seu crit tan característic que sona així.
0: Aquest era un fragment o un moment d'aquest pregó d'Anna Maria Montserrat. Jo li vull demanar una cosa a Anna Maria Antònia, si me'n permets, Marta, perquè crec que en s'excusa Anna Maria Antònia no s'ha perdut ni cap rebel·la ni cap de ses neofestes.
1: Ella ha estat per totes les illes, pràcticament.
0: Mos pots confirmar que has estat per tot en guany? Muc, Coso, Embalat, etcètera, etcètera, etcètera?
2: Sí, sí, evidentment, és una llista que no pot faltar mai en el meu estiu. El dia que no ho facis, que estaré malalt o he tornat un poc bé a netejar. Preocupeu-vos si passa.
0: Clar, no te poden demanar en quina te quedes, perquè això seria ofendre a una o una altra. Però sí que el veré...
2: Evidentment, ens és festes de Santanyí, per molt que diguin el contrari. Clar, clar. Clar que sí.
0: Sempre agradaran cap a casa, me pareix molt bé. En qualsevol cas, el veré que aquestes neofestes ja no només... són neofeses, sinó que, com aquesta que avui mos ocupa, ja s'han establert i són una tradició. Es cosa 43 anys i ha anat evolucionant a més, a més, a més, i els qui ho començaven a organitzar ara tenen fills i fins i tot nets que també s'han trobat a la festa.
2: Sí, sí, està replà de lotets petits amb els típics cascs per no fer mal a les seves orelletes tan petites, perquè aquí el Renou fa una hora era a nivells altíssims, música, gent, crit, bé, jo crec que amb l'àudio que han posat d'aquest crit tan famós Coso que fan ells, s'ha pogut veure reflectit la gentada que hi ha. Ara per Ventura no sentiu tant tant de Renou, però ja vos dic, la gent estan en corrensos cap on es convent a agafar lloc, perquè és un caminat molt, molt, molt, molt estret i s'arriba a acumular moltíssima de gent.
0: No, i és un moment culminant i esperadíssim perquè es pali, no?, aquest moment en què tots els polítics han de passar per davall es pali i els atiren aquesta moscatella amb vinagre, que també fa tanta dolor, per cert, més alerta que no t'embrutin. És un moment esperadíssim, però també és cert que normalment els polítics s'hi donen i passen i no tenen cap problema per fer-ho.
2: Així és, així és. Veurem a veure quines autoritats mos esperen enguany davall aquesta cosa tan emblemàtica que duen com un quatre pals i una tela. No sé si ho fan per protegir l'or del sol i per ventura també per no rebre tant d'aigua o no sé què arriben a tirar. Jo aniré alerta a Nota Carme. Més aviat després vos contaré qui ha estat el valent que ha anat allà.
0: Home, segur que s'avaldesa a Catalina Soler perquè sempre que ha estat valdesa o regidora s'hi ha sumat i ha passat i s'ha tapat un poc, però... ha passat aquesta penitència i ho ha fet.
1: Quin ambient, per cert,
0: sí,
1: el que s'escolta des de Felanís, des de l'epicentre de la festa, Maria Antònia Esquines, després tornem amb tu, si t'assembla, i mos segueixes contant.
2: Després tornem, vaig corrents-vos a agafar lloc en el convent, companyes.
1: A ritme de superestrella, nosaltres continuem amb aquesta banda sonora oficial de l'esdeveniment d'enguany. Són les 10:41, però a banda de la festa del Coso Felanís tenim altres qüestions que contar-vos. Fixeu-vos, perquè avui és dia 28 d'agost i hem trobat al calendari una efemèride que ens ha agradat moltíssim i hem trobat que avui era el dia perfecte per fer aquesta reflexió.

0: I d'avui, Marta, fa 63 anys que Martin Luther King Jr. pronunciava a Washington un dels discursos més famosos del segle XX i d'aquella famosa frase que sentíem ara en veu d'Azaba, I have a dream. King parlava davant unes 250.000 persones que havien participat en la marxa sobre Washington per reclamar feina, llibertat i igualtat per a la població negra dels Estats Units. El discurs arribava en un moment especialment tens de lluita pels drets civils. I el que fa tan especial aquest discurs és que no només parlava del present, sinó que imaginava com havia de ser també el futur. King somiava en una societat en què les persones no fossin jutjades pel seu color de pell, sinó pel seu caràcter, per qui eren. La frase I have a dream es va convertir en una de les expressions polítiques més reconeixibles de la història. Però el discurs és recordat també per una altra cosa, la capacitat de convertir una reivindicació política en una història emocional que qualsevol persona podria entendre. Podem empatitzar, no? Ni tu ni jo som de color negre, però empatitzam absolutament amb aquest discurs. Potser podria demanar quin és el discurs que ha passat a la història, més enllà d'aquest d'en Martin Luther King, però, per ventura, t'hauria de demanar, Marta, quin és el teu somni? Ostres, que somies?
1: Tantíssims,
0: quin
1: però...
0: Quin és el teu somni?
1: Però, mira, fixa't, somnis n'hi ha molts, no? Però crec que el de Martin Luther King, en aquest cas, era superjustificat, perquè tant d'anys de després i encara existeix aquesta reivindicació, encara no s'ha superat, encara existeix discriminació.
0: Totalment,
1: no?
0: Sí,
1: I això crec que sap greu, no? Que en un temps en què pareixia que s'havia d'assolir, que s'havia d'aconseguir, no, malauradament no s'ha aconseguit, sap greu, i per això crec que, que és una molt bona idea recordar-ho, no? Recordar aquest moment.
0: Recordar-ho i per aventura somiar en altres
1: com ell. Que un dia serà possible.
0: Que un dia serà possible, que nosaltres no haguem de parlar ni de discriminacions...
1: De qualsevol tipus, de sexe, de raça, de qualsevol tipus, en realitat, no? Tant de bo.
0: Tant de bo.
1: Arribia.
0: Tant de bo puguem donar nosaltres la notícia que això ha acabat i s'ha posat fi.
1: És la reflexió del dia. No ha estat la frase del dia, però sí que pot ser, sens dubte, la reflexió del dia. Són les 10 i 44 minuts. Uns consells més. Ens visita Julià Gallo. Amb ella parlarem d'una qüestió, fixeu-vos, un tant tabú, perquè quan se parla de sexualitat sembla que sempre ha d'anar associat, no?, una determinada edat, fins i tot a la joventut, però ningú parla de la sexualitat en una etapa més madura, fins i tot a la tercera edat, no? Sap greu que no se pugui parlar d'una part important de l'afecte, com és la sexualitat a la tercera edat.
0: I d'avui en parlarem en aquest programa.
1: D'aquí tan sols uns minuts. Exactament.
2: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
3: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: y entonces que se atrevan, que pidan, que reivindiquen y que compren y que hagan experimentos.
1: No se me ocurre millor missatge. Julia Gallo, moltíssimes gràcies.
0: A vosotros, gràcies.
1: Mai és tard, jo crec que és la frase, per res, eh? Per aprendre, per gaudir, per conviure, per tornar a començar, per tornar a tenir parella, per no voler tenir parella, per qualsevol tipus de decisió. Mai és tard. Arribem a les 11, notícies a la part de ràdio, publicitat a la part de tele, continuem en ruta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Les plataformes Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària acusen la Policia Nacional de cercar caps de turc per criminalitzar el moviment. La reacció arriba després que l'informe policial hagi identificat 7 persones com a presumptes responsables de desordres públics i danys en els incidents posteriors a la marxa del passat 26 de juliol.
2: Segons les entitats organitzadores, aquestes identificacions només cerquen justificar el que consideren una actuació brutal i nefasta dels agents contra els manifestants pacífics. Així mateix, critiquen que el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, encara no hagi donat respostes sobre la investigació de les càrregues policials que va prometre fa un mes.
1: La plataforma d'afectades per la hipoteca s'ha manifestat avui a Sant Bordó i per protestar per contra Priconsa, la promotora que dimarts passat va entrar a les parcel·les 11 i de 9 del camí de Son Antiquet, segons diuen els veïnats, amb amenaces i coaccions. Ha seguit aquesta concentració la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia, Neus, conta'ns.
3: Bon dia. Des de la plataforma asseguren que Priconsa no disposa de cap sentència ferma que li permeti ocupar aquests terrenys i recorden que hi ha un procediment judicial en marxa davant el Tribunal d'Instància de Palma. Ho explica l'activista de la plataforma, Àngela Pons.
4: A un procediment de desnonament s'ha de respectar el fet que sigui els jutges que digui el dia i s'ha de que tinguin que sortir. En el moment que qualcú entra a dins casa seva, és un allanament de morada, infringeixen la llei.
3: La plataforma considera que es tracta d'un conflicte relacionat amb l'especulació immobiliària i reclama que es respecti el dret dels residents a un habitatge digne. Els afectats, per la seva part, volen denunciar públicament la situació i reclamar una solució al conflicte.
1: Gràcies, Neus, en directe. I al Congrés, el ministre de l'Interior assegura que els migrants que no compleixin les condicions seran retornats als seus països. Intervenció de Fernando Grande Marlaska, que continua ara a la cambra baixa en una nova jornada de compareixences per parlar de la situació a Ceuta, on ara mateix, segons ha explicat, queden 5.000 persones de les 72.000 que varen votar a la frontera a finals de juliol. 1.500 d'ells són menors.
2: Marlaska així mateix ha anunciat una inversió de 35 milions d'euros a aquesta frontera. És una de les més complexes del món per evitar futures entrades massives. D'obvis que s'invertiran en allargar els espigons fronterers i altres mesures estructurals. El ministre de l'Interior ha rebutjat en tot cas el fet que encara quedin migrants a la zona esperant resoldre la seva situació suposi un efecte crida.
5: La entrada irregular en Ceuta no genera expectativas automáticas de permanencia en nuestro país. Por ello, una vez superada la fase inicial centrada en el salvamento, la asistencia humanitaria y la identificación, continuaremos aplicando los procedimientos legales para gestionar el retorno de quienes no reúnan las condiciones para permanecer en nuestro país.
1: Dos dels ferits en l'accident de trànsit d'ahir a Hora Baixa a Menorca han estat traslladats a l'Hospital de Son Espases. En el sinistre va morir una dona i varen resultar ferides 4 persones.
2: Les dues persones traslladades a l'hospital són un home de 45 anys i una dona de 34, amb dos evacuats per fractures cervicals. L'altra dona de 47 anys i la bebè de 21 mesos estan estables.
1: I atenció, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja per Rissaga, Menorca, però avui a Hora Baixa les oscil·lacions podrien arribar fins al 1,20 metres. Arribem així a les 11 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Marta Grau.

11 i 5 minuts. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i nosaltres encetam aquesta tercera i ja darrera hora de programa. És divendres, ens relaxam una mica i vos contam algunes de les notícies més curioses. Avui hi havia més d'una que mos ha cridat l'atenció, començant per la primera. Un Chucky, si heu vist la pel·lícula, que és un muñeco terrorífic i dos, sí, amb una màscara molt semblant i molt real, sembrava el pànic a Filadèlfia.

0: Idò, sí, avui dues notícies, començant per aquesta que deies. A Filadèlfia, als Estats Units, la policia ha detingut un home que durant dies va atemorir els veïnats pels carrers de la ciutat amb una màscara de Chucky, el famós assassí de la pel·lícula Child's Play. Es tracta d'un jove de 22 anys que presumptament hauria perseguit i assetjat unes 15 persones. Un dels episodis més greus va quedar enregistrat per una càmera de vigilància. Una dona sortia a córrer de matinada, passa perseguida per aquest sospitós que, segons la policia, li hauria demanat si estava preparada per morir. Estàs preparada per morir? La dona va fugir demanant ajuda i va acabar amb lesions importants a una cama. Aquest home, aquest Chucky, va abandonar Filadèlfia el 19 d'agost i va viatjar primer fins a Orlando i després fins a Las Vegas. Allà va ser localitzat i detingut pels agents. Ara està pendent de ser extradit a Pensilvània, on haurà de respondre per aquests fets.
1: La veritat és que crida moltíssim l'atenció que és Chucky, que ha atemorit pràcticament tot Filadèlfia amb aquesta màscara terrorífica. Però de Chucky passava una història que també sembla treta d'un guió de cinema. A la Xina, una dona amb una gran fortuna va finançar completament una sèrie de 50 episodis, però va posar dues condicions, dues molt importants. Ella seria la protagonista femenina i tindria control absolut sobre el guió. El resultat, una història amb més de 60 escenes de basades amb l'actor principal, un jove de 23 anys.
0: Idò, que t'apareix. Tant li diríem a ca meva. Idò, aquest actor assegura que durant una de les primeres escenes romàntiques la dona el va subjectar pel cap i el va besar per força, o a la força, per dir-ho d'alguna manera. Tot i sentir-se incòmode, va continuar amb el rodatge perquè ell i pensava que era una de les seves primeres grans oportunitats professionals. L'equip ja havia advertit que tantes escenes íntimes podien perjudicar la sèrie i, de fet, finalment, la plataforma que l'havia d'emetre la va rebutjar per excés de contingut romàntic. Dues històries que semblen impossibles, un home disfressat de Chucky sembrant el pànic pels carrers i una milionària que converteix una sèrie en una marató de besades. Marta, què trobes?
1: Mira,
0: que t'apareix?
1: Jo començo per en Chucky, si te sembla, fent algun apunt, perquè és la notícia que...
0: Ja m'has dit que no t'apareixia que fos en Chucky.
1: Home, perquè en Chucky és color carn, és veritat. Aquesta màscara és més blanquinosa, si fos el Chucky real de les pel·lícules dels 80 que vàrem veure nosaltres, és veritat que recordam que... O de principis dels 90, perdó. Recordam que és molt més color carn que no aquesta tan blanquinosa. En tot cas...
0: Aquesta és marca blanca.
1: Aquesta...
0: Mai més ben dit.
1: Un Chucky d'aquest conegut portal d'internet, no?
0: Exacte,
1: que no
0: sí.
1: T'arriba igual que sa original. En tot cas, ostres, perquè tots els locos estan als Estats Units? Perquè sembla que això només passa als Estats Units. Bé, al Regne Unit també passen coses, perquè recordes sí, no? Aquell que estava vestit també com a de la mort a damunt el terrat d'un hospital, que li van cridar l'atenció perquè anava vestit com si fos
0: Marta,
1: la mort, no?
0: A tu t'agrada molt el cinema de por, jo sé que ets molt fan,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Una cosa per una xina i una altra,
1: exactament.
0: Que per darrere te vengui un cridant,
1: home,
0: estàs preparada
1: per morir.
0: O sigui, poca broma.
1: Quina necessitat. I després la Xina també m'ho sorprenen notícies molt curioses, perquè aquesta...
0: Imagina't si era fan, aquesta dona. Fan,
1: sí,
0: fan,
1: però
0: fan.
1: Això és assetjament.
0: Sí, una mica.
1: Ostres,
0: una mica massa.
1: No deixa de ser una notícia curiosa, que podria ser simpàtica, però si ho penses, què pensaria l'actor? O què pensava l'actor quan li van dir no, és que aquesta dona te besarà més de 60 pics, perquè ja sé que poses dos bes de la sèrie.
0: I no te queixis.
1: I no te queixis.
0: Mira, i en el final no l'han emmesa perquè era com a massa...
1: Ostres.
0: No sé. Massa, no sé si distantís o massa embafadora, no?, sa sèrie, en el final.
1: Hauríem de parlar amb aquest actor per saber o conèixer-lo, les reaccions i de com va viure realment aquests episodis, però anem amb altres qüestions, si vos sembla. Deixem les dues notícies curioses per parlar d'altres que també tenen a veure amb l'estiu, amb aquesta etapa tan meravellosa que ja està posant punt i final.

0: és vera, que tot acaba... No hem posat el final del verano ja llego, que és molt trist, eh? Que no és, no és necessari.
1: Una més actual, més, Marta.
0: És molt més, molt més actual. També. Sí, també és necessari. Un poc de música actual. És vera, l'estiu és un moment molt especial. A més, és el moment en què se creen els vincles, ja sigui perquè els nens van a l'escola d'estiu i fan nous amics, per al lloc d'estiuets, perquè vas de viatge amb la família i aprofiten per fer-se nous amics. Però aquestes amistats te permeten tenir com una nova personalitat, perquè aquesta gent no te coneix tan bé. Tens aquesta sensació com començar de zero, no? Amb nous companys de classe, amb nous coneguts. És una sensació molt especial.
1: Exacte. Durant les setmanes de vacances només importa jugar, però com que tot arriba en el seu final, no? I la rutina torna, les classes tornen a començar i ens acomiadam d'alguna manera de les persones amb qui hem estat junts tot l'estiu amb una frase. Molt bé l'any que ve.
0: Clar, no sempre ens veiem l'any que ve. Això és el tema, no? Mos veurem l'any que ve, seria una pregunta interessant. Tot i que l'estiu s'acabi, no vol dir que l'amistat hagi d'acabar, no en tots els casos. Tot i que no es puguin veure en persona, avui dia és molt més fàcil a través de les xarxes socials mantenir el contacte gràcies als missatges, a les videotelefonades, però aquestes amistats es poden mantenir durant un altre estiu. No aprofundir un poc en aquests vincles que se generen ara i si se poden perllongar en el temps, i saludar Marcos Bote del grup de sociologia de la família de la Federació Espanyola de Sociologia. Ja la veiem. Marcos, bon dia, benvingut al dia.
2: Bon dia.
0: Quina percepció tens, Marcos? Que les amistats acaben, en la majoria dels casos, quan l'estiu acaba, o no té per què?
2: Bueno, no tienen por qué. Habría que clarificar que hay dos tipos de veraneo, por decirlo así, de alguna forma. Uno que cada vez se va perdiendo menos. Recientemente salió un informe sobre la segunda residencia. Como esto fue para algunos un lujo que se pudo permitir una generación, el tener una segunda residencia lo que hacía que las vacaciones coincidieran de forma recurrente esas pandillas, ¿no? Que se formaban pues en la urbanización donde solía veranearse. En ese caso es relativamente más fácil mantener esas amistades porque de alguna forma siempre cada año van a volver a repetir esas personas que tienen en muchos casos esos apartamentos en propiedad. En otros casos pues se tratan de vacaciones pues más esporádicas, más eventuales, donde efectivamente se forman unas amistades, ¿no? Creo que habría esa canción de Andrés Calamaro que decía que la despedida me están haciendo viejos, ¿no? De alguna forma también es una señal de madurez. Vas conociendo gente que luego se va quedando en el camino. Lo ideal es que se mantenga de alguna forma pues, la comunicación, como muy bien apuntaba, y a través de las redes sociales se facilita que puedan mantenerse esas interacciones en el tiempo hasta que vuelva otro próximo año si se coincide en el mismo lugar. Que no siempre es factible y podría ser por caprichos del destino que esas dos personas, en el caso de niños, puedan coincidir pues, cuando sean mayores, cuando estén estudiando. También refleja de alguna forma, son un tipo de amistades que, por desgracia, se van trasladando a otro ámbito, ¿no? Cada vez tenemos relaciones, como se llama, más japonizadas, más atómicas, más efímeras, ¿no? Esto es un signo también de nuestro tiempo que han descrito diferentes sociólogos, en el que al final las relaciones sociales pues no son tan afianzadas, no son tan sólidas, si queremos usar ese término, y todo es mucho más fluido y mucho más efímero, en el tiempo.
1: Marcos, ¿creus que els pares, quan els fills són petits, haurien d'ajudar a mantenir aquestes amistats, per exemple, organitzant una trobada durant l'hivern, per exemple?
2: Sí, hay quien lo hace, hay quien si los hijos han conseguido pues crear esa pandilla o esa amistad, un vínculo fuerte, y también la amistad se ha mantenido entre los padres, cosa que es importante, pues sí que intentan hacer un viaje o más adelante en el otoño, en el invierno, o bien visitar una de las ciudades donde reside una de las familias, o quedar en un punto común dependiendo de la localización, ¿no? En este caso, al menos esas dos familias, algo que se intenta conseguir, pero hay que tener en cuenta que siempre eso también implica un coste, y en muchos casos, claro, esas amistades también, pues, como decía, son muy efímeras, y hasta qué punto merece la pena para los padres decir, oye, pues un niño, una niña con la que ha jugado tres veces en la playa, pues hasta qué punto se puede considerar que es un amigo con el que merece la pena volver a quedar. También, para mí, algo de lo bonito de la de la amistad o de los amigos, ¿no? Digamos, cuando analizamos las relaciones sociales, los distintos agentes sociales, pues tenemos muy claro cómo se define en términos familiares una persona, en términos de vecindad, incluso en términos de trabajo. Tú sabes quién es tu jefe, sabes quién es tu vecino, sabes quién es tu hijo, por ejemplo, ¿no? Pero la definición de la amistad es mucho más subjetiva. De ahí que un niño puede considerar un amigo, básicamente, están jugando en el parque, se acaban de conocer y se llaman amigos entre ellos, ¿no? Pero para un adulto, pues todo, cada uno tenemos nuestra definición muy subjetiva. Es complicado decir qué consideramos un amigo y hasta qué punto hay que hacer cosas o dejar de hacerlas con un amigo. Creo que los padres ahora intentan a determinadas edades, sobre todo, que se mantengan ese contacto a través de redes sociales y si surgen oportunidades de un encuentro físico que pueda producirse. Pero es cierto que esa digitalización de las interacciones sociales sea el gran cambio respecto a otras generaciones como las nuestras, donde era el contacto se mantenía por carta o una llamada telefónica
0: I és la part bona, Marcos, de les xarxes socials, si ho pensen, no? Tenen aquesta part bona que mantenir el contacte és molt més fàcil. Ara, si un amic t'agrada, no? Si has tingut un vincle fort, no hauria d'haver excuses, no? Jo crec que ens poden quedar amb aquesta part positiva, no?, que ens han duit les xarxes socials.
2: Sí, dentro de tantas partes negativas, especialmente para jóvenes, adolescentes, ahora estamos inmersos dentro de una enorme, bueno, dentro de un proceso judicial en Estados Unidos contra las plataformas de redes sociales por el impacto que han podido tener en el bienestar de niños, adolescentes y jóvenes. Pues dentro de tantas cosas malas, quizás esta sea una de las cosas fundamentales, ¿no? Creo que esta generación de niños, adolescentes probablemente experimente una mayor movilidad que la que incluso nuestra generación haya podido experimentar, superior también a la de nuestros padres. Es decir, que vivirán en mucho más lugares que nosotros lo hemos hecho a lo largo de la vida. Esto hará que uno desee mantener y que sea menos frustrante, menos triste el abandonar una ciudad en la que has vivido, pues sea porque tus padres se han mudado o porque tú vas a estudiar, luego vas a trabajar en un sitio y luego a otro, pues de alguna forma pueden mantener contacto con personas que pueden vivir incluso en otra punta del mundo, ¿no? Dependiendo también de las trayectorias laborales de cada uno y de dónde le lleve su destino. Y en ese sentido, el poder mantener contacto con personas que están muy lejos, creo que es una de las principales ventajas, y de hecho creo que para muchos, la idea, la función, una de las funciones principales era el poder mantener esos contactos más inmediatos a pesar de la distancia, aunque luego se han utilizado para muchas otras cosas, como todos sabemos, y también está todo el debate sobre los influencers y el impacto que tienen en la sociedad. Sí.
0: Mira, crec que ens podem quedar en la part positiva, Marcos, no? Que ara totes aquestes amistats que estan arribant, no? En aquest punt, a dir-se adeu, que puguin mantenir el contacte a través de les xarxes socials, que ens quedem en la part positiva d'aquestes noves maneres de comunicar-nos. I jo crec que paga la pena també, sobretot, ensenyar als fills la importància de mantenir una amistat, perquè les amistats s'han de cuidar, i qui té bons amics ho sap, que s'han de mantenir, s'ha de fer aquestes cridades de tant en tant, sobretot aquells que no tens l'oportunitat de veure-los sempre, cada dia, i això és ben verà. Qui té un bon amic té un tresor.
1: Té un tresor.
0: Té un tresor, i que el conservi per molts d'anys. Recordem, Marcos Botes, del grup de Sociologia de la Família de la Federació Espanyola de Sociologia, i ha explicat molt bé el que suposa mantenir aquest vincle. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Anem a parlar de molts amics que avui segur se concentren en aquesta festa. Vos hem explicat abans, no?, que el coso ja estava escalfant motors, que Felanís tot estava enllestit. Hem escoltat una part d'aquest pregó tan esperat i allà segueix la nostra companya, Maria Antònia Esquines. Maria Antònia, bon dia de nou.
3: Bon dia, companyes. Així estic aquí davant el convent de Felanitx, on celebrem aquesta missa tan especial que tenen, l'ofici que li diuen aquí. I vos he de dir que m'ha costat molt, perquè hem vengut amb antelació i ho he aconseguit, però tinc aquí tres personatges essencials de les festes. Deixaré que ell mateix se presentin, a veure, que no ens...
4: Jo sóc la Maria Àngels i faig d'en Bernat Soldat.
3: Clar, és que tenen tres que parrots. Després, un altre, el segon.
5: Jo sóc Níquer i duc encara llarga.
3: I la tercera?
6: Jo sóc la Maria, Concepció, i duc les dues cares.
3: Companya, vos he de comentar que aquí tenen dues generacions, un molt, molt joves, i crec que aquí de vora tenc una veterana que ja fa un parell d'anys que fa de Caparrot. Contents, és el teu primer any, fa un parell d'anys?
6: No, fa un parell d'anys, fa un parell d'anys. N'he duit varis.
3: N'he duit varis, o sigui, no sempre dones vida en el mateix Caparrot.
6: No, he duit les dues dents i el soldat, i ara duc les dues cares.
3: Què és el més especial de fer de Caparrot en aquestes festes? Perquè sou dels personatges més importants quan surten de la missa d'aquest coso.
6: Participar i això, i fer poble, i res més.
3: I vosaltres que no opineu, quina és la part més especial?
4: Bé, poder fer poble, poder acompanyar aquests cavallets i ajudar-los a que puguin ballar bé.
3: I quina és la vostra tasca? O sigui, quan surten tots, ballau o què feis?
5: Bé, la nostra feina és acompanyar els cavallets des d'allà a on surten fins aquí, i després fer el cercle per evitar que la gent s'hi costi massa i protegir-los, de certa manera.
3: Clar, doncs unes canyes molt, molt significatives que sempre se veuen en el redol, aquestes canyes verdes, quina importància tenen, quin paper tenen?
5: Bé, un poc per fer por a la gent, perquè sobretot fer el cercle quan ens posam i que la gent no passi. I si qualcú va un poc més de llet, pues fotre-li un toquet.
3: Això és la part que més t'agrada de la festa?
5: Bé, la part que més m'agrada és anar darrere, acompanyar, fer poble, però sé que la tenc en la mà per si fa falta.
3: Companyes, el micro tancat m'ha comentat una de les Caparrot que ella ja ha passat una passeta més en van, perquè quan era petita feia de cavallet. A veure, conta'm un poc.
4: Sí, quan tenia 10 anys vaig fer de cavallet i vaig ballar tal dia com avui fa 10 anys.
3: I ara Caparrot, què significa això d'evolucionar dins una festa tan tradicional com el teu poble?
4: Ja, com havia dit abans, un poc fer poble, poder seguir i no sé, poder com a, també desenvolupar-te com a persona i sí, com a paper.
3: I això imagino que ho doneu de generació en generació. Els vostres fills també voldríeu que participessin en aquestes festes?
4: Jo crec que sí, i hi ha vegades que després les persones no ho volen ser perquè no, però ja m'agradaria molt que fossin.
3: I ja, moltíssimes gràcies a tots i felices festes. Espero que ho passeu super, super bé i que tot vagi com toca.
6: Vale, moltes gràcies.
5: Gràcies a tu.
4: Moltes gràcies.
3: I d'ahir, companyes, ara esperarem aquí de fora del convent, que està a punt de començar l'ofici. No sé si ja començau a sentir les xeremies,
0: estan
3: de fabiol
0: sí.
3: I de tamborina.
1: Clara, ara toca aquest ofici solemne, que és per celebrar que avui és el patró, que és Sant Agustí. Després arribarà aquest ball dels cavallets, els gegantons, els gegants de Felanitx, i després el cercavila amb els dimonis, els gegants, els caparrots, i també aquest pali, que també se produeix en aquesta esplanada de Val d'Iglesi, que, com dèiem, fa que tots els polítics, totes les autoritats presents, passin per allà i hagin d'aguantar que se'ls tiri aquesta aigua amb vinagre i aquest raïm.
0: Un ha d'aguantar tots.
1: Sí,
0: exactament.
1: Han de passar per davall el pali.
0: Exactament. Maria Antònia, moltíssimes gràcies. Després continues amb nosaltres, recordant que també seràs present el dia a Mallorca, contant en directe tot el que ocorre a Felanitx avui, en aquest dia de festa grossa. 11:23, uns consells més i més propostes aquí al dia.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
3: Oh, sorpresa!
0: Un temple. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
4: Ja som aquí, ja hem arribat!
5: Com d'això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia. IB3 Ràdio.

0: 11 i 26. Ai, que ja és el darrer cap de setmana del mes d'agost. Que ràpid ha passat tot això. Ha passat pràcticament volant, i tot i que encara no s'acaba l'estiu ni tampoc les vacances. Per alguns sí que és el final de moltes coses. Abans parlaven de les amistats, de la tornada a l'escola. Segurament que molts també heu pensat allò de vinga, de començar o de tornar a fer esport, recuperar les rutines, cuidar-se dels excessos de l'estiu, però... Què heu fet aquest estiu? Platja? Piscina? No sé si heu pogut fer qualque viatge. Bé, nosaltres estem al dia de la vida de tots els programes, i ja sé, t'anava a demanar tu què has fet, ja ho sé perfectament el que has fet, però ha estat un bon estiu, Joana Marató.
1: Sí, jo crec que si feim balanç, una mica de tot hem fet. O manco jo, molta platja i molta piscina, que ja sap que m'agrada estar molt en remull, i també he fet qualque becadeta davant el ventilador, en el sofà, i aprofitant de tornar a veure, de revisitar algunes de les pel·lícules a les que sempre tornen una i una altra vegada.

0: Idò sí, Marta Grau, vaig veure Dirty Dancing fa poquíssim.
1: I vas fer molt bé, vas fer molt bé.
0: Una història d'estiu, de primers amors, de música, de ball, que ha aconseguit convertir-se en un clàssic generació rere generació, però perquè seguim tan enganxats a la pantalla cada vegada que veiem ballant en Patrick Swayze, malgrat que sabem perfectament com acaba aquesta història de 1963, tu què creus? Per què mos agrada tant tornar
1: a
0: aquestes pel·lícules?
1: Perquè la sentim com una abraçada, com un moment de relax, perquè sabem el desenllaç i no patim, no? No passes pena, tu saps com acaba, ja saps, no t'agafa per sorpresa.
0: Aquestes són algunes de les claus per aconseguir una comfort movie.
1: Men, però què és una comfort movie?
0: Idò, mira, tal i com dius, la plataforma IMDb és una pel·lícula que es basa en el sentit de la nostàlgia d'un espectador i les emocions positives que li han atribuït inconscientment. Avui les nostres becàries, na Victòria i també na Francesca, han sortit a les carrer per saber quines són aquestes comfort movies dels nostres oients i els nostres espectadors. Algunes d'elles et segueixen decidint per la filmografia de Patrick Swayze.
2: La de Ghost me encanta porque demuestra mucha pasión, mucho sentimiento y a mí por lo menos me toca el corazón.
0: Però hem de saber per què una pel·lícula sigui la nostra comfort movie no fa falta parli d'amor o de ball. Algunes aposten per films que s'allunyen una mica més de les abraçades i ens porten a realitats una mica més conspiranoiques.
3: La pel·lícula que més me diverteix i que de més bon humor me posa i que sempre que per casualitat pues, apareix a la pantalla, sempre a cap enganxada veient-la. I és El dia de la bèstia de l'Àlex de la Iglesia.
1: No, ja gustos per tot,
0: no té res a veure amb Dirty Dancing, però mira.
1: Jo estava totalment d'acord amb Dirty Dancing i sobretot amb aquesta oient, no?, que deia Ghost. Igual, jo si la vaig per la tele,
0: també
1: allà com aquest,
0: també te quedes,
1: totalment
0: no?
1: aferrada al televisor. Altres pel·lícules, és vera que combinen discografies de grups, perquè mos encanta quan tornem a sentir la música, recordar aquelles famoses cançons, que sobretot pares, mares, tornen a reviscolar-les gairebé una vida més tard.
4: La meva pel·lícula preferida és Mamma Mia. Encara no l'he vist aquest estiu perquè no he tingut temps. Segurament la miraré no sé quantes vegades a l'any, sobretot aquest estiu, perquè he anat a Grècia i m'encanta.

0: Va, Mamma Mia també és un clàssic, eh? Recordem que no estem parlant, per exemple, de l'Odissea, de
1: I
0: Nolan.
1: I tampoc diguis aquest exemple, perquè ha estat supercriticada, cosa que jo no entenc.
0: Jo no l'he vist
1: no
0: encara.
1: Entenc, eh?
0: No l'he vist encara. Ja la comentarem quan l'hagi vista, però és veritat que hi ha hagut gent que ha estat detractora i gent que li ha encantat, com en el cas de la Marta Grau, aquesta Odissea de Nolan. Aquesta pel·lícula de l'estiu, també ho hem de dir, eh? Però, malgrat les dues històries, ens parlen d'un pare que torna a una illa grega després de 20 anys per a trobar a ser amb un fill que gairebé no el reconeix, el Mamma Mia, basat amb aquells lluentons, amb artistes suets i diàlegs entre altres personatges femenins, és molt diferent i també enganxa molt. Jo, Mamma Mia, també no sé quantes vegades el Mamma Mia de la Meryl Streep, perquè suposo que també l'associem en aquesta pel·lícula, l'he pogut arribar a veure.
1: Els musicals, sobretot, tenen aquest efecte, aquestes comfort movies, que són les pel·lícules que tornem a veure una vegada, rere altra, perquè mos fan sentir bé. Parlaven de les musicals, però Mamma Mia no és l'única que han triat els nostres oients. Mireu.
2: Si m'hagués de quedar només amb una pel·lícula, elegiria La La Land, perquè els musicals m'encanten.
1: Mira, un musical molt més modern. Jo no he parlat de West Side Story, però clar, aquí ja me'n vas a mig segle enrere, que me fascina i me sé tots els diàlegs. De veres, eh? És fins i tot preocupant. Un dia us faré la demostració, però no serà avui.
0: No serà avui. Mira, jo no m'aniré tan enrere, però també m'aniré bastant enrere, perquè clar... Dirty Dancing, que és una, Mamma Mia és l'altra, però jo crec que la meva pel·li comfort movie per excel·lència és Gris, que també, no sé, com musical, de molt estiu, no? Una miqueta això, fa que... Sempre que la posen, envio un missatge a una cosina meva, en Esther, fan Gris. Perquè sàpiga que la fan.
1: I que no se la perdi. I que la pugui tornar a veure per vegada número 37.
0: Exacte.
1: No mos cansam d'aquestes comfort movies. I això de saber els diàlegs... Mira, sembla que no sóc l'única que memoritza diàlegs. Alguns oients també ho fan.
3: Sé que sempre torn com a comfort movie és El Club de los Poetas Muertos. M'encanta perquè me recorda la importància de tenir referents que t'ajudin a crear i a formar un esperit crític. Aquesta no l'he vist en l'estiu perquè me la guardo pels mesos de tardor.
1: Gran pel·lícula, també. Jo crec que tal vegada l'he vist unes 12 vegades, segur.
0: 12?
1: Sí, segur.
0: Una dotzena de vegades.
1: Una dotzena, com a mínim, i és una pel·lícula preciosa. No sé si te quedes amb alguna en concret, perquè hem parlat de Dirty Dancing, hem parlat, per descomptat, de Gris, jo afegiria Oficial y Caballero, per exemple, que també és una pel·lícula meravellosa. Ghost, per excel·lència. La
0: Pretty Woman.
1: Pretty Woman.
0: Que ara, clar, igual, en ses ueres liles de 2026, clar...
1: Ja, però no ens han de posar sempre les ueres, perquè les pel·lícules
0: sí,
1: se varen fer...
0: Sí, les ueres sempre han d'estar podades. Però
1: les pel·lícules tenen un temps en concret, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, era de 1990. Sí. I és
1: que les pel·lícules
0: sort,
1: dels anys 50 hi havia galtades. Per
0: sort
1: favor.
0: Hem evolucionat i per sort ja no creiem que el nostre príncep blau siga un multimilionari que mos pugui treure de la prostitució, perquè en el final era un... No, és vera, és allò que venia,
1: sí, sí.
0: No? Aquesta pel·lícula. Però bé, sí, com sigui, també és una pel·lícula recurrent, una comfort movie per a moltes persones, aquesta Pretty Woman, aquest Gris, aquest Ghost, aquestes pel·lícules, El Club de los Poetas Muertos, que també... I jo, però jo també, algunes, i dic algunes perquè vàries on sortien Tom Hanks també són comfort movies, ja sigui Forrest Gump,
1: Big.
0: Ja sigui Big, per favor, que no pot faltar, un, dos, tres, Splash.
1: Exactament, o Nàufrag, que també
0: sí,
1: és
0: sí,
1: més
0: sí.
1: Llarga, no és tan antiga, però també seria una d'aquestes comfort movies. A mi m'agradaria acabar amb aquest ritme, amb aquesta música meravellosa d'un dels musicals per excel·lència.

0: És que al final una comfort movie no és només una pel·lícula que mos agrada. Hi ha mil motius pels quals tornem a veure-la. I tornem una i una altra vegada. És aquella que posam quan necessitam desconnectar, quan volem sentir-nos com a casa, o simplement quan no tenim ganes d'arriscar-nos a veure qualque cosa nova, perquè sabem que aquella pel·lícula sempre mos farà sentir una mica millor i ens pujarà l'ànim.
1: I a tu no t'agrada quan saps que diran aquesta frase en concret i tu te la saps i la dius i malament la vegis tu tota sola? Perquè això és un moment meravellós,
0: momentat,
1: eh?
0: Sí.
1: Mira,
0: sí,
1: jo te diré que el moment d'agost, de no sabes quant amor me llevo, Molly, o sigui, aquest moment el tornaria
0: Marta,
1: a reviure, reviure totes les vegades que faci falta. Avui parlem de comfort movies, d'aquestes pel·lícules que no mos cansam de veure una vegada i una altra. Mira, avui crec que aniré a una comfort movie, me posaré alguna, jo crec que serà publicitat. Sí, me diuen que sí, que hem d'anar a publicitat. Mos emocionant parlant de pel·lícules i de cançons. Fem una petita pausa per publicitat, tornem amb més propostes.

0: El dia, amb Marta Grau. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
5: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
6: En directe, Real Mallorca-Ceuta i Antequera-Udeivissa.
5: El de Luis García rebran el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
7: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
5: I la Udeivissa jugarà la primera jornada del curs.
6: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors.
8: Vinga, avui rebràs.
5: Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Avui toca dia de compte enrere per la tornada a l'escola. Està més activa que mai. Arribada d'aquests darrers dies de l'estiu, d'aquest final de l'estiu i de la majoria de famílies que es posen ja amb tot a punt, tot adreçat, tot preparat per començar el curs, més que enllestits, Joana.
1: Clar, és veritat que també hi ha aquells que ho deixen tot pel darrer moment, també. Que no convé, és convenient ser previsors, però tots aquells que no volen deixar les compres pel darrer moment, per la darrera hora, ja estan acostant-se en els seus negocis de confiança per comprar tot allò que les seves llistes tenen apuntant, no? Des de llibres, material escolar, etc. Però com s'està vivint des de dins d'una botiga d'aquesta tornada a l'escola? Marta, t'ho has demanat?
0: Llibres, perquè davant tenir una feinada. Bolígrafs, t'ho imagina't, eh? Totes les persones que s'acosten, les persones que aniran després, en el darrer minut, en el darrer moment. Anem a veure quins són els productes que ara mateix s'està demanant per part de les famílies. I saludant per aquesta raó Maria Vergas, de la distribuïdora Roger, i així mos contarà una mica com està anant la gent i sobretot si ja està començant a fer les primeres compres. Maria, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: M'imagino que ja està tothom a les totes preparant, organitzant, molta gent en aquests darrers dies d'agost.
2: Bueno, sí, notam aquesta setmana ja una certa afluència bastant potent de famílies que venen a cercar material escolar. Sí que és vera que nosaltres, des de final de curs, que ja començàvem a recollir les llistes que les escoles els hi entreguen als pares, des de que començàvem a avisar de la rebuda de llibres de text, els pares ja comencen a planificar-se a mitjan d'agost i comencen a venir a les nostres instal·lacions. Però, bueno, aquesta setmana està sent potent i la pròxima esperant que sigui la més forta.
1: Maria, però tu, si haguessis de dir si som previsors o no, els balears, la gent d'aquí, creus que mos hi podrà mantens o deixant tot pel darrer moment? Ha canviat una mica això dels hàbits de compra respecte d'altres anys?
2: Hi ha de tot. Hi ha de tot. Hi ha gent que s'anticipa molt i hi ha gent que ara se'n recorda de que s'acosta a tornades d'escola. Més o manco, hi ha una certa estabilitat en quant al comportament de la gent.
0: Maria, quin és el producte estrella que altres anys han parlat? Que si algunes gomes de doble cara, que sempre hi ha algun producte estrella que als nins li crida l'atenció, no sé si enguany tenim on.
2: Així en concret, no. Les llistes d'escoles són bastant clares i sempre els productes estrella, els llapisos, les gomes de doble cara, com se diu, els afilallapisos amb depòsit, tot això, però bueno, les llistes són bastant estables. Clar. Sí que és vera que no tant, que se valora cada vegada més el material tradicional, tipus l'escriptura i el material gràfic d'ús dins de l'aula.
1: Clar, justament és que en l'augment de l'ús de Chromebook els darrers anys sí que per ventura s'havia canviat també aquesta qüestió, però és vera que ara els centres escolars també tornen, no?, a demanar més escriptura, més escriure, més pintar, defugen una mica de les pantalles, i això també suposo que se nota, no?, en el vostre dia a dia, les compres que vos fan.
2: Sí, no, som bastant optimistes perquè la tendència dels darrers anys és clara i la coneixem tots. Però cada vegada més se valora que les tecnologies i el llibre tradicional en paper poden conviure perfectament. De fet, tant l'escriptura com el llibre en paper se valora com una eina per desenvolupar la capacitat d'atenció dels infants. Així que som bastant optimistes per enguany.
0: Maria, què se sol gastar de mitjana una família en només material escolar?
2: El material escolar depèn de la motxilla, però aquí a la tenda, estic a mitjà, pujaria uns 30 euros. Pot ser 20 o 40 en funció del tipus de producte que triïn, però estaria en aquesta horquilla.
1: Clar, supos que després si has d'afegir la motxilla, s'estots, algun complement extra, però més o manco entorn al voltant d'això. Clar, supos que també estàu molt avasats a haver de començar, ho deies abans, no? A principi d'estiu o quan acabava l'escola ja començava a fer repassar llistats, a fer comandes, a preparar packs. No sé si la gent ja ve amb això, amb la idea de comprar el pack, el material i els llibres a la vegada.
2: Sí, quan venen a cercar la reserva que ja han fet de llibres de testa, venen ensagistes, molt de material ja el tenen d'altres anys, però repassant tot el que els hi falta, nosaltres estem preparats ja a tenir les capçaleres organitzades perquè trobin fàcilment el que estan cercant.
0: Que la gent vagi amb temps, que sempre s'agraeix, així no hi ha nervis, se pot trobar de tot, no? Així, d'aquesta manera, va més tranquil. Estem ja en aquest compte enrere total i absolut de la tornada a l'escola, tot i que a alguns li costa, no?, parlar i diu no, deixa'm gaudir encara d'aquesta micona d'estiu que me queda. Maria, bona feina, que sabem que són dies molt intensos per vosaltres. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies per comptar-se entre nosaltres.
0: Així és una tradició visitar algunes de les tendes dels comerços, sobretot locals, no?, que estan vivint aquests dies aquesta feina tan intensa, no?, i de quina manera se va accentuant cada vegada més. Són les 11:44. Els divendres encara no hem parlat de cinema. Si hem fet una referència a aquestes comfort movies, aquestes pel·lícules que ens encanta veure, no?, i que repetim i repetim, però no a tothom li agrada repetir. Hi ha gent que li agrada veure històries noves, les que arriben a la gran pantalla, a la cartellera dels cinemes. Jo estic molt nerviosa perquè aquest divendres s'estrenen pel·lícules que m'interessen moltíssim, sí. I de fet algunes ja estic reservant les entrades.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Vas per feines, no?
0: Sí, ara te contaré.
1: I doncs mira, aquesta setmana, com tu ja bé dius, hi ha cosa bona, hi ha dues estrenes i a més ho hem avançat abans, duim una sorpresa. Que tothom pari molta atenció en aquesta secció perquè duim una sorpresa. Duim dues estrenes que no poden ser més diferents. D'una banda, un món postapocalíptic on la supervivència i l'esperança són les protagonistes, i de l'altre, duim una història familiar marcada pels fantasmes del passat i per una relació complicada, complicadíssima, entre un pare i una filla. Però, Marta Grau, si te sembla, anem a pams, anem en primer lloc per la primera pel·lícula, que és La constelación del perro.
3: ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
4: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada. Pero...
1: Ara sí, escoltam el tràiler i veiem el tràiler de La constelación del perro.
5: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
6: ¡Jasper!
7: El mundo de antes ya no existe. Solo estamos nosotros intentando aferrarnos a él. Pero ahí fuera, o matas o mueres.
1: Comencem en ciència-ficció i supervivència. La constelación del perro mos situa en un futur postapocalíptic en què en Hike, interpretat per, oh sorpresa, Jacob Elordi, viu pràcticament aïllat del món amb en Bangley, que és un militar expert en supervivència, interpretat per en Josh Brolin. Han aconseguit construir una espècie de refugi autosuficient i sobreviure en un món devastat, però tot canvia quan en Hike capta una misteriosa transmissió de ràdio. I aquí comença, Marta, la seva aventura. En lloc de quedar-se protegit, decideix sortir a cercar l'origen d'aquesta senyal. Però, sobretot, surt a cercar una cosa molt més difícil de trobar. Esperança. Esperança i altres éssers humans en qui reconnectar. És una pel·lícula que ja heu vist, està dirigida per Ridley Scott, responsable de títols com Alien, Blade Runner, Gladiator, i compta amb un repartiment també de pinyol vermell. En Margaret Qualley, per exemple, aquesta setmana ja n'hem parlat, no sé si te'n recordes d'aquesta actriu, per cert, que han xerrat de les seves sabates a l'estora vermella, han xerrat de ella per les sandàlies que només tapen el taló, però no només ella forma part d'aquest repartiment, també hi ha en Josh Brolin, que ja l'han dit, en Guy Pearce, i en Benedict Wong.
0: és meravellosa, jo crec que té una pintassa. Ridley Scott sempre és una garantia. El tema apocalíptic també.
1: I estic segura que la veuràs, Marta.
0: Sí, sí, estava comprant les entrades fa una estona que este matí, no me la perdré.
1: A mi t'he de dir que m'ha una pregunta, i és, en un món on només importa sobreviure, encara tendríem necessitat de relacionar-nos amb altres persones? Què penses tu d'això?
0: Jo...
1: Creus que si t'haguessis sentit aquesta senyal, tu, haguessis sortit a cercar la gent?
0: I a totes les pel·lícules apocalíptiques sempre hi ha una ràdio perduda que te permet connectar amb un altre poble que està vivint la mateixa situació, i per això els humans necessiten relacionar-nos. Sí, per descomptat, clar que sí. Aquesta és la primera. Jo te la recomano. Crec que no defraudarà ningú. Si voleu passar una estona amb entretinguda d'estiu...
1: Te diria que només per anar a veure en Jacob Elordi ja l'aniria.
0: Exactament. I Josh Brolin, que per exemple és un gran actor que darrerament ha treballat moltíssim. Sempre amb aquell patró del K, perquè surt un K, has vist, no? Que ja recordem...
1: I que té, sabeu que ha connectat molt amb en Jacob, amb
0: el
1: protagonista.
0: En concret, sí,
1: perquè a l'estona vermella ja els han vist, que per cert, també aviat estrenarà una altra pel·lícula de Canet i el gran protagonista, que és en Brad Pitt, i també sabeu que han fet com a molta pinya.
0: No es fa spoiler, però totes les pel·lícules apocalíptiques, els cans moren.
1: Ai, no diguis això, no ho saps.
0: Te dic jo que si m'he de guiar per totes les pel·lis apocalíptiques, Soy Leyenda, el que t'enamoraves d'ell, acaba fatal.
1: Una cosa, després parlem de que jo faig spoilers.
0: No, jo no l'he vist, he dit que sempre els cans de les pel·lis de zombis o apocalipsis sempre acaba malament.
1: Bé, no li fas el cas perquè per ventura no se mor el ca.
0: Exacte, ho veurem, t'ho contaré demà. Tenim més pel·lícules, aquesta és la primera, però aquesta setmana arriba al cinema, és una pel·lícula de la qual hem parlat moltíssim, El ser querido.
3: ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
4: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
3: Bueno, para mí sí, quizás.
6: Están llegando, por favor, todos concentración máxima.
1: Canviem radicalment de registre. Rodrigo Sorogoyen dirigeix aquest drama protagonitzat, ja els heu vist, per Javier Bardem i Victoria Luengo, que interpreten un pare i una filla amb una relació molt complicada. Ell és Esteban Martínez, un director de cinema consagrat, admirat per la seva trajectòria, però també conegut pels seus excessos i pel seu passat violent. Per al seu nou projecte decideix donar un paper a la seva filla, en Emilia, una actriu que travessa un moment professional delicat. El rodatge farà que pare i filla tornin a conviure i recuperin una intimitat que feia anys que havien perdut, però també farà aflorar ferides familiars que mai no havien acabat de tancar. El guió és del mateix director, d'en Sorogoyen i d'Isabel Peña, i el repartiment també inclou en Raúl Arevalo, en Raúl Prieto i en Maria Foix. També te diré una cosa, Marta, els vàrem veure aquí, en l'Atlàntida Film Fest, a tots dos, en els protagonistes, i només d'allò que se va poder avançar, que hi ha molta de gent que la va poder veure en projecció, la pel·lícula. Sembla que serà molt bona, que en parlarem moltíssim. I aquí te faig una nova pregunta, Marta Garau. No sé si podem arribar a perdonar en els nostres pares, no?, quan les ferides del passat encara són obertes. Creus que mos ajudarà a les persones que tinguin problemes, per exemple, a veure-ho d'una altra manera?
0: I jo te diria que definitivament sí. Jo sóc partidària del perdó 100%, si no puc dormir, i diria que sí, que paga la pena perdonar al banco per viure millor.
1: Idò, Javier Bardem, Victoria Luengo i també aquest Raúl Arevalo, que a mi m'encanta, en Raúl Prieto i na Maria Foix, en aquesta pel·lícula que avui s'estrena, que va passar per l'estona Tora Vermella i va ser projectada en aquesta Atlàntida Mallorca Film Fest, El ser querido, que podeu veure a partir d'avui en els cinemes.
0: Dues propostes, molt bones totes dues, jo crec, però també vos havíem avançat que tindríem una sorpresa. Segur que els nostres espectadors i els nostres oients no poden esperar més, així que quina és aquesta sorpresa?
1: I de moment només te diré que sona així.
8: Durante 10 años a Harry le han hecho creer que...
9: nunca ha existido la magia.
8: Però avui...
1: Hi ha pel·lícules que formen part de la nostra infantesa i després hi ha pel·lícules que s'aconsegueixen fer en tota una generació o vàries. És el cas de Harry Potter. Aquest 2026 fa 25 anys que Harry Potter va arribar per primera vegada a la gran pantalla amb Harry Potter i la Pedra Filosofal. La pel·lícula se va estrenar el 16 de novembre de 2001 i va convertir en imatges l'univers que milions de lectors ja havien imaginat amb els llibres. I per a molts espectadors 2, aquell va ser un moment gairebé màgic. Per primera vegada vàrem veure l'andana 9¾, l'express de Hogwarts, el saló, el banc de gringos, aquell camp de Quidditch, i sobretot vàrem posar cara en en Harry, en en Ron i també en Hermione. El que potser no recordam tant és que no va ser una elecció tan evident des del principi trobar un Harry Potter, Marta Garau. No sé si ho saben, això.
0: Mira, no sabia com havia estat el càsting, així que no, me'n pot sorprendre.
1: El càsting per trobar protagonista va ser un procés llarg i complicat, perquè trobar un nen capaç de carregar amb una franquícia d'aquella magnitud era tot un repte. Finalment, un nen que tenia només 11 anys, quan va començar el rodatge, es va convertir en el rostre inseparable de Harry Potter. I avui costa imaginar que hagués pogut ser qualsevol altre. També curiós recordar que el rodatge no va ser precisament un camí de roses. Per exemple, en Daniel Radcliffe havia de dur lents de contacte verdes perquè Harry Potter, segons els llibres, tenia els ulls verds, però va patir una reacció important i les va haver de retirar-se. És a dir, no va poder dur aquests lents de contacte. Els cineastes varen provar de modificar-li digitalment el color dels ulls, però el resultat no convencia i finalment varen decidir mantenir els seus ulls blaus. I aquesta primera pel·lícula va estar plena de decisions que acabarien marcant visualment tota la saga. Els decorats, el vestuari, les criatures, els efectes especials, tot havia de convertir en realitat un món que fins aleshores només existia a la imaginació dels lectors. Que passi, doncs, que 25 anys després, Marta, la màgia continua, i aquella primera pel·lícula torna aquest estiu en els cinemes dins les celebracions d'aquest aniversari, amb una sorpresa per als fans, projeccions especials que incorporen 10 minuts de material entre bastidors que no s'havien projectat abans en els cinemes. És a dir, que la gent que per ventura no va poder veure en el cinema en Harry Potter podrà fer-ho.
0: Home, els nostres fills, tota la gent que

0: Màgia, aquest cap de setmana, clar que sí. Sí, tenim un cap de setmana farcit de moltes coses, molt pendents del Reial Mallorca. Parlem, sobretot, si torna al camí de la victòria després de l'ensopegada contra el Granada. Aquest cap de setmana, aquest diumenge, en principi és el favorit perquè juga contra el Ceuta, que és el darrer classificat. Encara no ha guanyat cap partit. 0 punts a la classificació i pendents de si Luis García, l'entrenador del Mallorca, i doncs recupera efectius de cara en aquest partit. I l'altre nom propi del dia és el del ciclista Enric Mas. Moltíssima expectació. Ahir va fer una gran etapa, va estar a punt de guanyar-la davant del gran favorit com és Pogačar, l'eslovà, i un Enric Mas que a la jornada d'ahir va arribar segon, ara mateix és segon a la classificació general, a prop de 3 minutets del líder, del propi Pogačar, i avui es disputa la setena etapa d'aquesta Vuelta a Espanya, una etapa d'uns 150 quilòmetres en arribada en alt, a un port de primera categoria, i anem a veure si Enric Mas i l'Artenenc aconsegueix retear distància a la classificació al líder o, com a mínim, mantenir aquesta segona posició.
1: Idò, el repàs tot d'una, només una horeta ho ampliam. Bon cap de setmana, Juanga.
0: Igualment.
1: I bon cap de setmana també per als nostres companys que estan preparant el programa al dia. Començant per Menorca, Clara i Mamí, com se presenta aquest divendres?
2: Bon dia. Avui, al Dia Menorca, tenim festes de Sant Lluís a la vista. Per tant, començarem a celebrar les festes patronals, que són aquest cap de setmana, com és habitual, dissabte que vespre, diumenge a migdia, les festes de Sant Lluís. Avui en parlarem amb la batllessa del municipi, Naló Lestronc, també Mascaixer, Batla, Naló i Pons. A més, també tindrem un petit àudio dels pregoners, el grup Fraggle Rock, el grup Sant Lluiser. Avui tindrem també música en directe, ens acompanyaran a l'estudi les integrants de Neomac, un grup musical basc que actua avui capvespre en el claustre. Atenció, no us ho perdeu, perquè són 4 dones, 4 veus, i vindran amb uns instruments tradicionals de percussió i sonaran una cançó, una copla, en directe. Com tots els divendres d'estiu, tenim acabant setmana amb la secció de l'humorista i actor José Corbacho.
1: I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
3: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui tenim molta cultura i actualitat en el programa perquè començarem parlant amb l'escriptora eivissenca Júlia Roig, que ens recomanarà aquells llibres que l'han marcat, que han marcat la seva vida tant com a lectora com a escriptora. Més tard, en Pepo Rubio, de Radio Illa, ens explicarà tot el que ha passat a Formentera en els últims dies i completarem el programa repassant l'agenda del cap de setmana. Ja sabeu que l'esportiva ens l'explica en Raül Medrano, company d'esports, i la més cultural i la més d'oci i de gastronomia, fins i tot, també la repassam amb la periodista Ivonne Aranyó, amb un cap de setmana marcat per les festes de Sant Agustí, que per cert se celebra avui. Així que tot això, Marta.
1: I de bon cap de setmana, també per Jaume Noguera, amb els continguts del Dia a Mallorca, tot preparat, tot enllestit, com se presenta el divendres.
4: I de bon que era molt de coses, per exemple, començarem parlant de someres i d'ases de raça mallorquina que serveixen per prevenir els incendis forestals. Per què? Perquè te tenen fent net menjant a càrritx, que és una herba que quan se seca és molt, molt, molt fàcilment combustible. I per això aquests ases i someres estan arreu de Mallorca fent una feina de bombers, pràcticament. De bombers que prevenen el foc. Després parlarem del millor oli d'oliva verge del món, que no endevinareu de Bonos, i no, sí, de Mallorca, de Sant Eugeni.
1: Mos queda prop, eh?
4: De Sant Eugeni. També parlarem amb submarinistes que demanen una reserva marina per la tramuntana. Diuen que no hi ha la biodiversitat que hauria d'haver-hi. I també amb en Xavi Olivera. Avui viatjarem a Manchester.
1: Bon programa del Dia a Mallorca, molt complet. Bon cap de setmana també.
4: Igualment.
1: Per tu. Nosaltres ja sabeu, tornem dilluns a partir de les 9. No sense abans desitjar-vos també a vosaltres que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'índex de preus al consum, l'IPC, es dispara aquest mes d'agost i la inflació s'enfila fins al 4,3%. És la taxa més alta registrada.

0: registrada en els darrers 3 anys. Un fort repunt que l'Institut Nacional d'Estadística atribueix a l'encariment dels combustibles i a l'evolució del preu dels aliments.
1: La persistència del conflicte bèl·lic a l'Iran es nota a les benzineres durant aquesta recta final de l'estiu. Amb aquesta dada, l'IPC encadena 2 mesos de pujades consecutives. Tot i això, hi ha un petit respir. La inflació subjacent és la que no té en compte ni energia ni aliment no elaborats, baixa una dècima i se situa en el 2,9%.
0: I parlant de més dades, de Red Eléctrica mostra un important increment de la demanda d'electricitat a les illes. Han passat de 733.000 megawatts hora el juliol l'any passat als 835.000 en guany.
1: L'expert en energia i també electrificació, Joan Grande, ha explicat a l'informatiu matí que es deu a les altes temperatures i a un procés progressiu d'electrificació de l'economia.
2: Fins ara se feien servir altres combustibles, per exemple, ACS, per calentir aigua, vale? Pues, gas i gasoil principalment, i aquests consums també s'estan electrificant. Al final, què passa? Que això provoca que el consum elèctric total pugi, encara que la demanda d'energia total davalli.
0: I a Felanitx continua la festa grossa, on avui celebren el seu patró, Sant Agustí. Pere Morell, bon dia. Quin és l'ambient?
3: Bon dia. Fa hores que Felanitx viu el seu gran dia en les festes de Sant Agustí i els crits de Coso Coso es repeteixen constantment. La missa encara no ha acabat, però està a punt i les autoritats són a punt de passar per davall del pali, on la penya del Coso es prepara per tirar moscatell en una de les neofestes més antigues i influents de l'illa.
4: Espàlio, per davall espàlio, ara passaran totes les autoritats i petits meus reben un poc de tot. Cada any reben una cosa diferent i pues se'n van un poc bruts.
3: Abans, la creadora de contingut, Maria Montserrat, ha fet el pregó en què ha reivindicat la llengua i la cultura pròpies. Felanitx viu així una de les festes més populars de Mallorca en una celebració que s'allargarà durant tot el dia.
0: Gràcies, Pere, en directe des de Felanitx. I canviant d'assumpte, l'Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca dona suport a l'Ajuntament de Palma després que ahir diversos venedors ambulants es van enfrontar a la policia local a la platja de Palma durant un operatiu contra la venda il·legal. Pimeco ha reconegut l'esforç d'acord, però ha reclamat mantenir i intensificar la pressió, augmentar la coordinació amb la Policia Nacional i la delegació del Govern Central i actuar també contra les xarxes que proveeixen, emmagatzemen i distribueixen la mercaderia il·legal. També demanen conseqüències efectives davant la reincidència. I famílies i treballadors de l'educació... De l'educació 0-3 anys es tancaran en escoletes el 18 de setembre i faran vaga el dia 6 d'octubre. Totes dues mesures formen part del que els sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI han denominat un setembre calent davant la inacció, diuen, de les patronals i el govern.
1: El calendari d'accions començarà el 9 de setembre amb una protesta enfront del Parlament i continuarà dia 10 amb una concentració simultània a Mallorca, Menorca i a Eivissa. Tot això just abans de la manifestació convocada el 25 de setembre per paralitzar les illes i demostrar, diuen, la unió del sector.
0: Amb aquest punt arribarem a les 12:04. Tornem amb més notícies a partir de la 1 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, primer de tot peguem un vot a Felanitx per saber com va la festa de l'Escoso. Avui és Sant Agustí, dia gran a Felanitx, i volem saber com ha anat aquest dematí intens, que on està on Sant Agustí i l'Escoso són els vertaders protagonistes del dia d'avui. Després parlarem de ases mallorquins i someres bombers, podríem dir, perquè com que se mengen vegetació xuta i molt seca, sobretot càrrecs, serveixen per controlar els incendis forestals. Se va provar, primer de tot, amb una sèrie d'ases que varen venir de la Fundació Natura Park i sastes arreu de Mallorca. Fan una feinada en hivern perquè, de cara a l'estiu, no hi hagi tant de càrrecs, sobretot que és molt, molt, molt combustible, i així s'evitin mals majors. S'ha perdut els animals en el camp, ja no s'empren, i per això ara són necessaris reintroduir-los, no per fer feina, però sí perquè facin net. Després parlarem del millor oli d'oliva verge del món, que a que no sabeu d'on és? Idò, clar, d'on ha de ser, de Mallorca, de Sant Eugeni. Parlarem amb el seu creador, en Miquel Coll, que curiosament és enginyer industrial. Volem parlar avui quasi més d'ell que del seu oli. Després parlarem amb submarinistes que demanden fa molt d'anys una reserva marina a la zona de Tramuntana, perquè bussejant han trobat que no hi ha la biodiversitat que hauria d'haver en comparació amb altres zones de Mallorca. Diuen que una reserva marina allà també contribuiria a que hi hagués més peix i que tota la cadena tròfica fos més estable. I avui, per acabar, en Xavi Oliver, en el seu món de paraules i de música, mos durà fins a Manchester. Escoltarem Joy Division, The Smiths, Oasis, però també sabrem la història d'aquesta ciutat industrial. Així que la Victòria Cerdà a la producció i amb en Bernat Nadal, com en el control, començam el dia a Mallorca anant sense perdre ni un minut fins a Felanitx, com vos han dit, a Sant Agustí. És el dia gran, se fa la festa d'Escoso, allà hi ha Maria Antònia Esquines des de ben prest des de matí. Conta-mos, Maria Antònia, com va la cosa? Encara hi ha gent, ja acabat, conta-mos.
1: Bon dia, company. No te'n pots imaginar la gentada que hi ha aquí. Està arrebossada, com dic jo. Estem aquí just en el carrer, davant el convent de Sant Agustí, el patró de les festes d'aquí, de Felanitx. I és un moment molt, molt especial. Segur que ho sentiu a l'ambient, perquè la gent ja està començant a fer el rollo, sobretot els caparrots comencen a fer lloc, perquè gegants i tot d'una que acabi l'ofici solemne, que és aquesta missa que fan tan important, quan surtin els cavallets faran el ball tan famós. I me sap greu dir-te, company, que encara no sé quins seran els afortunats de les autoritats o de polítics que aniran davall aquest pali que duen els de l'organització de les festes, perquè la missa just acaba de acabar i ara començaran a sortir, però sí que vos puc donar qualque pista dels polítics que he vist per aquí. No sé si seran els valents que aniran davall aquest pali, perquè recordam que els hi tiren tot el que tenen a mà, si duen ous, si duen beure, aigua, el que sigui. Per tant, han de ser un poc atrevits per fer aquesta iniciativa. Mirau, jo per aquí he pogut veure, evidentment, la bellesa de Felanitx, na Catalina Soler. Jo vull pensar que sí que anirà davall aquest pali, perquè ho ha fet cada any. També hem vist el balla de Manacor, amb Miquel Oliver, i fins i tot Amanda Fernández, la diputada del PSOE. Veurem si en sortir de la missa seran ells els que aniran davall el pali, si n'hi ha d'altres. Això ja vos ho contarem més endavant.
0: Maria Antònia, una verdadera festassa. Molt d'anys a tots els agustins i totes les agustines i molt d'anys a tot Felanitx, perquè Sant Agustí és sinònim de festa. Gràcies, Maria Antònia, una ferrada molt gran, companya.
1: Gràcies, company, igualment.
0: Bueno, nosaltres continuem el dia a Mallorca i ho fem parlant d'animals, però d'animals que són molt útils. De vegades són mals de manejar, com diu aquesta cançó.

0: love it. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm so hard to hell and I yes around. Mal de manejar, dur de pelar, hard to handle, cantava Otis Redding l'any 68. De vegades un asa ho pot ser, mal de manejar, però quan s'ha pres el camí, la feina, és molt útil. Mirau, fa uns anys que se va començar a provar el pasturatge en bases de raça mallorquina, que ha resultat molt útil per gestionar de manera natural la vegetació i, a la vegada, prevenir incendis forestals. La idea va començar el 2015 per els serveis de millora agrària del govern Semilla, la Fundació Natura Parc i la Universitat. I, com que anat bé, també s'ha aplicat a moltes bandes de Mallorca. En parlem amb Jaume, ell és director de Desenvolupament de Producció Agrària de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Balears. Senyor Jaume, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, gràcies per convidar-nos.
0: Bueno, els resultats demostren que el pasturatge en bases mallorquins redueix a més de la meitat, un 52%, els càrrecs, més de la meitat. Els números basten, un èxit, no?
1: Sí, aquí jo m'agradaria fer una primera reflexió. Això qualsevol pagès ja ho sabia.
0: Clar. Clar.
1: El que vàrem voler fer amb aquest estudi era posar-ho damunt el coneixement científic, publicar-ho durant un congrés, i d'aquesta manera tenir eines per demostrar precisament el que has dit, les ases, quan fan bona feina, pues deixen el bord net. Però avui en dia la societat necessita aquestes evidències per poder regular totes aquestes actuacions. I això és el que se va voler fer.
0: Clar, és que els pagesos ja ho sabien, perquè és que antigament, aquí n'hem parlat, sobretot quan parlem de tramuntana, que antigament hi havia carboners, hi havia pastors, hi havia cases de neu, totes, hi havia les cuidadores d'oliva, hi havia una activitat agrària que havia de menester els animals com a eina de força, però clar, és que els pagesos ja ho sabien perquè aquests animals els han substituït per màquines i per això ara sembla que descobrim tot el món quan vostè diu que això els pagesos ja ho sabien. Per ventura, aquests animals no els tornarem a emprar per llaurar i per carregar, però sí que els hi poden tornar a donar aquesta feina que feien perquè al cap i a la fi és una cosa més que natural i més que sostenible, no?
1: Sí, i les noves generacions havien de menester aquest coneixement plasmat en qualsevol document. I això va ser la idea. En l'avançar de la prova, ens vam donar compte d'altres coses. Per exemple, la feina dels ases facilitava la feina posterior a l'hora de desbrossar a peu. Perquè com que deixaven la vegetació neta, el desbrossador, la persona que desbrossava, veia si hi havia una encletxa que li podia fer torçar el peu. És a dir, que facilitava molt la feina dels altres. És a dir, aquest concepte de facilitació també el van voler posar damunt de l'estudi.
0: Clar, m'ha cridat molt l'atenció que el càrrec sigui dels més abundants i dels més inflamables quan està sec. Sí. No ho sabia, això. I precisament, com dèiem, més de la meitat se'l mengen els ases. El càrrec tan inflamable, m'ha cridat molt l'atenció.
1: Sí, el càrrec, quan tota la matèria orgànica és inflamable i sobretot quan es fa, quan són aquests forts recents, fan una ona de temperatura que fa que encara se ressequi més i més inflamables. Tant la feina baixava la xarxa de combustible de la zona, feia més fàcil la gestió forestal per aquesta disminució de la xarxa i ralentitzava, en cas que hi hagués un incendi, ralentitzava l'incendi per falta de combustible.
0: Molt curiós, perquè, a més, a banda d'això, facilitar també és que així no s'ha d'emparar maquinària per mantenir determinats espais, no se fa renou ni s'empra benzina per aquestes màquines que moltes vegades duen un motoret, perquè s'asa, va, menja i torna. És a dir, està doble clar. Benefici, no?
1: I un altre. Millorar moltíssim la biodiversitat. Ara, si m'ho permet, m'he de llegir un segon.
0: Sí, sí, sí.
1: L'animal, en son menjar, fa les seves feines a mig de la zona que s'ha desbrossat. I aquesta serpenta dona vida.
0: Clar.
1: I és vida en el sol. És microbiologia en el sol. Aquesta microbiologia genera vida de cuquets, d'insectes, i els ocells els aprofiten. És a dir, per exemple, també una cosa que ja sabíem, com més ramaderia allà, extensiva, d'aquest tipus d'aprofitament, millora la biodiversitat de les zones on s'ha pasturat.
0: Gran veritat, és cert. De fet, aquest experiment, entre comates, que ja no és un experiment, és una realitat, ha tingut recorregut internacional, perquè la feina que va fer sobre aquesta idea a la universitat va ser publicada en el Centre Internacional d'Estudis Agronòmics Mediterranis, és a dir, ha anat més enllà de la frontera mallorquina i estatal.
1: I ja ho tenim publicat a un centre que a nivell de la zona mediterrània és el més important, és a dir, centre dels estudis, que depèn del Ministeri d'Exterior, no depèn del Ministeri de Ciència, depèn dels Ministeris d'Exteriors, és un centre molt important a tota la Mediterrània, allà fa tant el sud d'Europa com el nord d'Àfrica, i tenim publicat a un centre de referència les dades per si després un particular, un empresari o la mateixa administració vol prendre qualsevol determinació, doncs té unes dades científiques, objectives, fetes en el seu mètode científic, que avalen les decisions posteriors.
0: De fet,
1: aquesta experiència després l'ha anat utilitzant de forma sistemàtica amb altres actuacions.
0: Cap de Pere, Santa Eugènia, a Solla, aquest estiu, 12 someres de Natura Park per fer-ne el torrent. Un altre afegitó, posam en valor una raça autòctona, com saps en mallorquí, que no hem d'oblidar que és ben nostre.
1: Donam una funcionalitat a una raça que està en perill d'extinció.
0: Clar. Correcte. I, bueno, les finques públiques, per exemple, que recordar que era planici, que també s'hi han posat vaques mallorquines.
1: També.
0: El que parlàvem abans, que és que antigament hi havia una activitat tremenda en el camp. Ara la feina que fa un tractor, abans la feien 100 persones. Recuperar els animals per donar-los aquesta funció de bomber, de prevenció d'incendis, és una verdadera meravella, perquè si estan en perill d'extinció encara més. I, per exemple, una altra cosa, esporles, les someres d'estorrents són una verdadera atracció. Els infants, els esporlarins, esperen que venguin les someres, ja els esperen posant nom, és una verdadera meravella. Esporles, a més, és una cosa que... com que me fa tornar en aquella Mallorca que, en certa manera, hem perdut, no, senyor Jaume?
1: Han xerrat dels valors ambientals que té la pastura d'animals. Però també hi ha valors socials. El fet de tenir una raça autòctona i donar-li un valor i que la gent el reconegui com a propi i que sigui un espectacle, els dietes amollen per dins el torrent, és un valor social, és un valor cultural, que no s'ha de perdre de vista, que no només són l'agricultura o la ramaderia, no només genera valors econòmics, també genera valors ambientals i valors socials.
0: Cert. La millor manera de fer net un terreny, posaria un parell d'animals durant una sèrie de dies, ombra i aigua, que no t'hi falti de res, ho deim perquè, si pensau en llogar maquinària, per una altura vos convendria llogar dues someres o un grapat d'animals que mentre tinguin ombra on posa't i aigua per veure la manera més econòmica, sostenible, i així tornem en aquella Mallorca que a poc a poc anem perdent. Però gràcies a aquesta idea de Servei de Millora Agrària a la universitat i també a l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària està en marxa des de fa 11 anys i que perduri, perquè així tindrem animals nostres facilitant la biodiversitat que no hi havia caigut amb això, que, clar, no hi ha millor fems per cultivar que el natural, els fems d'animals, de vaques i d'ases, i, a més, prevenim incendis naturals. Senyor Jaume, des de l'Institut de Formació Agroalimentària, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i enhorabona per aquesta idea en tots els beneficis que han dit que té. Moltíssimes gràcies, senyor Jaume.
1: Gràcies a vosaltres per divulgar aquest contingut.
0: No en faltava d'altres a la nostra feina. Nosaltres ara d'aquí un instant li peguem a Sant Eugeni perquè volem brevetjar el millor oli d'oliva verge del món. És aquí, de Mallorca, el fa Miquel Coll, a Sant Eugeni, el millor del món. Què vol dir? Vinga.

0: El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda división.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a migdia, el dia Mallorca. IB3 Ràdio.

0: this but the Turks.
1: Era l'any 1953 quan els Four Lads varen gravar aquest Istanbul, not Constantinople. Una cançó molt antiga, però de vegades l'antic és bo, no? Com, per exemple, Soli, que bé, ja en feien els grecs fa 4.000 anys. I és que volem brevetjar de la nostra, perquè un dels millors olis d'oliva verge extra del món és de Mallorca, de Sant Eugeni, el fa Miquel Coll, productor i fundador d'Oliric, que, curiosament, en Miquel Coll és enginyer industrial, però ell mateix diu que sentia un rum-rum que el va dur a recuperar sa finca d'Espredins i dona-li una nova vida. Miquel Coll, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé, vosaltres?
1: Beníssim, encantat de saludar-te, perquè sempre parlem d'esteu oli, que va guanyar, se voleu, un Awards, un certamen sí. internacional de referència de tot, però mai parlem de tu, perquè volen saber com acaba un enginyer industrial fent oli. Com te va venir aquesta dèria? Conta-mos.
2: Bé, això ve... Mira, jo, el que era... Abans de la crisi immobiliària del 2007-2008,
1: sí.
2: jo estava de freelance en aquell moment i bé, les coses van començar a posar una mica complicades. I amb aquestes, jo feia un temps ja que anava pensant també que volia fer qualque cosa amb la finca familiar, no? Perquè jo, que els meus predins eren pagesos i, vulguis o no, jo sempre havia vist el remenant de fora vila per que nostra. I aprofitant un poc, bé, aprofitant, arrel de la crisi, jo, en aquell moment pues, vaig deixar de ser freelance i vaig començar a fer feina a la universitat. I paral·lelament pues vaig xerrar amb un pare i vaig dir, mira, jo me fa ganes arreglar la finca, tornar-la a posar en producció. I mentrestant, durant aquest procés, pues, res, me vaig posar a llegir molt, a estudiar molt, perquè és veritat que jo no en tenia ni idea. I bé, pues ja t'he dit que en aquest procés... informar-me, fer qualque viatge, a veure com feien les coses a altres llocs, conèixer productors, bé, també conèixer productors d'aquí, que també animava que mos obrissin les portes i mos convidaren a veure les seves explotacions i tot això, i pues, la veritat que un poc va començar d'aquesta manera, no? I el 2011 vam rebessar tots els gemalers vells que teníem a la finca i vàrem posar les oliveres. I a partir d'aquí ja comença tota aquesta aventura, no?
1: I te va ajudar la teva formació com a enginyer industrial en el camp o són coses molt diferents?
2: Són molt coses molt diferents. El que passa que... la formació que puguis tenir sempre és un avantatge perquè, al final, tens tu una certa capacitat d'aprendre i d'entendre coses que, jo, per la meva formació, et dic, eren alienes, però sempre hi ha una base formativa que és de ciències i que la veritat que t'ajuda, no? I en aquest aspecte sí que t'ajudes a tenir la formació, no? I a part, sí, sempre hi ha altres aspectes que ja siguin el millor de gestió, això, que sí que la formació que puguis tenir que te complementa, no?
1: Tu també, durant els primers anys, no vas aconseguir exactament sòlid que cercaves, però tu sempre has agraït un grapat de tafones que te van ajudar, te van ensenyar coneixements, processos, maneres de fer feina, i finalment vas trobar sòlid que cercaves i guanyar, se voler, un Awards. Jo no sé si tu t'esperaves, ja em van parlar quan el van guanyar, però és que és com fer primer campió del món, no? Jo no sé si tu t'esperaves això, no?
2: No, quan la nostra voluntat, sempre la meva idea sempre era, fer un producte de qualitat i intentar-la cuidar al màxim i amb els recursos que teníem, amb l'oliva que teníem, intentar treure-li el màxim... la seva màxima expressió, no? Evidentment, quan te presentes a concursos i tot això, nosaltres un poc era cercar una mica d'aval a la nostra feina i a la percepció de, que teníem d'així com estàvem fent les coses. No? Així com també vaig explicar, en el principi no obteníem allò que cercàvem, perquè potser fèiem unes tafones més grans i era més difícil que te poguessin individualitzar el procés que tu volies seguir dins la tafona, però arrel de que començàvem a fer feina a Can Feliu, en la tafona de Can Feliu, i ells mos permeten amb una total confiança començar a incidir en els paràmetres, en com volem transformar aquest oli dins o aquesta oliva dins la tafona per obtenir un oli determinat, és quan veus que pues, comencen a sortir resultats i en aquest sentit bé, no esperes que guanyar un concurs no vas amb aquest objectiu, sí que vas amb l'idea de que se t'avaluï bé el producte que fas. Evidentment, si treus la primera posició, això, com per exemple ha estat enguany en la Corona aquí, pues, la veritat que t'endús una alegria molt, molt gran.
1: Ara que nomenes l'oliva, la Corona aquí, clar, tu fas arbequina i Corona aquí. Jo coneixia la Picual, la Peltre, però què és la Corona aquí? D'on ve aquesta oliva? Jo no la coneixia.
2: La Corona aquí és una varietat que ve de Creta, silla grega, i jo en el moment que estàvem en aquest moment d'estudi, de recerca, també és un moment que tastes molt d'olis diferents i ens va aparèixer una varietat bastant interessant i també per sortir una mica de lo que trobaves més habitualment aquí, no? I amb aquest aspecte també ens va aparèixer interessant pel fet que era d'una illa mediterrània com nosaltres i vam pensar que l'adaptació havia de ser per força bona. I amb aquest aspecte, la veritat que sí, que és una planta que s'adapta perfectament aquí i que nosaltres fa uns olis amb un perfil que nosaltres trobem molt interessant.
1: De fet, tu fas oli varietal, de Madiro, com els vins, de Corona aquí, d'Urbequina, i també fas un copaix de Corona aquí i Urbequina. Ara estic cercant fotos de la Corona aquí. Sí, s'assembla a les altres olives, perquè l'Urbequina és molt petita, té rendiment, l'Urbequina, perquè jo la trobo una oliva tan petita que dic, jo no sé si això... Com és això? Com te'ns influeix la mida de l'oliva en el resultat?
2: No influeix. O sigui, perquè, per exemple, la Corona aquí et diria que és més petita que l'Urbequina i té millor rendiment. Té més rendiment gras que l'Urbequina.
1: Que curiós.
2: L'Urbequina no és una... O sigui, no és una veritat que tingui mal rendiment, però no és especialment que tingui... O sigui, que en tingui molt, perquè mos entenguem. Hi ha varietats, per exemple, la Mallorquina és una veritat que té molt més rendiment que l'Urbequina. Inclús te diria que la Picual també té més rendiment que no la Urbequina. En l'Urbequina, nosaltres, quan els estàndards que anem a cercar de qualitats, fem feina en rendiments de munt un 12%. Corona, aquí sempre tindràs un punt o un punt i mig més de rendiment que no, per exemple, l'Urbequina. També és cert que influeix molt la càrrega que té l'olivera. O sigui, si estem amb uns anys de càrrega, els rendiments mos baixen perquè a l'olivera li costa més produir, diríem, que el rendiment sigui més alt. En canvi, els anys que tenim més poc rendiment, o vull dir, més poca producció, és més senzill que puguem tenir rendiments més elevats. No? Podem anar a 15 o 16, no? Fins i tot.
1: Tu tens la finca de la Rota, la tens just avall després de Son Seguí, a Sant Eugeni, i ella diu que allà és una terra d'aquesta de call vermell, que sempre s'ha dit que és molt bona per l'agricultura, perquè té molt de ferro. Això científicament és cert o és una llegenda urbana? Tu que ets enginyer. Bueno, és que com que ho he sentit a dir, que té com a òxid de ferro, que per això és vermellós.
2: Sí,
1: però... Això és vera?
2: Principalment és una terra que té una consistència franco argilosa, aquest darrer reté bastant Saigo. També té un cert inconvenient d'aquesta part de una miqueta alta d'argila que després en l'estiu tanca molt, eh? O sigui, queda allò com un trispol ben fort. Però hi ha tota una sèrie de, per exemple, el ferro. El ferro és molt immòbil en terra, o sigui, és molt difícilment assimilable per la planta, no? I per això influeix molt els maneig també que tu puguis fer del sol i de... Sí, bàsicament del sol. Nosaltres fem agricultura ecològica i és una cosa que intentam cuidar molt, no? El sol que tenim a la nostra finca, perquè és la nostra fàbrica, o sigui, la base de bon surt tot.
1: Exacte.
2: I aquí és on intentam pujar matèria orgànica, que és el que mos, és aquest catalitzador que mos fa que tots aquests elements que són de més difícil absorció per a la planta, com pugui ser ferro, com pugui ser fòsfor, que són molt presents en el sol perquè estan molt immobilitzats, i en canvi a través de la matèria orgànica, incrementant el nivell de matèria orgànica en el sol, podem posar a disposició de la planta i fer que les plantes estiguin més saludables.
1: Miquel, i amb aquesta calor, com estan les teves oliveres? Perquè l'altre dia me deien a la cooperativa de Sant Bartomeu que s'estan arruant. Clar, en el plan és el mateix que a Solla. No. Com estan? Perquè tu pots regar, m'imagino que tens...
2: Sí, nosaltres tenim reg.
1: Com va la calor per l'oliva en guany, en el pla?
2: Bueno, enguany jo diria que tenim un any excepcionalment calorós, no? Molta... Això mos obliga a haver de regar més de lo que mos agradaria.
1: Ja. Yeah.
2: I, però, per mantenir més o manco les plantes en un estat correcte, sense... Perquè tampoc nosaltres no tenim... moltíssima d'aigua i tampoc mos interessa regar, diríem, per obtenir, per maximitzar produccions, perquè, com deia abans, no tot... Mos interessa més la qualitat del producte que no la quantitat. I és un bé que intentem gestionar de la manera més adequada possible. Tenim un sistema també de monitoreig per veure la quantitat d'humitat que tenim en el sol i per veure l'efectivitat, no, d'aquest reg, per tal d'ajustar aquest reg i no tornar-ne ni amb excés ni en defecte, no?
1: Miquel, com que sempre se mos fa curt parlant tu, més d'aquí un mes te tornem a telefonar, no per parlar de Miquel Coll, enginyer i ficat oliverer i guanyador del millor oli d'oliva vella del món, sinó per parlar de PAEMA, de producció en ecològic i del canvi climàtic i el problema d'aigua que tenim, perquè, clar, això mos dona per parlar un altre quart d'hora d'aquí un mes, Miquel.
2: Sí,
1: un quart d'hora o un parell de dies en podríem parlar, sí. Perquè creu-me, sí, sí. Quina una que se mos ve damunt. Ja ho sabeu, en Miquel Coll, a les Rotes, a Sant Eugeni, fa el millor oli d'oliva del món, o líric. Mos agrada brevetjar de la nostra. Miquel, una ferrada molt gran i enhorabona.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bueno, nosaltres ara, a la nostra radiografia mallorquina d'avui, parlam de reserves marines.
0: El dia Mallorca i Vetres Ràdio. Radiografia mallorquina.
1: Ningú posa en dubte el valor de les nostres reserves marines, que són un tresor natural i una joia que tots hem de conservar, però en podríem tenir més? Alguns pensen que sí, de fet ja fa temps que se maneja el nom de la de Tramuntana. Li demanem opinió a un dels seus defensors, que és en Rafael Solivelles. Rafael, bon dia, com estàs? Benvingut.
3: Bon dia, com esteu?
1: Bueno, vale. Tu ets un marinista, fa 17 anys amb altres membres del Club Nàutic de Solla. 18 anys, imagina't ja, 18 anys, va néixer la idea. Conta-mos, com va ser? Perquè crec que vosaltres, bussejant, vareu veure que hi havia zones de tramuntana, que hi havia poca diversitat. Conta'm com va néixer la idea i per què.
3: Vale, això que jo som bussejador i fotògraf de Baix Aigua, i entonces el que mos varen trobar és que nosaltres fèiem immersions i cada vegada veiem menys peix, menys vida, peixos molt tradicionals de tramuntana, el que és un enfós, el que és un... les càntares, les sirvioles, coses que havien començat a desaparèixer i van prendre la decisió d'intentar mirar si se podia crear una reserva marina.
1: I clar, és que vareu trobar que contrastava amb la riquesa biològica d'altres zones de Mallorca, que en aquell temps ja estaven protegides, i vareu trobar llocs que heu arribat a dir pràcticament deserts, sense vida, o molt poc, 40 metres de profunditat. Tu per què trobes que se pot produir això, per la pesca, per les característiques de fons marí? Hi ha qualque explicació que vos hagi dit qualque biòleg?
3: Hombre, hi ha moltes influències, indudablement, per la sobrepesca, tant a nivell recreatiu com a professional, i després per el tema de la situació que tenim a l'illa. Nosaltres estem a la part nord, en el port de Solla, i que el que passa ja, que ja hem estat 8 anys demanant la reserva i durant aquests anys s'han fet altres reserves i aquestes reserves s'estan donant molt ben, molt bon resultat. Tots ells han deixat de la mà de Déu i no ha vigilància. O sigui, jo de vegades dic, si se complís la normativa actual, ja pujaríem de la biomassa. Però el que passa és que se'n és contrari. Han deixat de venir control aquí, no venen a fer controls de pesca, i clar, entonces tot això el que passa és que quan la mà està plana a tramuntana, tots els furtius o tots els que estan en el resto de silla venen cap aquí, perquè saben que no els controlaran.
1: I a mi una cosa que a mi m'ha sorprès, que és que he llegit que les aigües de tramuntana són aigües exteriors i que la protecció legal depèn de l'estat espanyol, això és cert?
3: Això és el gran enderrot que nosaltres tenim aquí amb el tema de demanar la reserva, que les aigües, tota la banda de tramuntana són aigües exteriors. Entonces, això significa que decideix Madrid, depèn de Madrid, per les aigües exteriors, el govern balear no pot fer una reserva. Ha de ser el govern balear, que digui el govern de l'estat de Madrid, que digui se pot fer una reserva aquí i nosaltres hem de pagar el manteniment, el control, tot. I nosaltres hem cercat mil i una fórmules amb el govern balear, que tenim bona relació. Hem intentat que ells se fessin càrrec del gastos del manteniment de la reserva. I, no, d'alguna manera, és Madrid, que depenent d'ella, que és una cosa increïble. I si t'estén d'en Franco, que nosaltres encara tinguem de dependre de Madrid, que poden cuidar la nostra costa.
1: Anem a tornar a Valtros, perquè tu formes part de la iniciativa Silleta Reserva Marina. Heu fet concursos de fotografia submarina sí, durant molts anys, sobre els peixos i els animals, els corals, les algues, la posidònia que hi ha allà, que demostrava fràgil estat. Actualment també hi ha els residents de Port Ramassat, que són voluntaris. Teniu el suport de Marilla, Save the Med, de Tramuntana 21. No trobeu que sou molts com perquè no vos facin cas?
3: Això ho trob. No, és la veritat. Nosaltres, o sigui, jo he fet activitat des d'Escola un altit de Soll, hem fet activitat de conscienciació de nens, concurs de fotos, hem fet 16 anys de concurs. En guany ha estat el darrer, el qual està espolat a dia d'avui en el Museu de la Mà, qui vulgui venir a veure fins 31 d'agost. I després, clar, perquè la gent vegués que el que hi ha i que el que no hi ha en el fons marí de tramuntana, varen fer el concurs i jo crec que han complit més que l'objectiu amb aquest aspecte. Després, fa 2 anys, se va costar Marilles, Mare, Tramuntana, i ells ens estan donant un cop demà fa 2 anys, i amb el qual també estem fent un port renou per al tema dels fondatges, del tema de l'estat de l'aigua, la depuradora, o sigui, l'emissari de soia és il·legal fa més de 25 anys. I després, vivim del turisme, i són coses que no pots comprendre com no s'inverteix dins la mà. No hi ha inversió dins la mà.
1: És que tu dius que al final és un tema econòmic, no? Perquè també de gestió i de vigilància, i això se necessiten dos bes, no?
3: Sí, però vamos, jo no crec que sigui tant el dubte, perquè jo crec que és més una conscienciació política de que no de tot s'ha de treure el dubte, sinó que en el fons es traurà, perquè el que és cuidar la mà després repercuteix en els mallorquins. I entonces és consciència i intervenció sobre aquests temes, perquè econòmicament sí, s'hauria de mantenir una reserva, però que el govern balear està dispost a pagar el gas, tots com ara hem dit la darrera vegada. Ara per setembre tenim venen de Madrid a xerrar amb els pescadors professionals, segurament si poden arribar una mica a un acord, en l'aspecte de que diuen que aquesta vegada sí que podran en marxa i s'agrairia la reserva. Però, clar, jo he menjat tantes canvis polítics que sempre pues, te diuen que sí. Tres vegades ens han dit que sí i, al final, a dia d'avui encara no està feta la reserva.
1: Però la realitat és que s'ha demostrat l'eficàcia de les reserves marines. Jo, que no som un entès, que només busseig... Jo no busseig, jo em pot ser quereta i estup. No, no faig un marinisme. Només de mirar una zona que està protegida, d'abans a ara, comença a veure jo peixos que no conec i dius, i aquí hi ha una vida meravellosa. Està demostradíssim que les reserves marines recuperen la biodiversitat. És gairebé com una obligació, no, Rafael?
3: No, indudablement. I, a més, després, és que després, quan tu xerres de reserves, per que xerres de dos més protegir. Jo tinc ganes de seguir menjant peix del Mediterrani. Ens estan fent menjar peixos de piscifactoria, de tal, i en lloc de poder cuidar els nostres fonsos, a segon nosaltres podríem disfrutar de tornar a menjar peix, que el peix vagi de preu i que n'hi hagi. Si se cuida, n'hi hauria més. I després jo, te dic a nivell personal, jo me'n vaig cada dissabte a bussetjar en el toro, que és una reserva marina.
1: Preciós.
3: I és increïble. O sigui, jo tenc barca en el port de Solla i me'n vaig a bussetjar en el toro el dissabte. O sigui, increïble de que no pugui venir a bussetjar a Bonvic, perquè realment fins a 40 metres està pelat.
1: Quina pena.
3: Està pelat.
1: A més, si aquesta vegada, que ara per setembre venen en tècnic del Ministeri, el govern balear també està interessat, perquè, clar, és que jo també he quedat estès que les aigües de tramuntana siguin competència estatal. No ho sabia, m'ha sorprès molt. I altra vegada, si no topam amb Brussel·les, topam amb Madrid, a Mallorca. Sempre mos passa el mateix. No. Rafael, en qualsevol cas, des de Silla de Reserva Marina, vosaltres promoveu aquesta Reserva Marina de Tramuntana, que vosaltres, que fa tant d'anys que hi bussetgeu, deis que hi ha zones on no hi ha biodiversitat i una verdadera pena, i això s'adobaria amb un acord que fes Reserva Marina, que vol dir protegir, no vol dir restringir, és protegir. Rafael Salivelles, moltíssimes gràcies per atendre'ns i tant de bo ara per setembre i sort i aconseguim per Mallorca la Reserva Marina de Tramuntana, a Menci Riba. Rafael, una ferrada i moltes gràcies.
3: Ojalà. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: Bon nosaltres continuem amb més coses el dia a Mallorca.
0: El dia Mallorca i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és cultura. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
4: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres a migdia, El dia Mallorca, IB3 Ràdio.

0: Bueno, Xavi Oliver, com estàs? Reprenem en Van Morrison, era això,
1: exactament,
0: no?
1: Sí.
0: De la setmana passada, sí, sí.
2: Com va, Jaume?
0: Beníssim, quan t'atén que aquí és que ja t'atén dit, mos ho passam bé, i a més és que és divendres. Bona senyal, quan té en Xavi aquí. Com està, Xavi Oliver?
2: Molt bé, molt bé, estic molt content. Bueno, ja fregam setembre, ja està, i som sí, sí. Les portes, i això també comença... A menys sí que sa calor comença a partir, i bueno...
0: Que el que senti.
2: Sí, sí, ja ho veurem. Bueno, Jaume, estàs preparat per viatjar?
0: Sí, sí, sí.
2: Perquè avui posam els peus i les hores a Manchester. Manchester, una ciutat de cel gris, pluja fina, bloquets vermells, canals, fàbriques antigues i un orgull molt particular. Manchester no és Londres, i això és important, sempre ha tingut una identitat pròpia. Més obrera, directa, també musical, molt musical, més futbolera, i amb una certa desconfiança cap al poder central del sud. Això ho en xerrarem. Manchester és nord, i això a Anglaterra vol dir moltes coses. Vol dir indústria, classe treballadora, barriades populars, crisi, vol dir revoltes. Però també vol dir orgull, resistència i una capacitat enorme per reinventar-se. Manchester està situada al nord-oest d'Anglaterra i té una població d'uns 550.000 habitants i 2,5 milions si comptem l'àrea metropolitana. Políticament es regeix per una democràcia parlamentària i un govern local d'esquerres liderat pel Partit Laborista. Econòmicament va passar de ser el bressol de la revolució industrial tèxtil a convertir-se en un motor modern de serveis financers, tecnologia digital, ciència, indústries creatives i universitats. Per entendre Manchester, hem de tornar al segle XIX. La ciutat va ser un dels grans motors, com deien, de la revolució industrial. Filiatures de cotó, fàbriques, canals, ferrocarrils... Manchester va créixer moltíssim i ho va fer molt de pressa. De fet, durant molt de temps, se la coneixia com a la Cotton Police, és a dir, la ciutat del cotó.
0: Jo recordo que el meu pare deien que la roba era bona si venia de Manchester.
2: Ho veus,
0: però... Sí, ho deien. Però aquest progrés, clar, tenia un preu perquè les fàbriques generaven riquesa, però també jornades inacabables, habitatges insalubres, contaminació i una vida molt dura pels obrers, no?
2: Sí, sí, Manchester era una ciutat clau per entendre el capitalisme modern, però també per entendre les lluites socials que varen néixer com a resposta. Allà, Frederick Engels, un pensador, va observar les condicions de vida dels treballadors i va escriure sobre la misèria de la classe obrera anglesa. I no és casualitat, perquè Manchester, al marge i a part de tot això, era també i és un laboratori brutal del món industrial.
0: És a dir, Manchester és música, però abans és fàbrica.
2: Efectivament, té una història política molt potent. L'any 1809 hi va haver la massacre de Peterloo, quan una gran concentració popular, que demanava reformes democràtiques, va ser reprimida violentament, molt violentament. Aquell episodi va quedar gravat dins la memòria de la ciutat, i això explica, de qualque manera, que Manchester tingui una tradició de lluita, de sindicats, de cooperativisme, de moviments obrers i també de pensament polític. És una ciutat que no només produïa teles, sinó que també produïa idees. I després, més endavant, segle XX, quan la indústria comença a caure, arriba una altra ferida, que fou la desindustrialització. Fàbriques varen tancar, famílies, bueno, amb misèria, atur, barriades degradades, jovent sense idees de futur, sense dot bé, sense res, no sabien fer res, clar, especialment als anys 70 i 80, amb aquesta crisi industrial i les polítiques de Margaret Thatcher, moltes ciutats del nord d'Anglaterra varen sentir de qualque manera que el país els deixava enrere.
0: I aquí va ser quan la música se va convertir en sortida.
2: Eco! Música que esdevé sortida, esdevé crit, esdevé identitat, esdevé ràbia...

0: I això és precisament el que fem en aquesta secció, i és que coneixem països, ciutats, a través de la seva música. Sí, sí. Aquí tenim Jaume Joy Division.
1: Ah,
0: és una de les bandes més importants sortides de Manchester, i no és casualitat que sonin així com a fredes, fosques, intenses, gairebé industrials. Aquesta que sentim és Love Will Tear Us Apart. És una cançó preciosa i també inquietant, que parla de l'amor, però no és un amor romàntic d'aquells fàcils. Parla de distància, deteriorament, angoixa. De qualque manera és aquell mapa, aquesta radiografia d'allò que passava. I musicalment aquest so que sec, postindustrial, com si vengués d'una ciutat de naus abandonades i llums de neó, que és precisament això que xerràvem.
1: Sí, ja Ian Curtis va morir molt jove, crec que només 21 o 22 anys. Se va convertir en una figura tràgica. La seva veu, la seva presència van marcar tot una generació. Joy Division és Manchester en blanc i negre. Bellesa, tensió i ombra. És música que no intenta alegrar-te, però que sí que t'enganxa.
0: Exacte, perquè diu una veritat, i és que de vegades una ciutat necessita sentir-se reconeguda, encara que sigui amb una cançó fosca.

0: Després de la mort de Ian Curtis, els membres de Joy Division van formar New Order. Ara sentíem aquest Blue Monday, que a en Jaume li agrada molt.
1: Meravellosa. Me recordo quan era jovenat i és més actual que mai. Aquesta cançó la posa a qualsevol pista de ball i tothom
0: sí,
1: balla.
0: Sí, exactament. De qualsevol sí. lloc. Això a Eivissa hi diria. Mira, escolta.
1: Tu diràs, va.
0: Efectivament, Blue Monday és una mescla de rock, electrònica, sintetitzadors, és la cultura de club. És com si la ciutat passàs de la fàbrica a la pista de ball, eh? D'aquella màquina industrial se transforma en una màquina musical. És que sentiu aquests sons. Clar, això socialment és molt interessant. Una generació que ha crescut entre crisi i atur i desencant troba en el vespre, la nit, a la festa, una manera de respirar. Clar, ballar no és només divertir-se. De vegades, ballar és escapar, és trobar comunitat, és fer que el cos tingui una alegria que el món, en aquell moment, i no t'està donant.
1: Clar, Manchester passa de ciutat obrera a ciutat nocturna. Ah, i aquí va entrar en joc un lloc mític, una discoteca fabulosa, històrica, The Hacienda.
2: Declare en beneficio de todos. Impuesto sobre la renta, hasta el 10 de junio.
0: Era molt bo de fer, aquest sí, sí, però bueno, va, no, evidentment, per gràcia. Hacienda va ser una discoteca molt important en els anys 80 i 90, i allà, clar, és quan van esclatar tot, l'acid house, la cultura de ser rave i una nova manera de viure. Aquesta música, aquesta era postindustrial, Manchester, se va convertir en Manchester, és a dir, una cultura de guitarres, també es veia que hi havia molta de droga, clubs de festa, de camisetes amples, ritmes electrònics i una energia molt pròpia.

0: Això és Happy Mondays de Step On, que representa perfectament aquesta època que sona com a festa a causa del descontrol, a barriada, sona a tot això. Però també és vera que Manchester té una cosa que marca. Eh?
1: Sí, com a la xuleria de Manchester. És important, la xuleria de Manchester.
0: Sí, és una xuleria de defenses, i quan vens d'una ciutat obrera del nord, grisa, menys tinguda històricament, de vegades l'orgull és com una armadura, i el 1995 se va publicar aquesta cançó.

global de la ciutat amb Old Trafford, la història d'aquesta, amb Beckham, Ferguson, Cantona, Cristiano, perquè aquesta ciutat té molta identitat i gira al voltant també del futbol, el Manchester City, el Manchester United, però, bueno, és una ciutat que evidentment i amb els anys canvia. Canvia, però no vol perdre d'on ve, perquè conserva aquesta xuleria de que xerràvem, també aquest orgull del nord, aquesta idea de que no són Londres i se pot fer música i se fa efectivament música des de Manchester amb molt d'estil, tot i que cantin de qualque manera tristeses.

0: I ara sí, havien d'arribar els Smiths.
1: Home, clar que sí. Johnny Marr i Morrissey, grans.
0: Efectivament,
1: sí,
0: cançons de romàntiques, iròniques, de solitud, de bellesa trista, com aquest There is a light that never goes out, és una de les grans cançons de Manchester, eh? De Manchester i fins i tot dirien del Regne Unit, és un himne. Ha esdevingut un himne, dramàtica, tendra, exagerada. The Smiths varen donar veu a una altra classe de solitud, no només de la crisi industrial, postindustrial, sinó d'aquella gent que no encaixa, yeah. Els tímids, aquells que són estranys, el rebuig de la gent que se sent estranya, els romàntics, aquells que miren per la finestra quan plou i pensen massa. A veure, Jaume, una cançó de The Smiths, que s'acaba més t'agradi.
1: Per exemple, Heaven Knows I'm Miserable Now.

0: Clar, és que els Smiths, importantíssims. El Manco a mi encara m'agrada Morrissey en solitari. Té un tema que va treure fa poc, First of the Gang to Die, tremendament bon. I és que Manchester, fins i tot, la tristesa té estil, perquè Morrissey no és l'alegria del món, no, però és molt estilós.
1: Sí, totalment.
0: Una meravella.
1: I, Jaume, moltíssimes gràcies. Clar, és que jo sempre penso en aquesta secció, estic convençut que hi ha qualcú que seva on el cotxe que esteu pensant. Home, serà el de Manchester, no xerrat de... No xerrat d'això. Però és que bé, és que no poden donar...
0: Si voleu conèixer Manchester a través del cinema, vos recomanem una pel·lícula, 24 Hour Party People, és l'any 2002, gran pel·lícula. És una... Parla de l'any 76, de quan varen actuar els Sex Pistols, The Hacienda, surt un cremull de coses interessants, de 24 Hour Party People. És una pel·lícula molt, molt recomanable.
1: I d'aquí, de fet, aquest punt, Jaume, torna la setmana que ve, però estiràs bé aquesta setmana, eh?
0: Ah, sí.
1: Sense jo, vull dir...
0: Sí.
1: Si has de m'estrenar, pots enviar un WhatsApp.
0: Clar que sí, sempre.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Xavi Oliver, gràcies a tots vosaltres. Vos deixem les notícies i després en els esports. Salut.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Nova protesta ciutadana a Palma contra l'especulació immobiliària. La plataforma d'afectades per la hipoteca de Mallorca s'ha concentrat avui matí a Son Bordoi per fer costat als veïnats del camí de Son Antiquet, que denuncien haver estat víctimes d'amenaces i coaccions per part de la promotora Priconsa.
2: Segons la plataforma, l'empresa va entrar a la força i de manera il·legal dimarts passat a les parcel·les 11 i 19 d'aquesta zona de Palma, on té previst construir una promoció de patis. Els residents asseguren que la immobiliària ha arribat a tallar serveis essencials com l'aigua i que s'escuda en una suposada ordre municipal per tapar la seua incompetència amb els terminis d'obra. Des de la plataforma recorden que Priconsa no disposa de cap sentència ferma que l'avali i que hi ha un procediment judicial obert al Tribunal d'Instància de Palma. Ho explica la seua portaveu, Àngela Pons.
3: A un procediment de desnonament s'ha de respectar el fet que sigui els jutges que digui el dia i s'ha de que es tinguin

0: que sortir. En el moment que qualcú entra a dins casa seva, és un allanament de morada, infringeixen la llei.
1: I a Felanitx, onada d'indignació, les festes de Sant Agustí que avui celebren el poble, la festa, com dèiem, el patró del poble. Entre els felanitxers hi ha indignació després de la tradicional passejada sota el pali. Connectam en directe amb Pere Morell. Bon dia, què ha passat, Pere?
2: Bon dia, Ida. Miri, la batllessa de Felanitx, Catalina Soler, no ha passat davall del pali. És la tradicional passejar davall del pali on normalment embruten a les autoritats en Moscatell, i enguany la batllessa no ha passat. Entre els felanitxers diuen que això és històric, que no recorden un altre any on el batlle no hagués passat. Se'ls han duit escoltats amb altres membres del Partit Popular.
1: Gràcies, Pere. Estarem pendents d'aquesta notícia també. Sabré per què la batllessa de Felanitx no ha passat pel pali, però ara hem de xerrar del Congrés dels Diputats, molt pendents també. El ministre d'Exteriors intervé ara en aquest congrés una nova jornada de compareixences per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. José Manuel Álvarez ha destacat la bona col·laboració amb el Marroc en la gestió de la crisi, mentre els grups polítics retreuen l'actitud i la posició del país veïnat. Abans d'Álvarez ha parlat el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i durant l'hora baixa serà el torn de la ministra de Migracions, Elma Sall.
3: El ministre d'Exteriors ha destacat la bona entesa, diu que amb el Marroc hi ha vinculat l'entrada massiva de migrants el passat 30 de juliol a Ceuta, a les màfies i a les campanyes de desinformació a través de les xarxes socials. Així mateix ha destacat que la seva posició respecte de les ciutats autònomes espanyoles situades al continent africà no ha canviat en res.
4: Ceuta y Melilla son España y son Unión Europea. Son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía. Pero sobre todo, todos los ceutíes y todos los melillenses, independientemente de su origen, del credo que profesen, de su procedencia, son españoles y europeos no solo de derecho, sino de corazón y de alma, y será así siempre.
1: I al Nepal s'eleven a més de 530 els morts per la riuada que va afectar el país després de la gran crescuda del riu Bote Koshi, que dimecres, com deim, va afectar Rasua, un districte pròxim a la frontera amb el Tibet. Mentrestant, els equips de salvament intensifiquen la recerca de les 937 persones que continuen hores d'ara desaparegudes. És la 1:04, ampliem notícies a partir de les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos.
5: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, divendres 28 d'agost. Bon dia. El Mallorca jugarà diumenge a Somos contra el Ceuta. Avui ha parlat fa una estoneta Luis García, el tècnic del Mallorca, tot d'una l'escoltarem, ha confirmat la baixa d'Arnau Puigmal i també una bona notícia, s'ha reincorporat als entrenaments Sergi Darder. Amb Facundo Tenaglia al control tècnic, començàvem les portes d'avui previ a un cap de setmana futbolísticament parlant ben intens, perquè el Mallorca jugarà diumenge el tercer partit de la temporada. Necessita retrobar-se a la victòria. El conjunt vermell que rebrà la visita del Ceuta, el coer d'aquesta segona divisió, encara no ha sumat cap punt. El visitant, el rival del Mallorca. Com deia, novetats, possibles novetats de la convocatòria. Demà el conjunt vermell farà el darrer entrenament a Somos. Luis García ha confirmat la baixa del lateral Arnau Puigmal. Això sí, una bona notícia, Sergi Darder avui s'ha reincorporat al grup i veurem si demà pot entrar en aquesta llista definitiva per jugar diumenge al partit de Somos contra el Ceuta. El Mallorca arriba després de patir la primera derrota de la temporada. El tècnic Luis García demana tranquil·litat, serenor.
1: Tenemos que tener serenidad, saber el camino, creo que estamos en el camino, creo que es el proceso que queremos, evidentemente desde la victoria, tratar de apretarnos al máximo para ganar, tener ambición y como dije el otro día, tener esa mala leche de cuando llegamos allí hacer daño de verdad, porque eso es clave para poder ganar partidos, pero tenemos que tener, como digo a veces, que los árboles nos dejen ver el bosque, ¿vale? Creo que eso es interesante, mirar, pero saber dónde queremos ir, cómo queremos ir, però que durant el camí va haver moments jodidos, seguro.
0: Tot d'una, escoltàvem tot el que ha dit Luis García, que ha parlat del partit de diumenge i també del mercat de fitxatges que es tanca la setmana que ve. La jornada a segona divisió comença avui vespre, ho farà a les 9 amb el partit Tenerife-Sporting de Gijón. Pel que fa a la primera divisió, el Barça va guanyar per 2-0 a nit a l'Atlètic Club de Bilbao i l'Osasuna va sumar els 3 punts a Balaïdos després de guanyar per 1-2 al Celta de Vigo. Per avui tenim dos partits a la màxima categoria. A les 7, el Sardinero Racing de Santander Elx i a les 9:30, a Mendizorroza, a l'Abès, a Villarreal. A primera federació, ja era hora, torna la UD Eivissa, comença la temporada, ho farà diumenge, també en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, a les 7:15. El conjunt Pitius debutarà amb la seva visita al camp de l'Antequera. També acaba de parlar el tècnic del conjunt Pitius, Raúl Llona.
2: A partir de ahora, está claro que ya con la liga en marcha, pues sí que empiezas a mirar y empiezas a comparar un poco plantillas y situaciones. Creo que es un grupo muy fuerte, sobre todo porque, bueno, pues hay equipos de muchísima entidad que quizá otros años, pues ese nombre de la entidad no iba en relación con la plantilla que habían formado, pero creo que este año, pues sí que hay grandes plantillas.
0: També escoltarem amb en Raúl Medrano i en Víctor Sancho tot el que ha dit el tècnic del conjunt eivissenc que previ en aquest debut a la primera federació. I ja per acabar en el món del futbol, hem de dir que avui tenim partit a l'estadi Balear. A les 7:30, trofeu Margarita Miranda, el Balears que s'enfrontarà al Mallorca Internacional. I en el món del ciclisme, mare meva, Enric Mas s'ha situat segon a la General de la Vuelta després d'una etapa senzillament espectacular per a la història. L'artenanc va superar Tadej Pogacar i va coronar primer el cim del Bartolo, port de primera categoria. Els dos varen arribar escapats a la línia de meta. Allà l'eslova va ser més ràpid que el mallorquí. Enric Mas acabava molt content aquesta gran etapa.
3: Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros pues tenemos que ir día a día. Ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
0: L'etapa avui de la Vuelta també acaba en alt, en un port de primera categoria. En bàsquet, el mallorquí Baba Miller jugarà avui en la selecció davant Portugal el primer partit classificatori pel Mundial de 2027, que Espanya disputarà aquests propers dies. En cas de disposar de minuts, seria el seu debut com a internacional absolut. I demà serà el torn de la selecció femenina, que s'enfrontarà a Mali en el primer dels dos partits de preparació que jugarà aquest cap de setmana, amb Alba Torrents, Elena Puello i Aina Ayuso Bagur. A l'equip, el combinat de Miguel Méndez vol aconseguir la quarta victòria de l'estiu. Diumenge tancarà la gira de preparació per al Mundial davant la Xina. És la jugadora mallorquina Elena Puello.
4: Como un entrenamiento más, sin intentar que no haya sustos y bueno, pues intentando sacar los máximos detalles posibles de los otros equipos, sobre todo de Mali, que sí que nos encontramos contra ellas, pues intentando acabar sobre todo pensando más en nosotras que en los otros y tratando de sacar pues todo lo que tenemos, de pulirlo todo en la pista, de ver combinaciones y de crear esa conexión para que todo luego fluya bien.
0: I en futbol sala, el Palma ha posat rumb a l'International Master Futsal d'aquest cap de setmana a Portimao. Dissabte jugarà contra l'Sporting de Portugal, on es tornarà a repetir la final de la passada Champions. I diumenge, un altre repte, el Palma es veurà les cares contra el Benfica. Hem de recordar que la setmana que ve el conjunt mallorquí ja afrontarà la Supercopa d'Espanya. És el tècnic Antonio Vadillo.
5: El rival que vamos a tener en la Supercopa, que es el Pozo, pues un rival similar a estos equipos, ¿no? Entonces, por lo cual no hay mejor medida, ¿no? Que lo que nos vamos a encontrar. Van a ser dos partidos muy duros, pero llegamos bien, estamos trabajando bien, estamos donde queremos, en el camino adecuado.
0: I dues tripulacions espanyoles amb presència balear tenen opcions de medalla d'aquí uns minuts al Mundial de Piragüisme que es disputa a Polònia. El primer a competir serà el K4 500 metres amb el regatista del Nàutic de Porto Petro, Marcus Cooper. Sortiran a les 3 i 11 minuts després d'acreditar el tercer millor temps a les semifinals. 7 minuts després serà el torn de la pollancina Àngels Moreno, que lluitarà per estar al podi al C2 500. Una i 13 minuts.

0: Avui, doncs, vinga, començam aquesta darrera edició de la setmana d'Esport 3 Migdia. A IB3 Ràdio ho fem parlant de l'actualitat del Mallorca, que passa per les paraules de les declaracions de Luis García, que ha parlat a la prèvia del partit de diumenge contra el Ceuta. Avui, penúltim entrenament. Demà el Mallorca farà el darrer abans d'aquest partit. Pel que fa a les novetats, ho ha confirmat Luis García, Arnau Puigmal no podrà jugar, molèsties musculars que va patir en el partit contra el Granada i es baixa segura per aquest partit. També el davanter Addon no podrà jugar. I una bona notícia, han d'estar pendents de la seva evolució, però avui Sergi Darder ja s'ha entrenat a la resta dels seus companys i veurem si demà pot entrar en aquesta convocatòria per jugar el tercer partit de la temporada. Anem a escoltar el que ha dit el tècnic del Mallorca. Res, fa un minut, a la sala de premsa de Son Bibiloni, ha explicat com han viscut aquesta setmana, una setmana curta, després de la primera derrota de la temporada que va patir l'equip a Los Cármenes contra el Granada. És Luis García.
1: La verdad que bien, hemos incidido sobre cosas a mejorar, como siempre, independientemente del resultado. El resultado no nos ciega para corregir cosas o no. Tenemos que seguir el camino, el proceso, seguir mejorando, seguir siendo exigentes con nosotros mismos y mirar hacia adelante, que tenemos una jornada pues bonita por delante, de vuelta a casa, así que con muchas ganas y mucha ilusión. Oviedo, hemos visto Girona, que son los últimos que también han descendido, las dificultades que hay. Y nosotros tenemos que seguir nuestro camino, tenemos que seguir adelante, progresando, mejorando, tenemos que seguir siendo autoexigentes con nuestro camino y ser mejores, porque la categoría lo va a exigir y porque la exigencia que tenemos a nivel de club, a nivel personal, todos, es grande.
0: També Luis García ha parlat del partit de diumenge contra el Ceuta, el coe d'aquesta segona divisió, que ara no ha sumat cap punt, el rival del Mallorca, que va perdre a la primera jornada per 5-1 contra l'Andorra, i en aquesta segona jornada, el passat cap de setmana, va perdre per 0-2 a casa contra les Palmes. Luis García, tot i aquesta mala situació, aquest mal començament del Ceuta, diu que no se poden confiar.
1: Hay que tener mucho respeto por los rivales. Además es un grandísimo entrenador, tiene un grandísimo entrenador que ha hecho cosas excelentes en Ceuta. El año pasado, la primera jornada, no sé si pierden 3-0 o 4-0 en Valladolid, y hacen una temporada extraordinaria en segunda división, haciendo un fútbol muy vistoso, muy valiente, con lo cual en esta categoría no te puedes fiar de absolutamente de nada. Tenemos que hacer un buen partido, tenemos que ser fieles a lo nuestro, controlar todo lo que podamos controlar sin perder de vista que tenemos enfrente un rival que te puede hacer daño. Entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar muy equilibrados en fase ofensiva para evitar sus transiciones y ser muy agresivos en fase defensiva.
0: El Mallorca, que necessita retrobar-se en la victòria després de la derrota contra el Granada, una derrota, podríem dir, inesperada, tan presta, la segona jornada. El Mallorca, un dels grans favorits per pujar a la primera divisió, li han demanat a Luis García que com se troba després d'aquesta primera treballada. El tècnic diu que se troba bé i ha demanat a l'entorn, a l'afició, també als mitjans de comunicació, tranquil·litat i serenor.
1: Tenemos que tener serenidad, saber el camino. Creo que estamos en el camino, creo que es el proceso que queremos, evidentemente desde la victoria, tratar de apretarnos al máximo para ganar, tener ambición y como dije el otro día, tener esa mala leche de cuando llegamos allí hacer daño de verdad, porque eso es clave para poder ganar partidos. Pero tenemos que tener, como digo a veces, que los árboles nos dejen ver el bosque, ¿vale? Creo que eso es interesante, mirar, pero saber dónde queremos ir, cómo queremos ir, però que durant el camí va haver moments jodidos, seguro.
0: Idò, aquestes són les reflexions de Luis García, el tècnic del Mallorca, del partit de diumenge contra el Ceuta i també de la situació general de l'equip després d'aquesta primera derrota de la temporada al camp del Granada. Tot d'una, analitzarem una miqueta més aquest partit amb en David Gui, amb un dels nostres analistes, però Luis García no només ha parlat del partit de diumenge contra el Ceuta, també ho ha fet del mercat de fitxatges, d'aquest mercat d'estiu que se tancarà dimarts que ve a les 12. Encara hi ha moviments pendents, segurament tant en el capítol de baixes com també d'altes, de sortides i d'entrades d'aquesta plantilla. Tot d'un escoltar amb Lluís García parlant de noms propis, però el tècnic té un desig, no li agrada gens que la Lliga hagi ja començat amb el mercat obert.
1: Pues la verdad que sí, estoy deseando que acabe el mercado, la verdad que sí, porque es que es una locura jugar tres jornadas de Liga con el mercado abierto, con la incertidumbre que genera en el entorno, en el futbolista, en los que juegan más, en los que juegan menos, sobre todo en los que juegan menos. Es difícil a veces hacerle entender a los jugadores que dos jornadas o tres jornadas a lo mejor no es lo que va a ocurrir durante las próximas 39 o 38.
0: Té raó, és complicat perquè els jugadors que no compten aquestes tres primeres jornades i no tenen el cap més pensant en una possible sortida a altres equips i també futbolistes importants que tal vegada fins a dimarts que ve podrien tenir qualque oferta per abandonar el Mallorca. Noms propis, què passarà? Què vol fer Lluís García amb Antonio Sánchez? Diu el tècnic que ell vol que el futbolista mallorquí quedi en el Mallorca aquesta temporada.
1: Yo quiero que esté Antonio, claro que sí. Y te lo digo a ti porque se lo he dicho a él antes, si no, no sería el caso. Es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, ni mucho menos para rellenar. Es un jugador que aunque juegue dentro o juegue fuera, de lateral, de extremo, de medio centro, sus minutos siempre tienen valor y les doy mucho valor. Creo que es un ejemplo para muchos jugadores jóvenes lo que significa ser un jugador de club.
0: I de Lluís García, que té clar que vol que Antonio Sánchez, tot i no tenir gaires minuts en aquesta inici de temporada, continuï a la plantilla durant aquest curs 26-27. Un altre nom propi que podria sortir cap a Girona és en Mateu Morell. Els dos clubs es troben negociant el possible traspàs del futbolista. Li han demanat a Lluís García per Mateu Morell. No s'ha banyat tant, no ha dit que vol que continuï, però això sí, el tècnic ha lloat la feina que fa durant la setmana el futbolista de Petra.
1: Está entrando a buen nivel, hemos decidido por otro jugador en su posición y sin más, simplemente pues sobre todo reforzar el compromiso y su manera de entender esta profesión porque está entrando muy muy bien. A partir de ahí, pues la culpa siempre será mía de elegir a unos o a otros, pero por su insistencia y por su forma de trabajar no será.
0: I en el capítol d'entrades, el nom que darrerament sona amb més força és el del migcampista Nemanja Gudelj, que va jugar al Sevilla les darreres temporades. Ara mateix es troba sense equips. També té ofertes de primera divisió, concretament del Màlaga, però l'oferta del Mallorca és bona i no se descarta que Gudelj pugui acabar vestint la camiseta del Mallorca. Li han demanat per aquest nom a Lluís García, no ha volgut entrar en detalls, diu que està content amb la plantilla que té ara mateix, però també reconeix que tal vegada si fa falta un perfil una miqueta més físic en el centre del camp.
1: Yo estoy feliz con los jugadores que tengo dentro. La verdad que estoy contento con ellos, están trabajando muy bien. Está claro que bueno, pues seguramente no tenemos un perfil tan físico como esos que comentas o un medio centro que sea más físico, pero yo estoy muy contento con los jugadores que tenemos y que nos tenemos que seguir mejorando los que es el objetivo que tengo como entrenador.
0: I de veure si se reforça també finalment l'equip, encara obert aquest capítol d'entrades i de sortides d'aquí a dimarts que ve, que es tanca el mercat de fitxatges, serà quan acabi la tercera jornada de Lliga, la de diumenge, a Son Moix contra el Ceuta, un partit que començarà a les 7 i, com sempre, viurem en directe aquí a IB3 Ràdio en el programa Esport 3 en Joc. Saludem el nostre company Joan Gabriel Bausà. Juanga, com estàs? Bon dia.
2: Molt bon dia, un luxe i un plaer.
0: Ara sí.
2: Ja és que ja el tècnic de som està boicotejant la meva entrada triomfal. Facundo Tenaglia, bon dia.
0: Saps què passa? Que ben poc, només vens els divendres, els dissabtes, el diumenge, clar, i no estem acostumats a veure't tant per aquí ara.
2: Molt bon dia, un tal, luxe i un plaer ser en aquest, el teu programa.
0: Moltes gràcies. I diumenge tenim el teu programa, no?, sí. D'Esportes en Joc, bé. Amb el Mallorca, Ceuta, a partir de les 5, serà, no?
2: Efectivament, mos hi posam a les 5, on viurem el partit del Real Mallorca i també el partit partit de la UD Eivissa en aquest programa dominical, amb la presentació del gran Toni Terrades, de Marta Sampas, un servidor, la narració d'Antoni Fuster, Miqui Verger i un gran equip humà.
0: Quin equipàs. Veurement si passam una bona hora baixa i guanya el Mallorca, retroba la victòria i també la UD Eivissa comença bé, perquè també li toca al conjunt pitius després de la temporada complicada que va viure l'any passat, començar bé, il·lusionant a la seva afició. Tot d'una parlant de la UD Eivissa, però hem de saludar a un dels nostres analistes perquè ens expliqui una miqueta com veu el partit de diumenge a Sant Moix, Mallorca-Ceuta. Saludam, sempre és un plaer, un luxe, parlar amb en David Gui. David, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Miqui. Bon dia, Juanca.
0: Molt bé. Ja preparat, suposo, per viure diumenge aquest Mallorca-Ceuta. Diu Luis García que no se poden confiar, però el Mallorca està obligat a sumar altres punts contra el COE actual de la segona divisió, no?
3: Sí, Miqui, és típic partit trampa, no? Que hem de recordar que ja duim un parell d'anys moltíssims de partits d'equips que estaven morts i que han ressuscitat. Podríem posar molts exemples i molt recents, no? De Llevant mateix, recordeu a quin moment se trobava de la temporada i fixa't què mos va passar, no?
0: Equips, David, i també jugadors, perquè tu deies el Llevant i jo me'n record, si no vaig malament, que en aquest partit contra el Llevant no guanyava ningú i en Soldado no marcava ningú i va guanyar el Llevant i en Soldado no sé si va fer dos gols. No sé.
3: Sí, bueno, és que poden parar mil partits. Jo recordo l'Elx de fa dues temporades, si no me'l recordo, tres, que era com a coer i també ho van fer ressuscitar. Però aquí és partit a priori, evidentment, el Mallorca és molt superior. Hem de pensar que el Ceuta... Aquest problema que té, que no és petit, i després que és el recent ascendit en aquesta categoria i el Mallorca ve de primera divisió. Jo no vull... Evidentment és un equip professional, el Ceuta, però jo crec que el Mallorca és molt superior. Ara bé, te pots trobar un equip molt rocós, perquè en dos partits crec que li han fet 7 gols, 5 la primera jornada, si no me'n recordo, l'Andorra, i 0-2 Les Palmes, no? Llavors, te pot trobar un equip molt tancat, on te costi molt fer ocasions, on per ells l'empat sigui bo i per tu no valgui res, un empat, eh?
0: Sí, sí.
2: És a més un partit, com bé diu en David, trampa, però que també pot definir moltes coses, perquè se juga en una data... clau, es juga aquest diumenge i després tenim un tancament de mercat de
0: 48
2: fitxatges.
0: 48 hores, no?, el tancament.
2: Correcte. Efectivament. Un resultat positiu dona tranquil·litat, dona estabilitat, però un empat o una derrota davant del Ceuta, primer fa que totes les alarmes s'encenguin, que ja no hi hagi tanta tranquil·litat i després podria marcar el tancament d'aquest mercat de fitxatges. Mm-hmm. Sí, això també s'hauria de tenir en compte.
0: Sobretot, el que diu en Juanga, sobretot jo crec que si la cosa no va bé, que esperem que vagi beníssim, el Mallorca que guanyi i sigui una festa Sant Moix, però sobretot, si la cosa no va bé, les mirades en aquest diumenge i les pròximes 48 hores, sobretot jo crec que estarien posades a la davantera, no? Si no arriba el gol dels nous fitxatges.
2: Clar, és que fins i tot, perdona, David, fins i tot guanyant el Mallorca, depèn de la manera que guanyi, clar, de la imatge que doni, també pot marcar aquest mercat de fitxatges amb la necessitat, a lo millor, de reforçar en el darrer moment. Jo no sé, David, tu com ho veus?
3: Jo ho dic des del primer dia que me'l van enfrontar a la segona divisió. Maldament li fiquem 6. Mira l'Andorra, va fer 5, li van fer 4, guanyant 2-0. Vull dir, és una categoria molt complicada on guanyant el Ceuta per 6 no te garantia absolutament res. És vera que l'equip encara està a falta de rodatge, estem a dues jornades, tampoc poden fer un anàlisi tan profund, no? Inclús analitzant els altres equips és complicat, perquè no tens una referència molt bé de joc, inclús pels propis entrenadors. Ara bé, jo, independentment del resultat que hi hagi, per jo, ja ho han dit els dilluns, hi ha una mancança brutal. És a dir, independentment de lo que passi, crec que el Mallorca ha de fer tots els esforços possibles per dur els millors jugadors que tingui a mà, no?
0: Jo vull pensar que en Pablo Ortells, tal vegada nosaltres, els aficionats, vivim més de resultats i que el Mallorca guanyi, però jo crec que en Pablo Ortells té clar que independentment del que passi diumenge, no s'ha de guiar per això, no? Això, un professional com en Pablo, no, no, jo crec que ho té claríssim, no?
3: És que, a més, Miqui, són 42 jornades. No? És a dir, tu comptes amb dos davanters ara, un que ha fet 3 gols en 27 partits, que no el coneixia ni no ho sé, i un altre que va tenir un any de professional, i és veritat, va fer 14 gols, però que fins ara tot el que ha tingut ho ha tirat de fora. Sí, és com molt complicat. És veritat que tens jugadors en profunditat, però no tenen gol, de moment. Gols a pilota aturada... jo crec que s'ha de fer un esforç màxim. Ara bé, que és veritat que ha dit una part en Juanga, que si se guanya hi haurà una part de tranquil·litat,
0: sí, això sí,
3: i de bon camí, és obvi. És obvi. Però tampoc un empat és dolent, partint d'aquesta base, però tampoc m'haurà de dur la desesperació de que l'equip no funcioni, no? Simplement jo crec que s'ha de mantenir molt més la calma que mai, quan té una derrota, o per jo és una derrota, un empat contra el Ceuta.
2: Es focalitza molt en el gol, a la part de davant del Real Mallorca, intentar reforçar-la lo màxim possible. És veritat que la capacitat golejadora encara està per veure en aquest Real Mallorca, però jo te demano, David, jo no sé com ho veus darrere, jo no sé com veus en el Mallorca en defensa, i si també seria una posició que s'hauria de reforçar.
3: Sí, sí. Demanàvem aquell centrar titular. No?
2: Clar.
3: Volem d'un centrar titular. És obvi. És a dir, jo en David López no el veig a primera, tampoc el veig a segona, com un jugador amb garanties per substituir Rayo Vallecano per un període de temps, com una lesió que pugui ser un mes, dos mesos, no? que trinxaran d'aquest tipus de lesions, que pugui haver una petita rotura, han de pensar que els partits on Raillo no estigui molt, o Valdien no estigui molt exigit, bueno, però el dia de Granada van veure dos centrals molt exigits en l'espai, molt exigits a la velocitat del contrari, on ja no són aquells de 26 anys, no?
2: Aquesta és la clau, jo crec. Sí, aquesta sí, és la clau.
3: Totalment, és a dir, que van veure sofrir.
0: Sí, està clar. Està clar, ja a la darrera, David, comentàvem això que el Mallorca necessita guanyar, sumar les sensacions, perquè arriba el mercat d'estiu al tancament, veurem com arriba el Mallorca en aquesta cita, però està clar també que si demanes un rival i un partit per afrontar aquesta tercera jornada que pot ser un poc delicada amb aquest tema, seria el Ceuta, que és el darrer classificat, jugues a cara, estàs obligat a fer un bon partit i treure el 3 punts. No sé quin Mallorca esperes veure, i si Luis García, no sé si en Sergi Darder podrà entrar o no, creus que farà molt de canvi respecte a l'11 de Granada?
3: Mira, després que acabi el Dense, no? O
0: sí,
3: anem a Elda.
0: A Elda, sí.
3: Un altre... com a te regalo, no?
0: I després ve el Sabadell.
3: Pitxet, tres partits per donar-nos un festín.
0: Sí, sí.
3: Jo crec que la proposta ha de ser atrevida, sense cap dubte. És a dir, jo crec que, tot, insisteix, la premissa de ser entrenador del Ceuta serà, escolta, duim 7 gols en dos partits, és intolerable, portaria 0. Això jo crec que serà la premissa. No? A partir d'aquí, jo crec que el Mallorca tindrà la pilota, òbviament, vamos, te podria dir 70-30, o és el que hauria de tenir, i constantment un atac per rompre aquesta barrera de probablement 5, una línia de 5 que vagi a darrere, no? Ha de guanyar. O sigui, no pot estar esperant també que fa rival. No, aquests tres rivals, te diria, ja quasi m'anticipen els dos següents, són rivals per apretar l'accelerador i treure's 3 punts, sí o sí. Que després
0: sí o sí
3: dones una bona imatge, fantàstic. Que en fas 3 i 4, molt millor, sobretot per la confiança, no?
0: Sí.
3: Que pugui produir. Però també te dic una cosa, si sumam els 9 punts, tampoc estem a primera divisió, eh?
0: No, en bones, sí, en bones, aquí som molt llarg, que la segona és molt llarg, ho diu tothom, en bones.
3: És obligatori per estar a primera divisió guanyant aquests equips, és absolutament obligatori, ja no t'aixer d'un empat, te dic victori, absolutament, i després que vendria molt bé per la confiança de l'equip, també. Per tant, jo crec que el Mallorca ha de proposar, si el diumenge, ha de proposar en el camp, sí, victòria absoluta.
0: S'ha de jugar bé i guanyar, de ser una festa, som Moix diumenge contra, contra el Ceuta. David, ho valoram dilluns.
3: Jugar bé és complicat, Miqui. Eh? A vegades, jugar bé és complicat.
0: Sí, és complicat, però segurament si s'ajunta tot i vivim un bon partit i gaudim. David, gràcies, fins dilluns, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Una adéu, una ferrada forta, David Gui, analitzant el que pot ser aquest Mallorca-Ceuta de diumenge. 3 minuts passen de la 1:30, aparcant ja el Mallorca-Ceuta, demà de reentrenament de l'equip de Luis García, pendents d'en Sergi Darder, i ara han de parlar de la UD Eivissa, perquè diumenge torna la primera federació de buta, el conjunt pitius.
4: A IP3 Ràdio, es temps d'informació esportiva. Esports 3. IP3 Ràdio és entreteniment.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el plátano de Canarias a 1,99 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
7: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
8: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
10: Si a tu te dic pinta,
11: mur, portada.
12: Si a tu te dic gra,
13: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i IB3 Ràdio.
0: Una i 35 minuts, diumenge, Mallorca-Ceuta, i també Joan Gabriel Bausà torna la UD Antequera. UD Eivissa, primera jornada important, començar bé, perquè la temporada passada va ser molt... molt feixuga, podria dir, va ser una agonia, pràcticament, sí. I segurament si aquesta ja comença bé i s'il·lusiona la gent per cap misses, eh?
2: Sí, la temporada passada va ser una autèntica costellada, esperem que aquesta temporada sí que sigui sa bona.
0: Serà sa bona.
2: I que pugi l'UD Eivissa, i jo és que en aquesta hora tinc moltes ganes sí. de saber que ha estat, perquè sí. És l'única persona que ha fet feina a la redacció d'IB3 Ràdio a Eivissa durant tot l'estiu, ha estat en Víctor Sancho. Sí.
0: Anem a confirmar. Víctor saber... Sancho, bon dia, com estàs?
14: Què tal, bon dia als dos.
0: Tens en Raül Medrano de vores per allà?
14: Sí, aquí.
2: S'ha pegat un estiu que, mare de Déu, senyor.
14: Escolta, però que ja vaig tornar la setmana passada, eh? A veure si t'informes del quadrant.
2: De 2 mesos i mig de vacances, sí.
0: Tu està moreno, però, mare meva.
2: I descansat.
0: Vaig veure una entrada triomfant. Crec que era seva, la redacció d'Eivissa, no?
14: Sí, imitant el bitxo,
0: sí,
14: eh?
0: Sí.
2: No se'n recordaven d'ell. No sabien ni quina cara fora.
14: He de dir que vaig escoltar el primer Esport 3 en joc, el Mallorca-Valladolid.
2: Sí, te va agradar.
14: A sobre que un dissabte vespre de vacances estic escoltant-vos, a sobre vaig ser difamat d'una manera espectacular per Juanga, que si era un home descansat, amb Miqui Berger dient que havia perdut el compte de les hores que li havia passat. Una cosa tremenda, en directe en antena. O sigui, hauríeu de demanar-me disculpes.
2: No, hauries de sentir-te agraït de que t'anomenàvem en el programa líder de la Ràdio Balear.
14: Sí, moltes gràcies. A tu.
0: Vinga, anem per feina. Víctor Sancho, Raül Medrano, torna a l'UD. Ho deia en Juanga, ha posat el qualificatiu de costellada la temporada passada. Té raó. Ara toca ja començar-se enganxades del minut zero. No sé quines sensacions, vosaltres que viviu el dia a dia de l'UD, quines sensacions teniu en vista en aquest curs 26-27?
15: Bé, jo les sensacions són les que he anat repetint aquests darrers dies. Jo crec que són bones, jo crec que s'ha fet una bona feina a la confecció de la plantilla, s'ha fitxat un bon entrenador. La imatge de l'equip en els partits que hem pogut veure, els dos de fora contra rivals més durs no els hem pogut veure, però els resultats van ser bons, molt bons, diria jo. Així que tot s'ha posat bé. La que sí que hi ha que dir que és el primer partit de temporada, treure conclusions massa exagerades per un primer partit, passi el que passi, eh? Tant si guanya l'Eivissa 0-3 donant una exhibició, vull dir, encara és molt pres tot això, ja que anant calma, m'agrada molt el discurs del míster, parla de manera molt natural, clara, no s'enreda en històries, explica tot clarament i de manera natural, sense donar segurament titulars estridents, que no fan falta, a vegades tampoc fan falta. Així que bé, anem a esperar a veure quina imatge de l'equip veiem. Jo espero veure una imatge similar al que hem vist en els darrers partits.
14: La sensació que sobretot, que planeja l'ambient és com de serietat, no? De que és un equip... Segurament veurem un equip més treballat que d'altres temporades. De que s'ha fet... Això haurem de passar les setmanes i els mesos per veure, però que s'ha fet una bona plantilla, la veritat, la sensació és aquesta, que s'ha fitxat probablement amb més criteri que d'altres temporades. El que deia el Víctor, quan escoltes de prop a Raúl Llona, el que transmet és que és un entrenador que té molt clares les idees, que aquí tothom correrà, que aquí tothom, com a mínim, treballarà pel bé del col·lectiu, i és això. És cert que el nivell d'exigència dels rivals de pretemporada pues, no ha estat el més alt, perquè han estat la majoria d'equips de categoria inferior, però el que transmet l'equip, que no el club, perquè el club, això ja seria una altra història, perquè el club...
0: Ara tornava a dir, Raúl, estaria bé també que aquesta serietat que desprèn Albert i el vestidor i la plantilla també pujar una miqueta més amunt a la planta noble, no en el club. No sé si per allà teniu la mateixa sensació de serietat i serenor i tranquil·litat.
15: Jo, els resultats manaran.
14: Sí. Jo anava més pel tema de, bueno, que adeus a acomiadaments de cap de premsa, que ara mateix no hi ha una persona fent la tasca de tres, se suspenen de manera estranya alguns... Bé, ahir hi havia una trobada amb l'afició al carrer, a Vara de Rei, això sí que estava ben suspès perquè feia un dia molt dolent aquí a Vila, si es pot fer un altre dia, perquè fer un dia que plou, però se suspenen rodes de premsa de 2 hores abans, coses rares. Ara això el club pues, és el que és i gairebé sempre ha estat així. Si te referies al que deia Víctor, a la serenitat del president en aquest sentit, amb la calma que pugui tenir, jo veig un Amadeo més bueno, no sé, més pausat, no? Jo crec que confia bastant sobretot en el tècnic. No sé si confiarà tant en el director esportiu, però jo crec que Raúl Llona és una aposta...
15: Jo crec que són 10 anys, Raúl. Ja. Jo crec que la trajectòria ja la coneixem i tot dependrà dels resultats. Vull dir, mentre l'equip guanyi, jo crec que la vida de Llona serà més llarga. Dependrà sobretot d'això.
14: Però respira perquè no, tranquil·litat, com a mínim.
15: Sí, no, si l'equip està amunt i va guanyant, va traient resultats i està en una zona per lluitar per l'ascens, jo crec que tot anirà més tranquil, sempre amb els seus problemes, evidentment, però quan això no sigui així i si realment l'equip no té aquesta sort o aquesta bona trajectòria, doncs patirà.
14: És cert que ara tu vas a veure un entrenament i es respira calma, respira tranquil, sí, sí. Respira feina, no, i respira un ambient de moment sa de feina.
15: I el que ha explicat Raúl del tema d'ordre i tal... Vull dir, a vegades aquestes paraules són molt manides, no es fan servir molt, però realment veus jugar l'equip i l'equip és un equip molt ordenat, tots estan molt ben posicionats per rebre la pilota, sempre poden progressar. És cert que, com tots els equips bons que ataquen, quan se li fiquen un bloc baix, pateixen per generar més ocasions, però és que li passa a tots. Ho hem vist fa 4 dies en el Mundial, amb Espanya, que li van anar a demanar a l'UD Eivissa. Però a partir d'aquesta zona, del darrer tram d'arribar a porteria de la darrera centrada, és un equip que arriba molt ràpid, amb molta gent, amb molta intensitat, que recupera molt ràpid la pilota, perquè els aficionats que no hagin vist l'Eivissa ho puguin entendre. Això és una realitat. Ara veurem quan comenci la competició.
14: Jo he de dir que estic sorprès positivament, amb el que he vist, cert que partit no hem pogut veure gaire, i el que es veu a l'entrenament, a mi me fa bastanta bona pinta.
15: Si vols, mira, Miqui, podem escoltar el míster directament, perquè ha parlat avui, era la primera roda de premsa prèvia, i l'escoltant primer parlant de l'equip i el que vol veure.
10: Es una seña de identidad y no nos vamos a traicionar y vamos a intentar pues, ser un equipo que domine los partidos. A nivel defensivo, pues exactamente igual. Queremos ser un equipo valiente, un equipo agresivo, pero ahora están los rivales que nos van a, de alguna forma, nos van a impedir y nos van a dificultar, el que podamos hacer nuestro juego. Entonces, bueno, ahí es donde el plan de partido hace que de alguna forma podamos variar alguna de, nosotros llamamos algún comportamiento, dentro de no perder nuestras señas de identidad, porque creo que si no, pues sería de alguna forma empezar a traicionarnos.
15: El míster de l'Eivissa, Raúl Llona, ha deixat clar que d'alineacions no donarà pistes, però que sorprendrà perquè algun jugador important es quedarà fora.
10: Perdona, si me vas a ir adelantando alineación y demás, ya te digo que nada, nada. Eso, lo, vamos, no tengo por costumbre el adelantar la alineación. Me gusta ir durante la semana variando y probando diferentes situaciones. Sí, sí, lo tenemos claro, el equipo lo tenemos claro. Tampoco de hace tiempo, porque es verdad lo que les decía a los jugadores. En la pretemporada nos hemos centrado mucho en intentar ponerlos bien y en darles, en la medida de lo posible, lo que cada uno necesitaba, en forma de minutos, en forma de cargas. Te digo que va a haber jugadores importantes que van a tener que empezar en el banquillo.
15: Havia que preguntar-li sobre el primer rival, sobre l'Antequera. Dic que es fia més del que va veure al final de la darrera temporada, que mantenen el mateix míster, que dels darrers amistosos.
10: Yo la pretemporada, como te digo, la hemos utilizado para poner bien a los jugadores, no para plantear tantas cuestiones de cara a este primer partido. Entonces, si pienso también por esa regla de tres que la han hecho ellos, no me da muchas pistas, ¿no? Bueno, pues destacar sobre todo la continuidad de yo creo, el bloque importante, ¿no? Junto al entrenador de la temporada pasada. Es un equipo que viendo un poco, estudiándolos, analizándolos, en los últimos 6 partidos de la temporada pasada hizo 5 victorias. Y ante rivales importantes como Murcia, ascendidos como Eldense, como Sabadell.
15: I en Raúl Medrano, que el tenc aquí al costat, li ha preguntat pel grup. Aquest any hi ha noms com Saragossa, Osca, Cartagena, Murcia, Hércules, etc. Un grup complicat, amb filials complicats. Això ho deia Iona.
10: A partir de ahora, está claro que ya con la Liga en marcha, pues sí que empiezas a mirar y empiezas a comparar un poco plantillas y situaciones. Creo que es un grupo muy fuerte, sobre todo porque, bueno, pues hay equipos de muchísima entidad que quizá otros años, pues ese nombre de la entidad no iba en relación con la plantilla que habían formado, pero creo que este año, pues sí que hay grandes plantillas.
15: I recordar que el dimarts a la mitjanit, es tanca el mercat. L'Eivissa ara mateix té 18 jugadors sèniors en plantilla, no podria fitxar més, però clar, els davanters que estan sonant són sèniors. Ell diu que no vol que surti ningú. Bé, l'escoltam que ho expliqui el tema del mercat i tancam després en com està la situació de la plantilla.
10: Ahora mismo tengo la confianza 100% de que todos los que estamos hoy aquí, mañana vengamos. A partir de ahí, pues eso, el mercado siempre es una, es un, no sé, es una locura, ¿no? Y más en los últimos días que pasan cosas raras. No espero que ninguno de los jugadores que tengo se vaya, esa es la realidad, pero sí que espero incorporar algún jugador para completar y cerrar la plantilla. Central seguro. Quiero decir, el central seguro, porque en una cuestión numérica estamos en déficit. Tenemos 3 centrales y queremos 4. Y luego ya estar abiertos al mercado. Si aparece un jugador arriba que entendemos que nos puede dar ese plus, pues nada, si el club estamos ahí con opciones, pues vamos a intentarlo. No hay ninguna duda al respecto, siempre y cuando mejore todo lo que tenemos. Si ahora de repente hay 3 entradas, por decirte algo, pues no sé, no entramos uh-huh. todos. O habría que mirar las fichas senior, habría que mirar las fichas sub-23.
15: Molt ràpid, Miqui. Realment són 18 sènior, com dèiem. Ara sí. Mateix no podria venir cap jugador de més de 23 anys, però clar, si volen un central i que sigui important i els davanters que estan sonant són jugadors de l'any 2001, de l'any 2098, aquí hi ha alguna cosa que no quadra. No vol que surti ningú, però hauria de sortir sí. algú del sènior.
14: Jo crec que acabarà sortint algú, segurament, d'aquí dilluns.
0: Idò, veurem què passa en aquest mercat d'hivern, també diumenge, en aquest debut contra l'Antequera. Han d'anar tancant, companys, però abans en Juanga té una pregunta per en Víctor Sancho i també per en Raúl Medrano en cas de que l'AUD pugi, que esperem que sí, a la categoria de plata. No?
2: Sí, ho estem fent amb el Mallorca, es posa en joc que prometem, que ens comprometem si el Mallorca puja de categoria, però abans, en Miqui Tous, anem a apostar.
0: Sí.
2: A quina jornada arribarà la primera enganxada entre en Raúl Medrano i en Jona? Jo dic que la jornada 4.
0: Jo confio una miqueta més, jo crec que la 7. El veig tranquil en Raúl Jona, el veig tranquil. Jo crec que ho entrarà fins la jornada 7, no?
14: Xoque de Raúles, eh? no sé, no sé.
15: Aquesta és complicada, eh?
14: Jo vinc en pau, eh? Jo vinc en son de paz, eh?
15: No, i a part que en Jona és el que dic, és una persona que a l'hora de parlar no té pinta de cabretjar-se molt, eh? És molt bon gestor.
2: Dóna-li jornades, dóna-li jornades i en Medrano davant.
15: Enganya molt, és molt intens en els partits, però molt, eh? És un contrast molt gran respecte a com parla en les entrevistes i en la roda de premsa, molt gran, eh?
0: Esperen que no passi mai, que sigui una temporada tranquil·la, amb festa grossa després de l'ascens a segona i amb aquesta promesa que han de complir amb Medrano i en Víctor Sancho. Ràpidament, sí. Víctor, Raúl, què fareu?
2: Sí, puja l'Ode.
14: És que m'has agafat, això. Mira, deixa'm que m'ho prepari.
2: Si no, com ho digui, diu menjar.
15: Ara s'ha posat de moda, de nou, que els jugadors es tenyessin els cabells, no?
14: Els tenyim els cabells, però a mi queden tres.
15: Si es deixen fer directes amb cabells tenyits, vinga, va.
14: Vinga, va, sí, m'ho tenyim, vale?
0: El color, el blau cel, no?
2: El blau cel.
14: I Juanga, que es tenyés.
15: El decideix en Juanga, vinga.
14: Pensava que m'anava a demanar si l'any que ve havia derbi a segona a Balear. Pensava que anava per aquí, eh?
0: No, encara no, espera't, poc a poc. Vinga, hem de tancar. Raúl i Víctor Sancho, com sempre, un plaer, gràcies.
15: Igualment.
0: I m'ho escoltant, diumenge no baixa en aquesta partida. Adéu, Víctor, adéu, Raúl. 1:48, aturada ràpida, perquè han de parlar d'una etapa genial, espectacular, de ciclisme. Mare meva, quina etapa que va fer ahir Enric Mas a la Vuelta.
2: Té aura.
11: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és esport.
12: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
16: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
11: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027. Amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
0: Recta final, hem de parlar de ciclisme perquè ho comentàvem amb en Juanga. Quina etapa ahir d'en Enric Mas a la Vuelta, va acabar segon per darrere l'intrentable Pogacar. Quin espectacle, quina imatge veure Enric Mas avançant a Pogacar a la pujada a El Bartolo. Finalment l'esprint va guanyar el líder d'aquesta Vuelta, però han d'estar molt contents per l'Enric i de l'etapa que va fer el ciclista mallorquí. Això deia Enric Mas a la seva arribada després d'aquesta bona etapa.
17: Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros pues tenemos que ir día a día y como habéis dicho, estoy segundo en la general y poco a poco pues nada, me voy sintiendo bien y gracias al equipo. No, en Roji y Chente me iban avisando que había el bonus y cuando le he cogido he dicho, bueno, intentaré pasar primero, no sé si le he pillado por sorpresa y he podido coger esos 6 segundos. Sí, como decía, llevo casi 2 años sin hacer una general de una grande. Estamos en la sexta etapa y tenemos que ir poco a poco.
0: Poc a poc, però sí que Enric Mas està en un bon moment. Esperem que duri. Avui, nova etapa, també final en alt en un port de primera categoria com és Val de Linares a Terol. Anem a parlar d'aquesta gran etapa d'ahir perquè la va viure en primera persona a l'arribada del president de la Federació Balear de Ciclisme, Antoni Bausà, que suposo que està ben content amb aquesta etapa de l'Enric Mas. President, què tal? Com està? Bon dia.
18: Què tal? Bon dia. Molt bé.
0: Molt saluda molt des de la Vuelta, no?
18: Sí, sí. Avui estem seguint en l'etapa número 7, que arriba a Val de Linares, i ara estic concretament a la sortida. Sí, sí.
0: Molt bé. Quina etapa, president. Ara entrarem en detalls, però quina exhibició que va donar n'Enric Mas amb l'intractable Pogacar, eh?
18: Sí, sí, va ser extraordinari, va ser emocionant i mos va fer viure uns moments èpics, històrics, diria, no? En aquest moment també en el rival que hi ha avui en dia, que jo crec que podríem dir que és el millor de tots els temps, no? I bueno, que un mallorquí i que un balear estigui a l'altura, a l'etapa d'ahir, pues, mos va fer vibrar a tots i sobretot a tot el ciclisme de les Illes Balears.
0: Nosaltres ho vam viure i gaudir per la televisió, vostè ho va poder veure en directe a la Vuelta. Quina sensació que va sentir el president de la Federació Balear de Ciclisme quan va veure que en Enric Mas agafava un Pogacar i l'adelantava?
18: Pues primer, un orgull, no? com a balear, com a president de la federació i representant del ciclisme balear, pues un orgull en aquesta etapa, allà on un corredor balear va demostrar que està a l'altura de la millora que hi ha en el món del ciclisme. No? I bueno, per el ciclisme balear i per la federació, també aquest fet i aquesta fita tan històrica pues mos dona a nosaltres també una promoció en el que és el ciclisme i ens ajuda molt en el futur de que surtin corredors, lotets, ciclisme de base... En una paraula, la federació ens ajuda molt aquestes etapes i aquests corredors que ho fan tan bé a les voltes internacionals.
0: Ja tenien ganes també de veure el millor Enric. Ha passat temporades complicades també, la seva lesió que va patir aquesta passada temporada. Ja tocava veure el millor Enric, perquè tal vegada de fora, Toni, no veiem el patiment i el que pateix un ciclista d'elit, i en Enric Mas estic ben segur que ho ha passat malament i també s'ho mereixia.
18: Sí, així és. No és una cosa fàcil, hi ha moltes coses a darrere, molt de sacrifici, molt d'entrenaments, lesions, és un lot que entre caigudes i lesions aquests darrers anys no li han acompanyat, l'han perjudicat, i ara que torna a tenir la bou aquesta forma i que en principi no té cap tipus de lesió i esperen que tingui la sort de no tenir cap de nou... pues mordona aquestes alegries. És un gran corredor, en Enric.
0: És un gran corredor. També tenim en Pogacar, que està intractable. Veurem, encara queda molta vuelta, però veurem si pot aconseguir un pòdium en aquesta edició.
18: Sí, això és el que tot desitjam. Queda, com tu dius, queda molta volta. En Pogacar, lògicament, està molt fort, però, bueno, si tot continua així i mantén aquest estat de forma i no passa res de nou... durant la volta, esperant que el puguem veure en el pòdium de Granada. I això per Balears i per ciclisme balear seria importantíssim.
0: Seria importantíssim. Avui nova etapa, un nou final en alt, en un port de primera categoria, Vall de Linares, a Terol. Fa calor, perquè diu en Enric que en sa calor va millor.
18: Sí, per aquí ara mateix estem a Vall d'Alba, a la sortida... Estem quasi de vora la ciutat de Castelló i ara mateix fa molta de calor aquí a la sortida. Però, bueno, també és vera que l'estació d'esquí de Vall de Linares la cosa pot canviar sí. I a lo millor allà refresca una mica més, no ho sé. Però, en principi, de moment, estem patint calor, eh? Sí, sí.
0: Ara mateix, en Enric, segon la general, després de la gran etapa d'ahir, ja per acabar l'etapa d'ahir, que va ser boníssima, mare meva, en Pogacar, com se li va jugar, que pràcticament va estar res, a un pèl de caure.
18: Sí, sí, sí, és increïble això, que un corredor que pràcticament...
0: En Enric li demanava una miqueta de tranquil·litat quan el duia darrere, no sé si ho vares veure, però en Pogacar va dir sí, res de res, el va passar per de fora i quasi va, li va faltar res per caure.
18: Sí, sí, és així. És el que te deia, que en la diferència i en la distància que du de temps i això, que prengui aquest risc. Bueno, però això jo crec que fa gran el ciclisme i aquest tipus de comportaments d'aquest corredor també ajuda a que el ciclisme sigui valorat i

0: Palamós, i allà on està en Enric, i bueno, etapa a etapa va donant aquests passets i aquesta distància que el puguin consolidar per pòdium de Granada.
1: Després de la gran etapa d'ahir, què vol seria avui també reafirmar, no?, aquest gran estat de forma?
0: Sí, sí.
1: Seria un poquet una regularitat, no? Avui també fer una gran etapa i dir aquí estic.
0: Jo, sincerament, confio en Enric, però no perquè sigui balear ni nostre, que així ho és, però confio en ell perquè ell ha demostrat moltes grans voltes la seva regularitat i sempre ha estat en els grans corredors del món mundial. O sigui, que això mos fa veure que tinguem confiança en ell, no? Però, bueno, el que han de ser, també, com ell diu, han d'anar carrera, pas a pas, i bueno, veurem què passa. Però jo confio que avui també pugui estar entre els grans favorits a l'arribada de Val de Linares avui.
1: Tornarem a gaudir avui, Toni, estic ben segur, a viure una gran etapa amb aquest final en alt en un port de primera categoria. Res, abans d'acomiadar-te, ja que te tenim per aquí, al marge d'en Rimbas també tenim molt de grans ciclistes, i un d'ells és n'Albert Torres. La setmana que ve parlarem amb ell, però... Quina llàstima, la creu, s'ha tornat a lesionar.
0: Sí, la veritat que sí, prova el lot, també un altre gran deportista. Sí.
1: Quina llàstima, no té sort.
0: Una altra gran persona, i justament últimament no du gent de sort, no. En ses caigudes, i cada que cau l'han d'intervenir perquè té la clavícula ja molt, molt sí, dèbil, les clavícules, i molt tocada. Però, bueno, des d'aquí, desitjar-li molt d'ànims, ja ho he fet jo personalment amb ell, però esperen que se recuperi aviat i que arribi a temps per la fita mundialista que té.
1: Esperen que sí, no serà fàcil, ho tindrà complicat, però bé, la setmana que ve parlarem amb ell, segurament que mos diu el ciclista menorquí. Res, Toni Bausà, president de la Federació Balear de Ciclisme, moltes gràcies, i a gaudir de la Vuelta, i a gaudir, esperem avui una altra vegada, d'en Enric.
0: Així és, moltes gràcies a vosaltres i gràcies per estar amb el ciclisme balear.
1: Clar que
0: gràcies.
1: Sí, adéu, Toni, una ferrada.
0: Que vagi bé, adéu.
1: I esperen viure avui també una gran etapa a la Vuelta amb en Rimas com a gran protagonista. Segons per arribar a les dues del migdia, així acabam aquesta darrera edició de la setmana d'Esportres Migdia. A IB3 Ràdio tornaran, com sempre, puntuals a partir de la 1:05, serà el proper dilluns. Passau un bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adeu!
2: Són les dues.
3: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
2: Bon dia. El sector de l'educació de 0 a 3 anys es planta i anuncia un inici de curs calent a les Illes que culminarà amb una vaga general el pròxim 6 d'octubre. Els sindicats diuen prou a les promeses buides i exigeixen al govern i a les patronals l'aprovació d'un conveni col·lectiu autonòmic que posi fi, diuen, als sous baixos i a les greus diferències salarials entre centres públics, privats i externalitzats. El calendari de mobilitzacions arrencarà el 9 de setembre davant el Parlament i també inclourà un tancament simbòlic de famílies, infants i treballadores a les escoletes el dia de 8 de setembre. I així arrencarà el darrer curs polític abans de les eleccions de 2027, en el qual l'executiu de Marc Proens confia a aprovar els pressupostos de l'any que ve en temps i forma, tot i no tenir majoria parlamentària. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest divendres 28 d'agost. Ho fem amb Bernat Nadal, al control tècnic, titulars. Avui també parlem de la crisi residencial que pateix a les Illes, perquè a Eivissa el cementiri municipal de Sant Jordi s'ha convertit en un refugi per a persones sense sostre. David Ventura, bon dia.
4: Bon dia. Dormen entre les tombes i utilitzen els nínxols buits com a magatzem. Per evitar-ho, l'Ajuntament ha decidit tancar el cementiri a les nits i contractarà seguretat privada.
2: A Menorca, mentrestant, els 4 ferits a l'accident mortal de trànsit que va tenir lloc ahir a l'illa continuen ingressats a diferents hospitals.

0: Mateu, bon dia.
1: Bon dia. El resultat de l'accident va ser una dona morta i quatre ferits. D'aquests, dos es troben ingressats a Son Espases per fractures cervicals. La fieta de 21 mesos es troba estable a pediatria de l'Hospital Mateu Úrfila i la conductora italiana de l'altre vehicle està a la Clínica Joaneda de Maó en observació per policontusions.
0: En clau econòmica, a cop dur a la butxaca dels consumidors, la inflació es dispara a les Illes fins al 4,3% aquest mes d'agost. Olivia Navarro, bon dia.
2: Bon dia. És, de fet, la taxa més alta en 3 anys, empesa principalment per preu dels aliments, però sobretot dels combustibles, afectats de nou pel conflicte a l'Iran. Com a resposta, el Ministeri d'Economia activarà el 1 de setembre una rebaixa fiscal d'urgència de 20 cèntims per litre per al gasoil.
0: Llibertat amb càrrecs per als dos detinguts ahir durant un enfrontament entre la Policia Nacional i venedors ambulants.
2: Se'ls acusa d'amenaces i d'atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets es varen produir a la platja de Palma durant una operació contra la venda ambulant. Des del mes de maig, la policia local de Palma ha obert 2.300 actes per aquesta activitat.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma al Congrés dels Diputats i demana aturar la violència davant la crisi migratòria a Ceuta.
2: Marlaska assegura que tots els migrants que no compleixin les condicions legals seran reportats als seus països d'origen. Actualment queden a Ceuta d'haver 5.000 persones de les 72.000 que varen creuar la frontera a finals de juliol. D'aquesta, 1.500 són menors. És un col·lectiu per al qual tant el ministre com el Partit Popular han reclamat respecte i la fi immediata de les hostilitats.
0: Avui és Sant Agustí i això vol dir que és dia de festes populars.
2: A Felanitx el protagonisme ha estat per sa Quica. Ha tornat a ser ressuscitada i el Coso ha omplert de nou els carrers del poble. Després del pregó i de la missa ha arribat un dels moments més esperats quan la comitiva d'autoritats equipada en xubasqueros ha passat per davall del pali. La batllessa Catalina Soler, però, avui no ho ha fet.
0: En els esports, en futbol, el Reial Mallorca vol retrobar-se amb la victòria aquest diumenge contra el Ceuta i Sergi Darder, que podria ser una de les bones notícies, podria ser la principal novetat en la convocatòria. Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia. La plantilla mallorquinista ha entrenat avui matí a Sant Bibiloni per acabar d'enllestir el partit de diumenge a les 7 del capvespre contra el COE al Ceuta. La millor notícia és que Sergi Darder ha tornat a entrenar avui en l'equip i podria estar disponible per jugar diumenge a Somos. D'altra banda, Lluís García no podrà comptar amb els lesionats Arnau Puigmal, Addon Prats, Jan Sales, Calumba Júnior ni Dani Luna. L'U d'Eivissa encetarà la temporada la primera federació aquest diumenge contra l'Antequera a domicili. En ciclisme avui 7 en etapa a la Vuelta a Espanya i Enric Mas es situa segon a la General, només després de Tadej Pogacar, i el Mundial de Piragüisme, que es disputa a Polònia, Marcus Cooper i Àngels Moreno lluitaran avui a partir de les 3:10 de l'hora baixa per guanyar les primeres medalles balears en aquest Mundial.
0: I a les portes del cap de setmana, quin temps ens espera? Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, ens trobem de nou en una jornada de cel tapat a causa del Nígols i de la pols en suspensió, que encara ens podrà deixar qualque gota en forma de fang. A més, continua el risc de rissaga que podrà afectar totes les illes. De fet, a partir de les 6 del capvespre s'activarà la vista taronja a Menorca per aquest fenomen que romandrà actiu fins demà a la matinada. El vent ja ha començat a fluixar, tot i que encara tindrem redols de maror a l'oest de les illes, i tot això acompanyat per una baixada de la temperatura al nord de cada illa. Avui la màxima girarà aproximadament entre els 30 i els 33 graus. Això sí, serà una refrescada molt puntual, ja que demà començarà a fer més calor de nou. A més, tindrem un cel molt més net, amb molt de sol, i el vent bufarà molt fluix, esperant tenir al llarg del cap de setmana la mà com una bassa d'oli.
5: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 2:06. El sector de l'educació de 0 a 3 anys anuncia un setembre calent a les illes i ha convocat també una vaga general per al pròxim 6 d'octubre. Famílies i treballadors de la xarxa d'escoletes han aprovat un calendari contundent de mobilitzacions enfront del que qualifiquen d'inacció per part de les patronals i del govern. Els sindicats de Comissions Obreres, UGT i STI, reclamen amb urgència l'aprovació d'un conveni col·lectiu autonòmic per dignificar, diuen, la professió.
2: El sector denuncia els sous baixos i l'existència d'importants diferències salarials entre els centres públics, els privats i els externalitzats. Per això, exigeixen un marc normatiu balear comú que iguali les condicions de feina i eviti que hi hagi treballadores de segona, davant el que consideren unes condicions insostenibles i una pèrdua constant de poder adquisitiu. El sector avisa que no farà ni un pas enrere fins a aconseguir un acord just. És Pepa Ramis, Comissions Obreres.
6: La conselleria d'Educació, com és la conselleria de Treball, ha de donar una passa cap endavant. No se pot seguir posant de perfil. L'obligació de l'administració és fer complir els acords que s'han assolit. En el 2025 se va assolir un compromís de començar a negociar un conveni autonòmic. Aquest compromís se va assolir davant la conselleria de Treball i davant la conselleria d'Educació. No s'ha complit.
0: Un calendari de mobilitzacions que, Olivia, té quatre dates en vermell.
2: Sí, les protestes arrencaran concretament el 9 de setembre, ho faran davant el Parlament, continuaran l'endemà en concentracions simultànies ja a totes les illes, a Mallorca, a Menorca i també a Eivissa. El plat fort, però, arribarà el 18 de setembre, amb una tancada simbòlica a devers 25 escoletes. S'acabarà el calendari de mobilitzacions amb el que és el plat principal, podem dir, una gran manifestació, 25 com l'avançament sala de la vaga general ja del 6 d'octubre.
0: I així, el curs polític arrenca a les Illes amb aquest conflicte laboral damunt la taula. És el darrer setembre, abans de les eleccions autonòmiques, al maig, i el govern ja ha confirmat avui que la Conselleria d'Economia ha començat a treballar amb l'elaboració dels pressupostos autonòmics de 2027.
2: Ho ha avançat el conseller portaveu, Antoni Costa, en la roda de premsa posterior al també primer Consell de Govern d'aquesta temporada, en la qual ha avançat que l'executiu intentarà que els comptes públics surtin aprovats al Parlament. És a dir, que aconsegueixin els suports necessaris de la resta de grups per poder tirar endavant.
7: Si es podran aprovar o no, clar, això ja no dependrà de la conselleria ni tampoc del govern de les Illes Balears. Dependrà de si hi ha majoria suficient o no en el Parlament de les Illes Balears. El que sí que els hi puc confirmar és que el govern de les Illes Balears ho intentarà.
5: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, a Eivissa la pobresa provoca situacions impactants, com és el cas de les persones sense sostre que fan nit dins el cementeri municipal de Sant Jordi. Per evitar que aquest assentament continuï, des d'aquesta setmana l'Ajuntament hi restringeix l'accés de les 9 del matí, de les 9 de la nit a les 9 del matí. Ens ho conta David Ventura.
8: El porxo de l'església de Sant Jordi sempre ha sigut un refugi per a persones sense sostre, però ara també hi ha un grup que fa nit dins el cementeri. S'apleguen a la nit i marxen a primera hora, però ahir a mig matí encara hi havia una persona dormint entre nínxols. Una realitat que no passa desapercebuda per als veïns. Escoltam en Josep Antoni Ribas i en Víctor Costa.
9: N'hi ha tres o quatre de manera habitual, però vaja, vull dir, mesquins tampoc tenen una altra banda on estar, segurament.
10: A mi personalment no m'ha molestat en ningun moment, però sí que he escoltat molta queixa de veïns, que clar, gent major que ve a veure els seus familiars dins, pues, al final és una mica molest.
8: Al cementeri hi omplen les ampolles d'aigua, carreguen els telèfons i utilitzen els nínxols buits de magatzem. Són pacífics, però la seva presència intimida aquells que venen a portar flors als seus éssers estimats. Escoltam una veïna de Sant Jordi que vol mantenir-se en l'anonimat.
11: A més, és que a voltes te fan por. Si vences tu tota sola una hora així rara, sempre dos es bolsa, dos això, i te fa un poc de... A lo millor són més bones persones que qualsevol altra, vull dir que no, però no t'agrada.
8: L'Ajuntament assegura que està prenent mesures. És Vicent Roig, batlle de Sant Josep.
12: Està en procés de contractació d'aquest servei de vigilància perquè m'ho ajudi precisament. Primera, a fer una ronda per dins de cementeris perquè no quedi ningú i quedin les coses correctes. I segona, a tancar amb clau i pany el que són les portes de cementeri perquè no s'hi pugui accedir.
8: Si són desallotjats, cercaran un altre lloc on fer nit, en un pelegrinatge sense fi.
0: També sobre la crisi residencial, nova protesta ciutadana a Palma contra l'especulació immobiliària. La plataforma d'afectades per la hipoteca ha protestat avui a Sant Bordoi contra Princonsa, que és la promotora propietària de part dels terrenys on hi viuen diverses famílies i que ara haurien de ser desallotjades. Neus Pericàs, bon dia.
13: Bon dia. La concentració a la qual han acudit una trentena de persones ha estat per reclamar que no es desallotgin les famílies que hi viuen. Són residents que ocupen aquests terrenys des de fa dècades, després que l'Ajuntament de Palma els hi cedís a finals dels anys 90. Ara, a part de les parcel·les, són propietat de Briconsa, que hi projecta una nova urbanització i reclama judicialment els terrenys. Però l'activista Àngela Pons assegura que la promotora no disposa de cap sentència ferma que li permeti ocupar aquests terrenys i recorda que hi ha un procediment judicial en marxa davant el Tribunal d'Instància de Palma.
14: A un procediment de desnonament s'ha de respectar el fet que sigui els jutges que digui el dia i s'ha de que es tinguin que sortir. En el moment que qualcú entra a dincar seva, és un allanament de morada, infringeixen la llei.
13: També denuncia que dimarts l'empresa hi va entrar amb maquinària pesada i acusa la promotora d'haver tallat el subministrament d'aigua.
14: Han entrat, han tallat l'aigua, han llevat subministres i, a més, han fet coaccions les persones que estan visquent.
13: Els afectats reclamen una alternativa d'habitatge mentre el conflicte continua als tribunals.
0: Ens ha demanat sobre aquesta qüestió el batlle de Palma, Jaime Martínez, ha dit que ara les competències ja no són de l'Ajuntament i que qui ho necessiti pot comptar amb els serveis socials que diu estan a l'abast de la ciutadania.
13: També ha comentat que el consistori té prevista la construcció de quasi 800 habitatges a aquells solars que pretenen solucionar problemàtiques com aquesta.
15: Tenc entès que aquesta situació estava judicialitzada. Per tant, des del moment que estan jutjat, l'Ajuntament pot fer que són els drets d'aquelles persones que desenvolupen pues, un terreny que és aquell i que, a més, se desenvolupen, crec recordar, fins a 800 habitatges, posar a l'abast de totes aquelles persones que necessitin els serveis socials de l'Ajuntament i els recursos de l'Ajuntament per cada un dels casos.
0: Dificultats per accedir a l'habitatge a les Illes Balears i també en males notícies en general per a la butxaca dels consumidors perquè la inflació es dispara aquest mes d'agost i s'ha enfilat fins al 4,3%. És la taxa més alta registrada en els darrers 3 anys. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, que les han conegudes avui mateix, els principals culpables d'aquesta pujada històrica són els combustibles i els aliments.
2: La persistència del conflicte bèl·lic a l'Iran s'està notant, i molt, a les benzineres durant aquesta recta final d'estiu. Amb aquesta dada, l'IPC encadena 2 mesos de pujades consecutives. Tot i això, sí que podem dir que hi ha un petit respir perquè la inflació subjacent, és a dir, la que no té en compte ni l'energia ni els aliments no elaborats, ha baixat o ha fet una dècima, es situa en el 2,9%.
0: Davant d'aquesta escalada dels carburants, Economia tornarà a activar l'1 de setembre la rebaixa fiscal per al gasoil que augmentarà finalment fins als 20 cèntims per litre.
2: Això pel gasoil perquè la benzina sí que mantindrà la retirada gradual de les ajudes i només tindrà una rebaixa, en aquest cas, de 5 cèntims. L'Institut Nacional d'Estadística, en tot cas, publicarà les dades definitives d'aquest mes d'agost a partir del pròxim 15 de setembre.
5: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 2:15, una dona morta i 4 ferits, un d'ells una nina de 2 anys. És el tràgic resultat d'un accident de trànsit a la carretera general de Menorca. En té més detalls, Samad Human.
16: La tragèdia es va produir al voltant de les 4:30 de l'hora baixa quan un vehicle en direcció a Mahó impacta contra un bloc de formigó de les obres de la carretera general, col·lisiona amb un altre vehicle que anava en direcció contrària i acaba a la vorera de la carretera Volcat. Dins el cotxe anaven 5 persones, una d'elles un infant de 2 anys, tots membres d'una mateixa família que viu a Mercadal. El copilot va sortir pel seu propi peu, però les feines de rescat van ser complicades. Al lloc dels fets es trobava Lluís Bamba, bomber.
17: Perquè el vehicle no està a la carretera, sinó que està a la cuneta, damunt d'arbres. Quan van arribar van tenir que desbrossar bueno, diferents arbres, abatxers que hi havia i demés, i el cotxe que està volcat cap per avall, i com hi havia totes les persones atrapades, van tenir que escarcelar amb la major perícia possible però bueno, van aconseguir entre tots, jo crec que va fer una bona feina. I van...
16: El resultat de l'accident va ser una dona morta i quatre ingressats ferits. D'aquests, dues persones es troben ara mateix ingressats, són espases per fractures cervicals. La Nina es troba estable a pediatria del Mateu Orfila i una altra dona està en observació estable també aquí a Menorca.
0: I a Palma, llibertat amb càrrecs per als dos detinguts ahir durant un enfrontament entre la Policia Nacional i venedors ambulants. Se'ls acusa d'amenaces i atemptat contra agents de l'autoritat.
2: Els fets varen produir a la platja de Palma, concretament durant una operació contra aquesta activitat. Des del mes de maig, la policia local ha obert fins a 2.300 actes per a aquesta activitat.
0: Precisament després d'aquest episodi de tensió, el batlle de Palma, Javier Martínez, ha anat avui al lloc dels fets per fer un seguiment dels operatius i campanyes del cos durant aquest estiu. Ha fet un balanç del dispositiu de reforç de seguretat turística. Enguany, ha dit, 60 agents han estat ubicats en aquella zona i en total, a més de les actes per venda ambulant, en total s'han aixecat més de 3.500 actes.
13: Es tracta d'un dispositiu que va començar a dur-se a terme l'11 de maig i acabarà el 31 d'octubre, que pretén fer un control de l'incivisme. Les actes que han aixecat aquests 60 agents estan referides a la venda ambulant, massatges a la platja, botellot o infraccions de trànsit. En total han estat més de 3.500, el doble que l'any passat.
18: Pues confirmar aquesta presència de 95 efectius de la policia local durant aquests mesos. D'aquests, això vol dir una mitja d'uns 60 efectius cada dia a la plaia de Palma i en aquest dispositiu CETUR. Fins dia d'avui s'han aixecat més de 3.500 actes. Això vol dir que estem doblant el número d'actes de l'any passat.
13: El batlle també ha celebrat el decomís de més de 100.000 productes il·legals que no han arribat a vendre's.
0: I avui divendres arrenca una de les jornades amb més moviments de l'any als aeroports, el darrer cap de setmana d'agost, que marca per a molts la fi de les vacances. I atenció, si heu d'agafar avui un vol a Mallorca o si espereu l'arribada d'algú, perquè en aire ha informat de retards en l'operativa a Son Sant Joan per meteorologia adversa.
2: Segons aquest organisme que gestiona el transport aeri, s'estan registrant tempestes a les rutes d'arribada a Palma, al nord de la Tramuntana. Afecten a les operacions i ja s'estan registrant regulacions per seguretat. Ara mateix a Son Sant Joan es registren retards de més de 40 minuts de mitjana, amb prop de 300 vols afectats ja per aquestes demores. A Eivissa i Menorca també en pateixen, però més reduïdes, de 20 minuts de mitjana en aquests dos aeroports. En tot cas, si heu de viatjar avui, com sempre, consulteu l'estat del vostre vol en la companyia aèria.
0: Són les 2:19.
19: I Vetra es dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
20: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
21: Tèntol!
22: Tèntol! Tèntol!
20: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
23: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Més qüestions. Les plataformes Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària acusen la Policia Nacional de cercar caps de turc per criminalitzar el moviment. La reacció arriba després que l'informe policial hagi identificat 7 persones com a presumptes responsables de desordres públics i danys materials en els incidents posteriors a la gran marxa del passat 26 de juliol.
13: Segons les entitats organitzadores, aquestes identificacions només cerquen justificar el que consideren una actuació brutal i nefasta dels agents contra manifestants pacífics. Així mateix, critiquen que el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, encara no hagi donat resposta sobre la investigació dels càrrecs policials que va prometre fa un mes. Les plataformes asseguren que continuen treballant en la denúncia col·lectiva per les agressions i recorden que la històrica mobilització va treure al carrer més de 70.000 persones sota el clam de que Mallorca està al límit.
0: El conseller portaveu del govern, Antoni Costa, ha declinat avui fer una valoració d'aquestes imputacions. Costa, això sí, ha recordat que la competència no és de l'executiu, sinó de la delegació del govern de l'Estat a les Illes, de la qual depenen les forces i cossos de seguretat.
2: Demanat per la cadena humana contra la massificació convocada per demà a Palma contra les seues polítiques, el conseller ha dit que escoltaran les reivindicacions dels manifestants, com fa sempre el govern, ha dit. Costa insisteix en les mesures que s'ha pres aquesta legislatura per contenir la massificació, com la prohibició de pisos turístics, el sostre de places, la limitació de cotxes de lloguer o la rebaixa de topalls de creuers.
7: Però nosaltres sempre atenem les demandes que se mos faci arribar i, per descomptat, que es llegeixen els plantejaments que es puguin fer. Altra cosa és que llavors s'apliquin o no.
0: Per part seva, el socialista Iago Negueruela ha animat els ciutadans a participar en la cadena humana a la fresca d'aquest dissabte. Negueruela ha criticat que el govern no hagi fet res, ha dit, per revertir la saturació que pateix a les Illes i que fins i tot negui que existeixi.
13: El candidat socialista a la Batllia ha assegurat que el sopar a la fresca d'aquesta setmana al Born va ser un èxit, per això ha demanat als palmesans que tornin a sortir al carrer aquest dissabte. Ha recordat l'executiu que la protesta és contra ells.
1: La manifestación es contra ellos. Acaba en el consolat de la Mar. Acaba contra el gobierno de Proen, contra el gobierno de Martínez. Y, por tanto, una movilización que esperemos que sea contundente y masiva y que se empiecen a tomar medidas de forma inmediata.
0: I a Eivissa, el Consell ha iniciat 10 expedients sancionadors per circular en vehicles particulars sense autorització durant el temps que està en vigor la llei de control de l'afluència.
2: De fet, ja es vigilen punts d'alta afluència com Calador, on s'hi han fet controls en càmeres mòbils. Entre maig i juliol d'enguany s'hi han registrat 129.000 moviments de vehicles al port d'Eivissa. És un 13% menys que durant el mateix període de 2024, abans de l'entrada en vigor d'aquesta regulació. En dos anys, segons el vicepresident del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, hi ha 20.000 cotxes menys circulant per les carreteres.
3: La limitació de vehicles ha funcionat, està funcionant, parlant d'uns 10.000 vehicles menys durant l'estiu aquest any comparat en 2024, és un 14% de davallada de vehicles, quan veníem d'anys que els increments eren de doble dígit, doncs ara ja tenim unes baixades que són, crec que es poden medir, són importants.
2: Paraules, en aquest cas, del vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Juan.
0: Són les 2:24.
21: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Canviant de qüestió, el govern inicia el curs polític amb un recurs al Tribunal Suprem contra el nou repartiment de menors migrants no acompanyats. El Consell de Govern ha aprovat avui instar l'advocacia de la comunitat a fer aquesta passa per fer minvar el nombre de nins i nines adjudicades a les Illes, que l'Estat va incrementar fins als 434, quan inicialment eren 406.
13: El conseller portaveu Antoni Costa ha criticat que la modificació ha estat arbitrària, que les Balears estan tensades al límit i que resulten perjudicades respecte d'altres comunitats autònomes.
7: El govern considera que els criteris seguits per determinar la capacitat no estan prou justificats i la seva aplicació ofereix un resultat opac i arbitrari, que pot propiciar un tracte favorable per a unes comunitats i desfavorable cap a unes altres.
0: I de nou, la jornada està marcada per la crisi migratòria de Ceuta. Pedro Sánchez ha presidit avui la reunió del comitè especialitzat, en la qual han participat fins a 11 ministres, entre ells el comandament únic i també titulat de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'òrgan ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que pernocten als carrers i les platges de la ciutat des que hi van accedir per la frontera el 30 i 31 de juliol.
2: Tots els membres han coincidit en la necessitat de condemnar unànimament la violència per garantir la convivència a la ciutat de Ceuta. Han assenyalat també la importància de garantir així mateix el repartiment d'aliments a totes les persones en situació vulnerable.
0: La reunió arriba enmig d'una nova jornada de protestes dels veïnats que ahir varen viure el seu moment més crític després que un grup d'exaltats destrossessin i calassin foc a diverses barraques de la platja de Benítez, on malviuen persones migrants.
2: Prèviament, els veïnats havien format un cordó humà per impedir el pas de dos vehicles de la Creu Roja per repartir menjar. Els episodis de tensió al Ceres que han augmentat al llarg de la setmana, fins i tot amb insults a periodistes i a voluntaris. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha anunciat sancions per tot aquell que alteri la convivència a la ciutat.
4: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos. Distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de nuestra ciudad. De todos y de toda Ceuta. En consecuencia, se adoptarán las medidas sancionadoras que corresponda.
0: Precisament, el ministre de l'Interior ha fet avui una crida a la calma i a detenir la violència.
6: Necesitamos todos es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado. La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes y lanzan propuestas para deportar a las personas hospitalizadas. Todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
0: Paraules de Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, que acull avui una nova ronda de compareixences per informar de la gestió del govern espanyol sobre aquesta crisi migratòria de Ceuta.
2: El ministre de l'Interior ha assegurat que els migrants que no compleixin les condicions seran retornats als seus països. Segons explicat, queden ara mateix 5.000 persones a Ceuta de les 72.000 que varen votar la frontera i 1.500 d'elles són menors d'edat. Marlaska ha demanat respecte per a tots ells i que s'aturin les hostilitats, una petició a la qual també s'hi ha sumat el diputat del PP per Ceuta, Javier Zelaya Brey.
9: La desesperación y la indignación más que justificada del pueblo de Ceuta por la pasividad del gobierno han llevado a la ira, quisiera llamar a la calma a la población. Quien piense que con la violencia, acosando a los periodistas, a los medios de comunicación o bloqueando a la Cruz Roja, ayuda a Ceuta, se equivoca completamente.
0: I després de Grande Marlaska ha estat el torn del ministre d'Exteriors, que ha destacat la bona col·laboració amb el Marroc a la gestió d'aquesta crisi, mentre els grups polítics retreuen i l'oposició del país veïnat.
2: Álvarez ha vinculat l'entrada massiva de migrants el passat 30 de juliol a les màfies, també a les campanyes de desinformació, i ha tret responsabilitat al Marroc, però sí que s'ha mostrat més crític a l'actitud d'altres països de la mateixa Unió Europea.
22: Hemos echado en falta esa solidaridad de Italia y de Dinamarca. Por eso, en la crisis en Ceuta, España esperaba de todos los Estados miembros lo mismo que siempre todos los estados miembros han recibido de España solidaridad y apoyo.
2: El ministre així mateix ha reclamat a tots els partits polítics unitat per fer front a aquesta crisi, ja que diu està en joc la convivència i de retruc la democràcia espanyola.
21: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Són les 2:30, moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 28 d'agost. El sector de l'educació de 0 a 3 anys es planta i anuncia un inici de curs calent a les Illes que culminarà amb una vaga general el pròxim 6 d'octubre.
2: D'aquesta manera, els sindicats diuen prou a les promeses buides i exigeixen al govern i les patronals l'aprovació d'un conveni col·lectiu autonòmic que posi fi als sous baixos i a les greus diferències salarials que hi ha entre centres públics, privats i externalitzats. El calendari de mobilitzacions arrencarà el 9 de setembre, ho farà davant el Parlament, i inclourà també un tancament simbòlic de família, infants i treballadors a escoletes el dia 18 de setembre.
0: Avui la crisi residencial torna a ser notícia. A Eivissa, el cementiri municipal de Sant Jordi s'ha convertit en un refugi per a persones sense sostre.
2: Dormen entre les tombes i fins i tot utilitzen els nínxols buits com a magatzem. Per evitar-ho, l'Ajuntament ha decidit tancar el cementiri a les nits i també anuncia que contractarà seguretat privada.
0: cop dur a la butxaca dels consumidors. La inflació es dispara a les Illes fins al 4,3% aquest mes d'agost.
2: És la taxa més alta en 3 anys, empesa principalment pel preu dels aliments, però sobretot dels combustibles, afectats de nou pel conflicte a l'Iran. Com a resposta, el Ministeri d'Economia activarà el 1 de setembre una rebaixa fiscal d'urgència, serà de 20 cèntims per litre, això sí, només per al gasoil.
0: Llibertat amb càrrecs per als dos detinguts ahir durant un enfrontament entre la Policia Nacional i venedors ambulants.
2: Se'ls acusa d'amenaces i d'atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets es varen produir a la platja de Palma durant una operació contra la venda ambulant. Des de maig, la policia local de Palma ha obert 2.300 actes per a aquesta activitat.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma al Congrés dels Diputats i demana aturar la violència davant la crisi migratòria a Ceuta.
2: Assegura més que tots els migrants que no compleixin les condicions legals seran retornats als seus països d'origen. Actualment queden a Ceuta unes 5.000 persones de les 72.000 que varen creuar la frontera massivament a finals de juliol. D'aquesta, 1.500 són menors. És un col·lectiu per al qual tant el ministre com el Partit Popular han reclamat respecte i la fi immediata de les hostilitats.
0: Són les 2:32 minuts.
21: Informatiu migdia. Esports.
0: En els esports, en futbol, el Reial Mallorca vol retrobar-se amb la victòria aquest diumenge contra el Ceuta i Sergi Darder podria ser la principal novetat a la llista de convocats. Xisco Ribas, bon dia.
8: Bon dia. La plantilla mallorquinista ha entrenat avui matí a Sant Bibiloni, així com ho farà demà, per acabar d'engestir el partit de diumenge a les 7 del capvespre contra el coer de la classificació al Ceuta. La millor notícia és que Sergi Darder ha tornat a entrenar amb el grup i podria estar disponible per jugar diumenge a Sant Mos. Això sí, el tècnic Luis García compta amb altres baixes.
10: No, la verdad que tenemos esa baja que comentas de Abdón, que tuvo una pequeña molestia el otro día que no le va a permitir estar este fin de semana. Lo de Justin, que ya conocéis, lo de Jan, que Salas de hace tiempo. Y Sergi, pues Sergi se ha reincorporado hoy a los entrenamientos. Ya por suerte, pues bueno, ha pasado ese proceso.
8: Qui tampoc estarà disponible és Arnau Puigmal, que sofreix una lesió muscular. Tot i que el Ceuta visitarà Somos com el coer de la classificació, amb dues derrotes a les dues primeres jornades, el tècnic Luis García diu que podria ser un partit trampa.
10: Hay que tener mucho respeto por los rivales. Además, es un grandísimo entrenador, tiene un grandísimo entrenador que ha hecho cosas excelentes en Ceuta. En esta categoría no te puedes fiar de absolutamente de nada. Respetar muchísimo al rival, que es un rival que tiene sus armas, tiene buenos futbolistas y encima tiene una idea de juego marcada desde hace muchos años, con lo cual nosotros tenemos que hacer un buen partido, tenemos que ser fieles a lo nuestro, controlar todo lo que podamos controlar sin perder de vista que tenemos enfrente un rival que te puede hacer daño.
8: I pel que fa a les possibles sortides, hi ha 4 dies de que es tanqui el mercat de fitxatges, l'entrenador del Mallorca ha dit que vol que Antonio Sánchez, el migcampista de Palma, es quedi a l'equip. I també ha parlat de Mateu Jaume, pendents encara de si el lateral finalment marxarà o no al Girona.
10: Está entrando a buen nivel, hemos decidido por otro jugador en su posición y sin más, simplemente pues sobre todo reforzar el compromiso y su manera de entender esta profesión, porque está entrando muy muy bien. A partir de ahí, pues la culpa siempre será mía de elegir a unos o a otros, pero por su insistencia y por su forma de trabajar no será.
8: I avui a les 9 del vespre, Tenerife Sporting de Gijón encetaran aquesta jornada de la segona divisió, una tercera jornada en què el Mallorca cercarà retrobar-se en la victòria i sumar 3 nous punts davant la seva afició.
11: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
12: En directe Real Mallorca-Ceuta i Antequera Eivissa.
11: El de Luis García rebrà el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
24: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
11: I la U d'Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
12: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Sí. Guai,
25: Vinga, avui rebràs.
11: Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
8: Ho sentíeu. A més del Mallorca-Ceuta, el programa Espostres en Joc, podreu seguir també el debut de l'Udi Eivissa contra l'Antequera a la Lliga. Avui ha parlat el míster Raúl Llona. Víctor Sancho, bon dia.
14: Bon dia. Torna a la Primera Federació i l'Eivissa ho fa en el grup 2 amb molts rivals històrics i grans plantilles, com ha destacat Raúl Llona en sala de premsa.
15: Empiezas a mirar y empiezas a comparar un poco plantillas y situaciones. Creo que es un grupo muy fuerte, sobre todo porque bueno, pues hay equipos de muchísima entidad que quizá otros años pues ese nombre de la entidad no iba en relación con la plantilla que habían formado, pero creo que este año pues sí que hay grandes plantillas.
14: Raúl Llona no és d'avançar alineacions, però assegura que diumenge Antequera algun jugador important es quedarà fora de l'11.
15: Perdona, si me vas a ir adelantando alineación y demás, ya te digo que nada, nada. Eso, vamos, no tengo por costumbre el adelantar la alineación. Te digo que va a haber jugadores importantes que van a tener que empezar en el banquillo. Yo la pretemporada, como te digo, la hemos utilizado para poner bien a los jugadores, no para plantear tantas cuestiones de cara a este primer partido. Entonces, si pienso también por esa regla de tres que la han hecho ellos, no me da muchas pistas, ¿no? Bueno, pues destacar sobre todo la continuidad de yo creo, el bloque importante, ¿no? Junto al entrenador de la temporada pasada.
14: L'Antequera Eivissa debut en Lliga dels Blaucel es podrà seguir en directe també per IB3 Ràdio des de les 7 i quart de la tarda diumenge.
8: A la primera divisió, ahir es va tancar la primera jornada de Lliga. Balaïdos, l'Osasuna, es va imposar per 1-2 al Celta i el Camp Nou, el Barça, va guanyar per 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao. Després d'aquestes dues primeres jornades, lideren la classificació amb 6 de 6 punts el Barça, Madrid, Sevilla i Betis, mentre que la Reial Societat i l'Atlètic Club encara no han sumat cap punt. I avui, precisament, començarà la tercera jornada. A les 7 del capvespre, Racing de Santander contra Elx, i a les 9 i mitja del vespre, l'Alavés s'enfrontarà al Villarreal. I parlem ara de la Champions League, perquè els 5 representants espanyols ja coneixen els seus 8 rivals per a la fase de Lliga, dels quals destacam els enfrontaments més forts. El Barça s'enfrontarà al Manchester City i al PSG, el Madrid a l'Inter i l'Arsenal, l'Atlètic de Madrid al Bayern de Múnich i al Liverpool, el Villarreal al PSG i també al Liverpool, i el Betis a l'Arsenal i el Bayern de Múnich. I d'altra banda, el Getafe jugarà la fase de Lliga de la Conference League després de classificar-se ahir contra el Partizan. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja és de camí a Portimao, Portugal, per a disputar aquest cap de setmana el Rècord International Masters Futsal, un torneig amistós que reunirà en el Portimao Arena a l'Sporting de Portugal, el Benfica, el Cartagena i també el conjunt mallorquí, i que serà, per cert, la darrera prova abans d'afrontar el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya. Escoltam el tècnic del conjunt mallorquí, Antonio Vadillo.
16: El rival que vamos a tener en la Supercopa, que es el Pozo, pues un rival similar a estos equipos, ¿no? Entonces, por lo cual no hay mejor medida, ¿no? que lo que nos vamos a encontrar. Van a ser dos partidos muy duros, pero llegamos bien, estamos trabajando bien, estamos donde queremos, en el camino adecuado.
8: El Palma s'enfrontarà demà a les 12 del migdia a l'Sporting de Portugal i diumenge, a la mateixa hora, tancarà la seva participació jugant contra el Benfica. Vadillo, però, no podrà comptar amb Diego Núñez. El brasiler, que no ha viatjat, va tornar a notar algunes molèsties i el cos tècnic ha decidit que es quedi fent feina al marge a Palma. I el jugador del Palma, Manolo Piqueras, ha valorat també aquests dos pròxims amistosos.
17: Que para nosotros no son amistosos, son, como tú bien has dicho, partidos contra equipos pues, de los mejores del mundo. Creo que todo el mundo quiere jugar este tipo de partidos y vamos con la intención de seguir haciendo las cosas bien y coger confianza para el reto de la semana que viene.
8: Un repte que és la Supercopa d'Espanya, que, recordem, començarà el dissabte 5 de setembre. Però abans, el Palma Futsal, com dèiem, entrenarà avui vespre per acabar d'enllestir els dos partits amistosos d'aquest cap de setmana, els quals podreu seguir en directe al web d'IB3. En bàsquet, Baba Miller, la selecció espanyola, jugarà avui contra Portugal el primer partit de classificació per al Mundial 2027. L'ala pivot mallorquí de Los Angeles Clippers ha entrat a la llista definitiva de 12 jugadors que obriran la segona fase de les finestres FIBA. En cas de disposar minuts, Miller debutaria com internacional absolut i demà serà el torn de la selecció femenina que s'enfronta a Mali en el primer dels dos partits de preparació que jugaran aquest cap de setmana. Amb Alba Torrens, Elena Puello i Aina Yuso Bagur a l'equip, el combinat de Miguel Méndez vol aconseguir la quarta victòria de l'estiu. Escoltam la mallorquina Elena Puello.
1: Com un entrenament més, sin intentar que no haya sustos y bueno, pues intentando sacar los máximos detalles posibles de los otros equipos, sobre todo de Mali, que sí que nos encontramos contra ellas. Pues intentando acabar, sobre todo pensando más en nosotras que en los otros y tratando de sacar pues todo lo que tenemos, de pulirlo todo en la pista, de ver combinaciones y de crear esa conexión para que todo luego fluya bien.
8: Diumenge, la selecció tancarà davant Xina la seva gira de preparació per al proper Mundial. En ciclisme, la Vuelta a Espanya en aquest moment s'ha estat disputant la setena etapa. La cursa de 150 quilòmetres de recorregut amb sortida a Vall d'Alba i arribada a Ramon Valdelinares serà la primera final en pujada de la competició. Tot i que Tadej Pogacar és el principal favorit, el mallorquí Enric Mas intentarà mantenir les bones sensacions després del rendiment mostrat ahir a la pujada a El Bartolo. L'artenenc va arribar als darrers quilòmetres amb opcions de lluitar per la victòria i va protagonitzar un gran duel en l'eslova, però finalment Pogacar se'n va dur l'etapa d'ahir i continua així líder a la general. Escoltant les declaracions del ciclista artenenc Enric Mas a l'arribada a Castelló.
5: Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros pues tenemos que ir día a día. Ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
8: A la gesta d'ahir, Enric Mas es troba ara al segon joc de la general i d'estar 12 segons per davall Roglic, ara li treu 47. L'artenenc, a més, ha estat 3 minuts i 34 segons de Pogacar i es consolida com la gran alternativa al domini de l'eslova. I acabem parlant del Mundial de Piragüisme que es disputa a Poznan, Polònia, perquè Marcus Cooper i Àngels Moreno lluitaran avui a partir de les 3:10 de l'hora baixa per guanyar les primeres medalles balears en aquest Mundial. El primer competir serà Marcus Cooper, el K4 500 metres, i després la pollencina Àngels Moreno lluitarà amb la seva companya Victoria Jarchevska per estar al podi C2 500.
0: Gràcies, Xisco Ribas. Són les 2:44 minuts. Una pausa i seguim.
21: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
18: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
21: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Fora de les Balears s'eleven a més de 530 els morts per la gran riuada registrada al Nepal, que dimecres va afectar Rasuwa, que és un districte pròxim a la frontera amb el Tibet. Mentrestant, els equips de salvament continuen cercant prop de 940 persones desaparegudes. També notícia destacada, ha mort el rei Harald V de Noruega a 89 anys. S'havia convertit en el monarca viu més longeu d'Europa. Ara el cap d'estat era cap d'estat des de 1991. Estava hospitalitzat des de mitjans d'agost per les complicacions derivades d'una anèmia.
2: La mort s'ha produït aquesta matinada, segons anunciat el Palau Reial Noruec. Durant anys, Harald va ser un visitant habitual de Mallorca. Les seues estades varen ser nombroses per la seva amistat amb el rei emèrit Joan Carles I, també per la seva afició a la vela. Tal com estableix la llei de Noruega, el seu fill, el príncep Hakon, assumeix el tro de manera automàtica. El nou rei està casat amb la plebea i controvertida Mette Marit.
0: Possible nou cas de violència masclista a Huelva. S'ha obert una investigació per una dona de 47 anys que hauria estat assassinada presumptament per la seva parella.
3: El cos ha estat trobat amb múltiples ferides d'arma blanca a la platja de Punta del Caimán. Fins allà s'hi han desplaçat la policia local i els serveis sanitaris, que l'han trobada estesa a la via pública i n'han confirmat la mort. La Guàrdia Civil ja ha detingut el presumpte autor, un home de 60 anys. Si es confirma com a cas de violència de gènere, serien 37 les dones assassinades d'enguany.
0: Prop de 250 efectius dels bombers s'han treballat durant tota la nit sense descans a la Devesa del Saler, a València, per intentar controlar l'incendi forestal declarat ahir migdia.
3: Les flames ja han cremat almenys 37 hectàrees. El foc ha obligat a tallar algunes carreteres i accessos. Unes 160 persones del poble del Saler i dels càmpings de la zona han estat desallotjades i evacuades com a mesura preventiva. Mitjans aèris s'han incorporat per intentar perimetrar l'incendi, del qual de moment es desconeix l'origen.
0: I l'Iran diu esquizofrènic a Trump en resposta a la seva declaració de l'estret d'Hormuz com a nou territori dels Estats Units i demana a la comunitat internacional que no apliqui les sancions i l'aïllament econòmic.
2: Mentre el tancament d'Hormuz fa que es dispari el preu del petroli, el govern iranià i el nord-americà no deixen de llançar-se amenaces creuades en un conflicte que ha causat ja al manco 3.400 morts en territori iranià, entre els quals l'anterior líder suprem del país, Ali Khamenei, i també part de la seva cúpula.
0: Fa hores que Felanitx viu el seu dia gran amb les festes de Sant Agustí. La penya del Cosso reivindica una de les neofestes més antigues i influents de l'illa. Enguany, la polèmica ha sorgit després que la batllessa del poble, Catalina Soler, no hagi passat per davall del pal·li, Pere Morell.
7: Avui Felanitx ha viscut un dels seus dies més especials de l'any. La tradicional neofesta, que enguany celebra el seu 43 aniversari, ha congregat milers de persones. La creadora de contingut, Maria Montserrat, ha fet el pregó en el que ha reivindicat la llengua catalana i la cultura pròpia. Pregó on també ha participat la natural felanitxera Maria Hein.
13: Molt bé, cada any és un orgull poder estar aquí cantant i celebrant aquest dia, que és un dia tan especial per tots els felanitxers i felanitxeres. Comença l'any avui i acaba dia 27 d'agost.
7: Així mateix, després de la missa, la penya del Coso ha preparat la tradicional passejada per davall del pali, on tiren moscatell a les autoritats.
13: El pali, o per davall del pali, ara passaran totes les autoritats, i petits meus reben un poc de tot. Cada any reben una cosa diferent i pues, se'n van un poc bruts.
7: No obstant, enguany, la batllessa del poble, Catalina Soler, no ha passat per davall del pali, un fet que els felanitxers consideren històric, ja que no recorden una altra data on el batlle no hagi passat per davall del pali.
19: Jo diria que sempre ha passat.
20: Per exemple, ho sempre.
23: Que jo recordi, no? En teoria sí, mos ha renyat qualque vegada.
7: Cal recordar que un dels regidors del Partit Popular va protestar en guany contra aquesta tradició. La batllessa s'ha justificat dient que l'any passat la van faltar al respecte.
26: L'any passat a mi m'apeiaven tots amb una botella de plàstic pesquiat. Per tant, una vegada que se tornarà a l'espal i que era van, no hi ha cap problema. Han passat diferents regidors. El xubasquera que havien preparat en nom d'aquesta receta, efectivament, ha passat, perquè si això formava part de la broma, el que se tractava era de seguir aquesta broma. Per tant, el xubasquera l'ha dit un regidor i ha dit en nom d'aquesta receta.
7: Més enllà de la polèmica, Felanitx viu una de les festes més populars de Mallorca, una celebració que s'allargarà tot el dia.
21: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Avui tornen a sonar els pianos, tot i que la cartellera va renovar-se dimecres amb grans títols com El ser querido, La constelación del perro o La darrera de Tadeo Jones. És per això que avui la cartellera només es renova amb un títol i no és ben bé una estrena. És més aviat la recuperació d'un clàssic que fa 25 anys. Un reportatge de Sandra Martínez i Bernat Nadal.
27: Un clàssic que primer triomfa als llibres i després al cinema i que de ben segur reconeixereu tot d'una.
28: Ya está todo preparado. Seguidme.
27: Els fans, tots aquells infants que ara són dones i homes i que han crescut amb les seves aventures, hauran reconegut de què parlam, però, per si de cas, deixem que els nostres protagonistes es presentin.
29: Cien centelles. Eres
4: Harry Potter. Soy Hermione Granger. ¿Y tú eres?
6: Umbridge.
4: Un placer. Los dos deberíais poneros ya las túnicas. Estamos a punto de llegar.
27: Sí. Parlem de Harry Potter i la pedra filosofal, el primer curs a Hogwarts tal i com el vam descobrir al cinema l'any 2001. Fa 25 anys, amb aquesta estrena cinematogràfica, va arribar el moment de veure per primera vegada a la gran pantalla l'andana 9¾, l'express de Hogwarts, el castell... Era també la primera vegada que se li posava rostre a Harry Potter. Era Daniel Radcliffe, que tot i que ara ens sembli impossible, no va ser la primera opció. Hayley Joel Oswalt, el nin que pobret veia morts tot el dia al sisè sentit, el primer gran èxit de Night Salaman i amb un Bruce Willis memorable, havia estat la primera tria, però la cosa no va anar bé, perquè l'autora, J.K. Rowling, recordeu, multimilionària gràcies al nin mag, però que va haver d'amagar que era una dona perquè les editorials li fessin cas, va exigir que tot el repartiment fos d'actors britànics i a poder ser que Harry Potter fos desconegut per al gran públic.
28: Este chico será famoso. No habrá ningún niño en nuestro mundo que no conozca su nombre.
9: Exacto.
27: Només hi havia un petit problema. El Harry dels llibres tenia els ulls verds, com sa mare, i els de Daniel Radcliffe són blaus. Es va intentar arreglar amb unes lents de contacte, però la cosa no anava bé i s'hagué de cercar una altra solució. Tampoc Emma Watson acabava de quadrar amb el personatge. Havia de tenir les dents sortides, Hermione, i no era el cas. Es va intentar amb una pròtesi, però llavors no se l'entenia quan xerrava. El remei era pitjor que la malaltia. Hermione seria igual de saberuda, amb aquell puntet repel·lent i tot, però amb les dents com tocava.
4: Lo estás diciendo mal. Es leviosa, no leviosa.
6: Intenta hacerlo tú si eres tan lista.
27: Chris Columbus dirigiria la plasmació de l'univers Hogwarts, tot i que ell tampoc havia estat la primera opció. I com hauria estat la pel·lícula si l'hagués dirigit Steven Spielberg? Mai ho sabrem. El director va arribar a fer feina amb el guió, però no es va veure en cor de tirar endavant el projecte, cosa que els seus fills, fans de Potter, no li perdonarien mai. Spielberg no dirigiria, però sí deixaria la seva empremta proposant als actors que donarien vida als personatges que eren el bessó de tot, els seus àngels de la guarda.
10: So I proposed Maggie Smith. I knew Richard Harris, he was a friend of mine a long time ago. I put him in the movie and Robbie Coltrane.
27: Maggie Smith per la professora Minerva McGonagall.
28: Albus, ¿cree que se encontrará salvo dejándolo con esta gente? Los he observado todo el día. Son los peores muggles que se pueda imaginar.
27: Richard Harris com a Albus Dumbledore, un paper que, per cert, rebutjà tres vegades fins que va rebre una advertència que no va poder obviar. La seva neta l'amenaçà amb retirar-li la paraula si no posava rostre al cap dels mags.
9: ¿Tú sabes por qué el profesor Quirrell no se atrevió a tocarte? Fue por tu madre. Ella se sacrificó por ti. Y ese tipo de actos deja una marca. No, no. Esa marca no es visible. Se encuentra debajo de la piel.
4: ¿Y qué es?
9: Amor, Harry. Amor.
27: La tercera proposta de Spielberg seria una altra imprescindible. Robbie Coltrane com a Rubius Hagrid.
12: Este chico está inscrito allí desde que nació. Va a estudiar en la más exquisita escuela de magia del mundo y estará con el más exquisito director que Hogwarts ha visto jamás, Albus Dumbledore.
27: Abans de marxar, una darrera curiositat. Moltes de les escenes s'hagueren de rodar dues vegades perquè als Estats Units el llibre s'havia traduït com Harry Potter i la piedra de l'hechicero. Van trobar que si posaven filosofal es podria pensar que el llibre xerrava de filosofia i allò era poc comercial. En fi...
19: No dejéis que os domine el pánico.
27: Harry Potter torna als cinemes. La màgia no ha arribat a les versions en català, per cert, i tot i que fa 5 anys ja es va poder veure amb l'excusa del seu 20è aniversari, els 25 anys de Potter es presenten amb tota la nostàlgia del món i, sorpresa, amb material inèdit. No ens hem d'enganyar, també és un aperitiu pels fans que esperen la sèrie d'HBO que adapta tota la seva història i que s'estrenarà el dia de Nadal.
21: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
11: Una mosca volava per la llum i la llum es va apagar, es va apagar.
0: Hi ha déus que comencen abans del darrer dia. Cucorba va anunciar la seva retirada al gener després de 50 anys damunt dels escenaris, però encara li queda una bona temporada per davant. De fet, dissabte seran a la plaça de Vila de Santa Margalida, festa i homenatge. Després els esperen a Banyalbufar, Palma, Galilea, Bunyola. És mig segle de llegat musical, però sobretot d'arqueologia cultural i de recuperació i creació de la memòria col·lectiva.
14: I de ben segur que hi haurà moments especialment significatius.

0: És la primera opció de la nostra agenda cultural, però en tenim més.
1: Que comencem avui a Lítica amb Le Trio Jubran. Es consideren a nivell internacional com els màxims exponents del llaüt àrab. Descendeixen d'una llegendària família de lutiers que han duit la seva música als escenaris més prestigiosos del món. Tot això a les pedreres de Sostal i amb la lluna plena d'agost com a testimoni. I parlant d'escenaris especials, demà al Centre d'Interpretació de Sa Caleta de Sant Josep, Patrimoni Mundial per la UNESCO, ens espera un nou concert d'Eivissa Daurada. L'actuació, que començarà a les 9:30, serà d'entrada gratuïta fins a completar aforament. Isaac Pérez al violí, Joan Carles Maria a la percussió, Pablo García al piano i la veu de Raquel Ortiz interpretaran un repertori que combinarà música clàssica, neoclàssica i bandes sonores.
2: Algo tan bonito.
1: També demà dissabte, però a la plaça Alexandre Ballester, hi actuarà Clara Peya, pianista, compositora i improvisadora amb un llenguatge absolutament propi. Presenta Nuca, el seu nou disc, una invitació tan dura com necessària a mirar cap allà on no ens agrada fer-ho, per sacsejar consciències i renovar empaties. El concert, com dèiem, a la plaça Alexandre Ballester de Sa Pobla a partir de les 9. Sonen Síncope, banda extremenya amb més de 30 anys de trajectòria i 15 discos, perquè ells són el cap de cartell de Rock en Rostoll, que demà celebra la 30a edició a Son Perot, a Maria de la Salut, i que promet de nou una nit de música, ambient popular i esperit autogestionat al Pla de Mallorca.

0: Són les 3, moment ara per repassar les principals notícies d'aquesta divendres 28 d'agost. A manco de dues setmanes per l'inici de les classes, el sector de l'educació de 0 a 3 anys es planta i anuncia un inici de curs calent a les Illes que culminarà amb una vaga general el pròxim 6 d'octubre. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Els sindicats diuen prou a les promeses buides i exigeixen al govern i a les patronals l'aprovació d'un conveni col·lectiu autonòmic que posi fi als sous baixos i a les greus diferències salarials entre centres públics, privats i externalitzats. El calendari de mobilitzacions arrencarà el 9 de setembre davant el Parlament i inclourà també un tancament simbòlic de famílies, infants i treballadors en les escoletes el dia 18 de setembre. El sector avisa que no farà ni una passa enrere fins a aconseguir un acord just. És Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
2: L'obligació de l'administració és fer complir els acords que s'han assolit. En el 2025 se va assolir un compromís de començar a negociar un conveni autonòmic. Aquest compromís se va assolir davant la Conselleria de Treball i davant la Conselleria d'Educació. No s'ha complit.
0: La inflació es dispara aquest mes d'agost i s'enfila fins al 4,3%. És la taxa més alta registrada en els darrers 3 anys. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, publicades avui, els principals culpables d'aquesta pujada històrica són els combustibles i els aliments.
1: La persistència del conflicte bèl·lic a l'Iran s'està notant i molt a les benzineres durant aquesta recta final de l'estiu. Amb aquesta dada, l'IPC encadena 2 mesos de pujades consecutives. Tot i això, hi ha un petit respir, la inflació subjacent, que és la que no té en compte ni l'energia ni els aliments no elaborats.
0: Els 4 ferits a l'accident mortal de trànsit que va tenir lloc ahir a Menorca continuen ingressats a diferents hospitals.
1: El resultat de l'accident va ser una dona morta i 4 ferits. D'aquests, 2 persones es troben ara mateix ingressades a Son Espases per fractures cervicals. El bebè de 21 mesos es troba estable a pediatria de l'Hospital Mateu Orfila de Maó i la conductora italiana de l'altre vehicle es troba a la Clínica Joana de Maó en observació per policontusions.
0: Llibertat amb càrrecs per als 2 detinguts ahir durant un enfrontament entre la Policia Nacional i venedors ambulants.
1: Se'ls acusa d'amenaces i atemptar contra agents de l'autoritat. Els fets es varen produir a la platja de Palma durant una operació contra la banda ambulant. Des del mes de maig, la policia local ha obert 2.300 actes per aquesta activitat.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska,

0: fa una crida a la calma al Congrés dels Diputats i demana aturar la violència davant la crisi migratòria a Ceuta.
1: Marlaska assegura que tots els migrants que no compleixin les condicions legals seran retornats als seus països d'origen. Actualment queden a Ceuta unes 5.000 persones de les 72.000 que van creuar la frontera a finals de juliol. D'aquestes, 1.500 són menors, un col·lectiu per al qual tant el ministre com el Partit Popular han reclamat respecte i la fi immediata de les hostilitats.
2: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes y lanzan propuestas para deportar a las personas hospitalizadas. Todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
0: I a Mallorca, Felanitx continua de festa i ho farà durant tot el dia. La celebració ha començat ben prest, quan ha ressuscitat una i més a Quica.
1: El Coso i la resta de penyes han omplert els carrers del poble. Després del pregó i la missa ha arribat un dels moments més esperats, quan la comitiva d'autoritats, equipada amb impermeables, ha passat per davall del pali. La batllessa Catalina Soler no ho ha fet. Els felanitxers diuen que és un fet històric, mentre Soler afirma que ha decidit no passar-hi per les faltes de respecte que va rebre l'any passat. La festa, però, com dèiem, s'allargarà fins a la matinada amb diversos concerts.
0: Així hem arribat a les 3 i 4 minuts. Amb més notícies a IB3 en ràdio, als butlletins horaris de l'hora baixa. També a l'informatiu vespre a les 7 amb Aina Surada. Ara fem un tentol.
3: Més informació a ib3noticies.com.

Tento el número 1222. Avui que Sant Agustí ha estat al Coso, a Felanitx i a l'hora baixa hi ha la sortida rabiosa dels dimonis de Sant Joan. Avui, però, fa 242 anys que moria Juníper Serra.

0: Idò, i Felanitx, avui de matí ha bullit de festa amb el Coso i la resurrecció de la Quica, de la Superquica, i avui hora baixa en la revetlla de Sant Joan de Gollat, els dimonis rabiosos santjoaners aferraran, com fan cada any, llanderades i garrotades a vola. Però ho deien tal dia com avui, però de fa 242 anys moria a Califòrnia el mallorquí més americà, el frare franciscà Petré Juníper Serra, nascut a Petra el 1713 i canonitzat per l'Església Catòlica. Juníper Serra va ser el fundador d'un total de 9 missions a l'Alta Califòrnia i en va dur la supervisió directa entre els anys 1769 i 1782, i entre les quals hi ha la de Sant Carles Borromeu de Carmel, al comtat de Monterrey, que va ser la seva seu central i lloc on el pare Serra, a qui canten en aquesta cançó els Ànimos Parrec, està enterrat, i que precisament aquesta missió la va fundar el 3 de juny de 1770, fa ara 256 anys. Avui fa 242 anys, però, que moria Juníper Serra. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Celestí Oliver.

Passen 7 minuts de les 3 en punt. Com estàu? Ben retrobats a Tentol. Avui és divendres, ja, final de mes. Acabam aquestes vacances que hem fet aquí a Tentol, aquestes vacances intenses que han tingut cada dia, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 del capvespre, que vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Vos hem acompanyat durant tot aquest mes d'agost i dilluns que ve estrenam, com fa la casa, nova temporada. Torna la nostra directora, na Margalida Mateu. Tornarem a ser aquí tots i estrenam nou horari. Fins les 5, de 3 a 5. No sé si ja ho podíem dir, però ho deim, perquè fins dilluns no hi tornarem a ser. Un programa que, com ja sabeu, tenim totes les lletres, en sabem d'horaris, en sabem de rellotges, de dies que passen, i també un programa que en sap d'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres, i qui les saben totes, com han sabut durant tot aquest estiu, són na Maria Pons i en Miquel Junc.

0: Bon dia, Miquel. Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: Ara, Miquel Madés, que ja ho havien dit.
2: Clar. Pot ser.
0: Clar, la Maria ja va partir de vacances juliol i pot ser que ja avançàs.
2: Crec que sí, crec que sí.
3: Bé, però està bé, recorda-ho.
0: Aquest canvi d'horari.
2: Sí, està bé, recorda-ho.
0: Sí, aquest canvi d'horari que tindrà Tentol a partir de dilluns perquè començarem a la mateixa hora, però arribarem fins a les 5, de 3 a 5. Uh-huh. Dues horetes de directe, com fem sempre. Avui, per tant, és el darrer dia d'aquest mes d'agost en què fèiem aquestes 3 hores fins a les 6, en què hem recordat aquesta festassa que hi ha hagut a Felanitx i que encara hi ha.
3: Bé, encara
2: sí. Això... Sí, encara sí, queden bastantes hores. No?
0: Sí, el Coso, la Quica... També aquesta festa esperadíssima que bullirà avui a hora baixa amb els dimonis rabiosos de Sant Joan.
3: Rabiosíssims.
2: Ben rabiosos. Sí.
0: No, rabiosíssims, això mateix, perquè no van...
3: De bromes.
0: De bromes. No. I també hem recordat la mort avui, dia 28 d'agost, però del 1784, de Juníper Serra. Aquí cantaven uns santjuaners, com són els Ànimos Parrec, que sentíem ara fa uns moments. Bé, no hem pogut anar al Coso, no sé si anireu en els dimonis, la sortida dels dimonis rabiosos.
2: M'hi han convidat, però és que la darrera vegada m'han pegat fort i me fa por anar-hi. Crec que quedaré a la Pobla.
0: Te varen arribar, però...
2: Me varen arribar fort.
0: En la llandera.
2: En la llandera.
3: Va rebre fora a Bacercat, tampoc.
0: I aquella senya queda, sorpresa. Queda a setmanes,
2: Sí, sí, un període de setmanes.
0: Si no queda aquella marca.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, què tindrem avui a Tentol?
3: Idò, començarem com fem cada dia jugant a la batussa i avui anirem fins a Lloret perquè dissabte és la festa del sequer. Uh-huh. Dilluns hi feien el taller de secar figues i avui, com a Sus, a les 6 de l'hora baixa hi ha una visita guiada a la finca de Sant Montnou i a les 9 del vespre el pregó del sequer d'enguany, que és a càrrec de Miquel Munà Vallcaneres. Figues.

0: De la festa del sequer, els figuerelers pels figuerelers, del Mercadet, les exposicions o de la representació del Quedo, en xerrarem amb Nando Mesquida, que és el membre d'Arcufi, que és l'associació per a la recuperació del cultiu de la figuera.
1: Exacte, tota aquesta festa del sequer, que un any més tornarà a omplir de festa i alegria i figues Lloret de Vista Alegre, que és una de les festes del calendari de final d'estiu més interessants, més importants que hi ha en el pla.
0: Sí. Perquè normalment era a principis de setembre, però amb aquestes calorades les figues ja no aguanten tant.
1: Ja se va avançar, sí. Ja és un fet que varen tractar aquí a Tento, el de fet l'any passat, que per mort d'aquestes altes temperatures, clar, les figues no esperen i pareix ser que les figueres tampoc. Em varen xerrar fa unes setmanes
0: amb
1: en Tomeu Mesquida Nostro.
2: Aquest cultiu de... perquè ha vist un vídeo per Instagram del Berraco, que va venir
1: ahir amb
2: Martí,
1: sí.
2: Que ha batiat la porcelleta.
1: A veure.
2: I no amb Tèntol.
1: I ha fet un...
2: Ha fet un vídeo. Sí.
1: A veure si el podem repescar
2: després,
1: en aquestes 3 hores i l'hem de posar.
2: Sí.
1: Ha fet un vídeo perquè ha batiat.
2: Ha batiat a la porcelleta.
1: A la porcelleta com a Tèntol.
2: Sí.
0: I li ha posat...
2: Sí, un llacet rosa.
0: A conjunt.
1: Ah, sí? No ha estat molt, eh? No ha esperat ni 24 hores.
2: No.
1: De matí quan s'ha aixecat,
2: després d'ahir,
1: d'haver vengut per Tèntol, i d'ahir ha batiat aquest animaló com a Tèntol.
0: Ja ho va dir que s'hi posava prest, a fer feina.
1: L'haurem de visitar, eh?
0: I tant.
2: Jo crec que sí.
1: L'haurem d'anar a conèixer.
2: Jo crec que toca.
1: Bueno, i de festa en festa, i de la festa del sequer que comença a Lloret i que tindrà el dia gran demà, avui també ens endinsarem en una altra festa, però que és avui, com dèiem.

0: El dimoni no li fa por, aquesta volota. No. Però de Sant Joan jo crec que sí que n'hi faria.
1: Una banda bromes allà, a Sant Joan, clar, xerra avui... de Solla.
0: No? Exacte, Solla no sé si fan por, sí, però a Sant Joan sí, ja vos ho dic sí. Jo. Avui fan la sortida rabiosa a les 7, els dimonis de Sant Joan, per Sant Joan de Goiat, que és demà. És un dels moments més intensos i esperats d'aquestes festes patronals, i els dimonis del Centre Cultural, acompanyats pel xeramier de Sant Joan, ompliran els carrers de música... I el guió posa emoció, però jo no sé si és emoció. És...
2: Passió. Passió.
0: No sé què és. Una guerra, però jo i jo.
1: Bé, això, clar.
0: Derrotades per tots.
1: Sí. Música i emoció, sí. Ho diu l'Ajuntament, perquè això, sí, està...
2: Home, per Sant Joan,
1: està extret del programa de festes, però, clar, ja diríem, música i corregudes.
0: Violència.
1: Sí. Ui, violència, sí.
0: Sí, sí, peguen fort.
1: Sí, música
2: clar,
1: i...
2: Clar, però ells els hi...
1: I llenderades.
0: No, sí, en Sant Joan, els hi encanta.
1: Llenderades i garrotades. Sí. Però que no hi hagi cap ferit,
0: No, jo crec que...
1: Cap malferit.
0: Malferits no n'hi ha mai.
1: Anar alerta, també, tots vius,
2: Tots paren enmig, voluntàriament.
1: Però el dimoni és el dimoni, ja ho sabeu. I amb en Jaume sí. Miranda avui farem un repàs més de quins famosos es deixen veure o no encara per aquí, per les Illes Balears.
3: Hola, estimades amigues de Tentol. Avui, com sempre, secció de famosos a les nostres Illes Balears. I vos he de dir que ja se comença a notar el final d'estiu... Ja estan començant a fer ruta migratòria en els seus llocs d'origen, tot i així encara en tenim algun, perquè tenim en Pedroche, en Adrien Brody, en el torero Cayetano Rivera... I inclús també tindrem temps de xerrar d'una festa molt polèmica que s'ha donat a Eivissa aquests dies i que, evidentment, estava repleta de celebrities.

0: Bé, totes les illes, i sobretot Eivissa, s'endú aquests famosos...
1: Però llavors he de dir que anar a Adrián Brody no ha estat a Eivissa.
0: Ah, no?
1: Ha estat a Sa Pobla.
0: A Sa Pobla?
2: Aquest sí que té bon gust.
0: Ai, mira tu...
1: No, no, no l'he vist. No l'he vist, però he vist una foto de l'amo de Casamís, que és un bar de Sa Pobla, en Jaume.
0: De Casamís?
1: I se veu que va anar a dinar allà. El manco va anar a fer un boures.
0: Ha dinat de variat?
1: Jo espero que sí. Jo espero que...
2: Ha tastat les banderilles, els coentes.
1: Ara li demanaré, en Jaume.
0: Demana, demana, tu que tenen fil directe.
1: Ara li demanaré, si va tastar el manco les banderilles o el variat.
0: Clar, qualque cosa ha de tastar, perquè és que si no...
1: Ara li demanaré.
0: Anant bé. Bé, i d'ahir amb en Jaume Miranda repassarem aquests famosos que són per aquí encara per les illes, però a partir de les 5, en tercera hora de Tèntol i darrere, conversarem amb ell.

0: I d'aquest cant de Loco Perdidos en Dólar Selmouni, l'artista mallorquí amb permís de Rels B, més internacional que aquest rigui, és el seu darrer tema, que ha sortit després del seu tercer disc Paso a Paso, que ha editat enguany després de 5 anys sense treure cap altre àlbum.
1: Un músic que se va criar a les batalles full rap Mallorca i que fa 3 anys que viu a Madrid, i avui conversarem amb ell de la seva carrera internacional aquí a Tenton.
2: Sí, d'un músic que encara no té previst venir a actuar aquí a Mallorca, que seva, però que a principis de 2027 inicia una gira espanyola i amb ell conversarem de tot plegat. I avui retorna el nostre melòman de capçalera, en Pablo Sierra, aquí ja enyorant, perquè fa setmanetes de tot aquest mes d'agost que no el teníem per aquí, i retorna amb les cançons dels altres.
3: Des que va canviar un acordió per una guitarra, una casa de penyores, per començar a escriure cançons, la vida artística de Jerry García ha estat farcida d'anècdotes. Una de les darreres, perquè va passar poc abans de la mort del líder dels Grateful Dead, és de les més sucoses. El 1992, la seva banda va decidir apadrinar uns tios molt alts que jugaven molt bé al bàsquet, però que no tenien sous per viatjar als Jocs Olímpics de Barcelona. La història d'aquesta aliança entre la cistella i la psicodèlia vos la contam avui a les cançons dels altres.

0: I de The Grateful Dead en parlarem amb Pablo Sierra en aquest retorn d'en Pablo aquí a Atento. 3 hores que no han fet més que començar i, com sempre, tenim les línies obertes perquè volem que digueu la vostra.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Atento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @atentolib3, o també al Facebook de Atento.
3: O el correu electrònic.
0: O sorpresa.
3: Que no és altre que atento@ivetresradio.com.
0: De cada pic ho fem millor, més net, clar, més millorat.
3: Són tantes vegades, sí, que és difícil
0: ja que
3: no surti.
0: Jo crec que mos podríem llogar i viure així.
3: Com?
0: De fer o sorpreses. No? Cada dia sortiria diferent, podríem igual, però diferent.
3: Isabel Gemio, que fa de sorpreses.
1: Hem entrenat aquesta gossa.
0: Sí.
1: Fa imperfecto.
3: Ja està.
1: Perfecto.
0: I mos contractarien, segur.
1: Sí.
0: Per tot arreu, per dir-ho sorpreses. Bé, ha arribat el moment, sense més preàmbuls, de donar la benvinguda, que ja fa 22 minuts, que és en Iker Hernández, que un dia més és el control tècnic d'aquest Tèntol d'avui, darrer Tèntol d'agost d'aquesta temporada d'estiu, perquè dilluns començam nova temporada aquí a la casa. Vinga, ens hi posam.
2: La rabiosa actualitat.

0: I d'ahir un dia més jugam a la batussa de Tèntol, com han fet durant tot aquest estiu. Heu de venir, els pobles que voleu venir a participar, per fer el màxim nombre de puntuació, i a partir de dilluns ja començarem a reunir els pobles que hagin obtingut major puntuació per saber, per dirimir, quin és el millor poble, el poble més Tèntol de la batussa d'aquest estiu. Els marcadors, el pòdium, continua igual, intocable, fora moure-se. En tercer lloc, Muro, amb 83 punts. En segon lloc, amb 85 punts, empatats Porreres i Cap de Pere. I qui té major puntuació, amb 88 punts, i per tant està en el capdavant del pòdium, és Marratxí. A veure si avui...
1: No.
0: El poble que ve aconsegueix entrar dins aquest pòdium.
1: A Marratxí no els amava, no?
0: No.
1: No hi ha manera. I a Muro, tampoc.
0: A veure si aquest pòdium serà intocable, clar. Hem arribat ja a agotar, saps, aquesta possibilitat.
1: No tenim més pobles.
0: No. A veure si avui el poble que ve ho aconsegueix.
1: El poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Manacor.

0: Aquesta molt qual canta en Jorra a Manacor. I sí, avui jugam amb el poble de Manacor, amb la ciutat de Manacor. És un municipi, bé, de Mallorca, a l'est de l'illa, que confronta amb Felanitx, Vilafranca, Petra i Sant Llorenç d'Escardassà. Forma part de la comarca de Llevant i n'és el centre administratiu i també comercial. És el segon terme municipal més gran de Mallorca, amb un total de 49.000 habitants.
1: I aquest fet el situa com el quart municipi més poblat de les Illes Balears, per darrere de Palma, Eivissa i Calvià.
2: I Manacor té el títol de ciutat des de 1912. A més del nucli urbà de Manacor, el terme comprèn Porto Cristo, Sillot, Cales de Mallorca, Son Macià i altres nuclis costaners, com ara Cala Morlanda, Cala Anguila, Cala Mandia, Cala Murada o l'Estany d'en Mas, amb un litoral d'uns 27 quilòmetres de longitud.

0: Amb aquest clàssic mallorquí dels falangers Marder i Endavant, al sud de la carretera de Manacor, el gentilici de Manacor és manacorina i manacorí. I l'origen del topònim de Manacor té diferents teories.
1: Sí, però la més acceptada pels lingüistes i historiadors indica que prové de l'època musulmana, derivat de la llengua àrab, i prové del nom d'una antiga tribu o d'un clan amazic berber, concretament de la paraula mancur o del llinatge Ibn Mancur, que es va assentar en aquesta zona de Mallorca abans de la conquesta de l'illa per part del rei Jaume I el 1229. N'hem xerrat molt d'en Jaume I
2: sí,
1: i d'en Jaume II, no?
2: És que tot ve d'allà.
1: Totes aquestes històries dels municipis.
0: Venim d'aquí, sí.
1: Però bé, aquesta teoria és una creença popular molt estesa, farà cap base històrica. L'altra teoria que comentàvem, que diu que el nom prové de l'expressió Manacor o Ma-el-Cor.
2: Mira, clar, aquesta seria guapa.
1: Perquè és el seu escut, és el que ells volen.
2: Molt d'escuts...
1: Ja.
2: Sí, s'ha de perdre, no?
0: S'escut, més que mà al cor, és un cor a la mà.
2: Sí,
0: sí.
2: Podríem
0: sí,
2: dir...
0: Sí. Sí. Una mà que aguanta un cor.
2: Li han girat el nom.
0: Sí, sí. T'han tret el cor, no?
2: Exacte. Els primers indicis d'ocupació humana es remunten a l'època pretalaiòtica del 2000 al 1400 abans de Crist. Més endavant, l'any 1300... bastant més endavant, Jaume II de Mallorca li concedí l'estatut de vila, tradicionalment agrícola, al llarg del segle XX. Manacor es va diversificar econòmicament amb la indústria del moble, la fabricació de perles artificials, amb la marca majòrica com a referent, i el turisme, impulsat especialment per les coves del drac de Porto Cristo.

0: Au, ja hi som, eh? Ens estiu i ja la comencem a cantar.
1: Ja torna per
0: sí,
1: Antoni.
0: Sí, sí. I bé, les festes patronals oficials de Manacor estan dedicades, però, a Sant Jaume, el patró de la ciutat, que s'han celebrat, evidentment, cada juliol, per tant, ja han passat.
2: Sant Jaume, que és dia 22, si no vaig errar.
0: Dia 25.
2: 25.
1: Sí, sí, celebren les mateixes festes que a Pobla.
0: Sí,
2: que,
0: i que el Gaire.
2: Tot malament, aquí tot, malament, tot és rivalitat.
0: I que el Gaire, però, són les festes d'estiu, no és el patró, el Gaire.
2: Mm-hmm. Bé, idò, per aquestes festes de Sant Jaume, Manacor fan l'encamisada els cavallers de Sant Jaume i la mulassa i els gegants, entre d'altres actes destacats.
0: Però, evidentment, i ja ho sentim, la festa grossa, multitudinària, més viscuda, amb més passió, i que, de fet, és de les que més ha crescut en aquests darrers anys per Sant Antoni, perquè tirant enrere tampoc se vivia en tanta ebullició a Manacor. I dos, la de Sant Antoni, evidentment.
1: Exacte, en aquest sentit, i ho diu un poble, ben com ha parlat en Maria Nerguió.
2: Això no m'ho he parat jo, eh?
1: El vespre del...
2: No, un poble no ha estat jo.
0: Sí.
1: I aquí és que ho ha afegit en això.
0: Bé, tothom, és a dir, tots tenim mà.
1: Tothom hi posa coses,
0: sí,
1: en aquest
0: clar, tenim.
2: Fent sorpreses, ja ho dèiem.
0: Sí, entram dins el sistema.
1: O, sí,
0: i...
1: o sorpresa, més que mai.
0: Ho diu un poble.
1: Oh, el vespre del 16 de gener es fan i s'encenen centenars de foguerons per tots els barris i la gent torra i canta gloses. També surten els seus dimonis, que són la gran icona identitària juntament amb el dimoni gros i els dos dimonions que recorren la ciutat fent balls tradicionals acompanyats per una gran multitud de gent.
0: Mm-hmm. I tenim refranys per dir. Clar, a Manacor diuen... A Manacor el diable s'hi va fer por. No sé si és el diable o el dimoni, el diable.
2: Això el posava la pàgina de refranys i sí, el Petre, el dimoni s'hi va retre, perquè clar, el exacte, dimoni per Mallorca sabeu que passeja.
1: Sí. Avui sí, en xerrem molt de dimonis. Sí. Jo tindria un altre de refrany. Deixeu anar a Manacor i la gent que hi coneixeu, de vespre a la nit vendreu i alegrareu el meu cos.
2: Uh-huh. Clar, aquesta rivalitat entre Felanitx i Manacor sempre ha estat... És que n'hi ha moltes de Manacor, però mireu, jo vos en diré una altra. Gerretes a Manacor n'hi ha de grosses i petites, i ses dones qui fan pipes.
0: Ah? Aquesta és bona, eh?
2: T'ha agradat?
0: Sí, sí. Sí, en tens una altra, o no?
2: Sí, en tenim moltes, ja t'ho dic. Mira, l'altre diu... Ses dones de Manacor tenen sa galera torta. Quan tenen sa mare morta, llavors ploren de bon cor.
1: Mm. Aquesta és un poc...
2: És que a Manacor rimen moltes coses, sí, no? Però...
0: I dai, vinga, avui rimarem amb Manacor. Dit i fet, juguem amb el poble de Manacor. Tento!

Però abans, i com fem cada dia, vos hem de fer la pregunta del dia, que diu així. Ja sabeu que vos demanem pels pares gentilicis dels que venen a concursar avui. Avui concursam amb Manacor i, per tant, volen saber quin mal nom reben els manacorins i manacorines més enllà del seu gentilici, si ho sabeu.

0: Eren Carme Vives, cantant de Reina, cantant aquest mal de cap, na Carme, que dilluns visitava Tento, la teníem aquí. Manacorina, oi, quin mal nom reben els habitants de Manacor com a pare gentilici?
1: I els oients mos poden enviar la seva resposta a l'història de l'Instagram del programa, @tentolivetres, o bé telefonar-nos al 971-1399-00 per entrar en directe, 971-1399-00.
0: Tu en saps de cap, Miquel?
1: No, no, ara mateix no me'n ve cap.
0: Vinga, haurem de pensar. Haurem de pensar. Si no, volen saber què els deis els manacorins i manacorines. Vinga, ara tornem.

0: TV3 Ràdio és... Joc-ne.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
3: fa... Fes calor, posa'ns aire.
4: No, no, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: Man, no ho sé jo.
5: Sí, psicològic.
4: Quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: De n'altre?
3: Ah, no ho sé, n'altre no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
8: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre o...? Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: Les 3:36 minuts, això és Tèntol, i vos demanam pel pare gentilici de Manacor. Si sabeu que els diuen els manacorins i manacorines en els pobles de veïnat, és a dir, allò que la rivalitat que els contrincants com a pobles desperta i diuen en els seus veïnats un altre nom, si en sabeu de cap.
1: Sí, de fet, mos ha contestat una persona només, és en Pedro Font, que va venir a participar amb Marratxí, pot ser?
2: Exactament.
1: Sí. I mos ha dit que a Porto Cristo els diuen Porteños.
0: Porteños.
1: Clar, sí. Clar, com que tenen tant de iots a Manacor...
2: Sí, però jo crec que els hi poden dir moltes coses, la gent de Manacor, no? Dóna joc.
1: Clar, que dóna joc.
0: Porteño seria gentilici. No sé si està acceptat correctament.
1: No ho crec.
0: Clar. Clar, porteño...
1: No crec que en gentilici. Català porteño...
0: Hauríem de demanar si és gentilici o pare gentilici. Això ho aclarirem. I d'allà ha arribat el moment de jugar avui amb Manacor.
3: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: I d'ahir ha arribat el moment de concursar, i atenció, perquè avui ho farem amb dues bous manacorines...
2: Estrelles.
0: Ben conegudes. Estrelles?
2: Sí? Superestrelles.
1: Són estrelles.
0: Són estrelles, eh?
1: Superestrelles. Sí.
0: I ben conegudes i reconegudes. Però ells, ho saben, abans s'han de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
4: Un qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou?
9: No m'heu dit el nom.
10: Noms i adreces.
11: Lluc Rosselló i del xerrer de Sant Joan de Manacor.
0: I qui més?
12: Marta Montoya, que res s'esparres, número 4, Manacor.
0: Les coneixem, no? Les coneixem.
13: Saps què? La veritat és que no me'l sé pas imaginar de petit. Com era?
11: Molt, molt, molt empallidor fins que vaig començar a fer teatre.
12: Jo també era bastant tímida, crec que fins que me'n vaig adonar compte que volia ser periodista.
14: Qui és vostè? I què hi fa en aquesta illa?
15: Em sona molt. No deu pas ser periodista, oi?
11: I de no ho sé ben bé, som un poc actor, un poc comunicador, i en aquesta illa a vegades no hi som sempre, som un manacorí exiliat, som per Londres.
12: Jo som purament periodista. He estat d'esports, també, però també un poquet de tot.
16: Busca feina? Que s'ha quedat sense feina?
11: Sempre, tota sa feina és benvinguda. Si tenta li ha feina, ja ven corrents.
2: Ui. Bueno.
0: Haurem de xerrar.
12: Jo ara mateix no cerc feina, però és vera que hi ve tres, per jo sempre serà aquí meva.
17: Perdoni, que parlo anglès.
11: Per força major n'he hagut d'aprendre. L'institut era un desastre, però ara crec que ho dubte bé.
12: Jo vaig fer el que va fer en Lluc fa molt de temps, vaig anar a viure a Londres i em vaig aprendre un poquet, però crec que ara en Lluc m'ho deu superar bastant.
16: M'escolta, t'agrada cuinar?
11: M'agrada molt precisament per això. Quan t'he vist a Londres i no se menja bé, m'he hagut d'esforçar per fer arròs brut i aprendre a fer sopes i tenir que nostre allà.
1: Men, fas arròs brut, i sopes a Londres.
2: Això sí que...
12: Jo ho seré bastant ràpida. No m'agrada gens.
1: Ui.
17: Quin és el llibre que t'agrada més?
11: Ara m'heu plegat. Estava llegint... M'he comprat el Kindle i he llegit molt d'anàlisi. Ni no és Mateu de Tèntol, ho sap. Suposo que heu vist Hustopper. I ella fa molt de llibres de temàtica young adult. Així jo, si anglès l'entén poc més bé, si està fet per adolescents.
2: Mm-hmm.
12: jo qualsevol llibre de Julia Navarro.
18: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
11: I de com a sa moda total, totalíssima, pàdel, i després perseguint sa pàdel, pàdel surf.
12: Jo entro a sa seta, també, Lluc, el pàdel de tope.
11: Podem fer un partit.
19: Una actuació extraordinària.
20: Deixem-ho per avui.
21: Moltes gràcies.
0: I els enyoraven ja, i per això avui concursàvem, jugàvem amb Manacor i han dit, han de telefonar.
1: Tenir les dues estrelles de Manacor.
0: Exacte, en Marta Montoya i en Lluc Rosselló, com estàu?
11: I d'un orgull, la veritat, poder representar Manacor a Tèntol, per jo, una passada. I de merda va una Montoya, que és una gran d'informatius, i ara et se cap d'esquiar.
0: És a dir, representar Manacor des de Londres, en Lluc, i tu, Marta...
12: Jo des d'Andorra.
0: Des d'Andorra?
12: Des d'Andorra, sí. M'han anat en fora, en Lluc i jo. Però he de dir que vaig estar molt content quan m'ho vau contactar, perquè sempre senyora i d'altres. Jo crec que en Lluc pensa un poquet com jo.
11: Exacte. Tenim gent que té IB3, el duim en un poc en el cor. El nostre cor magenta.
2: Que poètic.
11: Magenta rosa.
12: Sí. Sí.
0: Clar, i també ho hem volgut provocar. És a dir, si sou un fora, el manco, compartir amb nosaltres aquesta representació manacorina i sentir Manacor des d'en fora.
1: I la calor de Mallorca, també.
11: Jo he de dir, vos he de confessar que ara som per aquí. He vengut a passar un parell de dies, a saturar un poc més silla, sí. I som un restaurant a prop de Vilafranca, no diran noms.
0: Avui no
1: ja, sabem quin és.
0: Sí. Avui no fa ni sopa ni arròs brut.
1: També se'n menja ja.
0: Bé, se'n menja.
11: Sí, em vol. Si
0: però no n'has cuinat.
11: No. Avui ho he demanat tot fet.
0: I tu, Marta, has vengut aquest estiu?
12: Jo he vengut aquest estiu, he estat dues setmanes, que he gaudit moltíssim, perquè els he tingut totalment de vacances, però ara ja som per Andorra i no fa fred, que és la pregunta que me fa tothom. Mm.
1: Ni Andorra ni enlloc.
12: La veritat que hi ha una temperatura ideal, perquè se pot estar en el sol, però no fa fred. Per tant, ara, no cridarem mal temps tampoc, però per ara s'està superbé.
2: I què fa dos manacorins il·lustres com vosaltres exiliar-se de Mallorca, si se pot saber, si se pot contar?
11: Jo crec que podria aventurar-me a contestar per anar a Marta i tot, i podria dir que tots dos és per amor.
12: Sí, és així.
0: Ah, per amor.
2: M'encanta.
0: Tots dos, coincidim.
11: Hem firat a fora.
1: M'ha agradat aquesta.
0: Molt bé. Clar, tu, Lluc, quin temps fa que ets a Londres?
11: Jo vaig ser-hi 4 anys i busques, vaig tornar, és quan vaig estar a Saranami xiu-xiu, però la meva parella, el Brexit, el va fer tornar cap a casa. I ara van dir, bé, fins que estigui tot arreglat, anem a Londres, que també mos agrada. Mm-hmm. Pot ja, però s'està bé.
0: I abans de partir a Londres per primera vegada havien compartit micròfons. Tu i jo, per exemple,
11: exacte,
0: la gran vida. Sí.
11: La gran vida, hem viscut gran moment.
0: Sí. I tu, Marta, quin temps fa que ets a Andorra?
12: Jo fa poquet vaig venir en el mes de març i és veritat que ara ja estic bastant més adaptada, però bé, he de dir que en el principi va ser un cop de realitat.
1: És que no hi ha IB3 allà, no?
12: Allà no hi ha IB3 i en el final vulguis o no, ho enyores quan no hi ets. I va ser complicat, els companys, costa molt fer mits. No sé si en Lluc també li passa un poc, perquè en el final ja, mira, tenim una edat, hem vengut per amor, no he vengut, no m'hagués anat, sinó. I costa començar, perquè en el final és una vida completament nova. Però bé, ara he de dir que ja començo a adaptar-me i ja començo a estimar bastant estar aquí a Andorra.
0: Però havia començat la temporada d'hivern, Marta?
12: I ara,
0: temporada
12: això
0: forta.
12: És el millor. Ai, tinc una il·lusió de poder esquiar.
2: Clar,
12: això.
2: Te pego sí. Molt, tu que tens esportista.
12: Sí, m'encanta. Jo, el que fa Arian és que comenci la temporada.
0: Clar,
12: i a més
0: perquè...
12: tinc aquí de vora per pujar, per tant, superbé.
0: Que bé, perquè no has esquiat encara en tan pocs mesos que fa que ets. Ja no hi havia neu.
12: Bueno, n'hi havia un poc, era el final, però ja no era el mateix. Jo quan venia aquí qualcun cap de setmana per veure el meu lot i això, pujàvem a esquiar, però això de poder-ho tenir tots els caps de setmana que tinc, poder pujar, això és un somni. Mm.
0: I ara la pregunta del milió, tornareu a IB3? Ai, quina pregunta més compromesa.
11: A mi m'agradaria molt que les portes siguin obertes, perquè jo sempre he pensat que el meu lloc, on la meva parella, és Mallorca, I B3 està molt bé, també. Poden xerrar de tot, poden riure, poden fer de tot.
12: Sí, jo, evidentment, no vaig partir perquè no estigués bé la feina ni molt manco, i també espero que les portes estiguin obertes perquè m'imagino qualsevol dia poder tornar allà i jo m'imagino un futur a Mallorca. Mai se sap on estarem, però bé, espero que sí, poder tornar.
0: Bé, com a mínim per començar, avui compartim aquests minuts plegats i heu vingut a concursar. Ah, sou...
11: Abans de concursar, vos puc dir una cosa que compartim de Marta i jo, i si vos dèiem un nom.
2: Quina por.
11: De Marta i jo, el cor dins estiu etjam, dins el municipi, però a fora. I de Marta i jo som sillotes.
0: Sillotes.
11: Però la part més comú antigament era Porto Cristo. I els porteños, en altres, en Manacorí, mos diuen índios.
1: Índios.
2: M'encanta.
0: Índios.
1: Està bé, això.
11: Sí, bon perquè em veia en Porto Cristo.
0: I sabem el motiu?
11: Perquè en veiem.
0: Ah, perquè en veiem.
11: Arribava juliol i anaven allà.
12: I en veiem. Sí. En present.
0: Clar.
11: Però nosaltres som sillotes, no som porteños.
12: Sí, nosaltres no. Sí, però els manacorins en general.
11: Jo, un pom orlandè. Un pot no, sense...
0: Molt bé, i doncs, vaig indiós.
2: Ainam.
0: Ainam, concursam avui. Au, vinga.
3: La batussa de Tèntol. El concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I tot és començar avui en Marta Montoya i en Lluc Rosselló, manacorins. Avui concursam amb Manacor i tenim una primera prova, com sempre, que consisteix en lligar paraules.
1: Exacte, heu d'encadenar paraules, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra de la qual ha acabat la paraula anterior. Teniu un minut i obtendreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I sabeu per quina paraula començarem? Idoi, per llevant. Per tant,
1: amb una té.
0: Hem de començar. D'acord?
11: D'acord.
12: Vale.
0: I d'ahir, vinga. Sí. Tens.
11: Torrent.
12: Tramuntana.
11: Tollar.
1: Autocar.
12: Sí. En la darrera, no?
1: En Berro,
0: sí.
12: Riu.
0: Riu.
11: Urbanització.
12: Oblit.
11: Timbal.
12: Limusina.
2: Ei, riuen.
0: Molt bé.
11: Ambulància.
12: Alegria.
11: Amenitzar.
1: Ah! On són nosaltres? Bonerra.
12: Ràdio.
0: Molt bé.
11: Oblit.
0: Terrícola.
12: Les paraules que no surten. Basta.
0: Molt bé, terrícola.
1: És complicat.
0: Anem a apuntar...
11: Aquesta m'ha posat nerviosa. Aquesta era la passada més pena.
0: Ho fem molt bé. Anem a apuntar 14, però Lluc ha repetit oblit. Bé, no sé, sí.
1: Sí.
2: Ha estat en nervis, no passa res.
0: L'han dit de sisena i de tretzena, sí. I d'ahir n'apuntam 13, 13 paraules. Molt bé. I d'ahir bona puntuació per començar. Vinga, facem la segona prova.
3: D'on m'has dit que és?
0: I jugam amb na Marta Montoya avui amb en Lluc Rosselló, dues veus reconegudíssimes a IB3, però que estan exiliades perquè són a fora.
2: Bé, també és un poc dramàtic dir-ho així, però per fer la broma.
0: Hem de ser un poc, atentos-ho som un poc.
11: Exiliats de mo.
0: Exiliats de mo. Ara queda millor aquest titular. Idò, i ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts en total. 5 punts si encertau l'illa i 5 punts si encertau el municipi.
1: Menys i sabeu d'on són aquestes persones.
21: Els moreros abans, ara ja no se diu. Torita de carabasses, ara ja no.
22: Era de muro, crepsots. I en els de pollança, si se m'apermet l'expressió, pollencins portorfins.
23: Xicatès és que m'agrada més xerrar del veïnat que dels nostres problemes. Això és un xicatès.
0: Ho teniu clar?
11: Clar, jo he fet trampa, perquè tot d'una idea molt treballada és muro. Però no davant.
0: Sí.
11: Marta, què trobes? Mallorca, segur. Som mallorquins.
12: Som mallorquins.
0: Sí.
12: Això
0: sí.
12: I jo també, això de muro m'ha embullat.
2: Per què?
12: Perquè és massa fàcil, no? O no?
11: Jo crec que com que hi ha, no hi ha una rivalitat en Campos, és la millor d'avançar de Campos.
12: Sí? Mm. Jo te deixo tu aquesta, Lluc. Em fido completament.
11: Però va en Campos, així per dir...
0: Clar, xerren de muro.
11: Los rivals m'ho he inventat, també, t'he dit un poc.
12: Sí. Vengo i de Campos. Mm.
0: Són de Mallorca, de Mallorca.
1: Són de Mallorca,
0: són de Mallorca.
1: Són de
0: Mallorca.
1: Sí. Mm.
11: Ah, ara...
0: Molt bé, sí. Són de Mallorca.
2: Què passa, Lluc?
0: Clar.
2: Que ha dit Ayaro.
11: Podria ser, no?
1: Què?
2: Ah, vale. Diu que Campos.
1: Encara és en Campos, ell.
0: Sí, molt mantenint
1: sí.
0: No? Campos?
1: Sí, sí.
12: Vinga.
0: Tu? Oh,
11: ah!
1: No ho és.
0: Clar, no.
1: I ho xerren com jo.
0: Xerren de veïnats.
1: Clar. Són de su poble.
0: Clar, xerren de veïnats.
11: Clar.
0: Sí.
2: El muro és su poble.
1: Aquí mos duim malament, nosaltres.
0: Els veïnats xerren d'ells. De però han sumat 5 punts, eh?
11: Mostraven del Llevant i per demà. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Si
0: jo he pegat a Campos.
11: Clar, també.
0: Molt bé, bé, però sumant 5 punts i en tenim així...
2: 10 i punts.
0: Molt bé, endavant.
4: L'embarbrussi... L'embarbrussi... L'embarbussament.
0: Ah, oi, aquesta és bona. Ara sentirem un embarbussament i l'heu d'escoltar bé perquè l'heu de saber dir sense interrupcions ni errades.
1: Podeu triar un membre de l'equip o podeu dir entre tots dos, així com vulgueu. Són 10 punts si el d'ells perfecte i si hi ha errades, Níker, el nostre tècnic, vos baixarà la puntuació.
0: I d'ahir...
1: I en Lluc el coneix a Níker, eh?
2: Sí.
1: O
2: sigui,
1: sí. Li vol dir qualque cosa...
11: No.
12: Jo també el
0: conec
12: a
0: Níker.
2: També.
11: Sí. Ah, Níker, clar. Ara estic concentrat, sí. Ja, estic concentrat en ser barbussament, ja.
12: Vinga, Lluís, feu tu.
11: Perdona, Mot, si s'ho fa malament. Tu dona per bo.
0: Ell no vos contestarà, eh? Perquè té micròfon, però no l'encem mai. Eh? Vos escolta bé.
12: Fa molt temps.
0: Vinga, posa hores. Vinga.
5: Quan contis contes, compta amb uns quants contes.
6: Quan contis contes, compta quants contes comptes.
7: Quan contis contes, compta quants contes comptes.
5: Perquè si no et dus en comptes, comptes.
6: Perquè si no dus els comptes de quants contes comptes.
7: Perquè si no dus els comptes de quants contes comptes.
24: Quan contis contes, compta quants contes comptes. Perquè si no dus els comptes de quants contes comptes, mai sabràs...
7: Mai sabràs quants contes pots comptar i en perdràs el compte.
5: De quants contes comptes, mai sabràs quants contes pots comptar i perdràs els comptes.
6: Mai sabràs quants contes pots comptar i en perdràs el compte.
24: Quan comptes pot comptar i en perdràs el compte.
25: Quan comptis comptes, compta quants comptes comptes. Perquè si no dus els comptes de quants comptes comptes, mai sabràs quants comptes pots comptar en perdre el compte.
6: Comptes,
7: compta,
5: es comptes,
24: comptis comptes.
6: Mai sabràs
7: quants comptes comptes.
0: Ai, quant de comptes, eh?
1: Molt de comptes,
0: sí. Molt de comptes.
2: Qui li embasteix, mem, en el embarbussament?
11: Marta, ho va provar.
12: Jo no sé ni com comença, ja.
1: Quan?
11: Vinga, quan contis comptes, compta quan comptes... Marta, ajuda'm.
12: Quan contis comptes, comptes quan comptes comptes, perquè si perds el compte de quan comptes comptes...
2: Sí?
1: Salta-se darrere.
0: Beníssim.
1: Darrere frase.
11: Ja no sabràs quan comptes has comptat.
12: Algo així, no?
1: Sí, bé, més o manco... Més o manco, sí.
0: Això és Níker, eh?
1: Níker diu que sí.
0: Que ha mullat aquest, aquest encert.
11: Níker, ets el millor.
0: No l'heu fet del torrador. Han mancat quatre cosetes.
1: No és perfecte.
0: No és perfecte.
1: Però no sabem quant de punt mos donarà Níker.
0: Níker, sí.
1: A Níker.
0: Ell... Ha mullat sencer.
1: Níker diu que 10 punts.
0: Vos donen màxim de puntuació.
1: Jo crec que li han regalat...
0: 10 punts.
1: Li han regalat qualque cosa.
0: 10 punts.
2: L'han subornat.
0: Així quants en tenen, a Marta i en Lluc?
11: I que
0: t'adonem
11: sospirar de Manacar.
12: Libren de duo.
2: I d'un total de 28 punts amb aquest embarbussament.
0: Molt bé. I d'ahir ara resten les dues darreres proves, que són les definitives.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: I ara, Lluc i Marta, vos faran dues preguntes relacionades amb Manacor i, en aquest cas, cada resposta correcta val 2 punts. I començant parlant un poc de Manacor, perquè durant el segle XIX, amb l'arribada del tren, varen millorar molt les comunicacions amb la resta d'illes. Sabeu a quin any, però, es va inaugurar la línia de ferrocarril que unia la capital del Reguer, és a dir, Inca, amb la del Llevant, Manacor?
1: Teniu dues opcions. La primera, 1879 o 1885. Què diríeu?
11: Oh, no,
1: és complicada, però...
2: No,
1: però qualque cosa complicada, no, no, no, no te poden ser deus, aquí.
11: Marta, estàs davant de la Wikipedia.
12: No, però és una errada bastant gran, ho podríem fer. Tu no en tens ni idea, no, Lluís?
11: A mi m'agrada més el 7, per allò de... fa més històric.
1: I dona però, sort, no, el 7, en teoria.
0: El 7, doncs, sí, és exacte. Bo, dona sort.
11: Però no vull tenir les culpes.
12: No, no, si tanmateix dic l'altre, què hem de fer? Qualcú ha de desempatar. Vinga.
11: Vinga, no, direm...
1: És correcte.
0: I és correcte. Sí. 1879. Perfecte. I canviem de tema. Vinga, ara parlarem de música que a Manacor en sabeu i llarg. També podrien dir que és la capital musical de Mallorca. D'allà han sortit grups com Pujar Fassuar, Roig, Reina, Onita, entre moltíssim d'altres històricament. Sabeu, però, quin títol rebia el primer disc que varen publicar Nita?
1: Santa Paciència o Per Ventura.
11: Uf, la Perventura se me fa molt feina de Nietzsche. Els valencians sempre ho diuen Perventura.
2: És vera.
12: Sí. Jo diria Santa Paciència, però tampoc no ho sé.
0: I és Santa Paciència, sí. Sí,
2: no falla.
0: Ja.
1: Perventura és una de les cançons incloses dins aquest àlbum, però el disc se deia Santa Paciència.

0: Bar, restaurant, el que sigui.
1: Comercial, Suspiros. Bodega.
2: Molt bé.
1: Es fon ja amb una.
2: Sí?
3: El Mingo.
1: Pastisseria Can Roja.
3: Cantòfol.
1: Hipercentro, Germán Acori.
2: També.
0: Ho és, ho és.
3: Se fonda.
1: Cana Papa.
4: Podeu donar mollant,
2: mollant, però, mollau. Sí, disparau.
3: Can Puigros.
1: Cases Salvadores.
3: A mig i mig.
1: Se fonda.
3: Cana Verda.
1: Patxanja.
2: Molt bé, també, vinga, entra. Ficam. Molt bé, 15? Perfecte. 15 punts. I, per tant, quant de punts suma Manacor?
4: 47
2: Marta
4: punts.
2: I en Lluc, 47 punts. Molt moltes gràcies, Lluc i Marta.
5: Sí. No, ja tens.
2: Vendrem a esquiar i vendrem a menjar arròs brut a Londres. Gràcies.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.

0: Bon dia. Detingut un home per presumptament matar la seva parella, Isla Cristina, a Huelva. El cos de la dona ha aparegut amb signes de violència per arma blanca.
1: Segons continuen investigant les causes, en cas que el Ministeri d'Igualtat el confirmi com un cas de violència masclista, la xifra de dones assassinades enguany s'elevaria fins a 37.
0: El sector de l'educació de 0 a 3 anys anuncia un setembre calent a les Illes i convoca una vaga general per al pròxim 6 d'octubre. Els sindicats, Comissions Obreres, UGT i STEI reclamen amb urgència un conveni col·lectiu autonòmic per dignificar la professió.
1: El sector denuncia els sous baixos i l'existència de diferències salarials importants entre els centres públics, els privats i els externalitzats. És Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
2: La Conselleria d'Educació, com és la Conselleria de Treball, ha de donar una passa cap endavant. No se pot seguir posant de perfil. L'obligació de l'administració és fer complir els acords que s'han assolit. En el 2025 se va assolir un compromís de començar a negociar un conveni autonòmic. Aquest compromís se va assolir davant la Conselleria de Treball i davant la Conselleria d'Educació. No s'ha complit.
0: El Consell d'Eivissa ha iniciat 10 expedients sancionadors per circular en vehicles particulars sense autorització durant el temps que està en vigor la llei de control d'afluència.
1: Entre maig i juliol d'enguany s'han registrat 129.000 moviments de vehicles al port d'Eivissa, un 13% manco que durant el mateix període de 2024, abans de l'entrada en vigor de la regulació. En dos anys, en diu el vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Joan, hi ha 20.000 cotxes manco circulant per les carreteres.
3: La limitació de vehicles ha funcionat, està funcionant, parlant d'uns 10.000 vehicles menys durant l'estiu aquest any comparat amb 2024, és un 14% de davallada de vehicles, quan veníem d'anys que els increments eren de doble dígit, doncs ara ja tenim unes baixades que són, crec que es poden medir, són importants.
0: 8 establiments de Formentera han rebut el distintiu d'emblemàtics.
1: Una iniciativa per donar visibilitat a la trajectòria d'aquests comerços de proximitat vinculats a la història i la identitat de l'illa. Artal Mallans és el conseller de Comerç de Formentera.
4: Important reconèixer que aquesta feina, que a més generació darrere de generació, pues aconsegueixen seguir donant un servei que la gent segueix valorant.
0: Just ara, a les 4, està previst que la ministra de Migracions, Elma Saiz, comparegui en el Congrés per donar explicacions de la seva àrea sobre la crisi a Ceuta. És la tercera del dia i la darrera.
1: Just fa un minut ha acabat la intervenció del ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, que davant les crítiques ha assegurat que ell sempre ha defensat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla davant el seu homòleg marroquí.
5: No confundan formas diplomáticas y discreción diplomática con firmeza. Que yo no aire acciones diplomáticas y conversaciones diplomáticas no quiere decir que no haya firmeza. Y cuando toca la integridad territorial y la soberanía de España,

0: España, como ministro de Asuntos Exteriores de España, las voy a defender siempre, como he hecho.
1: A Menorca, una rissaga de més d'un metre i mig ha causat danys a la platja de Sant Adrià i ha obligat a tancar-ne l'accés.
2: De fet, d'aquí dues hores es tornarà a activar la vista taronja per risc de rissagues que poden oscil·lar entre un metre i un metre 200. Un avís que es mantindrà fins a la matinada de demà.
1: Així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat. Tornem quan siguin les 5.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que avui els set dimonis de Sant Joan faran la sortida rabiosa.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: I doncs estem aquesta segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb Manacor, però amb una representació de Manacor que no viu Manacor, que no hi són.
1: Però de Lutze.
0: Dues veus de Lutze, representatives d'aquesta casa, d'IV3, que no les poden sentir ara perquè viuen una a Londres, en Lluís Rosselló, i na Marta Montoya a Andorra, però que avui els han volgut tenir per concursar i representar tan bé com ho han fet el poble de Manacor. I han sumat 47 punts.
1: 47 punts en total han
0: que
1: fet.
0: Bé, que bé, ja n'hi ha. Idò, i començam aquesta segona hora amb en Lluís Fortesa, que s'incorpora ara al control tècnic.
1: Un altre Lutze.
0: Sí, agafant el lloc de relleu de Níquer Hernández. Exacte, una altra estrella que tenim. I si fins ara han jugat amb les paraules, amb Manacor, ha arribat el moment ara de conèixer aquesta notícia del dia que vos deiem. Lluís Fortesa, Miquel Jung, Maria Pons...
1: Celestí Oliver.
0: Sí, bons germans, com estàu?
2: Va bé, sí? Per divendres avui.
0: Divendres
2: sempre estem bé.
0: Sí, és divendres i ja acabam aquest mes d'agost. Dilluns encara és agost, però començam aquí a la casa nova temporada i, per tant, ja arriba aquest inici de curs, aquest inici de temporada.
2: Sí, l'hem acabat mai en el curs.
0: Tot i que, vos faig a saber que jo no he tingut vacances.
1: Jo tampoc.
2: Jo no he tingut una setmaneta, així que crec que per setembre, octubre, novembre i desembre...
0: En Lluís ha dit tot.
2: En Lluís sí que no ha tingut de vacances.
1: Home.
2: Que ha anat per tot.
1: Mira quina cara descansat que fa.
0: Descansat, de content. Ai, te'n tornes a anar, diu.
1: I se'n torna...
0: No, que no el sentiu ell. Clar, ell pot partir quan vulgui.
2: Sí, sí, sí.
0: De fet, ara ha partit.
2: Sí, sí.
0: Sí,
1: anat a fer... Adiós.
0: Sé, ara, bona,
2: sí, se'n va. No, no podrem fer cap excepció.
0: Sí. No. Bueno, idoi, ara hem de xerrar d'aquesta notícia del dia, que no pot ser més que si avui de matí ha estat el Coso de Flanitx i en varen xerrar i com a prèvia. Avui, aquesta notícia del dia ens du fins a Sant Joan per parlar d'aquesta sortida rabiosa dels dimonis que se farà d'aquí unes hores.

0: Me l'ha quedat una secció bastant festiva aquesta setmana, però és que a final d'agost hi ha moltes festes.
1: N'hi ha arreu.
0: I n'hem de xerrar un poquet, també.
2: Sí, festes interessants, amb història.
0: Són interessants i tenen històries, això. Queden bé per aquesta secció.
1: Sant Joan... Les festes són vida.
0: Són vida, és això, i són cultura.
2: I tradició.
0: Sant Joan és un dels pocs sants de qui se celebra el seu naixement, 24 de juny, i la seva mort, 29 d'agost. Mm. I les festes del municipi de Sant Joan celebren precisament aquesta segona efemèride, que és Sant Joan de Goiat, que és demà, que és quan va morir, quan va ser assassinat.
2: Sí. I cada 28 d'agost de Sant Joan se celebren les festes de sa condemna i sa sortida rabiosa. Tot comença al matí amb sa condemna, quan la gent del poble resta els dimonis, es tanca dins un carro i els condueixen fins a la presó de l'Ajuntament.
1: Això ja ha passat, no?
0: Sí. Ara bé, a l'hora baixa aconsegueixen escapar de l'Ajuntament i fan aquesta sortida rabiosa recorrent tot el poble, ballant, però sobretot engalçant i pegant garrotades a la gent que hi ha per enmig, i peguen ben forts. Sí, sí. Ja vos ho han dit abans i vos ho tornem a dir.
1: Són rabiosos.
0: Són ben rabiosos.

0: pega en garrotada la gent que està pel mig, però també ets en juaners i ses juaneres els acerquen.
1: Sí, sí,
0: perquè són valents i valentes, sí,
2: clar, oh? Si tu acerques ses puces...
0: Els agrada, la tradició. Mm. Bé, i avui vos volem contar la història d'aquests set dimonis de Sant Joan, perquè és ben interessant. El primer dels set va ser creat l'any 1984, però els anys anteriors, durant les festes, també en tenien ja de dimonis. Però no eren els de Sant Joan. Ens ho explica en Guillem Bausà.
3: La història de dimoni de Sant Joan neix de que Sant Joan abans no tenia aquestes figures i allogaven el dimoni de Petra al dimoni de Montull. Normalment, el darrer any va venir en Pet de Petra, que evident era el dimoni de Petra, i s'allogava aquesta figura per venir a calçar els atlates poble per les festes. A partir d'aquí, en Carlos Costa, qui va tenir la idea de fer els dimonis a Sant Joan, va posar en contacte amb Antoni Roig, que era un escultor de Bartol, i van fer la primera careta del dimoni, que va ser la Luxúria.

0: ben interessants aquests inicis de la colla de dimonis de Sant Joan, mm-hmm. però encara no vos ho han contat. Com ha dit en Guillem, el primer dels dimonis va ser anomenat Luxúria,
1: sí.
0: i és que aquests diables representen els 7 pecats capitals. I en Guillem Bausà mos explica un poc per què.
2: A partir d'aquesta greta, llavors van sortint els altres 7 pecats que són els que formen tota la colla del dimoni. Això va ser damunt, va ser l'any 1984 que va néixer la Luxúria, els anys prop de davant, 85, 86 i 87 ja hi va haver tota la colla dels 7 dimonis de Sant Joan. Per què representen els pecats capitals? Perquè en aquell moment un dimoni pareixia poc i el 7 va ser un motiu també que té un poc d'història o un poc a veure en la part de l'Església. És una representació de tot el que és la part de mal dins aquesta part eclesiàstica. Jo crec que les figures dels 7 dimonis donen molt de joc a el que és per crear i fer els seus papers a dins les jornades, allà on surten els dies que surt el dimoni.

0: Miquel, Jun, que arribes a fer aquesta notícia i arribes a no parar aquesta cançó i estarien totes les Balears disgustades, eh?
1: Jo, d'ençà d'ahir que sabia que faria aquesta notícia, sabia que posaria aquesta cançó. Tomeu penya sempre que pugui sonar, ha de
2: sonar. Té cançó per tot, i ha de ser.
0: Sí, boníssim. Sí, sí. I com vos hem explicat abans, avui matí els santjoaners i santjoaneres han condemnat els dimonis i els han empresonat dins l'Ajuntament. Però avui, a les 7 de l'hora baixa, aconseguiran escapar i faran la sortida rabiosa.
3: Els dimonis han estat tanquats a l'Ajuntament. El poble mateix ha condemnat el dia dels 7 dimonis i els 7 dimonis surten rabiosos, pugen dins l'Ajuntament i surten dins l'Ajuntament rabiosos, fent veient les conseqüències en els que els han condemnat prèviament el dematí. Per això ells sempre van amb la barrota i la llandera i la manera de fer redimir piquets, fer penedir d'haver condemnat el dimoni és donant llandera i peiant a la gent que va davant d'ell i li

0: aquell qui crema i qui infla, sí. La llandera.
1: No, ja m'ho dic que són ben rabiosos, sí. Aquests dimonis. Ja vos hem avisat abans que si no voleu rebre... No hi aneu,
0: Sant Joan.
1: Avui no hi aneu, perquè jo hi vaig anar un any i vaig sortir ferit.
2: Sí. Està traumatitzat, Miquel.
1: Així va sonar, a la que m'anem a ferrar jo.
0: No van de bromes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no van gent de bromes. Però bé, vos hem de dir que volten durant tot l'hora baixa, a partir de les 7 de l'hora baixa, per tot el poble.
3: La sortida de l'Ajuntament, se va cap a l'Estiuvel de Petra, d'Estiuvel de Petra s'agafa cap a l'Estiuvel Unió. Aquí hi ha una costa, hi ha una baixada, que aquesta baixada és alça una de les corregudes que la gent més espera del dimoni. La palla és a mi dels Cantons, i de mi dels Cantons van cap a l'Estiuvel Fray Lluís Jaume, dona una pot de pujada, hi ha un carrer bastant planenc, que és el carrer de Sol, que comencen a fer qualque correguda bastant forta, fins que arriben a la correguda del carrer Bellavista. Aquesta correguda torna a ser una altra correguda bastant esperada per la gent, perquè quan es passa al centre, s'encalça i s'apella en aquest tram. Se gira cap al carrer de Palma, carrer de Palma, carrer de les Trinxes, al carrer d'Escamp, carrer d'Escamp, carrer Consistori. Aquests són carrers més tranquils i tornant cap al carrer de Bellavista.
4: Ja per camp, ve davant, espai.

0: I mos han deixat carrers en aquest àudio, però hauria estat infinit si els haguéssim posat tots, però encara així ens han deixat una coseta per contar, i és que durant la condemna que es fa al matí, cada any degusten la sobrassada més gran del món.
1: És que avui grossa, no?
0: No, ni de Mallorca, ni de l'Estat, ni d'Europa. No, del món.
2: Del món, clar, és que fa molt de quilos, eh?
1: Molts.
0: Sí.
1: Ara sabrem quants en fan guany. Sí. Crec que no en fa tant com d'altres anys, però...
0: Ah, detestaria.
1: Mm. No, sí, ara menjaria.
2: L'any passat en feia molts, eh?
1: L'any passat és que en feia moltíssims. Enguany,
2: sí, l'any passat va ser enorme.
0: Sí.
1: L'any passat no sé si en feia d'haver 70...
2: És que era un animal de sobrassada.
1: Sí.
0: Bé, en Guillem Bausà, que ho sap tot, també ens conta la història d'aquesta tradició.
3: Va sorgir fa uns 7 anys i arrel de tornar a fer matances i que els atlants més joves o nins més petits que a l'associació puguin veure d'on surt el que és la sobrassada i tota la resta de productes. La sobrassada és la culminació d'aquesta festa de les matances que començava a gener i que vam en agost. Enguany, la sobrassada fa... el telec fa 36 quilos, se degustarà el dia 28 per tots els assistents en aquest vermut que fa en conjunt.

0: 36 quilos 36. De sobrassada, però és que ara ho he cercat, l'any passat em feia 76.
1: 76.
0: Bueno, és que és una animalada, una sobrassada de 76 quilos. Jo no m'hi cap dins cap meva, crec. Que...
1: No. Per tant,
2: no,
1: em fa...
2: No, cap nostre tampoc hi cap.
1: Em fa la meitat.
0: Em fa, la meitat, sí. Jo he anat mai en això que fan avui a Sant Joan?
1: No.
0: No?
1: No, jo no.
2: Ho he vist per IV3.
0: Ho has vist per IV3.
1: Bé,
2: però
1: has estat,
2: no...
1: Bé. No de la mateixa manera.
2: No he anat a veure-ho.
1: Jo m'ha fet ganes.
0: Jo sí que hi vaig anar un any.
1: T'ho pot contar.
0: És que enguany no sé si aniré. És que just hauré de sortir d'aquí i anar cap allà.
1: Bé.
0: No, m'estic més anar a la
2: sortida. Però ja l'hauran fet en el vermut de
0: la... El vermut sí, però la sortida rabiosa...
2: Ah,
0: clar, anar a sortir de la feina i rebre... I endarades i derrotades en divendres, crec que no me fa massa
1: bé. És una manera d'espolsar-te també en nervis.
0: No.
1: Nervis de la setmana.
0: No, que digui on començar nova temporada i hem de ser aquí.
2: Sí, hem d'estar sants.
0: No he d'anar a l'hospital ni...
2: I descansats.
1: No, però bé, també començar una mica...
0: Però, per exemple, a Montuïri sí que hi ha un altre, no?
1: Sí.
0: A veure el dimoni en Banya Verda.
1: Sí, de petits. Sí,
0: i grans. Imagineu-vos set banya verdes,
2: ja,
0: perquè més
2: clar,
0: o menys...
2: Que...
1: És una mica referent.
0: És un referent, clar, en els principis no tenien dimonis i anaven banya verda, o el dimoni de Petra.
2: Bé, sí, ja ho ha dit en Guillem.
0: I després en varen fer set, allà. No n'hi bastava un, i en varen fer set.
2: Perquè puguin arriar més.
0: I tots els set arrien en sa llandera, així que imagineu-vos.
2: Ja he dit que me fan por els dimonis, no és broma.
0: Jo, home, si em fessin por, no crec que me traurien de sa poble.
2: Ah, clar. No, ni els dimonis ni els pallassos. O sigui, jo són un traumes que tenc que no.
1: Però clar, un dimoni és entranyable, però és el dimoni.
2: Que entranyable? Si és dolent?
0: Però, clar, no ho són gaire.
1: Hi ha dimonis entranyables, són dolents, són dimonions, són dimonis.
2: Els dimonis bots, si vols, però no dimonis
1: però
2: i què, no.
1: De Sant Joan,
0: els
1: dimonis d'Esplà...
0: Peguen fort.
1: Sí.
0: Però bé, nosaltres, ja que ens fan pau a nosaltres, hem volgut xerrar amb Sant Joaners i Sant Joaneres perquè ens expliquin què és allò que els agrada més d'aquesta festa i que començam per la nostra companya Cata Jaume, que ens conta això.
3: Idò, jo crec que el que més m'agrada del dia 28 d'agost, de demà, és el dematí. El dematí, que primer se condemna, que anem bar per bar, condemnant els dimonis, després a les 12, és el vermut a Can Tronca, amb els dimonis, la veritat que, per jo, és el millor moment de totes les festes de Sant Joan, el vermut i la condemna.
4: De fora el món es mor de fred, dins de que diu sobrevivint.
2: Bé, de dir que la Catalina, nostra estimada, també li agrada ficar-se en
0: sí,
2: dimonis,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Que diu demana aquest àudio perquè me'l va enviar
1: ahir. Avui.
0: Però és avui.
1: No, és que avui no t'hauria de fer cap àudio, ella.
2: No, és un dia intens.
0: El dematí ja s'hi posen i sí, ja no van saber de retenir.
1: Per tant, vinc de fer aquesta feina prèvia.
0: Exacte.
1: Ho vinc de demanar ahir.
0: Jo vaig demanar fa dos dies, de fet. Així que...
2: És tot un ritual, aquest dia 28 a Sant Joan. Bé, i na Cata Jaume ens ha volgut ajudar i ha demanat amics i veïnats que també ens enviïn àudios.
5: La més important jo crec que és el dia en si, és a dir, tot el dia que comença de matí amb la condemna, ja després ja m'anàvem en el vermut, anàvem a dinar, molts van a dinar junts en el mateix restaurant i els altres se separen un poc per grup d'amics i familiars i això, després ja tornem amb un pot de tardeu més, després és sortir de dimonis. Jo crec que la manera important és que és dia sencer com d'estar tots junts i no sé, és a dir, que se passa tot el dia junt.
6: Segurament és la pregunta més fàcil que podeu fer una Sant Joanera, que és el que més m'agrada de la festa d'avui. El que més m'agrada és que hi som tots. És que Sant Joan, durant tot el dia, està ple de Sant Joaneres i Sant Joaneres. Des de ben de matí, que molta gent ja queda per anar a berenar, fins a entrada de fosca, quan el dimoni ja se recona. I és això, quedant per anar a berenar, després se condena, es vermut amb el dimoni, es diferent dinars, i llavors s'espera de sortir de rabiosa. La sortida rabiosa sí que ja la veig d'una altra perspectiva. Durant molts anys m'ha agradat estar a primera línia, però ara vaig ben viva, que el dimoni no me vegi.

0: bon testimoni de mos enviant de Cato.
1: Sí.
0: Però
1: sí,
0: és que n'ha enviat més encara. N'hi ha d'altres que esperen aquesta tradició amb molt de nervis.
2: Com a Sant Joaner, el més especial d'aquest dia són els nervis que pot sentir cadascú amb el seu paper abans que surti el dimoni, ja sigui xeremier, fubioler, dimoni, evidentment, o corredor, o simplement la gent que ho va veure. Jo sentir les xeremies i saber que surt el dimoni és molt especial.
3: Ja és una tradició nostra. Un dia bon els Sant Joaners i Sant Joaneres estan finíssims. Crec que una de les coses més especials és veure com passen els anys i la tradició continua ben viva. Veure nova generació en córrer davant del dimoni, però també gent més veterana que ho ha fet tota la vida. Això no té preu. I després per jo arriba el moment que el dimoni s'acaba, un moment que quan les entren a dins l'ajuntament tothom té aquesta sensació amarga entre eufòria i tristesa, perquè clar, hem viscut el nostre dia, però a la vegada la tristesa de perquè tots saben què significa que les festes s'acaben, i això és sinònim de que l'estiu també arriba al seu final.

0: Hi ha altra gent que aquí, aquestes festes, els trasllada a la seva infància.
1: A jo, sobretot, el que m'agrada és que és un dels moments en què crec que molts retornem a la infància i tenim uns nervis quan sentim les xirimies, quan estan a punt de sortir dimonis, quan surten, quan potser les tenim de vora i mos encalcen, que tornem a ser nins i nines. I això poques coses ho donen. Per tant, aquesta és una de les coses. I l'altra, que crec que és conseqüència d'aquesta, és que crec que és un sentiment de comunitat. Així com el Barça és més que un club, els dimonis són més que un acte de festes. El fet que només surtin tres vegades l'any, el fet que ens sentim d'aquesta manera, el fet que sigui tan mal d'entendre des de fora aquesta espècie de devoció que tenim al dimoni, no? O que ens agradi que ens encalci, fins i tot que ens pegui. És un sentiment de comunitat i de pertanyença que crec que és molt especial i molt important.

0: Ara m'ha fet enveja, eh? De partir escapats cap a Sant Joan. Quan acabem això, clar. Perquè els santjoaners diuen estan finíssims.
1: Estan finíssims.
2: Estan finíssims i finíssimes, que és una cosa que diuen molt allà.
0: Exacte, sí. Finíssims per ser amic dels dimonis, eh? I per...
2: Bé, també el que deia aquesta lota en aquest darrer àudio, que aquest sentiment de comunitat i de pertanyença, d'una cosa típica del teu poble, en la teva gent, també és una cosa molt guapa.
1: No, i que d'aquest mal d'entendre des de fora, aquesta devoció pel dimoni que tenim a Mallorca. Mm. I és vera que és una cosa curiosa.
0: Bé, perquè curiosa. Fa comunitat, petita comunitat, en aquest cas de Sant Joan, com tota festa a qualsevol poble que et sentida i que això és una manera d'entendre el món i de viure aquella petita comunitat. I aquesta festa, que tampoc no fa tant d'anys que se fa, però que està ben arrelada,
2: i tant.
0: Sí, ja és una de les més sentides també en el calendari final d'estiu i que també atreu participació de gent de fora, d'estants que volen anar a viure aquesta festa. Jo mateix no he anat mai, sempre m'ha fet il·lusió.
2: I avui, mira, encara et detens.
0: Seria un bon moment, per això hem fet aquest reportatge, no? Per també donar a conèixer més aquesta festa, que és una de les més sentides a un poble que fins ara també era un dels pobles que bé, que he vist anar a posta. Eh?
1: Sí.
0: He vist d'arribar, vaja.
1: Exacte.
0: Eh? No, carretera de Manacor, per Manacor no hi passes, eh? per ser carretera. És a dir que...
1: Per allà enmig.
0: Sí, hi havies d'arribar. Però vaja, de visitants en tenen i tothom arriba. I aquests set dimonis fan festa, però també en saben de pegar i donar llenderades i garrotades. Bé, arribam a les 4:30, moment en què fem una pausa i tot d'una hi tornem.

0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. TV3 Ràdio és entreteniment. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestre.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
5: Oh, sorpresa!
0: Un tempol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
6: Ja som aquí, ja hem arribat!
7: Com això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'Aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: Sole, cuore, amore. En Jaume Miranda.
1: Les 4 i 32 minuts. Jaume Miranda, com estàs?
2: Va, com anem?
1: Bé, i tu?
2: Bé, de divendres. Això sempre fa il·lusió, no?
3: Sí, sí, sí.
4: I tant.
1: Molta.
2: Posa nota l'energia.
1: Sí, sí, hem dit sí, i tant, sí. No, però sí, estan preparats, perquè aquesta
2: I ja
1: setmana...
2: I ja, final d'estiu, ja se podria dir, quasi darrera setmana d'estiu, pràcticament, com aquell que diuen,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte, exacte. Dilluns aquí començant nova temporada. És a dir, no ha acabat el mes d'agost i darrer dia d'agost i començant nova temporada.
2: Perfecte, sí, serem atentes en tots els canvis i novetats que mos dugui la nova temporada, clar.
1: Exacte, exacte, exacte.
4: Això m'agrada, Jaume.
1: Tot atents, sempre hem d'estar atents i atentes.
2: Clar, exacte, jo estaré al dia, vaja.
1: Sí, al dia. No vol dir que passis el dia. No esperam el dia.
4: No.
1: D'aquesta
4: no,
1: casa, això... no. Ah, val.
4: Ja ho anàs,
2: no, però arribarà un dia que potser sí, qui sap.
1: Ah, clar, clar.
2: Sí, no tanquem portes.
1: Em feim de voltes, en aquesta vida. No tanquem portes, no. Això, no. Això segur. Bé, Jaume, hem de fer una primera aturada a Eivissa, perquè xerram de famosos que encara són, encara fan aquests darrers dies d'estiu per aquí, per les illes, perquè allà a Eivissa hi ha hagut una festa, atenció, egípcia, amb molt de famosos.

0: Ben, Jaume, qui entengu per aquesta festa egípcia?
1: Idò, mira, primer dir-vos i situar-vos que la macrofesta egípcia s'ha celebrat concretament a la pedrera de Can Coix, que és una antiga pedrera de Sant Antoni a Eivissa. No sé si la teniu controlada. Jo, honestament, no la coneixia, perquè a Eivissa m'ho conec menys de lo que m'agradaria. I vos he de dir que aquesta pedrera s'ha convertit per un dia en un antic Cairo, per dir-ho d'alguna forma, ple de construccions egípcies, espectacles ancestrals, o així ho anunciaven els organitzadors, palmeres, inclús llacunes d'aigua. De fet, vos he de dir que hi havia un temple construït, varis obeliscs d'estil egipci i una rèplica d'una piràmide de Giza o també un esfinx gegant com a decoració. Vull dir, estem parlant d'una cosa...
2: Tot és possible,
0: eh? O sigui, sí. Tot.
1: Sí, sí. El desplegament, evidentment, ha estat milionari, com podeu veure, segons els mitjans almenys, i vista la infraestructura està claríssim que segur. I els famosos, que això és el que ens interessa més... Han estat molts, i vos he de dir que bastant diversos i heterogenis. I hem tingut sector Adrian Brody, reconegut per pel·lícules com El pianista o The Brutalist, el cantant James Blunt, no sé si vos en recordeu molt d'ell.
0: Sí.
1: És que fa 20 anys mos va donar per sac amb aquest You're Beautiful durant tota l'estona.
0: Que estava molt trist, ell.
1: Ell estava molt trist i nosaltres estàvem molt cansats. També hi havia la influencer Olivia Palermo, que és com una mítica it girl de l'univers de la premsa rosa, o el dissenyador de moda Riccardo Tisci, entre d'altres. Aquesta celebració mastodòntica i digna d'un faraó, segons paraules dels propis organitzadors, realment la varen celebrar fa quasi 2 setmanes, vos he de dir. Però, o sigui, la cosa se va celebrar, de fet, amb motiu de l'eclipsi solar i l'aniversari de la mort d'en Cleòpatra, que coincidia, i ho han fet venir bé. Qualsevol cosa entre rics és bona per fer una macrofesta.
0: Sí,
1: no
0: vaja,
3: m'esclar.
1: Igualment, ara pensareu, per què n'estem parlant 2 setmanes vista? Idò perquè ara ha estat quan ha sancet la polèmica que ha banyat aquest event egipci, arribant inclús en el ple de l'Ajuntament de Sant Antoni. I vos explic. La pedrera de Can Coix és un espai públic i la festa requeria d'un permís de l'Ajuntament, que, de fet, varen rebre, evidentment. Però, segons la crítica de l'oposició de la batllia actual, la festa superava el límit dels 350 convidats establert per autorització. De fet, hi havia més de 400 convidats, vull dir, hi havia overbooking de gent no permesa. I una cosa encara més greu. La festa egípcia va muntar una llacuna artificial i gegant, com ja vos deia, i se varen usar varis camions cisterna per omplir-la. De fet, el consum va ser de 170 tonelades d'aigua, segons el diari d'Ibiza. Lo qual és equivalent, imagina't, a totes les dutxes d'un ciutadà, com podríem ser nosaltres, durant 3 anys i mig.
0: Quina barbaritat.
2: En època de restriccions.
3: Especial que era molt tants aigua.
1: Clar, efectivament, com deies, època turística, excés de consum, sequera. Sant Antoni també és una zona afectada per aquest tipus de restriccions d'aigua. Llavors, clar, tothom se li ha tirat a damunt a l'Ajuntament, des de l'oposició fins inclús associacions o agrupacions de veïnats que se queixaven de tals fets, no?
0: Normal.
1: Bé, segons el batlle Marcos Serra, no se sabia que s'anava a projectar un llac artificial, però vos he de dir que en els plànols de l'organització de l'event se pot veure clarament una llacuna delimitada en color blau en el mapa, on hi posa water, que això, si tothom té un mínim d'anglès, sap què significa aigua.
0: Sospitosos, com diu Antonio Font.
2: També li diem excusat, eh? Aquí, sí, vaig amb el water.
3: En el water, sí.
1: Tot i així, si veus un vàter que fa 150 metres quadrats de diàmetre, jo també, com a batle, me preocuparia més de lo que se varen preocupar, no? Tal vegada.
2: Sí. Jaume, bé, has parlat d'en Adrian Brody, però... Brody, mira, ja l'he fet mallorquí.
0: Ja l'ha batiat.
2: Sí. Que era precisament... Sí, en Adrià, que era en aquesta festa egípcia, però també sabem que és per Mallorca.

0: I què hi fa en Brody per Mallorca, Jaume?
1: Mira, n'Adrià Brody, sí. O n'Adrian Brody, com li diuen als Estats Units, ja va ser... L'he mig situat. És aquest actor nord-americà que ha guanyat, de fet, 2 Oscars per protagonitzar El pianista o The Brutalist, i que ha fet multitud de pel·lis, entre d'altres, amb el director Wes Anderson, i que, de fet, no sé si ho recordeu, però va ser parella de Nelsa Pataki, ara fa molts
2: I
1: anys.
2: I tant. Sí, sí.
1: Sí, sí, un currículum amorós i cinematogràfic interessant, no?
0: La Maria té aquesta foto en el comodí.
2: Què dius?
0: Ah, no, bé, com que i tant, i tant.
2: No, sí. Perquè, clar, tot han de... En lo diferent que són, aquesta parella és com estranya, no? I, però bé, ja he de dir que El pianista un 10, però De Brutalist un 0.
0: Sí?
2: Ja està, ja pot continuar, Jaume.
1: No, ja han fet la crítica cinematogràfica de la jornada.
0: Va, un 10 i un 0. Està molt bé.
1: Molt bé. No, ella és una dona de contrastos. Sí.
2: Simplement.
1: Sí. I, de bé, en Adrià Brody, vos he de dir que després d'assistir en aquesta festa egípcia de Sant Antoni tan polèmica... Ara el tenim per Mallorca. I, curiosament, n'Adrian no ha fet la ruta habitual d'un famós per sa illa, que seria agafar com sa part més luxosa de llots, de port d'andratx, zones turistificades, etc. Sinó, ell s'ha decidit a conèixer sa part més interior de sa illa, que és una zona molt desconeguda per als famosos.
3: Un perill perfecte, però que no pengi fotos, perquè no vengui ningú. Clar,
1: he de dir que, te diria que inclús, crec que no té Instagram.
3: Pot ser, pot ser, no ho sé, no.
1: O sigui que estem de sort. Vos he de dir que tot el que sabem ho sabem de part dels paparazzis que l'han enxampat anant en el mercat de l'olivar de Palma i ha fet una parada a la xarcuteria Boades, on va catar diversos tapes i plats. M'agrada molt aquesta dada tan concreta. I més tard també va anar a una peixateria de l'olivar a degustar bocarons amb vinagre. Molt bé, no?
0: Sí.
1: Perfecte. Aquest recorregut el va fer amb el pintor mallorquí Domingo Zapata, el xef Coldo Rollo o també el torero Cayetano Rivera. És a dir, que eren una colla pessigolla ben estranya, no creus?
3: Sí, bé, és
0: una bona colla, però.
3: Sí.
2: Una amalgama curiosa.
1: Sí, sí. Bé, jo no sabia ni que se coneixia ni de cop celebren viatges estivals junts.
0: Però
1: no
0: s'han conegut fent els boquerons.
1: Bueno, clar, allà han fet amistat profunda. No, vos he de dir que, de fet, la relació d'en Cayetano Rivera, que és mític torero, també molt comentat a la premsa rosa des de fa anys, i n'Adrian Brody, ells dos se coneixen des de fa 20 anys, perquè l'actor, n'Adrian Brody, va preparar el paper protagonista de la pel·lícula Manolete, ara fa 2 dècades, i el torero va ser el seu professor com a de moviments tècnics taurins, per dir-ho d'alguna forma.
2: Uau, aquesta dada.
1: Ben estranya, no?
2: Estorats, han quedat.
1: I imagina't si la relació deu ser forta des de fa 20 anys, que els dos han fet la ruta mallorquina a conjunt i després del mercat de l'olivar sabem que van anar a la Pobla.
0: Ah,
1: és fort, concretament en el mític bar Casa Mís. No sé si el teniu localitzat.
3: Jo
1: no
3: sé si Pobla el tenc localitzadíssim.
0: En Miquel és Poblet. Diu que no els ha vist pel carrer.
3: No els he vist, però t'he de dir una cosa, Jaume, que jo he volgut fer un poc d'investigació de que havíem fet per sa Pobla i li he xerrat a l'amo de Casa Mís, en Jaume,
1: sí.
3: I m'ho ha enviat 2 àudios, me'ls escoltam un moment.
1: Ai, sí.
4: Sí, variat, el vermut és guapíssim i les banderilles de fetge. Va fer... i un espresso, va fer com un mallorquí més. I llavors, bé, va anar a fer una volta pel mercat, a comprar, amb en Domingo, i res, i varen partir, i els va agradar molt.
3: Ja, sí, tu, mos confirma que va menjar variat, banderilles...
0: I després un espresso.
3: Un espresso, va fer un vermut que el fan molt bo a Casa Mís, fan el seu vermut.
2: És premiat mundialment, de fet.
3: I se va comportar com un mallorquí, mos ha dit. Així que...
2: L'adoptam.
3: I damunt va venir un diumenge que hi ha mercat... Que,
0: I se
3: que
0: va passejar amb en Domingo.
3: Que
0: en Domingo, que ja és amic nostre.
3: Domingo Zapata, que bon artista, també.
1: Jo crec que oficialment ja li poden dir Adrià Brody i no hi ha problema, llavors.
3: Jo li dono el carnet de poble, ja. Si ha provat el variat...
1: Si fas un variat a sa Pobla, jo crec que és que no l'he fet ni jo, imagina't.
3: Les banderilles de fetge, que hi ha gent mallorquina que no té coratge de provar-les.
2: Perquè
3: coven i perquè és fetge. Però ahir les ha tastades.
2: No saben si li han agradat.
3: Jo ja li dono el carnet de Pobla.
0: Donant per fet que sí, perquè si no l'amo mos hauria dit que vaja.
3: Però s'havia comportat bé, però si en Jaume em diu que s'ha comportat com un mallorquí, jo m'ho crec.
1: Sí. Jo crec que les haurà gaudit, estic segur que sí, perquè jo crec que inclús tornarà, mira, què vols que te digui?
0: Jo crec que faran un plat, a Casa Mís faran un plat Brody.
1: Per qui no coneguis Bar Casa Mís, que nosaltres estem més, a lo millor, familiaritzats, és un local ben... ben a preu assequible, sí, sí. Que hi va com tota la gent del poble, diguem, i és variat, perquè mos fóssim una idea, costa 8 euros. Vull dir que
3: manco
1: parlant...
3: i tot, ara no sé el preu exacte, però sí, ronda per allà. I és un baron i va a sopar o a dinar la gent del poble.
2: A més, un lloc familiar.
3: Sí, sí, molt familiar, sí. I molt de poble. Sí, sí.
0: Jaume, un dia en Miquel mos hi durà.
3: Sí, sí, sí, podeu venir.
2: Està enamorat de casa més, com a un poble.
3: Qualsevol diumenge podeu venir.
1: Home, jo, clar, jo ara diumenge. Ja hi vull anar només per veure, per fer un poc peregrinació pop, no? On ha anat en Adrià Brody i en Cayetano Rivera.
0: Clar, exacte. Penjaran sa foto, com fan a molts d'establiments, a molts bars.
3: Casamís ho ha publicat a xarxes, ara no sé si ho penjaran.
0: Però l'emmarcaran, tindran aquella foto d'aquella visita.
3: De fet, hi van molt de famosos, per Casamís. Sí. Molt de famosos que passen per Mallorca.
0: Bueno, és un dels bars
3: un
0: més,
3: mític,
0: més mítics,
3: sí, sí.
0: On hi van més famosos.
3: Exacte. Sí, sí.
1: Jo he de dir que desconeixia aquesta parada tradicional entre famosos en el bar Casamís, però ara estaré més atenta, perquè m'he despistat.
3: Guàrdia. Haurem de fer guàrdia allà davant.
1: Sí. No, aquí he fallat, aquí he fallat.
0: Jaume, bé, deixant Casamís de sa poble i deixant Adrián Brody, perquè també tenim famosos a Eivissa, perquè hi tenim aquesta vegada na Cristina Pedroche.

0: Quina Pedroche, Jaume, en qui ha viatjat a Eivissa?
1: Idò, mira, no m'ho sorprendrà a ninguna, jo crec, perquè ha viatjat amb la seva parella, que és el cuiner David Muñoz, també molt famós, i els seus dos fills en comú, que són Nalaya, de 3 anys, i Nisai, d'un any només. Hem de recordar que aquest parell, en juny, van inaugurar un restaurant plegats a Eivissa, un nou estrecho d'aquesta franquícia que té ell, a la platja d'en Bossa. Sabem que, de fet, aquests dies que han estat per Eivissa han fet alguna gestió laboral, però que bàsicament també han pogut gaudir de platja, en família, etc. De fet, vos he de dir que com a tot famós que ha passat per Eivissa, han tornat a fer, com tot la resta, aturada gastronòmica en el restaurant Casa John Dal, que jo ja no sé quantes vegades l'hem nombrat en aquesta secció, que és aquest local, a Cala John Dal, on hi ha la famosa pasta amb caviar que costa 120 euros per persona, no?
2: Ni men ni manco.
3: Esplat.
4: Pel drets.
2: Increïble.
1: Esplat i el que inclou dins esplat, eh? Celestí, no te confonguis.
0: Clar, és caviar.
1: Vale. També han assistit en el reservat de la famosa festa Fuck Me I'm Famous, des DJ David Guetta, a la discoteca Ushuaia, que jo ja no sé quantes temporades fa ja...
4: Dècades,
1: deu fer. Deu fer uns 15 anys que punxa a Eivissa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, ha fet mitja vida.
1: Sí, i aquesta escapada, vos he de dir que borra bastant els rumors de crisi que hi va haver en el seu moment entorn a la parella de na Pedroche i en Muñoz, perquè ara fa cosa d'un any, quan na Pedroche estava a la recta final del seu segon embaràs, els mitjans deien que la presentadora i el cuiner vivien separats, ell a un hotel i ella a casa seus pares per Vallecas. I al final se va fer molt gran sa bolla d'aquesta polèmica separació suposada i na Pedroche va haver de desmentir rumors de divorci al·legant que és que se mudaven de casa i que durant aquest procés de mudança ella dormia a casa pares per comoditat amb també sa seva primera criatura i com que era una casa molt petita, ell dormia a l'hotel on hi ha el seu restaurant, també per conciliació laboral, diguem, i que això era sa narrativa, i que era una narrativa, com diguem, efímera. Vull dir que al final han tornat a viure junts, perquè mos entenguem, no?
4: És que jo no...
2: Era veroïdo.
4: Sí. No sé com ho fan a Pedroche, però sempre rep. És una cosa...
2: És molt que té ser famós.
4: Ja.
1: Clar, és que és una envergadura de famosa... molt gran a l'estat espanyol. Clar, a les campanades sempre s'endú una bona onada de polèmica que ella també ja ho juga a favor.
4: Sí.
1: Li agrada una mica sa comentada, diguem, no?
4: I a Somo també, perquè després s'aprova el seu vestit.
1: I Somo també té com una conducta així, diguem, abrupta, òbviament. De vegades han fet documentals sobre la seva vida professional a la cuina. I és un tio polèmic, diguem, no? Dins cuina.
4: És intens, sí.
1: És intens.
2: Ja em fa cara.
1: Sí.
4: Bueno.
1: I de bé, aquests dos estan junts. Això seria l'exclusiva i la conclusió.
2: No mos hem de moure d'Eivissa perquè hi ha aniversari, no?
1: Sí, de na Dua Lipa, vos he de dir.

0: pot ser Eduard Lipa la persona que millor viu del món mundial?
1: Jo ah, sí? Beníssim.
0: No?
2: Jo en Eduard Lipa sí. mai l'he vist amb un abric.
0: Sempre està de vacances, fent un vermut, nedant...
1: Que fred no em passa.
0: Ben vestit, no. És que una cosa...
1: Bé, clar.
2: Ella és com els flamencs, els ocells migrants, ella va seguint el sol i la bona temporada estival la geografia planetària. I llavors mai ha tocat un abric ni una bufanda, sempre està en biquini arreu de l'univers, bàsicament.
1: Sí. Clar, sempre és estiu per ella.
3: I sempre fa l'aniversari d'Ibiza, perquè ara que me'n record, l'any passat aquí a Tento varen telefonar a un grup de música sí? que tocava la festa d'aniversari.
2: Mm? Sí, si no record malament eren
3: Flamenco.
2: Ibossim Flamenco, oh, que és una agrupació
3: sí,
2: d'Ibiza.
0: Clar, però enguany ell sí. ha fet 30, si no vaig errada.
2: Sí, ara no te sabria dir si n'ha fet 30 o 31,
0: però
2: allà, allà estava.
0: Sí.
2: Sí. I els fa sempre, bé, com és evident, cada any fas els anys el mateix, any, el mateix dia.
0: El sí, fa, segur.
2: Sí, mira, sempre coincideix que és dia 22 d'agost.
0: Mira per on.
1: Clar.
2: I és vera que, com dèieu, sempre fa com un festeig multitudinari de varis dies a Eivissa, on, de fet, normalment lloga una vila jardinada i monta un sarau flamenc amb aquests Ibossim Flamenco, però aquesta vegada la festa ha estat una mica més íntima i austera, no? Amb reduït factura, perquè ha anat només amb una petita agrupació d'amics molt reduïda i els seus dos germans, que se diuen Rina i Jean Lipa, perquè vos record que en Dua Lipa, se nom Dua Lipa, sa vida real i en el seu DNI,
3: és que ja va néixer per ser una estrella.
2: Clar, és que no te podies dedicar a la fontaneria, si
3: no,
2: te dius Dua Lipa.
3: No, veritat que no.
2: Has de treure música pop i fer publicitat per arreu del món.
3: Sí, sí.
2: I de bé, aquesta miniagrupació que vos deia s'han allotjat a ser Estupendo Eivissa, que és com un conjunt de viles de luxe situades a Sant Josep de sa Talaia, pensades precisament per clients que busquen una mica de privacitat, amb preus, atenció, que poden arribar als 80.000 euros per setmana.
1: 80.000 euros, res, poca cosa.
2: Sí. Sí, com veus, festa íntima i austera.
1: Mm.
2: Òbviament, també ha navegat na Dua Lipa per celebrar el seu aniversari, en aquest cas amb una petita embarcació que se deia Haile Su, que és un petit iot de 13 metres, que és vera que és petitet, com dèiem, però pot arribar a costar uns 3.000 euros en el dia, depenent del servei elegit, si hi ha menjar, si no hi ha menjar inclòs, etc. I atenció, perquè amb aquesta petita lanxa també ha fet ruta gastronòmica de Formentera a Eivissa i d'Eivissa a Formentera, perquè sabem que han dinat en el Molí de Sal, que és un dels grans restaurants de Formentera, i allà en Dua Lipa ha gaudit d'una llagosta amb ous frits, que costa, atenció, uns 250 euros per quilo.
0: No s'hi posa per poc.
3: No, no.
2: No, bé, quan vaig seguim amb línia austera sí, i petita i reduïda.
1: Sí. En línia, sí.
2: I crec que no vos sorprendrà si vos dic que també ha provat la famosa pasta amb caviar de restaurant.
1: Faltaria,
3: ja la vull tastar, perquè sí. És que tothom...
0: És molt salat, és que hi ha... Però bé. De gust i de
3: dobles. Avui que faré un macarró, mira, la meva.
1: Segur que en deixen dins el plat.
2: Sí, no, hombre, jo pagant 120 euros per cap, de segur que me menys inclús la forqueta.
0: Jo el llep.
1: Clar, jo els hi faria llepar
3: el plat. El plat i tot, també, un moment.
2: Sí, és gros perquè és vera que a casa Joan Dalt, jo sabia que era popular, però que és que aquest estiu hi ha anat na Dua Lipa, amb Ferran Torres, amb David Beckham, amb Michael Jordan... O sigui, mare una barbaritat Déu. De famosos han menjat. Jo no sé si els hi queda caviar en aquell restaurant. És una barbaritat, eh?
1: Clar, dona el d'Ondo.
2: No sé d'on el deu endur. No ho sé, no ho sé.
1: Sí.
2: No sé. És que com que mai he provat el caviar, no sé ni on se troba. A la mà, no sé. No tinc ni idea.
1: Bé, dins un potet.
3: Dins un potet.
1: Sí, en els súpers n'hi ha.
2: En el teu cervell no està dins un potet penjat d'un arbre.
0: D'un arbre, de més.
1: Molt bé, idoi. Digues, Jaume.
2: Vos he de dir que res, aquesta petita ruta de na Dua Lipa d'aniversari l'ha compartit ella mateixa en el seu Instagram. Ella és molt activa a xarxes. Amb un text que posa no hi ha estiu sense visitar la meva illa preferida almenys una vegada a l'any.
0: Oh,
2: és a dir, que poden confirmar que na Dua Lipa és la nostra expat d'honor, ja és oficial, perquè no falla, cada estiu ve aquí a invadir-nos una mica les Illes Balears, no?
1: Molt bé, sí. Jaume, idoi, gràcies per aquest repàs en els famosos que encara estiuegen per aquí.
2: No, moltes gràcies sí. a voltes, perquè això és la meva única forma de tocar una mica de platja, xerrar de les seves vacances.
1: Ah, clar, de platja i fer una mica d'estiu mallorquí,
2: eh?
1: Illenc. Molt bé, Jaume, una ferrada.
2: Bon cap de setmana.
0: Igualment.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
2: Heu de saber que Lloret és a punt de viure una de les efemèrides més sentides del seu calendari anual, és a dir, la Festa del Sequer.
3: Una proposta que enguany arriba a la seva 45a edició i que té com a objectiu donar a conèixer i posar en valor el món i la cultura de les figues i les figueres.
2: I d'ahir ja podem saludar per xerrar en Nando Mesquida, membre d'Arcufi. Com estàs, Nando?
4: Hola, com esteu?
2: Clar, la Festa del Sequer, que ja és tot una efemèride i una cita indispensable del calendari de final d'estiu.
4: Tu diràs, m'hem estat molt orgullosos, no?, de dur a terme 45 edicions d'una festa gastronòmica i que ja esdevé un símbol d'identitat pel nostre poble.
2: Clar, i sobretot tan singular també, tan única i ja pràcticament en mig segle de vida.
4: Exacte. Sí, sobretot d'ençà del 2018 m'atreviria a dir que també en la feina que han anat fent les associacions i del naixement de la nostra associació d'Arcufi s'ha anat posant en valor, no?, el que és la figa i la figuera i li hem anat donant un poquet d'alta veu.
3: Sí, que això heu fet juntament amb l'Ajuntament de Lloret i Arcufi, heu donat una continuïtat a la campanya amb el lema «Si menges figa, que sigui la meva». Tot una declaració d'intencions, aquest lema.
4: Sí, totalment. A mi era totalment intencionat per fer una crida urgent a la societat, no?, a consumir, a interessar-se i a conèixer les varietats locals, en aquest cas de la figa, i contribuir-hi, no?, que no desaparegui aquest tresor gastronòmic i lingüístic també.
3: Clar. Quin estat està la figa i les figueres? Enguany ha estat un any complicat a nivell climàtic, a nivell de vendes. La figa ha anat guanyant protagonisme gràcies a la vostra Festa del Sequer?
4: Sí, no, mem, no ha estat fàcil. El canvi climàtic és una evidència i aquestes temperatures tan elevades de dia i de nit tot l'estiu, evidentment, el llorit al manco ha fet que es reduït la producció, que les figues no maduressin abans i en molt de casos no maduren bé, no maduren adequadament. Tot i així, els nostres socis han fet una feinada que és durant l'any i cuidant les nostres estimades figueres i, evidentment, hi haurà figues per la Festa del Sequer.
2: Clar, un cultiu de secà com és la figuera ja pateix de fa temps aquestes altes temperatures i aquest canvi climàtic. Per això també s'avançava l'any passat aquesta Festa del Sequer un parell de dies abans. Una Festa del Sequer que en aquesta edició va començar aquest dilluns precisament amb un taller que heu fet des d'Arcufi de secar figues per ensenyar aquesta tècnica i aquest procediment tradicional. Com va anar? Varen venir molt d'assistents? La gent s'ingresca?
4: Sí, la veritat que estem molt contents. Cada any veiem que ve més gent. Hi ha molta gent del poble que repeteix, que ja són clàssics en el taller, però cada any també tenim molta gent de fora poble interessada en aquesta manera tradicional de conservar la figa. I sobretot molt content també de veure gent jove que s'interessa, que pren fins i tot apunts i que s'interessa per aquesta manera de conservar la figa.
3: Una festa que enguany vam una programació ben carregada, vareu fer aquest taller, avui feis una visita guiada a la finca Som un Nou, també se farà espregó, demà hi haurà inauguració d'exposicions, mercat artesanal, un altre gastronòmic, però una cosa que mos crida l'atenció que és la representació d'Esquedo. Què és aquesta tradició?
4: I doncs, mira, Esquedo no és res més que una crida a un ball de sequer una vegada s'acabava la jornada de feina o acabava la feina, diguéssim, de sequer a unes cases, a una possessió, i era una crida en els veïnats a anunciar aquest final de feina i en inici de ball, no? I se feia aquest crit acompanyat amb un cor, amb

0: 500 contra la polio i 500 de la vacuna Exavalent.
1: I Ciutadella aprovarà dilluns una nova taxa de residus que permetrà recaptar 4 milions d'euros anuals per la recollida.
0: La xifra duplicarà la recaptació actual i s'acostarà així al preu del servei, tal com afirma el govern municipal. Fins ara, els habitatges abonaven una tarifa plana de 75 euros anuals, independentment de la superfície i el nombre de residents. A partir d'ara sí que es tindran en compte aquests factors, de manera que els habitatges més grans o amb més ocupants pagaran més que els més petits.
1: I la demanda d'electricitat es dispara aquest estiu a les Illes. Hem passat de 733.000 megawatts al juliol de l'any passat a 835.000 enguany. Són 100.000 més.
0: A l'agost es marca la mateixa tendència, a causa, diuen els experts, de les successives onades de calor que han fet que els ciutadans fessin més ús dels aires condicionats, on instal·lessin de nous, fixos o portàtils. N'ha parlat a IBTES Ràdio l'expert i director general de l'energia, Joan Grande.
2: Fins ara se feien servir altres combustibles, per exemple, ACS, per calentir aigua, vale? Pues, gas i gasoil principalment, i aquests consums també s'estan electrificant. Al final, què passa? Que això provoca que el consum elèctric total pugi, encara que la demanda d'energia total davalli.
1: Més qüestions. La policia local de Palma ha aixecat 3.500 actes per incivisme en el marc del dispositiu de reforç de seguretat turística d'aquest estiu.
0: Són el doble de l'any passat i més de la meitat són per venda ambulant. N'ha parlat el batlle Jaime Martínez durant una visita a la platja de Palma després de l'atenció viscuda ahir entre una cinquantena de venedors ambulants i la policia.
3: Pues confirmar aquesta presència de 95 efectius de la policia local durant aquests mesos. D'aquests, això vol dir una mitja d'uns 60 efectius cada dia a la plaia de Palma i en aquest dispositiu Setur. Fins dia d'avui pues s'han aixecat més de 3.500 actes. Això vol dir que estem doblant el número d'actes de l'any passat.
1: A Eivissa, la Guàrdia Civil ha desarticulat dos punts de venda de droga a turistes a Sant Antoni, una actuació que s'ha saldat amb tres detinguts per tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.
0: Durant els escorcolls, els agents han decomissat diverses quantitats de drogues, així com utensilis i diners en efectiu. Els detinguts són de nacionalitat britànica.
1: I els quatre ferits en l'accident mortal de trànsit que va tenir lloc ahir a Menorca continuen ingressats a diferents hospitals.
0: El resultat de l'accident va ser una dona morta i quatre ferits. D'aquests, dues persones es troben ingressats a Son Espases per fractures cervicals. La nina de 21 mesos es troba estable a pediatria a l'Hospital Mateu Orfila de Mó i la conductora italiana de l'altre vehicle està ingressada a la Clínica Joaneda de Mó en observació per múltiples contusions.
1: Encara a Menorca continuen els episodis de rissagues en una nova jornada també de cel enterbolit i pols en suspensió. També tempestes que han ocasionat retards als diversos aeroports de les illes.
0: Principalment el de Palma, més de 300 vols retardats i 8 de cancel·lats. També els d'Eivissa i Menorca acumulen diverses afectacions. Aquest darrer cap de setmana d'agost hi ha programats més de 6.000 vols.
1: I ha quedat estabilitzat l'incendi declarat al poble valencià del Saler després de 24 hores actiu. Els bombers i emergències de la Generalitat Valenciana han confirmat que el foc ha estat intencionat. Amb aquest darrer apunt hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: I d'avui passa per Tentol el músic mallorquí Dollar Selmouni, amb Rels B, és el més internacional que tenim.
1: Tentol, en Celestí Oliver.
0: I doncs estem ja aquesta tercera i darrera hora de Tentol d'avui i també de la setmana i d'aquest mes d'agost, encara que dilluns sigui el darrer dia d'agost. En aquesta casa començam a IB3 Ràdio, nova temporada, i per tant també Tentol s'estrena amb la incorporació ja de na Margalí de Mateu i de 3 a 5 de l'hora baixa a partir de dilluns. En el control tècnic continua en Lluís Fortesa fins a les 6 i ho deia.

0: TV3 Ràdio és informació.
1: TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
4: Oh, sorpresa!
3: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
5: Ja som aquí, ja hem arribat!
6: Com d'això, com esteu?
3: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
7: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
8: Ai, que feia temps que no sentíem aquesta careta, com dèiem aquí a
9: tres
8: la ràdio.
9: No?
8: Sí, eh? Tres setmanes, al més. Tres, eh?
9: Han volat.
8: Però com si fes tres mesos que no te sentíem.
10: Quasi, Pablo. Quasi.
9: Se malla ses vacances.
8: Sí, se malla ses vacances. N'has tengut, eh?
9: N'he tengut, sí, sí.
8: Has passat gust.
9: Dos setmanes bones. Mm. Molt, molt.
8: Has pogut descansar, també.
9: He descansat, he estat un poc fora de ses illes. Mm. No he passat calor, així que...
6: Això va bé, perquè nosaltres n'hem passat d'ahir molt.
9: Tot a ple, no? Ja m'ho imagino, m'ho imagino. Va ser tornar-hi un contrast. Buah,
6: sí, sí.
5: Jo trobo que fa una bona cara en Pablo.
6: Sí,
5: que
6: fa cara de content.
5: Està renovadíssim.
9: Diuen que se m'ha llevat un poc es moreno de sa pell, com vaig anar...
5: No se pot tenir tot.
9: En moda platja, però no se pot tenir tot.
8: Però clar, has partit pel nord.
9: He estat, sí, pel nord d'Alemanya i per Dinamarca. I m'ha agradat molt, no coneixia Copenhague. No havia anat a Dinamarca mai, de fet, i m'ha agradat, sí.
8: I te feien tornar, no a principi de temporada nova, sinó al final de temporada. Sí, per tancar aquesta, que està bé.
5: Ja no podíem més.
8: Exacte.
9: Per calar-li la cirereta.
8: Exacte. Pablo, jo crec que avui començarem fent, no sé per què, una mica de trampa. Vinga.

0: Talment Celestí, perquè
1: que ha estat.
0: Sentir això i obrir l'àlbum de records.
1: Sí, sí.
0: Jo era molt petit, quan es van celebrar aquests Jocs Olímpics a Barcelona, el 92, però tenc com alguns flashos, no sé per què m'ho han contat, o per veure tantes vegades aquestes imatges de la cerimònia d'obertura, de la clausura. Freddie Mercury no hi era, va sonar la seva veu, però sí Montserrat Caballé entonant aquest Barcelona, que va ser himne d'aquest Jocs Olímpics. Però avui no parlarem ni d'aquesta diva ni d'aquest divo, sinó d'una banda de rock que, encara que sembli impossible, també va tenir molta relació amb aquest gran esdeveniment esportiu. Ah. Gràcies a ells, els Jocs Olímpics de Barcelona també van ser una miqueta psicodèlics.

0: I aquesta banda que esmentaves, Pablo, van ser els Grateful Dead, un grup format a Palo Alto, Califòrnia, al mig dels 60, i que a principis dels 90 encara era un grup molt respectat per totes les contribucions que havia fet als inicis de la psicodèlia, com deies, però... Quina és la relació entre els Grateful Dead i Barcelona del 92? Doncs, que ja no era.
1: Una camiseta de bàsquet, Maria.
2: I ara que parlant de peces...
3: Una camiseta de bàsquet.
1: Ara que parlant de peces de roba, m'he de declarar fan de la teva rebequeta, de la rebequeta que dus posada.
0: Però és que una predina, no?
1: Sempre, no. O sigui, ets la persona més intel·ligent de l'estudi perquè t'estàs protegint.
0: Clar, és que aquí n'hi ha que se m'han de color, amb un
1: gel. Des dimoni, que s'aire condicionat.
3: També,
1: però sí. La relació que hi ha entre els Grateful Dead i Barcelona 92 és una camiseta de bàsquet, plena de colors i amb un esquelet esmaixant una cistella. Una peça de roba que recollia tota la iconografia que havien anat construint dècada rere dècada, els Dead, que a més de la psicodèlia també van ser uns pioners del merchandatge, perquè les seves calaveres van anar per tot. Als Estats Units va ser un grup, a més, de molt experimental, molt massiu. En el seu moment, ells i els Rolling Stones eren els únics capaces de congregar grans audiències, d'omplir grans estadis fent rock and roll. No? Van fer concerts per centenars de milers de persones alhora. Però, clar, quina relació té això amb Barcelona 92? Com va arribar aquesta camiseta als Jocs Olímpics? Doncs aquesta connexió l'hem de buscar en sa paraula que hi havia estampada en aquella camiseta de coloraines. Aquesta paraula era el nom d'un país que feia només un anyet, el 92, que tornava, després de moltes dècades, a ser un estat independent, un país anomenat Lituània.

0: I ara, per acabar de lligar aquesta salsa, Pablo,
1: això
0: hem de fer...
1: tampoc és trampa, això, això que està sonant.
0: Hem de fer una pinzellada d'història, perquè si una cosa va tenir Barcelona 92 és que participaren uns quants països que els jocs anteriors, el de Seul 88, no ho podien fer perquè encara no existia. Clar,
1: exacte. Havia caigut el mur de Berlín, les guerres de Jugoslàvia estaven canviant totalment el mapa dels Balcans, i sobretot la desintegració del bloc comunista de l'antiga Unió Soviètica va fer que aquest himne, el de la URSS, ja no sonàs a Barcelona. Però tot això, com dius, va obrir una finestra per països que acabaven de guanyar la seva independència. I en el bàsquet, on els jugoslaus i els soviètics havien set les potències dominants durant les dècades anteriors, perquè els Estats Units fins a aquestes Olimpiades no va anar amb un equip format professionals, anaven amb universitaris i de tant en tant perdien, doncs es van aprofitar alguns països d'aquest terratrèmol geopolític que es va sentir amb molta força. Així que, per exemple, a Barcelona 92, ara obrim els calaix de la nostàlgia, compareixia, per exemple, la Croàcia de Dražen Petrović i també aquesta Lituània, on s'estrella era un tal Arvydas Sabonis. I aquí és on tornarem a escoltar els Grateful Dead, que són els grans protagonistes de les cançons dels altres d'avui, perquè això no deixa de ser una secció sobre música, perquè sense s'ajuda d'aquest grup i de les camisetes inspirades en el seu imaginari, els lituans, que heretaven els millors jugadors de l'antiga selecció soviètica, en un país molt petit, amb 2-3 milions d'habitants, doncs formaven el gruix de la selecció d'un gegant com va ser la URSS. Doncs, malgrat haver-se classificat, Lituània, doncs, malgrat tenir aquests mèrits propis esportius, no trobava finançament per costejar-se el viatge fins a Catalunya, perquè, clar, era un país molt jove i, a més, es va independitzar doncs sense el vistiplau de Moscou, que és el que sol passar amb aquestes coses dels processos separatistes.

0: I això ja apareix una trama d'una pel·lícula d'espies ambientada al món que va quedar després de la Guerra Freda, perquè, Pablo, clar, quin interès tenien els Grateful Dead, els protagonistes d'aquesta secció, en ajudar a la selecció lituana de bàsquet. En Jerry García, en Bob Umbeir, els líders de la banda, tenien, en tot cas, padrins lituans?
1: No. El pare d'en Jerry García, de qui li ve ginatge, era gallec, de fet. Era gallec, sí. I es veu que crec que tocava el clarinet, ho he llit aquest matí, i és una de les primeres influències musicals que va tenir el seu fill, que va aconseguir mesclar el rock and roll amb altres estils com el jazz o com el folk. I bueno, va sortir aquesta mescla que estem escoltant avui. Però no hi ha una ascendència lituana, que és una comunitat molt present als Estats Units. Els lituans havien estat migrant allà des de finals del segle XIX. El personatge clau aquí es diu Raimonda Sarunas Marchiulionis, que amb aquest nom no pot ser d'un altre lloc, era lituà, nascut a Lituània, i és una escorta, va ser una escorta perquè ja està retirat, però es viu aquest senyor, de 2 metres, altíssim, per l'època, que s'havia convertit en un dels primers europeus en brillar a la NBA. I a quin equip jugava? Doncs als Golden State Warriors, la franquícia d'Oakland, que és una ciutat separada de Palo Alto, només, entre cometes, per l'enorme badia de San Francisco, que un dia doncs, per allà va voltar Fra Juniper Serra. I aquí és on es produeix aquest vincle, aquesta màgica connexió. Els Dead no tenien sang lituana, però sí que eren molt aficionats al bàsquet. I quan Marchiulionis, que no coneixia sa banda, no coneixia cap dels seus membres, li va contar a Don Nelson, el seu entrenador, el problema que tenia sa Federació Lituana de Bàsquet, aquest home, en Nelson, un històric de sa NBA, havia set jugador, havia guanyat molts anells amb els Boston Celtics, ho va tenir clar. Sa solució exigia encomanar-se a sa psicodèlia.

0: M'ha encantat això d'encomanar-se a la psicodèlia, oh, Pablo?
1: És el que vam fer.
0: A més de Déu, a la psicodèlia.
1: Sí, sí, sí.
0: En tot cas, l'Etzenon Nelson i Marciulionis, no sé si ho he acabat de dir bé.
1: Jo crec que li diuen Marciulionis, però... Perquè aquesta C es pronuncia com una TX. Natural pronunciarien com una TX.
0: Has dit Etzenon sense concirres, jo dic, ai, Déu meu. No sé com
1: en Raimon de Sarunes.
2: Tant de com anar a la psicodèlia, Maria.
0: Sí. Bé, ells demanen ajuda als Grateful Dead, també, això és un tant peliculer, no?, però en aquest cas de... per aventura comèdia.
1: Sí, sí, perquè sa trobada va tenir suquet. Com expliquen ells mateixos, Don Nelson i Sarunas Marciulionis, en un documental que es va estrenar 20 anys després de Barcelona 92 i que va dur per títol The Other Dream Team, perquè recordem que allà és on compareixen Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, el millor equip de la història del bàsquet, la millor selecció que s'ha fet mai. Doncs primer, quan Nelson s'ofereix ajudar en un dels seus jugadors més importants de l'equip perquè vagi als Jocs Olímpics, primer hi ha un contacte telefònic. Clar, Don Nelson era una personalitat a la badia de San Francisco, duia allà uns quants anys entrenant als Golden State, i a més devia tenir 23-24 anys quan els Grateful Dead van començar a tocar, o sigui que és possible que fos fan des de els inicis, no? Doncs sa banda doncs no va tenir problemes en rebre'ls, els va donar una adreça. Clar, en aquell moment no hi havia Google Maps, no podies previsualitzar on anaves. San Francisco és una ciutat molt gran, i quan l'entrenador i el jugador arriben al lloc de trobada, doncs veuen la porta d'un garatge que molt bona pinta no fa. I clar, quina sorpresa, allà, aquesta és la màgia de rock and roll, que en obrir les portes, allà dins es troben un estudi de gravació d'última generació i la banda d'en Jerry Garcia estava allà, doncs, tocant, assajant, però no un repertori propi, sinó temes d'una de les seves grans influències, els Beatles.
3: Clar, i segons pareix Pablo, quan el jugador lituà va sentir tararejar amb una sala aquesta coda interminable des Hey Jude, va dir-li al seu entrenador, Donny, és impossible que aquests paios puguin ser famosos.
1: Clar, hem de tenir en compte que Marciulionis va arribar als Estats Units el 1989, només 3 anys abans o 2 anys i escaig abans d'aquesta escena. Clar, venia de sa URSS. Allà, jo m'imagino, sa música d'en Rafael sí que va arribar, però sa dels Grateful Dead...
4: Complicat.
1: Crec
4: complicat.
1: Que ho va tenir més difícil. Clar, si no va entrar d'estraper-lo algun casset o algun vinil, complicat. I clar, no coneixia per res, ni estava assabentat de sa fama, dels milions de còpies de discos que havien venut els Grateful Dead, ni tampoc de sa fidelitat dels Deadheads, que és així com es fan dir a dia d'avui encara, els fanàtics d'aquesta banda californiana que ja du 30 anys inactiva. Nelson i Marciulionis doncs van sortir d'allà amb un acord, que ara us explicarem, i que va ser el que va permetre a aquesta selecció lituana poder venir a Barcelona i participar amb molt d'èxit als Jocs Olímpics.

0: El viatge i l'estada a Barcelona costaven més o manco mig milió de dòlars de l'època i els Grateful Dead van posar aquest dobbés, sorprenentment, de la caixa del grup, a Pablo. Mm-hmm. Però, a més, varen tenir aquesta idea de fer aquesta camiseta, que si no ho heu fet encara, jo ho he fet ara mateix, cercau-la a internet, que no vos deixarà indiferents. És guapíssima, preciosa.
1: No vos recorda les camisetes que fèieu a ses colonis o en els campaments de quan éreu petits? No. Aquest de colorit. Doncs això era l'aspecte, això era l'esperit que va inspirar aquella camiseta que la va fer un artista anomenat Greg Spears, que estava molt vinculat als Grateful Dead perquè seues eren moltes de les peces de roba o de les il·lustracions, de les portades dels discos que anava produint aquesta banda que, com hem explicat en el principi, va ser una pionera també, no només en la psicodèlia, sinó en el merchandatge. Mm-hmm. L'equipació, evidentment, dic equipació perquè incluïa pantalons, també.
0: Sí, sí, ara n'he trobat una d'imatge amb els colçons, també.
1: I duies colors de la bandera lituana.
2: Però, m'encanto.
1: Verd i vermell.
2: Uau.
1: Va haver furor entre els fanàtics de la banda. Michael Jordan es va fer una foto amb ella.
3: Clar, era aquella època que se feien aquelles camisetes destenyides.
1: Exacte.
0: I que ara deu costar.
1: No sé on es podrien trobar. No he fet la prova d'entrar potser a eBay i posar camiseta selecció lituana i segur que te surt.
2: És que jo necessito aquest equipament ara, de cop i volta.
3: Aquestes camisetes que
1: banyaves. I la banyaves, sí, sí.
3: La banyaves en color.
1: Però clar, jo degué ser una producció industrial molt ben triada, perquè totes les camisetes són més o menys iguals. Uh-huh. Es va convertir en una de les icones pop de Barcelona 92.
3: Totalment.
1: Sabonis i companyia no la van lluir damunt el parquet de l'Olímpic de Badalona i del Palau Sant Jordi, les dues pistes de joc dels torneigs de bàsquet olímpic, però la van fer servir com una mena d'uniforme d'escalfament i també per passejar-se per la ciutat. I s'estava va ser llarga, perquè després de perdre contra el Dream Team de Michael Jordan a les semifinals, es van penjar el bronze, guanyant en un partit molt emocionant, 82-78, a l'equip unificat. I què era l'equip unificat? Doncs no era altra cosa que la selecció que es va fer en les restes de la Unió Soviètica, amb els països que encara no eren totalment independents, com podria ser l'Ucraïna, com podria ser Bielorússia, i va ser un equip on els lituans, igual que letons i estonians, van decidir, amb un criteri molt patriòtic, no entrar-hi. I, com hem explicat, gràcies al rock and roll, gràcies a la psicodèlia, van aconseguir reunir la financiació que necessitaven per anar a Barcelona i per quedar en tercera posició, per penjar-se la medalla.

0: El que m'agradaria és conèixer algun lituà per demanar-li si els Grateful Dead són una institució a Lituània, els escolten...
1: Són famosíssims, aquesta gent allà.
0: M'imagino. El que he buscat és si mai van fer un concert allà, cosa que després d'aquests llocs, doncs, aprofitant-se avinentesa, segurament
2: no?
0: hauria encaixat molt bé. Lituània no té molta població, però si fos un concert gratuït a Vilnius, a la capital, o a Kaunas, que és la ciutat més basquetera, haurien congregat moltíssima gent. Lituània ara té menys de 3 milions d'habitants, o sigui, en aquella època potser encara en tenia menys, però no van tocar mai. I a més, clar, s'ajunta el fet que sa banda es va dissoldre 3 anys després perquè Jerry Garcia va morir el 95 i no van seguir endavant. Així que, bé, això és com sa signatura pendent, es jazz que queda així una mica mullat d'aquesta història, que els Grateful Dead no van anar mai en el país que van ajudar doncs, a presentar-se en el món amb aquesta medalla de bronze que van aconseguir en un torneig on Croàcia va ser subcampiona, va perdre's a final contra Estats Units.
2: Que interessant, que curiosa i que entranyable aquesta història.
0: Molt entranyable,
2: Lituània, la creació d'un país amb Grateful Dead, una banda emblemàtica de rock psicològic, i que tot conflueix a Barcelona 92.
0: Sí, són històries que troc que ara, si intentàssim imaginar-nos una cosa semblant, no...
1: És impossible.
0: No podria passar. Això ja no passa. Ja no ha canviat.
2: Tot ha canviat, no? Els engranatges han canviat.
0: Sobretot que cridis per telèfon segurament a algun representant, a algun intermediari. No sé si Don Nelson coneixia, per exemple, el pare d'Anna Kornilov, que va ser un dels tècnics que van acompanyar els Grateful Dead durant les seues gires. I potser a través d'ell va aconseguir el contacte, podem fantasejar amb això. Però això de cridar i que te digui no, vine aquí i tal, i te rebrem, fem un cafè, i a veure que ho demesté. Això no passaria.
2: Clar, no, perquè avui en dia ja, clar, hi ha una cadena de contactes que has d'aconseguir, però això d'anar a tocar una porta i t'obrin un estudi, un garatge, i...
0: Hi ha molts de filtres.
1: I acaben fent una camiseta de bàsquet.
3: Sí. És que m'ha encantat aquest viatge, Pablo.
0: Home, jo crec que en ells, coneixent un poc sa trajectòria de sa banda i ses coses tan anticomercials que van fer en el seu moment, doncs els faria molta gràcia sentir aquesta petició i dir com us podem ajudar? Doncs col·locant sa nostra camiseta o sa nostra iconografia en sa vostra convocatòria, en els Jocs Olímpics. No sé si van desfilar amb aquella camiseta, per exemple, a sa cerimònia de...
1: Ho haurem de cercar.
0: D'obertura, ho haurem de cercar.
1: Seria preciós, això.
0: Perquè seria fantàstic.
2: Clar, i una camiseta que encara es pot comprar.
0: Es pot comprar?
3: Sí,
2: per internet es pot comprar.
1: De rebentar.
3: Per aventures d'imitació.
2: Evidentment, són imitacions, són rèpliques...
0: Jo crec que després han fet conversions, perquè n'he vist una altra, que no sé si era de Barcelona 92 o dels Jocs d'Atlanta del 96, on també van ser medalla de bronze, els lituans, que darrere posa Olympic Games Bronze Medal. Aquestes camisetes que es fan quan... La que es podria fer si el Mallorca torna primera d'aquí uns mesos, de 700.
2: En demanen fins a 224 euros. Espereu que veig, per exemple. Bona, Pablo, quedes? Perquè tenim els darrers minuts també musicals.
0: Quedarem a sa píndola, sí.

0: Amb aquesta Rock and Roll Star obrien el seu disc debut als Oasis, i és que el German Gallagher des d'un principi ja eren ben ambiciosos.
1: Molt anys 90, això també.
0: Sí, sí, sí. Ja volien convertir-se en unes grans estrelles del rock, i és que de fet ho varen fer ja amb aquest primer disc. La primera passa va ser aquest Definitely Maybe, publicat un 29 d'agost del 1994.

Oasis varen saber ser en el lloc exacte, en el moment exacte, i és que amb les seves guitarres i melodies varen definir el so de tota una generació, el que s'anomenaria Britpop.

Ja amb aquest primer disc, com vos hem dit, ja varen aconseguir la seva ambició de convertir-se en estrelles, perquè varen entrar directament al número 1 de les llistes musicals i varen aconseguir que aquest fos l'àlbum debut més venut de tota la història del Regne Unit.

0: És que potser allò que va agradar va ser el missatge que donaven Oasis en aquest primer disc, que era molt diferent en el que dominava a la música d'aquell moment, en el grunge, sobretot.
1: A Santi Blur, van ser, també.
0: Sí, Santi Blur, també. Fugien del pessimisme dels anys 90 per xerrar de coses com escapar de ser qualcú i que la vida podia ser millor. Maybe.

0: Bon dia. Darrer cap de setmana d'agost, amb molta afluència als aeroports de les Illes, fins dilluns hi ha programats més de 6.000 vols. Avui la jornada ha estat marcada per diversos retards a causa del mal temps, especialment a l'aeroport de Palma. Allà hi ha la nostra companya, Victòria Morell. Victòria, bon dia. Continuen els retards a aquesta hora?
1: Sí, bon dia. Doncs mirar les pantalles i comprovar com l'hora prevista del vol es va endarrerint s'ha convertit una altra vegada en una imatge habitual a Son Sant Joan. Aquest divendres els retards afecten una part important de les sortides programades durant l'hora baixa en demores, que en algun cas superen l'hora i que es van acumulant a mesura que avança la jornada. Les incidències es repeteixen especialment en connexions amb Alemanya i el Regne Unit i en vols cap a Düsseldorf, Frankfurt, Londres o Bristol, afectat també per demores. N'hi ha també en rutes nacionals i interilles com Barcelona, Madrid, Eivissa, Menorca o València. Des d'AENA atribueixen aquesta situació a una combinació de diversos factors. D'una banda, el mal temps, que afecta diferents punts de la península i també d'Europa, i que acaba repercutint en l'operativa dels vols, i de l'altra, l'elevat volum de trànsit propi del darrer cap de setmana d'agost, un dels moments amb més moviment de tot l'estiu.
2: Jo som de Mallorca i ara estic visquent a Madrid i sí, sempre estan sempre retrasats i mai t'avisen, no?
3: Sí, vamos con retraso a Madrid, pero acabo de ver en la pantalla que acabo de llegar. No sé más.
1: En total, més de 4.000 moviments entre avui i dilluns. Només a l'aeroport de Palma es preveu en un volum molt elevat que mantindrà Son Sant Joan a ple rendiment i que, combinat amb les incidències meteorològiques, fa preveure que els retards continuïn sent una constant durant aquest tram final d'agost.
0: Gràcies, Victòria. Com dèiem, un dia marcat per un cel enterbolit i pols en suspensió. També a Menorca s'activa de nou a aquesta hora l'alerta per rissagues. Per conèixer què ens espera les pròximes hores, connectem amb el nostre meteoròleg Dani Capó. Bon dia.
4: Bon dia, companys. Sí, encara pendents d'aquesta situació quant a les rissagues, perquè encara tenim condicions favorables per tenir rissagues a qualsevol punt de les illes, però principalment a Menorca, on encara poden superar el metre d'oscil·lació, però això té les hores també comptades, perquè a partir de demà de matí ja les condicions canvien, tindrem un cel bastant més destapat, deixarem enrere la pols i aquests núvols que permetien l'aparició de rissagues, i per tant ja tindrem un cap de setmana molt més tranquil, més assolat, i sobretot amb un cel molt més net.
0: Gràcies, Dani. Doncs estarem ben pendents del temps. També a aquesta hora s'ha incendiat un vaixell al Portitxol, a Badia de Palma. La gran cortina de fum negre era visible des d'una gran distància. Bombers de Palma i efectius de salvament marítim s'han mobilitzat per a sufocar les flames i rescatar els tripulants. De moment se'n desconeixen les causes. Dimiteix el director de gestió de l'Hospital Son Espases, José Antonio Vicedo. Abandonarà el càrrec dilluns per raons personals després d'un any i mig al càrrec.
5: A partir de dilluns i fins que es convoqui la plaça, la subdirectora de gestió, Emma Terès, serà qui n'assumeixi les funcions.
0: I el govern d'Espanya quintuplica el pressupost per a l'ajuda humanitària a Ceuta.
5: Ho ha anunciat en comissió parlamentària la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.
6: Dicha ampliación responde a la necesidad de reforzar esa respuesta, esa capacidad de respuesta de la Administración ante la situación extraordinaria en la ciudad autónoma de Ceuta. En paralelo hemos trabajado desde el primer momento para que los costes derivados de esta situación puedan ser financiados mediante los mecanismos extraordinarios de ayuda de la Unión Europea.
0: Així hem arribat a les 6 i 4 minuts. Aquestes i d'altres qüestions actualitzades a l'informatiu vespre de les 7.
7: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: En primer lloc, vos parlarem de la darrera publicació de Chino Arcades, un dels membres de la puta OPP. És un disc o un casset titulat Radiati, ple de col·laboracions. També és amb nosaltres Charro de las Calaveras, que és un altre dels membres d'aquesta mítica banda mallorquina de hip-hop. I després, el directe Falito i Chacón, que ens tocaran dos dels nous temes que han publicat, Rumba i Ritme, fet a Mallorca. I per acabar, una selecció de les millors propostes pel cap de setmana amb els companys destacats a les Illes, Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas. Tot això amb Víquer Hernández i Marga Cifra al control tècnic.
1: Solo no puedes. Con amigos, sí.
2: Música.
3: Tenemos 40 grados a la sombra en este bello día de agosto. Nos estamos derritiendo por la entrepierna. Todo el mundo.

0: Norte. Daniel Boom, yeah. Chino Arcade, Martica M.
1: Ivetres Ràdio és història. Ivetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027. Amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio. Música en viu.

0: Idò, un fortíssim aplaudiment de part de tot l'equip, de l'aviador. Moltíssimes gràcies. Felito, Chacón. Els trobareu aquest divendres que ve, dia 4, en aquest local que se diu...
1: Espai Blocallant.
0: Això mateix, que està en el polígon de Son Castelló, però ho trobareu tot a les seves xarxes socials. Felito i Chacón, Felito amb Y. Moltíssimes gràcies per haver venit. Ens ha encantat. Moltes gràcies.
2: Hablan sin cesar. Sin saber ni preguntar cuál es la verdad.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
0: Un tempel. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com d'això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
5: I ja en aquests darrers minuts vos recordam la proposta de l'Eterno Verano. Avui en el gremi amb dues bandes, amb en Joel González i Novaf, actuaran finalment Nigiri. Tenim dues entrades dobles, si voleu telefonar al 971-13-99-00. I saludam ràpidament en David Ventura, des d'Eivissa. Com estàs, David?
6: Molt bé, estupendament, no podia ser d'altra manera.
5: Molt bé, un divendres, que més vols. Idò, recuperam els altres companys que són pel món fent coses. En primer lloc, sentirem també en Gavi Rodas, que mos recomana algunes propostes a fer a Mallorca, entre d'elles, i si no ho diran nosaltres, és Rock and Rostoll.
7: Hola, buenas tardes. El Rock and Rostoll, el festival mallorquín más auténtico, más genuino, más sostenible, cumple 30 años, que no son pocos. Se celebra mañana sábado a partir de las 8 de la tarde en Somperot, en las afueras de María de la Salud. Y bueno, siempre, como es habitual, con dos escenarios, el Rostoy, dedicado al rock, y el Safrech, dedicado a la electrónica. Del cartel de este año, pues destacar... la banda de rock extremeña Síncope y entre la representación mallorquina de Ripples.
5: Molt bé, idò, això pel que fa a Mallorca, amb en Gavi Rodas, anant fins a Menorca, de les propostes que trobem en aquesta illa, mos parla Anna Gornés.
8: Hola, hola. Jo, aprofitant que tenim aquesta secció d'agenda cultural interilles, us diria que no falteu a la Mostra Escènica Balear, que organitza el Festival Pedra Viva, és una secció que es diu Pedra en Viu, i aquest any podreu veure fins a 10 propostes diferents de música, dansa, teatre, circ, també a diferents espais de Ciutadella, des de palaus, hortals, cases, patis... repartits durant tot el dia. I és una molt bona ocasió per descobrir que estan fent les companyies joves de les arts escèniques de Balears i fer un tastet.
5: I també tindrem propostes a Lítica, també Pedra en Viu, durant tot el cap de setmana. Però anem amb el que trobem a Eivissa, David, nits de Tànit.
6: Efectivament, perquè després d'un estiu fluixet, finalment aquest cap de setmana tenim dos artistes potents. És a dir, per exemple, avui Rodrigo Cuevas, el cantant, el folclorista abracadabra en Asturià, ens presenta el seu tercer disc, Manual de Belleza, una cita ineludible. I diumenge, la cantautora Valeria Castro, una de les artistes revelacions de l'any passat, amb el seu segon disc, El Cuerpo, Después de Todo, serà qui ocuparà l'escenari. El concert, tant avui com demà, és a les 10 de la nit, a l'exterior de l'antiga seu de la UIP. I s'ha de dir que cap de setmana són les festes de Sant Agustí, unes festes molt especials, que sempre tenen un cartell molt potent, amb bandes molt poc conegudes, però que sempre, que mai deceben, que són bandes que avui no les coneix ningú, però d'aquí uns anys triomfen. Avui, divendres, actuen The Groggy Dogs, que fan ska punk, i un grup de música balcànica, The Balkan Paradise Orquesta, encara que venen de Barcelona, i els formentarencs Arra de Folk. Demà dissabte, tones menorquins, Suc i Sopes, el grup indi català Wet Iguanes i els aragonesos Mayazo, que fan rock pachanguero. També s'ha de dir, això serà a partir de les 10 de la nit a la plaça del poble de Sant Agustí. S'ha de dir que demà el dissabte el guitarrista de jazz Albert Oliva fa una jam oberta amb músics de l'illa a l'escenari de Caló de Soli a partir de les 8 de la tarda. I avui es presenta a les 8 i mitja a Can Ventosa el llibre Antoni Roig i Llivi, supervivent de l'Holocaust, sobre aquest republicà espanyol que va estar a Mauthausen. És un llibre de Miguel Ángel Cuello i Sònia Torres que presentaran això mateix a la Biblioteca Municipal d'Eivissa.
5: Molt bé, David.
6: Què t'ha paregut? Pim,
5: molt
6: pam,
5: bé, super sprint. Exacte, molt bé. I de, ja esperarem a parlar de tributs i del de closing party de ses discoteques. Que passis molt bon cap de setmana, David.
6: Gràcies, bueno, i igualment.
5: I a tu i a tothom, vos recordam que a partir de dilluns mos trobareu en aquest nou horari a partir de les 10 de la nit, de 10 a 11, de dilluns a divendres, que no diguis, David, és una hora molt més d'artistes, eh, que sí? Total, eh? Idò,
6: fem 10 minutets més.
5: Bon cap de setmana a tots i fins la setmana que ve. Adéu.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.

0: Saga d'un metre i mig d'altura ha provocat danys importants i ha obligat a tancar la platja de Sant Andrià a Ciutadella. Les oscil·lacions del nivell de la mar han causat danys al restaurant propers en plena temporada turística i han romput també les casetes dels socorristes als banys públics i han arrasat les gandules de la platja. De fet, aquesta hora es manté la vista taronja per reissagues d'un metre i vint a Menorca. Tot d'una, ens ampliarà la previsió del temps Dani Capó en aquest divendres 28 d'agost, en què les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys han anunciat mobilització davant dels incompliments, diuen, de la patronal i el govern. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
1: Bon vespre. Reclamen que es negociï un conveni col·lectiu autonòmic per igualar les condicions entre treballadors, un fet que es va començar a negociar després de la vaga de les escoletes de Palma, però que, diuen, ha quedat paralitzada. Ho explica la portaveu de la xarxa 03, Dolors Márquez.
2: Demanem que hi hagi un conveni específic per totes les escoletes i que totes estiguin regulades de la mateixa manera. Les reivindicacions d'ara és que hi ha moltes escoletes que no estan complint el decret de mínims ni les ordres que surten de la conselleria.
1: Dia 9 de setembre començaran les concentracions davant el Parlament. El 25 es manifestaran i dia 6 d'octubre faran una vaga general.
0: Ja ha dimitit el director de gestió de l'Hospital de Son Espases, José Antonio Vicedo.
1: Abandonarà el càrrec dilluns per raó personal després d'un any i mig. Fins que es convoqui la plaça, la subdirectora de gestió, Emma Terès, serà qui n'assumeixi les funcions.
0: Els veïnats de l'aeroport d'Eivissa denuncien que Aena tira clor a l'aigua suposadament depurada que aboca el torrent que va a la platja d'Escodolà per evitar que surti E. coli a les analítiques.
1: Diuen que des que el govern va prohibir abocar aigua al torrent, ara l'estarien traient en camions i sospiten que la tiren en terrenys del mateix aeroport. Elena Roig és de l'Associació de Veïns de Can Frígoles.
3: Aquest olor de vertit va seguida d'un olor de químic molt forta. El mur vessa aigües negres i després de les aigües negres venen unes aigües blanques. Ho estan intentant tapar amb clor. I aquest clor, la idea era que redueixi aquests resultats negatius.
0: Tot i això, Aena assegura que tot són aigües depurades correctament. I Balears enviarà 1.100 vacunes a Ceuta per protegir la població migrant de possibles malalties.
1: És la xifra que correspon a les illes en funció del percentatge poblacional en l'arxipèlag i destinarà un cost de 25.000 euros. La situació sobre el terreny a Ceuta s'està encalentint i les autoritats autònomes i estatals s'han posat d'acord en fer una crida a la calma i a la no violència, entre ells el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: Necesitamos todos es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado.
1: Segons ha explicat, queden 5.000 persones a Ceuta de les 72.000 que varen votar a la frontera a finals de juliol.
0: I a aquesta hora comença la plaça de Cort a Palma una festa de comiat dels infants sarauís que han participat enguany al programa Vacances en Pau 2026. Francesc Mas, bon vespre. Quina és la imatge en aquests moments?
5: Bon vespre, i sí, fa uns minuts que ha començat la festa de comiat dels infants sarauís que ha passat l'estiu a Mallorca. Comença a ploure un poc, però això no ha desanimat les desenes de persones que hi ha ara a Cort en aquesta festa, amb famílies, amb nins i nines que han acollit aquests dies. També s'exhibeixen banderes que reclamen un Sàhara lliure i ja podeu sentir els tambors per la pau que han començat a tocar fa uns momentets.
0: Gràcies, Francesca. Tornarem a connectar amb tu. Serà després de la crònica esportiva. Una crònica esportiva marcada per les absències d'Abdon Prats, Arnau Puigmal per lesió i la recuperació de Sergi Darder. Així, el Reial Mallorca afronta Toni Tenerife amb respecte a la visita a l'illa del Coé, al Ceuta. Bon vespre.
6: Bon vespre. Un partit que en principi serà molt més complicat del que diu la competició, amb un Ceuta envoltat de problemes extraesportius i que tanca la taula classificatòria sense punts, amb només un gol marcat i 7 encaixats després de disputar-se les dues primeres jornades.
0: I ho dèiem en començar aquesta rissaga que s'ha registrat aquesta matinada d'un metre i mig gairebé d'altura a Menorca, Ciutadella, que ha deixat danys. De fet, l'avís de l'AEMET per rissagues, l'avís taronja, continua actiu fins la matinada. Dani Capó, bon vespre. Quina és la previsió respecte a les rissagues i també durant tot el cap de setmana a totes les illes?
7: Bon vespre, Aidò. Sí, encara tenim unes hores per...

0: Davant que les ressagues poden tornar a aparèixer, principalment a Menorca, ja serà a partir de la matinada quan efectivament la situació atmosfèrica comenci a canviar. De fet, demà el dia no tindrà res a veure amb allò que hem viscut avui. Deixarem enrere els núvols, deixarem enrere també la calitja i tindrem un cel molt més destapat i també molt més net. Per tant, canvi radical de les condicions. Les temperatures que avui havien baixat una miqueta, demà tornen a pujar, per tant, tindrem un ambient en general d'estiu, tant demà com també diumenge, i a més, amb un vent que bufarà fluix, un vent que aquestes darreres hores havia bufat amb una certa intensitat, teníem la mà una mica moguda més enllà de les rissagues, en vista que aquest cap de setmana també ha de millorar en aquest sentit, i per tant tindrem dos dies bastant tranquils i bastant plàcids per acomiadar aquest darrer cap de setmana d'agost.
1: Gràcies, Dani. I avui, dia de Sant Agustí, 28 d'agost, Felanitx ha viscut un coso inusual. La batlessa Catalina Soler ha romput la tradició i s'ha negat a passar per baix del pali de la penya del coso.
2: L'any passat a mi m'apeiaven tots amb una botella de plàstic pesquiat. Per tant, una vegada que se tornarà a ses pali que era abans, no hi ha cap problema.
1: Escoltarem les declaracions de la batlessa novament de manera en durada més llarga. Tota la crònica del coso del que ha donat avui de si. Minuts abans d'arribar a les 8 seran un informatiu possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
3: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Són les 7 i 7 minuts. El sector de l'educació de 0 a 3 anys anuncia un setembre calent a les Illes i convoca una vaga general per dia 6 d'octubre. Famílies i treballadors de la xarxa d'escoletes han aprovat un calendari de mobilitzacions pel que qualifiquen d'inacció per part de les patronals i del govern. El sindicat Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI reclamen amb urgència un conveni col·lectiu autonòmic per dignificar la professió.
4: Denuncien els sous baixos i l'existència de diferències salarials importants entre els centres públics, els privats i els externalitzats. Les desigualtats també són palpables entre Illes amb un decalatge de més de 500 euros entre les treballadores de Menorca, Eivissa i Formentera i les de Menorca, que tenen un conveni insular propi. Per això exigeixen un marc normatiu balear comú que iguali les condicions de feina i eviti que hi hagi treballadores de segona. Dolors Márquez, portaveu de la xarxa 03, ha manifestat en unes declaracions a IB3 Ràdio el malestar del sector i les seves reivindicacions.
5: Demanem que hi hagi un conveni específic per totes les escoletes i que totes estiguin regulades de la mateixa manera. Les reivindicacions d'ara és que hi ha moltes escoletes que no estan complint el decret de mínims ni les ordres que surten de la conselleria.
1: Els sindicats assenyalen que després de les vagues de les escoletes de Palma es va firmar sota aval de la conselleria un complement per a les treballadores de les escoletes municipals externalitzades i que, tot i que hi s'havia començat a negociar un conveni col·lectiu en la patronal i la conselleria, denuncien que aquest no ha tirat endavant.
4: I és que consideren que són unes condicions insostenibles i una pèrdua constant de poder adquisitiu. El sector avisa que no farà ni un pas enrere fins a aconseguir un acord just. És Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
6: La conselleria d'Educació, com és la conselleria de Treball, ha de donar una passa cap endavant. No se pot seguir posant de perfil. L'obligació de l'administració és fer complir els acords que s'han assolit. En el 2025 se va assolir un compromís de començar a negociar un conveni autonòmic. Aquest compromís se va assolir davant la Conselleria de Treball i davant la Conselleria d'Educació. No s'ha complit.
4: En aquest moment, el conveni de les treballadores de les escoletes en 0 o 3 anys és l'estatal, el qual qualifiquen de precari i que s'allunya de la realitat de les Illes. Per la seva banda, les patronals han explicat a IB3 Ràdio que es reuniran dilluns per analitzar les mobilitzacions anunciades, les quals, segons afirmen, no en tenien constància. També han actualitzat, segueixen amb la intenció d'aprovar el conveni. És Ventura Bach, president de l'Escola Concertada de les Illes Balears.
7: Nosaltres, en cap moment, hem dit que no volen seguir. Efectivament, nosaltres tenim reunions amb els sindicats majoritaris de la concertada i en tot el patronal, en FEPIME, amb l'Escola Catòlica i CCIP, que ja som els presidents, i hem dit davant tot un projecte i hem firmat un acord que pràcticament estan d'acord.
4: Les protestes arrencaran el 9 de setembre davant del Parlament i continuaran l'endemà en concentracions simultànies a Mallorca, Menorca i Eivissa. Els plats forts arribaran el 18 de setembre amb una tancada simbòlica a unes 25 escoletes i tancaran també el calendari de mobilitzacions amb una gran manifestació el dia 25 com a avançada de la vaga general del 6 d'octubre.
1: El curs polític arranca a les Illes amb aquest conflicte laboral damunt la taula. És el darrer setembre abans de les eleccions autonòmiques al maig i el govern ja ha confirmat avui que la Conselleria d'Economia ha començat a treballar en l'elaboració dels pressupostos autonòmics del 2027.
4: Ho ha dit el conseller portaveu Antoni Costa a la roda de premsa posterior al primer Consell de Govern de la temporada, en la qual ha avançat que l'executiu intentarà que els comptes públics s'aprovin al Parlament, és a dir, que tinguin els suports necessaris de la resta de grups per tirar endavant.
8: Si es podran aprovar o no, clar, això ja no dependrà de la conselleria ni tampoc del govern de les Illes Balears. Dependrà de si hi ha majoria suficient o no en el Parlament de les Illes Balears. El que sí que els hi puc confirmar és que el govern de les Illes Balears ho intentarà.
1: I avui han conegut la dimissió del director de gestió de l'Hospital de Son Espases, José Antonio Vicedo, abandonarà el càrrec dilluns per raons personals després d'un any i mig al capdavant d'aquesta àrea.
4: Vicedo té més de 3 dècades d'experiència en càrrecs directius de diversos hospitals. A partir de dilluns, i fins que es convoqui la plaça, la subdirectora de gestió, Emma Terès, serà qui assumirà les funcions.
3: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
1: Set i 12 minuts, ho dèiem en començar, un vaixell s'ha incendiat avui hora baixa a la badia de Palma, a la zona d'Esportitxola. Els bombers de Palma i 2 embarcacions de salvament marítim s'han mobilitzat per apagar les flames. Les 5 persones que eren a bord a l'embarcació han estat rescatades. De moment, però, es desconeixen les causes que haurien originat les flames.
4: Una gran columna de fum ha sigut visible des d'una gran distància a diversos punts de ciutat. A causa de la magnitud de les flames, Salvament Marítim ha supervisat l'enfosament de l'embarcació per garantir que es produís en seguretat. Està previst que a les properes hores es retirin les restes de l'embarcació, tot i que no suposen un risc per altres vaixells per la profunditat de la zona.
1: I a Menorca, l'AMET ha reactivat la vista taronja per rissagues que poden arribar a oscil·lar en 1,20 m d'altura. Es mantindrà actiu fins aquesta matinada, però a partir de demà les condicions milloraran i el temps s'estabilitzarà. A Ciutadella, una rissaga d'1,5 m ha deixat importants danys a la platja de Sant Andrià. Com dèiem, el municipi de Ciutadella ha estat aquesta matinada. Els serveis de platja han quedat destrossats i també hi ha afectacions en algun bars i restaurant de la zona. La platja, Cristina Tomàs, bon vespre, ha hagut de ser tancada temporalment per seguretat.
9: Bon vespre. Sí, la caseta dels socorristes rampuda, la passarel·la d'accés al bany adaptat destrossada o desperfectes als banys públics. Aquestes són només algunes de les conseqüències que ha causat aquesta matinada una forta rissaga que ha superat 1,5 m a Sant Andrià. Però els danys no s'han quedat només a la platja. La crescuda de la mà ha estat tan forta que també ha rebentat 2 portes d'un bar situat a primera línia que ha quedat completament inundat. Fins aquí s'han desplaçat efectius de la policia, els bombers i Protecció Civil que han hagut de fer feina per treure tota l'aigua acumulada. L'accés a la platja s'ha tancat durant unes hores per seguretat, tot i que a hores d'ara ja torna a estar reobert. I molta precaució perquè el risc encara no ha passat. Menorca acaba d'entrar a les 6 del capvespre en alerta taronja per rissaga. L'avís estarà actiu fins a les 2 de la matinada d'aquest dissabte per oscil·lacions del nivell de la mà que podrien superar els 120 centímetres.
1: I el mal temps també ha ocasionat retards en l'inici del darrer cap de setmana d'agost, que marca per a molts el final de les vacances. En total, avui estan previst més de 1.500 vols als aeròdroms de les Illes, dels quals 600 han patit demores.
4: L'aeroport més afectat és el de Palma, en retards de gairebé 1 hora i mitja.
10: Jo som de Mallorca i ara estic visquent a Madrid i sí, sempre estan sempre retrasats i mai t'avisen, no?
11: Vamos con retraso a Madrid, pero acabo de ver en la pantalla que acabo de llegar. No sé más.
4: També els d'Eivissa i el de Menorca han registrat diverses afectacions. Aena ho atribueix principalment a dos factors. D'una banda, el mal temps i diverses tempestes en les rutes d'arribades a Palma que han afectat les operacions i que ocasionen regulacions per seguretat. I d'altra, l'elevat volum de trànsit aeri en aquest darrer cap de setmana d'agost.
1: I els veïnats de l'aeroport d'Eivissa denuncien que Aena tira clor en l'aigua suposadament depurada que aboca el torrent i que va a la platja d'Escodolà. Asseguren que ho fan per evitar que surti el bacteri E. coli a les analítiques. A més, expliquen que des que el govern va prohibir abocar aigua al torrent, l'estarien traient en camions i sospiten que la tiren en terrenys del mateix aeroport. Ivonne Aranyó.
11: Des de 2024, els veïns pateixen vessaments de l'aeroport, però ara s'ha aguditzat. Sospiten que posen clor a l'aigua mal depurada que tiraven al torrent, diuen per evitar que surti E. coli a les analítiques. Elena Roig és de l'Associació de Veïns de Can Frígoles.
12: Aquest olor de vertit va seguida d'un olor de químic molt forta. El mur vessa aigües negres i després de les aigües negres venen unes aigües blanques. Ho estan intentant tapar amb clor. I aquest clor, la idea era que redueixi aquests resultats negatius.
11: Fa uns dies el govern va prohibir a Aena tirar aigua suposadament depurada al torrent. Diuen que ara la treuen amb camions i desconeixen on la tiren, tot i que tenen les seves sospites. Escoltem primer a Elena i després Rafa Tur, portaveu d'Aliança per l'Aigua.
12: Que com que no donen abasto i volen intentar evitar aquests vessaments, però no ho arriben a fer perquè s'acaben produint, el que està fent és portar camions perquè brillant els vaig eliminant o buidant el que puguin.
13: I ara, que no saben, com no saben fer què fer els seus excedents, es veuen camions que estan regant amb aigües que no sabem quina qualificació tenen per dins l'aeroport. El que té que fer Aena és demostrar que efectivament està complint les normes i està complint la llei. I els polítics i les administracions han de fer complir les normes.
11: Des d'Aena asseguren que totes són aigües depurades correctament.
3: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Set i gairebé 18 minuts, escoltau l'informatiu vespre. A Eivissa, la pobresa provoca situacions impactants, com és el cas de les persones sense sostre que fan nit dins el cementeri municipal de Sant Jordi. Per evitar que aquest assentament continuï, des d'aquesta setmana l'Ajuntament hi restringeix l'accés de les 9 del vespre a les 9 del matí. David Ventura.
14: El porxo de l'església de Sant Jordi sempre ha sigut un refugi per a persones sense sostre, però ara també hi ha un grup que fa nit dins el cementeri. S'apleguen a la nit i marxen a primera hora, però ahir a mig matí encara hi havia una persona dormint entre nínxols. Una realitat que no passa desapercebuda per als veïns. Escoltam en Josep Antoni Ribas i en Víctor Costa.
15: N'hi ha 3 o 4 de manera habitual, però vaja, vull dir, mesquins tampoc tenen una altra banda on estar, segurament.
16: A mi personalment no m'ha molestat en ningun moment, però sí que he escoltat molta queixa de veïns, que clar, gent major que ve a veure els seus familiars dins, pues, al final és una mica molest.
14: Al cementeri hi omplen les ampolles d'aigua, carreguen els telèfons i utilitzen els nínxols buits de magatzem. Són pacífics, però la seva presència intimida aquells que venen a portar flors als seus éssers estimats. Escoltam una veïna de Sant Jordi que vol mantenir-se en l'anonimat.
17: A més, és que a voltes te fan por. Si vences tu tota sola una hora així rara, sempre dos es bolsa, dos això, i te fa un poc de... A lo millor són més bones persones que qualsevol altra, vull dir que no, però no t'agrada.
14: L'Ajuntament assegura que està prenent mesures. És Vicent Roig, Batla de Sant Josep.
18: Està en procés de contractació d'aquest servei de vigilància perquè m'ho ajudi precisament primera, a fer una ronda per dins de cementeris perquè no quedi ningú i quedin les coses correctes. I segona, a tancar amb clau i pany el que són les portes de cementeri perquè no s'hi pugui accedir.
14: Si són desallotjats, cercaran un altre lloc on fer nit, en un pelegrinatge sense fi.
1: I una trentena de persones han protestat avui a Son Bordó i a Palma per denunciar coaccions i amenaces per part de la promotora encarregada de construir habitatges en aquests terrenys. Reclamen una alternativa residencial per a les persones que ara hi viuen i que seran desallotjades.
4: Actualment, 200 persones viuen als terrenys de Son Bordó des de fa dècades, després que l'Ajuntament de Palma els cedís a finals d'any 90. El 2025, el consistori va anunciar la construcció de 750 habitatges en aquest espai i ara Priconsa, l'empresa propietària de part de les parcel·les, reclama judicialment els terrenys. L'activista Àngela Pons, de la plataforma d'afectats per l'hipoteca, assegura que la promotora no disposa de cap sentència ferma que li permeti ocupar els terrenys. Denuncia que la promotora hi ha entrat de manera il·legal, ja que l'ordre de desnonament es troba paralitzada.
19: Estem mirant de fer una denúncia per coaccions a l'empresa Priconsa i, de fet, a la parcel·la de nou ha tirat l'aigua a una família que té bastant de nins i va començar a ballar i a ficar les màquines de dins.
4: El resident denuncia amenaces i coaccions i demanen una solució perquè molts tenen menors a càrrec seu.
20: Subratjaron un poco y dijeron que había que tirar por aquí, que nos iban a poner un vallado. Tenían que tirar lo que es la cochera de los coches y la mitad del baño que tengo yo. Le dijimos que no, que estaban entrando aquí sin tener que entrar porque esto estaba parado por orden judicial. Que si no era por las buenas iba a ser por las malas, pero que hacerlo lo tenían que hacer.
4: El batlle de Palma, Jaime Martínez, diu que les competències ja no són de l'Ajuntament i que qui ho necessiti pot comptar amb els serveis socials que estan a l'abast de la ciutadania.
21: Tenc entès que aquesta situació estava judicialitzada. Per tant, des del moment que estan jutjats, l'Ajuntament pot fer que són els drets d'aquelles persones que desenvolupen pues, un terreny que és aquell i que, a més, se desenvolupen, crec recordar, fins a 800 habitatges, posar a l'abast de totes aquelles persones que necessitin els serveis socials de l'Ajuntament i els recursos de l'Ajuntament per cada un dels casos.
1: 7:22.
22: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Males notícies per a la butxaca dels consumidors de les nostres illes. L'índex de preu de consum es dispara aquest mes d'agost i la inflació s'enfilarà fins al 4,3%. És la taxa més alta registrada en els darrers 3 anys, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística que han conegut avui. Els principals culpables d'aquesta pujada històrica són els combustibles i els aliments.
4: La persistència del conflicte bèl·lic a l'Iran s'està notant i molt a les benzineres durant aquesta recta final de l'estiu. Amb aquesta dada, l'IPC encadena 2 mesos de pujades consecutives. Tot i això, hi ha un petit respir. L'inflació subjacent, la que no té en compte ni l'energia ni els aliments no elaborats, que ha baixat una dècima i se situa en el 2,9%.
1: Davant aquesta escalada dels carburants, Economia tornarà a activar dia 1 de setembre la rebaixa fiscal per al gasoil, que augmentarà finalment fins al 20 cèntims per litre.
4: Per contra, la benzina mantindrà la retirada gradual de les ajudes i només tindrà una rebaixa de 5 cèntims. L'INE publicarà les dades definitives d'aquest mes d'agost el proper 15 de setembre.
1: I a Ciutadella durà el ple municipal de dilluns l'aprovació d'una nova taxa de residus amb trams progressius.
4: La quota es calcularà a partir de la superfície de l'habitatge i el nombre de persones empadronades. Fins ara, en canvi, s'abonava una tarifa plana de 75 euros l'any. Amb aquesta nova fórmula, el cost anual per als immobles més habituals al municipi, que són els d'entre 60 i 90 metres quadrats, amb una o dues persones empadronades, serà de 103 euros, 25 euros més que amb la taxa actual. El consistori preveu recaptar-ne el doble, passant del 2 als 4 milions d'euros anuals i ajustar-se així al cost real del servei.
1: I el Consell d'Eivissa ha iniciat 10 expedients sancionadors per circular amb vehicles particulars sense autorització durant el temps que està en vigor la llei de control de l'afluència.
4: De fet, ja es vigila en punt d'alta afluència com Cala d'Hort, on s'han fet controls en càmeres mòbils. Entre maig i juliol d'enguany s'han registrat 129.000 moviments de vehicles al port d'Eivissa, un 13% manco que durant el mateix període de 2024 van de l'entrada en vigor d'aquesta regulació. En dos anys, diu el vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Joan, hi ha 20.000 cotxes menys circulant per les carreteres.
0: La limitació de vehicles ha funcionat, està funcionant, parlant d'uns 10.000 vehicles menys durant l'estiu aquest any comparat amb 2024, és un 14% de davallada de vehicles, quan veníem d'anys que els increments eren de doble dígit, doncs ara ja tenim unes baixades que són, crec que es poden medir, són importants.
1: I a Menorca, a l'inici de curs a l'Escola Municipal de Música de Ciutadella, s'endarrereix l'empresa que en gestionava el servei els darrers anys. Ha finalitzat aquesta mateixa setmana el contracte sense que l'Ajuntament hagi iniciat encara el nou concurs Exalt Camarasa.
2: Per tant, els 600 alumnes matriculats no començaran el curs el proper 15 de setembre, tal com estava previst. El consistori ha d'encara publicar les bases del nou contracte, que serà per 2 anys i que també inclou una millora econòmica superior als 500.000 euros anuals. La batlessa Maria Jesús Bagú lamenta les molèsties causades als alumnes i també a les famílies i assegura que agilitzen el procediment en la mesura del possible.
5: Però sí que es ve que hem arribat justament per el procediment contractual i aquestes noves bases i aquest nou concurs en el límit de no poder començar dia 15 de setembre com està ara. Fem lo possible per activar els màxims terminis, però els terminis legals i de qualsevol contractació pública són els que són, a més és un contracte gros.
2: L'Ajuntament evita, hores d'ara, posar data per a l'inici del nou curs.
3: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Tres minuts per arribar a les 7:30. La Guàrdia Civil ha desarticulat 2 punts de venda de droga a turistes a Sant Antoni de Portmany i ha detingut 3 persones, 2 homes i una dona de nacionalitat britànica que estaven investigats per tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.
4: En 2 escorcolls domiciliaris, els agents han intervingut cocaïna, ketamina, MDA, estasis i tussi, a més de 98 botelles d'òxid nitrós i 70 xocolatines en substàncies psicotròpiques. També s'han localitzat diners amb efectius i material per preparar i dosificar les drogues.
1: Ja han quedat en llibertat encàrrecs per als 2 detinguts i durant un enfrontament entre la Policia Nacional i venedors ambulants se'ls acusa d'amenaces i atemptat contra agents de l'autoritat.
4: Els fets varen ocórrer a la platja de Palma durant una operació contra la venda ambulant. Des de maig, la Policia Local de Palma han obert 2.300 actes per a aquesta activitat. Des de Pimeco, l'Associació del Petit i Mitjà Comerç, condemnen els aldarulls d'ahir a l'Arenal de Palma i assenyalen que la presència de venedors ambulants és un greu problema pel petit comerç. És Carolina Domingo, presidenta de Pimeco.
23: Aquesta venda d'ambulant il·legal cada vegada ha entrat amb més facilitat a la nostra illa, a Mallorca, i hi ha hagut un moment que ja és insuportable. Per al petit comerç fa molt de mal, ja no només també fa petit comerç, sinó la imatge que donem de la nostra ciutat, no?
4: També des de Fedeco, la patronal del comerç de proximitat, mostren el seu suport a la policia local i a l'Ajuntament, però reclamen més mesures. A Joana Manresa, portaveu de Fedeco.
24: S'ha fet un mal horrible en el petit comerç i en el final has de ser contundent. És a dir, no pots permetre que davant la teva tenda hi hagi persones venguent coses que no són legals i has d'actuar de qualque manera. Nosaltres, el nostre total apoyo a la policia local, i a l'Ajuntament de Palma i han de seguir fent pues, aquesta feina, que és importantíssima.
1: I després de la tensió viscuda ahir a la platja de Palma entre una cinquantena de venedors ambulants i la policia de Palma, el bala de la ciutat Jaime Martínez ha visitat la zona on en tot l'estiu s'han aixecat 3.500 actes dins el dispositiu de reforç de seguretat turística.
21: Pues confirmar aquesta presència de 95 efectius de la policia local durant aquests mesos. D'aquests, això vol dir una mitja d'uns 60 efectius cada dia a la plaia de Palma i en aquest dispositiu Setur. Fins dia d'avui pues, s'han aixecat més de 3.500 actes. Això vol dir que estem doblant el número d'actes de l'any passat.
22: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, espectacular columna de fum a la badia de Palma en cremar-se un vaixell davant es Portichol.
4: Bombers de Palma i efectius de salvament marítim s'hi han desplaçat per sufocar les flames i rescatar-ne els 100 tripulants que eren a bord. La gran cortina de fum negre ha estat visible des de diversos punts de Palma.
6: Portichol en bici per venir hasta la playa com un viernes normal. Y cuando estoy llegando por ahí por Portichol se veía el barco que aún en llamas, ¿no?
4: Salvament Marítim ha supervisat l'enfonsament de l'embarcació per garantir que es produís en seguretat. De moment es desconeixen les causes de les flames, tot apunta que no hi hauria ferits.
1: I no és l'única notícia que afecta la costa. La mà, una rissaga d'un metre i mig d'altura, ha causat danys importants i ha obligat a tancar la platja de Sant Andrea a Ciutadella.
4: Les oscil·lacions del nivell de la mà han causat danys als restaurants propers en plena temporada turística, tal com ho explica una de las cambreras de la zona.
7: Cuando entró por la primera puerta, la presión rompió la segunda puerta, porque tenía que irse todo el agua de alguna manera y se fue por la puerta rompiéndola. Y nos llegó hasta las rodillas, un poco más. Por afuera había más agua que por dentro. Intentamos que no entrara tanta, pero fue muy heavy.
4: També han romput les casetes dels socorristes, els banys públics, i han arrasat les gandules de la platja. De fet, a aquesta hora es manté la vista taronja per rissagues d'un metre vint a Menorca.
1: I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys han anunciat que es mobilitzaran davant els incompliments, diuen, de la patronal i el govern.
4: Reclamen que es negociï un conveni col·lectiu autonòmic per igualar les condicions entre les treballadores, un fet que es va començar a negociar després de la vaga de les escoletes de Palma, però que, diuen, ha quedat paralitzada. Ho explica la portaveu de la xarxa 03, Dolors Márquez.
8: Demanem que hi hagi un conveni específic per totes les escoletes i que totes estiguin regulades de la mateixa manera. Les reivindicacions d'ara és que hi ha moltes escoletes que no estan complint el decret de mínims ni les ordres que surten de la conselleria.
4: Dia 9 de setembre començaran les concentracions davant el Parlament, el 25 es manifestaran i dia 6 d'octubre faran una vaga general.
1: I dimiteix el director de gestió de l'Hospital de Son Espases, José Antonio Vicedo.
4: No abandonarà el càrrec fins dilluns, que per raons personals després d'un any i mig. Fins que es convoqui la plaça, la subdirectora de gestió, Emma Terès, serà qui assumirà les funcions.
1: Els veïns de l'aeroport d'Eivissa denuncien que Aena tira clor a l'aigua suposadament depurada que aboca el torrent que va a la platja d'Escodolà per evitar que surti E. coli a les analítiques.
4: Diuen que des que el govern va prohibir abocar aigua al torrent, ara la traurien en camions i sospita que la tiren en terrenys del mateix aeroport. Elena Roig és de l'Associació de Veïns de Can Frígoles.
12: Aquest olor de vertit va seguida d'un olor de químic molt forta. El mur vessa aigües negres i després de les aigües negres venen unes aigües blanques. Ho estan intentant tapar amb clor. I aquest clor, la idea era que redueixi aquests resultats negatius.
4: Aena assegura que totes són aigües depurades correctament.
1: I les Balears enviaran 1.100 vacunes a Ceuta per protegir la població migrant de possibles malalties.
4: És la xifra que correspon a les illes en funció del percentatge poblacional a l'arxipèlag i destinarà un cost de 25.000 euros. La situació sobre el terreny a Ceuta s'està encalentint i les autoritats autònomes i estatals s'han posat d'acord a fer una crida a la calma i a la no violència. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
9: Necesitamos todos es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado.
4: Segons ha explicat, queden 5.000 persones a Ceuta de les 72.000 que varen votar a la frontera a finals de juliol.
1: I una trentena d'infants araüís diuen adeu al programa Vacances en Pau 2026.
4: La plaça de Cort de Palma acull una festa de comiat dels infants que durant dos mesos han gaudit d'unes vacances allunyades de les dures condicions del campament de refugiats a Tinduf.
1: Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.

0: Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
1: Amb les absències ja confirmades de Dom Prats, Arnau, Puigmal, per lesió i la recuperació de Sergi Darder, el Reial Mallorca, Toni es prepara per rebre diumenge el Coé, el Ceuta.
2: Luis García Fernández, tècnic del Real Mallorca, sap que el de diumenge no serà un partit ni molt manco fàcil. El Ceuta, envoltat amb molt de problemes extraesportius, encara no ha sumat i ha encaixat 7 gols en 2 partits. Però, amb més motius, s'ha d'anar alerta.
3: Hay que tener mucho respeto por los rivales. Además es un grandísimo entrenador, tiene un grandísimo entrenador que ha hecho cosas excelentes en Ceuta. El año pasado, la primera jornada, no sé si pierden 3-0 o 4-0 en Valladolid, y hacen una temporada extraordinaria en segunda división, haciendo un fútbol muy vistoso, muy valiente, con lo cual en esta categoría no te puedes fiar de absolutamente de nada.
2: Un tècnic que confia en la millora del seu equip respecte al partit de dilluns passat contra el Granada.
3: Y nosotros tenemos que seguir nuestro camino, tenemos que seguir adelante, progresando, mejorando, tenemos que seguir siendo autoexigentes con nuestro camino y ser mejores, porque la categoría lo va a exigir y porque la exigencia que tenemos a nivel de club, a nivel personal todos, es grande.
2: Amb Dani Luna, que finalment quedarà a Mallorca i no anirà al Rijeka de Croàcia, i Mateu Morey, que, per altra banda, vol partir cap a Girona, ara interessa i molt la continuïtat del mallorquí Antonio Sánchez. Luis García.
3: Yo quiero que esté Antonio, claro que sí. Y te lo digo a ti porque se lo he dicho a él antes. Si no, no sería el caso.
2: Les paraules de Luis García, ara sentint sincèntic del que ha dit aquest migdia José Juan Romero, tècnic del Ceuta, a la prèvia del partit.
4: Estoy convencido que llevará al Mallorca al nivel que quiera, porque además es un equipo que no lo va a tener muy complicado para que se convierta en uno de los equipos poderosos de la competición.
2: Por cierto, apuntan que el excapitán y davanter de la selección española, Álvaro Morata, jugará, como se ha dicho, pel Como italià al Leganés fins a final de temporada. Y recordam que avui es juga a les 9 el Tenerife Sporting de Gijón en partit corresponent a la tercera jornada segona.
5: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
6: En directe Real Mallorca-Ceuta i Antequera Eivissa.
5: El de Luis García rebran el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
7: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
5: I la UD Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
6: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors.
8: Vinga, avui rebràs.
6: Dale.
5: Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
2: I ara parlant de la primera federació, i és que aquest diumenge, a partir de les 7, al nou Maulí, l'U d'Eivissa torna a la competició després d'un estiu amb molta de feina i canvis a la plantilla del primer equip. Un partit que no serà ni molt manco fàcil contra els verdiblancs i que serveix de tret de sortida cap a una temporada en principi il·lusionant per als de Can Misses. Sentim el tècnic de l'UD, Raúl Giona, a la prèvia del partit.
9: Pues destacar sobre todo la continuidad de yo creo el bloque importante, ¿no? Junto al entrenador de la temporada pasada. Es un equipo que viendo un poco, estudiándolos, analizándolos, en los últimos 6 partidos de la temporada pasada hizo 5 victorias y ante rivales importantes como Murcia, ascendidos como Eldense, como Sabadell.
2: Ara parlant de futbol sala, i és que el Illes Balears Palma-Futsal disputarà partida demà a Portimao, Portugal, el rècord international Master Futsal, un torneig amistós que reuneix el Portimao Arena, l'Sporting de Portugal, Benfica, Cartagena i el conjunt mallorquí, i que serà, sense cap dubte, la darrera prova de foc abans d'afrontar el primer títol de la temporada de la Supercopa d'Espanya. Antonio Vadillo és el tècnic del Palma-Futsal.
10: El rival que vamos a tener en la Supercopa, que es el Pozo, pues un rival similar a estos equipos, ¿no? Entonces, por lo cual no hay mejor medida, ¿no? Que lo que nos vamos a encontrar. Van a ser 2 partidos muy duros, pero llegamos bien, estamos trabajando bien, estamos donde queremos, en el camino adecuado.
2: El Palma s'enfrontarà, com hem dit abans, demà, en aquest cas a les 12 del migdia, a l'Esporti de Portugal. I diumenge, a la mateixa hora, tancarà la seva participació jugant contra el Benfica. Demà dissabte, parlant de bàsquet, serà el torn de la selecció femenina que s'enfronta a Mali en el primer dels dos partits de preparació que jugarà aquest cap de setmana amb Alba Torres, Elena Pollo i Aina Ayuso Begú a l'equip. El combinat Miguel Méndez vol aconseguir la quarta victòria de l'estiu. Sentim a la capitana, Alba Torres.
11: El equipo va con la misma cantidad de humildad que de ambición, ¿no? Sabemos que lo que significa un mundial, están los mejores equipos del mundo y nosotras y nuestro objetivo es prepararnos lo mejor posible para competir. Y resultados no podemos prometer, pero sí que sé y estoy segura que este equipo va a competir en su máximo y veremos dónde nos pone el campeonato.
2: Diumenge la selecció tancarà davant Xina la seva gira de preparació per al mundial i pel que fa a la selecció masculina, el millor equip, Baba Miller, jugarà avui contra Portugal, el primer partit de classificació per al Mundial 2027. En ciclisme, el noruec André Leknessund ha estat el guanyador de la setena etapa de la Vuelta a Espanya. Continua com a líder Tadej Pogačar, seguit de l'artenenc Enric Mas, ja a 3 minuts i 50 segons del mallot vermell de la ronda espanyola. Una plaça que ha mantingut en una jornada en final en pujada i que li ha servit per treure 12 segons més al tercer la general, el també eslové Primoz Roglic, que queda, per cert, a un minut del mallorquí. El sentim.
12: Queda muchísima vuelta, estamos en el final de la primera semana, así que poco a poco.
2: I per acabar, parlant del Mundial de Piragüisme que es disputa a Poznan, Polònia, Marcus Cooper i Àngels Moreno no han gaudit del seu millor dia, mentre Cooper, a K4-500 metres, ha acabat vuitè, la pollencina Àngels Moreno i la seva companya Victoria Yarsheka han fet cinquenes a la final del C2-500. Amb aquest punt el deixem. Fins aquí els esports.
1: Gràcies, Toni. De 9 minuts per arribar a les 8.
13: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: El govern arranca el curs polític amb un recurs al Tribunal Suprem contra el nou repartiment de menors migrants no acompanyats. El Consell de Govern ha aprovat instar l'advocacia de la comunitat a fer la passa per intentar minvar el nombre d'infants adjudicats a les illes que l'Estat va incrementar fins als 434, quan abans eren 406. El conseller portaveu Antoni Costa ha criticat que la modificació ha estat arbitrària, que les Balears estan tensades al límit i que resulten, diu, perjudicades respecte d'altres comunitats autònomes.
1: El govern considera que els criteris seguits per determinar la capacitat no estan prou justificats i la seva aplicació ofereix un resultat opac i arbitrari que pot propiciar un tracte favorable per a unes comunitats i desfavorable cap a unes altres.
0: Amb aquest recurs, el govern fa una nova passa judicial per rebaixar el nombre de menors migrants acollits en un moment en què encara no s'ha concretat si les Balears rebran o no joves marroquins arribats a Ceuta de manera irregular. Tot això quan la situació sobre el terreny a Ceuta s'està encalentint i les autoritats i estatals, autoritats autonòmiques, també les estatals, s'han posat d'acord a fer una crida a la calma i a la no violència. Victòria Moroi, bon vespre.
2: Bon vespre. El SUS l'ha donat el comitè especialitzat, avui presidit per Pedro Sánchez. L'òrgan ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que pernocten als carrers i les platges de Ceuta. El president de la ciutat, Juan Jesús Vivas, ha anunciat sancions per a tots els que alterin la convivència a la ciutat.
3: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos. Distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de nuestra ciudad. De todos y de toda Ceuta. En consecuencia, se adoptarán las medidas sancionadoras que corresponda.
0: De fet, tots els membres del govern espanyol que han comparegut avui en seu parlamentària també han fet aquesta crida a la calma.
2: Hi ha hagut unanimitat a l'hora d'intentar clamar els ànims, tot i que sense deixar de ser crítics amb el que consideren que encalenteixen la ràbia. El primer ha estat el d'Interior, Fernando Grande, Marlaska.
4: Necesitamos todos es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado. La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes y lanzan propuestas para deportar a las personas hospitalizadas. Todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
2: El ministre d'Interior assegura que els migrants que no compleixin les condicions seran retornats als seus països. Segons ha explicat, queden 5.000 persones a Ceuta de les 72.000 que varen votar la frontera a finals de juliol i 1.500 d'ells són menors. Grande Marlaska ha demanat respecte per a ells i que s'aturin les hostilitats. Petició que també ha fet el diputat del PP per Ceuta, Javier Zelaya.
5: La desesperació y la indignación más que justificada del pueblo de Ceuta por la pasividad del gobierno han llevado a la ira, quisiera llamar a la calma a la población. Quien piense que con la violencia, acosando a los periodistas, a los medios de comunicación o bloqueando a la Cruz Roja, ayuda a Ceuta, se equivoca completamente.
0: La complexitat de la frontera està compartida pel seu company d'exterior, José Manuel Álvarez, que ha hagut de donar explicació per les relacions amb el Marroc.
2: Davant les crítiques per les polítiques diplomàtiques amb el país fronterer, el ministre ha assegurat que ell sempre ha defensat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla davant el seu homòleg marroquí.
6: No confundan formas diplomáticas y discreción diplomática con firmeza. Que yo no airé acciones diplomáticas y conversaciones diplomáticas no quiere decir que no haya firmeza. Y cuando toca la integridad territorial y la soberanía de España, como ministro de Asuntos Exteriores de España, las voy a defender siempre, como he hecho.
0: Tot i les crítiques a aquests dos socis comunitaris, el govern d'Espanya ha lloat la col·laboració europea en molt d'àmbits. De fet, quintuplicarà el pressupost per a l'ajuda humanitària a Ceuta gràcies a fons europeus.
2: Ho ha anunciat en comissió parlamentària la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. El seu ministeri amplia més de 44 milions i mig d'euros al crèdit per reforçar l'atenció humanitària a Ceuta. Fins ara, la partida era de 6,4 milions.
7: Dicha ampliación responde a la necesidad de reforzar esa respuesta, esa capacidad de respuesta de la Administración ante la situación extraordinaria en la ciudad autónoma de Ceuta. En paralelo, hemos trabajado desde el primer momento para que los costes derivados de esta situación puedan ser financiados mediante los mecanismos extraordinarios de ayuda de la Unión Europea.
2: El diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, ha aprofitat el debat amb la ministra per reclamar més espais d'acollida pels migrants que arriben a les costes balears.
8: S'han de posar recursos, s'han posat topes, s'han de posar més. S'han de cercar espais a Ceuta, però també a tots els territoris de l'estat espanyol, on faci falta, per donar l'acollida. I després, si qualque nen o nena pot tornar a la seva família i és adequat, que és que torni a la seva família. Però primer hem d'estar segurs que els seus drets seran respectats.
2: El govern espanyol en bloc ha reclamat a tots els partits polítics unitats per fer front a aquesta crisi, ja que diu i està en joc la convivència i, de retruc, la democràcia.
9: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Possible nou cas de violència masclista a Huelva. S'ha obert una investigació per una dona de 47 anys que hauria estat assassinada presumptament per la seva parella.
2: El cos ha estat trobat amb múltiples ferides d'arma blanca a la platja de Punta del Caimán. Fins allà s'hi han desplaçat la policia local i els serveis sanitaris, que l'han trobada estesa a la via pública i n'han confirmat la mort. La Guàrdia Civil ja n'ha detingut el presumpte autor, un home de 60 anys. Si es confirma com un cas de violència de gènere, serien 37 les dones assassinades enguany.
0: I els més de 160 veïns desallotjats al poble valencià del Saler i els residents del càmping de la zona ja poden tornar a casa després de que l'incendi declarat ahir ha quedat estabilitzat.
2: El foc ha cremat 37 hectàrees i, segons els bombers i la Generalitat Valenciana, hauria estat intencionat.
0: Ha estat localitzat un dels 3 ciutadans espanyols desapareguts a la Riuada, al Nepal.
2: El govern nepalès xifra en prop de 2.000 les persones desaparegudes, 600 de les quals són turistes, i eleva així el nombre de víctimes a més de 500.
0: Hi ha mort el rei Harald V de Noruega. Als 89 anys s'havia convertit en el monarca viu més longeu d'Europa. Era el cap d'estat d'ençà de l'any 1991. Estava hospitalitzat des de mitjan d'agost per les complicacions derivades d'una anèmia.
2: La mort s'ha produït aquesta matinada, segons ha anunciat el Palau Reial Noruec. Durant anys, Harald va ser un visitant habitual de Mallorca. Les seves estades varen ser nombroses per la seva amistat amb el rei emèrit Joan Carles I i la seva afició a la vela, tal com estableix la llei noruega. El seu fill, el príncep Hakon, assumeix el tro de manera automàtica. El nou rei està casat amb la plebeia i controvertida Mette Marit.
0: 10 minuts per arribar a les 8. Sortim a l'exterior. I fa gairebé una hora que ha començat a la plaça de Cort de Palma la festa de comiat dels infants sarauís que han participat enguany al programa Vacances en Pau. Durant 2 mesos han gaudit d'unes vacances allunyat de les dures condicions dels campaments de refugiats a Tinduf. La nostra companya Francesca Mas es troba a Cort. Francesca, bon vespre. Quina és la imatge en aquests moments? Ha acabat ja aquesta festa comiat?
10: Bon vespre, idò, no? De fet, continua l'ambient lúdico festiu i també reivindicatiu en aquesta festa de comiat dels infants sarauís que han passat l'estiu a Mallorca. S'han sentit crits de no la guerra i també s'han exhibit banderes que reclamen un Sàhara lliure. Tot això al ritme de tambors per la pau i de música sarauí. Escoltam a Catalina Cladera, que és la presidenta dels Amics del Poble Sarauí, que ha qualificat d'èxit el programa de Vacances en Pau d'enguany.
11: El balanç de Vacances en Pau d'aquest 2 mesos ha estat positiu 100%, tant la convivència amb les famílies, que ha estat molt bona, com els objectius complets, que ens han passat les revisions mèdiques.
10: El lema del programa d'enguany és Compartint il·lusions, unes il·lusions que, de fet, han compartit els infants mallorquins de les famílies d'acollides i també els infants sarauís que han passat l'estiu. Els podem escoltar.
12: Me gusta playa, piscina y muchas cosas. Y también jugar la hija de familia.
13: Tiene piscina, tiene parque acuático, tiene parque normal, tiene muchas cosas, no hay en Sáhara. y también tiene mi familia, es buena.
14: És com que és una persona més a sa família i és com si fos una germana que mai has tingut.
10: Són nines sarauís que han passat l'estiu aquí a Mallorca i també una nina d'una família d'acollida. Rectificam que la declaració anterior era de Catalina Rosselló, la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí. La trentena de nins i nines sarauís que han passat l'estiu aquí tornaran als camps de refugiats de Tindouf, Algèria, dilluns que ve i esperam tornar-los a veure l'estiu que ve.
0: Gràcies, Francesca, per recollir tots aquests testimonis d'aquests nins avui, protagonistes en aquesta jornada de divendres. Una jornada, dia 28 d'agost, dia de Sant Agustí, que serà recordat a Felanitx per un cosó inusual. Enguany, la batlessa Catalina Soler no ha passat per davall del tradicional pali. Ens ho explica Pere Morell.
15: Avui Felanitx ha viscut un dels seus dies més especials de l'any. La tradicional neofesta, que enguany celebra el seu 43 aniversari, ha congregat milers de persones. La creadora de contingut, Maria Montserrat, ha fet el pregó en el que ha reivindicat la llengua catalana i la cultura pròpia. Pregó on també ha participat la natural felanitxera Maria Hein.
16: Molt bé, cada any és un orgull poder estar aquí cantant i celebrant aquest dia, que és un dia tan especial per tots els felanitxers i felanitxeres. Comença l'any avui i acaba el 27 d'agost.
15: Així mateix, després de la missa, la penya del Coso ha preparat la tradicional passejada per davall del pali, on tiren moscatell a les autoritats.
17: Pali o per davall del pali, ara passaran totes les autoritats i petits meus reben un pot de tot. Cada any reben una cosa diferent i poden semblar un pot brut.
15: No obstant, enguany, la batllessa del poble, Catalina Soler, no ha passat per davall del pali, un fet que els felanitxers consideren històric, ja que no recorden una altra data on el batle no hagi passat per davall del pali.
18: Jo diria que sempre ha passat.
19: Sempre.
20: Que jo recordi, no? En teoria, sí, mos ha renyat qualque vegada.
15: Cal recordar que un dels regidors del Partit Popular va protestar en guany contra aquesta tradició. La batllessa s'ha justificat dient que l'any passat la van faltar al respecte.
21: L'any passat a mi m'apeiaven tots amb una botella de plàstic pesquiat. Per tant, una vegada que se tornarà a l'espal i que era van, no hi ha cap problema. Han passat diferents regidors. El xubesquero que havien preparat en nom d'aquest recet, efectivament, ha passat, perquè si això formava part de la broma, el que se tractava era de seguir aquesta broma. Per tant, el xubesquero l'ha duit una regidora i ha duit en nom d'aquest recet.
9: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Mare de Cucorba, perquè abans de deixar els escenaris, després de 50 anys, encara els queda una bona temporada per davant. Dissabte seran a la plaça de la Vila de Santa Margalida. Després els esperaran a Banyalbufar, Palma, Galilea i Bunyola. Mig segle de llegat musical, però sobretot d'arqueologia cultural i de recuperació i creació de la memòria col·lectiva.
1: Dia de 9 de setembre, Inca Cucorba participarà en un concert d'homenatge de l'OCB amb artistes convidats. També passarà per festivals i escenaris com Sarroqueta, la Fiat de Vilafranca o el Pati de Sagraduada de Muro, abans d'afrontar les darreres actuacions a Palma per gener. I la pregunta obligada, per què ho deixen?
2: Qualque moment havien de tear i vàrem pensar que fer-ho coincidint el 50 aniversari era tear redona. Però sí, de qualque manera, que tota la feina que havien de fer ja l'han feta, estan molt satisfets de tot el que han fet.
1: I és impossible parlar de Cucorba sense parlar de la llengua. En un temps en què no era sempre fàcil trobar referents infantils en català, Cucorba va demostrar que la nostra llengua també podia ser festa, joc, música i també imaginació.
0: I en aquests moments, al moll de Llevant del Port de Mahó, s'hi apleguen 47 artistes en demostracions en directe de pintura, cultura i altres disciplines.
1: És el Vespre d'Art, un certamen que s'ha pogut fer finalment un dia més tard del previst, després que el fort temporal que va afectar Menorca la setmana passada obligués a ajornar-ho.
0: I també per a nit,

0: qui la troba la sent preciosa.
1: D'aquí una hora, a la plaça de l'església de Cala Sant Vicenç, a Pollença, la veu dolça de Judit Niederman sonarà, acompanyada de la guitarra de Dario Barroso.
2: Una nova cita del festival Sons de Nit, que aposta per un format íntim a la mà i la costa com a taló de fons. Encara hi sou a temps. Queden entrades disponibles a partir de 21 euros.
0: És or per qui t'envolta, és plata.
2: La catalana de Vilassar del Mar tornarà a actuar aquest diumenge a Son Carrió, a Sant Llorenç d'Escardassar, en aquest cas, però ja no queden entrades disponibles.
1: I també avui, però a les 10... L'Etrio Jubran arriba a les pedreres de Lítica a Ciutadella.
2: Considerats a l'àmbit internacional els màxims exponents del llegut àrab, descendents d'una llegendària família de lutiers i ambaixadors de la cultura de Palestina, han duit la seva música als escenaris més prestigiosos del món.
1: I parlant d'escenaris especials, demà el Centre d'Interpretació de la Caleta de Sant Josep, Patrimoni Mundial per la UNESCO... Ens espera un nou concert d'Eivissa Daurada.
2: L'actuació, que començarà a les 9:30, serà d'entrada gratuïta fins a completar l'aforament.
1: I també demà a Sa Pobla, la plaça d'Alexandre Ballester, hi actuarà Clara Pella.
2: Pianista, compositora i improvisadora amb un llenguatge absolutament a propi, l'autora presenta Nuca, el seu nou disc.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres 28 d'agost, en què un incendi a un veler elèctric davant d'Esportitxol a la Badia de Palma ha deixat una espectacular columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat.
1: Nosaltres som veïnats d'aquí, feia com una espècie de fum. De fum, hem sortit de fora i hem vist aquest incendi d'aquí, una quantitat de fum enorme, cada vegada més gros. Hem mirat en els prismàtics i se veia com a foc.
2: Havien llames. El humo era negro, que quan és negro és perquè hi ha llames.

0: de alguna manera y se fue por la puerta rompiéndola. Y nos llegó hasta las rodillas, un poco más. Por afuera había más agua que por dentro. Intentamos que no entrara tanta, pero fue muy heavy.
1: En plana educativa, les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys han anunciat que es mobilitzaran davant els incompliments, diuen, de la patronal i el govern.
2: Reclamant que es negociï un conveni col·lectiu autonòmic per igualar les condicions entre treballadores, ho explica la portaveu de la xarxa 03, Dolors Márquez.
3: Demanem que hi hagi un conveni específic per totes les escoletes i que totes estiguin regulades de la mateixa manera. Les reivindicacions d'ara és que hi ha moltes escoletes que no estan complint el decret de mínims ni les ordres que surten de la conselleria.
2: Dia 9 de setembre començaran les concentracions davant el Parlament, el 25 es manifestaran i dia 6 d'octubre faran una vaga general.
1: I dimiteix el director de gestió de l'Hospital de Son Espases, José Antonio Vicedo.
2: Abandonarà el càrrec dilluns per raons personals després d'un any i mig. Fins que es convoqui la plaça, la subdirectora de gestió, Emma Tarés, serà qui n'assumirà les funcions.
1: Les Balears enviaran 1.100 vacunes a Ceuta per protegir la població migrant de possibles malalties.
2: És la xifra que correspon a les illes en funció del percentatge poblacional a l'arxipèlag i destinarà una partida de 25.000 euros.
1: I una trentena d'infants sarauís diuen adeu al programa Vacances en Pau 2026 a la festa de comiat a la plaça de Cort i a la nostra companya Francesca Mas. Francesca, com ha anat aquesta celebració?
4: Bon vespre, Ida. Continua aquesta festa de comiat dels infants sarauís que han passat l'estiu a Mallorca sota el programa Vacances en Pau. Hi ha famílies, nins i nines i també activistes i socis de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí. El programa que ha permès als infants accedir a revisions mèdiques conclourà dilluns que ve amb la tornada al camp de refugiats de Tinduf de tots els atlots.
1: Gràcies, Francesca. I els veïnats de l'aeroport d'Eivissa denuncien que Aena tira clor a l'aigua suposadament depurada que aboca el torrent que va a la platja d'Escodolà per evitar que surti E. coli a les analítiques.
2: Diuen que des del govern va prohibir abocar aigua al torrent, ara la traurien amb camions i sospiten que la tiren en terrenys del mateix aeroport. Helena Roig és de l'Associació de Veïns de Can Frigoles.
5: A que aquest olor de vertit va seguida d'un olor de químic molt forta. Està el mur vessa aigües negres i després de les aigües negres venen unes aigües blanques. Ho estan intentant tapar amb clor. I aquest clor, la idea era que redueixi aquests resultats negatius.
1: 8 i 4 minuts, les notícies tornen als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu-xiu.

0: aquí, ja hem arribat. Xavi Oliver, bon vespre.
1: Com anem?
0: Molt bé, i tu?
1: Ah, nerviós.
0: Per què?
1: Perquè és el darrer divendres.
0: És el darrer divendres, sí, que vos acompanyem en aquesta hora, de 8 a 10, perquè ja us sabeu que dilluns, a partir de les 5 de l'hora baixa, començam la nova temporada i, per tant, nou horari des d'aquí, des de Xiu-Xiu, de 5 a 7 cada dia d'hora baixa.
1: Idò, ben bé, beníssim, quina
0: molt
1: alegria.
0: Molt bé, darrer divendres acabant a les 10 del vespre, ja sabeu que en aquesta hora podreu escoltar Araceli Bosch i tot el seu equip en directe de 8 a 10, entre avui i demà. Bé, idò, avui, Xavi, en aquestes hores del vespre, precisament, te demanaré a quina hora t'has aixecat avui?
1: Avui a les 8:30.
0: Tard. Sí. Tard, perquè avui a les 6:12 hi havia l'eclipsi, no te n'has recordat.
1: No.
0: Ja, com que ningú n'ha xerrat d'aquest eclipsi...
1: Però és que de l'eclipsi també estic far, un poc far.
0: Ja, però aquesta era lluna. Ningú n'ha parlat. Ningú s'ha immutat.

0: Pobre, era, pobra lluna.
1: Era com... Sí, exacte.
0: I et sol molt bé.
1: Discriminació llunària.
0: Sí, m'agrada. Tot ets lunàtic i ses lunàtiques del món.
1: Sí, què passa amb els lunàtics?
0: Eh?
1: Discriminació. Bé, diuen que ha estat espectacular.
0: Ah, sí? Tu l'has vist?
1: Bé, espectacular la nuvolada que hi havia.
0: Ah, tu qui no t'has aixecat avui?
1: Jo a les 12.
0: Ah, no és vera.
1: No, no és
0: vera. Bé, que sí, estaria bé, però bé, és igual.
1: No sé si és que qui tothom ha anat a ressuscitar sa Quica de sa penya del Cosa de Felanits de bon matí hauran pensat a mirar al cel, perquè, clar, avui ja ho sabeu, a Sant Agustí, festa grossa a Felanits.
2: Cosa!
1: Molt bon coso, mos diuen pas auricular, que han passat. La pregonera ha estat Anna Maria Montserrat, Anna Maria Mentides, que, per cert, és amiga del programa,
0: sí,
1: algú moltes vegades. També un coso, un Sant Agustí, una mica estrany, perquè la bellesa, Anna Maria, Anna Catalina Soler, no ha passat pas pali, cosa que mai havia passat. Però bé, és cert, també, que Sant Agustí no només se celebra a Felanits, sinó que també és festa a Sant Agustí d'Eivissa, que, per cert, en aquests moments, ara mateix, estan de celebració, perquè, és a dir, se forma una imatge molt, molt maca, perquè hi ha molt de color, molta festa, i és que molta gent va vestida de pagès, vull dir que és també un sentiment
0: molt
1: gros allà a Sant Agustí. Exacte.
0: Idò.
1: Que
0: ja ho tenim.
1: T'agrada Sant Agustí?
0: Sí, molt.
1: Ah, no?
0: Molt, molt, de Sant Agustí i Eivissa.
1: Tu ets d'aquests llonguets que van al cos a Sant Agustí a
0: les
1: 7 de l'hora baixa. Quan realment
0: he
1: aquestes és de matí.
0: He estat d'aquesta gent.
1: Has estat d'aquesta gent.
0: Però sempre, evidentment, en respecte.
1: No sé per què no m'ha sorprès en Xavi Oliver. Avui tenim Neymar Gasifre en el control tècnic.

0: I ja sabeu que xiu-xiu és divendres, mos dedicam a repartir justícia.
1: També com si fóssim déus, Zeus.
0: El déu Zeus, per
1: exacte.
0: Exemple.
1: Mm-hmm.
0: Qualsevol déu, realment.
1: Sí.
0: Som el déu xiu-xiu.
1: Bueno, men, tant com una divinitat, Inés.
0: Un déu particular que reparteix justícia en gomets verds o vermells. Així que, si vols, començar.
1: És jutge i fiscal d'en Jordi. Nosaltres sí. Avui ho feim com si fóssim ell.
0: Exacte.
1: Bé, però no mos hi feim
0: a prop. En Jordi és el nostre déu.
1: Sí, exacte. El nostre petit àngel.
0: Sí, no ho sé. No, però ja és un déu.
1: Sí, jo també.
0: Primer gomet vermell, és a dir, en aquí li cau un llamp, recollint la referència al déu Zeus.
1: Cachín.
0: És per...
1: L'influencer de sa calobra.
2: Mira, la próxima persona que me ha recomendado en TikTok, Playas Rollo sa calobra. Si estás en Mallorca, vete a sa calobra y no me cuentas las putas carreteras que hay que pasar para llegar a sa calobra. Voy a comentar cada TikTok que vea. Me lío, hostia, de verdad, me el Google Maps. Todo el Google Maps me voy a bichear yo, de verdad, porque no puede ser que tú no ves dónde yo estoy. Es que tú el turno no lo ves porque yo no puedo grabar la carretera mientras bajo porque solo puedo llorar. Solo puedo llorar. O sea, una hora... En curvas, en realidad, si tienes vértigo como yo, que yo tengo muchísimo vértigo, hay dos chavalas bajando en Vespa por aquí, mi niña. Y la gente va disfrutona. La gente lo pasa bien aquí. O sea, en cuanto hemos podido, nos hemos dado la vuelta y llevamos 40 minutos así, ¿eh? La próxima que la vea, ve a sacar obra, que merece la pena. Merece la pena este disgusto.
1: Ya hi tornarás.
0: Ja l'heu sentida. Vos la present. Ella és na Jana Folgueira. Una lota que se dedica a fer vídeos a TikTok i que sabeu que ha tingut molt mala experiència baixant a sa calabra per mort de sa carretera.
1: A mi em sap greu aquest vídeo, sentir aquesta pobra jove,
0: greu, sí.
1: Perquè està
0: molt angoixada.
1: Però bueno, ja hi tornaràs, quan de mon pare, quan jo feia qualque cosa mal feta, ja hi tornaràs. No, però és vera, perquè moltes vegades les xarxes socials no són, en realitat, el que és sa vida.
0: Ella està molt enfadada amb qui recomana anar a sa calabra en els vídeos de TikTok, perquè ella ja ha anat, perquè ha mirat un vídeo de TikTok que li ha dit vés a sa calabra. Per aquí, goma vermell. Mm-hmm. És a dir, com a vermell per tu no informar-te realment allà on toca de que pots fer o no a Mallorca. Diu que no ho recomana, que ets la pitjor experiència en cotxe de la seva vida. Llarg, en curves, i ella diu que té por a les alçades. Mm-hmm. Un combo perfecte per a algú que pateix vertigen, com diu que és el seu cas. I ella es talla i mm-hmm. fa aquest vídeo, fa aquest show a través de xarxes. Així que li posam un goma vermell.
1: Pobre nina, és un goma vermell. Samaret.
0: Per muntar un espectacle.
1: Bé.
0: Home.
1: Sí.
0: S'ha cercat exagerat una mica.
1: Sí.
0: Per fer servir dit.
1: Però plorava, eh?
0: No plorava.
1: No.
0: Grunyia, no és el mateix.
1: Ha fet servir una expressió que no he sentit mai. Que
0: un parell d'expressions que no he...
1: Iban en dos ves per mi niña disfrutones.
0: Sí.
1: Què vol dir això?
0: Mi niña, supos que ets tu que la mires.
1: Ah, entesos. I disfrutones és de ser
0: disfrutones vespa. Que gaudeixes molt de les coses.
1: Niñas disfrutones.
0: No, mi niña és qui la mira.
1: És a dir, nosaltres, com a espectadors.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I disfrutones són els de les motos.
1: Ah, i van...
0: Disfrutones.
1: I van en dos vespes, mi niña disfrutones.
0: Exacte.
1: Entesos, fa aquesta...
0: Com?
1: Sí.
0: Però és la veritat. A veure, se mereix un gomet vermell una mica per aquest espectacle que ha muntat mm-hmm. i per no informar-se bé d'allà on va. Però jo ho he estat pensant
1: sí.
0: i és vera que a na Jana Folgueira, vinga, li posarem un goma verd.
1: Ah. Molt bé, això no havia passat mai a la història dels gomets, i revocaràs un gomet.
0: Sí, revocaré un gomet vermell perquè aquesta lota se mereix un gomet verd. Sí, ah. I a més, dels grossos, amb majúscules. Per fer-se millor, contrapropaganda, clar...
2: Yo el turno no lo ves porque yo no puedo grabar la carretera mientras bajo porque solo puedo llorar. Solo puedo llorar. O sea, una hora en curvas.
0: Clar, tu penseu, Xavi, que aquest vídeo s'hagi fet viral
1: sí.
0: és la millor propaganda antivisitants que hi pot haver.
1: Mm-hmm.
0: Aquest
1: mm-hmm.
0: vídeo l'han vist 406.000 persones. Tu imagina't si són 406.000 cotxes que no circulen per les carreteres de Lluc o de Solla, que són els accessos a sa calabra,
1: mm-hmm.
0: durant l'any. Vull dir, tenim el problema arreglat. Gràcies a na Jana.
1: Exacte, per tant, Jana, gràcies. Molt bé,
0: un aplaudiment
1: a
0: na
1: Jana. Jana, mis niña... Joana Folgueira, Joana.
0: No? Jana.
1: Jana Folgueira.
0: Bé, ja està. Li hem posat un goma vermell, sí. però damunt li posam un verd
1: Clar, perquè vam pensar.
0: Plorarà ella, perquè plora molt. Però...
1: Pobreta,
0: no,
1: també.
0: No, no se ploren per aquestes coses, home. No se plora perquè te fa por baixar la calaura,
1: per favor. Oh, sí, Inés, per aventura està engoixada, i pobra Nina...
0: Però si és preciós, com a vermell per no apreciar el paisatge. Com a vermell perquè t'has comprat un viatge i no sabies ni on anaves.
1: Sí.
0: Com a vermell per no informar-te.
1: Exactament. Home, que més, que més, que més, en volen més.
0: No, i com a verd, per gràcies per aquest vídeo.
1: Molt bé, pobra Nina, molt bé.
0: Vinga, continuem amb el com a vermells, va. I aquest és per...
1: Es fa Fast & Furious, que ha circulat per Eivissa. Coneixeu el cotxe? Fast & Furious!
0: El goma vermell és per un conductor d'un vehicle que ha estat caçat per la Guàrdia Civil circulant, atenció, a 180 km per hora a una carretera de límit 80.
3: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícula.
1: Això és perquè no ho havia llegit bé. Pensava que
0: ja ha ballat un número. ha passat a una carretera d'Eivissa. La Guàrdia Civil en el comunicat no diu quina carretera en concret, però això no és el pitjor de tot. No, resulta que aquest conductor era de servei públic. És a dir, de taxi o de VTC. No, tampoc ho poses, comunicat de la Guàrdia Civil. Mor donen paper banyat.
1: I doncs, de premsa...
0: No, però... No, no, vull dir, m'és igual, però amb el sentit que allò important és que exacte, circulava 180 sí, i no 80, per l'amor de Déu. Xavi, confessa, a tu t'agrada anar ràpid amb el cotxe?
1: No. No, jo sempre respecte els
0: límits. Que diràs, també t'ho dic.
1: Home, el límit de velocitat.
0: Per favor.
1: I tu? Tu sí que t'agrada posar el turbo tant. A quan sortim d'aquí, jo m'estic manant tranquil·lament i vaig per l'esquerra... Un Seat, que me passa així...
0: Ara dirà, un Seat, color tal, bé, matrícula
1: tampoc,
0: qual.
1: Tampoc te passaria res.
0: No, jo sempre respecte el límit de velocitat.
1: Sí,
0: vinga, més gomets. Més vermell o verd?
1: Vermell, no?
0: Vinga, un altre vermell.
1: Aquest és per sa moda desllada de guant blanc.
0: No te l'entes.
4: I mira, m'han intentat de robar.
0: Per qui és?
1: És un gomet vermell per la moda dels lladres de guant blanc.
4: I mira, m'han intentat de robar.
0: és que no t'havia entès. No t'havia entès per qui era. Entenem. Però és que es veu que es pot lladres, perquè sembla que robatori del Museu del Louvre, el recordareu, que va ocórrer l'octubre de 2025, sabeu que va inspirar a altres lladres per fer assalts similars. És a dir, robatoris amb precisió extrema. Si heu llegit la premsa avui, ja ho sabreu, han robat el tresor de Villena en el Museu de Villena, a Mubi, a Alacant. Aquest tresor, diuen, és considerat un dels conjunts d'orfebreria prehistòrica més importants d'Europa i l'han robat avui de matinada.
1: Bé, clar, la qüestió és que els assaltants, bueno, van accedir a l'edifici per un dels laterals, després de rompre els vitralls, també important que protegien aquesta obra, i van actuar amb molta rapidesa. Minuts abans havia botat una alarma al poliesportiu municipal per avís d'intrusos, un avís que va resultar ser fals. És a dir...
0: Creus que lladres varen fer botar l'alarma del poli per despistar en el municipal.
1: Podria ser. I tot pot ser. No
0: estaria mal pensat. Els
1: municipals
0: de Mubi ara tenen una feinada.
1: Sí.
0: Bé, el robatori complet, atenció, són 9 quilos d'or entre pulseres i vaixella de més de 3.000 anys d'antiguitat amb un valor de 1,5 milions d'euros.
5: Cierto.

0: Vinga, Xavi, que te veig encara de voler repartir alegria.
1: Home, és que fins ara no m'he repartit branca.
0: I da, vinga. Passam unes gomets verds, que seran molt més agradables. Un gomet verd per...
1: per una persona que feia molt de temps que no sortia, i efectivament, des, ni més ni manco que el nostre estimat Dean Gallagher, l'heroi, que ha tornat a actuar.

0: Tal coneixeu, és l'heroi d'Eivissa, el caçador de serps més reputat de les Pitiuses, que aquesta vegada ha caçat 6 serps a la vegada.
1: El nostre Dean, com cada dia, ha anat a revisar les seves trampes de serps instal·lades a les zones de Sant Agnès. Però aquesta vegada ell mateix s'ha sorprès.
0: Al principi semblaven 2 serps a una mateixa trampa. Després, 3. Però quan en Dean s'ha apropat, eren 6 serps caçades a una mateixa trampa. Tot això, segons recull la crònica de Diario d'Eivissa, en la qual el nostre heroi no dubta en posar per la fotografia en les serps en la mà.
1: Vaig haver d'agafar-les molt ràpid perquè intentaven escapar, ha declarat en Dean.
0: Les trampes són una capsa de sorpreses. Diu en Dean.
1: Diu l'heroi.
0: Diu l'heroi.
1: Però un segon, en Dean Gallagher també té... Té com accent anglès.
0: Sí.
1: És a dir, com ho hauria de dir, Inés?
0: No ho faré.
1: Les trampes
0: són una capsa de sorpreses.
1: Surprise.
0: No, ara, seriosament,
1: sí.
0: Hem de dir que nosaltres l'estimam molt, en Dean Gallagher,
1: sí,
0: que és amic del programa.
1: Contingut. Sí, efectivament. De fet, un dels grans moments d'aquesta temporada va ser quan el vàrem entrevistar, el nostre Dean.
0: Ja ho sabeu, Eivissa té un problema amb els serps, però tranquils, Eivissa també té. En Dean Gallagher. Benvingut. Xiu, xiu, bienvenido, Dean. ¿Com estàs?
2: Todo bien, muchas gracias.
0: Tu entens el català o no?
2: Entenc més que parlo, però és que tengo que ponerme a estudiarlo.
0: Molt bé, Dean.
2: Porque escúchalo todos los días, pero bueno, me falta parte capaz.
0: Molt bé.
2: Pues mira, estoy ahora mismo en el campo cerca de Santa Eulalia del Río, trabajando en un jardín y atiendo mis trampas. Aquí tengo como 5 trampas. Pues hoy no he capturado ninguna culebra, pero sí, estoy haciendo un poco de mantenimiento, poniéndome a poner trampas en todos los lugares posibles.
0: Nosotros aquí estem idolatrats, però nosotros ets un heroi.
2: La gente dice eso, pero yo no considero esto.
0: Pero hemos leído que cuando eras pequeño tuviste un episodio muy cinematográfico con una serpiente debajo de la cama.
2: Sí.
0: ¿Es verdad que la tiraste, bueno, que la cogiste con una toalla y la tiraste a la vecina?
2: Sí, porque la vecina es muy pesada, siempre que queda la música. Claro, y se baja la música, entonces le tiraba la serpiente. Es que, bueno, cuando era pequeño, porque ¿sabes? Con ignorancia no sabía la venenosidad y la toxicidad que tiene este animal.
0: Ai, en Dean i les seves anècdotes.
1: El podem declarar heroi d'aquesta temporada?
0: Ja està
1: declaradíssim. Sí, declaradíssim, molt bé. I de Dean, moltes gràcies per tot aquest contingut que m'has donat.
0: Que continuïs la nova temporada caçant més serps.
1: Exactament.
0: Per desgràcia, també t'ho dic.
1: Sí.
0: Vinga, continuant repartint gomets verd. I aquest és per...
1: Ui, aquí no estic d'acord, eh? Ets joves, en Baura.
0: Ara en Xavi mos explicarà per què no
1: sí,
0: està
1: sí
0: d'acord
1: sí
0: amb aquest gomet verd,
1: sí,
0: però jo
1: estic.
0: Trob que un gomet verd a tots els joves que s'apunten en aquesta moda, que és estranya, però jo crec que et sana, que et surtin al carrer i ballar. I deim que és estranya perquè ara s'ha posat de moda allò que anomenen un concurs d'àurea. I què ets Saura?
1: A veure, Saura és com el flow, que s'ha dit un temps, l'energia que tu tens, el carisma, la seguretat, l'estil, gest, l'ocurrència, en la manera que t'hem de moure't.
0: És com una competició de ball de... com de hip-hop.
1: Sí, com de que agafen coses d'internet.
0: O sigui, ells se mouen, vull dir, ells, bàsicament, se demostra Saura fent una espècie de ball. I com que és com una batalla, entre cometes, d'aura, se posen ballant un davant l'altre i molta gent que els mira i els envolta. Vull dir, com un picat.
1: Sí.
0: Resulta que aquesta competició ja ha arribat a les Balears, atenció, i aquest dimecres passat hi va haver una competició d'aura en el parc de les estacions, a Palma.
1: I no, bueno, va estar molt bé. Ha hagut vídeos per tot.
0: Però dius que no...
1: Que sí, pobret, sí.
0: Jo
1: el que passa que jo com que te digui, no ho sé, no ho entenc.
0: El manco no estan en vermell, mentrestant.
1: Men, però tothom penses que veuen això. Tot el dia enganxats en el mòbil.
0: Ja, però després surten i ho fan.
1: Sí, però són coses... Jo no les entenc.
0: No fan altres coses mentre ballen aura, Xavi?
1: No ho sé, jo com que t'ho dic. Jo m'acosta d'entendre, però supos que això vol dir que m'ha fet gran.
0: És com quan tu jugaves a tazos i ara fan això.
1: És que potser tinguis raó.
0: O qui mos escolta tirava baldufes
1: sí,
0: o...
1: Sí, que està molt bé. És a dir, molta gent diu, els joves estan entabanats. I jo no ho dic, jo no m'agrada això, perquè tu si tu fossis jove també n'estaries d'entabanat.
0: Clar.
1: M'entén? És que els joves d'avui en dia... No, no, és dir, no passa res, no és culpa de ningú. Els joves d'avui en dia són joves.
0: Els joves d'avui en dia s'adapten al món.
1: Exacte, el món que els hem deixat nosaltres.
0: Exacte.
1: És a dir...
0: Bé, el món que ha esdevingut.
1: Més gomets o no?
0: El darrer gomet verd, vinga, va.
1: Per el salvavides del petit voltor. Vola, vola, li mola volar.
0: Vola i no vol en escola. Gomet verd per a responsables d'una empresa d'excursions i activitats d'aventura en barca a Mallorca que van trobar dins la mà una cria de voltor negre que s'ofegava, que tenia dificultats per mantenir-se en vida i s'hi varen acostar per treure-la i finalment l'aconseguiren pujar a sa barca i la varen salvar, bàsicament. I també, que és una cosa que s'ha de fer en aquest casos, molt ben fet, varen telefonar als tècnics d'Escofip, del Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes, que se n'ha fet càrrec d'aquest petit voltor.
1: I si mos fixem en aquestes imatges que s'han compartit a Instagram, surt sau completament banyada, cansadíssima, clar, exhausta mentre és rescatada i, bueno, no ha transcendit de moment encara quin és el teu estat de salut ni per quin motiu va acabant dins la mà.
0: Sí, però bé, està molt bé que la salvessin perquè el voltor negre està catalogat com una espècie vulnerable a Espanya i aquí a les Illes només hi ha cria a Mallorca, que s'instal·len principalment a penyals i pinars de la Serra de Tramuntana. De què caure aquesta cria? Lo millor, no ho sé. Mm-hmm. Però bé, de totes formes, gomet verd per les empreses que, per descomptat, compleixen en allò que han de fer, que és cuidar l'entorn. Mm-hmm.

0: La situació, la calor fa forat i mata.
1: Perquè nosaltres som persones tan serenes que no tenim calor.
2: I radiau...
1: És que és calor psicològica. Medi Ambient confirma que les altes temperatures de la mar maten els eriçons marins.
0: Els científics de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera han confirmat episodis inusuals de mortalitat del bogo a Sant Elm i Sestanyol, a Mallorca. Els investigadors atribueixen aquestes morts a l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures del mar Balear. I a Sa Boia, a Sa Dragonera, l'aigua va arribar als 33,02 graus el passat 5 d'agost, la temperatura superficial més alta registrada fins ara.
1: Els experts alerten que el fenomen podria afectar de manera desigual altres zones del litoral balear i diverses espècies marines, especialment els invertebrats, que no poden regular la seva temperatura corporal. Perquè nosaltres som persones tan serenes que no tenim calor.
2: I radiau...
1: És que és calor psicològica.

0: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: I Vetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
3: Xiu, xiu!
4: La meva cançó d'estiu per excel·lència canvia cada any i bé, aquest any vaig anar al concert d'Anna Maria Arnal que va fer aquí a Mallorca i vaig escoltar el disc moltíssimes vegades, més. I sobretot la cançó de Madrigal, jo crec que és la que més he escoltat aquest estiu. Ha estat la meva cançó d'estiu.

0: gràcies per enviar-nos aquest estiu les vostres cançons d'estiu. A partir de dilluns ja tornarem en les cançons dedicades. És a dir, envieu-nos un àudio dient en a qui li voleu dedicar una cançó, quina i per què, i vos farem el favor de posar-la, i és un regal preciós per qui fa 16 anys, per qui estimau cada dia.
1: Sí, o sigui, a vosaltres
0: una
1: mateixos.
0: Una persona que voleu recordar.
1: En el vostre cas.
0: Autodedicatòries.
1: En el vostre moix. Exacte, ho heu d'enviar en el 646-93-4501. 646-93-4501 és WhatsApp d'IB3 Ràdio.
0: Dois, hola, som en Xavi d'Escoi d'en Rabassa i m'agradaria dedicar una cançó a la meva companya, Nines Mateu, perquè ets la millor. I vull dedicar-li la cançó Besos, del Canto de Loco. La primera que va. Seria un poc estrany.
1: Seria bastant estrany. Això. Però bé, si tu vols, evidentment, com ets la persona que pagues la meva nòmina, jo ho faré.
0: No. Puc canviar de cançó?
1: No, ja està. Tu recordes un dia com ens van dedicar en directe una cançó d'amor?
0: No, he oblidat aquest moment.
1: Serà Kiss Me.
0: Uf,
1: no,
0: és un poc símil, no? Símil espanyol. Bé, tu li dedicaries una cançó en el teu moix?
1: No tinc moix, però si en tinguis, sí, li
0: tens
1: dedicaria.
0: Tens mascota?
1: Bé, jo no, ma mare.
0: Te conec poc.
1: Sí, me coneix.
0: Si te demans si tens mascotes, no, que te conec bastant
1: no,
0: poc.
1: No, ma mare té una cussa.
0: Una cussa?
1: Li podrien dedicar a Elena.
0: Una cançó dedicada a Elena, s'acusa.
1: Sí, li podrien dedicar la cançó de I Love My Dog, de Cat Stevens, per
0: I
1: exemple.
0: I creus que no teniu moix perquè són un poc...
1: Això m'agrada molt més els moixos que no els cans.
0: Sí, és que molta gent pensa que els moixos són suïs.
1: Home, són una mica sulls i una mica freds.
0: T'identifiques amb ells?
1: No, jo això m'agrada molt...
0: Ets un canat.
1: Els contactes, sí, som un canat.
0: A veure què en pensa la gent, perquè avui en Juanmi ha fet això, una enquesta... Mm-hmm. Sobre animals de companyia.
2: Per què no teniu moix?
3: Perquè tinc un sofà nou.
2: Sí, correcte. No se pot tenir un sofà nou i un moix. Impossible, no? És incompatible.
3: Exacte, claro, no...
2: I tens ca?
3: Tampoc.
2: Tampoc. Tu tens animals a casa teva?
3: A casa els meus pares tenim una cosseta, sí. I t'he de dir que jo som equip cans. Si puc triar, jo som més de gossos, més de cans.
2: T'estima més un ca, eh?
3: Sí.
2: I sofà nou tens?
3: No.
2: No, vale, podries adoptar un moix o no?
4: Tampoc.
3: És que no teníem abans un ca. Ja.
2: Què tenen? Quina, per tu, és la diferència més gran a l'hora de triar entre un moix i un ca? Quines?
3: Troc que els cans fan més companyia. Els moixos, per lo que tinc entès, són més independents, van més en el seu compte... En canvi, els cans són més carinyosos, més afectuosos, venen... És a dir, també aprenen, si tu els pots ensenyar més coses. És a dir, saps què t'ho vull dir? Tenen més capacitat per aprendre habilitats de...
2: Hi ha més retorn, no?, de lo que series dia a dia a l'hora de fer coses amb ell.
3: Correcte. Me refereixo a això.
5: Jo...
2: Un moment, ara passes tren. Tren de soia, perdoneu. Aquesta és nova. Normalment mos passa una radial o un cotxe de policia avui, això.
5: Bueno, principalmente, bueno, los gatos pueden ser muy caseros, pero los perros tienen que tener tiempo para ellos. Y en este caso no tendría tiempo.
2: Si tuvieras que elegir entre un gato y un perro...
5: Perro.
2: ¿Por qué?
5: No sé, me gustan más. No sé, siempre me han gustado más los perros. No sé, les veo más cariñosos que los gatos. Los gatos, no sé, no les veo yo...
2: La gracia.
5: Sí.
2: ¿Li agraden els animals o no?
6: O yo sí. Lo que pasa que no entenc.
2: I n'ha tingut moixos, per exemple?
6: No m'agraden els moixos. A mi no m'agraden els moixos.
2: Què tenen els moixos que no t'agraden?
6: Pues no ho sé.
2: Anem a dir el que la gent no s'atreveix a dir dels moixos.
6: Pues no sé, perquè no n'he tingut mai.
2: Perquè un moix va a la seva bolla...
6: Sí, és que el moix pràcticament no l'ha de treure al carrer.
2: No.
6: Ho fa que teva.
2: Qualsevol bueno. Moment te pots repinyar i no saps per què.
6: Sí, és que no ho sé perquè no m'agraden els moixos.
2: Per què creus que no tens moix?
7: Bueno, a mi m'agraden més els cans. I m'agrada treure's cap a passejar, fer vida social amb ell i amb un moix.
2: Que faig amb un moix, no?
7: No, crec que als moixos no els agrada sortir al carrer. Tampoc n'he tingut mai. No.
2: També és estrany, no?, veure que algú amb una corretja un moix.
7: Crec que som com a més casolans, no sé.
2: Podem atrevessar, si vols.
7: Ah, vale. Jo visc un nova, sé que se'm boten de terrassa en terrassa, no el podria tenir bé, i no entenc, no sé, m'agraden els cans.
0: A veure, han passat moltes coses en aquest reportatge que mos ha fet en Juanmi. Una, ha passat el tren de Solla. Sí. Això m'ha encantat. Jo m'he imaginat en Juanmi a l'estació de Palma, però mm-hmm. podria haver fet aquesta enquesta sí. a Bunyola o a Solla. També vos he de dir, diu, una senyora que en els moixos no els agrada sortir en el carrer.
1: Jo crec que sí que els
0: això
1: agrada.
0: Això no m'ho he acabat d'entendre.
1: Jo crec que sí que
0: clar,
1: els agrada, però
0: ella
1: han de tenir espai.
0: Que vivia un pis.
1: Clar.
0: Clar, un, si un moix viu a un pis o un novo, suposo que no li deu agradar sortir perquè no deu conèixer que és sortir.
1: A veure, aquí davant la ràdio hi ha una senyora que passeja el moix amb una corretja. No l'has vist mai?
0: Sí.
1: Per què? Perquè rius. Està bé,
0: sí, m'ho fa gràcia, que se posa el gir moix en sa corretja.
1: Home, ja. Home, jo recordo...
0: Això, no vols fa gràcia?
1: Sí. Però bé, que hi ha molta gent.
0: És a dir, els moixos se passegen. Sí, perquè aquesta senyora li fa el favor moix de demostrar-li el món. Però és veritat que els moixos crec que són molt suïs com per... que val-los de posar una corretja. No ho sé, no ho sé.
1: No, jo tampoc ho sé.
0: És poc habitual.
1: Que jo, quan era petit, tenia un amic a la meva barriada que passejava una fura.
0: Ai, sí.
1: La duent corretja, a la fura.
0: Que bona.
1: T'imagines?
0: No.
1: Mira.
0: I diu, li diu a en Juanmi, no tinc moix perquè m'acabo de comprar un sofà nou. Bona aquesta.
1: Sí, molt bona, molt bona. Bona, sap per què Juanmi fa aquest reportatge?
0: No.
1: I és que dia 6 de setembre, jo no sé si ho sabies, però hi haurà una mobilització a diferents punts de l'estat sota el lema «Els moixos tenen llei». Clar, això són gestors de colònies felines, associacions, protectors i ciutadans que reclamen una cosa molt concreta, i és no demanar una llei nova, sinó que s'acompleixi la que ja existeix i que les administracions destinin els recursos necessaris per gestionar i protegir colònies felines. Uh-huh. No n'hi ha per Bunyola, de colònies,
0: sí,
1: de gent
0: sí,
1: que els diu menjar...
0: Sí, sí, n'hi ha moltíssimes. Hi ha una associació que és Moixons i Moixonies, que s'encarrega de...
1: Moixons i moixonies, m'agrada.
0: D'aquesta qüestió. Mm-hmm. Sí, que per cert, tu deies, tenies un amic que tenia una fura.
1: Sí.
0: I ja, mira, Juanmi n'ha trobat un.
2: Teniu qualque animal?
4: Jo sí.
2: Què tens?
4: Una cobaia.
2: Una cobaia. Una cobaia és com un...
8: Com una rata.
2: Vale. Jo no volia dir. Però no és una rata, que no.
4: Un rata.
2: I la cobaia que menja?
4: Frutes, verdures, hortalisses... Però...
2: I tu li dones de menjar?
4: A vegades, a vegades. Però la majoria és la meva mare.
1: És veritat, també, que no sé què em pensaràs.
0: Ai, aquest nin m'ha robat el cor.
1: Que
0: I la padrina, la meva sa mare, una rata, una cobaia, és una rata.
1: Exacte, però
0: és
1: que
0: van
1: bé pels nins per aprendre també a tenir qualque responsabilitat amb un ésser viu. O no?
0: Una tortugueta, però és que una fura d'aquestes...
1: No, una fura, una cobaia i una fura són diferents.
0: Sí?
1: Una fura en castellà se li diu huron, i una cobaia en castellà és una cobaia.
0: Però i quina diferència?
1: Una cobaia és per mi com un conyet de les Índies. Mm. I una fura és un huron, així
0: no
1: llargat.
0: No te seria jo tan expert amb aquests animalons.
1: Una cobaia.
0: I
1: què?
0: Ara
1: digues,
0: està molt
1: nana.
0: De moda dur les mascotes, cans i moixos,
1: sí.
0: a la perruqueria.
1: El moixos no. També,
0: també.
1: No.
0: Sí.
1: A la perruqueria.
0: Ara que fa calor.
1: Vol
0: no,
1: dir?
0: Realment no ho sé.
1: Crec que no. Ja que
0: vosaltres duríeu el vostre animal, ca o moix, sobretot, a una perruqueria?
1: Home, si te deixen guapo... Home, sí, l'has de cuidar una
0: tenen
1: mica.
0: Tenen un excitasso, aquests centres. Home. Jo tenc una amiga que se dediquen a això.
1: Ah, sí?
0: I fan una feinada.
1: Ah, sí?
9: Mm-hmm. Nosaltres ho vàrem provar bé. Mon mare sé que ho va provar dos o tres pits, els vàrem pelar i tal, per lo que tu dius, és perquè deixen molt de pèl, però sé que no hi va. I res més, la meva germana també en té, molt de veterinaris, però perruqueries no. Justament tenim aquestes curses que són de pol curt i sí, pot ser que ho haguin de menester, però no els hi duim.
10: Soldado a los perros porque me he escapado. Un dame

0: Bon dia, Lluís. Com estàs?
1: No,
0: què tal? Com anem? Com estàs? Lluís i Marga, vos
1: Lluís sou i Marga,
0: responsables d'aquesta tenda...
1: Vam obrir l'any 88 del segle passat. 85 anys, tu.
0: Jo tenia 8 anyets.
1: Mira, jo 20 i pico.
0: I l'any 88 hi havia tendes així perruqueries canines o no?
1: No com ara. No com ara. Les perruqueries eren poques i eren part de clíniques veterinàries, no eren o de tendes. Un negoci que sigui, que fos perruqueria només no existia. Això és més recent.
0: Sí. Però ja han passat més de 35 anys, no?
1: Nosaltres hem viscut aquest canvi. Van començar amb una botiga en perruqueria i a poc l'espai de perruqueria va guanyar espai a la tenda. I avui en dia som més que res perruqueria que ni. I la nostra professió és una professió molt delicada, molt responsable i que hem d'anar molt alerta.
2: A part de lo que és el baño, el secado, el cepillado, nosaltres li arreglem el peu, li teiem les ungles, li teiem el pel de la careta o del culito o de la panxa. És un baño perquè t'aguanti net un temps fins que tornis, saps? Que normalment és un mes que ha de menester.
0: Situacions concretes. Si ve un ca que, per exemple, té una petita ferideta, no?, que s'està recuperant, o una pota, per exemple...
1: És una altra qüestió, perquè nosaltres sempre feim una revisió i si a mesura de la nostra experiència podem dir, mira, jo aquest cal duria un veterinari, o mira aquest ca que ha sortit, i trobem moltes coses.
0: Trobar coses que, per exemple, pot ser... Heu trobat alguna vegada una petita fractura?
1: Hem trobat, de vegades, cans que no es troben bé en el seu maneig i de vegades trobes que poden tenir mal, tu saps, una pata o...
0: Sí.
1: Moltes qüestions, la pell o en general.
0: Marga, en tot aquests anys, amb aquesta experiència que ja teniu, vos heu trobat una situació desagradable d'un ca que digueu aquest ca ha estat maltractat i heu posat fins i tot una denúncia?
2: No hem arribat a posar denúncies, però cridar l'atenció per el mal estat de qualque ca, pues sí, un pic me va venir un ca que normal no era de manteniment, era un ca que me varen cridar per veure si el podien dur, perquè per passar màquina, per pelar curt, perquè duien buis i tal. I mira, aquesta hora baixa la varen agafar i tal. I vaig acabar plorant perquè passava màquina, duien molt d'embuis, el ca era superagraït, superbon al lot, i a una pota... Quan passava màquina, vaig començar a veure que tenia una ferida i varen passar i tal, i varen sortir cucs.
0: Tenia una infecció.
2: Tenia una superinfecció. Però és que els dueños, o tutors, o el que sigui, perquè no eren molt responsables, la veritat,
0: no li van donar importància.
2: No, i jo... Per tenir un caixí, més val no tenir-lo. Pues no és abandonar-lo. El dones i tu no el pots tenir. Lo important és que un ca ha d'estar cuidat i estimat. I això, si no pots fer, més val que no el tinguis.
3: Això és vera, eh?
4: Per descomptat.
3: Sí.
4: Quina història més dura, la veritat. Gràcies a la Margalida i en Lluís per obrir moltes portes de la seva botiga i perruqueria, que és Guau Club, allà on ha anat en Juanmi a fer aquest reportatge que ha deixat palès una vegada més que hem d'estimar els nostres
3: animals. I cuidar,
4: animals.
3: Això que han dit. Sí,
4: exacte.
3: Sí.

0: IB3 Ràdio és participació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
1: Oh, sorpresa!
0: Entendol? A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
2: Ja som aquí, ja hem arribat!
3: Com això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'Aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

0: Qui escoltau, són Rudimentari i són un dels grups que actuaran a l'edició número 30 de Rock en Rostoll, de Maria de la Salut.
1: I ho heu escoltat bé, eh? És aquest famós festival que fa 30 anys i, com hem dit, ho celebra aquest dissabte demà en el Rostoll de Sant Perot, a Maria, amb un cartell de pinyol vermell. Eh? Brau atenció.
0: Els menorquins Rudimentari, que són els qui escoltau, Síncope, The Ripples, Project d'Arams... No t'entreguis d'allò, Xavi,
1: no,
0: per favor.
1: Els
0: punxadiscos com Barolac, el B2B... No sé si ho estic dient bé.
1: Que si tu si ho dius bé...
0: Que és B2B Meraki o B2B?
1: Jo diria que és B2B.
0: Jo també. Jo també ho diria. Bé, ja sabeu que Rock en Rostoll és un festival autogestionat i pràcticament és més longeu de totes les illes. I jo crec que qui mos podrà aclarir exactament què hi haurà i qui hi haurà són Nanna Uris, presidenta de l'associació juvenil Rock en Rostoll. Hola, Anna, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: A veure, mem, corregim, per favor.
2: Bueno, más o menos. Ho heu dit bé. Sí, se diu B2B.
0: B2B, Meraki, que és un dels punxadiscos que tindreu, eh?
2: Sí, són dos dels que venen. I bé, entre molts.
0: Entre molts altres, és que hi ha un cartell molt extens. Sí. També presentaven Alba Kegles, que és vicepresidenta de l'associació juvenil Rock en Rostoll. Hola, Alba, com estàs?
3: Hola, molt bé.
0: Bé, primer vos he de dir 30 anys de Rock en Rostoll, molt d'anys a tota la organització, però Alba, jo no sé si havíeu nascut quan hi va la primera edició.
3: No, que va. Jo en tinc 22, és a dir, que imagina't.
0: Imagina't. Alba, que vos han contat com era en aquell moment i què creus que ha canviat?
3: Jo sempre el que m'han contat, que de fet mon pare, per exemple, va ser un dels que anava en el primer Rock en Rostoll, és que va començar com una festa per els amics, perquè a Maria no hi havia cap festa ni cap festival així, i van començar a dir, vinga, m'agrada rock i m'agrada la música d'aquest tipus, i se van ajuntar tots els joves del poble i van muntar una cosa que no té res a veure amb el que és avui en dia, és a dir, molt més petita i molt més per la gent del poble. I després, a poc a poc, ha anat creixent i s'ha convertit en el que és un festival enorme.
0: I tant. I Anna, tu que ets la presidenta ara de l'associació, quin ha estat el secret per arribar en els 30? Vos l'han contat per agafar relleu generacional?
2: Clar. Nosaltres és el primer any, al final, per nosaltres és nou, però jo crec que el secret és un poc aquesta màgia que hi ha de que ho muntem els joves del poble. No, és completament autogestionat, no hi ha cap empresa darrere que ens ajudi, simplement són nosaltres que ens ajuntem muntant durant tot l'any, però sobretot la darrera setmana ens ajuntem tots i cadascú fa un poc el que pot i el que vol i surt el festival que veuran demà.
1: I quanta gent t'esperau, més o manco, Anna? No sé si ho teniu previsions.
2: No vos ho sabria dir. Al final, com que l'entrada és gratuïta, és molt mal de fer comptabilitzar el número de gent que arriba a venir i hi ha molta afluència de gent, però no vos ho puc dir. No,
1: bueno, una gentada, això n'estan segurs. Alba, continueu amb la mateixa organització, i aquests dos escenaris, un atxafaret, l'altre escenari de rock, com ho heu organitzat?
3: Sí, efectivament, un dels nostres símbols és que tenim dos escenaris. Un és el rock, que venen els grups, com heu dit, i després hi ha un safareig on s'hi posen els DJs i la gent entra de dins i hi ha música techno. I enguany tenim la novetat de que no només hi ha DJs, sinó que també tindrem música en directe i viu en el safareig, en Project Drums, que té una base d'electrònica i ell, mentrestant, va tocant diferents percussions.
0: Perquè, clar, això del safareig, Anna, és un dels símbols, no?, de Rock en Rostoll. Estàs d'acord?
2: Sí, realment, tot va començar només amb el rock. Sempre els que varen idear tot mos conten que va començar inicialment amb el rock, però un de l'organització no li agradava gaire aquest tipus de música. I quan se va traslladar el festival en aquesta finca, se va veure aquesta possibilitat en el safareig de fer un estil diferent. I així se va fer. I la veritat que, així com està a dia d'avui el festival, sí que se coneix més per aquest element que tenim diferent, que és el safareig, que és el que ens fa un poc diferents a la resta de festivals.
0: I, Anna, no sé si és una pregunta una mica políticament incorrecta, però aquesta rostoll, de qui és?
2: És la finca.
0: Sí.
2: És
0: una propietat privada que vos cedeix per aquest dia?
2: Sí, són un... al final són un conjunt de bocins, perquè no només empleem...
0: D'acord.
2: No és propietat d'una única persona, perquè també després tenim el pàrquing i afecta més d'un propietari, per veure que no mos poden queixar gens, perquè mos ho deixen sempre amb molt de gust. I cada any els hi demanen permís i això, i mai mos han posat cap trava.
0: Que bé.
1: Alba, quanta gent hi ha darrere l'organització?
3: Més de 100, ja te diria, perquè al final hi ha la directiva, que som enguany uns 10, encara que damunt, és a dir, hi ha els 4 noms que són nosaltres i els nostres dos companys, però després l'organització, és a dir, la directiva, som 10, i després, que som els que ens encarreguem de la feina més burocràtica durant tot l'any. Però després, durant la setmana, que és la feina de muntar i tot això, tenim un grup que hi ha moltíssim, és a dir, tots els joves del poble, i baixa tothom que pot i tothom que vol. I sobretot els darrers dies, divendres i dissabte, que són els dies que hi ha més feina, baixa una gentada.
1: Que important,
0: això fa poble.
1: Sí, que important que hi hagi gent que s'impliqui, la gent jove baixi, vos ajudin, és a dir, que fins i tot vos arribin a sobrar mans. Demà, amem, demà és el gran dia. De vos esperant això tot l'any, ho fem molta feina de valent, perquè arribi aquest dia, ja no sé vosaltres, primer Anna i després Alba, quins moments estàu esperant per de demà?
2: Jo... tot el vespre, perquè és veritat que és guapíssim veure-te pondre't sol allà, però per jo el moment de destacar és el moment que surt el sol, el moment de la darrera cançó, que estem allà tots junts, que veiem que ha sortit tot bé i que ho hem aconseguit, que hem viscut un any més a Rostoll, jo crec que és un dels moments més guapos del vespre.
0: Alba, estàs d'acord?
3: Sí, ja m'ho repeteixo, jo és el meu moment preferit. Veure com la darrera cançó, que tots estem allà junts, que tot ha sortit bé, és molt guapo.
0: Bé, la gent en té moltes ganes també. De fet, he llegit que hi ha un grup de gent que des de Palma ha contratat un autobús per venir a Maria, que això és fantàstic perquè no has d'agafar el cotxe, que això és importantíssim. Si has de fer trull.
2: Sí, de fet, nosaltres ho hem promocionat una mica per xarxes perquè trobem que és important que, sobretot si la gent veu, que no agafis cotxe i també per evitar col·lapsar tant la carretera i tot això. I la gent, per el seu compte, ha anat organitzant els busos privats i nosaltres els hem penjat a xarxes i la veritat que en sabem de bastants que venen en bus.
0: Que bé. Que bé. Escoltau, ja darrera pregunta, Anna, tu com a presidenta, supos que, no sé, orquestrar més de tota l'organització, més de 100 persones, no deu ser fàcil, però el cartell, quin criteri et seguiu?
2: Això, bé, com tota l'organització del festival, ho fem per comissions, i al final hi ha una comissió de grups de rock i una comissió de safareig, i són els que s'encarreguen de decidir. Nosaltres ho mig supervisam, de fet, nosaltres estem dins la comissió de grup de rock, però sobretot tenim responsables que s'encarreguen d'això, que ho han fet durant molts anys, que coneixen el món i coneixen la gent i se moven sobretot ells. I cada any pues, intentem innovar un poc i cercant un poc gent nova.
0: Idò, Anna Uris, que vagi molt bé, presidenta de l'Associació Juvenil Rock en Rostoll, i Alba Kegles, que ets la vicepresidenta, però vosaltres heu estat avui, sabeu, de molta gent, molta organització, sí, de 30 anys de Rock en Rostoll. Que vagi molt bé i que gaudiu molt de la posta i de la sortida del sol.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.

0: I tu, m'hi has anat mai?
1: Sí que he anat, i tu?
0: També.
1: Ah, fa anys,
0: però... Però demà hi aniràs, tu.
1: No, demà no.
0: És que jo t'imagino tu a les 6 de matí ja anant a safaretges...
1: No, home, no.
0: No?
1: No, ja no estic per aquest trull, jo. No. No, però sí que és vera que potser sí que hi aniria a veure Rudimentari, que m'encanten, i m'encanta que un grup menorquí vengui aquí, a Mallorca, a tocar. Això... m'ho pareix excel·lent. I a lo millor sí que hi pego un vot només per ells.
0: Recorda'm, demà, amb 30 anys de Rock and Rostoll, Maria de la Salut, Síncope de Ripples, Project Drums, punxadiscos com Barolec, B2B, Meraki, molts altres, Rudimentari... Exactament, bona, una festassa, ja heu sentit. Molt d'abusos que surten de Palma.
1: Que bé.

0: en la crema.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
2: Bon vespre. Novetats pel que fa a l'estat dels ferits ingressats per l'accident mortal d'ahir hora baixa a la carretera general de Menorca. En l'accident va morir una dona i hi va haver 4 ferits. D'aquests, 2 es troben ara mateix ingressats a Son Espases per fractures cervicals. Pel que fa als atesos, el Mateu Urfila, la dona de 47 anys que estava en observació, ha rebut l'alta i l'infant de 21 mesos continua evolucionant favorablement a la unitat de pediatria. Un veler elèctric que navegava a la zona d'Esportitxol, a la badia de Palma, s'ha apagat foc aquesta hora baixa en incendiar-se les bateries de liti. Els 5 tripulants que eren a bord han estat rescatats i han intervingut els bombers de Palma i Salvament Marítim, qui ha supervisat l'enfonsament de l'embarcació, que en els pròxims dies serà reflotada. En el moment de l'incendi s'ha vist una gran columna de fum.
3: Nosaltres som veïnats d'aquí, feia com una espècie de fum. De fum, hem sortit de fora i hem vist aquest incendi d'aquí, una quantitat de fum enorme, cada vegada més gros. Hem mirat en els prismàtics i se veia com a foc.
2: Més qüestions. Una trentena d'infants saragüís han dit adeu al programa Vacances.

0: L'empresa que en gestionava el servei els darrers anys ha finalitzat aquesta mateixa setmana el contracte sense que l'Ajuntament hagi iniciat encara el nou concurs Axel Camarasa.
1: Per tant, els 600 alumnes matriculats no començaran el curs el proper 15 de setembre, tal com estava previst. El consistori ha d'encara publicar les bases del nou contracte, que serà per 2 anys i que també inclou una millora econòmica superior als 500.000 euros anuals. La batlessa Maria Jesús Bagú lamenta les molèsties causades als alumnes i també a les famílies i assegura que agilitzen el procediment en la mesura del possible.
2: Però sí que es veu que hem arribat justament per el procediment contractual i aquestes noves bases i aquest nou concurs en el límit de no poder començar dia 15 de setembre com està ara. Fem el possible per activar els màxims terminis, però els terminis legals i de qualsevol contractació pública són els que som, només és un contracte gros.
1: L'Ajuntament evita, hores d'ara, posar data per a l'inici del nou curs.
0: Canviem ara de qüestió. El mal temps ha marcat una jornada de retards als aeroports de les Illes en l'inici del darrer cap de setmana d'agost, que marca per a molts el final de les vacances. En total, avui estan previstos més de 1.500 vols als aeròdroms de les Illes, dels quals 600 han patit demores. L'aeroport més afectat ha sigut el de Palma, amb retards de gairebé una hora de mitjana.
3: Jo som de Mallorca i ara estic visquent a Madrid. I sí, sempre estan sempre retrasats i mai t'avisen, no?
4: Vamos con retraso a Madrid, pero acabo de ver en la pantalla que acabo de llegar. No sé más.
0: A Ceuta, 11 dels 12 detinguts per agredir militars a la zona de Banzú seran expulsats al Marroc durant 5 anys després d'haver estat condemnats a 2 anys de presó per un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat. Precisament, les autoritats autònomes i estatals s'han posat d'acord i fan una crida a la calma i a la no violència. Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 10.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: segona hora toca classe. Classe amb el professor random, l'únic que dins la seva caravana no hi té una dutxa, però sí una sala de professors per no perdre el costum. Xavi Pou, com estàs?
1: Efectivament, i m'adones que amb altres campistes i els faig fer de professors. I fem un joc de rol bastant estrany.
0: Uf, això fa molt mala pinta.
1: Sí, no hi tornen.
2: En aquest càmping, el primer que quan arriben demanen... En aquest està el professor random?
1: Sí,
2: sí. Sí, idò. No,
1: és un condicionant. Normalment, quan hi som jo, baixen els preus. I no cap de saber per què. Bé,
0: una cosa, perdona. La sala de professors era, quan jo anava a escola, un lloc tan misteriós per
1: sí,
0: jo.
1: Sí, era com inexpugnable.
0: Sí, i jo m'ho imaginava amb una taula... enorme, llarguíssima, que no s'acabava mai, i com a molt de professors, més des que jo sabia que n'hi
2: fumaven allà de dins.
1: Sí. I mira,
0: a Bunyola això no passava.
1: I tenien sa cara obscura, com ses pel·lícules d'en James Bond, és dolent, aquesta cosa, sí. Xerraven. A mi em passava una cosa quan era petit, que estava a l'escola, que era que quan m'enviaven a la sala de professors a demanar per alguna cosa,
0: sí.
1: Mai passava de llinda.
0: Com, exacte.
1: Sempre te quedaves a fora i dius...
0: exacte.
1: Sí, hola, voldria... allà que està, allà estirant en ses mans el més possible, i sí. Però te quedaves de fora.
0: La Margalida m'ha dit que me podeu fer fotocòpies.
1: Sí. Era aquest, el mut de tenir vergonya màxima, com si estiguessis, jo que sé, a sa llar d'un dragó.
0: Un espai, era jo al despatx oval.
2: Sí.
1: Heu visitat l'escola darrerament?
0: La nostra?
1: Sí.
2: No.
1: Ja hi vaig passar un dia i vaig estar a punt de ficar-me
0: en
1: la hora. A veure,
0: en els pobles suposo que ho tenim relativament fàcil anar-hi. Vull dir, si fan esdeveniments, ara que venen les festes, vull dir, sí, és recurrent pujar-hi.
1: Sí, has entrat a la sala de professors, no has aprofitat.
0: És que ha canviat tant ja que... segur que molts oients els hi passa que quan aneu a l'escola on vareu anar, teniu una sensació molt estranya, no?
1: Sí, la veritat és que sí, també en sentiments de bats. Però jo el que us volia demanar

0: era el Lots. Obre res, avui.
1: Uf, he tornat massa.
2: Jo fa molt d'anys que he deixat d'aprendre. No, mai s'ha deixat d'aprendre.
0: De la darrera vegada que vas anar a una sala de professors, has deixat d'aprendre.
1: Jo
0: no
1: sí. He après que la mà, la temperatura elevada de la mà, sí, mata bogos.
2: Molt trist. I horitzons de mà.
1: No és el mateix.
2: Ah, d'acord.
0: Sí. Fatal. Està fatal. Per això diuen que el benefici d'aprendre la dutxa fresqueta.
2: No m'havia sentit mai. Se nota que no soc de la mà. Jo et puc dir que tu et de llampugues i jo de garraves.
1: No passa res.
0: Ah, que guapo. Això és guapo. Jinguis-jang. Llampugues i garraves.
1: Va fer un poema l'altre dia, nines.
2: Sí. Tu llampugues, jo garraves. Lo nostre és impossible. Oh. Aquest era el poema.
0: Sí, també és una manera de rebotjar algú que t'entra a una festa, li pot dir, perdona, tu llampugues i jo garraves, saps?
2: Sí, m'apunt.
0: M'agrada perquè també llampugues podria ser un verb.
2: M'apunt per mai, perquè no m'entra.
1: Llampugues, tu llampugues.
0: Tu llampugues.
1: Ell llampugava,
0: sí.
1: Nosaltres llampugam.
0: Sí,
1: i llampugava el dir...
0: Jo hagués llampugat. Sí.
2: Jo començaria el concurs.
0: Tu començaries el concurs.
2: Que tenim avui previst.
1: Nosaltres llampugam. No, és broma, ja està. Perdó.
2: Avui aquí hi ha un concurs.
0: Sí, avui aquí hi ha un concurs i Inés Mateu, per favor, no m'aniris els apunts amb els que venc a classe. Crec que és bastant deshonest com a alumna meva que ets, que sàpigues els continguts abans. Però ja vull veure ben que amb un examen sorpresa, val? Acabes estiu, que ja saben que no, per anar mitjans, normalment, quan acabes sí, agost, acabes
1: està,
0: estiu ja.
1: Fora,
0: és
1: que,
2: de
1: fora,
2: fet,
1: és estiu, ja està,
2: Xavi, avui sí? És el nostre darrer divendres.
0: Efectivament.
2: Així que en Xavi continuarà amb nosaltres sí? A la nova temporada, però no amb el format setmanal d'aquesta temporada.
0: Perquè vol tot llampuga, i això agradava.
2: Efectivament.
0: Això serà així. De fet, ja serà el meu darrer divendres amb vosaltres, però no el vostre darrer divendres amb jo.
2: Exacte.
0: Així és. Així és. I doncs, vinga, ben com un examen sorpresa, s'acaba l'estiu i és moment de comprovar si vosaltres heu absorbit el que és l'idioma de l'estiu amb vosaltres.
1: Molt bé, importantíssim.
0: Val? Jo us he dit una petita peça que he dut al concurs per comprovar si sou estiu, ets estiu, que és un concurs en el qual jo li he dit Georgie o no. De què xerdant? De quin Georgi xerdant? Xerdant de George Mayer de Han, nascut a París l'any 1940 i mort a Madrid l'any 2021. No sé si vos sona per aquest nom, George Mayer de Han.
2: No és en Georgi Dan, no?
0: Efectivament, és en Georgi Dan.
1: La barbacoa.
0: Sí,
1: la barbacoa. Carnaval, carnaval, carnaval, te quiero.
0: Vos sabeu les típiques. Fantàstic, molt bé, enhorabona.
1: Ja no puc més.
2: És que la Maria Antònia Miró...
1: Ja no puc més, ja.
2: La Maria Antònia Miró aquest dilluns va parlar d'ell, però això ho han sabut.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Molt
0: I,
1: bé.
0: Espera que, i dai, Pantura hauria d'estar aquí a per demostrar que ella, Pantura, sé que sap més o no. A mi m'agrada una cosa. M'agrada una cosa de la discografia d'en Georgi Dan, que és que de vegades és com d'un llibre d'aquests per aprendre a llegir, saps? Tu trobes el disco i tu trobes com... La barbacoa,
1: sí.
0: El socorrista, el dinosaurio...
1: Clar, jo dic, i ho repetia. Llibre... Sí. El dinosaurio, sí. La barbacoa, la barbacoa.
0: Exacte, perquè que quedi clar.
2: És com
1: sí.
2: Aquell que volia sopa, no en vull més.
0: Sí, exacte, put sopa.
2: Put sopa, put
0: sopa, aquests llibres també, com si fos, sí, quan també, si fos un quadernet d'escriptura.
2: En Dani i el patinet.
1: Per exemple.
2: També, puc
0: també, s'estel... Crec que també n'era un, s'estel. Sí, sí, sí.
2: Després... El més difícil era anar amb el granota.
0: Sí, aquí ja era un...
2: Que eres com m'agrada.
0: Sí, eres botar ja el tiburó. El que sigui botar el tiburó ja fer un salt de lo que un espera, de lo que esperen de tu. I el Lats, bé, ja coneixeu, vos he dit un parell, avui vos poso a prova i veurem a ment si sabeu identificar el que són les seves cançons. Val? Però vos avís ja que no seran ni la barbacoa, el socorrista, la barbacoa ni el dinosaurio, que ja vos les he dit.
2: Seria molt tonto descobrim ara dir... la discografia de Georgi Dan.
0: Exacte. I ho farem així. Val, ja vos faré. Val? Ho feim amb un sistema de punts. Tendreu pistes, val? No basta amb dir... Podeu demanar pista, vos donaré gang de la cançó.
1: Però quan bones, que si no, no ho entendrem.
0: Ah?
2: Que sí, que podran demanar pistes.
0: Sí, podeu demanar pistes.
1: Molt bé.
0: Val? Podeu demanar any de la cançó i dues frases, i fins a dues frases de la cançó, val? Això pot jugar a l'audiència des de casa i pensar, aquesta és d'en Georgi Dan o aquesta no és d'en Georgi Dan, que és una cosa que també agrada.
1: Entesos.
0: I li poden cridar a la ràdio, que a mi és una cosa que m'agrada molt. Ja t'ho faig. Cridau-ne en
2: 971-13-9900 i li fareu un regal a en Xavi.
0: Exacte, Pou. I participau a Georgi o no!

0: que comenci el concurs, que Jordi, i tant.
1: El concurs, Jordi o no? I la pregunta és simple. Xavi, Inés, li ha dedicat en Jordi Dan una cançó a la cervesa?
0: Sí.
1: Sí, no?
0: Ah.
1: O no?
0: No, m'he confós amb la barbacoa.
2: Jo crec que no. Jo crec
1: tu
2: que
1: creus
2: no.
1: Que no? Home, podem començar a tirar pistes.
0: Si pista, podeu
1: dir, pista. Podeu dir, jo me la juc ja i aconseguireu més punts.
2: Veure, no. Ah.
1: Ah.
0: No, jo
1: ah.
0: Vull una pista.
1: Voleu una pista. Sí. Molt bé, any 2013. És una cançó? Totes les cançons són reals, heu de descobrir si és d'en Jordi o no. I heu de descobrir any 2013. La cançó La cervesa del 2013 és de Jordi Dan o no és d'en Jordi Dan?
2: No. Jo, Morti, no m'amoguis, no.
1: En Xavi diu no. Ja, i nenes?
0: Jo vull una pista.
1: Vols una pista? Diré, primera pista. Una frase de la cançó que diu me gusta su compañía, tiene buen cuerpo y se deja tratar.
0: Uf.
2: Me gusta su compañía.
0: No, en Jordi Dan no xerra així.
1: Eh?
0: Que no xerra així ell.
1: En Jordi Dan no xerra així. I anem a resoldre l'enigma amb la cançó La cervesa.

0: Mira, perquè ara fer feina amb aquest guió, perquè si no... Sí. No continuaríem.
1: Ja no
0: m'agrada, no m'agrada estar d'en...
2: D'en Jordi. A jo tampoc. És que a 2013 no m'agrada.
0: Rubia Morena, que m'has d'acos, això.
2: Sí, perquè té doble sentit.
0: Van segones.
2: I a Marta diré una cosa. Feu apologia de sa cervesa.
0: No m'agrada, no m'agrada.
2: Troc que sigui una cançó clar. Popular. La barbacoa, tocom. És carnaval, tocom.
0: M'ha decebut,
2: en Jordi. La cervesa, i més jugant amb aquest tos. 2013, eh?
1: Sí. Amem, amem.
0: Ja era tard, ja era tard.
2: Fora en Jordi Dan.
1: Una cosa que no esperava que
0: cancelat.
1: Li demanéssiu en Jordi Dan faria que estigués, era que estigués deconstruït, val? Una persona, a veure, una persona que és l'original Lux Maxer, que no sé si sabeu el que és un
2: sí.
1: Lux Maxer,
0: no, ja.
1: La gent que augmenta les seves faccions fins a límit insospitats.
0: Ah, i la... que s'infla la cara.
1: Sí, s'infla la sí. cara. En Jordi Dan tenia una miqueta la cara inflada. No esperava sí. jo la major de les deconstruccions d'en Jordi Dan.
0: També,
1: però vinga, si voleu, passam a la següent cançó.
2: Va, per tant, un zero, però.
1: Per tant, un zero. Vull dir, heu demanat una pista cada un i vos heu estampat. Mira, què hi farem. Però la meva pregunta que ve ara és, li ha dedicat Jordi Dan una cançó a El Perro?
0: Sí.
1: Nines, ja, tu
0: sí.
1: ja te la jugues.
0: Sí.
2: Jo vull pista.
1: Tu ja te la jugues. Nines diu que
0: li
1: sí.
0: Li pega, perquè és el que ha dit en Xavi, que escriu cançons... com si aprenéssim a llegir.
1: Exacte.
0: El Perro és un dels conceptes ah. fàcils.
2: Seria el perro de Jordi Dan. Sí. No, mem,
1: en Xavi diu, vols la primera pista. Any de la cançó és 2010.
2: Me quadra? Segona pista.
1: Era viu encara, Jordi Dan.
2: Sí. Segona pista.
0: No, ahir intentat... diu que l'any 2010 ah. se fes una cançó que se digui ah. El Perro.
1: Ah. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bé, més pistes.
1: Més pistes vols. La primera frase, el perro no se acuesta, está como sin estar.
2: El perro no s'acuesta.
0: No m'ho quadro.
1: I jo t'hi diria una cosa que me demanis... Si ja que estàs, me demanis la següent pista, va, perquè és una cosa que m'agrada moltíssim. La segona frase que cançó és... Y no es alguien que tan solo y simplemente, última, íntimamente, él es en mi ves tú.
2: No, en Jordi Dan definitivament no té una cançó que no. li dediqui un K.
0: Jo dic
1: no.
0: que sí.
2: Perquè Nina segur que ho sap.
1: Anem a sentir la cançó El perro per desoldre.

0: Això no és en Jordi Dan.
1: Això no és en Jordi Dan, és Miguel Bosé.
0: Ah, amb, és amb una Miguel cosa,
2: Michael the Boss.
1: Amb una cosa que jo definiria com a tamarral, la veritat.
2: Tamarral.
1: És un tamarral increïble.
0: No m'agrada gens en Miguel Bosé.
1: No t'agrada, Inés?
2: Seré tu amante, no, ja, Bambi.
1: Jordi Dan, Miguel Bosé, anem endevinant nom de sa música. Què vols que t'adugui, Inés? Ja no hi puc fer més.
2: Com van els marcadors, Xavi?
1: No, ara com anem els marcadors? Xavi, un punt, Inés, zero punts, encara. Zero. Però encara hi ha temps per ser remuntada.
0: Clar que sí, t'ho espera.
1: Perquè anem a xerrar de sa cançó El Campesino. I se preguntes...
0: El Campesino.
2: Sí, no.
1: El Campesino. Això se podria fer en qualsevol paraula que tingui.
0: No, amb el perro no ho pego. El pe... No. Ha de tenir...
2: Més síl·labes.
0: X síl·labes.
1: I d'ahir podeu jugar bolejar o podem avançar en ses pistes. Què
2: trieu? Pista número 1.
1: Pista número 1, la cançó del 1975.
2: Uf, molt bé, eh? Molt bé.
0: Bon quadre.
2: Jo diré que no. Que no, en Jordi Dan no té cap cançó que s'ha titulada El Campesino.
0: Jo crec que tampoc.
1: Crec que tampoc, no? I d'ahir, bé, jo vos diré que ses pistes que vos anava a donar crec que ses frases que deien... Campesino, campesino, no te quejes del destino.
2: Ui, idò sí, idò sí.
1: Ah, canvies d'opinió.
2: Puc canviar,
0: sí,
2: puc canviar.
0: Sí,
2: no, no vas així, home.
0: Jo també canvill.
2: Sí, home, t'has de riscar una mica.
0: Mi diu, campesino, campesino, no te quejes del destino.
1: He de dir una cosa, No diré si en Jordi Dana, no? Però això s'assembla molt a lo que és la cançó.
0: Toma.
1: Això t'ha fent, Inés, s'assembla moltíssim.
0: Sí, perquè... Sí. Jo dic que...
1: Sí?
0: Perdona, jo dic que no és d'en Jordi Dan. Vinga, va.
1: Tu dius que no.
2: Molt bé, finalment. Molt bé. Ara m'agrada, ara
1: m'agrada. En Xavi diu que sí que i Nina sí. Diu que no. Vinga, vos dic la darrera frase, menys i convieu. I des d'entonces sabe del valor i del perfume de la flor.
0: No, no ho és.
1: No canvieu?
0: És massa èpic per ser
2: sí, però el 75...
0: En Jordi és molt, molt simple.
2: I jo no vull pensar que en Jordi Dan va fer cançons durant 30 anys, 40.
0: Ja.
2: És que no m'equadra gens.
0: És
2: per tant, puc revocar.
1: Pots canviar, sí?
2: No ho sé.
1: Hem d'avançar.
2: No, no ho va fer. No, no,
1: no va fer.
0: Tot
1: dos que no. I d'aquestes respostes...
3: Que

0: la, la, la, la, la, la.
1: Jordi Dan, campesino, campesino, no te quejes del destí.
2: Sense sobre-la, sabem com és.
1: Però Jordi Dan vol dir que va fer cançons d'aquest tipus durant 40 anys.
2: Però ja molt la sabem.
3: Sí, sí, sí, clar. Aquí estàs tu. M'agrada, Inés, perquè t'he recuperat. Fa un moment estava el Jordi Dan, no? I ara estem. Aquest és el Jordi que mos agrada. És el Jordi que canta en el campesino.
2: Ara sí, que mos agrada.
3: La, la, la, la, la, la, la, la, i deixa el tema de les dones per un altre dia.
2: Exacte.
3: Efectivament. Vinga, anem a passar. No recordarem els marcadors per ara, perquè crec que, de fet, no és necessari. No. Anava a dir. Però us posaré en prova en la cançó Les plantes de la terraza. I la pregunta és... Ja ha dedicat Jordi Dan una cançó a Les plantes de la terraza?
2: 100% sí.
3: 100% sí?
2: Sí, 100%
3: sí. Tu dius que sí, tu ja te la jugues.
2: És una cosa que està en Jordi.
1: Jo dic que no.
3: Tu dius que no. En Xavi diu que no. Vinga, anem a tirar una pista. És una cançó de l'any... 2020.
1: És que no pot ser mai, aquest home.
2: 100% sí, perquè era l'any de la pandèmia i devia estar a casa seva avorrit, que mirava per la finestra i veia les cursioles del veïnat.
1: Però no va morir el 23,
3: en Jordi Dan. És bona, aquesta.
2: Se va fer així.
1: Res, res. Ara l'havia mort, en Jordi Dan.
3: Sí, en Jordi Dan és mort.
2: Jo dic que no és seva.
1: No, Inés, no pot ser així, que vas dir que sí.
3: És a dir, Jordi Dan va morir a Madrid l'any 2021. I aquesta cançó és de principi de 2020.
2: No, Dan, no, ho retiram. No tenia forces, ell.
3: No tenia forces. Dius que no, Inés?
2: Jo dic que no.
3: Penseu que grans artistes actuen fins al final, eh?
1: Sorbera. Ja.
3: Això és un tema.
2: No, les plantes...
1: Com se diu aquesta cançó?
2: Terraza...
3: Una frase. Hoy te he llamado, pero no contestas, luego lo intento otra vez.
2: No, no es chevo.
1: Un poc tòxic.
2: Mosana stay home.
3: Sí, te sona stay home. Per aquí, venga, un altre. Voy a planchar todas mis chaquetas por si te vuelvo a ver.
1: Uf, això sí que és Jordi Dan. Planchar chaquetas d'una persona que...
2: Mosana a Juanes.
1: Que va fer cançons l'any 75.
3: Decisió final?
2: No és d'ell.
1: No és de Jordi Dan.
3: I anem a resoldre...

0: mola molt, això és indicador de que no és en Jordi Dan.
1: No és Jordi Dan, de fet, las veces que te dije basta y empezó todo otra vez, ahora salgo de espaldas en las fotos de carnet, de vos el dia, això no és Jordi Dan. No és Jordi Dan.
0: Quin grup és això?
1: Xavales, un grup, una cançó que m'agrada a mi, perquè per mi és, això és estiu.
2: Ah, sí?
1: Això i Verano, de Carolina Durante, les dues són estiu perfectament.
0: Aquest d'Índia, Xavi.
1: Ah, que sí? A mi m'agrada lo que no se coneix. Vinga, anem a xerrar. Una altra més, cançó, La xica del pòster. I se pregunta, li ha dedicat Jordi Dan una cançó a La xica del pòster?
2: Jo diria que sí.
1: Tu diries que
0: sí? Jo crec que no.
1: Tu creus que no, Inés? Vinga, vos diré una pista.
0: I espero que no, perquè si no aturam el concurs.
1: Vos diré una pista. Any 1980, me falla una mica, aquí hi ha dos, diria. 1982, 82, 83, 81, inicis dels 80.
2: Jo crec que sí, que era una època d'impàs entre en Jordi Dan del 75, un primer Jordi Dan que vàrem veure que se redescobria com a músic, i després ja el 2013 sí? Va canviar.
1: Va canviar. Inés, tu què dius?
0: No, ja dic que...
1: Tu dius que no. Val, vinga, frase. Los ojos com el mar, los labios de coral.
0: Ho faixar molt, Jordi Dan.
1: Sí?
2: Los ojos com el mar i los labios de coral.
1: No s'assemblen les dues a cançó, però bueno, endavant. Sí? Següent frase. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Amame, amame.
0: Sí, sí que és seu.
1: És de Jordi Dan. La Inés canvia, se la juga, aconseguirà menys punts, però...
2: Sí, ja ho he dit al principi.
1: Tu dius que sí?
2: Sí.
1: I d'allà no m'has resoldre...

0: No és en Georgie Dan, deu ser un altre galant.
1: Un galant que nomia Francisco, una de ses veus, bueno, que hem tingut aquí. Això sí vol dir, el missatge de sa cançó, si a tu no t'agradava la cervesa...
0: És que se diu la xica Mateu, del pòster.
1: Sí, no, no, no, de construcció ja no és zero, és menys mil.
0: Home, és de l'any...
1: És de l'any 1980, poc. 82. Jo li he posat 82.
0: 80, poc.
1: 82.
0: Encara no n'havíem après.
1: No. Encara no n'havíem après. Jo no era viu. Jo no li demanaré de construcció a qualcú que quan jo no existia. Bé, següent cançó, que és La Guagua.
0: És d'en Georgie Dan.
1: Perquè ara
2: aquesta
1: està
2: sí.
1: Entrant en el nivell difícil, difícil.
2: Dona d'en Georgie Dan.
1: Dona d'en Georgie Dan. Anem. Un segon, perdó, un segon.
0: Si diu La Guagua...
1: Podem aturar la música?
0: És de les Illes
2: Canàries. Per fet que aquesta cançó és d'en Georgie Dan.
1: No, no, però Xavi Oliver, per favor. Primera frase del guió d'avui. George Myers Dahan, nascut a París, l'any 1940...
0: Però no és francès.
2: A veure, Inés acaba de dir que és de Canàries.
0: És que no és francès, aquest home acaba de ser francès en Georgie Dan.
2: Bé, va néixer... És parisí.
0: Cantant la barbacoa.
1: Sí, perdó, vull recordar l'altra pregunta... Es feia
2: molt antigament, això.
1: Vull recordar l'altra pregunta que m'ha fet en Xavi Oliver, que era... Sí. He matat en Georgie Dan sense saber si és mort. Primera frase. Jo, nascut a Madrid l'any 1940, mort a Madrid l'any 2021. Bé,
2: perdona, Xavi.
1: La Guagua.
2: Greu. No som perfecte.
1: Ho teniu clar o no?
0: Sí, et seva.
1: Et seva. Xavi?
2: No ho sé.
0: Sí, que bé. Sí, que jo ho sé.
2: Ninot, bé, ja seguiré la meva cap.
1: Ninot ja fa la seva aposta.
2: Va, jo també el diria que sí.
1: I en Xavi diu que sí. Bé, any 1975.
2: Sí.
1: Canviau,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
2: va bé,
0: sí.
2: Va bé.
1: Frase 1. La guagua que viene y va, la guagua que viene y va.
2: Que sí, que sí.
1: No canviau, no?
0: Et seva, et seva.
1: Següent frase, perdó, vol dir salta. I viene y va,
2: uf.
1: I viene y va, i va,
2: uf,
1: i viene. No canviau, no?

0: Torre...
1: No sé,
0: no sé, Torre Bruno.
2: He fallat.
1: Torre Bruno. Samo que va entretenir tota una generació anterior a la nostra a través de la televisió.
3: Increïble.
1: En Johnson Conti, Greg Leones, tot el que eren ser les campiones.
0: Però ja sabia que aquesta cançó existia i m'has embuat, Xavi.
1: Ah, punyeta.
3: Bé, per tant, marcadors, 1-0, guany jo, no, de moment.
1: No, he de dir que no ho he encertat. Aquí se n'ha encertat una, perdó, tot dos, que heu aconseguit un punt tot, sí? Dos, perquè l'heu decidit en el darrer moment, i tu, Xavi, tens un extra per haver decidit també en la darrera pista. O sigui que en Xavi du un avantatge d'un, sí? Punt per damunt de Neinas.
3: Molt bé, per tant... Queda...
0: Un moment, perdona, o sigui que era francès,
1: sí,
0: aquest,
1: sí,
0: home?
1: Sí, sí, nascut a París.
0: Però com ha de ser francès una persona que canta la barbacoa, perquè, la barbacoa i carnaval, carnaval?
3: Va venir a viure a Madrid. Va estudiar música, és un super, és un gran músic, en Jordi Dan.
0: Sí, i un altre, sí, sí, que diu... el africano, el chiringuito, el dinosaurio...
1: Exacte.
0: Roses francès.
1: No, sé,
3: no, perquè va haver un negoci.
0: Té una cançó del 2007 que diu, que se diu Me cago en to,
3: ah, sí?
0: Com ha de ser francès.
3: Bé.
1: I a més, és que saps el que passa? Que antigament la gent així o li donava la gana.
0: Ja, ja.
1: I això passava més que ara.
0: Van anar al Conservatori a París.
3: Sí, ben, clar, clar, sí, sí. M'ho va explicar a Maria Antònia l'altre dia.
0: Ah, no me'n recordava.
1: Bé, anem a la darrera prova, on Neinas, sí, definitivament podrà sobrepassar en Xavi amb la puntuació, perquè és la darrera pregunta que tenim. I la cançó que tenim davant és La Duchita. I la pregunta és, Jordi Dan li ha dedicat una cançó a La Duchita?
0: Ja dic que sí.
1: Tu dius que sí, Nas, te la jugues ja.
0: Tot i que no l'he llegit ara en aquest repàs informatiu que ha de fer.
1: Exacte, no estava aquí, en Xavi diu...
3: Jo, si volgués guanyar, sí? Diria que sí.
1: Tu diries
3: per anar
1: que sí.
3: Nines. Però, com que m'agrada el risc, assumir un risc,
1: sí?
3: I guanyar de sobradament, diré que no.
1: Diràs que no.
0: A lo millor tens raó, Xavi.
3: No ho sé.
1: Clar, és que si fessis el mateix que ella... Ah,
3: clar,
1: és que s'ho pensa. O sigui, és la manera de fer trampes amb el xiste.
3: No, no, però jo jo tot sol, no, perquè a l'Ines li és igual.
0: Jo no me mouré.
1: Val, no te mouràs. No,
0: no,
1: te mouràs,
0: jo
1: Nines?
0: Dic que sí, que té. La Duchita.
1: Sí?
0: La Duchita.
1: Vinga, començàvem les pistes. Any 1998.
3: Uf, me quadra, eh?
1: Sí, quadra. Canviar o no canviar el cap de dos, no?
3: No, no, ja fort i no me moguis.
1: Molt bé, frase 1. El limpio i el marrano quieren la misma cosa.
0: Ai,
3: el
0: seva, sí, sí, sí.
3: Sí, la és que és molt marquitzat.
0: Sí, van a lletra, van a lletra.
1: Vinga, frase 2. Estoy aquí en la playa, debajo de una palmera.
3: Seria
1: i si alguien me lo pide, le enchufo la palmera. La enchufo,
3: que?
1: La manguera, perdó, mal copiat.
3: A veure, estoy aquí en la playa debajo una palmera, palmera i si alguien me lo pide, le enchufo la manguera. En Jordi Dan podria ser perfectament ser autor d'aquesta lletra.
1: Com quedam amb això?
3: Nines diu que sí, però ja diré que no, per empatar.
1: Tu dius que no, des del principi, d'anem a sentir...

0: Puchi.
1: Caliente,
2: caliente.
1: Ei, caliente, caliente.
0: Fria. És que
3: fria.
0: No me la sé,
3: Perquè en Jordi Dan ha anat al conservatori i això ho saben fer gran músics.
1: No, no, efectivament.
3: Això és una mostra d'autèntica harmònia.
0: Quina marca, per favor, en Jordi Dan.
3: Bé, voleu que has de passar sense puntuació?
0: Per favor.
3: Sí. Perquè aquí
0: quina
3: clarament...
0: Quina pallissa te dona. Ah.
3: Hi ha un guanyador.
1: I n'esté permès empatar, és a dir...
0: Sí, clar.
3: Sí. No diguem qui ha permès aquí, però aquí Xavi Oliva ha fet un punt amb una de les primeres preguntes, després un punt ho ha aconseguit tot dos amb una de les preguntes d'enmig, després
0: l'Ainet se l'ha jugat
3: en 5 punts a la darrera pregunta i en Xavi Oliva ha dit...
1: No. Això no ho havies dit, que eren 5 punts. Clar,
3: ja vos he dit, quan menys canvieu, més punts vos en dureu.
1: L'Ainet m'ha guanyat per 5-1.
3: L'Ainet t'ha guanyat 5-2. 5-2.
1: No. Com el Barça-Madrid fa molt
0: anys. Monato, t'he fet. Monato, mira quina cara li
3: posa. Ja està, però sabeu què és el que passa?
0: No li agrada gent perdre.
3: Que aquí, en realitat, qui ha guanyat...
0: Ets tu.
3: Ets l'estiu.
0: La pregunta era, tens l'estiu dins tu?
3: Efectivament. I heu demostrat que, com a mínim, vos heu pres molt més seriosament del que pensava aquest concurs.
1: Sabeu qui ha guanyat, en realitat?
3: Qui ha guanyat?
1: Ara ho pensava. La família d'en Jordi Dan, perquè segur que feia molt de temps que no cobrava royalties.

0: duchita.
1: Ei.
0: Una duchita.
1: Ei.
2: Bueno. Crec que justament no és una altra part de la cançó que no està dient. Xaman, què diu?
3: Una trompeta.
2: Musical.
0: Xavi Pou, ha estat un plaer compartir aquest curs amb tu aquesta temporada. Mos continuaran sentint en aquesta nova temporada a partir de dilluns, tot i que nova gent entre nosaltres.
2: No, nova gent entre nosaltres, però m'atendeu en esperit.
0: Exacte.
2: I en coneixement.
0: Gràcies.
3: Moltes gràcies, Xavi Pou.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé. I molta sort a la nova temporada.
3: Moltes gràcies, estimat.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: bé, idò, continuem aquí a Xiu Xiu. Queda res mitja horeta per acabar aquesta temporada de Xiu Xiu, perquè resulta que dilluns començam nova temporada, ja ho sabeu, en nou horari. Estarem amb vosaltres cada hora baixa, cada fosquet, de 5 a 7, aquí a Ivetra Ràdio, com sempre, els mateixos, mateix format, mateixos riures, però diferent horari. Per tant, podríem dir que ha arribat al final, no ho sé. No és un final.
1: És un finalet.
0: És un punt.
1: És un punt,
0: punt i a part. Però ja està.
1: Sí.
0: És a dir, en fer una festa? Fem una festa? Sí. Que seria festa de final de curs, de final de temporada?
1: Home, és el darrer programa, és la temporada. Ja ha estat un any molt intens. Han passat moltes de coses.
0: S'ha de celebrar.
1: És a dir, com que mitja baixança persiana. És a dir, però com a tots els bons finals, men, llevem un segon de música.
0: Sí, sí, sí.
1: És el final. Però com tots els bons finals, poden ser o feliços o mancos feliços. Aquest és feliç.
0: No és un final.
1: És un final de temporada.
0: Pot ser una festa de final de temporada. Fem una festa?
1: Sí.
0: Vinga. Festa!
1: Benvinguts, siau, a la festa final d'estiu de Xiu Xiu.

0: les 5 casetes, hora baixa de Foscotes, mateix programa de sempre, carregat de xiu-xiu.
1: Exactament, ja ho sabem, ha estat una temporada molt intensa, han passat moltíssimes de coses, un bon moment per mirar enrere i saber què ha passat enguany. Eh?
0: Vinga, festa de final de curs.
1: Festa de final de curs, tu i jo tots sols.
0: Recollim memòries.
1: Exactament.
0: Clar, som tu i jo, tampoc.
1: Però bé, és una festa, arra, tots junts, i la Marga els hi fes contra el temps.
0: I tots els oients que vos escolten, per favor. 971-13-99-00. Si vos voleu unir en aquesta festa en directe, telefoneu-mos 971-13-99-00. No vos va bé aquest horari nou que vos han posat? Queixeu-vos. 971-13-99-00.
1: Com dèiem?
0: Mos voleu dir coses a millorar? 971-13-99-00.
1: Però bueno, és un bon moment, com dèiem, per mirar enrere i saber què ha passat enguany. Eh? Crec que considerem Inés en el titular. És un titular.
0: Quin titular?
1: I és que és en Jordi en nostre.
0: Ai, en Jordi.
1: El nostre àngel de la guarda.
0: I tant.
1: Un bon fitxatge que mos ha deixat moments entranyables, com per exemple, recordes aquell dia que per celebrar Sant Joan.
0: Sí.
1: Va fer això.
0: Sí, va fer això.
2: Ole!
0: Ole!
2: Ole, Jordi!
0: Ole, Jordi! Ole,
2: però...
1: Sant Joan, dius ole! Amb aquest dia
0: és que m'ha fet molta gràcia. En vez de dir visco, va. Ole!
1: Super solemne.
0: Sant Joan!
1: Exactament. Bueno, en Jordi avui fa vacances.
0: És de vacances,
1: és per Europa.
0: Però l'enyorant molt.
1: L'enyorant molt, però en Jordi té FOMO, m'ha dit. M'ha enviat
0: un
1: WhatsApp.
0: FOMO?
1: Escolta, tenc FOMO. Tenc ganes de ser allà amb voltes en aquesta festa final de curs.
0: Exacte.
1: I m'has deixat un missatge. Pues un missatge que és un poc trist. Bé, escolta.
0: Què li passa?
3: A veure, companys, tots aquests mesos, a xiu-xiu, ni una sola festa, i ara que ja som a Cracòvia, aquí, gaudint del paisatge, me deus que feis una festa de final de curs? Què vol dir això? Quin fomo, no? Bé, jo ja venc a tope per dilluns, vosaltres avui feu el que vulgueu, i ja tornem per aquesta nova temporada a tope. Samba!
1: I l'han sentit en Jordi, torna a les totes dilluns, eh?
0: Sí.
1: Està molt
0: Xavi,
1: il·lusionat.
0: Xavi, posa'm un ganxito.
1: Exactament, festa de final de curs.
0: És que estàvem aquí amb els ganxitos, amb els sàndwichs de...
1: Bocadèlia.
0: Sí, sobre de foie gras. Sí, sí.
1: Bé, exactament.
0: Com les nostres festes.
1: Efectivament.
0: Bé, és veure que ha estat una temporada intensa a xiu-xiu, perquè són 10 hores de ràdio en directe cada setmana, fent i desfent, i aquestes 10 hores setmanals han donat per molt.
1: Sí, han donat per molt. No sé què passarà, mantenim aquestes 10 hores, el que passa que ara seran d'hora baixa.
0: Sí, però jo no sé si tu, Xavi, canviaràs l'essència o no.
1: Sé.
0: Que realment som molt nosaltres mateixos. I t'he de dir, Xavi, que tu, els oients ho saben, no has desaprofitat cap oportunitat per presumir. Tu t'agrada fer-te xula?
1: No, m'ho vas dir un dia que eren xula.
0: És una mica xula. Escolta-ho.
1: Margalida, quina sorpresa. Deu ser ben important, això que m'has de dir, per haver vengut amb la camiona fins a ciutat. Però què és el que te fa clic? Què és el que fa clic i te diu, escolta, jo he de viure aquí. La situació, el monstre de l'estova... La primera vegada que va presentar aquesta cançó a un auditorium se va haver de girar quan el van aplaudir perquè no ho veia.
4: Motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
1: IB3 Ràdio, entrevista. Coneixeu el cotxe? Bastant furious.
0: Dean Gallagher.
5: Hello, hello, everybody.
0: Hello, Dean, how are you?
5: Estoy muy bien. Estoy muy bien.
1: Hola, buonasera.
6: Hola, ¿qué tal?
7: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
0: No és
1: xulo,
0: és graciós.
1: Bé, tampoc tant.
0: És molt graciós.
1: Bé, ha crescut una mica, un poc de samba, no?, marcar cifra,
0: venga,
1: perquè, clar, aquesta festa...
0: Ara,
1: molt bé. Molt bé, molt bé, un programa, efectivament, xiu-xiu, ja ho sabeu, musical, un programa... Què passa ara?
0: No, que aquesta festa m'està encantant.
1: Un programa musical, dinàmic, de fet, cantant. Ballant,
0: sí,
1: a les totes, Neines, per exemple, ha protagonitzat a momentarros musicals. Això és així. I com aquell dia que jugàvem a fer música, i ella feia de cosina gran...
0: No me'n record.
1: Jo aquell dia vaig riure molt.
0: Què va passar?
1: M'has fet riure molt tots aquests mesos, però aquell dia vas riure especialment.
0: Què va passar?
1: I això va passar.
0: Això, perdoneu que m'ho digui... Això és un rap? Lluís, gràcies. Atura tot. Atura
8: gràcies,
0: tot.
8: Suárez.
0: Atura tot. Estau rapejant? És a dir, el reggaeton, per exemple...
8: El reggaeton, Lluís, sí. Són del 84.
0: Són cançons, com per exemple...
8: No hi ha ningú. Deixa'm veure que faci reggaeton.
0: Mirau, un reggaeton, per exemple, és aquesta cançó, Lluís, a veure-me.
3: From Bunyola to the world.
8: La in, està in.
1: Va, 3, 2, 1, ara.
0: Jo no en sé. És com... A veure que... A veure que... Mira, bona, posa una
8: altra. La
0: in
8: està in.
0: Sí. Per favor. Home, posa això, Xavi. Moltes gràcies per haver vengut.
9: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
0: Hasta con todo, gràcies. Hasta con todo.
1: Sí, molt bé.
0: Aquell moment d'Aste con todo, ho hem d'explicar.
1: És molt bo, explica-ho.
0: Què passa? Entrevistàvem
1: a uns joves que havien fet un joc en Pokémon.
0: Sí.
1: D'acord? I tu, per acabar, per fer una cluca de tadull, a la sèrie que diu Aste con todo, Pokémon, Aste con todo, els hi vas fer la broma per tancar l'entrevista.
0: I no la van agafar.
1: No,
0: van quedar callats.
1: Va ser un poc estrany, però bé, que ens passa molt, sovint. Va passar molt.
0: I allò de reggaeton, que és que vosaltres vos vareu posar a fer reggaeton, entre cometes, i repetjàveu. I jo vos deia que no ho estàveu fent bé.
1: Però el moment en què tu vas voler intentar...
0: Sí, no, tampoc ho vaig fer bé.
1: No, bé, Inés Mateu, ella...
0: Estimats oients, perdoneu.
1: No, és que és fantàstic, Inés, me'l fas passar molt de gust. Bueno, però hem tingut també altres perles d'aquesta temporada, Inés, com per exemple aquests dies d'estiu, que es fuen aquesta xafogó, aquesta humitat. Inés, no té res més millor a dir que...
0: Perquè nosaltres som persones tan serenes que no tenim calor.
9: I radiau...
0: És que la calor psicològica.
1: La calor psicològica.
0: La gent sap que ja ho he dit de broma.
1: Sí, evidentment
0: això,
1: que sí.
0: Això espera, això espera.
1: De la mateixa manera que la gent sap que no ets cronòfoba.
0: Cronòfoba, és vera que ho som.
1: Mem?
0: Escucha, yo, a mí me pasa también.
10: Eso es un síntoma claro. Yo creo que es posible que seas cronòfoba.
1: Un síntoma claro, te va a dir,
0: Això era un periodista que ha fet una investigació, un periodista, de fet, reputat, fa feina a El País, a Madrid, que va investigar perquè tenim la sensació de que els temps mos passen molt aviat. I que si tens aquesta sensació que et provoca ansietat, tens cronofòbia.
1: Cronofòbia.
0: I a mi me va dir que era cronofòbica.
1: Idò. Però, bueno, arribats en aquest punt de festa, en què tot apunta que ja comença a caure, manquen, en realitat, són les 21:42 minuts. És a dir, falta molt poquet, molt poquet. Falten de 8 minuts perquè acabi aquesta temporada.
0: Bé, encara
1: queda
0: la redifusió.
1: La redifusió, exactament. Però també els
0: hi
1: mancaran de 8 minuts.
0: Però físicament no hi serem allà.
1: No hi serem. Però, bueno, mos hem de posar una mica seriosos, si volen ja la música, Marga Cifra, perquè...
0: S'ha acabat la festa.
1: Tu ets la directora d'aquest programa, i aquest programa hi som. Tu, ets tu, és en Jordi, i després hi són jo també, d'acord? Som aquest trident. Molt bé, però després hi ha un estol de gent que també fa possible que això sigui el que
0: és. I tant. Els nostres estimats col·laboradors que en venen dos cada dia.
1: Exactament, i se m'entendran.
0: Exacte. Tothom continua.
1: Exactament.
0: Tenim
1: bueno,
0: aquesta sortada.
1: I ha volgut també ser en aquesta festa de final de curs. Hem volgut ser.
0: No, és que faltaven ells,
1: clar. I m'han deixat, evidentment, un missatge.
11: Què passa, xiu-xiu-xararlos? Amb ganes de xiu-xiu-arrelatjar i d'aquesta temporada ve ben carregada de xiu-xiu-arrelatjar.
12: Estimats oients, estau atents perquè si aquesta temporada ha estat una festa, esperau a la següent.
13: No sabeu lo guai que serà aquesta pròxima temporada perquè m'estan passant moltes coses i som molt fortes.
14: Aquí tothom canta per aquest final de temporada, xiu-xiu! I si ja és l'únic que me diu que l'any que ve serà millor. Així que serà així.
15: Ué, nova temporada, xiu-xiu.
16: Un horari diferent, però el mateix bon rotllo de sempre.
17: Vinga, va, no farem esperar més. Confirmant la renovació de la secció des de la banqueta.
18: La moció que promet una nova temporada de xiu-xiu només se pot acollir amb una expressió del diccionari català-valencià-balear que diu a qui no li va gustar una nova temporada de xiu-xiu, a qui no li va gustar.
19: Que si vos ha agradat aquesta temporada, no vos desconnecteu, perquè la pròxima ve millor i amb moltes sorpreses.
20: Ara riurem una miqueta més prest, d'hora baixa, i com ja vos vaig dir, el pròxim, aquell gran moment, serà el número 100.
21: Seccionades tot.
2: tornen carregades de preguntes, poques respostes i molta filosofia de souvenir.
21: Preparada per la nova temporada on durem molts de xiu-xius musicals. Vos espero tots els dijous a les 5 i mitja.
22: Jo he tingut molts animals a la nostra, però en vàrem tenir un, o sigui, era un moix d'aquest que vesteix a Puigarrer i va de casa en casa i tal.
1: Idò, estimats oients, això és possible, ja ho sabeu, gràcies a Madonna d'aquesta possessió que xiu-xiu que és Nines Mateu, en Jordi Suárez, jo també, després els col·laboradors.
0: Clar que sí.
1: Ja ho sabeu, dilluns qui ve comença la nova temporada a IB3 Ràdio Xiu-Xiu, de 5 a 7 de l'hora baixa de Fosquet, el mateix programa de sempre carregat de xiu-xius i sempre sota la batuta d'aquesta directora que és la nostra estimada Inés Mateu Parra.
0: Gràcies, Xavi.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies. La veritat és que tenim un equip esplèndid i jo crec que això se trasllada, ho traslladam en els oients i és allò que volem continuar fent. Estar amb vosaltres, entretenir-vos, alegrar-vos aquesta vegada a les hores baixes i realment quan vulgueu, que sempre mos podeu escoltar a la carta. Així que gràcies per ser-hi, com sempre deim al final del programa, però avui encara...
1: Encara no ha acabat.
0: No ha acabat la festa.
1: Perquè aquesta... No, aquesta festa, mem. Aquesta secció, que és aquesta festa... Sí, no?
0: No, però la festa continua.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
0: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com això? Com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Cala play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls. Xiu, xiu.

0: Continuant la festa, però cada darrer dia de la nostra setmana hem de connectar amb un amic o amiga del programa per saber què farà aquest cap de setmana, que crec que també hi haurà bastanta festa. Realment, en aquesta secció el que feim és anar a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I avui connectam amb un vinicelamer amic del programa, en Llorenç Piti. Llorenç, com estàs? Bon vespre.
1: Bon vespre, com estan? Molt bé, vosaltres?
0: Molt bé. Tu estàs nerviós perquè jo crec que no sé si pràcticament donareu atxús a les festes ben aviat, o no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Ara ja mos comença a picar la panxa i tenir aquests nervis que ja començam amb les festes de primar d'enguany. Un poc especials enguany que ha de 60 anys de festa.
0: Que bé, que bé. Escolta, quin és el teu moment preferit de totes les festes?
1: Jo crec que el dia dels trepitjadors. El dia dels trepitjadors és que m'ho he sentit més nostre i és que és més emotiu per la gent de Vinicelam, jo crec.
2: Mm-hmm. Llorenç, mem, això com anirà? Demà que passa, després de festes, t'encanta, si no vaig errat, que comença el dia 5 de setembre, és així?
1: Bueno, sí, oficialment suposo que sí, però bé. Ara ja t'he dit, demà organitzam Joves Destruï, organitzam el concurs de Fideu de Bermà, que és com a, diguéssim, el primer acte que nosaltres ja consideram dins el marc de les festes de Bermà, i demà pràcticament ja se dona l'excusa en aquest mes que tindrem per davant de festes de Bermà.
0: Per tant, demà concurs de Fideus de Bermà, organitzat, sí, per Joves Destruï. Llorenç, Què tenen un bon Fideus de Bermà? A veure, mem.
1: Un bon Fideus de Bermà, jo crec que el més important és que t'ho sentis. Que te sentis que era un plat teu i que t'identifiqui, que era un plat que m'ho identifica a tots. I després, a partir d'aquí, una bona carn, jo crec que és el més important. Uh-huh. Carn de xop vell, que diuen aquí.
0: Molt bé. Tu el faràs tu o demà ens menjaràs?
1: No, demà mos toca menjar i mos toca organitzar, que són... Demà tenim 25 grups que s'han apuntat, uh-huh, i tots estan allà a la plaça, mos toca organitzar, bueno, tot, hem jurat, i vigilar que tot vagi bé. Demà me tocarà menjar-ne.
0: I després hi ha un pot de festa?
1: Sí, després hi ha un pot de verbena, duim un parell de grups i jockeys també, i ho aprofitam per...
0: Molt bé. Sempre estàu de festa, Vinicelam, oh? Comencen aviat les festes.
1: Sí, i ara ja no són cap nins i ja m'ho espero un poc més, però bé, és aquí on hem nascut i hem de tirar cap endavant.
0: I després de tants anys de festa, com dius tu, recordes alguna anècdota? Bé, no us tenir moltíssimes. O record d'algunes festes del Bermà que t'hagi passat o que puguis contar al manco?
1: Sí, bueno, una que va ser bastant especial, no per... Pues gaire tan bo, va ser un any que en el pregó de les festes, en el xupinasso que diuen nosaltres, no se m'ha ocorre millor idea que arribar al balcó de l'Ajuntament en tirolina. I justament la meva tirolina no me la van frenar del tot bé. I vaig acabar amb un bon trau allà. Ostres. Davant tot el poble. Però bueno, després ja t'he dit que aquest dia tens energia per reposar-te i van tornar.
0: Ho crec, mare meva. Crec que tot Vinicelam se'n deuen recordar.
1: Sí, va ser... Sobretot amb mon pare i mon mare. Ho crec.
0: De fet, teniu tanta energia que fa uns anys vos vareu presentar a un concurs de molt conegut, que és el Grand Prix, ho direm.
1: Sí.
0: No sé si on ha quedat això. I vos hi tornaríeu a presentar?
1: Bueno, el tema és que en principi si ja has concursat ja no ja no pot tornar a concursar, però sí, m'ho van passar molt bé, van arribar a la final, van perdre, però bé, van passar un parell de programes guapos en la gent d'aquí i bé. No ho volia dir, però ho diré, varen perdre, hi va haver un pot de mano negra, però bueno.
2: Ja poden dir això, no ho varen dir ja. Ja poden dir.
1: Ha prescrit, ja. I en Ramon García no m'ho escolta, crec. I si m'ho escolta no m'ho entén. O sigui,
2: I si qualcú li explica, m'ho és igual, Ramon, va ficar sa mà.
1: Exacte.
2: Cago en mena, telefonarà amb la televisió espanyola. No, fora broma, Llorenç, mem. Per tant, aquí com som una mica xafarders, m'ho has explicat que faràs dissabte, un poc de tru, i comença un poc a encalentir motors, i diumenge què passarà?
1: Bueno, diumenge, primer de tot m'aixecarem el dematí amb un pot de mal de cap, supos, i res, haurem d'anar els joves de Suís a replegar a plaça, a mirar que tot hagi anat bé, que, bueno, replegar tot el tema de les barres, de les taules, de les cadires i tot això, que això també és feina que molta gent després no ho veu, saps? Que, però és... Ets la feina que costa més, que ara els hem demanat allà i deixar-ho tot, com si no hagués passat res perquè la plaça pugui tornar
2: clar
1: a ser plaça. I res, després, normalment, en el grup de joves per dinar o marxem un poc a qualque puesto i en sol ser dia de migdiada després, en haver dinat. Aquest diumenge et solen ser de sofà i aire condicionat després.
0: Molt bé.
1: Exacte.
0: Vinga, ara que m'has contat el teu cap de setmana, te farem les preguntes clau del test del cap de setmana.
1: Super.
2: Molt bé, Llorenç, en aquesta secció sempre demanem quin creus que serà el teu moment top i el moment flop d'aquest cap de setmana.
1: El moment top serà quan el primer grup de la verbena se pot tocar i jo ja tingui una cerveseta en sa mà.
0: I el flop?
1: I el flop segurament serà quan me soni el despertador diumenge, que m'he d'anar a reconar a la plaça.
2: Ben bé, sí, ja ho pot ben dir. En quina emoticona definiries el teu cap de setmana?
1: Amb un rem i un cova blau.
2: Molt bé.
0: Oh.
2: Molt bé, molt agrada. I quina serà la foto del teu cap de setmana, Llorenç?
1: La foto serà amb un bon tassó de vi i un bon plat de fideus davant.
2: Molt bé, ara en aquesta hora, si no encara no menjar res per sopar...
0: Per
2: panxa...
0: berenar, si vos escoltau dilluns.
2: Exactament, la panxa vos deu fer renou, com jo. I quantes hores calcules que dormiràs?
0: Poc.
1: Cinc horetes, jo crec que dormiré.
2: Entre dissabte i... És a dir, comptant dos dies, de dormir...
1: Ah, va, comptant dos dies.
2: Dos dies...
1: 10, 12, jo crec que sí que ho
2: diré. M'agrada, està bé.
0: Vinga, Llorenç, vinga, un missatge per qui mos escolti a la redifusió de dilluns a les 6:55 des de matí. Tu imagina com a cara el dilluns a les 7. Què li dius a aquesta gent?
1: Bueno, ànims al lots, que aviat tornen a ser divendres.
0: Llorenç, Piti, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I molt bones festes de germà, però segurament tornarem a xerrar, Llorenç, per setembre llarg.
1: Perfecte, i sabeu que estàu convidats sempre.
0: Gràcies, adeu.
2: Vinga,
1: adeu, vagi bé.
0: La gent de Binissalem és fantàstica, la veritat.
2: Sí.
0: I això que coincidim una mica nosaltres en festes, Bunyola i Binissalem. Però són pobles agermanats, faltaria més. Bé, Xavi, ja està?
2: Ja està, fins aquí, eh?
0: Escolta, darrer divendres a les 10 del vespre.
2: Increïble.
0: Moltes gràcies, estimo, et sentiu a les 7 de matí també. Mos trobareu a IB3 Ràdio, ara, a partir de dilluns, d'aquest dilluns, a les 5 de l'hora baixa i fins a les 7.
2: Però importantíssim, gent de la redifusió, que saben que sou molta, que m'ho escoltau, la redifusió també se manté.
0: Exacte.
2: És a dir, nosaltres serem en directe de 5 a 7, però mos hi tornareu a trobar a les 5 de matí i fins a les 7 de matí, per donar pas en els serveis informatius.
0: En verd de Fideu del Vermà tindreu xiu-xiu.
2: Xiu-xiuet, per amunt i per avall, de matí, l'hora baixa.
0: Com vulgueu, aquí som.
2: I si no, a la carta, també. I si vols un podcast, ja és podcast de xiu-xiu, també.
0: A veure,
2: xiu-xiu
0: la terminal. És que hem arribat en el xiu-xiu número 462 i ara continuarem acumulant 462, 462...
2: Jo me'n vaig de cap de setmana. Jo demà no vinc a fer feina.
0: Molt bon cap de setmana a tothom. Adeu. Gràcies per ser-hi.
3: No sé, ja si vols que te xerri més, me'l poden veure, o jo què sé, el que tu vulguis, d'acord? ¿Vale?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Demà a les 7 del vespre, Palma tornarà a sortir al carrer en contra de la massificació turística. Serà en format cadena humana per reclamar mesures contra la saturació, convocada per l'activista Madó Farta, el GOP i Terra Ferida. Serà des de Plaça d'Espanya fins a Consolat demà. Els infants sarauís que han participat enguany al programa Vacances en Pau s'han acomiadat en una festa a la plaça de Cor de Palma. Durant dos mesos, una trentena de nins i nines han gaudit d'un estiu allunyats de les dures condicions dels campaments de refugiats a Tindouf, Algèria. La presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí, Catalina Rosselló, ha destacat que fa 39 anys que els nins i nines refugiats poden gaudir d'unes vacances en pau, així com accedir a serveis mèdics bàsics.
2: El balanç de vacances en pau d'aquest dos mesos ha estat positiu 100%, tant la convivència amb les famílies, que ha estat molt bona, com els objectius complets, que ens han passat les revisions mèdiques.
1: I qui continua de festa són els dimonis de Sant Joan. Al matí els han condemnat i tancat, però un any més s'han tornat a escapar. S'han escapolit del corral de l'Ajuntament, han sortit molt enfadats i han repartit granerades a tots els que s'hi han posat pel davant. És una festa que va néixer el 2012 i representen els set pecats capitals. Enguany, amb reverències cap al de la peresa, que no en tenia gens per encalçar els santjoaners.
3: M'encanten els dimonis de Sant Joan.
4: Tenim un poquet de por. Home, ho passant pena que no mos pegui.
5: Bueno.
6: Ja me fan por, me fan de por.
5: Han de rebre un poc, a lo seu.
7: Qui no val pols que no vagi cera.
1: A les portes del cap de setmana el temps s'estabilitzarà amb cels més destapats i menys pols en suspensió. També a partir d'aquesta matinada, la EMET desactivarà la vista taronja per rissagues que avui han causat desperfectes a zones com Cala de Sant Andreu.

i a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. I B3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Comença IB3 Música en concert. El punt de connexió dels directes sonors a les illes.

0: Benvingudes, benvinguts, una setmana més a aquest espai en què la música en directe que es manté viva sobre els escenaris és la protagonista absoluta del nostre temps. Avui vos recuperarem les cançons que Joana Serrat, junt de Great Canyoneers, va portar a l'escenari exterior del Baluard de Palma com a part del cicle Sons de nit 2020. Escoltareu, idò, el primer reencontre amb un escenari per part d'aquesta artista catalana després de l'aturada en sec que la pandèmia va provocar a una de les artistes més interessants del folk pop indi català. Comprovareu també avui la veu molt poc comuna d'una compositora diferent que, en format de banda al complet, sap vestir de sons americana un espai acostumat en aquest tipus de cançons com és el Baluard de Palma. De fet, un disc treballat a terres yanquis junta el productor Israel Nash, amb qui poder polir aquest esplèndid so de la catalana, és bona part del concert que escoltareu avui. Un directe enregistrat el 23 de juliol de 2020 que vos portarem ara mateix a casa si quedeu amb nosaltres. Comença IB3 Música en Concert aquí a IB3, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Hola, bona nit.

Bé, doncs, tocaré algunes cançons noves, si us sembla bé. La veritat és que va ser el 2019 que vaig anar enganxant bastantes, podia obrir per diferents grups. Vaig fer una gira a Anglaterra, en la qual vaig obrir doncs, per l'Israel Nash i també pels The Lines i després més tard pel Ryan Bingham. I em vaig trobar doncs, que estava composant cançons a la furgoneta. Viatjava amb ells, els acompanyava, cosa que estava molt bé, poder que et portin amb la mateixa furgoneta i no haver-te de buscar la vida. I per primera vegada doncs, em vaig trobar que era sense poder tocar la guitarra, doncs escrivint una cançó. I n'hi ha unes quantes. Aquesta és una que parla de... Ara que som estiu, es diu Summer Never Ends, l'estiu no acaba mai. No sé si us ha passat mai a vosaltres de tenir aquesta nostàlgia de quan éreu... Bueno, suposo que hi ha gent encara molt jove, però de quan teníeu els 20 anys, que semblava que allò del temps no existia. Doncs aquesta cançó parla d'això.

Moltes gràcies. M'agradaria convidar la banda a pujar una altra vegada aquí amb mi a l'escenari. Així que un aplaudiment per Berni Sánchez. Vidal Soler, també a la guitarra elèctrica i coros. Toni Serrat a la bateria. I Rubén Alcázar al baix.

0: I acabam aquest recorregut d'avui en què IB3 Música en concert vos ha portat a casa vostra el que fou el directe de Joana Serrat en The Great Canyoners, un directe fet en el baluart de Palma el 23 de juliol de 2020 i que va acostar la música americana d'aquesta gran intèrpret, gran compositora catalana. Fins aquí arribam, ens trobam en les freqüències d'IB3, la ràdio pública de les Illes Balears. Fins llavors, molta música, adeu, a reveure.
1: I, bueno, doncs això, cançó d'estiu i concert d'estiu, esperem que no sigui l'últim de l'any, i això, moltíssimes gràcies.

Tento el número 1222. Avui que et Sant Agustí ha estat al Coso, a Falanich i a l'hora baixa hi ha la sortida rabiosa dels dimonis de Sant Joan. Avui, però, fa 242 anys que moria Juníper Serra.

0: Idoi Felanitx, avui de matí ha bullit de festa amb el Coso i la resurrecció de la Quica, de la Superquica, i avui hora baixa en la revela de Sant Joan de Gollat, els dimonis rabiosos santjoaners aferraran, com fan cada any, llanderades i garrotades a vola. Però ho deien tal dia com avui, però de fa 242 anys moria a Califòrnia el mallorquí més americà, el frare franciscà Petré Juníper Serra, nascut a Petra el 1713 i canonitzat per l'Església Catòlica. Juníper Serra va ser el fundador d'un total de 9 missions a l'Alta Califòrnia i en va dur la supervisió directa entre els anys 1769 i 1782, i entre les quals hi ha la de Sant Carles Borromeu de Carmel, al comtat de Monterrey, que va ser la seva seu central i lloc on el pare Serra, a qui canten en aquesta cançó els Ànimos Parrec, està enterrat, i que precisament aquesta missió la va fundar el 3 de juny de 1770, fa ara 256 anys. Avui fa 242 anys, però, que moria Juníper Serra. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

Passen 7 minuts de les 3 en punt. Com estàu? Ben retrobats a Tentol. Avui és divendres, ja, final de mes. Acabam aquestes vacances que hem fet aquí a Tentol, aquestes vacances intenses que han tingut cada dia, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 del capvespre, que vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Vos hem acompanyat durant

0: Bon dia, Miquel. Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: Ara,
1: bon dia.
0: Miquel Madés, que ja ho havien dit.
2: Clar. Pot ser.
0: Clar,
2: pot
0: ser, Maria, sí, sí. Va partir de vacances juliol i pot ser que ja avançàs.
2: Crec que sí, crec que sí.
3: Bé, però està bé, recorda-ho.
0: Aquest canvi d'horari.
2: Sí, està bé, recorda-ho.
0: Sí, aquest canvi d'horari que tindrà Tento a partir de dilluns perquè començarem a la mateixa hora, però arribarem fins a les 5, de 3 a 5. Uh-huh. Dues horetes de directe, com fem sempre. Avui, per tant, és el darrer dia d'aquest mes d'agost en què fem aquestes 3 hores fins a les 6, en què hem recordat aquesta festassa que hi ha hagut a Felanitx i que encara hi ha.
3: Bé, encara
2: sí. Això... Sí, encara sí, queden bastantes hores. No?
0: Sí, el Coso, la Quica... També aquesta festa esperadíssima que bullirà avui a hora baixa amb els dimonis rabiosos de Sant Joan.
3: Rabiosíssims.
2: Ben rabiosos.
0: No, rabiosíssims, això mateix, perquè no van
3: de bromes.
0: De bromes. No. I també hem recordat la mort avui, dia 28 d'agost, però del 1784, de Juníper Serra. Aquí cantaven uns Sant Joaners, com són els Ànimos Parrec, que sentíem ara fa uns moments. Bé, no hem pogut anar en el Coso, no sé si anireu en els dimonis, a la sortida dels dimonis rabiosos.
2: M'hi han convidat, però és que la darrera vegada m'han pegat fort. I em fa por anar-hi. Crec que quedaré a poble.
0: Te varen arribar, però...
2: Me varen arribar fort.
0: En la llendera.
2: En la llendera.
3: Va sí, rebre fora a Bacercat, tampoc.
0: I aquella senya queda, sorpresa, queda setmanes, eh?
2: Sí, sí, un període de setmanes.
0: Si no queda, aquella marca.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, què tindrem avui a Tento'l?
3: Idò, començarem com fem cada dia jugant a la batussa i avui anirem fins a Lloret perquè dissabte és la festa del sequer. Uh-huh. Dilluns hi feien el taller de secar figues i avui, com a Sus, a les 6 de l'hora baixa hi ha una visita guiada a la finca de Sant Montnou i a les 9 del vespre el pregó del sequer d'enguany, que és a càrrec de Miquel Munà Vallcaneres. Figues.

0: De la festa del sequer, els figuerelers pels figuerelers, del Mercadet, les exposicions o de la representació del Quedo, en xerrarem amb Nando Mesquida, que és el membre d'Arcufi, que és l'associació per a la recuperació del cultiu de la figuera.
1: Exacte, tota aquesta festa del sequer, que un any més tornarà a omplir de festa i alegria i figues Lloret de Vistalegre, que és una de les festes del calendari de final d'estiu més interessants, més importants
0: que hi ha en el pla.
1: Sí.
0: Perquè normalment era principis de setembre, però amb aquestes calorades les figues ja no aguanten tant.
1: Ja se va avançar, sí. Ja és un fet que varen tractar aquí a Tento, el de fet l'any passat, que per mort d'aquestes altes temperatures, clar, les figues no esperen, i pareix ser que les figueres tampoc. Em varen xerrar fa unes setmanes
0: amb en
1: Tomeu Mesquida nostre.
2: Aquest cultiu de...
1: Ah, sí?
2: Perquè ha vist un vídeo per Instagram,
1: sí,
2: del Berraco, que va venir ahir,
1: sí,
2: en Martí,
1: sí,
2: que ha batiat en la porcelleta. I no amb Tento'l.
1: I ha fet un...
2: Ha fet un vídeo, sí.
1: A veure si el podem repescar en aquestes 3 hores i l'han de posar.
2: Sí.
1: Ha fet un vídeo perquè ha batiat.
2: Ha batiat a la porcelleta.
1: A la porcelleta, com a Tento'l.
2: Sí.
0: I li ha posat...
2: Sí, un llacet rosa.
0: A conjunt.
1: Ah, sí, no està molt, eh? No ha esperat ni 24 hores.
2: No.
1: Ell, quan s'ha aixecat,
2: després d'ahir,
1: d'haver vengut per Tento'l, i d'ahir ha batiat aquest animaló com a Tento'l.
0: Ja ho va dir, que s'hi posava prest, també.

0: A fer feina.
1: L'haurem de visitar, eh?
0: I tant.
2: Jo crec que sí.
1: L'haurem d'anar a conèixer.
2: Jo crec que toca.
1: Bueno, i de festa en festa, i de la festa del Saquer, que comença a Lloret i que t'entrà el dia gran demà, avui també ens endinsarem en una altra festa, però que és avui, com dèiem.

0: El dimoni no li fa por a aquesta olota, no. Però de Sant Joan jo crec que sí que n'hi faria.
1: Una banda bromes allà, a Sant Joan, clar, xerra avui... de solla.
0: No? Exacte, no. Solla no sé si fan por, sí, però a Sant no. Joan sí, ja vos ho dic sí. Jo. Avui fan la sortida rabiosa a les 7, el dimoni de Sant Joan, per Sant Joan de Goiat, que és demà. És un dels moments més intensos i esperats d'aquestes festes patronals, i els dimonis del Centre Cultural, acompanyats pel xeramier de Sant Joan, ompliran els carrers de música... I el guió posa emoció, però jo no sé si és emoció. És...
2: Passió. Passió.
0: No sé què és. Una guerra, per això jo.
1: Bé, això, clar.
0: Garrotades per tots.
1: Sí. Música i emoció, sí. Ho diu l'Ajuntament, perquè això, sí, està...
2: Home, per Sant Joanès
1: està extret del programa de festes, però, clar, ja diríem, música i corregudes...
0: Violència. Sí.
1: Ui, violència, sí?
0: Sí, sí, peguen fort.
1: Sí, música
2: clar,
1: i...
2: Clar,
1: però
2: llenderades.
0: No, sí, en Joanès els encanta.
1: Llenderades i garrotades. Sí. Però que no hi hagi cap ferit, eh?
0: No, jo crec que...
1: Cap mal ferit.
0: Mal ferits no n'hi ha mai.
1: En alerta, també, vius, eh?
2: Tots se deparen enmig, voluntàriament.
1: Però el dimoni és el dimoni, ja ho sabeu. I amb en Jaume Miranda avui farem un repàs més de quins famosos es deixen veure o no encara per aquí, per les Illes Balears.
3: Hola, estimades amigues de Tentol. Avui, com sempre, secció de famosos a les nostres Illes Balears. I vos he de dir que ja se comença a notar el final d'estiu... Ja estan començant a fer ruta migratòria en els seus llocs d'origen, tot i així encara en tenim algun, perquè tenim en Pedroche, en Adrien Brody, en el torero Cayetano Rivera... I inclús també tindrem temps de xerrar d'una festa molt polèmica que s'ha donat a Eivissa aquests dies i que evidentment estava repleta de celebrities.

0: Bé, totes les illes, i sobretot Eivissa, s'endú aquests famosos...
1: Sí. Però llavors he de dir que Adrián Brody no ha estat a Eivissa.
0: Ah, no?
1: Ha estat a Sa Pobla.
0: A Sa Pobla?
2: Aquest sí que té bon gust.
0: Ai, mira tu...
1: No l'he vist. No l'he vist, però he vist una foto de l'amo de Casamís, que és un bar de Sa Pobla, en Jaume.
0: De Casamís?
1: I sabeu que van a dinar allà. El manco van a fer un boures.
0: Ha dinat de variat?
1: Jo espero que sí. Jo espero que...
2: Ha tastat les banderilles, coentes.
1: Ara li demanaré, en Jaume.
0: Demana, tu que tenen fil directe.
1: Ara li demanaré, men, si va tastar el manco les banderilles o el variat.
0: Clar, qualque cosa ha de tastar, perquè és que si no...
1: Ara li demanaré.
0: Anant bé. Bé, i d'ahir amb en Jaume Miranda, repassarem aquests famosos que són per aquí encara per les illes, però a partir de les 5, en tercera hora de Tento, i darrere, conversarem amb ell.

0: I d'aquest cant de Loco Perdido és en Dólar Selmouni, l'artista mallorquí amb permís de Relsby, més internacional que aquest rigui, és el seu darrer tema, que ha sortit després del seu tercer disc Paso a Paso, que ha editat enguany després de 5 anys sense treure cap altre àlbum.
1: Un músic que se va criar a les batalles full rap Mallorca i que fa 3 anys que viu a Madrid, i avui conversarem amb ell de la seva carrera internacional aquí a Tenton.
2: Sí, d'un músic que encara no té previst venir a actuar aquí a Mallorca, que seva, però que a principis de 2027 inicia una gira espanyola i amb ell conversarem de tot plegat. I avui retorna el nostre melòman de capçalera, en Pablo Sierra, aquí ja enyorant, perquè fa setmanetes de tot aquest mes d'agost que no el teníem per aquí, i retorna amb les cançons dels altres.
3: Des que va canviar un acordió per una guitarra, una casa de penyores, per començar a escriure cançons, la vida artística de Jerry García ha estat farcida d'anècdotes. Una de les darreres, perquè va passar poc abans de la mort del líder dels Grateful Dead, és de les més sucoses. El 1992, la seva banda va decidir apadrinar uns tios molt alts que jugaven molt bé al bàsquet, però que no tenien sous per viatjar als Jocs Olímpics de Barcelona. La història d'aquesta aliança entre la cistella i la psicodèlia vos la contam avui a les cançons dels altres.

0: I de The Grateful Dead en parlarem amb Pablo Sierra en aquest retorn d'en Pablo aquí a Atento. 3 hores que no han fet més que començar i, com sempre, tenim les línies obertes perquè volem que digueu la vostra.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Atento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @atentoIV3, o també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic.
0: O sorpresa.
3: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: De cada pic ho fem millor, més net, més millorat.
3: Són tantes vegades que és difícil
0: ja que
3: no surti. Jo crec que
0: mos podríem llogar i viure així.
3: Com?
0: De fer o sorpreses. No? Cada dia sortiria diferent. Igual, però diferent.
3: Isabel Gemio, que fa sorpreses.
1: Hem entrenat aquest agost,
0: sí.
1: Fa imperfecto.
3: Ja està.
1: Perfecto.
0: I mos contractarien, segur.
1: Sí.
0: Per tot arreu.
3: Tot sobre
0: per dir sorpreses. Bé, ha arribat el moment, sense més preàmbuls, de donar la benvinguda, que ja fa 22 minuts, que és a Níker Hernández, que un dia més és el control tècnic d'aquest Tentol d'avui, darrer Tentol d'agost d'aquesta temporada d'estiu, perquè dilluns començam nova temporada aquí a la casa. Vinga, ens hi posam.
2: La rabiosa actualitat.

0: I d'ahir un dia més jugam a la batussa de Tèntol, com han fet durant tot aquest estiu. Heu de venir, els pobles que voleu venir a participar, per fer el màxim nombre de puntuació, i a partir de dilluns ja començarem a reunir els pobles que hagin obtingut major puntuació per saber, per dirimir, quin és el millor poble, el poble més Tèntol de la batussa d'aquest estiu. Els marcadors, el pòdium, continua igual, intocable, fora moure-se. En tercer lloc, Muro, amb 83 punts. En segon lloc, amb 85 punts, empatats Porreres i Cap de Pere. I qui té major puntuació, amb 88 punts, i per tant està en el capdavant del pòdium, és Marratxí. A veure si avui...
1: No.
0: El poble que ve aconsegueix entrar dins aquest pòdium.
1: Amb Marratxí no els mouen, no?
0: No.
1: No hi ha manera. I amb Muro, tampoc.
0: A veure si aquest pòdium serà intocable, clar. Hem arribat ja a agotar, saps, aquesta possibilitat.
1: No tenim més pobles.
0: No. A veure si avui el poble que ve ho aconsegueix.
1: El poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Manacor.

0: Aquesta molt qual canta en Jorra a Manacor. I d'oi sí, avui jugam amb el poble de Manacor, amb la ciutat de Manacor. És un municipi bé de Mallorca, a l'est de l'illa, que confronta amb Felanitx, Vilafranca, Petra i Sant Llorenç d'Escardassà. Forma part de la comarca de Llevant i n'és el centre administratiu i també comercial. És el segon terme municipal més gran de Mallorca, amb un total de 49.000 habitants.
1: I aquest fet el situa com el quart municipi més poblat de les Illes Balears, per darrere de Palma, Eivissa i Calvià.
2: I Manacor té el títol de ciutat des de 1912. A més del nucli urbà de Manacor, el terme comprèn Porto Cristo, Sillot, Cales de Mallorca, Son Macià i altres nuclis costaners, com ara Cala Morlanda, Cala Anguila, Cala Mandia, Cala Murada o l'Estany d'en Mas, amb un litoral d'uns 27 quilòmetres de longitud.

0: Amb aquest clàssic mallorquí dels falangers Marder i Endavant, al sud de la carretera de Manacor, el gentilici de Manacor és manacorina i manacorí. I l'origen del topònim de Manacor té diferents teories.
1: Sí, però la més acceptada pels lingüistes i historiadors indica que prové de l'època musulmana, derivat de la llengua àrab, i prové del nom d'una antiga tribu o d'un clan amazic berber, concretament de la paraula mancur o del llinatge Ibn Mancur, que es va assentar en aquesta zona de Mallorca abans de la conquesta de l'illa per part del rei Jaume I el 1229. N'han xerrat molt d'en Jaume I
2: sí,
1: i d'en Jaume II.
2: És que tot ve d'allà.
1: Totes aquestes històries
0: sí,
1: dels
0: sí.
1: municipis.
0: Venim d'aquí, sí.
1: Però bé, aquesta teoria és una creença popular molt estesa, però farà cap base històrica. L'altra teoria que comentàvem, que diu que el nom prové de l'expressió Manacor o Ma-al-Cor.
2: Mira, clar, aquesta seria, seria guapa.
1: Perquè és el seu escut, és el seu escut, que ells volen.
2: Però molts escuts...
1: Ja.
2: Sí, s'ha de perdre, no? Per
0: s'escut, més que mà al cor, és un cor a la mà.
2: Sí.
0: Sí,
2: podríem dir...
0: Sí. Sí. Una mà que aguanta un cor.
2: Li han girat el nom.
0: Sí. Sí. T'ha entrat el cor, no?
2: Exacte. Els primers indicis d'ocupació humana es remunten a l'època pretalaiòtica del 2000 al 1400 abans de Crist. Més endavant, l'any 1300... bastant més endavant, Jaume II de Mallorca li concedí l'estatut de vila, tradicionalment agrícola, al llarg del segle XX. Manacor es va diversificar econòmicament amb la indústria del moble, la fabricació de perles artificials, amb la marca majòrica com a referent, i el turisme, impulsat especialment per les coves del drac de Porto Cristo.

0: Au, ja hi som, ens estiu i ja la començam a cantar.
1: Ja em torna per Sant Antoni.
0: Sí, sí. Bé, les festes patronals oficials de Manacor estan dedicades, però, a Sant Jaume, el patró de la ciutat, que s'han celebrat, evidentment, cada juliol, per tant, ja han passat.
2: Sant Jaume, que és dia 22, si no vaig errar.
0: Dia 25.
2: 25.
1: Sí, sí, celebren les mateixes festes que a Sa Pobla.
0: Sí, que i que el Gaire.
2: Tot malament, aquí, tot malament, és rivalitat.
0: I que el Gaire, però, són les festes d'estiu, no és el patró, el Gaire.
2: Bé, i de per aquestes festes de Sant Jaume, bueno, que fan l'encamisada els cavallers de Sant Jaume i la mulassa i els gegants, entre d'altres actes destacats.
0: Però, evidentment, i ja ho sentim, la festa grossa, multitudinària, més viscuda, amb més passió, i que, de fet, és de les que més ha crescut en aquests darrers anys per Sant Antoni, perquè tirant enrere tampoc se vivia en tanta ebullició a Manacor, i d'és la de Sant Antoni, evidentment.
1: Exacte, en aquest sentit, i ho diu un poble, ben com ha parlat en Maria Nerguió...
2: Això no m'ho he parlat jo, eh?
1: El vespre del...
2: No, un poble no ha estat jo.
0: Sí.
1: I qui és que ho ha afegit en això?
0: Bé, tothom, és a dir, tots tenim mà.
1: Tothom hi posa coses,
0: sí,
1: aquest guió.
0: Clar, tenim...
2: Fent sorpreses, ja ho dèiem.
0: Sí, entram dins el sistema.
1: O, sí,
0: i...
1: o sorpresa. Més que mai.
0: Ho diu un poble.
1: Ho diu un poble. Sí. El vespre del 16 de gener es fan i s'encenen centenars de foguerons per tots els barris i la gent torra i canta gloses. També surten els seus dimonis, que són la gran icona identitària, juntament amb el dimoni gros i els dos dimonions que recorren la ciutat fent balls tradicionals acompanyats per una gran multitud de gent.
0: Mm-hmm. I tenim refranys per dir. Clar, a Manacor diuen... A Manacor el diable s'hi va fer por. No sé si és el diable o el dimoni, el diable.
2: Això posava la pàgina de refranys. Clar. I a Petra el dimoni s'hi va retre, perquè, clar, el dimoni per Mallorca sabeu que passeja.
1: Avui en xerrem molt de dimonis. Jo tindria un altre de refrany. Deixeu anar a Manacor i la gent que hi coneixeu, de vespre a la nit vendreu i alegrareu el meu cos.
2: Clar, aquesta rivalitat entre Felanitx i Manacor sempre ha estat... És que n'hi ha moltes de Manacor, però mireu, jo vos diré una altra. Gerretes a Manacor n'hi ha de grosses i petites, i ses dones qui fan pipes.
0: Ah, aquesta és bona, eh?
2: T'ha agradat?
0: Sí, sí. Sí, en tens una altra, o no?
2: Sí, en tenim moltes, ja t'ho dic. Mira, l'altre diu... Ses dones de Manacor tenen sa galera torta. Quan tenen sa mare morta, llavors ploren de bon cor.
1: Mm. Aquesta és un poc...
2: És que a Manacor rimen moltes coses, sí, no? Però...
0: I d'ahir, vinga, avui rimarem amb Manacor. Dit i fet, jugam amb el poble de Manacor. Tenta.

Però abans, i com fem cada dia, vos hem de fer la pregunta del dia, que diu així. Ja sabeu que vos demanem pels pares gentilicis dels que venen a concursar avui. Avui concursam amb Manacor i, per tant, volen saber quin mal nom reben els manacorins i manacorines més enllà del seu gentilici, si ho sabeu.

0: Miren, Carme Vives, cantant de Reina, cantant aquest mal de cap, una Carme que dilluns visitava Tento, la teníem aquí. Manacorina, oi, quin mal nom reben els habitants de Manacor com a pare gentilici?
1: Idò, els oients mos poden enviar la seva resposta a l'story de l'Instagram del programa, @tentolib3, o bé telefonar-mos al 971-1399-00 per entrar en directe, 971-1399-00.
0: Tu en saps de cap, Miquel?
1: No. No, ara mateix no me'n ve cap.
0: Vinga, haurem de pensar. Haurem de pensar. I si no, volen saber què els deis als manacorins i manacorines. Vinga, ara tornem.

0: IB3 Ràdio és participació. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa Por molta color. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé, jo.
3: Però
2: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Les 3 i 36 minuts, això és Tèntol, i vos demanam pel pare gentilici de Manacor. Si sabeu que els diuen els manacorins i manacorines en els pobles de veïnat, és a dir, allò que la rivalitat que els contrincants com a pobles desperta i diuen en els seus veïnats un altre nom, sense veu de cap.
1: Sí, de fet, mos ha contestat una persona només, és en Pedro Font, que va venir a participar en Marratxí, pot ser?
2: Exactament.
1: Sí. I mos ha dit que a Porto Cristo els diuen Porteños.
0: Porteños,
1: Sí. Clar, com que tenen tant de iots a Manacor...
2: Sí, però jo crec que els hi poden dir moltes coses, la gent de Manacor, no? Dóna joc.
1: Clar, que dóna joc.
0: Porteño seria gentilici. No sé si està acceptat correctament.
1: No ho crec.
0: Clar, porteño...
1: No, que seria en català porteño...
0: Hauríem de demanar si és gentilícia o pare gentilícia. Això ho aclarirem. I d'allà ha arribat el moment de jugar avui amb Manacor.
3: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
0: I d'ahir ha arribat el moment de concursar, i atenció, perquè avui ho farem amb dues bous manacorines...
2: Estrelles.
0: Ben conegudes. Estrelles?
2: Superestrelles.
1: Són estrelles.
0: Són estrelles, eh?
1: Superestrelles.
0: I ben conegudes i reconegudes. Però ells ho saben, abans s'han de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
4: Un qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou?
9: No m'heu dit el nom.
10: Noms i adreces.
11: Lluc Rosselló i del xerrer de Sant Joan de Manacor.
0: I qui més?
12: Marta Montoya, que res esparres, número 4, Manacor.
0: Les coneixem, eh? Les coneixem.
13: Saps què? La veritat és que no me'l sé pas imaginar de petit. Com era?
11: Molt, molt, molt empallidor fins que vaig començar a fer teatre.
12: Jo també era bastant tímida, crec que fins que me'n vaig adonar compte que volia ser periodista.
14: Qui és vostè? I què hi fa en aquesta illa?
15: Em sona molt. No deu pas ser periodista, oi?
11: I de no ho sé ben bé, som un poc actor, un poc comunicador, i en aquesta illa a vegades no hi som sempre, som un manacorí exiliat, som per Londres.
12: Jo som purament periodista. He estat d'esports, també, però també un poquet de tot.
16: Busca feina? Que s'ha quedat sense feina?
11: Sempre, de totes les feines benvingudes. Si tenta li ha feina, ja ven corrents.
2: Ui, bueno.
0: Haurem de xerrar.
12: Jo ara mateix no ser feina, però és vera que hi ve tres, per jo sempre serà aquí meva.
17: Perdoni, que parlo anglès.
11: Per força major n'he hagut d'aprendre. L'institut era un desastre, però ara crec que ho dubte bé.
12: Jo vaig fer el que va fer en Lluc fa molt de temps, vaig anar a viure a Londres i em vaig aprendre un poquet, però crec que ara en Lluc m'ho deu superar bastant.
18: M'escolta, t'agrada cuinar?
11: M'agrada molt precisament per això. Quan t'he vist a Londres i no se menja bé, m'he hagut d'esforçar per fer arròs brut i aprendre a fer sopes i tenir que nostre allà.
1: Ben. Fas arròs brut i sopes a Londres.
2: Això sí que...
12: Jo ho seré bastant ràpida. No m'agrada gens.
1: Ui.
17: Quin és el llibre que t'agrada més?
11: Ara m'heu plegat. Estava llegint... M'he comprat el Kindle i he llegit molt sa d'anàlisi. Ni no és Mateu de Tèntol, ho sap. Suposo que heu vist Hustopper. I ella fa molt de llibres de temàtica young adult. Així jo, si anglès l'entén poc més bé, si està fet per adolescents.
12: Jo qualsevol llibre de na Julia Navarro.
19: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
11: I de com és la moda total, totalíssima, pàdel, i després perseguint el pàdel, pàdel surf.
12: Jo entro a la seta també, Lluc, i el pàdel a tope.
11: Podem fer un partit.
20: Una actuació extraordinària.
21: Deixem-ho per avui.
22: Moltes gràcies.
0: I els enyoraven ja, i per això avui concursàvem, jugàvem amb Manacor i han dit, han de telefonar.
1: Tenir les dues estrelles de Manacor.
0: Exacte, en
1: sí.
0: Marta Montoya i en Lluc Rosselló, com estàu?
11: I d'un orgull, la veritat, poder representar Manacor a Tèntol, per jo, una passada. I de merda va una Montoya, que és una gran d'informatius, i ara se cap d'estiar.
0: És a dir, representar Manacor des de Londres, en Lluc, i tu, Marta,
12: jo des d'Andorra.
0: Des d'Andorra?
12: Des d'Andorra, sí. M'ho hem anat en fora, en Lluc i jo. Però he de dir que vaig estar molt content quan m'ho contactar, perquè sempre senyora i d'altres. Jo crec que en Lluc pensa un poc com jo.
11: Exacte. Té magenta, que té IV3, el duimen un poc en escò. No se'l cor magenta.
2: Que poètic.
11: Magenta rosa.
12: Sí.
0: Clar, i també ho han volgut provocar. És a dir, si sou un fora, ser el manco, compartir amb nosaltres aquesta representació manacorina i sentir Manacor des d'en fora.
1: I la calor de Mallorca,
11: també. Jo he de dir, vos he de confessar que ara som per aquí. He vengut a passar un parell de dies, a saturar un poc més silla, sí? I som un restaurant a prop de Vilafranca, no diran noms.
0: Avui no
1: ja,
0: fa...
1: sabem, ja sabem quin és.
0: Sí. Avui
1: ja
0: no fa ni sopa ni arròs brut.
1: També se'n menja allà.
0: Bé,
11: sí.
0: Però no n'has cuinat.
11: No. Avui ho he demanat tot fet.
0: I tu, Marta, has vengut aquest estiu?
12: Jo he vengut aquest estiu, he estat dues setmanes, que he gaudit moltíssim, perquè els he tingut totalment de vacances, però ara ja som per Andorra i no fa fred, que és la pregunta que me fa tothom. Mm.
1: No, ni Andorra ni enlloc.
12: La veritat que hi ha una temperatura ideal, perquè se pot estar en el sol, però no fa fred. Per tant, ara no cridarem mal temps tampoc, però per ara s'està superbé.
2: I què fa dos manacorins il·lustres com vosaltres exiliar-se de Mallorca, si se pot saber, si se pot contar?
11: Jo crec que podria aventurar-me a contestar per anar a Mart i tot, i podria dir que tots dos és per amor.
12: Sí, és així.
0: Ah, per amor.
2: M'encanta.
0: Tots dos, coincidim. Sí.
11: Hem firat a fora.
1: M'ha agradat aquesta.
0: Molt bé, molt bé. Clar, tu, Lluc, quin temps fa que ets a Londres?
11: Jo vaig ser-hi 4 anys i busques, vaig tornar, és quan vaig estar a Saranami xiu-xiu, però la meva parella, el Brexit, el va fer tornar cap a casa. I ara van dir, bé, fins que estigui tot arreglat, anem a Londres, que també mos agrada. Mm-hmm. Pot ja, però s'està bé.
0: I abans de partir a Londres per primera vegada havien compartit micròfons. Tu i jo, per exemple, la gran vida. Sí.
11: La gran vida, hem viscut gran moment.
0: Sí. I tu, Marta, quin temps fa que ets a Andorra?
12: Idò, jo fa poquet vaig venir en el mes de març i és veritat que ara ja estic bastant més adaptada, però bé, dic que en el principi va ser un cop de realitat.
1: És que no hi ha IV3 allà, no?
12: Allà no hi ha IV3 i al final, vulguis o no, guanyores quan no hi ets.
0: Clar.
12: I va ser complicat, els companys, costa molt fer amics. No sé si en Lluc també li passa un poc, perquè al final ja, mira, tenim una edat, hem vengut per amor, o sigui, no he vengut, no m'hagués anat, sinó. I costa començar, perquè al final és una vida completament nova. Però bé, ara he de dir que ja començo a adaptar-me i ja començo a estimar bastant estar aquí a Andorra.
0: Però havia començat la temporada d'hivern, eh, Marta?
12: I ara, temporada forta. Ai, estic aquí una il·lusió de poder esquiar.
2: Clar,
12: això.
2: T'apego sí. Molt, tu, que tan esportista.
12: Sí, m'encanta. Jo, el que fa Merian és que comenci la temporada.
0: Clar,
12: i més tinc aquí de vora per pujar. Per tant, superbé.
0: Que bé, perquè no has esquiat encara en tan pocs mesos que fa que ets. Ja no hi havia neu.
12: Bueno, n'hi havia un poc, ja era el final, però ja no era el mateix. Jo quan venia aquí qualsevol cap de setmana per veure el meu lot i això, pujàvem a esquiar, però això de poder-ho tenir tots els caps de setmanes que tenc, poder pujar, això és un somni. Mm.
0: I ara la pregunta del milió, tornareu a IV3? Ai, quina pregunta més compromesa.
2: Oh, Mallorca.
11: Jo, a mi m'agradaria molt que les portes siguin obertes, perquè jo sempre he pensat que el meu lloc, on la meva parella, és Mallorca, I Betres està molt bé, també. Poden xerrar de tot, poden riure, poden fer de tot.
12: Sí, sí, jo, evidentment, no vaig partir perquè no estés bé la feina ni molt manco, i també espero que les portes estiguin obertes, perquè m'imagino qualque dia poder tornar allà, i jo m'imagino un futur a Mallorca, mai se sap on estarem, però bé, espero que sí, poder tornar.
0: Bé, com a mínim per començar, avui compartim aquests minuts plegats i heu vingut a concursar. Ah, sou...
11: Abans de concursar vos puc dir una cosa compartint de Marta i jo, i si vos dèiem un nom.
2: Quina por.
11: De Marta i jo, es me'n recordo, ens estiuetjam dins el municipi, però a fora. I de Marta i jo som sillotes.
0: Sillotes.
11: Sí. Però la part més comú antigament era Porto Cristo. I els porteños, en altres, me'n recordo, mos diuen índios.
1: Índios.
2: M'encanta.
0: Índios.
1: Està bé, això.
11: Sí, bona perquè em veiem Porto Cristo.
0: I sabem el motiu?
11: Perquè en veiem.
0: Ah, perquè
11: en veiem. Exacte. Arribava de juliol i anaven allà. Sí,
12: i en veiem. Sí. En present.
0: Clar.
11: Però nosaltres som sillotes, no som portelles.
12: Sí, nosaltres no. Sí, però els monocorins en general.
11: Jo un pot Bé, un pot no, sense...
0: Molt bé, doncs, vaig indios. Eh?
2: Ainam.
0: Ainam, concursam avui. Au, vinga.
3: La batussa de Tèntol. El concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I tot és començar avui en Marta Montoya i en Lluc Rosselló, manacorins. Avui concursam amb Manacor i tenim una primera prova, com sempre, que consisteix en lligar paraules.
1: Exacte, heu d'encadenar paraules, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra de la qual ha acabat la paraula anterior. Teniu un minut i obtendreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I sabeu per quina paraula començarem? I per llevant. Per tant,
1: amb una T.
0: Hem de començar. D'acord?
12: Vale.
0: I d'ahir, vinga. Sí. Tens.
11: Torrent.
12: Tramuntana.
11: Tollar.
1: Autocara. Sí.
12: En sa darrera, no?
1: En berra.
0: Sí.
12: Riu.
0: Riu.
11: Urbanització.
12: Oblit.
11: Timbal.
12: Limusina.
2: Ei, riuen.
0: Molt bé.
11: Ambulància.
12: Alegria.
11: Amenitzar.
1: Ah! On són nosaltres?
0: Bonerra.
12: Ràdio.
0: Molt bé.
11: Oblit.
0: Terrícola. Molt bé, terrícola.
1: És complicat.
0: Anem a apuntar...
11: Aquesta me posa nerviosa. Aquesta era passada més pena.
0: Ho fem molt bé. Anem a apuntar 14, però Lluc ha repetit Oblit. Bé, no sé, sí.
1: Sí.
2: Ha estat en nervis, no passa res.
0: De sisena i de tretzena, sí. I d'ahir n'apuntam 13. 13 paraules. Molt bé. I d'ahir bona puntuació per començar. Vinga, facem la segona prova.
3: D'on m'has dit que és?
0: I jugam amb la Marta Montoya avui amb en Lluc Rosselló, dues veus reconegudíssimes a IB3, però que estan exiliades perquè són a fora.
2: Bé, també és un poc dramàtic dir-ho així, però per fer la broma.
0: Hem de ser un poc, atentos un poc.
11: Exiliats d'amor.
0: Exiliats d'amor. Ara queda millor aquest titular. Idò, i ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts en total. 5 punts si encertau l'illa i 5 punts si encertau el municipi.
1: Menys si sabeu d'on són aquestes persones.
4: Els moreros abans, ara ja no se diu. Torita carabasses, ara ja no.
22: Er de muro, crepsots. I en els de pollança, si se me permet l'expressió, pollencins puterfins.
23: Xicatès és que m'agrada més xerrar del veïnat que dels nostres problemes. Això és un xicatè.
0: Ho teniu clar?
11: Clar, t'hi heu fet trampa, perquè tot d'una diu molt treballades muro. Però no davant.
0: Sí.
11: Marta, què trobes? Mallorca, sí. Segur? Som mallorquins.
0: Sí, som mallorquins.
11: Sí. Això sí.
12: I jo també, això de muro m'ha embullat.
2: Per
12: perquè és massa fàcil, no? O no?
11: Jo crec que com que hi ha, no hi ha una rivalitat en Campos, és la millor d'avançar de Campos.
5: Sí? Mm. Jo te deixo tu aquesta, Lluc. Em fido tu completament.
11: Però va en Campos, així per dir...
0: Clar, xerren de muro.
11: Los rivals m'ho he inventat, també. Xerren de murés. Sí.
5: Ben, jo he de Campos.
0: Mm. Són de Mallorca, de Mallorca. Són de Mallorca,
1: sí.
0: Són de Mallorca.
1: Sí.
11: Ah, ara...
0: Molt bé, sí. Són de Mallorca.
2: Què passa, Lluc?
0: Clar.
2: Que ha dit allà, ara.
11: Podria ser, no?
1: Què?
2: Ah, vale, diu que Campos.
1: Encara és en Campos, ell, jo.
0: Sí, molt, sí. Mantenim no? Campos?
1: Sí, sí.
5: Vinga.
0: Tu? Oh, ai.
11: Ah!
1: No ho és.
0: Clar, no.
1: Jo xerren com jo.
0: Xerren de veïnats.
1: Són de su poble.
0: Clar, xerren de veïnats.
11: Clar.
0: Sí.
2: El muro és su poble.
1: Aquí mos duim malament, nosaltres.
0: Els veïnats xerren d'ells, de murers. Però han sumat 5 punts, eh?
11: Mostraven de llevant i per de pas.
5: Sí.
11: Sí, si m'ho poses a petre...
0: I heu pegat a Campos.
11: Clar, també.
0: Molt bé, bé, però sumant 5 punts i en tenim així...
2: 10 i punts.
0: Molt bé, endavant.
6: L'embarbrussi... L'embarbrussi... L'embarbussament.
0: Au, idò, aquesta és bona. Ara sentirem un embarbussament i l'heu d'escoltar bé perquè l'heu de saber dir sense interrupcions ni errades.
1: Podeu triar un membre de l'equip o podeu dir entre tots dos, així com vulgueu. Són 10 punts si el deis perfecte i si hi ha errades, Níker, el nostre tècnic, vos baixarà la puntuació.
0: Idò, oh.
1: I en Lluc el coneix a Níker, eh?
2: Sí.
1: O si
2: sí.
1: Li vol dir qualque cosa...
11: No.
5: Jo també
2: el conec,
5: Níker.
2: També.
11: Ah, Níker, clar. Ara estic concentrat, ja, estic concentrat en ser barbussament, ja.
5: Níker,
11: perdona, Mot, si s'ho fa malament. Tu dona per bo.
0: Ell no vos contestarà, eh? Perquè té micròfon, però no l'encén mai. Eh? Vos escolta bé. Vinga, posa hores. Vinga.
7: Quan contis contes, compta amb uns quants contes.
8: Quan contis contes, compta quants contes comptes.
24: Quan contis contes, compta quants contes comptes.
7: Perquè si no et dus en comptes, comptes...
8: Perquè si no dus els comptes de quants contes comptes...
24: Perquè si no dus els comptes de quants contes comptes...
25: Quan contis contes, compta quants contes comptes. Perquè si no dus els comptes de quants contes comptes, mai sabràs...
24: Mai sabràs quants contes pots comptar i en perdràs el compte.
7: De quants contes comptes, mai sabràs quants contes pots comptar i perdràs els comptes.
8: Mai sabràs quants contes pots comptar i en perdràs el compte.
25: Quan comptes pots comptar i en perdràs el compte.
26: Quan comptis comptes, compta quants comptes comptes. Perquè si no dus els comptes de quants comptes comptes, mai sabràs quants comptes pots comptar en perdre el compte.
8: Comptes,
24: compta,
7: els comptes,
25: comptis comptes.
8: Mai sabràs
24: quants comptes comptes.
0: Ai, quant de comptes, eh?
1: Molt de comptes, sí. Molt de comptes.
2: Qui li embasteix, mem, en el embarbussament?
11: Marta, ho va provar.
5: Jo no sé ni com comença, ja.
1: Quan?
11: Vinga, quan contis contes, compta quan contes... Marta, ajuda'm.
5: Quan contis contes, comptes quan contes contes, perquè si perds el compte de quan contes comptes...
2: Sí?
1: Falta ser darrere.
0: Beníssim.
1: Darrere frase.
11: Ja no sabràs quan comptes has comptat.
5: Algo així, no?
1: Sí, bé, més o manco... Més o manco, sí.
0: Això és Níker, eh?
1: Níker diu que sí.
0: Que
1: més o manco.
0: Aquest encert.
11: Níker, ets el millor.
2: Alça!
0: No l'heu fet del torrador. Han mancat quatre cosetes.
1: No és perfecte.
0: No és perfecte.
1: Però no sabem quant de punt vol donar a Níker.
0: Níker, sí.
1: A Níker.
0: Ell... Ha mollat sencer.
1: Níker diu que 10
0: vos
1: punts.
0: Vos donen màxim de puntuació. Jo
1: li han regalat
2: 10
0: punts.
1: Li han regalat qualque cosa.
0: 10 punts.
2: L'han subornat.
0: Així quants en tenen, Níker, a Marta?
11: Níker, t'adonem sospiror de Manacà.
5: Libre de duo.
2: I d'un total de 28 punts 28 amb aquest embarbussament.
0: Molt bé. I d'ahir ara resten les dues darreres proves, que són les definitives.
6: Guanya qui la sap més llarga.
0: I ara, Lluc i Marta, vos faran dues preguntes relacionades amb Manacor i, en aquest cas, cada resposta correcta val 2 punts. I començant parlant un poc de Manacor, perquè durant el segle XIX, amb l'arribada del tren, varen millorar molt les comunicacions amb la resta d'illes. Sabeu a quin any, però, es va inaugurar la línia de ferrocarril que unia la capital del Reiguer, és a dir, Inca, amb la del Llevant, Manacor?
1: Teniu dues opcions. La primera, 1879 o 1885. Què diríeu?
11: No,
1: és complicada, és complicada, però...
2: No,
1: però qualsevol cosa complicada, no, no, no, no te'n poden ser deus, aquí.
11: Marta, estàs davant de la Wikipedia.
5: No, però és una errada bastant gran, ho podríem fer. Tu en tens, no en tens ni idea, no, Lluís?
11: A mi m'agrada més el 7, per allò de... fa més històric.
1: I dona sort, no, el 7, en teoria.
0: El 7, doncs, sí, és bo, dona sort.
11: Però no vull tenir les culpes.
5: No, no, si tanmateix dits l'altre, què hem de fer? Qualcú ha de desempatar. Vinga.
11: Vinga, doncs, direm...
0: És correcte. I és correcte. Sí. 1879. Perfecte. I canviem de tema. Vinga, ara parlarem de música que a Manacor en sabeu i llarg. També podrien dir que és la capital musical de Mallorca. D'allà han sortit grups com Pujar Fa Suar, Roig, Reina, Onita, entre moltíssim d'altres històricament. Sabeu, però, quin títol rebia el primer disc que varen publicar Nita?
1: Santa Paciència o Perventura.
11: Uf. Perventura se me fa molt fer de Nietzsche. Nietzsche sempre ho diu, diuen Perventura.
2: És vera.
5: Sí. Jo diria Santa Paciència, però tampoc no ho sé.
0: I et Santa Paciència, sí.
2: No falla.
0: Ja.
1: Perventura és una de les cançons incloses dins aquest àlbum, però el disc se deia Santa Paciència.
0: Molt bé, idò, i sumam 4 punts en total d'aquesta prova. Per tant, Manacor endú 32. Vinga, i ara queda la darrera prova i definitiva. Aquí podeu sumar molta puntuació.
9: Amb la paraula a la boca.
0: Jugaven a Marta Montoya i en Lluc Rosselló. Ara vos farem una prova en què teniu un minut per enumerar paraules.
1: Ara elegirem a l'atzar quines paraules jugueu, men que vos toca avui.
10: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
0: Comerços, idò. Punt, perquè tenim poc temps. Endavant, temps.
11: Comerços de Manacor.
0: Sí, de Manacor, sí, de Manacor.
1: Bar, restaurant, lo que sigui.
11: Comercial de Manacor.
0: Molt bé.
11: Es fonca amb una.
0: Sí.
5: El Mingo.
11: Pastisseria Can Roja.
5: Cantòfol.
11: I per centro, que és Manacori.
0: També.
1: Ho és, ho
5: és. Se fonda.
11: Tiana papa.
2: Podeu anar mollant.
0: Mollant, mollau. Sí, disparau.
5: Campo i gros.
11: Cases salvadores.
5: A mig i mig.
11: S'afonda.
5: Cana verda.
11: Panxanya.
0: Molt bé, també entra. Molt bé, perfecte. 15 punts. I, per tant, quant de punts suma Manacor?
2: 47
0: Marta
2: punts.
0: I en Lluc, 47 punts. Molt moltes gràcies, Lluc i Marta.
1: Sí. No, ja tens.
0: Vendrem a esquiar i vendrem a menjar arròs brut a Londres. Gràcies.
13: IB3 Ràdio és cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
14: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
15: Oh, sorpresa!
14: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
2: Ja som aquí, ja hem arribat!
1: Com això? Com esteu?
14: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: Heu de saber que avui els set dimonis de Sant Joan faran la sortida rabiosa.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: I doncs estem aquesta segona hora de Tentol, un programa que fins ara ha jugat amb Manacor, però amb una representació de Manacor que no viu Manacor, que no hi són.
1: Però de Lutze.
0: Dues veus de Lutze, representatives d'aquesta casa, d'IV3, que no les poden sentir ara perquè viuen una a Londres, en Lluís Rosselló, i na Marta Montoya a Andorra, però que avui els han volgut tenir per concursar i representar tan bé com ho han fet el poble de Manacor. I han sumat 47 punts.
1: 47 punts en total han
0: que
1: fet.
0: Bé, que bé. Ja n'hi ha. Idò, i començam aquesta segona hora amb en Lluís Fortesa, que s'incorpora ara al control tècnic.
1: Un altre Lutze.
0: Sí, agafant el lloc de el relleu de Níquer Hernández. Exacte, una altra estrella que tenim. I si fins ara han jugat amb les paraules, amb Manacor, ha arribat el moment ara de conèixer aquesta notícia del dia que vos deiem. Lluís Fortesa, Miquel Jung, Maria Pons...
1: Celestia Oliver.
0: Sí, bons germans, com estàu?
2: Va bé, sí? Per divendres avui.
0: Divendres
2: sempre estem bé.
0: Sí, és divendres i ja acabam aquest mes d'agost. Dilluns sí. Encara és agost, però començam aquí a la casa nova temporada i, per tant, ja arriba aquest inici de curs, aquest inici de temporada.
2: Sí, l'hem acabat mai
0: en el curs. Tot i que, per faig de saber que jo no he tingut vacances.
1: Eh? Jo tampoc.
2: Jo no he tingut una setmaneta, així que crec que per setembre, octubre, novembre i desembre...
0: En Lluís ha dit tot.
2: En Lluís sí que no ha tingut de vacances.
1: Home.
2: Que ha anat per tot.
1: Mira quina cara descansat que es va.
0: Descansat, de content. Ai, te'n tornes a anar, diu.
1: I se'n torna...
0: No, que no el sentiu ell. Clar, ell pot partir quan vulgui.
2: Sí, sí, sí.
0: De fet, ara ja ha partit.
2: Sí, sí, sí.
0: Se'n anat a fer
2: Si se'n va, no poden fer cap excepció.
0: Sí. No. Bueno, idoi, ara hem de xerrar d'aquesta notícia del dia, que no pot ser més que si avui de matí ha estat el Coso de Flanitx i en van xerrar i com a prèvia. Avui, aquesta notícia del dia ens du fins a Sant Joan per parlar d'aquesta sortida rabiosa dels dimonis que se farà d'aquí unes hores.

0: que és Sant Joan degollat, que és demà, que és quan va morir, quan va ser assassinat.
1: Sí. Sí.
2: I cada 28 d'agost a Sant Joan se celebren les festes de sa condemna i sa sortida rabiosa. Tot comença al matí amb sa condemna, quan la gent del poble arresta els dimonis, es tanca dins un carro i els condueixen fins a la presó de l'Ajuntament.
3: Això ja ha passat, no?
0: Sí. Ara bé, a l'hora baixa aconsegueixen escapar de l'Ajuntament i fan aquesta sortida rabiosa recorrent tot el poble, ballant, però sobretot engalçant i pegant garrotades a la gent que hi ha per enmig. I peguen ben forts, sí, sí. Ja vos ho hem dit abans i vos ho tornem a dir.
3: Són rabiosos.
0: Són ben rabiosos.

0: Bé, que peguen garrotades la gent que està pel mig, però també els juganers i les juganeres els acerquen.
1: Sí, sí,
0: perquè són valents i valentes, no?
2: Sí, clar, les puces...
0: Els agrada, la tradició. Mm. Bé, i avui vos volem contar la història d'aquests set dimonis de Sant Joan, perquè és ben interessant. El primer dels set va ser creat l'any 1984, però els anys anteriors, durant les festes, també en tenien ja de dimonis. Però no eren els de Sant Joan. Ens ho explica en Guillem Bausà.
3: La història del dimoni de Sant Joan neix de que Sant Joan abans no tenia aquestes figures i allogaven el dimoni de Petra al dimoni de Montull. Normalment, el darrer any va venir en Pet de Petra, que evident era el dimoni de Petra, i s'allogava aquesta figura per venir a calçar a l'altre poble per les festes. A partir d'aquí, en Carlos Costa, qui va tenir la idea de fer els dimonis a Sant Joan, es va posar en contacte amb Antoni Roig, que era un escultor de Bartol, i varen fer la primera careta del dimoni, que va ser la Luxúria.

0: ben interessants aquests inicis de la colla de dimonis de Sant Joan, eh? Però encara no vos ho han contat. Com ha dit en Guillem, el primer dels dimonis va ser anomenat Luxúria, sí. I és que aquests diables representen els 7 pecats capitals. I en Guillem Bausà mos explica un poc per què.
1: A partir d'aquesta greta, llavors van sortir, els altres 7 pecats que són els que formen tota la colla de dimonis. Això va ser damunt, va ser l'any 1984, que va néixer la Luxúria. Els anys prop de davant, 85, 86 i 87, ja hi va haver tota la colla dels 7 dimonis de Sant Joan. Per què representen els pecats capitals? Perquè en aquell moment un dimoni apareixia poc i el 7 va ser un motiu també que té un poc d'història o un poc a veure en la part de l'Eglési. És una representació de tot el que és la part de mal dins aquesta part eclesiàstica. Ja crec que les figures dels 7 dimonis donen molt de joc a el que és per crear i fer els seus papers a dins les jornades, allà on surten els dies que surt el dimoni.

0: Miquel, Jun, que arribes a fer aquesta notícia i arribes a no parar aquesta cançó i estarien totes les Balears disgustades, eh?
1: Jo, d'ençà d'ahir que sabia que faria aquesta notícia, sabia que posaria aquesta cançó. Tomeu penya sempre que pugui sonar, ha de sonar.
2: Té cançó per tot, i ha de ser.
0: Sí, boníssim. Sí, sí. I com vos hem explicat abans, avui matí els santjoaners i santjoaneres han condemnat els dimonis i els han empresonat dins l'Ajuntament. Però avui, a les 7 de l'hora baixa, aconseguiran escapar i faran la sortida rabiosa.
3: Els dimonis han estat tancats a l'Ajuntament. El poble mateix ha condemnat el dia dels 7 dimonis i els 7 dimonis surten rabiosos, pugen dins l'Ajuntament i surten dins l'Ajuntament rabiosos, fent pagar les conseqüències.

setmanes que els han condemnat prèviament al dematí. Per això ells sempre van amb la barrota i la llandera, i la manera de fer redimir pecats o fer penedir d'haver condemnat el dimoni és donant llandera i pegant a la gent que va davant d'ell i li

0: aquell qui crema i qui infla, qui infla en sa llandera.
1: No, ja vos dic que són ben rabiosos, aquests dimonis. Ja vos hem avisat abans que si no voleu rebre, no hi aneu a Sant Joan avui. Avui no hi aneu, perquè jo hi vaig anar un any i vaig sortir ferit.
2: Està traumatitzat, Miquel.
1: Així va sonar, a sa que m'anem a ferrar jo.
0: No van de bromes,
1: no? Sí, sí, no van gent de bromes. Però bé, vos hem de dir que volten durant tot l'hora baixa, a partir de les 7 de l'hora baixa, per tot el poble.
3: La sortida de l'Ajuntament, se va cap a l'Estiovell de Petra, d'Estiovell de Petra s'agafa cap a l'Estiovell Unió. Aquí hi ha una costa, hi ha una baixada, que aquesta baixada sol ser una de les corregudes que la gent més espera del dimoni. La palla és a mi dels cantons, i de mi dels cantons van cap a l'Escavell Fray Lluís Jaume, torna a una part de pujada, hi ha un carrer bastant planenc, que és el carrer de Sol, que comencen a fer qualque correguda bastant forta, fins que arriben a la correguda del carrer Bellavista. Aquesta correguda torna a ser una altra correguda bastant esperada per la gent, perquè quan arriba a la plaça del centre, s'encalça i s'apella en aquest tram. Se gira cap a l'esquerrer de Palma, carrer de les Trinxes, al carrer d'Escamp, carrer Consistori. Aquests són carrers més tranquils i tornant cap a l'esquerrer de Bellavista.
4: Ja per camp, ve davant, espai.

0: I mos han deixat carrers en aquest àudio, però hauria estat infinit si els haguéssim posat tots, però encara així ens han deixat una coseta per contar, i és que durant la condemna que es fa al matí, cada any degusten la sobrassada més gran del món.
1: És que ho és grossa, no?
0: No, ni de Mallorca, ni de l'Estat, no. ni d'Europa. No, del món.
2: Del món, clar, és que fa molt de quilos, eh?
1: Molts.
0: Sí,
1: ara sabrem quants en fan guany. Sí. Crec que no en fa tant com d'altres anys, però...
0: Ah, detestaria.
1: No, sí, ara menjaria un poc.
2: L'any passat en feia molts, eh?
1: L'any passat és que en feia moltíssims. Enguany,
2: sí, l'any passat va ser enorme.
0: Sí.
1: L'any passat no sé si en feia d'haver 70...
2: És que era un animal de sobrassada.
1: Sí.
0: Bé, en Guillem Bussà, que ho sap tot, també ens conta la història d'aquesta tradició.
3: Va sorgir fa uns 7 anys i arrel de tornar a fer matances i que els atlants més joves o nins més petits que a l'associació puguin veure d'on surt el que és la sobrassada i tota la resta de productes. La sobrassada és la culminació d'aquesta festa de les matances que començava a gener i que vam en agost. Enguany, la sobrassada fa 36 quilos, se degustarà el dia 28 per tots els assistents en aquest vermut que fa en conjunt.

0: Bim.
1: 36 quilos 36. De sobrassada, però és que ara ho he cercat, l'any passat en feia 76.
2: 76. Bueno,
1: és que és una animalada, una sobrassada de 76 quilos, jo no m'hi cap dintre meva,
2: sí,
1: crec que.
2: Sí, no. Per tant,
3: no,
2: em fa...
3: No, cap nostre tampoc hi cap.
2: Em fa la meitat.
1: Em fa, sí, sí. Jo he anat mai en això que fan avui a Sant Joan?
2: No.
1: No?
2: No, jo no.
3: Ho he vist per IV3.
1: Ho he vist per IV3.
2: Bé,
3: però
2: has estat,
3: no...
2: també. Bé. No, de la mateixa manera.
3: No he anat a veure
2: l'Oriol. M'ha fet ganes.
1: Jo sí que hi vaig anar un any.
2: T'ho pot contar.
1: És que enguany no sé si aniré. És que just hauré de sortir d'aquí i anar cap allà.
2: Bé.
1: No, m'estic més anar a la
3: però allà l'hauran fet en el vermut de la...
1: El vermut, sí, però la sortida rabiosa...
3: Ah,
1: però, clar, anar a sortir de la feina i rebre... i endrades i derrotades en divendres, crec que no m'ho fa massa
2: bé. És una manera d'espolsar-te també en nervis.
1: No, no, no.
2: En nervis de la setmana.
1: No, que diuen començar nova temporada i hem de ser aquí, no?
3: Sí, hem d'estar sants.
1: No hem d'anar a l'hospital ni...
3: I descansats.
2: No, però bé, també començar una mica...
1: Però, per exemple, a Montuïri sí que hi heu anat, no?
2: Sí.
1: A veure el dimoni en Banya Verda.
2: Sí, de petits. Sí,
1: i ja imagineu-vos set banya verdes,
3: ja,
1: perquè el més o menys...
3: Ja, clar, és que se multipliquen.
2: És una mica referent.
1: És un referent, clar, en els principis no tenien dimonis i anaven banya verda, o el dimoni de Petra.
3: Bé, sí, ja ho ha dit en Guillem.
1: I després en varen fer set, allà. No, no n'hi bastava un,
2: no,
1: i en varen fer set.
3: Perquè puguin arriar més.
1: I tots els set arrien en sa llandera, així que imagineu-vos.
3: Ja he dit que me fan por els dimonis, no és broma.
1: Jo, mem, si em fessin por, no crec que me traurien de sa poble.
3: Ah, clar. No, ni els dimonis ni els pallassos. O sigui, jo són un trauma que tinc que no.
2: Però clar, un dimoni és entranyable, però és el dimoni.
3: Que entranyable?
1: No, gaire.
2: Hi ha dimonis entranyables. No. Són dolents, són dimonions, són dimonis.
3: Els dimonis bots, si vols, però no, no. Dimonis
2: però
3: i aquest, no.
2: Aquests de Sant Joan, els dimonis d'Esplà...
1: Peguen fort.
2: Sí.
1: Però bé, nosaltres, ja que ens fan pau en altres, hem volgut xerrar amb Sant Joaners i Sant Joaneres perquè ens expliquin què és allò que els agrada més d'aquesta festa i que començam per la nostra companya Cata Jaume, que ens conta això.
4: Idò, jo crec que el que més m'agrada del dia 28 d'agost, de demà, és el dematí. El dematí, que primer se condemna, que anem bar per bar, condemnant els dimonis, i després a les 12 és el vermut a Can Tronca, amb els dimonis. La veritat que, per jo, és el millor moment de totes les festes de Sant Joan. El vermut i la condemna.
5: De fora el món es mor de fred, dins de caliu sobrevivint.
3: Ve de dir que la Catalina, nostra estimada, també li agrada ficar-se en els dimonis,
1: sí,
3: eh?
1: Sí. Que diu, demana aquest àudio perquè me'l va enviar
2: d'avui.
1: Però és avui.
2: No, és que avui no t'hauria de fer cap àudio, ella.
1: No.
3: És un dia intens.
1: El dematí ja s'hi posen i ja no van saber res de ningú.
2: Per tant, vinc de fer aquesta feina prèvia.
1: Exacte.
2: Ho vinc de demanar ahir.
1: Jo vaig demanar fa dos dies, de fet. Així que...
3: És tot un ritual, aquest dia 28 a Sant Joan. Bé, i na Cata Jaume ens ha volgut ajudar i ha demanat amics i veïnats que també ens enviïn àudios.
6: El més important, jo crec que és el dia en si, és a dir, tot l'oïa. Que comença de matí amb la condemna. Ja després ja anàvem en el vermut, anàvem a dinar. Molts van a dinar junts en el mateix restaurant i els altres se separen un poc per grup d'amics i familiars i això. Després ja tornem amb un poc de tardeo, més després és sortir de dimonis. Jo crec que la més important és que és dia sencer com d'estar tots junts i no sé, és a dir, que se passa tot el dia junt.
7: Segurament et la pregunta més fàcil que podeu fer una Sant Joanera, que és el que més m'agrada de la festa d'avui. El que més m'agrada és que hi som tots. És que Sant Joan, durant tot el dia, està ple de Sant Joaner i Sant Joaneres. Des de ben de matí, que molta gent ja queda per anar a berenar, fins a entrada de fosca, quan el dimoni ja se recona. I és això, quedant per anar a berenar, després se condena, el vermut amb el dimoni, els diferents dinars, i llavors s'esperar de sortir de rabiosa. La sortida rabiosa sí que ja la veig d'una altra perspectiva. Durant molts anys m'ha agradat estar a primera línia, però ara vaig ben viva, que el dimoni no me veu.

0: bon testimoni de molt enviant naqueta.
1: Sí.
0: Però
1: sí,
0: és que n'ha enviat més encara. N'hi ha d'altres que esperen aquesta tradició amb molt de nervis.
2: Com a Sant Joaner, el més especial d'aquest dia són els nervis que pot sentir cadascú amb el seu paper abans que surti el dimoni, ja sigui xeremier, fubioler, dimoni, evidentment, o corredor, o simplement la gent que ho va veure. Jo sentir les xeremies i saber que surt el dimoni és molt especial.
3: Ja és una tradició nostra. Un dia bon els Sant Joaners i Sant Joaneres estan finíssims. Crec que una de les coses més especials és veure com passen els anys i la tradició continua ben viva. Veure nova generació en córrer davant el dimoni, però també gent més veterana que ho ha fet tota la vida. Això no té preu. I després per jo arriba el moment que el dimoni s'acaba, un moment que quan les entren a dins l'Ajuntament tothom té aquesta sensació amarga entre eufòria i tristesa, perquè clar, hem viscut el nostre dia, però a la vegada la tristesa de perquè tots saben què significa que les festes s'acaben, i això és sinònim de que l'estiu també arriba al seu final.

0: Hi ha altra gent que aquí, aquestes festes, els trasllada a la seva infància.
1: A jo, sobretot, el que m'agrada és que és un dels moments en què crec que molts retornem a la infància i tenim uns nervis quan sentim les xirimies, quan estan a punt de sortir dimonis, quan surten, quan potser les tenim de vora i mos encalcen, que tornem a ser nins i nines. I això poques coses ho donen. Per tant, aquesta és una de les coses. I l'altra, que crec que és conseqüència d'aquesta, és que crec que és un sentiment de comunitat. Així com el Barça és més que un club, els dimonis són més que un acte de festes. El fet que només surtin tres vegades l'any, el fet que ens sentim d'aquesta manera, el fet que sigui tan mal d'entendre des de fora aquesta espècie de devoció que tenim al dimoni, no? O que ens agradi que ens encalci, fins i tot que ens pegui. És un sentiment de comunitat i de pertanyença que crec que és molt especial i molt important.

0: Ara m'ha fet enveja, de partir escapats cap a Sant Joan. Quan t'acabem això, clar? Perquè Sant Joan, diuen, estan finíssims.
1: Estan finíssims.
2: Estan finíssims i finíssimes, que és una cosa que diuen molt allà.
0: Exacte, sí. Finíssims per ser amic dels dimonis, i per...
2: Bé, també el que deia aquest atlot en aquest darrer àudio, que aquest sentiment de comunitat i de pertanyença, una cosa típica del teu poble, en la teva gent, també és una cosa molt guapa.
1: No, i que és mal d'entendre des de fora.
2: Exacto.
1: Aquesta devoció pel dimoni que tenim a Mallorca. I és vera que és una cosa curiosa.
0: Bé, perquè fa comunitat, petita comunitat, en aquest cas de Sant Joan, com tota festa a qualsevol poble que et sentida i que això és una manera d'entendre el món i de viure aquella petita comunitat. I aquesta festa, que tampoc no fa tant d'anys que se fa, però que està ben arrelada, sí, ja és una de les més sentides també en el calendari final d'estiu i que també atreu participació de gent de fora, d'estants que volen anar a viure aquesta festa. Jo mateix no he anat mai, sempre m'ha fet il·lusió.
2: I avui, mira,
0: seria un bon moment, per això hem fet aquest reportatge, no? Per també donar a conèixer més aquesta festa, que és una de les més sentides a un poble que fins ara també era un dels pobles que he vist anar a posta.
1: Sí.
0: He vist d'arribar, vaja.
1: Exacte.
0: No, carretera de Manacor, per Manacor no hi passes, per ser carreteres.
1: Per allà enmig.
0: Sí, hi havies d'arribar, Però vaja, de visitants en tenen i tothom arriba. I aquests set dimonis fan festa, però també en saben de pegar i donar llenderades i garrotades. Bé, arribam a les 4:30, moment en què fem una pausa i tot d'una hi tornem.

0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. I de tres ràdios, humor. TV3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
5: Sole, cuore, amore, en Jaume Miranda.
6: Les 4 i 32 minuts. Jaume Miranda, com estàs?
7: Va, com anem?
6: Bé, i tu?
7: Bé, de divendres, això sempre fa il·lusió, no?
8: Sí. I tant.
6: Molta.
7: Pues ho notes energia.
6: Sí, hem dit sí, i tant, sí. Sí, però sí, estan preparats, per aquesta setmana.
7: I ja recte final d'estiu, ja se podria dir, quasi darrera setmana d'estiu, pràcticament, com aquell que diuen,
6: exacte,
7: no?
6: Exacte. Dilluns aquí començant nova temporada. És a dir, no ha acabat el mes d'agost i darrer dia d'agost i començant nova temporada.
7: Perfecte, sí, serem atentes amb tots els canvis i novetats que mos duguis a nova temporada, clar.
6: Exacte.
8: Això m'agrada, ja.
6: Sobretot atents, sempre hem d'estar atents i atentes.
7: Clar, exacte, jo estaré al dia, vaja.
6: Sí, al dia. No vol dir que passis el dia, n'esperam el dia.
8: No.
6: D'aquesta casa, no. Ah, val.
8: Ja ho anàs.
7: No, però arribarà un dia que potser sí, qui sap.
6: Ah, clar.
7: Sí, no tenc en portes.
6: Em feim de voltes, en aquesta vida. No tenc en portes, no. Això segur. Bé, Jaume, hem de fer una primera aturada a Eivissa, perquè xerram de famosos que encara fan aquests darrers dies d'estiu per aquí, per les illes, perquè allà a Eivissa hi ha hagut una festa, atenció, egípcia, amb molt de famosos.

0: Ben, Jaume, qui han tingut per aquesta festa egípcia?
1: Idò, mira, primer dir-vos i situar-vos que la macrofesta egípcia s'ha celebrat concretament a la pedrera de Can Coix, que és una antiga pedrera de Sant Antoni a Eivissa. No sé si la teniu controlada. Jo, honestament, no la coneixia, perquè a Eivissa m'ho conec menys de lo que m'agradaria. I vos he de dir que aquesta pedrera s'ha convertit per un dia en un antic Cairo, per dir-ho d'alguna forma, ple de construccions egípcies, espectacles ancestrals, o així ho anunciaven els organitzadors, palmeres, inclús llacunes d'aigua. De fet, vos he de dir que hi havia un temple construït, varis obeliscs d'estil egipci i una rèplica d'una piràmide de Giza o també un esfinx gegant com a decoració. Vull dir, estem parlant d'una cosa...
2: Tot és possible,
0: o sigui, sí. Tot.
1: Sí, sí, el desplegament evidentment ha estat milionari, com podeu veure, segons els mitjans almenys, i vista la infraestructura està claríssim que segur. I els famosos, que això és el que ens interessa més... Han estat molts, i vos he de dir que bastant diversos i heterogenis. I hem tingut sector Adrian Brody, reconegut per pel·lícules com El pianista o The Brutalist, el cantant James Blunt, no sé si vos en recordeu molt d'ell.
3: Sí.
1: El que fa 20 anys mos va donar per sac amb aquest You're Beautiful durant tota l'estona.
0: Que estava molt trist, ell.
1: Ell estava molt trist i nosaltres estàvem molt cansats. També hi havia la influencer Olivia Palermo, que és com una mítica it girl de l'univers de la premsa rosa, o el dissenyador de moda Riccardo Tisci, entre d'altres. Aquesta celebració mastodòntica i digna d'un faraó, segons paraules dels propis organitzadors, realment la varen celebrar fa quasi 2 setmanes, vos he de dir. Però, o sigui, la cosa se va celebrar, de fet, amb motiu de l'eclipsi solar i l'aniversari de la mort d'en Cleòpatra, que coincidia, i ho han fet venir bé. Qualsevol cosa entre rics és bona per fer una macrofesta.
0: Sí,
1: no
0: vaja,
3: mesclar.
1: Igualment, ara pensareu, per què n'estem parlant 2 setmanes vista? Idò perquè ara ha estat quan ha sancet la polèmica que ha banyat aquest event egipci, arribant inclús en el ple de l'Ajuntament de Sant Antoni. I vos explic. La pedrera de Can Coix és un espai públic i la festa requeria d'un permís de l'Ajuntament, que, de fet, varen rebre, evidentment. Però, segons la crítica de l'oposició de la batlia actual, la festa superava el límit dels 350 convidats establert per autorització. De fet, hi havia més de 400 convidats, vull dir, hi havia overbooking de gent no permesa. I una cosa encara més greu. La festa egípcia va muntar una llacuna artificial i gegant, com ja vos deia, i se varen usar varis camions cisterna per omplir-la. De fet, el consum va ser de 170 tonelades d'aigua, segons el diari d'Ibiza. Lo qual és equivalent, imagina't, a totes les dutxes d'un ciutadà, com podríem ser nosaltres, durant 3 anys i mig.
0: Quina barbaritat.
2: En època de restriccions.
3: És petit, que era molt tens aigua. Sí.
1: Clar, efectivament, com deies, època turística, excés de consum, sequera, Sant Antoni també és una zona afectada per aquest tipus de restriccions d'aigua, llavors, clar, tothom se li ha tirat a damunt a l'Ajuntament, des de l'oposició fins inclús associacions o agrupacions de veïnats que se queixaven de tals fets, no?
0: Normal.
1: Bé, segons el batlle Marcos Serra, no se sabia que s'anava a projectar un llac artificial, però vos he de dir que en els plànols de l'organització de l'event se pot veure clarament una llacuna delimitada en color blau en el mapa, on hi posa water, que això, si tothom té un mínim d'anglès, sap què significa aigua.
0: Sospitosos, bé, com diu Antonio Font.
2: També li diem excusat, eh? Aquí, sí, vaig en el vàter.
3: En el vàter, sí.
1: Tot i així, si veus un vàter que fa 150 metres quadrats de diàmetre, jo també, com a batle, me preocuparia més de lo que se varen preocupar, no? Tal vegada.
2: Sí. Jaume, bé, has parlat d'en Adrian Brody, però Brody, mira, ja l'he fet mallorquí.
0: Ja l'ha batiat.
2: Sí. Que era precisament, sí, en Adrià, que era en aquesta festa egípcia, però també sabem que és per Mallorca.

0: I què hi fa en Brody per Mallorca, Jaume?
1: Mira, n'Adrià Brody, sí, o n'Adrian Brody, com li diuen als Estats Units, ja va ser l'he mig situat. És aquest actor nord-americà que ha guanyat, de fet, 2 Oscars per protagonitzar El pianista o The Brutalist, i que ha fet multitud de pel·lis, entre d'altres, amb el director Wes Anderson, i que, de fet, no sé si ho recordeu, però va ser parella de Nelsa Pataki, ara fa molts
2: I
1: anys.
2: I tant. Sí.
1: Sí, sí, un currículum amorós i cinematogràfic interessant, no?
0: La Maria té aquesta foto en escomodí.
2: Què dius?
0: Ah, no, bé, com que i tant.
2: No, sí, perquè, clar, tot han de... El diferent que són, aquesta és com estranya, no? I, però bé, jo he de dir que El pianista un 10, però de Brutalista un 0.
0: Sí?
2: Ja està, ja pot continuar, Jaume.
1: No, ja em veig ser crítica cinematogràfica de la jornada.
0: Va, un 10 i un 0. Està molt bé.
1: Molt bé. No, ella és una dona de contrastos.
2: Sí. Simplement.
1: Sí. I, bé, en Adrià Brody, vos he de dir que després d'assistir a aquesta festa egípcia de Sant Antoni tan polèmica... Ara el tenim per Mallorca. I, curiosament, n'Adrian no ha fet la ruta habitual d'un famós per Sella, que seria agafar com sa part més luxosa de llots, de port d'andratx, zones turistificades, etc. Sinó, ell s'ha decidit a conèixer la part més interior de sa illa, que és una zona molt desconeguda per als famosos.
3: Un perill perfecte, però que no pengi fotos, perquè no vengui ningú.
1: Clar, he de dir que, te diria que inclús, crec que no té Instagram.
3: Pot ser, pot ser, no ho sé, no.
1: O sigui que estem de sort. Vos he dit que tot el que sabem ho sabem de part dels paparazzis que l'han enxampat anant en el mercat de l'olivar de Palma i ha fet una parada a la xarcuteria Boades, on va catar diverses tapes i plats. M'agrada molt aquesta dada tan concreta. I més tard també va anar a una peixateria de l'olivar a degustar boquerons amb vinagre. Molt bé, no?
0: O sigui, molt de gust.
3: Sí.
1: Perfecte. Aquest recorregut el va fer amb el pintor mallorquí Domingo Zapata, el xef Coldo Rollo o també el torero Cayetano Rivera. És a dir, que eren una colla pessigolla ben estranya, no creus?
3: Sí, bé, és
0: una bona colla, però.
3: Sí.
2: Una amalgama curiosa.
1: Sí. Jo no sabia ni que se coneixia ni de cop celebren viatges estivals junts.
0: Però
1: no
0: s'han conegut fent els boquerons.
1: Bueno, clar, allà han fet amistat profunda. No, vos he de dir que, de fet, la relació d'en Cayetano Rivera, que és mític torero, també molt comentat a la premsa rosa des de fa anys, i n'Adrian Brody, ells dos se coneixen des de fa 20 anys, perquè el sector, n'Adrian Brody, va preparar el paper protagonista de la pel·lícula Manolete, ara fa 2 dècades, i el torero va ser el seu professor com a de moviments tècnics taurins, per dir-ho d'alguna forma.
2: Uau, aquesta dada.
1: Ben estranya, no?
2: Estorats, estrany, enquedat.
1: Sí, idò, imagina't si la relació deu ser forta des de fa 20 anys que els dos han fet la ruta mallorquina a conjunt i després del mercat de l'olivar sabem que van anar a la Pobla.
0: Ah, bé.
1: És fort, concretament en el mític bar Casa Mís. No sé si el teniu localitzat.
3: Jo sense sí. Pobla el tenc localitzadíssim.
0: En Miquel és Poblet, diu que no els ha vist pel carrer.
3: No els he vist, però t'he de dir una cosa, Jaume, que jo he volgut fer un pot d'investigació també que havíem fet per la Pobla, i li he xerrat a l'amo de Casa Mís, en Jaume,
1: sí,
3: i m'ho ha enviat 2 àudios, me'ls escoltam un moment.
1: Ai, sí?
4: Sí, variat, el vermut és guapíssim, i les banderilles de fetge. Va fer... i un espresso, va fer com un mallorquí més. I llavors, bé, va anar a fer una volta pel mercat, a comprar, amb en Domingo, i res, i varen partir, i els va agradar molt.
3: Ja, sí, tu, mos confirma que va menjar variat, banderilles...
0: I després un espresso.
3: Un espresso, va fer un vermut que el fan molt bo a Casa Mís, fan el seu vermut.
2: És premiat mundialment, de fet.
3: I se va comportar com un mallorquí, mos ha dit. Així que...
2: L'adoptam,
3: i damunt va venir un diumenge que ja ha mercat... Que,
0: I se
3: que
0: va passejar amb en Domingo. En Domingo, que ja és amic nostre.
3: Domingo Zapata, que bon artista, també.
1: Jo crec que oficialment ja li poden dir Adrià Brody i no hi ha problema, llavors.
3: Jo li dono més carnet de poble, ja. Si ha aprovat el variat...
1: Si fas
3: ja...
1: un variat a sa Pobla, jo crec que... És que no l'he fet ni jo, imagina't.
3: Les banderilles de fetge, que hi ha gent que, mallorquina que no té coratge de provar-les.
2: Perquè
3: coven i perquè és fetge. Però ahir les ha tastades. Jo ja...
2: No saben si li han agradat.
3: Jo ja li dono més carnet de Pobla.
0: Donant per fet que sí, perquè si no l'amo mos hauria dit que vaja.
3: Però s'havia comportat bé, però si en Jaume em diu que s'ha comportat com un mallorquí, jo m'ho crec.
1: Sí. Jo crec que les haurà gaudit, estic segur que sí, perquè jo crec que inclús tornarà, mira, què vols que te digui?
0: Jo crec que faran un plat, a Casa Mís faran un plat Brody.
1: Per qui no coneguis Bar Casa Mís, que nosaltres estem més, a lo millor, familiaritzats, és un local ben... ben a preu assequible, que hi va com tota la gent del poble, diguem, i és variat, perquè mos passem una idea, costa 8 euros. Vull dir que
3: manco
1: no estem parlant...
3: i tot, ara no sé el preu exacte, però sí, ronda per allà. I és un bar on hi va a sopar o a dinar la gent de la poble.
2: A més, un lloc familiar.
3: Sí, sí, molt familiar, sí. I molt de poble. Sí, sí.
0: Jaume, un dia en Miquel mos hi durà.
3: Sí, sí, sí, podeu venir.
2: Està enamorat de casa mis, com a un poble.
3: Qualsevol diumenge podeu venir.
1: Home, jo, clar, jo ara ja hi vull anar només per veure, per fer un poc peregrinació pop, no? On ha anat en Adrià Brody i en Cayetano Rivera.
0: Clar, exacte. Penjaran la foto, com fan a molts d'establiments, a molts de bars.
3: Casamís ho ha publicat a xarxes, ara no sé si ho penjaran.
0: Sí, l'emmarcaran, tindran aquella foto d'aquella visita.
3: De fet, hi van molt de famosos, per Casamís. Sí. Molt de famosos que passen per Mallorca.
0: Bueno, és un dels bars
3: un bar mític,
0: més mítics, sí, sí. On hi van més famosos.
3: Exacte. Sí, sí.
1: Jo he de dir que desconeixia aquesta parada tradicional entre famosos en el bar Casamís, però ara estaré més atenta, perquè m'he despistat.
3: Haurem de fer guàrdia allà davant.
1: Sí. No, aquí he fallat, aquí he fallat.
0: Jaume, bé, deixant Casamís de sa poble i deixant Adrián Brody, perquè també tenim famosos a Eivissa, perquè hi tenim aquesta vegada na Cristina Pedroche.

0: Ina Pedroche, Jaume, en qui ha viatjat a Eivissa?
1: Idò, mira, no m'ho sorprendrà a ninguna, jo crec, perquè ha viatjat amb la seva parella, que és el cuiner David Muñoz, també molt famós, i els seus dos fills en comú, que són Nalaya, de 3 anys, i Nisai, d'un any només. Hem de recordar que aquest parell, en juny, van inaugurar un restaurant plegats a Eivissa, un nou estrecho d'aquesta franquícia que té ell, a la platja d'en Bossa. Sabem que, de fet, aquests dies que han estat per Eivissa han fet alguna gestió laboral, però que, bàsicament, també han pogut gaudir de platja, en família, etc. De fet, vos he de dir que, com a tot famós que ha passat per Eivissa, han tornat a fer, com tot la resta, aturada gastronòmica en el restaurant Casa John Dal, que jo ja no sé quantes vegades l'hem nombrat en aquesta secció, que és aquest local, a Cala John Dal, on hi ha la famosa pasta amb caviar que costa 120 euros per persona, no?
2: Ni men ni manco.
0: Esplat.
3: Pel drets.
2: Increïble.
1: Esplat i el que inclou dins esplat, eh? Celestí, no te confonguis.
0: Clar, és caviar.
1: Vale. També han assistit en el reservat de la famosa festa Fuck Me I'm Famous, des DJ David Guetta, a la discoteca Ushuaia, que jo ja no sé quantes temporades fa ja...
3: Dècades,
1: David Guetta deu fer uns 15 anys que punxa a Eivissa,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
0: sí, ha fet mitja vida.
1: Sí, i aquesta escapada, vos he de dir que borra bastant els rumors de crisi que hi va haver en el seu moment entorn a la parella d'en Pedroche i en Muñoz, perquè ara fa cosa d'un any, quan en Pedroche estava a la recta final del seu segon embaràs, els mitjans deien que la presentadora i el cuiner vivien separats, ell a un hotel i ella a casa seus pares per Vallecas. I al final se va fer molt gran la bolla d'aquesta polèmica separació suposada, i na Pedroche va haver de desmentir rumors de divorci, al·legant que és que se mudaven de casa i que durant aquest procés de mudança ella dormia a cas pares per comoditat amb també la seva primera criatura, i com que era una casa molt petita, ell dormia a l'hotel on hi ha el seu restaurant, també per conciliació laboral, diguem, i que això era la narrativa, i que era una narrativa, com diguem, efímera. Vull dir que al final han tornat a viure junts, perquè mos entenguem, no?
3: És que jo no...
2: Era veroïda.
3: No sé com ho fan a Pedroche, però sempre rep. És una cosa...
2: És molt que té ser famós.
3: Ja.
1: Clar, és que és una envergadura de famosa molt gran a l'estat espanyol. Clar, a les campanades sempre s'endú una bona onada de polèmica que ella també...
3: Si dona,
1: ja ho juga a favor, sí. Li agrada una mica sa comentada, diguem, no?
3: I Somo i també, perquè després s'aprova el seu vestit.
1: I Somo també té com una conducta així, diguem, abrupta, òbviament. De vegades han fet documentals sobre la seva vida professional a la cuina, i és un tio polèmic, diguem, no? Dins cuina.
3: És intens, sí.
1: És intens.
2: Ja em fa cara. Intens.
1: Sí.
3: Bueno.
1: I bé, aquests dos estan junts. Això seria l'exclusiva i la conclusió.
2: No mos hem de moure d'Eivissa perquè hi ha aniversari, no?
1: Sí, de Nadua Lipa, vos he de dir.

0: pot ser Nadal i passa persona que millor viu del món mundial?
1: Jo ah, sí?
2: No? Jo, Nadal Lipa, sí. Mai l'he vist amb un abric.
0: Sempre està de vacances, fent un vermut, nedant...
3: Que fred no em passa.
0: Ben vestit, no. És que una cosa...
3: Bé,
2: ella és com els flamencs, els ocells migrants, ella va seguint el sol i la bona temporada estival la geografia planetària. I llavors mai ha tocat un abric ni una bufanda, sempre està en biquini arreu de l'univers, bàsicament. Sí.
3: Clar, sempre és estiu per ella.
1: I sempre fa l'aniversari Ibiza, perquè ara que me'n record, l'any passat aquí a Tento vàrem telefonar a un grup de música sí? que tocava la festa d'aniversari.
2: Mm? Sí, si no record malament eren Flamenco. Ibossim Flamenco, oh, que és una agrupació d'Ibiza.
0: Clar, però enguany ell n'ha fet 30, si no vaig errada.
2: Sí, ah, no te sabria dir si n'ha fet 30 o 31,
0: per allà
2: estava.
0: Sí.
2: Sí, i els fa sempre, bé, com és evident, cada any fas els anys el mateix any, el mateix dia.
0: Sí, segur. Els fa, sí, mira,
2: sempre coincideix que és dia 22 d'agost.
0: Mira per on.
3: Clar.
2: I és ver que, com dèieu, sempre fa com un festeig multitudinari de varis dies a Eivissa, on, de fet, normalment lloga una vila jardinada i monta un sarau flamenc amb aquests Ibossim Flamenco, però aquesta vegada la festa ha estat una mica més íntima i austera, no?, amb reduït factura, perquè ha anat només amb una petita agrupació d'amics molt reduïda i els seus dos germans, que se diuen Rina i Jean Lipa, perquè vos record que no Dua Lipa, se nom Dua Lipa, sa vida real i en el seu DNI,
1: és que ja va néixer per ser una estrella.
2: Clar, és que no te podies dedicar a la fontaneria. Si
1: no,
2: te dius
1: no,
2: és
1: veritat que no.
2: Has de treure música pop i fer publicitat per arreu del món.
1: Sí, sí.
2: I bé, aquesta miniagrupació que vos deia s'han allotjat a ser Estupendo Ibiza, que és com un conjunt de viles de luxe situades a Sant Josep de sa Talaia, pensades precisament per clients que busquen una mica de privacitat, amb preus, atenció, que poden arribar als 80.000 euros per setmana.
3: 80.000 euros, res, poca cosa, eh?
2: Sí. Sí, com veus, festa íntima i austera.
3: Mm.
2: Òbviament, també ha navegat na Dua Lipa per celebrar el seu aniversari, en aquest cas amb una petita embarcació que se deia Haile Su, que és un petit iot de 13 metres, que és vera, que és petitet, com dèiem, però pot arribar a costar uns 3.000 euros en el dia, depenent del servei elegit, si hi ha menjar, si no hi ha menjar inclòs, etc. I atenció, perquè amb aquesta petita lanxa també ha fet ruta gastronòmica de Formentera a Eivissa i d'Eivissa a Formentera, perquè sabem que han dinat en el Molí de Sal, que és un dels grans restaurants de Formentera, i allà na Dua Lipa ha gaudit d'una llagosta amb ous frits, que costa, atenció, uns 250 euros per quilo.
0: No s'hi posa per poc.
1: No.
2: Bé, com veig, seguim en línia austera, sí, sí, i petita i reduïda.
3: Sí. En línia, sí.
2: I crec que no vos sorprendrà si vos dic que també ha provat la famosa pasta amb caviar de restaurant.
3: Faltaria.
1: Ja la vull tastar, perquè sí. És que tothom...
0: És molt salat, és que hi ha... Però bé. De gust i de
1: dobles. Avui no faré un macarró,
3: segur que en deixen dins el plat.
2: Sí. No, hombre, jo pagant 120 euros per cap, de segur que me menja inclús la forqueta.
0: Jo el llep.
3: Clar, jo els hi faria llepar el
1: plat. El plat i tot, també m'ho menys.
2: Sí, és gros perquè és vera que a casa Joan Dalt jo sabia que era popular, però és que aquest estiu hi ha anat na Dua Lipa, amb Ferran Torres, amb David Beckham, amb Michael Jordan... O sigui, mare una barbaritat Déu. De famosos han menjat. Jo no sé si els queda caviar en aquell restaurant. És una barbaritat, eh?
3: Clar, dona el de Ondo.
2: No sé d'on el deu endur. No ho sé.
3: Sí.
2: No sé. És que com que mai he provat el caviar, no sé ni on se troba. A la mà, no sé. No tinc ni idea.
3: Bé, dins un potet.
1: Dins un potet.
3: Sí, en els supers n'hi ha.
2: En el teu cervell no està dins un potet penjat d'un arbre.
0: D'un arbre, de més.
3: Molt bé, idoi. Digues, Jaume.
2: Vos he de dir que res, aquesta petita ruta de Nadal i per aniversari l'ha compartit ella mateixa en el seu Instagram. Ella és molt activa a xarxes, amb un text que posa "No hi ha estiu sense visitar la meva illa preferida almenys una vegada a l'any".
0: Oh,
2: és a dir, que poden confirmar que na Dua Lipa és la nostra expat d'honor, ja ets oficial, perquè no falla, cada estiu ve aquí a invadir-nos una mica les Illes Balears, no?
3: Molt bé, sí. Jaume, idoi, gràcies per aquest repàs en els famosos que encara estiuegen per aquí.
2: No, moltes gràcies, sí, a voltes, perquè això és la meva única forma de tocar una mica de platja, xerrar de les seves vacances.
3: Ah, clar, de platja i fer una mica d'estiu mallorquí,
2: clar.
3: Illenc. Molt bé, Jaume, una ferrada.
2: Bon cap de setmana.
0: Igualment.
2: Bon cap de setmana.

0: TV3 Ràdio Oas, informació. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
5: Heu de saber que Lloret és a punt de viure una de les efemèrides més sentides del seu calendari anual, és a dir, la Festa del Sequer.
6: Una proposta que enguany arriba a la seva 45a edició i que té com a objectiu donar a conèixer i posar en valor el món i la cultura de les figues i les figueres.
5: I d'ahir ja podem saludar per xerrar en Nando Mesquida, membre d'Arcufi. Com estàs, Nando?
7: Hola, com esteu?
5: Clar, la Festa del Sequer, que ja és tot una efemèride i una cita indispensable del calendari de final d'estiu.
7: Tu diràs, m'hem estat molt orgullosos, no?, de dur a terme 45 edicions d'una festa gastronòmica i que ja esdevé un símbol d'identitat pel nostre poble.
5: Clar, i sobretot tan singular també, tan única i ja pràcticament en mig segle de vida.
7: Exacte. Sí, sobretot d'ençà del 2018 m'atreviria a dir que també en la feina que han anat fent les associacions i del naixement de la nostra associació d'Arcufi s'ha anat posant en valor, no?, el que és la figa i la figuera i li hem anat donant un poc d'alta veu.
6: Sí, que això heu fet juntament amb l'Ajuntament de Lloret i Arcufi, heu donat una continuïtat a la campanya amb el lema «Si menges figa, que sigui la meva», tot una declaració d'intencions, aquest lema.
7: Sí, totalment. A mi era totalment intencionat per fer una crida urgent a la societat, no?, a consumir, a interessar-se i a conèixer les varietats locals, en aquest cas de la figa, i contribuir-hi, no?, que no desaparegui aquest tresor gastronòmic i lingüístic, també.
6: Clar. Quin estat està la figa i les figueres? Enguany ha estat un any complicat a nivell climàtic, a nivell de vendes. La figa ha anat guanyant protagonisme gràcies a la vostra Festa del Sequer?
7: Sí, no, mem, no ha estat fàcil. El canvi climàtic és una evidència i aquestes temperatures tan elevades de dia i de nit tot l'estiu... Evidentment, el llorit al manco ha fet que es reduït la producció, que les figues no maduressin, que maduressin abans, i en molts de casos no maduren bé, no maduren adequadament. Tot i així, els nostres socis han fet una feinada que és durant l'any i cuidant les nostres estimades figueres, i evidentment hi haurà figues per la Festa del Sequer.
5: Clar, un cultiu de secà com és la figuera ja pateix de fa temps aquestes altes temperatures i aquest canvi climàtic. Per això també s'ha avançat, ja s'avançava l'any passat, aquesta Festa de Sequer un parell de dies abans. Una Festa de Sequer que en aquesta edició va començar aquest dilluns precisament amb un taller que heu fet des d'Arcufi de secar figues per ensenyar aquesta tècnica i aquest procediment tradicional. Com va anar? Varen venir molts assistents? La gent s'ingresca?
7: Sí, la veritat que estem molt contents. Cada any veiem que ve més gent. Hi ha molta gent del poble que repeteix, que ja són clàssics en el taller, però cada any també tenim molta gent de fora poble interessada en aquesta manera tradicional de conservar la figa. I sobretot molt content també de veure gent jove que s'interessa, que pren fins i tot apunts i que s'interessa per aquesta manera de conservar la figa.
6: Una festa que enguany vam una programació ben carregada, vareu fer aquest taller, avui feis una visita guiada a la finca Som un Nou, també se farà espregó, demà hi haurà inauguració d'exposicions, mercat artesanal, un altre gastronòmic, però una cosa que mos crida l'atenció que és la representació d'Esquedo. Què és aquesta tradició?
7: Idò, mira, Esquedo no és res més que una crida a un ball de Tsequer una vegada s'acabava la jornada de feina, o acabava la feina, diguéssim, de Tsequer a unes cases, a una possessió, i era una crida en els veïnats a anunciar aquest final de feina i en inici de ball, no? I se feia aquest crit acompanyat amb un cor, amb aquests crits llargs i crits curts per anunciar i també per contestar. I era una manera d'això, de la crida a la festa. I nosaltres, afortunadament, tenim l'Associació Cultural Brocalet, que cada any el representa i a més, simbòlicament, crida a la festa a iniciar també a ballar la festa de Tsequer.
6: Clar, que això donarà pas també a les figuerelers i les figuereleres, no? Els gegants, els xeremiers, les autoritats, un ofici, els figuerelers, que també ja se veu poc.
7: Sí, com a tal, com existien, evidentment això ha canviat i tant per la manera de viure com per retrocés dins el que és la feina de figuereler. Però sí, era una persona que se dedicava a cuir, no només a cuir figues, sinó que també a mantenir el sequer, no? A secar les figues, a vigilar també les ennigulades, a tenir controlats els canyissos, tota aquesta feina, i moltes vegades fins i tot se llogaven.
5: I d'avui a les 9, aquest pregó que farà en Miquel Munà en aquesta festa de sequer. Bon sequer, Nando. I gràcies.
7: Moltes gràcies.
6: Gràcies.

0: I d'avui passa per Tentol el músic mallorquí Dollar Celmoni. Amb Rels B és el més internacional que tenim.
1: Tentol, en Celestí Oliver.
0: I doncs atam ja aquesta tercera i darrera hora de Tentol d'avui i també de la setmana i d'aquest mes d'agost, encara que dilluns sigui el darrer dia d'agost. En aquesta casa començam a IB3 Ràdio, nova temporada, i per tant també Tentol s'estrena amb la incorporació ja de na Margalida Mateu i de 3 a 5 de l'hora baixa a partir de dilluns. En el control tècnic continua en Lluís Fortesa fins a les 6 i ho dèiem avui amb la companyia del mallorquí Dollar Celmoni. Ja no lo...

0: Perdido, el nou single del mallorquí Dollar Selmouni, és el seu primer reggae d'un dels músics mallorquins amb rels B com de més internacionals. Arriba després del seu tercer disc Paso a Paso, que ha editat enguany després de 5 anys de silenci, i on el músic de l'anomenada música urbana s'inspirava en els ritmes llatins, la cúmbia o el mambo.
1: Tot produït pel seu productor d'ara, des de fa un temps, en Lucas Otero, que té diversos Grammys llatins. A principis de l'any que ve, en Dollar Selmouni comença gira espanyola, però Balears, tot i que ell sigui mallorquí, encara no hi figura en la gira d'aquest mallorquí, com deien, de Palma, de 30 anys, que fa 3 anys que fa carrera a Madrid, en fa 10, que va despuntar a les batalles que es feien a les voltes del full rap Mallorca, i també ha arribat a fer cine. Avui en parlam amb ell.
2: En profunditat.
1: Dollar, bon dia, com estàs?
3: Bon dia a tothom, com anem?
1: Que bé no oir-te, eh? Gràcies, per atendre aquesta entrevista. Vamos, acabas de lanzar un nuevo tema, que es un, en este caso, un reggae, después de tu disco Paso a Paso, este nuevo tema que escuchamos, que es Loco Perdido.
3: Sí, exactamente, sí, muy, muy alegre, muy contento de después del disco de Paso a Paso poder sacar otra canción, otro single ahí rápido para que la peña siga ahí disfrutando de lo nuevo y de las cosas nuevas.
1: Claro, en tu disco Paso a Paso, sobre todo te servías de, evidentemente, de electrónica, de ritmos, pero de influencias latinas como la cumbia o el mambo. Ahora es la primera canción que haces de reggae en toda tu trayectoria.
3: Sí, es la primera. La verdad que estábamos ahí con Lucas Otero ahí en el estudio y teníamos ganas de hacer algo